0: o cap ni una, és igual, perquè la música és universal.
1: Avui, amb l'excusa del Sant Pare, efectivament, parlem de música, que és una cosa molt universal i que en aquest cas doncs explica també moltes coses a nivell local molt interessants.
0: Doncs no tanqueu la ràdio o l'aparell que sigui pel que escolteu aquest programa, perquè segur que trobareu coses interessants. Comencem de seguida, perquè aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
0: Doncs vinga, Pep, som-hi. Per on comencem?
1: Pel Cant Gregorià.
0: Ah, clar.
1: Pel Cant Gregorià, sí, directament. Sí, sí. Una altra vegada, els que estigueu a punt de pagar la ràdio...
0: No.
1: Espereu-vos un momentet, perquè primer que serà molt breu.
0: Donem-li una oportunitat.
1: I segon, donem-li una oportunitat. Quanta gent et diu allò de... Ai, és que jo em poso Cant Gregorià per estudiar, perquè em va molt bé per concentrar-me, per aquelles coses. I és que és veritat, és
0: sí?
1: que és una
0: música...
1: Sí,
0: t'ho diu molta gent, això, sí.
1: A mi m'ho diu molta gent.
0: Sí?
1: Que sí, sí.
0: Jo no ho he fet mai, posar-me Cant Gregorià per estudiar, però també cal dir que fa anys que no estudio.
1: Jo és que si me'n poso començo a analitzar
0: ja,
1: i llavors no estudio.
0: No,
1: a mi em fa molta enveja la gent que diu que es posa música, sigui quina sigui, Gregorià, Rosalia,
0: sí,
1: reggaeton, més exactament igual, perquè jo si em poso música em desconcentro que molt.
0: És de formació professional.
1: Em poso a escoltar la música i llavors
0: és que
1: em
0: fa, és musicòleg.
1: Fa molta enveja aquesta gent que diu, no, és que jo per desconnectar o per concentrar-me estudiant em poso música.
0: Jo sí que estudiava música.
1: Veus? Encara que no
0: però quan era joveneta, fa uns quants anys. Però
1: em feu molta enveja, de veritat, perquè jo, si faig això, llavors em despisto. Però, clar, és que moltes vegades estic estudiant coses de música que ja porta audició inclosa.
0: Incorporada, no? Incorporada.
1: El cas és que quan em diuen això, gent sospitosa de que li agradi la música clàssica, ni l'església, ni la missa, ni absolutament res, però de tant en tant aquells discos dels monjos de Silos, que van ser tan mítics als anys 90,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Doncs encara em trobo gent que em diu és que a mi em va molt bé per concentrar-me i tal. I és que és una música que està pensada precisament per això, per concentrar-te. En aquest cas, concentrar-se en la litúrgia, en la pregària,
0: que
1: no deixa de ser repetir uns mantres, estar concentrat en aquell moment, en aquella paraula, en allò que es diu. Per tant, exactament igual que qualsevol ritus, sigui ioga, sigui qualsevol altre tipus d'espiritualitat que potser ara està més de moda, doncs que sapigueu que al segle XII...
0: Ja ho feien,
1: això.
0: Ja ho sabien.
1: Que en deien Cant Gregorià. Van dir després, després del Papa Gregori, òbviament, però la idea és aquesta, concentrar-se i assolir aquest estat mental de concentració, de meditació, doncs que a uns els serveix per estudiar, a altres els serveix per altres coses.
0: O per relaxar-se, per
1: i altres els serveix per pregar al seu Déu.
0: També.
1: I entre aquests hi havia Antoni Gaudí, que aquest era un home molt llest.
0: Era llest. Ell era religiós.
1: Ell era molt religiós. En sabia bastant de música.
0: Sí, també.
1: I havia assistit al Palau de la Música feien cursos de Cant Gregorià.
0: Ah, sí?
1: I Antoni Gaudí havia anat a uns quants.
0: O sigui, havia anat alumne
1: d'aquests
0: cursos de Cant Gregorià.
1: D'alumne. No tant perquè es volgués dedicar a cantar-lo, sinó que ell deia que era per entendre millor l'arquitectura del Gregorià.
0: Que al final la música també té un arquitecte, no?, d'alguna forma.
1: Sí.
0: Clar, un compositor seria una mica un arquitecte.
1: Sí, sí, sí. I hi ha, per exemple, hi ha un compositor grec del segle XX, Yannis Xenakis, que com a formació era arquitecte, també, i que les seves peces les pensa igual que hauria pensat un edifici.
0: Un edifici, que fort.
1: Sí, i ell ho explica, i és molt interessant veure els seus esbossos i veure les seves explicacions sobre la seva pròpia música, perquè realment troba arquitectures molt interessants.
0: Sí. L'arquitectura també és molt creativa, lògicament.
1: Efectivament, i al final estàs fent un edifici sonor, de vegades en sentit figurat, moltes vegades es parla de l'arquitectura de les fugues de Bach, que també hi és. I en el cas de Gaudí, doncs, va pensar en un edifici sonor, que és la Sagrada Família, i es va inspirar en moltes coses, entre elles el Gregorià, que era un tipus de música que li agradava moltíssim i, casualment, és una música que sona especialment bé a la Sagrada Família. Té una acústica molt complicada, la Sagrada Família.
0: Això t'anava a dir, perquè vaig tenir l'ocasió de transmetre un concert de música clàssica des d'allà, i es parlava d'això, que l'acústica no era la millor, no?
1: Al final, no falla tant l'acústica com el repertori.
0: Ah, depèn del repertori que facis, funciona millor o pitjor.
1: I en això, per això deia que Gaudí era molt llest.
0: Ja.
1: Va fer un edifici perfecte per fer-hi la música que a ell
0: li agradava. Clar, ho feia ell, escolta, era
1: l'ici. Bàsicament és gregorià i polifonia del Renaixement. A la Sagrada Família hi sonen de meravella. Uh-huh. Intenta fer-hi sonar alguna altra cosa
0: que
1: i
0: no.
1: Pot ser una catàstrofe. Per tant, es va assegurar que en el temps temple sonés molt bé allò que a ell li interessava que sonés.
0: Perfecte.
1: I és per això que en la cerimònia que hem viscut aquesta setmana, uh-huh, amb el Sant Pare, doncs, va començar amb cant gregorià i concretament amb aquest Jesu, Dulcis Memoria, amb què nosaltres també comencem el programa d'avui.
0: Doncs vinga, som-hi.

0: Gesu Dulcis Memoria, Can Gregorià, per començar avui musicalment aquest programa de l'Hora Clàssica, que ja sabeu, no se'n parlava d'una altra cosa al llarg de tota la setmana, la visita del Papa, i nosaltres li hem buscat la part musical d'aquella missa que es va fer a la Sagrada Família, per cert, ben a propet del meu barri, de... per allà, veient tot el moviment.
1: Sí, no sé com has passat aquesta setmana.
0: Ben fet el que hem pogut. Hem quedat una mica fora del perímetre, una mica per poquet a la frontera.
1: T'haig de dir que hi vaig passar dimarts,
0: sí,
1: pel carrer Rosselló, 24 hores abans que hi,
0: sí,
1: passés el Sant Pare,
0: sí,
1: i va ser una delícia absoluta, perquè, clar, no deixaven aparcar cotxes, no deixaven fer res.
0: Sí,
1: llavors,
0: sí,
1: vaig,
0: sí,
1: agafar tots els semàfors de color verd.
0: Fantàstic,
1: és,
0: no?
1: És una cosa que vaig pensar, sisplau, que torni cada setmana.
0: Sí, sí, ho comentaven. Recordo la redacció que comentaven que bé que hem vingut. Que bé, doncs, no sé jo, eh?
1: En fi, potser cada setmana acabaríeu una mica més farsa encara.
0: Can Gregorià, per començar, hem obert ja, doncs, la nostra selecció.
1: Can Gregorià, i després van continuar amb una mica més de Can Gregorià, però llavors van fer un exercici molt interessant. La veritat,
0: sí,
1: és que el programa musical estava molt, molt ben pensat.
0: Molt estudiat,
1: en compte,
0: no?
1: Sí, tenint en compte... el personatge que el protagonitzava, que era el Sant Pare, el lloc, la Sagrada Família, l'arquitecte de la Sagrada Família, en tant que
0: Gaudí,
1: fervent catòlic, i la tradició musical catalana. I al llarg del programa anirem veient com es van engarçant tots aquests ítems, tots aquests aspectes diferents que ja us dic, potser, òbviament, si no vareu seguir la missa perquè no sou de missa, és molt respectable, però sentir separadament la música, veureu al llarg del programa d'avui que és una cosa que funciona molt bé. Dèiem que seguien amb Can Gregorià,
0: sí,
1: i la següent antífona que es va escoltar és Tu és Petrus, una antífona Tu ets Pere, que és aquella frase mítica dels escrits bíblics de,
0: sí,
1: tu ets Pere,
0: sí,
1: i sobre aquesta pedra edificaràs la meva església, en referència a la fundació de l'església cristiana.
0: Cristiana, en aquest cas.
1: Que d'aquí se deriva Sant Pere del Vaticà, i d'aquí es deriva que els sants pares siguin successors de Pere. Doncs l'antífona idònia per abordar l'inici de la missa ja oficialment, no el temps d'espera, ni l'entrada del Sant Pare, sinó l'inici de la cerimònia, és aquest Tu és Petrus, gregorià, que acte seguit es va escoltar cantat a quatre veus per en una versió de Maurice Druffle, un compositor francès meravellós del segle XX, que fa una música per orgue i una música coral absolutament espectaculars, i ell el que fa és agafar l'antífona gregoriana i portar-la al segle XX. Fa un salt d'uns quants segles, i va ser un moment molt, molt interessant, molt bonic veure com en aquella basílica del segle XXI que s'està inaugurant d'acord amb els plànols d'un arquitecte del segle XX, doncs teníem un compositor del segle XX sobre una antífona gregoriana de temps medievals que no sabem ni de quan és.
0: No sabem ni de quan,
1: I és ben bonic, i anem a recrear aquest exercici escoltant l'antífona gregoriana i escoltant la versió de Maurice de Druffle, totes dues seguides.
0: Totes dues seguides, a veure si quan s'acaba una i comença l'altra, doncs veureu aquestes diferències. Les escoltem.

0: tu és Petrus, en aquestes dues versions diferents, llunyanes en l'època, un contrast entre una música molt més antiga i l'altra més moderna, però segur que el Pep ens pot explicar moltes més coses d'això que acabem d'escoltar i que va sonar a la missa de la Sagrada Família.
1: Sí, jo, Maurice d'Oroflé, és un compositor que sempre recomano moltíssim. Uh-huh. Té una obra per orgue espectacular i alguna obra també vocal, com acabem d'escoltar, coral, que val molt la pena. És un compositor que se'l coneix poc, entre d'altres coses, perquè el seu catàleg és molt petitó, uh-huh, en realitat.
0: Sí, va fer poques obres.
1: Va fer moltes obres, va deixar que quedessin per la posteritat molt poquetes.
0: Això.
1: Era molt autooxigeny. Ell escrivia, reescrivia, corregia, tornava a mirar, tornava a corregir, no estava mai satisfet. I llavors, abans que permetia que una de les seves obres anessin a impremta, que és la manera que tenim de conèixer-les i conservar-les,
0: de que hagin aguantat el temps,
1: li donava moltíssimes voltes. I al final ha quedat algunes obres per orgue molt poquetes, realment molt poquetes, algunes obres corals, molt poqueta cosa. Clar, la part positiva és que les que han quedat són totes meravelloses.
0: Ja, clar, perquè havien passat el seu examen,
1: tot,
0: no?
1: Els seus propis filtres.
0: Tot el filtre del propi compositor.
1: Però quan escoltes allò no pots evitar pensar quantes es devien quedar en una fase immediatament anterior.
0: I que segur que també valien la pena.
1: I que segur que també estaven molt bé, no podien estar tan malament.
0: I jo me l'imagino escrivint i llançant a la paperera, no?
1: Sí, i jo m'imagino anant al darrere i recollint els papers
0: recollint
1: de la paperera.
0: Els papers.
1: Espera't, Maurice, que això m'ho guardo.
0: Que això encara està molt bé, no?
1: Sí. Sí, és d'aquests compositors tan autooxigents que al final la posteritat no els pot fer... No els pot,
0: que no es situen en allò que es mereixerien, probablement.
1: No els pot fer justícia,
0: no?
1: Perquè realment amb un catàleg tan petitó, no pots anar gaire enllà. Però això sí és realment exquisit. I ara ens endinsem ja en la part del repertori més catalana, que fa moltíssima referència a l'escola montserratina. Sabem que en els últims 700 anys, literalment, Montserrat ha estat una gran escola de música, també.
0: Clar. Ho segueix sent.
1: A data d'avui, d'allà han sortit grandíssims compositors i molts compositors de música sacra, també de música no sacra, tot ho hem de dir, però pel cas que ens ocupa, de música sacra, han sortit d'allà, de Montserrat. Teníem un salm, el següent que es va sentir és un salm del pare Ireneu Segarra, que al llarg del segle XX va ser director de l'Escolania de Montserrat, un home amb una cultura musical impressionantíssima, que també va compondre moltes obres, com per exemple aquest Al·leluia, lluem al Senyor, sobre el Salm 150, que és el que es va escoltar

0: pare Ireneu Segarra dirigia l'Escolania de Montserrat i ell va viure en una època en què sí que es feien enregistraments de música catalana, doncs tenim un enregistrament de l'obra de Joan Cererols meravellosa, tenim un Salve Regina fantàstic enregistrat per l'Escolania de Montserrat dirigits per Ireneu Segarra en aquest cas, per tant,
1: no està malament, no?
0: No el sentim com a compositor, però almenys el sentim com el director enorme que va ser de l'Escolania durant molt de temps.
1: I està bé escoltar l'Escolania de Montserrat ara mateix.

0: Doncs d'aquesta forma hem pogut introduir aquí a l'Hora Clàssica i en aquest especial avui sobre la música que es va sentir a la missa del Sant Pare, del Papa, que va estar aquesta setmana passada a Barcelona, concretament en aquest cas a la Sagrada Família. Doncs volíem escoltar alguna cosa d'Ireneu Segarra, però no hem pogut escoltar la seva música, sí la direcció que feia de l'Escolania de Montserrat amb aquesta Salve Regina. Per tant, parlem de patrimoni musical català i, com tu deies, Montserrat, doncs és el lloc perfecte.
1: Doncs sí, i per seguir amb el patrimoni musical català, saltem a parlar de Domènec Cols, un gran desconegut, un perfecte desconegut, però molt interessant també. Al llarg de la cerimònia es va sentir fragments també del Gregorià, de la missa de Àngelis, es va sentir el Kyrie, el Glòria, és una missa que es fa servir molt sovint en celebracions, diguem, alegres, solemnes, com era el cas. No ens fixarem tant en aquesta part per escombrar una mica més cap a casa i donar espai a aquests noms que, d'altra manera, difícilment es farien un forat, no? A la missa aquesta de la Sagrada Família de dimecres vam poder escoltar de Domènec Cols el Salm responsorial Senyor, Sobirà Nostre, que n'és de gloriós el vostre nom. Que com a títol de peça, déu-n'hi-do.
0: És una mica llarg.
1: Sí, Senyor Sobirà Nostre potser seria suficient. Però el que ens interessa és fixar-nos en el Domènec Cols, que va ser no tan vinculat a Montserrat, sinó en aquest cas a la Catedral de Barcelona, que també va tenir una capella de música i un seguit d'organistes i compositors francament interessants, sobretot durant el període barroc. En aquest cas, Domènec Cols va ser organista de la catedral, també va ser canonge, i amb l'elecció d'aquest salm responsorial doncs es volia honorar aquesta tradició musical de la catedral, una tradició que s'ha vingut recuperant els darrers anys amb el cant de la Sibil·la, per exemple, i tota la música que es fa en les litúrgies actualment de la Catedral de Barcelona. Durant molt de temps va haver un parèntesi, però el cor de cambra Francesc Valls, que dirigeix el Pere Andreu Biosca, el Pere Lluís Biosca, perdó, que l'hem tingut aquí de convidat alguna vegada, fan una feina impressionant, molt meticulosa en l'elecció del repertori, i segurament tant ell com el Juan de la Rubia han tingut bastant a veure en aquestes eleccions que no són gens casuals. Un cop més, ens agradaria posar el salm aquest, Senyor Sobirà Nostre,
0: però
1: de Domènec Cols, i no està enregistrat.
0: No és possible.
1: Jo estic esperant que treguin el disc de la missa.
0: Clar, el disc de la missa. Tu creus que trauran el disc de la missa?
1: Estaria molt bé, senyors de la Sagrada Família, si tenen ganes de fer-nos un favor.
0: Clar, estaria molt bé.
1: Ja ho tenen registrat, deuen tenir tots els drets, perquè els compositors deuen estar caducats, i si no els hauran cedit a Montserrat. Els intèrprets, tots han cobrat, vull pensar, per fer-ho. Per tant, facin el disc.
0: Facin el disc. Una petició de l'Hora Clàssica de Ràdio 4.
1: Anem a escoltar una altra obra seva, El Bon Pastor, en un enregistrament de la Coral Cantiga dels Lluïsos de Gràcia, d'aquells enregistraments que es feien a l'any de la Picó, que sona com sona, però és que entre això i no posar res, doncs escolta,
0: posem això
1: que està prou bé, prou digne, i prou bona feina van fer els de la Coral Cantiga de Gràcia per poder donar veu i treure, vaja, donar-li vida, insuflar vida a aquesta obra de Domènec Cols. Anem a escoltar no el que va sonar a la Sagrada Família, sinó El Bon Pastor, que també és una peça ben bonica.

0: El Bon Pastor, Domènec Cols, compositor català. Això és el que acabem d'escoltar aquí. Recordeu, sou a l'Hora Clàssica, sintonia de Ràdio 4, repassant les músiques molt ben ideades, molt ben pensades, com ens explica el Pep Gorgori, d'aquesta missa solemne que va fer el Papa de Roma a Barcelona dimecres passat a la Sagrada Família.
1: Doncs sí, seguim aquest recorregut amb un altre nom català, molt català, en qualsevol missa catalana que diguéssim que vulgui tenir un cert nivell. Quan toca el credo, si s'ha de fer cantat, no pot faltar el credo de Lluís Romeu. Se la sap qualsevol feligrés, amb una mínim d'hores d'assistència a missa a Catalunya. Curiosament, us el posaríem, però curiosament... Tampoc estan registrats.
0: O sigui, podríem fer un programa dels no enregistrats.
1: És francament... Clar, podríem fer-lo, però els hauríem de cantar nosaltres.
0: Clar, no, llavors, millor no.
1: Poca audiència
0: tu no sé,
1: que tenim,
0: jo no.
1: Poca audiència que tenim encara la perdríem. No. El cas és aquest, no està enregistrat.
0: No està enregistrat.
1: Un credo que de veritat, jo no el conec ni el sé cantar, però gent que conec, que sí que és més de missa, doncs
0: el saben perfectament,
1: El saben perfectament. El credo de Lluís Romeu. Doncs un altre credo que no està enregistrat.
0: Hem de creure que existeix,
1: però exacte,
0: no,
1: però un acte
0: però
1: de
0: no
1: fe,
0: podem escoltar. Acte de fe, mai millor dit.
1: El vam escoltar dimecres passat a la Sagrada Família,
0: sí.
1: Molt ben cantat. Un cop més esperem que treguin el disc. Però el cas és que podem escoltar l'himne de Santa Cecília, la patrona de la música del mateix Lluís Romeu, que és francament... una peça ben bonica i que fa goig sempre d'escoltar i reivindicar una mica la figura d'aquest compositor també tan present a la pràctica litúrgica catalana del segle XX, reivindicat d'alguna manera en aquesta missa amb el Sant Pare, que sembla que li hem tret la pols a un munt de repertori patrimonial català que no sé si servirà per conscienciar el Sant Pare de res, però si servís per conscienciar-nos en aquí
0: a nosaltres mateixos
1: de tot
0: no?
1: el que tenim
0: i
1: que no li fem cas, doncs estaria francament bé. Anem a escoltar, per tant, aquest himne a Santa Cecília de Lluís Romeu.

0: L'himne a Santa Cecília, la patrona de la música, per tant, la patrona d'aquest programa, no? Santa Cecília és la patrona d'aquest programa, per exemple.
1: I de tots els programes sobre música.
0: Sobre música.
1: En realitat, sí.
0: Aquest himne a Santa Cecília de Lluís Romeu, perquè no podíem escoltar el credo, però sí que ens hem ambientat una mica seguint el guió del que va ser la missa de la Sagrada Família el dimecres.
1: Alternant aquest cant gregorià que sentíem, la música litúrgica més estricta, la música litúrgica de tradició catalana, montserratina, vinculada també a la Catedral de Barcelona, però també amb un ull posat a la gran música sacra europea.
0: Internacional, no?
1: Internacional.
0: Sí.
1: I aquí va ser molt bonica la picada d'ulleta de Félix Mendelssohn, ja que durant l'ofertori de la missa va sonar una adaptació d'un dels seus salms, que és Verleihens Frieden Gnädig.
0: No, repetiré.
1: No, a més, en aquesta, precisament, hi ha aquí un munt de consonants totes juntes.
0: Tots són consonants, ja us ho dic. Tots són consonants.
1: Que en llatí és el de Pacem Domine, dona'ns pau, senyor Clement, i es van prendre la molèstia de fer la traducció de l'alemany al català. Mm-hmm. Una pràctica que durant el segle XX es feia moltíssim en la música litúrgica, però també a les òperes, al Gran Teatre del Liceu. Es representaven òperes que, en lloc de fer-les en l'alemany original, les feien traduïdes al català.
0: Mm-hmm.
1: Ara posem sobre títols, però en aquell moment directament les doblaven, podríem dir. Doncs van fer això a la Sagrada Família, per tant, en el moment de l'ofertori van inserir aquesta pregària, és una pregària per la pau, amb aquest recolliment, un to també de súplica. Mendelssohn li posa una música serena, sense cap teatralitat, molt de bon escoltar,
0: molt neta,
1: de crear,
0: no?
1: El que deia, més el mateix de la gregorià, no? Crear aquell ambient que et porta a la meditació, independentment de si medites pensant en un déu o un altre, que això ja és cosa de cadascú i ho deixem en mans dels nostres oients, però avui els posem aquest pont cap a aquestes músiques. Si us sembla, anem a sentir la versió original alemanya d'aquest salm harmonitzat per Félix Mendelssohn. Doneu-nos pau, senyor Clement. Verlei uns Frieden Gnädig.
0: Ets molt valent, eh? L'has tornat a repetir. L'escoltem.

0: Escoltàvem la versió original d'aquest salm de Félix Mendelssohn, que també es va poder sentir aquest dimecres a la missa que va fer el Sant Pare en la seva visita a Barcelona a la Sagrada Família, però com us explicàvem aleshores, era una adaptació amb un text en català basat en el llatí de Pacem Domine, Doneu-nos pau, Senyor Clement, que seria el nom d'allò que abans ens ha dit en alemany el Pep Gorgori. Per tant, el que hem sentit, doncs, com heu pogut escoltar, en alemany, Mendelssohn.
1: Doncs sí, i ja cap al final de la cerimònia, a mi la peça que més em va agradar que incloguessin, perquè em sembla pura orfebreria musical posar-la, la van posar després de la comunió, és O cel blau, de Lluís Millet, que és una peça amb una història gaudiniana espectacular.
0: Ah, sí? Explica.
1: Gaudí, quan el van atropellar aquell tramvia, anava caminant des de la Sagrada Família fins a Sant Felip Neri, no el Sant Felip Neri de Ciutat Vella, sinó el Sant Felip Neri de Gràcia, perquè eren allà on ell anava a missa cada dia. Sí. En allà el mestre de capella era Lluís Millet, que també era el director de l'Orfeó Català i l'autor de la música d'aquesta cançó que estem a punt d'escoltar, que és O cel blau. La lletra la va fer Lluís Maria de Valls. Lluís Maria de Valls era el mossèn de Sant Felip Neri en aquell moment i era també confessor de l'Antoni Gaudí. Per tant, Gaudí va morir en el moment que anava a missa, com cada dia de la seva vida, a escoltar missa cantada per la capella de Sant Felip Neri, dirigida per Lluís Millet, oficiada pel seu confessor, que era Lluís Maria de Valls, i tots dos, Millet i Valls, doncs van col·laborar per fer aquesta cançó també, O cel blau, que va sonar a la Sagrada Família el dia que el Sant Pare de Roma venia a beneir l'última torre que quedava per construir.
0: Jesús.
1: Per tant, trobo que va ser una jugada meravellosa.
0: Un final rodó, no?, d'alguna forma.
1: Sí, ja no era el final, però tirant... El final va ser el Virolai.
0: Sí, que no podia faltar, no? No podia faltar. No podia
1: però
0: faltar.
1: El quasi final va ser aquesta picada d'ullet tan bonica a Antoni Gaudí, a Lluís Millet, a qui devem tantíssim la música a Catalunya, i de retruc també Lluís Maria de Valls, doncs, que va col·laborar doncs, fent aquesta lletra. Si us sembla, com que deixo sí que hi ha enregistrament...
0: Vinga, l'escoltem.
1: Dirigit per Ireneu Segarra.
0: Ah, veus? Que el tornem a tenir aquí en el programa,
1: cercle,
0: no?
1: Doncs acabem el programa i després ja ens acomiadem amb una altra peça molt significativa per Gaudí, però de moment O cel blau, Lluís Millet, Lluís Maria de Valls, Antoni Gaudí, Ireneu Segarra, tots...
0: Tots barrejadets, vinga, les sentim.

0: o Cel Blau, de Lluís Millet, per pràcticament acabar l'hora clàssica d'aquest cap de setmana, que ja sabeu, ha estat dedicada a la música preciosa que va sonar dimecres a la Basílica de la Sagrada Família, a la missa del Papa de Roma en la seva visita a Barcelona.
1: Doncs sí, i el que no va sonar, perquè no tenia cap sentit posar-ho, va ser l'Ofici de Difunts, perquè una missa de Requiem aquí no hi pintava res.
0: No hi pintava res.
1: L'Ofici de Difunts de Tomàs Lluís de Victòria, que és el que va cantar l'Orfeo Català, dirigit per Lluís Millet, quan va morir Antoni Gaudí i el van enterrar a la cripta. I, per tant, encara que no el posessin en la missa de dimecres, nosaltres sí que
0: nosaltres
1: el portem
0: sí,
1: aquí.
0: Per acabar, no?
1: Per acabar avui i acomiadar-nos fins la setmana vinent.
0: Doncs que gaudiu del que resta de música i també de tota la setmana. Tornem-la vinent. Que vagi molt bé. Adeu, adeu, Pep.
1: Adeu. Adeu.

0: Al Territori Clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
1: Acció comunitària. Col·lectiva. Drets culturals.
0: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
2: Idees que cremen. No sé si m'explico.
0: Territori Clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
3: Ràdio 4.

Molt bona tarda, què tal? Com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu, aquí a Ràdio 4, el programa que, com sempre, ens agrada explicar. El que fem és explorar els marges per buscar històries de joves catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. En aquest cas, aquesta tarda, tindrem la sort de conèixer la història de Kini Martínez Hernández. És una escriptora afrocolombiana que és resident aquí a Barcelona, però té una història molt interessant perquè és poeta, creadora i editora de projectes. I ara ha escrit un llibre molt interessant que defineix una mica i recull tota la seva vida d'activista. I ens acompanyarà també una setmana més la Laia Teruel, la nostra col·laboradora habitual, que ens portarà algunes propostes per poder gaudir d'aquest cap de setmana de temes literaris i altres propostes culturals des d'aquesta visió intercultural i feminista. Som a Ràdio 4, el D'on ets tu. Molt benvinguts.

0: És terrible perquè... A veure, realment hi ha pocs testimonis de persones que hagin viscut dins d'un CIE perquè són persones que després o són expulsades o que la seva veu moltes vegades es calla, no? O no tenen plataformes per poder expressar el que han viscut. I sobta que en el 2026, no, a les portes del 2027, i en una Europa cada cop... no, hem vist ara l'última reforma de la llei migratòria europea que pensa precisament en reforçar aquesta visió, no, de la migració com un perill, com un risc, no, com aquesta visió de la seguretat i com persones han de malviure en un CIE, no? I que sigui un lloc existent, però un dels llocs invisibles, no? Un dels llocs invisibles que formen part de l'escenari. Sí. Però clar, dins d'aquest CIE, tu hi vius 52 dies, però, i precisament en el llibre tu fas com un gir totalment diferent, on dius, escolta, val, jo he estat aquí 52 dies, el meu activisme i aquesta ràbia i aquesta frustració també la canalitzo, però aquí tu, a través de la poesia, comences a desenvolupar el que és el relat eròtic. Això és molt interessant, és a dir, com en aquest CIE tu comences a desenvolupar la teva poesia des d'aquesta visió eròtica?
1: No, yo salí del CIE con una mano delante y una atrás, con ropa de segunda mano, lo narro ahí en el borde que me partió en dos.

0: Molt bé, doncs després d'aquesta interessantíssima conversa, ara passem... És el torn de la Laia Teruel, que crec que no canviem gaire el to de... Avui estem com molt temàtics al programa,
1: no? Sí, jo estic emocionada,
0: no?
1: Després d'aquesta entrevista estic com...
0: No hi para menos.
1: La pell de gallina, no?
0: No hi para menos.
1: Però anem a intentar parlar d'alguna cosa, una mica vinculada, no
0: Val,
1: gaire.
0: Doncs som-hi.
1: No serà tan interessant ni de bon tros, eh?
0: A veure, segur que ho aconsegueixes. A veure, la Laia, com cada setmana, ens porta temes, i jo crec que en aquest cas el que ens vens a presentar són algunes propostes, no?, que ja està bé aquest cap de setmana per poder gaudir de... No?
1: No, de cap de setmana, no. Vull enllaçant una mica amb que venia la Quini a parlar-nos de poesia i antiracista, interseccional.
0: Sí.
1: Avui vinc a parlar una mica de llibres, de sèries, que
0: per
1: segur
0: això,
1: que us sonen.
0: Per això...
1: Ah, però no és un pla de...
0: Ah, no és un pla de finde. És un pla més de general, per tu.
1: Sí.
0: Jo m'ho imaginava més de finde.
1: Pensava que volies ara fer una agenda... Que hi ha el dissabte.
0: No. Per exemple, si ara tu ens recomanes coses, doncs que aquest cap de setmana pot ser una oportunitat.
1: Sí, al final recomanarem algunes coses. Començarem una mica amb la mirada crítica, farem una mica aquest procés que t'agrada tant, de tenir mirada crítica i acabar amb algunes recomanacions.
0: Va, tenim pocs minuts, però a veure si ho aconsegueixes.
1: Doncs una mica...
0: Això també és un
1: repte. Doncs vinga, avui revisarem alguns llibres, només alguns, ara ho dèiem, per adonar-nos elements que segur que hem passat per alt. Suposo que moltes oients ja imagineu que aquesta mirada que incorporarem és la interseccionalitat, que fa més de 2 anys que ens acompanya i que sí que a tu t'agrada tant, Moja. Mm. I vols parlar tu de què és la interseccionalitat, com a introducció?
0: De la interseccionalitat. Però sí, al final el que hem anat dient és que una persona, al final, la travessa en diverses desigualtats.
1: D'acord, que no sumen, sinó que és més... que genera una situació... El que
0: ah,
1: deia
0: no sumen?
1: Ella una mica. No, clar, la mirada interseccional...
0: Jo he explicat així, sempre. He explicat que suma.
1: Clar, no suma. No és
0: a dir,
1: que...
0: si tu ets dona, racialitzada, tot això va sumant, o no?
1: Es demana que no es digui que suma. Ho explica molt bé la Quini, evidentment, que ens dona mil voltes, perquè ella deia, vius una situació que mai serà, em creuarà el mateix a mi que tu i no viurem la mateixa situació. Per tant, no podem sumar. Perquè jo seré dona, no? Hi haurà una dona racialitzada, negra, de classe pobra, n'hi haurà dues i no viuran el mateix, perquè cadascuna viurà, per les seves circumstàncies identitàries i per tot el que la travessa, una situació única.
0: Va.
1: Llavors vol dir que ens travessa però que no ens assuma.
0: És d'aquelles coses que ara tu m'expliques que després aquest diumenge jo estaré allà tranquil i diré ah, clar, això que m'explica la Laia.
1: Ah, però també ho ha dit la Quini, eh?
0: Sí, també, sí.
1: Vinga, va, comencem. Comencem una mica, vull comentar primer que la cultura patriarcal, ja ho sabem, i racista on vivim, ens ha educat, gairebé sense adonar-nos-en, en una mirada o l'altra, que és a dir, la persona no blanca, sempre és el personatge secundari, el salvatge o directament el decorat. Això entronca molt amb tot el que ens deia avui la Quini. I això no ho podem veure.
0: Això dius en el món cultural, entenc.
1: Sí, de tots els llibres que hem llegit, les novel·les que segur que ens sonen, com per exemple la novel·la de Jane Eyre, et sona? De la Charlotte Bronte?
0: A
1: mi no. És un clàssic del feminisme, no et sona, eh?
0: No.
1: Doncs la protagonista trenca amb les normes a l'època, és una novel·la clàssica. Va, et faré 5 cèntims perquè veig que no saps ni de què t'estic parlant. Mm. La protagonista és òrfana, creix patint abusos de la tieta, viu en un internat, però aconsegueix formar-se i mantenir molta independència. Quan accepta treballar com a institutriu en una casa rica, s'enamora del senyor i estan a punt de casar-se. Però hi ha un secret que fa que al final no es casin. I quin és aquest secret? Doncs aquest secret és que ja està casat, però la seva dona està tancada a les golfes a la casa perquè es diu a la novel·la que té problemes de salut mental. Anem a veure qui és aquesta dona. Aquesta dona és la Berta Mason, és criolla, nascuda a Jamaica, i a la novel·la se la descriu gairebé com un animal salvatge, violenta, boja. Diu que té cabells obscurs i una cara descolorida i ennegrida. És a dir, la lliçó que ens empassem, què és? Que la Jane Eyre, perquè pugui alliberar-se i tenir el seu final feliç, no? Que és acabar-se doncs, casant amb aquest senyor, perquè ella li diu, si estàs casat, jo no vull casar-me amb tu. La dona racialitzada i colonitzada ha de ser tancada a les golfes, silenciada, i a més s'acaba suïcidant quan es crema la casa. Llavors, clar, què ens està dient? No? Aquest llibre, que és un dels models de feminisme, no? Del feminisme blanc, doncs que tenim tots una mica els clàssics que en algun moment has de llegir, evidentment és feminisme blanc només aquí. No? Estem veient que hi ha tota una línia racista que l'hem passat per alt i que ni ens n'hem adonat. També tenim algun exemple aquí a Catalunya. Et veig molt concentrat, Moja?
0: Sí, és que he de posar com molta atenció perquè estàs dient coses molt profundes.
1: Saps em pensava que deies molt interessants.
0: I profundes, també. Llavors, he d'estar com molt atent. Perquè en qualsevol
1: moment...
0: Vinga, ara
1: et diré un exemple d'aquí a Catalunya.
0: En qualsevol moment em preguntaràs...
1: A veure si et sona. No Mirall trencat de Mercè Rodoreda.
0: Sí.
1: Aquesta sí, no?
0: Sí.
1: Bé. Et sona una mica de què va?
0: Sí.
1: El vols explicar tu? El...
0: Tot i que m'agrada més Aloma, t'he de dir. Que també va per aquí una mica... Aloma m'agrada, és a dir, no sé, és un personatge... Perquè a mi Mercè Rodoreda sempre m'ha agradat molt perquè és, té aquesta capacitat d'aprofundir tant. És a dir, al final empatitzes tant amb la protagonista. Bueno, Aloma, la Colometa la passa el diamant... però bueno, una mica Mirall Trencat va per aquí la cosa.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí. Mostra tota la genealogia, no? Generacions d'una família, com també una família d'alta burgesia, com acaba caient, no? Per tot el que té dins. Però com es mostra l'altra, la diferent, allà? Tu te'n recordes?
0: No, això me'n recordo.
1: En aquesta novel·la surt un personatge, el de la Xitxarel·la, que és la minyona negra que el patriarca, aquest senyor que dius tu que t'agrada tant, porta de Viena. En tota la novel·la no té ni una sola línia de veu. Funciona com un objecte exòtic, abans ho deia la Quinina, un record de viatge que demostra aquest estatus que té el senyor que ha viatjat. I se la recorda més per un quadre on surt nua que no pas per la seva història i la seva vida. Que novel·les com aquesta ens mostren que la lluita feminista sovint l'hem limitat a les zones blanques i que tenim molts referents, però que encara, evidentment, no han creuat en cap moment doncs, la part d'antiracista, no?
0: Va.
1: Però, esclar, algú em pot dir... Escolta, que això són llibres antics, segur que ho estàs pensant, no? Del segle XIX, del segle XX, ara les coses han canviat. Doncs vinga, mirem la cultura d'ara, si vols.
0: A veure, t'hem posat ara aquesta cantant, perquè l'has triat tu, aquesta cançó.
1: Kate Power, perquè és una mica...
0: Kate Power.
1: Ah.
0: Hate, es diu Hate, la cançó.
1: Sí, es diu Hate, es diu Hate. És una mica la banda sonora del que anem a parlar ara. Una de les bandes sonores, perquè ja sabem que les sèries... Anem a parlar del conte de la serventa, del conte de la criada, que segur que us sona, que és una sèrie que s'ha fet molt famosa, molt mainstream, de Margaret Atwood, que està basada en una novel·la del 1985. Segur que totes aquesta sèrie sí que et sona. Tenim al cap la imatge d'aquestes dones amb la túnica vermella, la còfia blanca, que viuen en una distopia terrorífica on els prenen el nom, les converteixen a la majoria en propietat dels homes i els prenen els fills només créixer per donar-los a l'elit. Et sona, no?, una mica, tot això...
0: Sí, evidentment.
1: Clar, la Margaret Atwood, l'autora, sempre ha explicat que per escriure el llibre es va imposar la norma, ella mateixa, de no inventar cap tortura que no hagués passat ja a la història real de la humanitat. Clar, el que es va descuidar de dir quan va dir això és a qui li havia passat això. O sigui, ella no es va inventar cap tortura, però qui havia viscut això? I és que el fet de prendre-li el nom, d'utilitzar el seu cos només per obligar-les a tenir fills i per prohibir-li també llegir o escriure sota pena de mutilació, tot això és exactament el que els passava a les esclaves a les plantacions. Entronca molt bé amb el que parlava la Quini de tota aquesta genealogia, tota aquesta memòria que hem oblidat. Durant segles, les dones negres indígenes van patir exactament el que pateix la protagonista de la sèrie. Clar, aquesta sèrie ens ha horroritzat. Jo, a mi em té horroritzada, no? Et planteja, no sé si l'has vista sencera, no, Moja?
0: Com es diu la sèrie?
1: El conte de la serventa.
0: Ah, pensava que parlàvem d'una altra cosa ara. Si no, clar, clar, sí.
1: L'has vista o no?
0: Però el conte de la serventa, estem parlant del cuento de la criada?
1: Sí, ja ho he dit.
0: Va, és culpa meva que en català no...
1: Sí, però he dit el conte de la serventa, el conte de la criada.
0: Sí, sí, sí,
1: culpa meva. He fet la traducció al principi perquè sé que la traducció al català a vegades no...
0: Exacte, el cuento de la criada,
1: estem a Ràdio Nacional, estem parlant en català.
0: Sí.
1: Però, clar, a mi m'ha horroritzat aquesta sèrie, però hem de tenir clar que no és el futur,
0: de
1: és el
0: fet,
1: passat de les zones
0: racialitzades. De fet, és a dir, hi ha moments...
1: Ara connectes. Vinga, va.
0: No, que hi ha moments que... Saps la frase aquesta de... Esto parece el cuento la criada. Que és molt actual, aquesta frase.
1: Clar.
0: Jo a xarxes socials l'he vist molt, aquesta frase, que diuen, saps, de situacions que veus injustes, i dius, això és el cuento la criada. Vull dir que és una analogia que
1: s'utilitza perquè és molt mainstream aquesta obra. Clar, què passa aquí? On hi ha la crítica? Occident només s'ha esgarrifat amb aquesta història quan s'ha imaginat que les túniques vermelles les portaven dones blanques de classe mitjana. I hem oblidat que la història del nostre basat en estar occidental actual precisament ha estat fer-li això mateix a dones del sud global. Les teòriques antiracistes, i això segur que la Quini ens en parlaria molt, diuen que això és apropiar-se del trauma. L'apropiació del trauma, no?
0: Apropiació del trauma.
1: Que les dones blanques ens apropiem d'un trauma que en realitat no hem viscut en pell, l'hem viscut en una ficció, però no, perquè en manifestacions hem vist que fins i tot hi ha dones, no?, que es vesteixen de criades amb aquestes còfies per reivindicar els drets de les dones, no? Però que és una cosa que no hem viscut ni reivindiquem.

0: Apropiar-se al drama. Quan dius un concepte nou, és a dir, és quan a mi, saps? Jo activo totes les neurones i...
1: Haurem d'anar perquè... dient molts conceptes nous, llavors. Després em dius, hi ha masses conceptes nous.
0: Funciona així, funciona així. Potser deu ser com una cosa col·lateral del TDAH, que quan, saps, deus tocar... És com tocar tecles. Has dit, sí. has tocat aquesta tecla i m'he activat.
1: T'hem de trobar les tecles, a tu. Mira, un detall abans d'acabar de parlar del conte de la criada que m'ha semblat molt interessant. La sèrie, ho he dit, la sèrie està basada a la novel·la del 1985. En aquella novel·la era obertament supremacista, blanca. No hi havia cap persona de color, perquè totes les persones negres, jueves, són deportades o directament exterminades.
0: És que s'enfadaran amb nosaltres, perquè hem dit persona de color.
1: Sí, sí, jo mai ho dic, eh? Sí, sí.
0: És que... s'enfadaran amb nosaltres perquè... Bé, no s'enfadaran.
1: No, no, però hem de dir que persona de color persona és una color expressió que s'utilitza, com... per exemple, als Estats Units, perquè clar. Sí que és un concepte, però aquí, de quin color, no?
0: Clar. És persona, persona
1: no?
0: racialitzada, sí.
1: Persones negres.
0: Exacte. Ara he fet mansplaining o no? Sí.
1: No, home, no.
0: Ah.
1: No, perquè estan parlant d'una cosa de... I tu ets racialitzat,
0: és veritat, és veritat, és veritat. És veritat, sí.
1: Estàs parlant de tu mateix, al
0: sí,
1: revés?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí
1: al
0: sí,
1: revés,
0: sí.
1: Vaja, sí, ho has
0: sí,
1: de dir,
0: sí,
1: això.
0: Sí. En aquest cas, no persona negra, però sí, una persona...
1: Racialitzada.
0: Racialitzada, sí.
1: No?
0: Hi ha bastant debat, amb aquest concepte. Que, bueno, que això en podem parlar un altre dia. I pregunta...
1: Sí, sí que t'agrada aquest debat.
0: Sí, sí, perquè hi ha gent que està a favor de parlar de persones racialitzades i persones que no.
1: Crec que ara és com un... O sigui, sí que és una mica més que s'ha acceptat bastant utilitzar aquest concepte en cercles, no? Però sí, sí, sempre
0: molt
1: hi ha debat
0: bé, doncs,
1: en tot.
0: Ens queden molt
1: bueno,
0: pocs
1: no he acabat
0: minuts.
1: De dir, sí, acabo només això, que a la sèrie sí
0: dos,
1: que surten...
0: Dos minuts ens
1: sí que
0: queden.
1: Surten criades negres, perquè es va decidir doncs, portar-ho una mica a l'actualitat. Acabem ja, però no hem pogut una mica fer cap recomanació. Vaig a parlar només d'una recomanació pels caps de setmana.
0: Recomanen, sí.
1: És la Jo Tituba, la bruixa negra de Salem, de Marie Conde, que a més hi ha una obra de teatre que la Cathy Say, de les Six Sisters, no sé si et sona, ha estat un parell d'anys fent-la, perquè era de Perifèria Cimarrones, que malauradament ha tancat relativament fa poc. D'aquest grup de teatre també afrofeminista, i aquesta obra parla de les bruixes de Salem, però li dona el micròfon a una d'elles, que és una dona negra. Llavors posa la veu, el que dèiem, una mica de qui té la veu, no? Aquest és un monòleg que li dona la veu a ella. I aquesta obra ha rodat bastant, l'any passat estava a l'Espai Texas, i ha estat superinteressant, i la novel·la també és molt interessant. Una recomanació per veure que actualment, i hem tingut aquí la Quini, i també abans, doncs hi ha veus negres, de dones negres, molt interessants, a qui podem llegir, i aquí podem escoltar directament i no cal anar...
0: Bé. Alguna altra, així ràpidament, en 30 segons?
1: Va,
0: que
1: faig l'última. Sí. Podem recomanar Chimamanda Ngozi Adichie, que és una clàssica, la seva novel·la americana, Acabat a Mac, que utilitza la veu de l'Ifemelu, que és una noia nigeriana, per destrossar amb molt d'humor i ironia el racisme progre i paternalista de societats occidentals. Jo crec que també és una gran recomanació per aquest cap de setmana.
0: Molt bé. Escolta, Laia Teruel, moltes gràcies una setmana més per haver-nos acompanyat a la
1: programa
0: completa. Escolta, no marxis. Escolta, saps que s'ha fet viral a les xarxes socials un trend? Si jo et dic la frase "està molt transparent", tu saps de què va?
1: La veritat és que no.
0: No, eh? Va, és que acabarem amb aquesta cançó. És una cançó que s'ha fet molt coneguda a xarxes socials, entre els joves, i amb això acabarem, escolta. Jo crec que...
1: Vinga, estaré molt
0: atenta. N'estic convençut.
1: Però entendrem què és això de...
0: Sí, sí, vale. Sí, ho entendreu. N'estic convençut que tota la gent que ens estigui escoltant ara, que molta gent ens escriu, per cert, quan el dissabte que està escoltant el programa, ens escolta molt cuinant. No sé, deu ser una hora que passades les 3 de la tarda la gent cuina. O en cotxe, també. Però aquesta cançó connecta molt amb aquest tren que doncs, els joves de Catalunya, parlem de joves de Catalunya que estan... De fet, el Cabro Rock, que va tenir lloc fa poc.
1: He vist algun... cap de setmana passat.
0: Sí, he vist algun vídeo que tot el públic parla...
1: Però què és? Però explica'ns.
0: Bueno, ara l'escoltaràs, acabarem el programa amb això. I ara l'escoltaràs. Doncs ha estat un plaer compartir amb tots vostès el programa, el D'on ets tu, a Ràdio 4. Els desitgem que tinguin molt bon cap de setmana. Fins molt aviat.

0: L'altra ràdio, amb Sin Tuniqui.
1: Benvingudes, benvinguts a la nova edició que comença en aquest instant del magazín de la cultura audiovisual i tecnològica de Ràdio 4 des d'aquesta ràdio pública. Us torno a saludar. Avui esdevindríem una mica un programa radiofònic. Sé que és difícil ara amb això de la intel·ligència artificial. Li demanes i alguna cosa trauria a nivell d'imatge. Seríem un programa radiofònic en forma de coca, perquè hi estem albirant la nit de Sant Joan, en aquest cas la nit del proper 23 de juny, ja la tenim a pocs dies vista, no? I a banda de les fogueres de la tradició catalana, les coques, que ja es comencen a consumir de diferents tipus. Avui esdevindríem un programa en forma de coca. Per què? Perquè estem ja en aquesta edició del dissabte, dia 20 de juny, 9:05 del vespre, i per mi és un plaer donar-vos la benvinguda més cordial en aquesta edició prèvia a la nit de Sant Joan, que és la número 2647.
2: Buenos días. Tengan todos ustedes, mis queridos radioyentes.

0: poco más de qué se trata.
1: ¡Arranca y vámonos!
2: Es tractaria d'una coca que hi hauria multitud de fruita confitada, tantes com seccions. No sé si hi ha tanta fruita confitada com seccions, però ara podríeu fer una mica el vostre particular recompte. Escoltarem un enregistrament de Com Ràdio de l'any 1997. Tindrem actualitat de la ràdio l'Estat espanyol amb Lluís Segarra, des de Guia de la Ràdio, apartat de radioaficció amb el director de Mercaham, amb el Miquel Àngel Sáez. La fira Mercaham ja la tenim ben a prop, ben a prop. Tecnologia i pensament s'espera ja pacientment en doctor Carles Llinàs, el degà de la Facultat de Filosofia i la Seia Universitat Ramon Llull, perquè hi té l'amabilitat de venir en aquests estudis. La tecnologia de les comunicacions també amb el gran Quico Gras, també esperant pacientment per entrar en aquest locutori. El món de la societat de la comunicació i la informació amb en Jordi Barreda, des del portal societatdelainformació.com. La tecnologia social, la tecnologia comunitària, des de Fem Pro Comuns, i el món dels audiovisuals amb en Jordi Álamo de l'empresa Evantic. Tota aquesta coca l'hauríem de preparar, no? L'hauríem de fer amb els diferents també pinyons, pinyons autèntics, cada vegada és més difícil de trobar pinyons autèntics i són força cars. Doncs qui prepararia amb la coca? Irene Moreno, realització tècnica, control de so, i Sintoniqui a la direcció i presentació.
3: L'altra ràdio vintage amb en Sintoniqui,
4: l'altra ràdio vintage.

0: Aquesta ràfaga d'entrada d'aquesta secció, la veu que escolteu és el gran Jordi Nacenta, el grup és l'Alma de Boquerón, no aquest fragment ara, que és de la Maria Pelae. Bona música, cara a la Revilla de Sant Joan. Els temes Alma de Boquerón, bé siguin més rumberos, més roqueros, són força agradables d'escoltar en una nit, com és la nit de Sant Joan, acompanyada d'altres músiques. Però ara el que toca és, amb aquesta ràfaga, fer la presentació del fragment de so que escoltareu seguidament de la història de la ràdio de casa nostra. És, com sempre, un fragment que prové de l'arxiu sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, un projecte col·laboratiu sense ànim de lucre que podeu trobar en aquesta adreça d'internet, arxiuradio.uab.cat. Avui escoltem un enregistrament de Com Ràdio de l'any 1997. Es tracta del programa Tal com som. Sentirem en Jordi Sacristán, que entrevistava a Joan Barril, dos professionals del periodisme i de la ràdio que abans precisament de Com Ràdio havien fet programes, ja que estem a l'any del 50è aniversari de Ràdio 4, a la nostra emissora, a Ràdio 4. Per tant, tant Jordi Sacristán com Joan Barril, persones lligades a la història de Ràdio 4, però el 1997 estaven a Com Ràdio.
1: Des de Ciutat que van al camp, el cap de setmana, el naturalista Martí Boada diu en to irònic pixapins, en diu pixapins. Un barceloní en temps de lleure a la Garrotxa, per molts anys que hi porti, deixa de ser mai un pixapins?
2: Les comarques consolidades, les comarques que tenen una història, sempre acostumen a considerar la gent que viu a Barcelona com uns elements foranis, però no de primera generació. Jo diria que fins i tot si s'hi queden, tenen fills, i d'aquests fills tenen fills nascuts ja a la comarca, segueixen sent aquells que van venir de Barcelona algun dia, no? I les coses, la gent de Socarrel, doncs, defensa la seva identitat probablement amb això, entre altres coses, no? Però no, la idea del pixapins ja no és... No es practica tant. Jo crec que és més aviat allò de saber qui ha nascut aquí, qui és de quatre o cinc generacions i qui no ho és. En aquest moment tothom es belluga molt, en realitat. Catalunya és ja una cosa bastant petita dintre de tot, no? I la gent circula, va, bé, vull dir que de pixapins n'hi ha de tot arreu, en tot cas.
1: Des d'ara, en el decurs dels propers minuts, us convidem a saber tal com és. Un home que utilitza la seva sensibilitat per fixar un retrat sonor o escrit d'aquelles petites o grans coses que passen al voltant seu i que, segons ells, mereixen no ser oblidades. En el púlpit dels oradors mediàtics, un troba a faltar sovint el to, la sensibilitat, la ironia, la tendresa o el repunt d'elegant crítica que practica aquest home de moltes paraules. Les paraules del seu cant, que van més enllà de les expressions periodístiques. Són paraules que fan llibres, que defineixen cançons, que s'expressen en teatre, cinema o televisió. Aquest home multimèdia, que es perdia i ens perdia un cop per setmana per l'illa del Tresort, ens ha elevat la quotidianitat al plaer de la cuina refinada. D'activitat intensa, un mateix dia se'l pot trobar signant la contraportada de lectura voluntària al periòdico, participant en una tertúlia radiofònica, signant exemplars del seu darrer llibre o fent una entrevista a televisió. Malgrat tot, afirma que mai havia viscut millor que ara. Conversa avui al Tal com som amb el periodista i escriptor Joan Barril i Cuixart. Un repàs als detalls d'una vida.

0: Amb aquesta ràfaga tan animada us invitem, us animem a que penseu. Home, és que contínuament esteu pensant en el fet d'escoltar l'altra ràdio. Qualsevol cosa que s'escolti, l'ésser humà va escoltant, alhora pensa. Aquest servei nostre sempre, o potser pel que estem dient en aquest instant, o potser doncs, per coses que us voltin pel cap. El cas és que ara entrem a la secció de pensament i tecnologia. Ho fem amb el doctor Carles Llinàs, un plaer que formi part de l'equip de l'altra ràdio en aquesta temporada que ja acaba, degà de la Facultat de Filosofia, La Salle Universitat Ramon Llull. Secció, per tant, de pensament i tecnologia. Benvingut una altra vegada,
1: moltes
0: Carles.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per tota l'activitat divulgativa en aquesta temporada i per compartir aquest estudi una altra vegada en aquí a Roc Boronat 127. Avui portes les idees d'un filòsof, Hartmut Rosa, que dius que és de la quarta generació de l'escola de Frankfurt. Jo també no sóc un especialista en filosofia, excepto la meva ignorància, no sóc alumne de la vostra facultat, no havia sentit l'existència d'Hartmut Rosa, que és un filòsof contemporani, i dius que a partir de les seves idees es vols fer pensar sobre la gestió del temps i com la tècnica, d'aquí ve la secció, condiciona precisament la percepció del temps.
1: Sí, efectivament. A veure, és un autor molt, molt, molt interessant, us el recomano molt.
0: Mira,
1: a més, diguem, no és estrictament un filòsof pròpiament dit, sinó que és una persona que es mou a mig camí entre la filosofia i la sociologia.
0: Molt bé.
1: La qual cosa fa que, sense perdre profunditat de pensament, sí, però a vegades el llenguatge que
0: sigui
1: té...
0: Sigui clar, digueu-ho.
1: No és costa... un llenguatge més empíric, a base d'exemples.
0: Tant com algun filòsof que crea un llenguatge per intentar explicar el seu món abstracte.
1: Jo, per exemple, si algú volgués llegir alguna cosa que és relativament breu, n'hi ha un que es titula Acceleració, Aceleración y Alienación, que està en castellà.
0: Aceleración y Alienación.
1: Alienación.
0: I Rosa s'escriu com en català la flor.
1: Rosa, sí. Exactament.
0: Ara,
1: és el seu cognom.
0: Doncs sí. Mira, tenim una bona recomanació ja cara a l'estiu.
1: Sí, sí. I forma part, de fet, d'una sèrie d'autors, que no sols de l'Escola de Frankfurt, sinó d'altres sensibilitats, si es vol dir així, que s'han fixat en un fenomen que és molt curiós, que és el tipus de relació que tenim els homes moderns i els postmoderns encara més, diguem, els de la modernitat tardana nostra, diguem, encara més, la singular relació que tenim amb el temps. Amb el temps.
0: Digue-ho a mi, que treballo a la ràdio.
1: Efectivament.
0: Ja t'estic manecant el temps que queda.
1: No, i segur que seria interessantíssim. Clar, que en aquesta
0: sala... Però això ja és un tema professional, de fer un programa de ràdio. Tu dius quan un està normal i corrent,
1: sí,
0: en la però, seva vida quotidiana.
1: Sí, però és clar, però diguem, però és una experiència que té certs elements comuns a tots els, a tots els homes i dones de la nostra època, de la modernitat, no? Però que té les seves variacions després individuals. Si en aquesta taula tinguéssim doncs, un metge, un enginyer, precisament,
0: sí,
1: o el qui sigui, doncs segurament donaria variants d'això, no? Donaria variants. Llavors, bueno, una de les observacions que, vista des d'una certa perspectiva, és molt elemental, que fa el senyor Rosa, és la tècnica neix en gran mesura per estalviar-nos temps. I, de fet, comprovem empíricament en les nostres vides que com més tècnica tenim, menys temps tenim, no? menys
0: sí,
1: temps tenim a la nostra disposició.
0: El món de les xarxes socials, que també no fa gaire mesos a l'altra ràdio, la doctora Àtia Cortés del Barcelona Supercomputing Center reflexionava sobre una condemna a Meta i a Google per haver causat addicció a xarxes socials a una jove dels Estats Units, que és un fenomen que es nota. És veritat que molta gent ara té tendència per la xarxa social
1: clar.
0: Notes que tens menys temps per tu quan aparentment semblaria que
1: si
0: poguessis disposar de més temps.
1: Si
0: no?
1: Recordes, jo crec que això n'havíem parlat en alguna altra ocasió sobre el tema del que alguns altres autors n'han dit, l'economia de l'atenció.
0: Sí, això em vas parlar fa uns mesos, és veritat.
1: Exactament.
0: Sí, me'n recordo.
1: Però al final és un problema d'això. O sigui, aquests mitjans tècnics et permeten accelerar moltíssim determinats procediments o processos o el que sigui, però, de fet, sigui per influència externa o per tendència interna, en realitat el temps que guanyes d'aquesta manera no l'utilitzes per les coses que donen sentit a la teva vida, etc, sinó per allargar processos, per exemple.
0: Correcte.
1: O per fer-los més complexos, etc.
0: Sí, sí, sí,
1: per exemple, diguem, posem un exemple ben simple, que és molt... fa un segle i mig la gent anava al Maresme i era una excursió llarguíssima, tremendament...
0: Clar, clar.
1: Molt bé.
0: Amb la tartana.
1: Amb la tartana.
0: I després algú va anar a matar
1: hores,
0: un tren.
1: A lo millor fins i tot dies, etc.
0: Sí, sí.
1: Però ara tu això ho fas en mitja hora de cotxe, si no hi ha massa
0: si no hi ha bus.
1: Si no hi ha bus, aconsegueixes mitja hora.
0: Correcte.
1: Bé, al tant, això que acabes de dir del bus és interessantíssim.
0: Oh, clar.
1: Perquè vol dir que en aquest món accelerat...
0: Sí.
1: Hi ha dinàmiques internes al propi món que tendeixen a fer-te perdre temps.
0: D'acord.
1: No? Però aquest ara és un altre problema.
0: Sí, un altre problema.
1: Però observa que el que passa és, diguem, allò que ara tu fas en mitja hora amb cotxe, aquest escurçament de termini l'utilitzes realment per dedicar-te a llegir més, per dedicar-te a contemplar obres d'art, etc. La major part de nosaltres no fem això. El que fem és fer servir aquest temps addicional. Si abans necessitava 7 hores per arribar a Vilassar de Mar, ara el que faig és dedicar aquestes 7 hores a arribar fins a Lió. Vull dir,
0: correcte.
1: M'explico?
0: Sí, sí,
1: llavors, de fet... bé, és un fenomen molt curiós. És un fenomen molt curiós que realment una sèrie de mitjans que han nascut per fer-nos guanyar temps, l'efecte real que tinguin és invers. Això va lligat a un altre fenomen que és molt interessant i que aquest senyor el subratlla molt. De fet, és el tema que més subratlla i que més li interessa. Si em permets posar un exemple que em sembla que tots també els nostres oients
0: entendran... Amb l'exemple que vem,
1: si tu perds l'equilibri, tens dues maneres... de recuperar o de mantenir l'equilibri. Una manera és aturar-te, agafar-te en algun lloc i quedar-te quiet en aquest lloc, no? Per exemple, si tu estàs pujat a una escala per penjar un quadre o el que sigui, i sents que perds l'equilibri, el que faràs normalment és baixar al centre de gravetat, agafar-te a l'escala i quedar-te allà quiet. Però hi ha una altra manera, també. Hi ha una altra manera que és, si tu vas caminant pel carrer i ensopegues, una manera de no caure a terra és córrer més. Sí?
0: Sí, cert.
1: Això, la meva àvia deia la meva àvia feia un proverbi
0: popular
1: que deia qui entropieza y no cae, adelanta.
0: D'acord. Vol dir que hi ha aquest...
1: Exactament.
0: Tendència llavors, a córrer per intentar reprendre l'equilibri.
1: Llavors, el que vull dir és, aquestes dues maneres de recuperar l'equilibri, la segona, aquesta de recuperar l'equilibri accelerant la velocitat, és la que està caracteritzant el nostre món contemporani. El nostre món contemporani, la nostra tendència és a creure que l'equilibri el guanyem no aturant-nos i dient que caic, no? I aturant-me ara aquí, sinó accelerant el pas. Accelerant el pas.
0: Anar accelerant.
1: Efectivament,
0: accelerant.
1: Que el problema que tinc, perquè fins ara he corregut tant, és córrer més encara.
0: D'acord.
1: És córrer més. Això té un cert sentit en alguns moments, però hi ha...
0: Però no... els 365 dies.
1: Però té una sèrie de perills que em sembla que experimentem cada dia.
0: No els 365 dies, no? Una tecnologia que facilita les coses, que ens fa guanyar temps, totalment cert, però que alhora, segons quins processos, potser això de les xarxes socials és un exemple excessivament, diguem-ne, de baix nivell, però que és veritat que quedem com en una gran taranyina del món tecnològic que no sabem sortir-ne d'allà, no? I que anem cremant estona, hores, coses, i que cada vegada, com és un sense fi, cada vegada podem fer més coses, però que potser no ens aporten cap qüestió. Molt interessant, com sempre, escoltar el doctor Carles Llinàs amb aquesta activitat de tecnologia i pensament a l'altra ràdio. Que vagi molt bé, Carles, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: L'altra ràdio, amb Sintonic.
0: El doctor Carles Llinàs abandona aquest locutori i mentre ho fa jo ja us presento el següent espai. Ens l'ha preparat en Jordi Álamo de l'empresa Evantic. Quin tema has preparat per avui, Jordi?
3: Avui us vull parlar del projecte que hem presentat els de Fujifilm i Evantic. Ho van presentar ja definitivament al Mobile World Congress, tot i que ja ho va presentar també com a idea concepte durant la Fira ICE 2026. És un projecte de conservació del patrimoni audiovisual. Hi ha una paradoxa curiosa al cor de la indústria audiovisual. Mai no s'havia generat tant de contingut, mai no hi havia hagut tanta capacitat tècnica per capturar, editar i distribuir imatge i so. I, malgrat tot, una gran part enorme d'aquest patrimoni, arxius fotogràfics, fons documentals, col·leccions de vídeo, es perd, es deteriora o simplement queda inaccessible perquè no hi ha una estructura adequada per conservar-lo i explotar-lo. Evantic és una empresa coneguda pel desenvolupament a mida de solucions pensades pels mitjans de comunicació i en especial per plataformes audiovisuals. Fujifilm és coneguda per les càmeres i per la fotografia analògica, però fa anys que és també un dels grans fabricants mundials de cintes LTO, cintes magnètiques d'alta capacitat que s'han convertit en l'estàndard de referència per a l'arxiu i la conservació de grans volums de dades audiovisuals. Actualment les utilitzen els grans estudis de Hollywood, les televisions públiques europees, arxius nacionals. No és una tecnologia nova, és una tecnologia provada, fiable i, sobretot, pensada per durar dècades. Per tant, uns han posat el maquinari i uns altres han posat el programari. El resultat és un servei nou de prestació digital per a grans col·leccions fotogràfiques i de vídeo, operat des d'un sistema centralitzat i concebut per a dos objectius, conservar i explotar. Va dirigit a fotògrafs, productores, televisions locals, arxius municipals, institucions culturals que generen continguts audiovisuals de manera intensiva, que acumulen anys o dècades de patrimoni visual que no saben ben bé on posar ni com rendibilitzar. A mitjans de comunicació, amb fons documentals importants que necessiten digitalitzar i posar en valor allò que tenen els magatzems. Tots ells comparteixen un mateix problema. Massa contingut, massa escampat, massa difícil d'accedir i sovint massa vulnerable. Però el que fa diferent a

0: visió estratègica. És el que permet fer sostenible econòmicament la conservació de grans volums de patrimoni audiovisual sense dependre d'infraestructures de tercers ni d'uns preus de núvol que no paren de pujar. I aquest és el missatge de fons. En un món obsessionat amb el núvol, amb la immediatesa, amb l'accés instantani a tot, hi ha continguts que necessiten d'una altra lògica, una lògica de custòdia, de permanència, de gestió responsable del patrimoni.
1: Hi ha col·laboradors que tenen com una mena d'imam amb les ràfegues musicals. És bastant habitual en aquesta temporada, ja que el sentirem per última ocasió a temporada present de l'altra ràdio, que quan el traductor Joan Francesc Gras en antena, el nostre company Quico Gras, sona el Gato Marinero. Les ràfegues van sonant d'una mica sense sol tenir volta en el sentit positiu. No cada secció té una ràfega, però coincidit, no?, en aquesta temporada, Quico, bastant aquesta ràfega,
2: sí,
1: de la Maria Pelae, aquesta cantant de Màlaga, la gran Maria Pelae, una malaguenya universal, amb aquesta rumba catalana, que això és una rumba catalana. Quico, tanques col·laboracions a la temporada, el programa encara té unes quantes edicions, però en aquesta última, parlant de tecnologia simple.
2: Sí.
1: De tecnologia que té un cert temps, eh?
2: Sí, se li diu simple perquè en el fons és un retorn una mica al passat, és a dir, en plena etapa de la intel·ligència artificial i de mòbils ultrapotents i de connexions permanents, sí,
1: Gemini,
2: i de tal,
1: i el ChatGPT, doncs, tot aquest univers.
2: Hi ha molta gent que està
1: si
2: tornant...
1: Que si el nanobanana de Google, tot això que expliquem a l'altra ràdio sovint.
2: Sí, i estan tornant a dispositius més simples.
1: Sí, hi ha persones que porten dispositius mòbils antics perquè volen.
2: Sí, de fet, jo a casa...
1: Això fa, és una molt bona cosa, perquè sí, evidentment no hi ha cap obligació d'estar amb tots aquests trastos a l'última, si no li interessa.
2: Jo tinc un iPod antic, que el vaig comprar fa molts anys, quan va sortir el 2007, i aquest iPod l'he tornat a fer servir, me l'he trobat per casa, perquè
1: fet,
2: no tinc anuncis, no tinc res, i funciona la merda bé.
1: D'acord.
2: I no va... L'altre dia, en un concert d'unes noies, vaig veure que un del seu equip feia fotos amb un Nokia petit. Llavors veies...
1: De quina època calcules
2: estem
1: que era el Nokia?
2: Estem parlant el 3310, que és del quart trimestre del 2000.
1: Per tant, estem parlant de gent jove,
2: sí,
1: any 2026,
2: sí,
1: ciutat de Barcelona,
2: sí,
1: que, perquè volen, anaven amb un Nokia de fa 20 anys.
2: Sí, i els hi feia...
1: Eren... A fer fotos.
2: Sí, feia fotos amb unes noies.
1: I per què creus que feien fotos amb el Nokia aquell?
2: Doncs perquè aquest tipus de fotos...
1: D'entrada tornen... no tenien tants megapíxels.
2: No, però jo parteixo de que jo personalment sóc analògic, i per tant lo digital a vegades no sé per què anem tan de pressa i fem tants calaixets.
1: Perquè és un negoci, Quico. Tu que t'hi has dedicat. S'ha de vendre, s'ha de crear addicció...
2: Clar.
1: Interessa que les persones consumeixin, igual que consumeixen determinats productes que potser no els hi fa falta, de roba,
2: sí,
1: d'altres qüestions,
2: sí,
1: sense que hagin quedat, diguem-ne, inservibles o que ja toqui. És una societat de consum i aquesta tecnologia i allò que ofereix cada vegada, doncs és un gran negoci.
2: I tancant el cercle ens trobem de que la simplicitat és innovació. És a dir, tothom fa una cosa diferent amb intel·ligència, doncs jo, simplicitat és innovació, i la desconnexió s'està convertint novament en un luxe. És a dir, igual que hi ha molta gent que li agrada anar amb samarretes, a mi m'agrada sense cap marca.
1: D'acord.
2: Perquè dius, perquè...
1: Sí, sí, que et ve de gust.
2: Quan ens van obligar les bosses de plàstic al supermercat li vaig dir si en tenien sense marca, i m'han dit per què. Dic, perquè si pago 20 cèntims vull la meva bossa, no fer-te propaganda tu, no?
1: Sí, sí.
2: Doncs s'ha reconvertit a recuperar aparells antics, càmeres antigues...
1: Sí, això tot... és veritat que hi ha bastanta gent jove fent fotografia amb rodets de pel·lícula de cinema, eh?
2: Tot i que paral·lelament també s'estan fent càmeres amb estètica i model antic, però digitals.
1: Sí, sí, pel·lícula de fotografia,
2: sí,
1: de cinema,
2: químic,
1: i els
2: químic,
1: rodets,
2: no, no,
1: és
2: ja,
1: la mateixa base,
2: no?
1: Però per precisar, ja que som un problema tecnològic, càmera fotogràfica, rodet fotogràfic.
2: Clar, vivim envoltats de missatges, d'alertes, de vídeos curts, de xarxes, i tot això
1: I
2: provoca
1: una gran
2: saturació.
1: Part, aquí està. Obesitat digital, jo fa anys que li vaig dir. Obesitat digital.
2: Me la quedo, eh?
1: I cal fer dieta. i va molt bé, i això mira que ho anem dient a l'altra ràdio fa molts anys, de tant en tant tancar-ho, no consumir-ho, dedicar-se a passejar, dedicar-se a mirar, i som un programa tecnològic, però molta gent que participa a l'altra ràdio, que pot tenir coses a l'última d'un sector que li interessa o que l'escolteu, no és incompatible amb desmarcar-te i ser tu propietari del teu temps i propietari de les coses

0: que a tu t'interessen de tenir en aquests dispositius.
1: Els mòbils aquests se'ls diu dumb phones, és a dir, una cosa simple, que el que fas és trucar, contratrucar, rebre trucades, fer alguna foto en petit format. I això és una tendència que no sé per què, crec que anirà a l'alta, perquè ho he parlat amb amics i gent, i això no treu que puguis utilitzar internet o les xarxes socials, és a dir, és com si un va al Liceu a veure una òpera, però llavors vol tocar la guitarra a casa.
0: Fa servir la xarxa social o el que sigui en el moment que està on sigui, amb un ordinador, i m'hi connecto, faig les quatre coses, però no he d'estar lligat tot el dia i no passa res si m'estic 25 hores aquell dia sense anar-hi o sense posar-m'hi o durant el dia no ho faig servir, ho trobo molt encertat.
1: Doncs
0: no?
1: Això...
0: És una bona recomanació, jo crec que ho hem fet en moltes temporades, sent un programa de divulgació tecnològica, 46a temporada, dient el que ve, dient el que es fa, que és meravellós, que ajuda en moltíssimes qüestions, però el fet, com sempre ha fet, jo crec, l'altra ràdio, els col·laboradors, ningú, diem-ne, ven tecnologia, es dedica a la divulgació, d'utilitzar-ho quan cal, allò que calgui. Una cosa és saber la quantitat de coses que existeixen, no? Seria cultura.
1: Correcte.
0: Però a partir d'aquí, pues, tu t'interessa allò, Quico, jo m'interessa una altra qüestió, el senyor que ens escolta tal qüestió, la senyora que ens escolta tal altra. No tothom hem de tenir de tot, fer-ho servir de tot,
1: ni
0: que l'eina ens ho permeti fer. Trobo molt encertada aquesta última reflexió que ens portes, Quico. Moltíssimes gràcies per tota aquesta temporada també de divulgació. Fins la propera.
1: Fins la propera.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
0: En aquest punt del programa és l'instant d'escoltar l'últim espai de la temporada que ens han preparat des de Fem Procomuns. Avui escoltarem a Agustí Emperador, qui ens dona diverses raons per no construir centres de dades a Catalunya. I hi ha unes quantes campanyes que alerten de les conseqüències en el medi ambient que poden tenir amb el consum energètic, i és sumament interessant que escolteu el que avui ens explica i argumenta l'Agustí Emperador des de Fem Procomuns.
3: La Generalitat està impulsant la implantació de centres de dades a Catalunya, dins del marc del seu pla per desenvolupar la indústria de la intel·ligència artificial. L'objectiu anunciat pel govern és, literalment, maximitzar les oportunitats de la intel·ligència artificial per guanyar competitivitat per les empreses catalanes en els mercats globals. Segons les empreses del sector dels centres de dades, aquestes infraestructures generen molta riquesa i promouen el desenvolupament del sector tecnològic als territoris on s'instal·len. Malgrat això, encara no sabem si, més enllà de les impressionants xifres d'inversió, aquests megacentres de dades aportaran els efectes promesos a l'economia i l'ocupació al territori. El procés d'implantació de centres de dades per a la indústria de la intel·ligència artificial va començar fa 2 anys a l'Aragó, un territori escollit pels gegants tecnològics per instal·lar els seus centres de dades gràcies a la seva abundància de generació elèctrica. Fins al 2024, l'Aragó produïa el doble de l'electricitat que consumia. Des d'aleshores, el govern d'Aragó ha estat exhibint amb orgull les inversions de milers de milions d'euros que ha rebut de gegants tecnològics com Amazon Web Services i Microsoft per la construcció d'aquests centres de dades. 2 anys després d'haver-se iniciat aquest procés, a l'Aragó no s'ha observat creixement de la indústria tecnològica, sinó l'aparició d'enormes naus industrials ocupades per desenes de milers de servidors de càlcul on no hi treballa pràcticament ningú. Això és així perquè els centres de dades no són indústries que requereixin treballadors, sinó magatzems. Magatzems de servidors de càlcul als que s'accedeix via internet des de qualsevol lloc del món. Per tant, el seu ús genera ocupació a altres llocs del món i no pas al lloc on està instal·lat el centre de dades. Els nous centres de dades d'Amazon Web Services a l'Aragó tenen un consum elèctric anual equivalent al d'una ciutat d'uns 200.000 habitants, com Terrassa, però hi treballen menys de 100 persones. Una xifra insignificant si es compara, per exemple, amb la factoria de la Seat a Martorell, amb un consum elèctric inferior, però on hi treballen més de 10.000 persones. Aquest enorme consum elèctric és degut a que els centres de dades funcionen 24 hores al dia, 365 dies a l'any, sense interrupcions. I el consum elèctric s'afegeix al consum d'aigua, necessària per refredar uns servidors de càlcul que estan apilats i concentrats dins dels centres de dades, de tal manera que és impossible refredar-los només amb equips d'aire condicionat. Degut al seu enorme consum energètic, aquests centres de dades engoleixen quasi tota l'electricitat del on s'ubiquen, provocant l'anomenada gentrificació energètica. A zones dels Estats Units, on hi ha molts centres de dades per intel·ligència artificial, la factura elèctrica s'ha arribat a triplicar. La presència d'un megacentre de dades fa que les altres indústries de la zona es traslladin a altres llocs on la factura elèctrica no és tan alta. És per aquest motiu que els centres de dades destrueixen molta més ocupació que els pocs llocs de treball que generen. És tan gran l'amenaça de la gentrificació energètica que l'estat de Maine, als Estats Units, està a punt de decretar una moratòria en la construcció de centres de dades hiperescalars. El govern de la Generalitat ha anunciat la seva intenció de construir 26 megacentres de dades a Catalunya, la qual cosa suposaria multiplicar per 20 la potència desplegada actualment i arribar fins a 2.000 megawatts. Aquesta potència, equivalent a la que generen dues centrals nuclears, representaria un augment del 30% en el consum elèctric de Catalunya. Ara mateix Catalunya, que només té un 20% de generació renovable d'electricitat, ja necessita cremar gas en centrals tèrmiques per cobrir tota la demanda. La posada en funcionament d'aquests megacentres de dades suposaria haver de cremar molt més gas per generar l'electricitat necessària per alimentar-los. Augmentant les emissions de gasos d'efecte hivernacle a Catalunya en 3 milions i mig de tones a l'any. És per això que cada vegada són més les persones que pensem que aquests megacentres de dades provoquen uns impactes intolerables al territori en termes de consum energètic i hídric, que aquest pla de desplegament de centres de dades provocaria un enorme nivell d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que acceleraria encara més l'escalfament global i que aquest pla només respon als interessos econòmics de les grans tecnològiques, immobiliàries i fons d'inversió que busquen treure el màxim benefici de la bombolla de la intel·ligència artificial. És per això que hem engegat la campanya contra els megacentres de dades a Catalunya, per demanar a la Generalitat que abandoni el seu pla de construcció d'aquestes infraestructures tan nocives pel territori, pel clima i pel planeta.
0: Canviem de temàtica. En aquesta coca que jo m'imaginava amb tants ingredients, doncs ara hauríem de trobar quina fruita confitada podria ser dient per posar la fruita sobre la coca representativa de la secció d'en Jordi Barreda. Jordi Barreda, des del portal Societat de la Informació, societatdelainformació.com, en aquest portal trobareu els espais que en Jordi Barreda, en les últimes temporades, està fent a l'altra ràdio, que són, en aquest cas, sumament interessants, alguns informatius, alguns divulgatius, allà estan recollits, societatdelainformació.com. Doncs bé, Jordi Barreda tanca temporada informant avui d'un cas que afecta parlamentaris europeus i l'empresa xinesa Huawei.
4: Una comissió parlamentària dona suport a l'aixecament de la immunitat d'un eurodiputat involucrat en el Huawei Gate. La Comissió d'Assumptes Jurídics de la Unió Europea va votar per aixecar la immunitat d'eurodiputats vinculats a una investigació per presumptes suborns relacionats amb Huawei. La immunitat parlamentària dels diputats impedeix que els jutges de Bèlgica puguin accedir a determinades proves mentre mantinguin els seus càrrecs. L'investigació busca esbrinar si l'empresa xinesa Huawei va influir en les polítiques relacionades amb el desplegament del 5G a Europa. El cas es remunta al març de l'any passat, quan les autoritats belgues van detenir diverses persones acusades de participar en una xarxa de corrupció. Segons el fiscal, els acusats haurien rebut diners, viatges, regals i invitacions a esdeveniments esportius a canvi de recolzar posicions favorables a l'empresa Huawei dins de les institucions europees. L'any passat, les institucions europees ja van prohibir l'accés a les seves instal·lacions als lobbistes de Huawei mentre avançaven les investigacions. L'empresa ha negat qualsevol conducta d'aquest tipus i alega que té una política de tolerància zero contra la corrupció i de plena cooperació amb les autoritats. La sol·licitud de suspensió de la immunitat parlamentària no implica culpabilitat ni comissió d'un delicte, i el seu aixecament permet a les autoritats judicials dur a terme procediments d'investigació. L'aixecament de la immunitat afectaria només a l'eurodiputat del Partit Popular Europeu, Fulvio Martusiello. Les sol·licituds per aixecar la immunitat dels eurodiputats del PPE, Salvatore De Meo, i del liberal Nicola Minchev, així com el diputat socialista Daniel Attard, no van obtenir prou suport. Abans de que aquesta es faci efectiva, encara ha de ser confirmada per una votació del ple del Parlament a finals d'aquest mes. Però el tema ha provocat molt d'enrenou. Diverses decisions recents han plantejat preguntes sobre com el Parlament Europeu gestiona les sol·licituds de les autoritats judicials. I eurodiputats de tot l'espectre polític han demanat una revisió del procediment d'immunitat del Parlament.
2: L'altra ràdio. amb Sintoniki.
0: Encara podem posar més fruites confitades perquè tenim un parell de seccions per davant, a la coca radiofònica del programa d'avui de l'Altra Ràdio, amb vistes ja a la nit de Sant Joan, ni cara antena, ja ho entenc perfectament, estem encara en un dissabte, dia 20 de juny. Entrem ara a l'apartat de radioafició. Abans de saludar ja amb Miquel Àngel Sáez per parlar a fons de Mercaham 2026, fira a Cerdanyola del Vallès, que la tenim a una setmana vista, ja està a tocar, tornar a repetir una informació que jo us vaig donar la setmana passada. David García Vizcaíno, professor del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya i radioaficionat, i té l'indicatiu Eco Alfa 3 Fox November Charlie, farà per setena vegada un curs d'operador d'estacions de radioaficionat. Es fa de manera presencial a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels. Es tracta de 20 hores de durada, aquest curs, però no us heu de deixar impactar pel nom del lloc on es fa, Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels, on el David García Vizcaíno és un dels seus magnífics professors, perquè el curs està pensat i adreçat per tot tipus de públic, a partir de 16 anys, fins i tot pensat per persones que no volen treure's l'indicatiu de radioaficionat, que volen conèixer les tecnologies que es fan servir, les activitats, però evidentment també té una clara utilitat per aquelles persones que volen optar a treure's el certificat corresponent amb l'indicatiu de radioaficionat i presentar-se a l'examen per aconseguir-ho. Per tant, tant un públic com l'altre serà benvingut. Dates, ja es va apropant el curs. 29 de juny a 3 de juliol. De 3:45 a 8:15, en aquell indret de Castelldefels, molt a prop del Canal Olímpic, preu 55 euros, i tota la informació, si algú volgués apuntar-vos-hi, qualsevol dubte, qualsevol aclariment, el trobareu contestat en aquesta adreça electrònica: ea3fnc@gmail.com. I després d'aquesta informació sobre el curs de radioafició que es farà a Castelldefels, com jo deia, la secció d'avui de radioafició de l'Altra Ràdio ha d'estar protagonitzada per Mercaham. Saludo ja en el seu director, Miquel Àngel Sáez, president també de la Federació Catalana de Radioaficionats, però avui, novament, com passa en els últims mesos, que ja venim informant de Mercaham, ens donarà tots els detalls de com serà l'edició 2026 d'aquesta importantíssima fira que ja està a punt de poder ser visitada. Estem parlant, Miquel Àngel, benvingut, del proper dissabte, no?, que ja serà 27 de juny. Cerdanyola del Vallès, lloc de Cerdanyola on es fa la fira Mercaham.
5: Vale, el lloc és Poliesportiu Guiera, del carrer Guiera 6 i 8, és l'instal·lació poliesportiva més gran. Però ara explicaré una cosa de l'instal·lació, perquè resulta que aquest any ens ha donat una coincidència. Bueno, com a poliesportiu, pues, tenen preferència, evidentment, les entitats que fan esport, no? I aquest any, casualment, coincideix que hi ha una final important aquí a Catalunya, i no ens han pogut donar la data que habitualment
0: ens donen,
5: que és la primera segona.
0: Sí.
5: Ens han donat el 27. Què passa el 27?
0: Sí.
5: Pues passa que coincideix amb Friedrich Schaffen.
0: Ah, ho vam dir la setmana passada, el Salvador Cavaller...
5: Sí, bueno.
0: Ens explicava fa 7 dies tots els detalls d'aquesta fira alemanya, que precisament Astroràdio no hi podrà ser present.
5: Però
0: ja ha coincidit així. D'acord.
5: Sí, Astroràdio ha vingut a totes les edicions.
0: Queda dit, eh? Molt bé.
5: És una pena. Bueno, és la trentena edició de Mercaham. Recordem que fa 33 anys que vam començar aquesta etapa de Mercaham, però com que hi va haver 3 anys, bueno, 2 de pandèmia i un altre que no s'havia fet, doncs, bueno, doncs ara estem la 30 edició.
0: Horari de la fira. Horari de la fira, Miquel Àngel.
5: Com?
0: Horari.
5: Començarem a les 9 del matí i acabarem aproximadament a les 7 de la tarda. 7, 8, depèn, eh? Moltíssim de com estigui l'ambient.
0: D'acord. Recordar que hi ha una entrada testimonial d'un euro per contribuir a la despesa. Sí. Aquesta fira no té afany de lucre. L'Ajuntament de Cerdanyola cedeix la instal·lació, però hi ha unes despeses mínimes. Sí. Els que organitzen ho fan de manera desinteressada, però queda dit, contribució d'un euro. Ni que no sigueu, ara ho dèiem amb el curs de radioafició, ni que no sigueu radioaficionats, radioescoltes, si esteu a Cerdanyola, si us hi podeu apropar, és fascinant veure-ho, el mercat aquell de coses antigues, segona mà, veure les institucions que hi ha, és sorprenent, vull dir que és, fins i tot, entreté molt, ni que no siguis de l'univers, vull dir que, i qui és de l'univers encara en gaudeix més. Activeu un indicatiu, no?, durant la setmana de Mercaham, indicatiu especial.
5: Sí, és un indicatiu que ja demanem cada any i que ens l'han concedit i ja tinc aquí en aquests moments l'autorització, que és Eco Hotel 3 Ham, Eco Hotel 3 Hotel Alfa Mike.
0: Perfecte. I ja dèiem, Astroràdio, degut a la coincidència amb la fira de Frischhafen, com va dir Salvador Caballero, hi serà present, però institucions, organismes, empreses, fem una mica una llista, què trobarem el proper dissabte a Mercaham de les 9 del matí fins a les 7-8 del vespre?
5: Bé, tenim com a entitats, o sigui, Ràdio Clubs en definitiva, tenim 17 stands i 3 de locura digital, que també venen, 17 i... seran 21, potser 22. La qüestió és que com a entitats vindrà una empresa nova que es diu Capa3, que es dedica a reparar, molt important, perquè fa reparacions, i avui en dia no hi ha gaire reparadors de ràdio, l'Associació d'Ells Barcelona, la Unió de Regions de Catalunya, Urcat, la EQRP Club, que són els que sempre venen també, que es dediquen al tema de baixa potència, la Unió de Radioaficionats de Barcelona, URE, la coneguda Mai, després tenim, evidentment, aixercat a la xarxa d'emergència de Radioaficionats de Catalunya, la Federació Catalana de Radioaficionats, la European CB Federation, que també va vindre l'any passat, que és el tema de 27, Brandmeister, en tot el tema digital, Selva Mar Notícies, Ràdio Club Lavaells, ATRAM, l'Associació de Regionals de Molins de Rei, que es dediquen bàsicament al tema de muntanya, o sigui, a fer doncs, potes i tot això. Després tenim una estació, que és l'Ecotel 3, com ho he dit abans, és un stand, Ràdio Club del Vallès, la CART, que aquest any teòricament haurien de vindre, però em sembla que no vindran al final, no ho tinc segur encara.
0: Encara quedaria l'Associació Cultural Amics de la Ràdio pendent de confirmació,
5: sí,
0: d'acord.
5: Sí, perquè sembla ser que els hi faltava gent. I el Radiobook Ochentero de Mollet, que és un radioclub que habitualment, pues, bueno,
0: molt
5: s'ha
0: bé,
5: creat
0: doncs,
5: no fa
0: positiu,
5: gaire,
0: un bon, sí. En aquest cas, s'aplegaran a Mercaham un bon nombre, sí, d'entitats i relacionades amb la radiofici i la radioescolta.
5: I per últim, dic que també ens ha trucat a última hora també, perquè també vindrà, a 4 RBS de Delta Bravo Juliet, que aquest senyor de l'Àngel, l'ha vingut algun any, es dedica a fer micros artesanals, i aquest senyor també vindrà i estarà en un estant. També.
0: Doncs perfecte, micròfons fins i tot artesanals. I ja com a titular, hi haurà una conferència, hora prevista de la conferència i tema, i amb això t'acomiadem, Miquel Àngel.
5: Bueno, doncs l'hora serà a les 11 a la sala de conferències a la banda de dalt. El dona un radioaficionat del Ràdio Club del Vallès, que és Miguel Ángel, que era ex-treballador de IBM i que parlarà bàsicament de les noves modalitats de comunicacions que es diuen Mestàstic, exacte.
0: Doncs perfecte, una conferència que segur que serà de notable interès. Que vagi molt bé l'edició 2026 a Mercaham i fins la propera, Miquel Àngel.
5: Molt bé, fins a la propera, saludos.
0: Val la pena visitar el proper dissabte de manera presencial Mercaham a Cerdanyola del Vallès i val la pena visitar, això ja ho podeu fer ara mateix quan acabi la secció, però sisplau, visitar el web guiadelaradio.com, guiadelaradio.com, web d'informació radiofònica de tot l'estat espanyol que porta Lluís Segarra, que en aquesta temporada també Lluís Segarra, un dels veterans de l'equip de l'altra ràdio, tancarà les seves intervencions en el programa. I com tots els especialistes, diguem-ne, d'aquest programa que heu escoltat, del de la propera setmana, que ja no els tornareu a sentir en antena, per part meva, les més sinceres, gràcies per tota la seva magnífica feina durant la temporada. Lluís, comencem amb una nova emissora a Madrid. Madrid amb T.
6: Doncs sí.
0: Dita la catalana.
6: Doncs sí. Allà a Madrid, de cada 2x3 estan sortint emissores noves i algunes duren 4 dies perquè no són projectes seriosos, però aquests dies s'ha obert una que té pinta de potser de ser un projecte ja una mica consolidat.
0: D'acord,
6: no?
0: quina?
6: Es diu Radio Callao Madrid, fa servir dues freqüències, el 89.3 i el 96.2, i està especialitzada en música jazz. I dic que té pinta de sèrie perquè està posada en marxa per una empresa que es diu El Torreón de Sol, que fa 21 anys que funciona, o sigui que ja tenen una mica d'experiència, i els dos caps, els dos fundadors d'aquesta empresa són el Quique Álvarez, que havia fet programes a Canal Sur i a la televisió de Canàries, i la Pepa González, que fins al 2005, que va muntar el Torreón de Sol, doncs va estar treballant a Mediapro, és a dir, que són gent que tenen experiència i s'han d'acabar.
0: Has dit Mediapro, mira, ja fa unes setmanes, malauradament, l'edifici que tenim aquí molt a prop de Roc Boronat, amb un expedient de regulació de treballadors, Mediapro va perdre una part significativa de la seva feina, aquesta gran empresa d'audiovisuals amb seu a Catalunya, sembla que tot hagi d'estar precisament a Madrid, i és una llàstima que ha hagut d'acomiadar molts professionals que portaven dècades treballant-hi de gran vàlua, però que doncs, ha adoptat ara una nova línia i de reducció per unes qüestions de no tenir la feina prevista. Sap molt de greu, ja hi ha passat setmanes, però és que ara conec uns quants casos, gent extraordinàriament professional, i tenim l'edifici, l'estic veient al sortir de la ràdio aquí al costat. Anem, però, a la informació radiofònica. Parles ara d'aniversaris, en aquest mes de juny d'un 2026.
6: Doncs mira, hi ha diversos. Mira, per un costat, a Europa FM estan de festa perquè el morning fan, al matí, perquè per això és un morning, el Cuerpos Especiales, doncs ha arribat als 1.000 programes, el programa ara mateix el fan la Eva Soriano, el Nacho García i la Lachús. La Eva és l'única que queda des del principi, la resta han anat canviant. I bé, el programa sembla que està ben consolidat. També està molt consolidat perquè ja porta 20 anys en antena a l'Extremadura en Juego, que és el programa d'esports del canal Extremadura Ràdio, que és l'autonòmica d'allà, i això ho van celebrar fent un programa especial al camp del Francisco de la Era, que és el camp del Mendralejo, on jugava l'Extremadura, que allà van anar a jugar al Barça fa 30 anys, quan l'Extremadura va estar a primera divisió, i han aprofitat també per donar uns premis als esportistes més destacats d'Extremadura. Un altre programa que ha arribat a una xifra rodona és el Mañana es Tarde, que ha fet 800 programes i això surt per l'emissora de Ràdio Intereconomia a València. I el programa aquest el fa el Juanfran Barberà, que no sé si te'n recordaràs, però quan va començar tot allò del Covid va ser la segona persona a Espanya que va agafar el Covid.
0: No ho tindria present, però tu ets una enciclopèdia, Lluís, si tu ho dius així, doncs és casual. No va ser el primer, va ser el segon. Després et van venir uns quants més.
6: Sí, això, diguéssim...
0: I malauradament, perquè moltes persones s'hi van deixar la vida i també tornar a insistir, perquè les coses s'obliden, no? El paper de la sanitat pública i, evidentment, també privada, no? Però la sanitat pública, metgesses, metges, infermers, infermeres, tots els equips dels hospitals, la feinada ingent que van fer, a més, amb aquells aplaudiments que les persones s'hi retien, no?, en aquest cas, sí. I que en molts casos també val la pena aplaudir tota la gent que es dedica a la sanitat pública. Doncs queda dit...
6: Sí, això anava a dir que ho tenia present perquè això va passar abans de ser Intereconomia, que era Gestiona Ràdio, i va coincidir que en aquella època tenies un programa.
0: Curiós, molt bé. És veritat que tu estaves fent un programa des de València, no? Tu estaves fent el programa des de València Gestiona Ràdio.
6: El primer que ho va agafar va ser el Quique Mateu, que va anar a Itàlia a fer la retransmissió d'un partit amb l'Atalanta i el València, i com que el Juan Barberà li feia de tècnic... Doncs
0: Lluís, escolta'm, és que no hi ha paraules. Hem dit el segon malalt radiofònic de Covid-19, hem dit el primer, hem dit on la va agafar, hem dit les causes. Seguim amb animació. Lluís, jo només puc fer que treure'm el barret, felicitar-te pel coneixement que tens de la ràdio, a més de l'estimació que tens per aquest mitjà de comunicació i per la gent que el fa. Seguim encara amb aniversaris, en queden un parell,
6: sí, dos més. Sí, mira,
0: Ràdio
6: Color, que és l'emissora del tercer sector, que diríem de la ciutat de Cuenca, doncs fa 40 anys, i aquest any ho celebra fent dos concerts al camp de la Fuensanta, que és on juga el Conquense, que per cert aquest any ha estat a punt de pujar a primera ref, doncs s'ha quedat a segona.
0: No, ja has anat algun dia, tu, que estàs a prop del camp del Conquense, o no hi has anat encara per feina o per lleure?
6: No, però els veig per la tele.
0: D'acord, perquè hem de dir que el Lluís Segarra està, diguem-ne, en una localitat que està molt a prop de la ciutat de Conca, no? Per tant... No,
6: home, a poble, a 5 quilòmetres.
0: Estàs entre València i Conca. Just al mig.
6: Aquesta província és molt gran.
0: Però ja ho feia bé radiofònicament. A tu et resulta igual anar a València,
6: sí,
0: que anar a Conca.
6: Sí.
0: D'acord? Però ara jo m'ho feia anar bé perquè sortia el Conquense, però té tota la raó, Lluís, que està a la zona de Conca, però en aquest cas limítrofa amb el que seria ja el País Valencià. Molt bé, queda dit, en aquest cas també felicitats per aquest aniversari. Anem per l'últim.
6: Doncs l'emissora municipal de San Fernando, de la província de
0: Cádiz, Cádiz, i tant, la isla, sí, sí.
6: Doncs ha fet 40 anys, també.
0: No sé si la gent d'allà s'hi diuen els Canaïlles, crec. Tenen un nom.
6: No sé, però hi ha la cançó aquella del Manolo García que diu un ratito a pie y otro caminando, no?
0: A la isla de San Fernando, eh? Escolta, sí. Mira que és agradable ara que també estem a l'estiu tota la zona de Cádiz, tota una gent també extraordinària, vital, optimista. Jo que estic avasat a escoltar també els carnavals de Cádiz, on hi ha molta gent també del voltant que hi participen. Mica en mica hi arribarem al febrer del 27 i tornarem a tenir l'edició del concurs del Teatro Falla. Tanquem, en aquest cas, aniversaris. Setmana passada, la visita del Sant Pare Lleó XIV a l'estat espanyol també va venir a Catalunya, va acabar la visita a Canàries i dius que ja va haver-hi un homenatge a una radiofonista molt lligada a la informació de la Ciutat del Vaticà.
6: No sé si han estat esperant aquests dies o que ha coincidit allò de carambola, però la Paloma Gómez Borrero, que va ser corresponsal de Televisió Espanyola i darrerament també de la cadena COPE al Vaticà,
0: sí.
6: Doncs a l'Ajuntament de Madrid li ha posat una placa d'aquestes en plan de rombo, com fan habitualment amb ja gent, diguéssim, coneguda, al lloc on va néixer, que és el carrer Libertat número 6. Doncs allà ja li han posat una placa.
0: Doncs queda dit, no? Una de les dones valuoses en el periodisme escrit, però també, sobretot, també radiofònic i, com diu el Lluís, també televisiu, que doncs va tenir una singladura professional molt diversa, però que es va donar molt a conèixer amb la informació específicament des de la Ciutat del Vaticà, viatges de Sant Pares, etc, etc, que molts us vindrà a la memòria. Ens anem ara cap a uns premis. Últim minut ja de programa.
6: Sí, es diuen Os Quacs i són els premis del 30è aniversari de Quack FM, que és una emissora de la Corunya. També podríem dir que és del tercer sector, perquè això de Quack no ve per casualitat. Són les inicials del Col·lectiu Universitari de Corunya. Doncs bé, el curiós és que aquests premis no són allò una estàtua, ni un micròfon, ni una antena, no? Han agafat un ànec... Saps el típic ànec allò de plàstic que li posen als nens quan els fiquen a la banyera?
0: Sí.
6: Doncs això, però caracteritzat, diguéssim, com de la professió del premiat, no?
0: Ah, bé, home.
6: Porta una guitarra, l'altre va disfressat de metge.
0: Està bé.
6: Curiós, no?
0: I acabem ja, espai i programa, 15 segons finals per parlar d'un marató. Un marató no es pot fer en 15 segons, però ens ho sintetitzes. Qui ha fet el marató radiofònic?
6: Doncs l'ha fet Capital Ràdio, que no la tenim de confondre amb Ràdio Capital, la de l'Empordà, aquesta és de Madrid. Ha fet un marató de 12 hores, de 9 a 21. De fet, és del programa Mirades Viajeres i l'ha fet per promocionar el turisme a un lloc que es diu Tierra de Barros, que és d'Extremadura.
0: Doncs amb aquesta informació, tanca temporada Lluís Segarra a l'altra ràdio. Moltíssimes gràcies de veritat, Lluís. Guia de la ràdio.com, visita obligada si voleu estar al dia del nostre gremi. Propera setmana, nova edició, però, de l'altra ràdio. Fins aleshores, gràcies per escoltar-nos i, sobretot, molt bona ràdio!

què tal, com esteu? Molt bona tarda. Obrim les portes al nostre territori clandestí. Avui, ja sabeu, tindrem un moment per relaxar-nos amb aquest mare magnum cultural, per sobre de tot musical, que estem visquent aquests dies a diversos punts del territori del nostre país. Ja ens està bé, però però comencem a estar una mica esgotades. Per tant, sempre és un bon moment per agafar un llibre amb calma i alimentar les nostres neurones. Això és el que ens proposa sempre l'Oriol Rossell des de la seva biblioteca inflamable. Però mireu, avui, abans d'entrar a la biblioteca inflamable, us proposem participar d'una festa d'un local molt especial. Es tracta del Diobar, aquesta sala que es troba al carrer de Marquès de l'Argentera, a la ciutat de Barcelona, que d'alguna manera s'ha especialitzat en el temps amb ritmes globals, amb músiques que veuen de la tradició i la posen al dia, tot i que tenim una miqueta de tot entre les sessions i els concerts que ens ofereixen des del Diobar. Bé, sí, com sigui, el Diobar celebra el seu desè aniversari i ho farà amb una festa molt especial que tindrà lloc el dia 21 de juny, diumenge, doncs allà, al carrer, al carrer Marquès de l'Argentera, ja sabeu, davant de l'estació de França i el parc de la Ciutadella, i on actuaran algunes de les bandes que han anat passant durant tots aquests temps per a l'escenari del Diobar. Li volíem dedicar precisament aquest espai als primers, que no darrers, minuts del nostre territori clandestí.

0: La vida són dos dies, tenen raó la gent de Rumbacana i per tant s'han d'aprofitar. Rumbacana, que serà una de les bandes que estaran actuant en aquesta festa, apunteu, diumenge dia 21 de juny a partir de les 8 del vespre, entre el Passeig Picasso i el carrer de la Ribera. La gent de Dio Bar bufaran les espelmes del seu desè aniversari. El Jordi Urpí ha estat un dels artífecs precisament d'aquest local de la capital catalana i ens explicava com i de quina manera van ser els inicis, no massa fàcils, tot s'ha de dir, i quina escena vàrem trobar fa 10 anys a la capital catalana.
1: Els inicis del Dio Bar, ara fa 10 anys, no són com els de la majoria de projectes que d'aquest petit format. Molta il·lusió, molta energia, molta voluntat, ganes de fer-te conèixer, evidentment, molta feina i pocs diners, perquè els inicis del Dio Bar doncs van ser complicats en aquest sentit, com és natural. I l'escena que ens vam trobar no era gaire diferent de la que tenim ara. Canvien estils, canvien tendències entre els artistes i el públic, però el que hi ha sempre és un munt de músics amb un munt de propostes que busquen espais per presentar-se, per compartir les seves cançons, i això segueix sent un tema doncs, complicat a Barcelona, que després de la pandèmia doncs, s'ha agreujat perquè hi ha moltes sales que s'han vist forçades a deixar de banda la seva activitat.

0: músiques que tenen que veure amb la rumba, amb els sons brasilers, amb el forró, músiques com la que estem escoltant a càrrec de la Jabo Morales, han format part d'aquests 10 anys d'una sala que s'ha pogut connectar amb les músiques de les diàspores.
1: Bé, aquesta connexió amb les músiques de les diàspores, com comentes, va néixer d'un procés natural. A banda del gust que podíem tenir en Christos i jo per aquestes estils, el cert és que també faltava un espai de petit format a la ciutat per a aquestes músiques. I el procés de feina o de selecció, per dir d'alguna manera, té dos camins molt evidents. D'una banda, tu com a sala busques les propostes entre artistes que coneixes o que descobreixes, i després doncs les propostes que t'arriben, perquè un cop obrim la sala, el degoteig de persones que volen fer coses amb nosaltres és constant. Com he dit abans, falten espais a la ciutat, i en el moment en què s'obre un de nou que es dedica, es concentra en aquests estils de música, tots els artistes que més o menys s'hi poden sentir trobar vinculats i volen participar. I des de, ja, aleshores, en aquests 10 anys, el que hem fet és establir col·laboracions de llarg recorregut amb algunes propostes, com pot ser la salsa o el forró, i d'altres doncs, que s'han anat quedant pel camí per la lògica mateixa de tots els projectes.

0: Són la gent de la Revolució Guapachosa, una de les moltíssimes bandes que han anat passant per aquest local, per la sala Diobar, que, com dèiem, doncs ha donat tot una empenta a bandes emergents que portaven ritmes d'arreu del planeta que treballen des de la ciutat de Barcelona o des del territori català. 10 anys de la sala Diobar, 10 anys de concerts, 10 anys de sessions musicals, 10 anys de festes, com ens explicava el Jordi Urpí.
1: Cal dir que el Diobar és una sala de concerts, no és un, malgrat el que ho digui el seu nom, no és un bar que tens obert i passes a fer una copa i et trobes un grup a l'escenari, sinó que és, nosaltres som una sala de concerts que obre de dimecres a diumenge per oferir música en viu, fins i tot dies que tenim dobles sessions. I clar, en 10 anys, doncs 10 anys ja són uns quants i hem fet un munt de coses. Si bé hi ha formats o estils que es repeteixen des del principi o que mantenim des del principi, millor dit, com poden ser la salsa, el forró o la cúmbia, el cert és que no ens hem quedat aturats en un sol estil o un sol format perquè la vida no s'atura ni espera ningú. I ens hem trobat, per exemple, ampliant el nostre registre cap a més grups de rock perquè els grups de rock s'han quedat sense sales, amb els tancaments del Monasterio, el Rock Sound o més recentment el Sidecar. Per exemple, doncs a banda dels concerts més normals, diguem, doncs sí, el Diobar ens hem fet també temporades de micros oberts, jam session, com les de Afrobeat o de Latin Jazz que vam tenir i que el cert és que recordem amb molt d'orgull perquè ens van deixar moments molt, molt, molt, molt potents de connexió entre músics i públic.

0: cançons que tenen que veure amb els ritmes llatins, la salsa, músiques brasileres, tantíssims ritmes que han anat nodrint durant aquests 10 anys en la sala Diobar de la ciutat de Barcelona. Cristos Cafaslas, Jordi Urbí, Van Hanon han estat doncs, els artífecs d'aquest local que el dia 21 de juny, us ho tornem a recordar, festassa per celebrar doncs, aquest desè aniversari. Deixem que sigui també el Jordi qui ens expliqui com anirà la història.
1: Aquesta festa, el cert és que és un moment molt important dins de la nostra història perquè doncs, complim 10 anys i serà la primera vegada com a tal que traiem l'escenari del Diobar a l'aire lliure. Hem fet algunes altres coses puntualment, però no amb aquesta voluntat de sortir del soterrani. Tindrem dos concerts de Rumbacana i Leo Cachafaz i Los Encantados, dos grups de músics que amb els que tenim relació des de fa molt de temps. I després doncs la festa seguirà al Diobar, al soterrani, amb una sessió de DJs de DJ Groncho. Serà el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre. Aquest concert està dins de la Festa Major del Born i no podem dir una altra cosa de que us convidem a tots els oients de Territori Clandestí i que per la nostra banda, com a mínim, doncs ens ho passarem molt bé perquè és un motiu, la veritat és un motiu de gran alegria poder celebrar aquests 10 anys de vida en els que hem viscut moments molt potents, també moments una mica més complicats, però vaja, aquí som i aquí ens quedarem.

És la música de Leo Cachafás i serà un dels protagonistes, ens ho deia el Jordi Urpí, d'aquesta festa, desè aniversari del Dio Bar a la ciutat de Barcelona. I ara sí, relaxem-nos, o no, i obrim les portes de la Biblioteca Inflamable.

0: Oriol Rossell, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, com te'l sents?
0: Oi, que és un regal per mi, aquests llibres que has portat.
1: No. Nope.
0: Oh, estic estupendament encantadíssima avui, em sembla.
1: Per una vegada a la vida.
0: No, home, no, que tu ja saps que jo vaig omplir la prestatgeria particular, a més la de la Biblioteca Inflamable, amb tot allò que ens recomanes els diumenges. Oh, m'estàs fent dantetes.
1: Espera. Anem a fer-ho bé.
0: Que em faig om.
1: En aquest món, bàsicament hi ha dos tipus de persona. La persona que...

0: al primer pla, Luis Figes dient: però en este pueblo no hay nadie, son todos unos hijos de puta. I es comença a riure i no parar fins al cap d'una hora i mitja amb Saza Tornil fent de guàrdia civil, disparant trets al cel perquè el sol no surt a l'hora que toca i jo no aguanto estes indios. És increïble, aquella pel·lícula. És increïble que es fes una pel·lícula així d'entrada. La qual cosa en parlarem després, perquè també té a veure amb una època malauradament passada de llibertat creativa molt bèstia en l'audiovisual espanyol. I resulta que la setmana passada que vaig estar a la Fira del Llibre de Madrid, uh-huh, em vaig trobar el nostre amic Víctor de l'editorial Pepites de Calabaza. Pepites de Calabaza és una editorial de Logroño que ens agrada moltíssim, té uns llibres fantàstics. N'hem parlat d'uns quants. L'últim que hem parlat, si no recordo malament, va ser fa... no sé si va ser l'any... la temporada passada o l'anterior, que vam fer aquella antologia de textos sobre psicogeografia, una antologia magnífica sobre psicogeografia i la figura del Flaner, doncs era un llibre de Pepites de Calabaza. Pepites de Calabaza, que qualsevol persona que entengui i en sàpiga, intuirà que es diu Pepites de Calabaza per Calabaza, yo te llevo en el corazón. Un dels moments més bonics i emocionants d'Amanece que no es poco, que és el monòleg d'un senyor amb una carbassa, que és absolutament meravellós. Bueno, doncs em trobo el Víctor de Pepites de Calabaza. Joder, qué calor, qué rollo, llevo todo el día aquí, no sé què. Bueno, aquesta cosa que fem els senyors grans. I de cop el veig allà al llibre. Dic, hòstia... Perdó, eh? Avui estic molt mal parlat.
1: No, no, te estás veniendo arriba hoy.
0: Dic, oye, dic, esto no lo había visto yo. Dius, sí, hombre, dius, título de referencia en nuestro catálogo. Dic, lo necesito. I, a més, va tenir la gentilesa de regalar-me'n un altre, que et comentaré, que encara no l'he llegit, amb la qual cosa no puc dir gran cosa. Però, Amanece que no es poco, escrit per José Luis Cuerda, és a dir, el director de la pel·lícula i guionista. Un volum magnífic, ja té uns anys, això va sortir el 2020, però encara el tenen, vull dir, el van reimprimint perquè és un llibre que funciona molt bé. De què tracta aquest llibre? Doncs és ni més ni menys el guió original d'Amanece que no es poco, que no vol dir el guió que vam veure a la pantalla.
1: Ah.
0: Originalment era una pel·lícula de 2 hores i 20. Mm-hmm. Va acabar amb 1 hora i mitja. És a dir, hi ha molta teca que és completament inèdita pels que som fans d'Amanece que no es poco. I, a més, hi ha 2 pròlegs del José Luis Cuerda, hi ha fotografies del rodatge, hi ha una llista de personatges de qui és qui. És que, a més, és que la llista de personatges és increïble. Des del suïcida... El que no li agrada el seu personatge i se'l vol canviar, jo, a la meva parella, he de dir, la meva parella és molt més intel·lectual que jo, i jo sempre li faig la broma de... A mi és que lo que me gustaría es ser intelectual. Poder decir palabras como glande, que estàs... L'alcalde. Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. És que és una darrere l'altra. És non-stop. I després hi ha coses superinteressants en aquest Amanece que no es poco de José Luis Cuerda. Per exemple, que això no, jo no en tenia ni fava, eh? El projecte original era per fer una sèrie a Televisió Espanyola. Anava a ser una sèrie. T'ho explico després, perquè és que m'emociono molt quan és tot el que té a veure amb Amanece que no es poco.

0: Ara sí que estic intrigada per això, aquesta banda sonora que ens has posat per a l'Amanece que no es poco.
1: És que, clar,
0: t'has trastornat ja de tal manera que no...
1: No, és que pensava, què pot estar a l'alçada d'Amanece que no es poco? I, de Ribos Arias. Mm-hmm. És lo primer... Clar, és que, Amanece...
0: que segurament serien la mar de feliços si el senyor Cuerda els hi hagués demanat, sisplau,
1: que els hi fes alguna cançó per Amanece que no es poco, no? Però... Insisteixo, eh? Amanece que no es poco, José Luis Cuerda, Pepitas Editorial, espectacular per qualsevol... Ojo que existeix la taxonomia, eh? Amanecista.
0: Sí?
1: Sí, sí. Somos amanecistes. De fet, el Víctor, de Pepitas Editorial, em va explicar, i això jo no ho sabia i he d'investigar, que es fa una trobada anual de fans en els pobles on es va filmar Albacete.
0: Perdona?
1: T'ho juro. Es fa un gathering d'amanecistes i fan jocs i tipus de pregunta-resposta, representen escenes de pel·lícula, tipus el Rocky Horror Picture Show nostrat. Amanece que no es poco, meeting en Albacete.
0: Ostres, ara m'has deixat flipada. Jo pensava que el més friqui que havia escoltat relacionat amb una pel·lícula és allò del cementiri de Sad Hill. Saps que
1: sí,
0: està allà
1: sí.
0: Per Palència o León,
1: sí.
0: Ara no me'n recordo, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Tot
1: sí,
0: recordant
1: sí.
0: Les tombes de les pel·lis
1: d'aquell.
0: Del Clint Eastwood.
1: No, pues... ja, meeting...
0: Amanecistes. M'amola per un pin, mira què et dic.
1: Hòstia, Amanecistes és molt gran. I llavors explica... A més, és que, clar, el tio escriu... Sembla el guió de la pel·lícula, tal com escriu a Tronxes, perquè té aquesta cosa costumbrista, d'aquest estranyament de lo costumbrista, d'aquest realisme cada cop es torna màgic, que no és surrealista. De fet, ell ho diu diverses vegades en el llibre. Jo no faig cinema surrealista. No vull ser considerat un surrealista. Jo el que faig és agafar les coses normals i portar-les al límit de la seva lògica. Llavors, clar, hi ha un moment que aquesta lògica es trenca, no? Doncs explica de jove que era, bueno, el seu família molt del règim, també. Com... acaba treballant a Televisió Espanyola.
0: Uh-huh.
1: I gràcies a Televisió Espanyola li encarreguen fer un migmetratge, que és Total, que és la seva primera pel·lícula, i funciona molt bé. Té un premi del jurat, em sembla que és a Cannes o alguna cosa així. Arrel d'això, li demanen alguna cosa nova i llavors treu el projecte d'aquesta sèrie de televisió que es deia Ab Urbe Condita. Vale? Mm-hmm. Que és una cosa que posaven els romans en els escrits perquè comptaven des del dia de la fundació de la ciutat.
0: Vale. Vale?
1: I era una sèrie que havia de ser, bueno, una sèrie coral que passava en un lloc on diferents personatges estaven en diferents situacions. El projecte el troben massa raro i es queda aparcat. Llavors fa El bosque animado, que és una magnífica pel·lícula,
0: sí.
1: Molt més seriosa, si vols, que també funciona superbé, i gràcies al Bosque Animado, uns productors li diuen, fes el que doni la gana. I diu, tate, que tengo yo una idea acá. I agafa el guió d'Urbe Condita i el converteix en Amanece que no es poco, que és la primera frase del guió de la sèrie de televisió, Amanece que no es poco.
0: Uh-huh.
1: O sea, la primera frase del guió és Amanece que no es poco. I aquí agafa i fa aquesta pel·lícula. Bueno... Qui no hagi vist Amanece... Anem a explicar-los si hi ha algú que no coneix o no ha vist Amanece que no es poco, anem a intentar explicar-los aquesta meravella. Amanece que no es poco és, en essència, la història d'un pare i un fill. El fill és estudiant... Què és? A Massachusetts, Oklahoma, Ohio...
0: Sí,
1: no
0: sí, sí.
1: És professor universitari i està en un any sabàtic. I llavors va amb el seu pare, estan viatjant amb el seu pare amb una moto en sidecar i arriben a un poblet. Aquest poblet on hi ha nadie, o són tots uns hijos de puta. I llavors se'ns presenten tots els personatges d'aquest poble. És una pel·lícula meravellosa... Bueno, i finalment ells marxaran, no? És una pel·lícula meravellosa perquè, a més, és d'una... Té un equilibri, tu l'has vista.
0: Mm-hmm.
1: Crec que té un equilibri entre humor, tendresa... És una pel·lícula supertendra, sense ser cursi, sense ser nyonya. És una pel·lícula feta per algú que es nota que té una gran oïda perquè totes les expressions que es fan servir són supercol·loquials, realment semblen quasi un documental, vull dir, són frases que ha escoltat a la gent
0: del poble.
1: I les ha incorporat en el guió d'una manera extraordinària, però després les salpimenta amb referències a allò que podríem anomenar alta cultura. Llavors, clar, ja... Bueno, no començarem, perquè si començo us l'explico tot, perquè a la seva memòria l'he vista 50 vegades i encara ara em tronxo. Però hi ha, per exemple, un conflicte en el poble perquè hi ha un argentí que sense voler intenta escriure i sense voler copia a Follner, no? Luz de agosto, con lo que gusta en este pueblo. I llavors el guàrdia civil l'ha de detenir posant-lo al calabós. Perquè, i insisteixo, estem parlant d'un poblet de finals dels 80, Albacete, un poble molt petit, molt de pagès. I el guàrdia civil, que és el Saza Tornil, per qui no sabia que és el Saza Tornil, si recordeu Martínez el Facha del Jueves, és aquella persona, sí. Està inspirada directament en ell. Un actor meravellós. El Saza Tornil, de guàrdia civil, agafa l'argentí i li diu... Hombre de Dios, pero ¿cómo se le ocurre a usted plagiar a Follner con lo que gusta Follner? Y lo que hay en este pueblo por Follner es auténtica devoción, claro. Es tan grotesco que et pixes. Bueno, es que, no puc parar, perdó, és que m'ha fet la risa tonta quan parlo de Venezia. Que no puc... I així una darrere l'altra. Hi ha un personatge que és afrodescendent, negre, i em sembla que és un pare o un tio, cada cop que se'l troba per la casa és, coño, un negro. I l'altre és en plan, oye, que portem 40 anys així. Hi ha els homes que neixen a l'hort.
0: Oh,
1: que estan plantats a la terra... i se'ls ha de llegir bona literatura perquè no s'espiguen, perquè creixin. Que n'hi ha un que va dient, por favor, léame a Góngora, por favor, léame a Góngora. Hi ha aquest monòleg de la carbassa, que és absolutament meravellós. Hi ha l'alcalde que porta un amant que volen que sigui comunal, que és l'alcalde de todos somos contingentes, pero todo es necesario. I a tot això hi ha un grup d'estudiants nord-americans que han de ser els que dominaran el món en el futur, capitanejats per Gabino Diego, molt jove, que es dedica a anar observant antropològicament tot el que passa en el poble. És una darrere l'altra. És un gag enllaçat amb l'altre sense parar, a quin més absolutament brillant, amb aquest equilibri tan complex i tan ben trobat entre humor costumbrista i humor de altos vuelos intelectuales, una autèntica meravella que encara ara la mires i penses, però qui se li va acudir fer una pel·lícula així? Com pots fer una pel·lícula així? Pel·lícula que no va funcionar, pel·lícula que el culte, com totes, com sempre aquestes pel·lícules de culte, el culte ha vingut després. El moment de l'estrena no va agradar. De fet, posem més música i t'explico, és que m'embalo explicant anècdotes.
0: Vinga, va, amanece que no es poco.

0: No, que ara estava pensant jo que tu deies que eren altres temps, quan el José Luis Cuerda, evidentment, va fer aquest Amanece que no es poco, que potser teníem més sentit de l'humor i més indulgència en aquest el nostre país, que ara estem tots com a molt irritables i que probablement... Que si en el seu moment no es va acabar d'entendre i no va triomfar aquesta pel·lícula, jo no sé si a hores d'ara doncs no passaria una miqueta el mateix, perquè quan repasses aquests diàlegs, ho dèiem, o sigui, és humor, però un humor que et fa... Buah, és que les neurones per dintre del cervell van fent palmetes i van fer festa, perquè és un humor superintel·ligent, però és un humor, a més, que il·lumina determinades situacions,
1: sí, finura...
0: culturals, socials i polítiques del nostre país. És a dir, tot té una raó de ser. Tot sembla innocent i jijijaja, però no ho és.
1: Sí, sí. De fet, ara que dius de la raó política, hi ha una anècdota molt divertida que explica el Cuerda, que es veu que tenia per un conegut un comissari de no sé què, perquè ell es fa del Partit Comunista quan és jove, mm-hmm. I el seu germà li diu, no me jodes. Diu, pues ves a hablar con fulanito, el comissari tal, diu, perquè et tenen fitxat. I va parlar amb el comissari aquest, i el comissari aquest diu que treu una fitxa, i li diu, hombre, sí, José Luis Cuerda, moderador de izquierdas. Diu, hombre, igual serà moderado de izquierdas. Diu, no, moderador, perquè sabien que el tio feia moderador amb debats polítics
0: Ostres.
1: Il·legals.
0: Vale.
1: Perquè hi havia un control molt bèstia. Vull dir, tot això, clar, tot això ell s'ho va guardant i d'alguna manera surt en el seu cinema, no? Jo no sé si avui dia hi ha un i en tema, hi ha d'entrada un escoll important, i és que els referents culturals... Vull dir, ara estàvem parlant tu i jo, a micro tancat, d'una pel·lícula que va fer a posteriori el José Luis Cuerda, una mica en aquesta onda, no és tan rodona, però té gags brillantíssims, que és Así en el cielo como en la tierra, no? On planteja que cada país del món té el seu propi cel, mm. I el cel d'Espanya és un poblet d'Albacete, de nou, i Sant Pere és un guàrdia civil, que és el Paco Raval, no?, que guarda les portes del cel. No? A més, és molt bo perquè a l'entrada del poble posa el cielo.
0: Sí.
1: I hi ha un moment en què resulta que el déu d'Espanya, diguem, cansat de tan socialista i tanta gaita, decideix muntar un apocalipsi, però li surt regolint, com tot el que es fot en aquest país, i només es moren 15 persones, no?, i una d'elles és un intel·lectual d'esquerres. I hi ha un moment que es veu a Jehovà, Déu Pare, que és el Fernán Gómez, llegint un llibre i dient «Con lo fácil que es aceptar mi existencia, hay que ver cómo s'ho treballen, no?, per negar-me». I llavors diu «Qué interesante este Sartre, no?». Ostres, és un gag meravellós, però clar, qui se'n recorda de Sartre avui dia? Mm-hmm. Entre la gent jove. Saps? Que no vull sonar com un viejo amargado de es que són tots uns catetos, no? Però això, clar, si et diuen «Buenas, que venia jo a hablarle Dostoyevsky». Ah, bueno, a les 3 del dematí dius «Bueno, si no saps qui és Dostoyevsky». Perd molta substància. Molt llenguatge que es fa servir és extremadament sofisticat. Uh-huh. Amanece que no es poco, i a tota la filmografia de José Luis Cuerda, perquè era molt bo amb les paraules, i era una persona que s'estimava molt la llengua espanyola i sabia jugar-la, no? Sabia el terme adequat per cada moment, no? I t'alternar des del terme més col·loquial i destripat amb la cosa més elevada i críptica, no? Que jo no sé si en aquests temps d'immediatesa que ens ha tocat viure algú d'aquesta subtilitat, perquè jo crec que en el fons és molt subtil algo com la proposta humorística de Cuerda, Amanece que no es poco, que recordem, estem parlant del llibre Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, a Pepitas Editorial, un llibre que ja té 5 o 6 anys, però que segueix estant disponible i que, bueno, per atzars de la vida ha caigut a les meves mans recentment i he cregut que mereixia que li dediquéssim l'espai d'avui, no? Però el que et dic, jo crec que ara mateix... és que per una banda hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, que és tota aquesta de... Ara mateix hi ha un humor molt estrany. Literalment estrany. O sigui, hi ha un humor com molt absurd, molt nonsens, no? Molt sense sentit, molt absurd, molt curiós, que a mi m'interessa, eh? La veritat és que m'interessa. Clar, com a pare de noies joves i tal, i veig els vídeos que els agrada, això dels cringes i els, tot mm-hmm. això, i tal i qual, i els lores i no sé què, és interessant... perquè és un humor que té algú molt de visceral, no tant d'intel·lectual, passa molt per la sensació, Però no sé si en aquesta generació algú com a Manefe, que no és poco, ja no és que els hi fes gràcia, és que els interessés el més mínim. També el món del camp és algo molt molt allunyat dels focus d'atenció informativa contemporània, saps? Jo crec que a finals dels 80 encara, qui més qui menys, un poble de l'Albacete, doncs t'hi podies identificar o podies reconèixer, no?, arquetips que tenen familiars, doncs perquè l'estiu n'has un poble, perquè no sé què, perquè no sé quantos, no? Ara avui dia no sé jo si aquesta distància s'ha multiplicat més que considerablement.
0: Potser tens raó amb això, perquè abans ho deies, no?, que el discurs d'alguns dels diàlegs de Manife que no es puc estan nodrits precisament d'aquest, com diuen els castellans, acervo, no? De la societat, sobretot rural, fins i tot frases fetes que s'utilitzen, referències, etcètera, etcètera, que potser ara fa uns anys encara es conservaven o ens arribaven a nosaltres. Estic parlant a nosaltres, a gent com ara l'Oriol i jo, de la nostra edat, a partir, doncs, per exemple, de les coneixences dels nostres avis i les nostres àvies i els seus records, i potser això s'ha perdut una mica. Però tinguem esperança, Oriol Rossell, tinguem esperança en les noves generacions, que sempre els estem fotent
1: més pedres
0: a les motxilles de les que porten, i porten moltes.
1: Hi ha també una altra qüestió que estava pensant, Manefe, que no és poco, i és que, clar, és un tipus d'humor pre-correcció política, per dir-ho d'una manera.
0: Efectivament.
1: No és un humor masclista en absolut. De fet, ja és una pel·lícula molt progressista per la seva època. Hi ha una escena meravellosa en què les dones del poble es reparteixen els papers. Hi ha una escena meravellosa en les dones del poble cada setmana queden per enriure-se'n dels homes.
0: Sí.
1: I porten un home allà i se n'enriuen totes d'ell. Però estic pensant en una seqüència que a mi em tronxo. Però, clar, dic, hosti, no sé avui com li cauria a una persona jove veure aquesta seqüència, que és quan han de dormir al mateix llit pare i fill, l'Antonio Resines i el Luis Ciges, i el Resines no pot dormir, li diu, padre, diu, ¿por qué mató a madre? I diu, pero bueno, diu, es que no te gusta el sidecar que te he regalado. Diu, ya, diu, pero es que echo de menos a madre. Pues porque era muy mala, no? I tal, i diu, era una mala mare. Diu, per tant, vaig decidir que millor matar-la i comprar-te un sidecar, no? Que dius, hòstia. I llavors afegeix, diu, hijo, diu, me respetarás. Diu, ah, pues padre, no me joda. Diu, quita, quita, que un hombre en la cama es un hombre en la cama. Xavi de Bali de Bap. Xavi de Bali de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de Bap. Xavi de B

0: shape.
1: Doncs mira, jo t'ho haig de dir, eh? Ja tinc planazo per avui al vespre. Sí, sí, jo torno a recuperar. Ho deia, i mira que en sèrio, que probablement és una de les pel·lícules que més vegades he vist, i ja dic, i m'agrada perquè la... O sigui, sempre trobo aquell momentàs que dius, hòstia, no li havia parat prou atenció.
2: A part d'una cosa magnífica que no és poco, i és que és aquelles pel·lícules que germana. És a dir, tu estàs a un lloc, fas una... una frase, però jo les faig servir molt, les expressions de manera que no és poco, no? Així, en vida social. I quan algú la reconeix, em l'entura, és mi col·lega, per sempre. Saps? Hi ha aquest reconeixement entre frics, diguem-ne, de tu ets amanecista. No? Que, allò, saps de què estic parlant, no? I et sents molt, molt reconfortat en aquesta vida. Perquè realment és un culte. La pel·lícula està en alguna plataforma, no recordo ara quina. Si no l'heu vista... flipareu amb Amanece que no es poco de José Luis Cuerda. Si l'heu vista, no us he de convèncer de res, ja ho sabeu. No conec a ningú que hagi vist Amanece que no es poco i s'hagi quedat com si res. També hi ha gent que no li agrada gens, eh? que la posa extremadament nerviosa, però bueno, escolta, de tot ha d'haver-hi en la huerta del senyor, no?
1: Re, escolta, després de les samarretes del consumisme russo, jo crec que ens hem de fer els gadgets de
2: Manecista. Jo crec que ens n'hem d'anar al Bacet, a l'encontro aquest anual de manecistes.
1: Perdona,
2: investigarem.
1: Perdona,
2: us diríem el què.
1: Mira, jo m'ho he apuntat. Trobada al Bacet de manecistes. Crec que potser una part de les meves vacances passaran precisament per aquí. Ja t'ho explicaré. Amanece que no es poco, José Luis Cuerda, Pepitas de calabaza, i m'has dit que portaves una altra.
2: Sí, n'hi ha una altra, però que no he tingut temps de llegir-lo.
1: Però és igual, el recomanem.
2: Del José Luis Cuerda, ja també a Pepitas, en format petit. Són textos de... Són pamflets, literalment, escrits per José Luis Cuerda, que es diu Pamfletos contra la emoción y el audiovisual, on surt ella a la portada, disfressat de Guàrdia Civil, fent-se un tret al cap. Què podria sortir malament?
1: Oriol Rossell, ens veiem la setmana vinent al Sónar, estimat?
2: A Can Sónar.
1: Que també és una
2: amanecer. A Can Sónar de tota la vida.
1: Que també és un amanecer.
2: Home, jo he tingut alguns amaneceres al Sónar, però no és el mateix.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Adéu.
3: En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. De maestro, no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. De puta, Mercedes. También han salido 5 adúlteras. Pero bueno, esto ya se lo diremos a ellas para que los maridos, si quieren, se enteren, y si no, pues no. Monja, no hay. ¿Qué no ha salido? La Cristina va a probar de marimacho unos meses. Y don Cosme de homosexual.
4: ¡No!
3: También ha salido que los de la invasión se tienen que ir. Vale. Y si hay algún americano también. No, tú no. Tú estás en Oklahoma cumpliendo con tu obligación. Así que si quieres, te quedas. O si quieres, te vas. ¿Qué quieres?
5: No, yo es que quería defender un poco a los americanos, porque también tienen cosas positivas.
3: Vete a la mierda, hombre. Bueno, lo primero que quiero deciros es que como ya conocéis mis ideas, la muchacha me la quedo para mí sola.
6: Sí, claro.
7: ¡Y que sea alcalde! ¡Que todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario!
8: ¡Viva el señor alcalde!
3: ¡Viva! Bueno, falta una cosa. En cuanto a los elegidos para el orden público, tiene que deciros algo el cabo Gutiérrez.
7: ¡Viva el cabo santo!
4: ¡Viva!
9: Ha ocurrido algo que os tengo que comentar. La Guardia Civil ha perdido las elecciones. Las ha ganado la secreta. Eso sí, la secreta somos nosotros mismos. Menos Fermín. El guardia Fermín queda fuera de las fuerzas de orden público. En cualquier caso, yo pido un aplauso muy grande para el guardia Fermín.
1: Doncs aquí us ho deixem. Amanece que no és poco. Recupereu la pel·lícula, per favor, de José Luis Cuerda. Nosaltres ens tornem a retrobar dissabte a partir de les 7 de la tarda a la sintonia de Ràdio 4 amb el nostre territori clandestí especial Sonar. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: En aquest episodi de Sense Memòria ens saltarem els límits de la història per esbrinar com era el territori de Catalunya ara fa 3 milions d'anys. Per posar-nos en situació, visitarem un dels jaciments més rellevants de la península en plena campanya d'excavació, el Camp dels Ninots a Caldes de Malavella.
1: De fet, el Camp dels Ninots és un volcà, el volcà del Camp dels Ninots, en el qual en el seu cràter s'hi va formar un llac d'aigües termals, i que aquest llac, durant el Pliocè, fa uns 4 milions d'anys, va servir de focus d'atracció de tota una sèrie de faunes que hi havia en el nostre territori, en aquest territori on estem ara, i que tenien aquest lloc com un lloc on podien trobar les condicions ideals per poder viure, sobreviure, reproduir-se, etc. No? El Camp dels Ninots, amb el temps, es va anar colmatant de sediments i totes aquelles restes d'animals i plantes que s'anaven acumulant al fons d'aquest antic llac es van anar colmatant i es van anar protegint, no?, i conservant amb el temps, fins que avui dia, doncs, el que fem nosaltres és excavar aquest llot, aquests fangs d'aquest antic llac. Avui dia sabem que el Camp dels Ninots és una finestra única, que una de les poques finestres que trobem a Europa per conèixer un període molt important però poc conegut, que és al finals del Pliocè, i que ens explica, doncs, amb molt de detall, doncs, com quines eren les condicions climàtiques, ambientals i paisatgístiques que hi havia en aquella època. Jo em dic Gerard Campeny, sóc investigador de l'IPES i sóc codirector del projecte de recerca del Camp dels Ninots.
0: El Camp dels Ninots es considera un jaciment excepcional per la qualitat de restes animals i vegetals trobades, però també pel seu bon estat de conservació.
2: Sí, de fet, el Camp dels Ninots és un jaciment que es considera un Konservatlagestätten, que és un terme alemany que defineix jaciments amb un estat de preservació excepcional. No hi ha molta diversitat a nivell faunística i de flora, però sí que tot el que es conserva, el seu estat és boníssim. Per això es defineix un Konservatlagestätten. A dia d'avui, doncs, pel que fa als macrovertebrats del Camp dels Ninots, tenim 3 espècies, són poquetes però són molt i molt interessants. Tenim els tapirs, de l'espècie Tapirus arvernensis, tenim els bovis, de l'espècie Parabos tignidesi, i tenim els rinocerons, que avui en dia els estem adscrivint encara a l'espècie Stephanorhinus jambireti, encara en estudi. Per tant, de macrovertebrats no hi ha molta diversitat, però sí que els que trobem són excepcionals pel seu estat de preservació i per la seva abundància. De fet, de tapirs, amb la que hem aparegut, doncs, enguany, ja són 7 exemplars sencers i en connexió anatòmica. És el conjunt fòssil de tapirs d'aquesta espècie Tapirus arvernensis més complet que hi ha al continent europeu, i el mateix passa amb els bòvids, amb aquests Parabos tignidesi, que dia avui ja en tenim 15 exemplars, gairebé tots ells sencers i en connexió anatòmica. Bon dia, jo sóc Bruno Gómez, sóc investigador de l'IPCERCA, adscrit a la unitat de geoarqueologia i codirector de l'excavació del Camp dels Ninots.
0: Fetes les presentacions, en aquest programa ens calçarem les botes per trepitjar el terreny, però també entrarem al laboratori de campanya. Allà ens trobarem amb arqueòlegs i altres científics, com ara geòlogues o restauradors. Però, sens dubte, un dels protagonistes principals d'aquest Sense Memòria serà el fòssil d'una cria de tapir conservat sota els camps de conreu de Caldes de Malavella des de fa més de 3 milions d'anys. Una troballa excepcional que ha aparegut en la campanya d'enguany dirigida per l'IPES, l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Primer de tot ens ubicarem. Caldes de Malavella és coneguda per les seves aigües carbòniques naturals, aigües que brollen en bombolles. Ara sabem que això és degut al fet que Caldes de Malavella està situada sobre el cràter d'un antic volcà que va esdevenir llac en un moment de la història de la Terra en què aquest territori era gairebé com una selva subtropical. I això ho va descobrir ara fa prop de 3 dècades una jove geòloga de Caldes.
3: Hola, bon dia, jo em dic Montse Veí, sóc geòloga i actualment treballo pel Departament d'Educació com a professora d'ensenyament secundari en el camp d'aprenentatge d'Empúries.
4: Montse, moltes gràcies per acollir-nos avui a casa teva, perquè d'alguna manera Caldes de Malavella és casa teva. Som al Camp dels Ninots, un jaciment que ens porta en un moment que va molt més enllà de la història, perquè ens estem situant en fa 3-4 milions d'anys. clar, tu no ets historiadora, tu no ets arqueòloga, tu no ets paleoantropòloga, ets geòloga, però tu tens un paper molt important en què existeixi el camp dels ninots, perquè en part la teva feina és la que va fer que es descobrís aquest espai.
3: Sí, bé, el jaciment està en el cràter d'un volcà i jo en els meus moments quan estava fent la meva tesi doctoral, que com dius tu, jo soc científica, soc geòloga, doncs vaig caracteritzar per primera vegada aquest volcà. A la gent li agrada dir que vaig descobrir el volcà, però bàsicament no vaig identificar el volcà, ja hi era. No va ser un gran descobriment, sinó un reconeixement.
4: Ens pots explicar realment què és el que hi ha aquí? O sigui, aquí sabem, que és el que vas descobrir tu en el seu moment, de l'existència d'un volcà que milions d'anys després es converteix en un llac. Aquest llac i aquest espai es converteix en una selva subtropical amb tota la seva fauna i vegetació. D'això ja en parlarem al llarg d'aquest programa, però tu ens pots descriure què és el que hi ha aquí, què és aquest espai?
3: Sí, mira, el volcà és un volcà que entraria en la categoria de freatomagmàtic, que serien uns volcans molt explosius. Són uns volcans en els que hi ha una interacció amb l'aigua, i no sé tu si t'ha passat mai quan tires una croqueta directament a la paella que fa aquelles esquitxades, perquè quan tu connectes una cosa molt calenta com és el magma amb aigua, hi ha una explosió. El símil d'aquest xxx que et faria quan tu tires aigua en una paella seria el mateix. Llavors aquesta gran explosivitat el que fa és que genera un forat. Per tant, el cràter que tots ens imaginem d'un volcà és un cràter més profund, i a més, és això, una explosió molt gran. Els piroclastos van molt lluny. Això succeeix, encara estem amb datacions, encara, però més o menys per arrodonir els 4 o 5 milions d'anys. Els geòlegs un milió d'anys amunt, un milió d'anys abans, ens sembla poc, però en tot cas passaria en aquest període de temps. I llavors el volcà significa que queda dorment. Els volcans es classifiquen com actius, inactius, o dorments. Aquest període dorment en aquest cràter seria un paisatge realment, si te'l pots imaginar, molt bonic, perquè seria un volcà que al mig té un llac que a més a vegades treu aigua calenta. Vull dir que clar, això seria una situació idíl·lica, però aquesta situació idíl·lica fa que periòdicament hi hagin emanacions de gasos, uns gasos que tenen certa toxicitat, que seria una de les hipòtesis d'aquesta mortandat que després es produirà aquí, no? Aquest volcà es va refredant i per tant, més que el volcà està inactiu, el llac es aniria refredant aquella aigua, i en aquest refredament doncs, es van colmatant de sediments i es va generant aquí unes condicions suficients com perquè creixi una vegetació que, donat que estem parlant d'un clima subtropical, doncs et generarà una flora i fauna subtropical que vindrà a abeurar-se a aquest llac, que és un llac d'aigües calentes que ja s'han refredat, però que, per tant, segueix sent molt mineral. Està molt mineralitzat i aquests minerals seran els que aniran precipitant en això que dona nom a aquest volcà. Aquest volcà es diu Volcà del Cant dels Ninots perquè aquesta part del cràter, tota la vida, de sempre, no sé des de quan, la gent del poble l'anomenava el Camp dels Ninots. I l'anomenaven així perquè la gent del poble diu que quan llaures surten ninots. Aquests ninots no són res més que els geòlegs anomenem manilits d'òpal. No? Llavors això va colmatant fins que hi ha un moment en què el llac s'asseca i es va reblint de sediments, segurament on en algun moment s'han mort aquests individus que ara trobem fossilitzats.
4: Sí, quan entres aquí a Caldes de Malavella, en una de les rotondes, hi ha un d'aquests ninots. És fàcil pensar en aquesta figura humana o humanoide d'aquestes dues pedres més arrodonides, una més petita, una més gran i l'altra a sobre més petita. Aquests són els ninots, no?
3: Sí, de fet, la gent del poble juga amb els ninots, o jugava, jo quan era petit jugava, ara jo crec que ja no ho fan. Aquell joc que segurament has jugat, que és agafar i mirar els núvols i dir, mira, aquest núvol sembla un conill, aquest núvol sembla un ànec, no? Jo què sé. Pues aquí jugava això, anaves allà, agafaves els ninots i deies, mira, pues aquest sembla un conill, aquest sembla d'allò, no? I bueno, un joc d'aquests quan no teníem jocs i jugàvem amb qualsevol cosa, no? Bàsicament.
4: Doncs, resumint, aquí tenim un volcà, la seva explosió, en el cràter es forma un llac, fa com a mínim uns 4 milions d'anys.
3: Un llac segurament 3 i mig.
4: Tot això genera un espai habitable per espècies animals i de flora, arbres grans, petits i diferents mamífers, que per les pròpies condicions del llac, segurament perquè emana gasos i per les diferències de temperatures, doncs van morint, que són les restes que aquí es van trobant en un estat de conservació fantàstic, sí, que no es troba...
3: Aquí encara hi ha molta hipòtesi a l'aire, eh? Vull dir, tota aquesta gent que estan actualment treballant, precisament la idea és descobrir exactament de què moren. Però sí que és evident, sempre que hi ha un volcà d'aquest tipus, no s'apaguen de cop. Pensa en Yellowstone, no? En aquells geysers. No s'apaga de cop, això. I, per tant, sí que està clar que en algun moment potser semblava fred i no era tan fred. Però sí que el paisatge que descrius és molt correcte, molt idíl·lic, molt selva, un paisatge subtropical.
4: Sabem quan desapareix o quan canvia aquest paisatge i com ho fa?
3: Bé, si haguéssim de parlar de condicions climàtiques, parlaríem de 2 milions d'anys. El que passa que si hem de parlar de quan canvia el paisatge a nivell assecar-se, aquí el que està molt clar, Caldes també des de sempre ha tingut certa sismicitat, i el que revelen quan s'obren les cates és que hi ha determinades falles que segurament s'han mogut per terratrèmols. Un d'aquests va provocar una esllavissada d'un dels flancs del volcà, i en aquesta esllavissada queda drenat tot aquest llac. El moment exacte en què es produeix això està per determinar. Per tant, si parlem de condicions climàtiques, sí que el clima canvia fa 2,5 milions d'anys, però sí que l'assecament del llac, potser més aviat o més tard, en funció de quan seria el moment d'aquesta esllavissada.
4: I tot aquest paisatge tropical, selvàtic, que trobem de fa 3 milions d'anys, quina relació o com connecta amb la Caldes de Malavella que coneixem ara, per exemple, amb les seves aigües termals, que d'alguna manera doncs és el que dona nom al poble?
3: Sí, mira, en realitat, geològicament, el culpable és el mateix, que és la tectònica. El que t'acabo d'explicar, precisament, m'ho lligat als terratrèmols, no? Els terratrèmols, els volcans, les urgències termals van relacionades amb fractures que siguin a molta profunditat. Llavors, el fet de que Caldes tingui aigües termals és perquè està situada a la depressió de la selva, i la depressió de la selva te l'has d'imaginar com un sistema de fractures. Visualment, te pots imaginar una caixa d'ous, i que els turons i la vall, no? Pues la vall seria Caldes, i que en una caixa d'ous tu tens unes fractures que poden anar molt avall, no? Aquestes fractures permeten que una aigua de pluja, quan plou, que és aigua meteòrica freda, es vagi infiltrant, i quan es va infiltrant ha d'anar a obrir-se camí entre les esquerdes de les roques, no? En aquest obrir-se camí desfà aquestes roques. Quan les desfà, els minerals d'aquestes roques queden incorporades en aquesta aigua. Aquesta aigua va adquirint profunditat. En aquesta profunditat té més minerals, però a la vegada també s'està escalfant. Quan nosaltres anem a profunditat, hi ha un fenomen que es coneix com a gradient geotèrmic, que és que a més profunditat tenim més temperatura. Llavors aquesta aigua es va escalfant. Però a la vegada, com que s'està escalfant, ja té menys fractures i estem a prop d'aquesta falla, també li estan arribant gasos provinent del magma, aquell magma que després pot fer el volcà. Llavors aquests gasos s'incorporen. Per això aquesta aigua de Caldes és carbònica, és una aigua en gas. Llavors aquesta aigua està a molta profunditat, molt calenta, carregada de minerals. Jo sempre dic que està estressada, perquè té cada cop menys espai per anar cap a baix, però hi ha una cosa que se'n diu gravetat, que l'està enviant cap a baix. Llavors hi ha un moment determinat que troba una d'aquestes fractures, que serà la culpable dels altres volcans que hi ha per aquí, i en aquesta fractura aquesta aigua sortirà més a de pressa de lo que ha estat infiltrant-se. Té un procés d'infiltració que dura anys, pot estar 100 anys, 150 anys, aquesta aigua circulant, però llavors surt molt de pressa. Aquest molt de pressa fa que l'aigua no es refredi del tot, no perdi tots els minerals i no perdi tot el gas. Llavors, aquest procés, si t'hi fixes, està utilitzant, en termes col·loquials, canals similars. Hi ha unes fractures per les quals puja un magma que interactua amb una aigua, potser termal, potser no, i que em donarà aquest volcà. Hi ha unes altres fractures que permeten infiltrar aquesta aigua, escalfar-se, circular. Tot estaria molt relacionat a aquesta estructura tectònica, que se'n diu en geologia, que també és la que fa que tinguem sismicitat, que tinguem terratrèmols, que encara actualment n'hi ha. De fet, fa jo crec que eren, ara ho dic de memòria, 14 o 15 anys, va haver-hi uns terratrèmols de magnitud 4.3 i 4.2 aquí a Caldes, que van deixar les aigües termals un mes o dos sense rajar. Hi havia dos fonts que no rajaven. Per tant, fixa't quina és la connexió tan important que hi ha entre aquests tres fenòmens, el volcanisme, la sismicitat i la presència d'aigües termals.
0: Abans d'acabar, Montse, mirant les coses, els fets o les coses que han passat en perspectiva, com sents o com valores el fet de que per un cúmul de casualitats, buscant una altra investigació segurament, doncs el que va, al final trobéssiu aquest jaciment del Camp dels Ninots?
3: Bé, mira, ara en parlava amb en Pablo, amb una de les persones que estan aquí. Hi ha una part emocional molt bonica. Els científics sempre busquem entendre el que passa, no? Però jo soc de Caldes de tota la vida. La meva mare era de Caldes, el meu avi era de Caldes. Llavors, quan comences la teva tesi doctoral i tens la sort de poder-la fer en el teu poble, pues, clar, caracteritzes un volcà, en aquell moment se'n caracteritzava molt, creus que això ja està, bé, hauràs fet una contribució a la ciència... I això sol ja t'enorgulleix. Vaig haver-lo de batejar un volcà, és xulo, no? Hi ha aquesta part emocional que és evident. Però que això porti la cua que porta, que permet interpretar, i sobretot jo de petita a l'escola aquí a Caldes m'explicaven que la història de Caldes començava quan van arribar els romans i varen fundar un poble que es deia Aqua Calidae i que els romans eren la nostra origen, no? I poder dir, no, perdoneu, el nostre origen va més enllà. O sigui, la història del nostre poble no comença fa 2.000 anys com van arribar els romans. Comença fa 5 o fa més milions d'anys, perquè les roques més antigues d'aquí Caldes tenen 500 milions d'anys, no 5. Per tant, que la gent comenci a entendre, jo m'emociona molt veure que la gent del poble entén que la geologia d'aquest poble és molt interessant i que entén que la història no és només... quan les persones que tot plegat fa 2 milions d'anys que existeixen els homínids per aquí, que la història del nostre planeta és molt més enllà i pots obrir molt, molt més els ulls. Això sí que és molt emocionant, per part, sobretot jo que em dedico a la docència i per tant que m'importa molt transmetre aquests coneixements a les noves generacions i a la gent en general.
0: Montse Veí, moltíssimes gràcies per atendre avui aquestes preguntes.
3: A vosaltres, encantada.
0: Amb el mapa geològic traçat, ens tornem a trobar amb els directors del projecte arqueològic, en Gerard Campeny i en Bruno Góez. Des de quan excaveu al Camp dels Ninots?
1: El projecte va començar l'any 2003, i que és quan vam començar a fer la primera intervenció. Desconeixíem completament en què ens enfrontàvem. Teníem doncs, les evidències que havia recuperat la geòloga, la Montserrat Veí, no? Però a partir de llavors ens vam atrevir a fer un forat de casualitat, una mica a l'atzar, no? Intentant buscar aviam què ens trobaríem a sota terra, ja que és un espai on no hi ha possibilitat de poder veure cap tall ni cap pista que t'adongui una mica de pista del que ens trobarem a sota terra. L'any, doncs, el 2003 van començar a fer una primera intervenció que no va donar negatiu, no van trobar... Simplement ens van fer un primer contacte amb els sediments, amb aquests reompliments d'aquest antic llac, però va ser el 2004 que sí que van començar a trobar les primeres restes, el primer esquelet que vam trobar de macrovertebrat, un bòvit, com comenta el Bruno, i va ser llavors que sí que vam començar des de llavors doncs, a comentar aquesta història tan interessant, no?, al Camp dels Ninots, sí.
0: Clar, parlaven de vertebrats, i hi ha una cosa molt curiosa, que a mi m'ha semblat curiosa quan, a més, quan estava llegint, documentant-me mínimament per poder venir aquí, i és que tot el que heu trobat són herbívors. És que no hi havia carnívors fa 4 milions d'anys aquí? O és que es fa difícil de trobar-los?
2: No, sí que n'hi havia de carnívors. El que passa és que generalment n'hi ha molts menys. La cadena tròfica, doncs, es parla una mica que per cada 100 herbívors apareix un carnívor. Per tant, doncs, encara no estem amb aquests registres. I després també perquè, en el fons, el que estem excavant és la vora d'un llac, que el que estem trobant són els animals que van caure dins d'aquest llac o que en aquell moment, abans de morir, estaven a la vora del llac. Per tant, és de suposar que si el carnívor estava allà beguent aigua, aquests herbívors no hi serien. Això no vol dir que el carnívor no hi fos, sinó probablement estaria en una segona línia, més cap a l'interior, al bosc més dens, i si va morir, doncs, òbviament, nosaltres només hem recuperat aquells animals que varen morir dins del llac o que varen caure dins del llac. Per tant, tots aquests animals que no varen caure dins del llac són els que no hem conservat. No obstant això, vull dir, encara queda molta recerca i nosaltres, doncs, encara estem esperançats que en un futur, doncs, acabarà apareixent aquest carnívor.
4: Perquè els oients es puguin fer una idea, nosaltres avui som aquí a Caldes de Malavella, en un espai que està envoltat, doncs, de camp agrícola, de cereal. Vosaltres esteu ocupant només una petita cala en aquests moments. Es fa difícil d'imaginar a dia d'avui aquest espai de conreu agrícola, de conreu de cereal, com una selva subtropical fa 3-4 milions d'anys.
1: Clar, el visitant que avui ve quan no hi som, clar, quan nosaltres hi som, intentem explicar-ho, no? I intentem que la gent pugui tenir una idea de què ens trobem aquí, no? Però sí que és veritat que quan un visitant arriba al Camp dels Ninots, avui dia veu una sèrie de camps de conreu amb una sèrie de construccions petites que són pous d'extracció d'aigua, no? I és una zona de forma totalment rural i que és molt difícil d'imaginar-te que, que sigui un volcà, perquè l'imaginari també col·lectiu, els volcans ens els imaginem com els de la Garrotxa, no? Que serien uns cons volcànics enlairats, no? Amb una estructura, amb un cràter, i si em permets, amb una ermita, no? En el cràter, no? Doncs això seria la forma estàtica, no? D'un volcà, i aquí, evidentment, que fins que la Montserrat Veí, doncs, no va descriure això com un

0: un clima o un espai subtropical, tot i que aquest espai en l'actualitat es digui la comarca de la Selva, que potser no tenim memòria de fa 4 milions d'anys, però sí que d'alguna manera ens porta a aquest espai que vosaltres esteu excavant. Perquè ens puguem fer una idea, com era el clima? Com era aquest espai de Caldes de Malavella, aquest cràter que després es va convertir en llac sobre el que avui estem asseguts?
1: Doncs el clima seria bastant diferent al que tenim avui en dia. Avui en dia tenim un clima de tipus mediterrani, i el que sabem és que en aquestes cronologies, en el Pliocè, el clima que hi havia en aquest entorn era un clima de tipus subtropical. Això què vol dir? Doncs que no hi hauria estacionalitat, hi havia molta més pluviometria que la que tenim avui en dia, les temperatures fluctuarien molt menys al llarg de tot l'any, inclús a la nit i al dia, i el tipus de vegetació, per tant, seria bastant, bastant diversa. Serien, doncs, boscos principalment formats per llorers, molt densament poblats, al voltant d'aquest llac hi hauria tot un bosc de ribera, i també trobarien les plantes amfíbies i aquàtiques típiques d'aquests llacs, no? Per tant, el clima i el paisatge seria bastant diferent, i això és molt interessant perquè en aquests períodes que ens movem ara, en inicis del Pliocè, és un període que s'anomena l'òptim climàtic del Pliocè, que vindria a ser com una mena de finestra del que ens podem trobar en un futur molt proper aquí en les nostres contrades amb aquest canvi climàtic i de més, no? Per tant, poder fer aquestes inferències i aquestes analogies amb aquest període que nosaltres estem excavant ara, doncs és molt interessant per poder esbrinar una mica què és, cap on anem, encara que teòricament hauríem d'anar cap a un clima de tipus glacial, no? Perquè estem en un interglacial, però òbviament el canvi climàtic ho està canviant tot això, i probablement, doncs, les temperatures aniran cap a aquelles que teníem aquí ara fa això, 4 milions d'anys.
0: Bueno, de totes maneres, no serà d'aquí a demà, sinó que és un camí que estem fent, espero que segurament més ràpid del que voldrien, o de forma més accelerada del que es podria esperar, però que s'està fent. Suposo que és aquí on explica, o és cap aquí, cap on camina, quan expliqueu que aquest jaciment permet estudiar detalls dels canvis climàtics i, de fet, de l'evolució climàtica de tota aquesta zona. Vull dir, té aquests indicadors.
2: Clar, és que el jaciment del Camp de Cionets és únic per diverses raons, no? Una, principalment, doncs, és perquè ens proporciona informació d'un període molt poc conegut i que hi ha molt poc registre, no només en el nostre territori, sinó a escala europea, per conèixer què passava a Europa, què passava en el continent europeu, què passava en el nord de la Mediterrània fa uns 4 milions d'anys. Hi ha molt pocs jaciments continentals amb excavacions que te proporcionin dades molt, molt detallades de què passava en aquest període, que justament és un període, com és el que diu el Bruno, que és un període molt important per conèixer aquest canvi climàtic que es va produir tan important i que va tenir unes conseqüències molt importants per la diversitat faunística que hi havia i vegetal, no? La biodiversitat que hi havia a Europa en aquell moment, no? Va haver-hi un canvi molt brusc entre el que seria finals del Pliocè i el començament del Pleistocè, no? És a dir, les conseqüències que va produir aquest canvi climàtic al voltant dels 2,6-3 milions d'anys per les faunes que hi havia a Europa va ser molt, molt, molt contundent. Per exemple, en el camp dels ninots que tenim aquests tapirs són els últims tapirs que van habitar de forma, evidentment, salvatge a Europa durant el Pliocè. Per què? Perquè després tot aquest canvi que va produir, doncs, canvi de diversitat arbòria, de paisatges, etc., on aquests animals estaven hiperespecialitzats en un tipus de paisatge, aquest paisatge al canviar, aquests animals, doncs, no els hi tocava més remei que o adaptar-se o extingir-se, no? I és el que va passar finalment, no? Evidentment, doncs, tots aquests tapirs, doncs, van desaparèixer del continent definitivament fruit d'aquest canvi climàtic que es va produir en aquesta època, sí.
0: Què li va passar a la fauna amb aquest canvi? Es va fer, per exemple, en el cas dels tapirs, estàs explicant que es van extingir, però el rinoceron o els bòvids que aquí trobeu no, però suposo que van patir algun tipus de canvis de tamany, es van adaptar a una nova dieta, no sé. Com van canviar?
1: Bueno, de fet, bàsicament es van adaptar a unes temperatures molt més fredes, no? Quan entrem en el quaternari, entrem en aquestes dinàmiques glacials, interglacials, per tant, els animals s'han d'adaptar a temperatura més severa a nivell de fred i inclús de calors, no? Per tant, en aquest cas, els tapirs no, sabem que s'extingeixen a Europa, però els rinocerons i els bovis, doncs, van evolucionant, no? Els rinocerons, doncs, tenim el rinoceron llanut, l'etruscus i tota una sèrie de rinocerons, i pel que fa als bovis, doncs, van evolucionant fins als antílops, vaques, bisons i búfals actuals, no?
0: La feina que esteu fent aquí al camp dels ninots, quin recurs

0: al llarg del programa hem anat parlant d'un petit tapir que es va trobar o que es va extreure ahir del dia en què estem enregistrant aquest programa, perquè estem enregistrant aquest programa un 10 de juny al matí a Caldes de Malavella. Vosaltres l'escoltareu una miqueta més endavant, però diguem que ahir, 9 de juny, es va extreure un petit tapir del camp dels Ninots en la campanya d'excavació d'enguany. Hem parlat d'ell i ara, fa una estona, ens hem vingut al laboratori que hi ha al centre QAE a Caldes de Malavella, i abans de marxar d'aquest municipi, abans de marxar d'aquest laboratori, doncs anem a que ens presentin precisament aquest tapir. Així que Gerard, que ens ha acompanyat des del jaciment fins al poble, som davant de la segona excavació que li esteu fent al tapir, perquè si no t'ho expliquen no és fàcilment visible, però vosaltres sí que ho teniu molt clar. El que tenim al davant doncs és una massa, diguem, de terra, de fang endurit, però es comencen a veure les vèrtebres, el cap. Què tenim davant?
1: Uau, jo sí que ho veig, malgrat que és veritat, Isabel, perquè probablement, clar, no, és difícil de veure, però jo sí que l'estic visualitzant, que ara hem agafat el del jaciment, hem extret aquest esquelet, hem reduït una mica per no treure, els traiem en bloc, traiem tot l'esquelet sencer en bloc i el portem aquí a l'espai Aquai en bloc, val? Però per no ser un pes tan gran, el que hem fet és reduir les peces i hem anat traient doncs, els dits de les mans, dels peus, hem reduït una mica aquest bloc tan gran, i ara el que tinguen aquí és tota la part que no vèiem, és a dir, l'hem girat, no?, com si fos una truita, i la part visible ara està a sota, i el que hem fet és extreure tots els sediments que teníem, que hem extret juntament amb tot el bloc, i ara fem una segona excavació. Sí, és així. Vull dir, ara jo estic visualitzant el crani, estic visualitzant tota la columna vertebral, tota la part de les extremitats posteriors, anteriors, però perquè m'he estat 3 setmanes amb ell i l'hem compartit molt de temps, i realment l'estic visualitzant, malgrat que entenc que tot just estem començant a veure algun osset i tal. Per tant, doncs ara comença l'excavació fina, que ens portarà una setmana per tornar a posar llum en aquest esquelet tan extraordinari.
0: Bé, de fet, ara que vosaltres m'ho heu començat a explicar, jo començo a ser capaç de veure també una mica aquest rastre ossi que ens marca la figura del petit tapir. I hi ha una cosa que no sé si l'hem explicat abans, però és que una de les coses més destacables del jaciment del camp dels Ninots és que els esquelets de vertebrats, de grans vertebrats que s'estan trobant pràcticament sencers. I això és superexcepcional.
1: Clar, el que fa excepcional el jaciment és això, trobar esquelets sencers, complets, pràcticament complets, en connexió anatòmica, és a dir, tots els ossos estan on li corresponen, no? La seva... Per tant, doncs, clar, en aquest cas també, doncs, aquest esquelet juvenil doncs, és un esquelet complet, amb el seu crani i tot, no? Totes les peces, de les grans a les petites. Clar, normalment això, en els jaciments paleontològics d'arreu d'Europa o del món, doncs el més normal és trobar-te peces aïllades, no? Ossos aïllats, no? I en aquí el fet de tenir tot l'esquelet complet, doncs això ens permetrà estudiar més profunditat, doncs, tots aquests animals, tant siguin els tapirs, els bòvids, els rinocerons, etc. No? Però també des del punt de vista logístic ens ha dificultat una mica, o ens hem tingut que adaptar una mica al jaciment, no? El mètode d'excavació s'adapta a les característiques del jaciment i no és el mateix excavar un os individual que un esquelet complet, no? I per tant, doncs això fa que els traiem sencers, el fet de que siguin sencers ens proporcionen molta informació que no la volem perdre, el fet de desarticular-lo, per tant el volem conservar articular, i per tant doncs, logísticament és una mica complexa, però per altra banda tenim la responsabilitat de tenir un tresor davant nostre, i la nostra responsabilitat és conservar, aprofitar la màxima informació d'aquests animals i treure el màxim suc possible d'aquest jaciment.
0: Quin serà el futur, per exemple, d'aquest esquelet que heu estret i amb el que esteu treballant?
1: Clar, ara el que farem aquí a Caldes és aquesta setmana que ens queda d'excavació, doncs el que farem és acabar-lo de posar al descobert, passarà a la sala de restauració, el considerarem, el restaurarem, enganxarem les peces que s'hagin pogut desenganxar, el que sigui, i després el portarem a Tarragona, a l'IPES, que és on continuarà realment l'estudi en profunditat d'aquest esquelet, i que l'ajuntarem amb els restes d'esquelets que ja tenim i intentarem, doncs, això, posar llum en aquesta població de tapirs extingits d'Europa de fa 4 milions d'anys.
0: I durant l'hivern anant preparant articles científics. Clar. I hi ha una altra campanya per d'aquí un any.
1: Se'ns ajuntarà una cosa amb l'altra. I segurament que l'any que ve tornarem a tenir sorpreses i ens anem enganxant una amb l'altra, però bueno, és una joia, és una joia, és una joia que tenim en el nostre país, una joia en el nostre territori, és una joia paleontològica que cal compartir-lo, per tant, després d'estudiar-lo hem de buscar la manera de poder compartir, de fer-ho públic, de que la gent pugui conèixer aquest patrimoni i compartir-lo amb tothom, grans i petits, doncs perquè això realment és una cosa excepcional. Que no...
0: Gerard Campeny, codirector del projecte d'investigació del Camp dels Ninots. Ja sé que sona molt gran quan es posen paraules aquestes com a codirector, però és la realitat i no la podem obviar. Ens ha agradat molt la visita avui a la feina que esteu fent aquí, en el cor de la comarca de la Selva. De fet, hem vingut a visitar una selva de fa 4 milions d'anys, i això també és interessant, imaginar aquest espai subtropical que hi havia aquí fa tant de temps. Hem gaudit i hem après molt. Només ens queda donar-vos les gràcies.
1: Al contrari, moltes gràcies a vosaltres per venir de part de tot l'equip. Moltes gràcies, benvinguts i casa vostra.
2: Aquest és un programa que hem fet al cor de la comarca de la Selva, amb la edició i producció d'en Pedro Blázquez. Tornem en un proper Sense Memòria.
3: Sense Memòria. Ens agrada la història.

0: Radio 4.
1: Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes. Això és l'Hora Clàssica, com sabeu. I avui us volem parlar, doncs, d'això, el Festival de Peralada, que començarà el pròxim 17 de juliol i, com cada estiu, convertirà el castell i l'església del Carme en un punt de trobada per la lírica, la dansa, els grans intèrprets i la creació contemporània. Peralada és un festival amb una llarga tradició operística, però també un lloc on sovint neixen projectes nous, pensats expressament per uns artistes i per un espai molt concret. Avui parlarem d'una d'aquestes estrenes. Es diu Diario de una Madre i és un cicle de 14 cançons i dos interludis per a veu i piano amb música d'Alberto García de Mestres i textos de Cristina Pavarotti. L'obra s'estrenarà el 26 de juliol a l'Església del Carme, interpretada per la soprano Sabina Puertolas i el pianista Rubén Fernández Aguirre. De seguida saludem l'Alberto García de Mestres i la Cristina Pavarotti. Ens explicaran com s'ha construït aquest dietari musical i com una experiència tan íntima acaba prenent forma damunt d'un escenari. També ens acompanya el fotògraf Mai Circus. Tot això els propers minuts, amb bona música també que escoltareu, tot plegat, perquè a l'altra banda del vidre avui tenim el Martí Noia. I molt ben acompanyat, el Pep Gorgori. Hola, Pep, com estàs?
2: Molt ben acompanyat, sí, del García de Mestres i qui porta... Sempre que ve al programa, ell ens porta gent.
1: Ell sol no sap venir. Ell sol no sap venir sol.
2: És fantàstic perquè s'envolta de bona gent i, a més, la porta, la llueix. En l'anterior programa, si ens esteu escoltant i teniu curiositat, amb l'Eulàlia Pou Saber, va ser una meravella aquell programa, aquella convidada que ens va deixar esbatenats. Avui es porta la Cristina Pavarotti,
1: que us sona, no?
2: Que pel seu cognom us pot sonar, però és que és l'autora de les lletres d'això que estrenaran a Peralada, i el Mai Circus, que és un fotògraf grandiós, que està fent fotos de músics tot el dia, que és aquest fotògraf que només t'assabentes que ha estat en un concert quan després reps les fotos. Clar. I veus que posa Mai Circus, perquè és d'aquests que, no sé, s'amaguen, no trepitgen, no fan sorolls,
1: es converteixen
2: en un fantasma,
1: no?
2: Però llavors fan unes fotos absolutament espectaculars. Llavors, a mi m'alegra molt que hagi fet fotos per aquest projecte, perquè és l'excusa per tindre-la aquí, que l'ha portat el García de Mestre, i també li farem unes quantes preguntes, encara que sigui mitja contracor.
1: Ah, escolta'm una cosa, t'acaba de fer una foto, segur que és fantàstica.
2: N'acaba de fer 300, segur, no sé, li estic donant mig l'esquena, no vull ni saber-ho, ja ens ho trobarem
1: ens
2: després.
1: Ens acaba de fer moltes fotos. Comencem, et sembla, sí, no?
2: Sí, vinga, el programa d'avui, formalitats, guions i tal,
1: el
2: tenim escrit,
1: Però quan tenim guions, tu i jo?
2: Sí, però avui ens el saltarem, jo crec, encara més del que ja és habitual.
1: Bé, dic això que si no comencem.
2: Anem-hi, sí?
1: Ara i aquí comença l'Hora Clàssica.
0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Doncs bé, el primer, saludem els convidats, que han estat aquí molt calladets, malgrat el que deies.
2: Encara es reien.
1: I de seguida ens expliques més cosa. Però és un plaer saludar a la Cristina Pavarotti. Què tal, Cristina?
3: Bien.
1: Bona tarda. Bona sera, no?
3: Bona sera. Sí. Bon pomeriggio.
1: Pomeriggio, molt bé. Italiana, però entens bastant el català i parles castellà.
3: Sí. Muy mal, pero
1: no,
3: lo hablo.
1: No.
3: Lo entiendo muy bien.
1: Doncs un plaer que ens acompanyis. Ja sabeu, com ens explicava el Pep, autora, directora d'escena, dramaturga, nascuda a Mòdena i filla del tenor Luciano Pavarotti. Quin gran pare, no? Vas tenir.
3: Sí.
1: Clar que has de dir.
3: No sé què dir. Sí.
1: Fantàstic. Doncs al seu costat l'Alberto García de Mestres, que com ens explicava el Pep, sempre ve ben acompanyat.
4: Molt bé, sempre, sí. Tinc molts amics i molta gent estimada.
1: I quins amics, no?
4: Molta gent estimada. Amb la Cristina hem fet un munt de coses plegats. Per mi és com una germana. I el Mai també és com un germà i em fa unes fotos impressionants. Des de fa molt de temps tinc centenars de fotos estupendes que jo les posaria totes a Barcelona, s'ompliria Barcelona.
1: Dit això, l'haurem de saludar perquè pugui parlar. Il·lusions. Mai, com estàs? Ara no parla.
5: No, sí,
1: com estàs?
5: Hola, bona tarda.
1: Hola.
5: Tot això és veritat.
1: Tot, absolutament tot.
5: Sí, coincideixo.
2: Bé, esteu aquí per parlar-nos d'un projecte que s'estrena a Peralada el dia 26 de juliol. Sí. Els assajos bé, ho portem bé, això? Està la cosa feina
4: tot
2: feta?
4: Tot molt bé.
3: Sí.
2: Amb la Sabina Puertolas cantant, Robert Fernández Aguirre tocant el piano.
4: Sí, espectaculars
1: són
4: ells.
1: Què pot fallar, no?
2: No pot sortir res malament.
4: Bueno, tot pot sortir malament, però, però amb aquests intèrprets lo normal és que agradi com canten i com toquen.
1: Home, i com l'has escrit. Home. I com ha escrit,
4: bueno,
1: les lletres
4: però
1: la Cristina.
4: Jo no voldria dir que l'obra és meravellosa i tot això, i
1: ja ho dirà el públic.
4: Ja ho diran quan us escoltin, que jo espero que realment, jo, clar, què espero? Pues que s'emocionin i tot això, però això serà cadascú farà el que creu, no? O sentirà el que vulgui sentir.
2: Jo ara t'anava a dir que aquesta s'afegeix a una llarga llista d'òperes que has fet. Clar, no és una òpera, és
4: no,
2: un
4: però,
2: recull de cançons.
4: Però té una dramatúrgia.
2: Explica'ns com
1: té un argument.
2: Això.
4: Té, clar, una relació d'una mare des del moment de gestació d'una filla i fins que la mare ja està a punt de morir.
1: De morir, o sigui, tot un cicle, no?
4: Sí,
1: vital.
4: I són 14... En realitat hi ha un subtítol, és Diario de una madre, canzone...
3: Pagine Shelter,
4: o sigui... Mm-hmm. Pàgines escollides, perquè, clar, un diari d'una mare, 14 només, és una mica poc.
1: Clar.
4: Però són moments, bueno, d'aquesta vida, d'aquesta relació, amb moments... jo crec que és millor si ho explica ella, perquè el text és un text molt profund.
1: Sí. I és de la Cristina.
2: És l'autora dels textos.
4: Sí.
2: No, jo li volia preguntar, també és mare.
4: No, no i
2: sé
4: filla.
2: Si, no sé si ha portat un diari ella en si, o
3: no.
2: S'ho ha hagut d'inventar tot.
3: No, es todo es inventado. Claramente, a partir de una experiencia... que però no es totalmente biográfico, claro que he imaginado una madre y momentos de una madre que puede ser universal como momentos, ¿no? Momentos que muchas madres van pasando, claro, cada uno con sus colores, con su experiencia personal. Y pero también aquí está mi experiencia de hija, no solamente de madre, ¿no? Yo tengo una hija de 24 años, plus, ¿no?
2: Además,
3: una hija de mi marido, que no es mi hija, pero como que lo sea.
1: Como si lo fuera.
3: Sí, como si lo fuera. Y claro que la experiencia, quiero decir, es una escritura que... parte al principio del cuerpo, ¿no? Es muy que intenta de ser muy concreta y muy casi plana, ¿no? Casi cotidiana, pero buscando momentos que son momentos que ya va revelando otra, una lectura más
4: profunda.
3: Más profunda, ¿no?
4: Bueno,
3: pero
4: más...
3: sí, que habla de otro, ¿no? Del sentido de la vida.
2: Uh-huh.
3: Y esto, esperamos que esto...
2: ¿Y esto cómo fue? ¿Tú tenías ahí los poemas y se los enseñaste a Alberto?
4: No.
2: ¿Trabajasteis juntos?
1: ¿Qué es antes?
4: No.
1: ¿Qué
4: es abans? Soc jo
1: la música.
4: Que... No. Primer soc jo que dic, vull fer un parell, tres... Era una època on feia molts tríptics.
1: Uh-huh.
4: I la idea era fer un tríptic sobre un tema mare-filla.
1: Uh-huh.
4: I vam començar amb tres i se'ns va anar una mica a la mà.
1: De les mans. No?
3: Sí.
4: Al final vam fer 17.
2: Ah, molt bé.
4: I tres finalment les hem tret, perquè si no era massa llarg. Jo crec, per mi era massa llarg. I així la dramaturgia és perfecta, bueno, perfecta, funciona bé. I hem tret aquestes tres, que potser un dia les posarem...
2: Pots treure-les com a tríptic, després.
4: Exacte, en aquesta mania dels tríptics podríem fer-ho així. De totes maneres, pues, jo li vaig dir, vull fer amb italià i vull fer això sobre la dona, la vaig trucar. Per mi, quan faig coses amb italià, normalment ho fem a quatre mans,
1: sí,
4: perquè ens coneixem molt i,
1: de fa molts anys,
4: i tenim molt clar que les discussions no són discussions, sinó que és treball. I, i aleshores pues, pues va dir, vale, perfecte, i així va començar la cosa. De...
1: Sí, la Cristina se va afegir...
3: Sí,
1: que
3: però
1: tu...
3: luego a mí me tocó mucho esto argumento.
1: Clar, personalmente,
3: empecé, ¿no?, a escribir sola. He dicho, no, sí, no tengo que hacer sola porque es muy íntimo, y así seguimos.
1: Escolta, com és en italià exactament, digueu tu, el títol de...
3: Diario de una madre.
1: De una madre, o sigui, madre és igual que
3: sí,
1: en castellà.
3: Sí, madre és igual.
4: Una mica més cantat.
1: Una mica sí, com has dit tu, no? Com
4: Diario d'una madre.
1: D'una madre.
2: Com a compositor t'agrada fer coses en italià, no?
4: A mi m'agrada molt l'italià, m'agrada molt el xinès i m'agrada molt tot. Però l'italià, he viscut 10 anys allà i em tira l'italià. M'agrada molt, també vaig fer... en català, però va tenir tan poca sortida, repercussió i sortida, i això que era els cinc dits de la mà, super educatiu, super maca, etc, i no va bé, i dic, pues no escric més en català una òpera, i així ha sigut. Les he fet amb altres idiomes, quan he fet òperes que hi ha 24 o 30 idiomes, com he fet, aleshores català sí que n'hi ha, però una òpera en català em va decepcionar tant que una cosa així no tirés endavant, que vaig pensar, mira, saps què? Si no us agrada, adéu, molt bones, hi ha altres llengües, jo les parlo.
1: De quantes parles?
4: Unes quantes, però tampoc tan bé, però...
3: No, l'italiano lo habla muy bien, sí, però muy bien, casi como un italiano.
1: Tu hablas muy bien el castellano, eh?
3: No, no.
1: Que sí, que te lo digo yo.
3: Ahora,
1: a ver, porque el mai vol dir coses.
2: Sí,
1: si no,
2: iba a decir algo, sí.
3: Sí, mai, por favor.
6: Continuo 100%.
2: Sí.
1: Ah, és l'únic que penses dir en tota l'entrevista.
4: No.
2: Bueno, en algun moment, en algun moment, perquè en els crèdits surt també My Circus, en algun moment aquesta col·laboració entre música, poema, es va afegir la imatge també.
4: Exacte.
2: I aquí entra el mai.
4: Jo, clar... Jo li vaig demanar a veure si podia fer
5: ilustrar
4: aquestes...
5: Aquestes fotos. Entonces, llavors parlaré en català.
1: Fantàstic.
5: Riu.
1: No, m'ha agradat molt. No. Aquest raonament m'ha agradat molt.
3: Sí. La coherència.
5: Va encarregar si podia fer les fotos per l'espectacle, i jo vaig pensar amb el meu primer soci de fotogràfic, que és Álvaro Rodríguez Galán, que és un fotògraf poeta sevillà, i per fer una cosa conjunt.
1: Sí.
5: Perquè té una visió molt poètica de les coses, i a mi em semblava que pagava la pena, que es diu així, eh?
1: Sí.
5: Pagava la pena.
1: Perfecte.
5: Però
2: què pagava? Si fossis de Girona de tota la vida.
1: Aquest debat el podem tenir un altre dia.
5: Que pagava la pena a fer-ho amb ell, per la visió poètica i tot això. Llavors ell té una tècnica molt bonica, que és la transparència. Parlem de la idea, juntem fotografies i fem transparències.
1: Com una cosa sobre l'altra.
5: Sí, sí.
1: I surt la imatge que ens ha ensenyat de la...
5: Mira, us l'ensenyo ara mateix.
1: Sí, ens l'ensenyes.
5: Ràdio Gens.
4: Sí.
1: Vosaltres mireu. Poseu imaginació. Mireu. La ràdio és imaginació.
2: Llàstima,
1: eh?
2: És una sort, perquè no podem fer spoiler tampoc, perquè això la gent que vagi a Peralada veurà imatges en allà.
5: Però nosaltres
2: hem vist una de les 14 que deuen
1: ser. És el cartell, no?
5: Has vist el cartell.
1: El cartell. Ah. És la més important.
5: Però després us ensenyaré més.
1: Sí.
5: Després.
1: Després, quan acabem?
5: No, perquè ara no té sentit.
1: No té sentit perquè no ens veuen.
5: Ah, què és això? Què és això?
1: Això és ràdio.
5: I ja està, i volen fer.
1: Però la que hem vist és realment molt maca.
5: Em sembla que...
1: simbolisme molt interessant.
5: Va tot per...
1: pel mateix camí.
5: Alegòric, tot poètic, tot...
1: Felicitats.
4: I al final som tres parelles.
1: Tres parelles.
4: Els creadors de música i text.
1: És una parella.
4: La cantant... i el pianista.
1: Una altra parella.
4: I els dos fotògrafs.
1: Perfecte, tres parelles.
2: Mira, i aquí hi ha els presentadors.
1: I els presentadors.
3: Sí,
1: quatre parelles. Que se'ns queda una mica el Martín una mica allat.
2: Sí, no sé, porta't algun, Martín.
1: Porta't algun, Martín.
2: Aquí el control tècnic, home. Doncs, déu-n'hi-do, jo, clar, estic acostumat a veure fotos teves mai de concerts, d'intèrprets, de vegades al damunt de l'escenari, de vegades entre bambalines que els agafes allà i els retrates. Aquest vessant més de fotografia poètica o evocadora de temes, jo no te'l tenia conegut.
5: Potser és que no, jo no publico res, ni... Això ho faig per...
1: És un hobby.
5: Per mi. Sí, és que la fotografia és un hobby.
1: La fotografia és un hobby. Sí, t'agrada la fotografia des de sempre.
5: Sí, sí. Lo de l'auditori i tot això és un treball.
2: Es confirma que et paguen, per fer-ho.
5: Sí, sí, em paguen molt bé. I...
1: No, està molt bé. Està molt bé ser agraït.
4: Sí, jo no m'he dit nada.
5: En sèrio?
1: Normalment la gent es queixa del que cobra, però tu...
5: Jo no em queixo.
1: Perfecte.
5: Mai em queixo.
1: Molt bé.
4: Mai.
1: Això et dius mai.
5: I res, això és un treball i després faig la meva fotografia i que és una altra cosa que mai... Solament ensenyar és mostrar.
1: Sí,
5: mostrar,
1: sí,
5: no?
1: Però ensenyar també.
5: Ensenyar també es pot dir.
1: També es pot
5: però dir. Ensenyar és més de didàctic, no?
1: Aquest debat el tindrem un altre dia.
4: Sí, sí. Hem de parlar encara una mica de la sol.
1: Escolta'm una cosa, a veure, Cristina.
2: Posa
1: aquesta... ordre. Sí, posa ordre. Aquesta col·laboració del Mai, aquestes fotografies, què t'han semblat?
3: Fantàstiques. No, de veritat.
4: No em puc dir.
1: Encara que estigui al davant, pots dir...
3: Sí. No,
5: però insisteixo, és Álvaro, el poeta de tot això és l'Àlvaro.
1: Doncs de l'Álvaro
5: no,
1: i del...
5: No, és que ho has de dir, perquè...
1: Sí, de l'Álvaro i del Mai, dels
3: dos. De Mai
1: i
3: de l'Álvaro. Hemos trabajado juntos, sí. Todos juntos, sí. Hablando y explicando ellos y me parece que han... ¿Cómo se dice? Han ocolto...
5: Han
3: sí, buscado,
1: han encontrado
4: han trobat
3: el punto poético de si hay un punto poético, espero de cada canción. Sí, de verdad,
1: al final satisfets, Alberto, de tot el resultat global.
4: Jo, mira, estic molt satisfet perquè jo he passat uns anys molt complicats i molt difícils de salut.
1: Sí, vaja.
4: O darrerament, encara els últims mesos han sigut molt, molt, molt complicats. Vaig trencar el fèmur, em van posar una cadera...
1: Em van deixar, haver d'operar...
4: Em van destrossar la ciàtica. De fet, ha sigut pitjor que el trasplantament de cor i ronyó.
1: Que també et van fer.
4: Sí, però allò va ser com una broma.
1: Ja,
4: i en canvi això ha sigut terrible. I jo estava últimament molt deprimit, molt deprimit.
1: Clar.
4: I va ser arribar a Madrid, escoltar els primers compassos cantats i tocats, perquè jo tenia al cap... Primer vaig tenir al cap la música al cap.
1: Clar.
4: Després vaig escoltar un MP3 escarós i se'm va quedar l'MP3 i estava molt fotut.
1: Yeah.
4: I en les primeres notes ja de l'assaig jo vaig revifar.
1: Mm-hmm. O sigui que allò et va remoure per dins en positiu.
4: Em va remoure, em va treure la depressió en un moment.
1: Millor que anar al psicòleg.
4: Sí, sí, sí. Sí. A mi m'estava dient... A Madrid tinc un amic molt, molt, molt amic de fa 47 anys que és un gran psiquiatre i la seva dona una gran psicòloga. I em va dir, Albert, has d'anar a l'hospital clínic on t'estan tractant del cor i de tot, tenen un equip molt bo, o sigui que estaria bé que hi anessis. I ara, després del primer assaig, el psiquiatre i el psicòleg anirà a uns altres.
1: Ja no els necessites,
4: però jo ja no els necessito.
1: Què millor teràpia que la música?
4: Sí.
1: Música que l'art, no? Que l'art. Que l'art.
4: És que ha sigut així, estic molt content com han treballat. I estic molt content de que jo he fet alguna cosa, m'ha passat alguna cosa que que ara tinc ganes de compondre, cosa que ja no tenia.
1: Ah, o sigui que t'han posat gasolina, t'han posat energia.
4: Però atòmica.
1: Que bé, que bé. Escolta, sí. Cristina, què has de dir d'això? Tu tens una part també. Tu també t'ha semblat això, doncs, també,
3: sí,
1: com diu.
3: Sí, a mi me emociona mucho sentir finalmente una voz tan bonita como la de Sabina. Es un ánimo tan sensible. Uh-huh. Y también de Rubén, que aquí tiene una parte terrificante, muy difícil, de piano, muy, sí, que es como una segunda voz, voz, ¿no? Que tal vez es como la voz de la Jica, el piano. Uh-huh. Hace como un diálogo muy, muy importante,
1: qué
3: ¿no?
1: Qué bonito, ¿no?
3: Y sentir esta... las palabras tan bien puestas.
1: También dichas.
3: Sí,
1: también
3: no, cantadas. Una emoción increíble y también el empeño, como se dice, están metidos sí, en ellos sí, sí, totalmente. Sí,
1: que le han puesto toda su alma.
3: Sí, sí, sí, toda su alma.
4: Un trabajo.
3: No sé cómo salirá, pero no, raramente,
1: no
3: he trabajado en teatro muchas veces. Pero raramente he visto
4: una disposición sí, a aprendérselo y a expresar.
5: Sí. Compromiso.
4: Compromiso.
1: Ah,
4: sí.
1: Aquesta és la paraula.
3: Sí, sí, un compromiso con una cosa nueva. Es muy difícil verlo.
4: Que eso es lo que hay entre los seis.
1: Uh-huh. Las tres parejas, ¿no?
4: Las tres parejas. Hay un gran compromiso. Y ha sido muy, muy hermoso. Ha sido muy maco això de veure com dos intèrprets, que per mi són uns grans intèrprets, treballaven d'aquella manera.
1: Amb una cosa que has escrit tu, que ha escrit la Cristina.
4: Exacte.
1: I que ha fotografiat el Mai i l'Álvaro.
2: Doncs,
1: digues.
2: Per al·lusions, ja que no tenim aquí a la Sabina Puertolas i el Robert Fernández Aguirre, podem tenir els seus enregistraments.
1: Clar que sí.
2: Hi ha un disc que es titula Los Cisnes en Palacio, que porta una obra de l'Alberto García de Mestres. El sentirem al final del programa, és una obra extensa, la deixarem acompanyant els oients, però té obres d'Emilio Arrieta, fantàstiques, i us proposo escoltar La niña sola, d'Arrieta, en aquest disc, interpretat per la grandíssima Sabina Puertolas, l'enorme Rubén Fernández Aguirre, que també el vam tenir al programa i vam gaudir moltíssim.
1: Sí, tant.
2: Doncs que siguin uns grans...

0: Doncs així hem començat musicalment, perquè ja fa estona que parlem, l'hora clàssica amb els nostres convidats i ara escoltant Sabina Puertolas amb el pianista Rubén Fernández Aguirre, que són els protagonistes intèrprets d'aquesta obra de la que avui us parlem, que és una estrena que es farà per a l'Ada Diario di una Madre. No ho dic tan bé com aquest so italià.
1: Diario di una Madre.
0: Perfecte, millor que la italiana, que tenim Cristina Pavarotti. Cristina Pavarotti. Margherita, no?
2: Margherita.
0: En italià, el meu nom?
3: Margherita.
0: Margherita.
2: Per Margherette.
0: Margherita,
3: no. Margherita, no. Tedesco, alemano.
2: No has visto
0: però
2: la peli.
0: Però això no és italiano. No.
2: De Los Bastardos.
0: No.
2: Margherita.
0: No. Margherita. Bé. Bé, en tot cas, Sabina Puertolas, que és la vostra tria per aquesta obra, sí. Que vol escoltar-la en qualsevol moment, no, Alberto?
1: Sí, sí, no. I a més, és que és una dona que s'hi posa i intenta treure tot el que ella li explica del text. Uh-huh. Clar, jo ho he tret musicalment, no? I crec que he encertat, que la música i el text van plegats, uh-huh. Expliquen coses, potser en algun moment que seria més dur jo l'endolceixo. I la Sabina, després de les explicacions que li va donar de cada cançó,

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Ha mort el tercer menor que divendres va haver de ser rescatat quan es banyava a prop de la platja de la Rabassada de Tarragona. El noi de 13 anys va ser rescatat encara en vida, però molt greu, juntament amb un altre company que va morir ahir a l'hospital. La tercera víctima, un nen de 12 anys, va ser recuperat de l'aigua ja sense vida. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial. Aquest migdia es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font. L'alcalde Rubén Viñuales ha lamentat aquest tràgic succés i ha enviat un missatge d'escalf a les famílies i amics de les víctimes. També ho ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través de les xarxes socials, i ha agraït la tasca dels equips del SEM i de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Els fets van passar divendres a primera hora de la tarda, quan un grup d'adolescents es banyaven a la zona de la Cova del Gos, entre les platges de la Rabassada i el Miracle, fora de la vista dels socorristes, i onejava la bandera groga per un atxa. L'alcalde Viñuales ha fet aquesta crida a la prudència.
2: El mar és perillós. No s'ha de saltar de les roques mai. Mai. Mai, mai. Ni un joc, ni res. No s'ha de saltar mai de les roques.
0: Aquestes tres víctimes mortals, se n'ha d'afegir una quarta, un home de mitjana edat que va morir ofegat aquest dissabte a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Crida a extremar la precaució al medi natural, també davant el risc elevat d'incendis forestals en aquesta onada de calor, tot just avui que comença l'estiu i a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Tot plegat, un còctel perillós, per això es demana la col·laboració de tothom per evitar incidents. I molta atenció a les persones vulnerables, com ara gent gran, nadons i malalts crònics, perquè les altes temperatures afecten la salut. Situació i previsió per a les pròximes hores, Saemet Noelia García.
3: Bon dia. Avui pugen notablement les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de l'interior, especialment a Lleida. Els termòmetres marcaran 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Des d'avui tenim aquí la primera onada de calor d'aquesta temporada, que deixarà altes temperatures i molta calor els propers dies. El dilluns, per exemple, la màxima podrà arribar als 42 graus a Lleida o a 38 graus a Girona. Avui serà un dia de sol, predominen el cel poc ennuvolat, però tèrbol, amb l'entrada de pols en suspensió. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb intensitat moderada a la depressió central i a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: Les últimes mesures judicials del jutge Peinado contra Begoña Gómez, l'esposa del president del govern, a qui ha retirat el passaport i ha enviat a judici, ha provocat la repulsa dels companys del Partit Socialista, que tanquen files amb la dona del president, de qui confien en la seva innocència i parlen d'obsessió i persecució del jutge. Per a la ministra Diana Morán, es tracta d'una causa política per fer caure el govern. Morán acusa el jutge Peinado de pagar favors.
4: Ha sido una medida que quieren ser ejemplarizante, una advertencia política de que aquí pueden hacer lo que quieran con nosotros. No deja de ser tampoco una casualidad perversa que el señor Peinado tenga una mujer que trabaje en el Ayuntamiento de Madrid y que haya sido ascendida. Tampoco es casualidad que el señor Peinado tenga una hija que forme parte de la dirección de la señora Ayuso y que sea concejal de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid.
0: Begoña Gómez recorrerà l'acte del jutge Peinado, que l'envia a judici pels suposats delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació. Per argumentar la retirada del passaport i la prohibició de sortir del país, el jutge ha esgrimit que la dona del president del govern podria rebre l'ajuda de la seva escorta. Això ha posat en peu de guerra els sindicats policials i també el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, que s'ha queixat davant el Consell General del Poder Judicial. De l'exterior, destaquem que l'Iran i els Estats Units inicien avui les converses de pau a Suïssa després de la signatura del memoràndum d'entesa entre totes dues parts, que obre un període de 60 dies de treva per arribar a un acord final que posi fi a la guerra. En representació nord-americana hi ha viatjat el vicepresident J.D. Vance, que ha assegurat que les negociacions avancen en la bona direcció. Vance confia en poder avançar en dos assumptes claus, l'armament nuclear i l'alto el foc al Líban. Precisament les converses de pau previstes per divendres passat es van suspendre pels atacs israelians contra el Líban, tot i la treva. Hezbollah acusa Israel d'haver-la violat fins 180 vegades només aquest dissabte i provocar una vintena de morts. Derrota del Barça de bàsquet davant del València en el segon partit de la sèrie de la final de la Lliga ACB, 102-75. Ara mateix tots els partits, tots els equips empaten a un. El tercer partit el jugaran demà a Palau. En futbol, la selecció espanyola disputa avui el segon partit del Mundial contra l'Aràbia Saudita a les 6 de la tarda. El Màlaga jugarà la temporada vinent a primera divisió després d'imposar-se aquest dissabte a l'Almeria 1-2 i el Celta B acompanyarà el Sabadell a la segona divisió en guanyar la Ponferradina 4-1. En hoquei patins, l'Igualada juga avui el quart partit de la sèrie pel títol de l'hoquei Lliga contra el Liceu Gallec. I en motor, a les 2 de la tarda, cursa de MotoGP del Gran Premi de la República Txeca. Marc Márquez sortirà en 5a posició. Àlex Márquez s'ha retirat després de parlar amb els metges del Mundial per seguir la recuperació de les lesions que va patir a Montmeló. I en ciclisme, última etapa de la Volta Femenina a Catalunya, 111 quilòmetres amb sortida a Mataró i arribada a Barcelona. És tot de moment. Més notícies a les 10.
1: Ràdio 4.
5: Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
6: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Then repeat. Drets culturals. Then repeat.
5: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
7: Idees que cremen. No sé si m'explico.
5: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
8: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
9: Coneixeu el concepte d'evolució?
10: Sota sospita.
9: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
8: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
9: Podien parlar a través dels oceans.
10: Amb Laura González.
11: L'impossible. Per què la volen capturar?
9: És més intel·ligent que la majoria.
12: A Ràdio 4.
8: La millor companyia.
1: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Molt bon dia, companyia, benvingudes i benvinguts al Són quatre dies d'aquest diumenge 21 de juny. Un diumenge més de ràdio de cap de setmana. Ens acompanya durant tota la nostra vida. N'hi ha alguna que ens agrada molt i d'altra que fins i tot no la considerem com a tal. És una part important de la nostra feina aquí a la ràdio i la portem amb nosaltres en el nostre dia a dia. A què fa referència tot això? A que avui, 21 de juny, és el Dia Europeu de la Música.

Una jornada dedicada a la reivindicació i promoció de la música com a llenguatge universal de la humanitat, i té tota la raó, ja que té la capacitat d'unir persones molt diferents gràcies, per exemple, a l'estil d'un cantant o d'un compositor o compositora. Però, a banda del Dia de la Música, aquest diumenge, avui comença, de fet, començarà en una hora i 20 minuts mal comptats, l'estiu.

Comença aquesta època de l'any en què la calor insuportable, les picades de mosquits i la recerca d'una bona ombra passen a formar part del nostre dia a dia. Benvingudes siguin les festes majors, les revetlles i la música d'estiu. No som ningú per dir si és millor o pitjor que la de la resta de l'any. Des d'ara, aquest període d'estiu, recordem, l'haurem de conviure amb ell fins a mitjans del mes de setembre. Recordeu que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.

Som-hi amb el repàs dels continguts que us hem preparat per aquest programa 748 del Són 4 Dies aquí a Ràdio 4. En uns instants saludarem Àngels Pujol, ella és secretària general del Gremi de Pastisseria de Barcelona i copropietària de la històrica Pastisseria Núria de Terrassa, per parlar doncs, de quines previsions tenen per aquesta revetlla de Sant Joan que celebrarem dimarts. Després saludarem el nostre company Vicenç San Clemente, periodista d'aquesta casa de Ràdio Televisió Espanyola, perquè serà el pregoner de la Festa Major de Gràcia d'aquest any, del 2026. I com és habitual, tertúlia de futbol dels diumenges. Avui també ens acompanyarà el cap d'esports del diari de Sabadell, en Marc Segarra, per parlar d'aquest ascens del Sabadell a segona divisió. El Luis Mimendizábal, com és habitual, el periodista... Els periodistes, de fet, Lluc Grandia, Àlex Matabosch i Gonzalo de Martorell. A la segona hora farem una volta per la Fira del Solstici de Santa Cristina d'Aro amb la Tina Gorina. Ella és la regidora de Cultura d'aquest municipi. Saludarem, com sempre, i ens acompanyarà el Jordi Nutó, que avui ens parlarà de programes d'estiu. I la Julianet Valiente, de cara a la galeria avui, ens parlarà d'art i cultura LGTBIQ+, i vindrà acompanyada del Gerard Zamora. Ell és creador del perfil d'Instagram Artes con H. I a la tercera hora, set de cultura, amb l'Edu de Vicente. Avui saludarem l'Alfredo Cohen, director del festival La Gran Pantalla. Ens aturarem per conèixer un perfil de... Àngelo. Àngelo és un DJ, Àngelo Moneta, que és creador d'un perfil que es diu Electropatio i que el podem trobar com Àngelo a les xarxes socials. I us explicarem cap a 11:45 la seva història. I acabarem, com és habitual, cada 15 dies amb l'Iker Mons, superant la ficció. I avui amb una molt interessant literatura, un llibre molt interessant, Mininyera de la KGB, de Laura Ramos. Tot això i més, des d'ara fins a les 12 del migdia.

0: Dimarts, ho dèiem fa una estona, celebrarem la tradicional revetlla de Sant Joan, jornada plena de tòpics com la nit més curta de l'any, una nit màgica o la festa del foc, els petards i la gresca. Pel que fa als aliments, no pot faltar la tradicional coca de Sant Joan. Volem saber quines són les tendències d'enguany i per fer-ho saludem a aquesta hora Àngels Pujol. Ella és la secretària general del Gremi de Pastisseria de Barcelona i copropietària de la històrica pastisseria Núria de Terrassa. Àngels, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 Dies.
1: Bon dia i gràcies a vosaltres, de veritat.
0: Àngels, quina és la previsió de vendes que feu per aquest Sant Joan?
1: Home, aquest Sant Joan doncs tenim una previsió de vendes òptima. Vull dir, creiem que és un cau a mitja setmana. La gent espera poder celebrar. La revetlla és una cosa molt esperada amb colles, amics, família, i hi ha ganes, i l'augment de les vendes doncs crec que serà notable.
0: El fet que caigui a mitjan de setmana, que caigui entre setmana, ajuda o perjudica a les vendes normalment?
1: A veure, quan cau entre setmana, jo crec que ajuda, i sobretot amb l'èmfasi de les grans ciutats i la zona interior de Catalunya. La gent no es belluga tant, no és un any de massa pont, perquè seria un pont ja molt llarg per poder parlar de pont, i el fet de que es quedi a les poblacions on viu, doncs fa que se celebri molt fort, la veritat.
0: Quines novetats trobarem enguany a les pastisseries? Si, per exemple, d'aquí una estona volem ja fer la compra de la coca de Sant Joan, quines novetats veurem?
1: A veure, primer de tot, nosaltres ara estem avui, demà ja és molt encàrrec, l'elaboració i la venda, l'elaboració ens comença demà a la tarda i la venda ja és de cara al 23, no? Però les novetats, a veure, sempre a banda de les tradicionals, que són les de brioix amb crema, les de fulla amb llardons, també tenim, evidentment, farcides de nata, crema, xocolata, i després també hi ha artesans que opten per fer doncs la seva pròpia coca d'autor que ells han creat, doncs digue-li coca farcida de festuc o de gers, etc. Però sí que parlem d'una diada molt tradicional on la gent preua molt el menjar la coca de brioix amb crema per damunt o farcida de crema. I ja et dic, sobretot el brioix és el rei de la diada.
0: És el que encara manté aquesta solera, no?, aquesta tradició.
1: Exacte. La xocolata també agrada molt, ja ho sabeu, els últims anys, però la solera la manté el brioix, sí.
0: I pel que fa a les mides habituals, clar, parlem de diferents moments, de trobades amb nombres, per exemple, famílies, amb amistats que ens trobem, però quines són les mides més habituals? És a dir, la tendència és cada vegada comprar-ne de més petites i més variades, potser?
1: Exacte. La coca mitjaneta, que és per unes 6 persones, és la que més es ven. I sí que és cert que abans poder eren coques més grans i ara tenim una tendència, tenim més varietat i ens agrada doncs poder provar una miqueta de crema, una mica de llardons, una mica de nata, de fruita. Vull dir, i ens agrada, som una mica més gourmets tots plegats, socialment.
0: Per exemple, pel que fa, abans parlava del fet dels encàrrecs, que són dies d'aquest diumenge de moviment pel que fa, no, a les preparacions, els encàrrecs. Són previsors i previsores? És a dir, anem amb una antelació suficient o encara anem dient, ostres, és dimarts el dia de la revetlla i encara no he encarregat, algú que ens escolti encara potser diu, ai, que no ho he fet encara, avui
1: ai,
0: aniré
1: no
0: a fer-ho.
1: Sí, home, està clar que sempre hi ha el d'última hora, però sí que és veritat que cada vegada els artesans tenim unes produccions, està clar, limitades, som artesans, no? Per tant, i el client sí que vol assegurar el seu encàrrec, la seva coca per poder compartir, i això fa que s'organitzi i ens ve a fer una reserva doncs, amb antelació. Però clar, està clar que tots som humans i a última hora doncs també, ai, Déu meu, que no ho he encarregat i correm-hi. És així. Però nosaltres sí que recomanem des del gremi que s'avancin les comandes i ens fa treballar amb molta més previsió, i això és molt bo.
0: I Àngels, en el moment d'entrar a la pastisseria, vostè que ho hem dit que és copropietària de la pastisseria Núria a Terrassa, som decidits? És a dir, perquè clar, a mi em passa, per exemple, que quanta més varietat trobo, de coques artesanes i que estan molt ben elaborades com es fan a les pastisseries, clar, em trigo més en decidir, perquè se m'obre un ventall de possibilitats més gran que abans no tenia. No sé quin és el comportament general.
1: Home, ja és bonic, no?, que quan arribis tinguis un ventall ampli. Home, sí que és veritat, si ets llaminer, doncs se't posa més complicat, però això és bonic, no?, és una cosa maca de dir, va, vinga, no? Per això dèiem de la importància de que les coques mitjanes aquestes ajuden molt aquesta anècdota de dir, ostres, hi ha molta varietat que faig, doncs em quedo més variat i més petit i puc tastar una mica de tot, no? Mm-hmm. Però, bueno, jo crec que és lo maco, no?, també, que puguem oferir un ventall, doncs, a tots els gustos de la gent, no? Mm-hmm.
0: I pel que fa, per exemple, li pensava en productes com coques per a persones veganes, també han detectat des del gremi un major increment?
1: Vera, particularment està clar que és un mercat que està a l'actualitat, no? La pastisseria vegana, ja tenim qui fa especialització d'això, uh-huh, i qui opta per oferir aquest mercat, no? Vull dir, nosaltres si parlem de revetlla i a l'engròs és una minoria, també, uh-huh, però sí que és veritat que és un mercat actual i hi ha qui ha optat per aquesta especialització.
0: I Àngels, de fet, sempre és habitual inclús des de fa molt temps, a les grans superfícies, a supermercats, que trobem coques d'aquestes que són industrials. És a dir, la gent encara fem aquest esforç d'adreçar-nos a la nostra pastisseria de confiança perquè som conscients que la qualitat del producte no té res a veure i que hi ha una feinada artesana que som conscients del que suposa.
1: Sí, està clar que el mercat és ampli i així ha de ser, no? Però des del gremi, des de l'artesania, doncs tenim molt clar que ens hem de diferenciar i l'artesania i la coca, que és el que ara parlem, doncs una coca artesana estem defensant una qualitat dels ingredients, una elaboració doncs lenta amb unes fermentacions que ens permeten doncs garantir la qualitat i el manteniment d'aquesta coca sense haver de posar cap additiu ni cap conservant addicional. Això és el que nosaltres hem de defensar. Som artesans i defensem la qualitat i l'artesania, i és així, no? Però el mercat està clar que és el que és, eh? Sí.
0: Des de la seva pastisseria, Àngels, no sé si tenen alguna mena de detectat quina és la més venuda a Terrassa, podríem dir. És molt agosarada potser la pregunta, però a Terrassa quina és la tendència?
1: A Terrassa, no sé per què, històricament es ven molt la nata i els farcits de nata, uh-huh, però hem de dir que la crema i el brioix, en quant a diada de Sant Joan, és molt important. Però sí que és veritat que a Terrassa, doncs, quan parlem de tortells de Reis envers a la resta de país, no? Vull dir que doncs hem de dir que Terrassa és nata, no ho sé, és una tradició històrica de fa molts anys, i la coca de nata també, Déu-n'hi-do.
0: I Àngels, m'ha agradat molt aquest titular, la Terrassa és nata, i sí, personalment la seva favorita, no sé si es pot posicionar, si està bé com a secretària general del Gremi de Pastisseria de Barcelona, però si li pregunto de tu a tu, permeti'm la pregunta, quina és la que amb quina es queda?
1: A mi m'agrada molt la coca de brioix, ratlladeta de crema per damunt. La veritat és que m'agrada, i després jo sóc molt apassionada de la xocolata, uh-huh, i una coca de brioix amb xocolata, amb una mica de taronja pel damunt, doncs què vols que et digui? Sí, no em puc amagar.
0: Exacte.
1: M'agrada molt. Coincidim. Això ja és una opinió personal, compte.
0: Li he de dir que coincidim, i realment és que el missatge, i ens hem des d'aquí el missatge, correu, encarregueu a la pastisseria de confiança, perquè és una gran feinada la que es fa i s'han de mantenir aquestes tradicions. Àngels Pujol, secretària general del Gremi de Pastisseria de Barcelona, copropietària de la pastisseria Núria de Terrassa, gràcies per acompanyar-nos avui aquí en directe al Són 4 Dies a Ràdio 4. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies, i sí que vull acabar dient que des del Gremi de Pastisseria desitgem molt bona diada a tothom.
0: Bona revetlla.
1: Moltes gràcies. Bona revetlla.
2: Recordeu que la vida són 4 dies i 2 d'ells caps de setmana. Són 4 dies amb David Gallac Gesto.
0: 9 i 22 minuts pràcticament del matí, la revetlla serà dimarts, però ara us volem parlar d'una festa major, la Festa Major de Gràcia, que serà, començarà el 15 d'agost. I per què ho fem ara? Perquè aquesta setmana hem conegut que el nostre company, Vicenç San Clemente, company d'aquesta casa, bon amic també del programa, serà el pregoner d'aquesta Festa Major de Gràcia d'enguany, del 2026. I el volem felicitar. Vicenç San Clemente, com estàs? Molt bon dia.
3: Bon dia. Mira, estic eufòric i una mica acollonit. Les dues coses.
0: Per què, però, Vicenç?
3: És,
0: per què?
3: És un honor, és un honor.
0: Per què? És un honor, però per què? Per què? A veure, explica'ns.
3: Home, mira, vull dir-te que si has nascut allà, si has crescut allà, si els teus avis et parlaven de la Festa Major de principis de segle, si els teus pares festejaven a la Festa Major, i si has participat amb la vida associativa, en un tremig d'anar pel món, hòstia, que pensin en tu, la veritat, em vaig quedar absolutament sorprès. I és un gran honor i una gran responsabilitat.
0: Vicenç, parles d'honor, de responsabilitat. Quan t'ho van comunicar, què va passar pel teu cap?
3: Bé, la veritat és que estava ensenyant amb una gran amiga mexicana, Cadaqués, i amb la meva companya,

0: lluïsos, que es deia Gràcia, Jocs i Rialles. Penso en la gent de l'agrupament Escolta, Bat Oliva, és a dir, amb el Josep Inglés. En fi, la gent que no hi és i que jo voldria que hi fos i que segurament hi seran.
1: D'alguna manera, perquè entenc que preguntar-te per com serà el pregó és massa aviat. No sé si t'ha donat temps a fer un mini esborrany en aquests dies de marge o de fer quatre ítems del pregó, Vicenç. No sé si encara...
0: Home, ha d'haver-hi... Record, és secret, perquè ha de ser secret.
1: Clar, per això et dic, no m'ho pot desvetllar, per això dic... Però pinzelladetes, saps? Encara estem a 21 de juny, igual la gent després no se'n recorda.
0: Home, ha d'haver-hi... Jo crec que ha d'haver-hi una part de record, una part de reivindicació i una part d'homenatge a la gent que porta mesos i mesos ja preparant els guarniments a cada carrer. I bé, no puc... O sigui, tampoc no puc desenvolupar-ho
1: no,
0: molt més,
1: no
0: però hi ha
1: ho
0: coses
1: sé.
0: Que han de caure, que han de caure.
1: Són temes que es tractaran. Com veus la festa...
0: Jo...
1: Digues.
0: No, i també crec que... Saps que primer hi ha un contrapregó i després hi ha el pregó.
1: Sí.
0: Jo crec que aquest any s'assemblaran bastant. Donada la situació, s'assemblaran bastant.
1: Que seran similar i atenció, perquè ja ho saps que és una de les dates marcades al calendari que mediàticament sempre els mitjans també i la societat d'aquells dies, que estan aquells dies per Barcelona, per exemple, doncs es fixa molt amb aquell pregó. És a dir, seràs un focus mediàtic, seràs notícia, Vicenç.
0: No ho sé, no ho sé. Jo el que estic acostumat és a estar darrere i a ser cronista. És a dir, vaja, des de la revista Carrer Gran estàvem a tots els carrers i places i després, curiosament, l'any 2009, 2010 i 2011, cada any vaig fer un documental de la Festa Major, encarregat pel Taller d'Història de Gràcia.
1: Sí.
0: I bueno, són documents bestials, sobretot ara, mirats ara, no? Perquè surten totes les persones, algunes ja no hi són, de tots els carrers i places, no? I clar, saps què es destaca? Bueno, una
1: sí,
0: mica...
1: Digues-hi, sí.
0: Com si Gràcia fos la vila d'Astèrix.
1: Uh-huh.
0: És a dir, amb un món, no?, de tant desenvolupament, de tanta IA,
1: sí,
0: i intel·ligència artificial i xarxes i no sé quantos, hi ha una vila com la d'Astèrix i Obèlix on els veïns conviuen i es passen mesos i mesos fent petites coses que esdevenen pues miracles com els carrers guarnits, no?
1: Aquí, petit oasi dins de la massificació, no?, de la gentrificació, d'aquesta societat, d'aquestes ciutats que no tenen aquesta ànima i que, no?, que potser seria bo, no?, que recuperés la Festa Major de Gràcia, aquesta vinculació, que és opinió personal, que recuperés aquest to d'una festa per als veïns i veïnes, que mantingui aquesta essència durant molts anys.
0: Sí, i aquest és el repte, no? És a dir, ha estat tot absolutament massificat, però aleshores com mantenir la convivència aquella de treure la cadira i poder sopar amb els veïns, no? I com poder mantenir aquestes coses, no? I és un gran repte, és immens.
1: Esperem que aquest repte es pugui assolir per a tots els que ens estimem la Vila de Gràcia i la Festa Major. Vicenç Sant Clement, escolta, dic, clar, truquem-lo perquè sempre vens aquí, parlem d'Estats Units, parlem de Cuba, parlem de Mèxic,
0: sí,
1: parlem d'internacional...
0: Ara no preguntes del tram, eh? Avui no parlem de tram.
1: Clar, deixa'm per un dia que és notícia al bon amic Vicenç Sant Clement, deixa'm també que parli de que és allò que vingui a hablar de su libro, no? Que parli de la Festa Major de Gràcia. T'agraïm moltíssim, Vicenç, que ens hagis acompanyat aquests minuts aquí al Són 4 Dies i, escolta, el 15 estarem atents, el pregó, el 14 d'agost, estarem molt atents a les teves paraules.
0: I és un plaer que la premsa s'ocupi de les coses de peu de carrer.
1: Exacte, proximitat. Vicenç Sant Clemente, moltes gràcies i molt bon dia.
0: Una abraçada.
2: Són 4 Dies amb David Gallac Gesto. Sí? Són 4 Dies amb David Gallac Gesto. És que me cuesta el David Gallac Gesto, eh? Són 4 Dies amb David Gallac Gesto. Recordeu que la vida són 4 dies i dos d'ells caps de setmana.
3: Si lo tengo yo, no lo tienen ellos, entonces no tienes problema.
4: Vam estar menjant allà uns petits sangus.
5: ¡Al loro!
4: De partido a partido.
6: Qué gran pregunta, ¿eh? ¿Es tuya?
7: Quemé con la suya.
8: Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
9: Si no tinc raó, me la tallo en faig monja.
10: Película favorita, Torrente.
9: Bon Nadal a tothom.
11: El futbol és així. O no?

0: Som-hi, 9 i 29 minuts del matí. Anem amb la tertúlia habitual aquí de futbol dels diumenges. Lluís Mendizábal, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Pues bé, animat.
0: Animat, eh? Animat. Hem parlat molt del Mundial aquesta setmana. En parlarem. Gonzalo de Martorell, com estàs? Què tal? Molt bon dia.
2: No, jo no estic tan animat.
0: No tan animat?
2: No, però és perquè avui m'he aixecat molt d'hora, eh?
0: Ah,
2: avui m'he aixecat molt d'hora i m'he tingut que fer moltes coses, venir aquí amb presses i com a persona em sento una mica estressada.
0: Estressada. Doncs sí. A veure si aquesta mitja hora aconseguim gaudir...
2: I però molt content, rebaixar. Molt content de veure-us i no se m'ocorre millor lloc per desestressar-me que aquest.
0: Estic amb nosaltres.
2: Home, fantàstic.
0: Parlar de futbol i parlar de tot el que ens espera. Lluc, gran dia, com estàs?
3: Molt bon dia.
0: Bon dia, estressat, content...
3: Bé, també m'he hagut de llevar d'hora, però bé. Anem fent, encara amb molt futbol, que quan hi ha futbol a l'estiu també és guai, també està bé.
2: Exacte. El Mundial mola.
0: Sí.
2: Hi ha molta gent que diu, oi, sí. El Mundial... No. Home, un Barça espanyol és un Barça espanyol.
0: Però el Mundial també està bé.
2: El Mundial també està bé, home, un apassionant, no sé...
4: Curaçao, Cabo Verde, a les 3 del matí.
0: Ara.
4: Que nos quede lo ailo.
0: Àlex, què tal, Àlex Matavós?
4: Amb dos, amb dos cafès a sobre i dormidíssim, però ara m'activo.
2: Abans, avui tothom s'ha aixecat d'hora,
4: sí, clar. 3 hores he dormit.
2: Tot el dia nacional d'aixecar-se a les 6, o què?
0: Perquè està bé, perquè així aprofites el dia.
2: Tu també t'has aixecat d'hora, avui?
0: D'hora, sí. Cap a quart de 7.
2: Pues mira, jo acabava a les 6.
0: Quart de 7, sí. Quart de 7 estava ja...
2: Podeu trucar, amics, i dir-nos a quina hora us heu aixecat avui.
0: Sí, doncs ja està. Feta la revisió del dia, entrem en matèria, perquè... Parlem de Mundial, però hem de fer una petita aturada a Sabadell.
2: Home!
0: Perquè, escolteu, el Sabadell jugarà la propera temporada a segona divisió. Després de 6 anys va golejar el Zamora 4-0.
2: Senyor.
0: Partit d'anada que va perdre 1-0, va aconseguir fer la remuntada i més de 12.000 persones van anar a l'estadi, a la Nova Creu Alta, en aquest dia tan important pel club. Deixeu-me saludar el Marc Segarra, i és cap d'esports del diari de Sabadell. Marc, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos aquí al Son 4 Dia. Escolta, com vas viure aquest partit decisiu, aquest 4-0 davant el Zamora?
5: Doncs realment durant tota la setmana amb nervis, no? amb tensió, perquè al final era el dia definitiu. No? Ja tota la temporada, que ja no s'ha pogut allargar més, ha tocat pujar pel camí llarg i l'últim dia i remuntant. No? Però bueno... Al final va valdre la pena per com va acabar tot plegat.
0: Perquè, Marc, no va ser un partit tan senzill, perquè Donidó, el Zamora va fer molt de pressió, va pressionar de valent a la segona part.
5: Sí, al final, si veus el 4-0, sembla que va ser pràcticament una
0: passejada,
5: una
0: però no va ser així.
5: Sí, però ni molt menys, no. De fet, ells sí que en els primers minuts es va veure que el pla de partit que portaven era d'intentar ralentir el joc, d'anar amb molta calma, intentar desesperar una mica... I per sort va arribar el primer gol relativament ràpid, al quart d'hora de joc, més o menys un autèntic golaç de Javi López Pinto, que si no l'heu vist, de veritat, us ho recomano perquè és una barbaritat. I després sí que la segona part, sobretot ells, van tenir diverses arribades, sobretot un pal al minut 80, més o menys, que va fer patir de valent, realment, perquè vaja, ja ho tenies a tocar, no? I veies que se't podia escapar, però bueno, al final, mira, el límit del temps reglamentari va arribar al 2-0, que ja et donava l'ascens, l'equip també això li va donar un plus d'energia d'haver estat a prop. Sí, i el tram final doncs, van fer els dos últims gols ja per acabar de sentenciar, per acabar de rodonir la festa.
0: Ahir també veiem les imatges de la rua Sabadell, eufòrica amb aquesta celebració, jugadors, cos tècnic, entrenador, és a dir, va ser una festa ahir Sabadell.
5: Sí, és que ara el tram final de temporada, sobretot, hi ha hagut com una mena de clic a la ciutat que jo personalment no ho havia vist mai, perquè sí que en partits comptats podies omplir el camp o acostar-te a omplir-lo, però aquesta febre que hi ha hagut de gent que no m'havia parlat mai del Sabadell demanant entrades a mi, a coneguts, a tothom volia anar al camp, esgotades les entrades, quan van sortir el públic general, que en quedaven poc menys de 1.000 de socis que no havien retirat la seva entrada, es van esgotar en 10 minuts, i moltíssima gent que es va quedar fora, i ahir també es va veure doncs, amb les ganes que hi havia de celebrar-ho. No? Ja et dic que hi ha hagut una mena de clic, que jo crec que és molt positiu també de cara al futur.
0: Exacte, de cara al futur, de cara a aquest Sabadell que jugarà, recordem, a segona l'any que ve, com serà?
5: Doncs la identitat la tenim clara, perquè al final Ferran Costa, si una cosa ha demostrat en aquesta primera temporada a Sabadell és que això no es negocia, un equip doncs, que segur que voldrà anar cap endavant, que voldrà pressionar, que no es deixarà ni una mica d'energia en cada acció. Llavors, a partir d'aquí, lògicament, l'exigència de la categoria és molt gran. Hi ha transatlàntics, hi ha equips doncs, amb un pressupost increïble i segur que tocarà patir, però vaja, màxima confiança, perquè al final aquest grup de jugadors ja ha demostrat doncs, que com a mínim per esforç, ganes i dedicació segur que no serà.
0: Això no en faltaran. Marc Segarra, cap d'esports del Diari de Sabadell, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat en aquest inici de la tertúlia de futbol aquí als 104 dies. Molt bon dia.
5: Gràcies a vosaltres també per dedicar un espai a aquesta fita que hem aconseguit aquí a Sabadell.
0: Només faltaria. Bon dia.
5: Bon dia.
0: A veure, sona la música del Mundial.
2: Perquè això és la música del Mundial?
0: Sí, no, la Shakira.
2: Ah, sí, esclar.
1: És una versió de Waka Waka. Sí. Diferent.
2: Sabeu, no? Vosaltres que esteu perfectament al cas de tot, ja sé que esteu al cas d'això, però jo vull insistir en la teoria conspiranoica...
4: De que no era, no?
2: De que no era la Shakira. Llavors, jo vull que també... Jo crec que hem de parlar d'això, també.
0: Ui, ai, això obrirem una altra classe. És que, si hem de parlar d'això, tenim...
2: Era la Shakira, truqueu, amics, també, per copinar.
0: No, truqueu a veure què en pensa la gent de la Shakira, però deixem fer la prèvia d'Espanya, perquè avui hem partit contra Aràbia Saudí. Com ho veieu, Àlex? Va.
4: Sí, doncs mira, una mica amb la mateixa sensació del Mundial 2010, no? Al final comences amb un resultat que crec que ningú esperava, no? Que al final és empatar amb una selecció com la de Cap Verd, i ara Espanya només li val guanyar, i ho comentàvem fora de micros, crec que només li val guanyar contra precisament una de les seleccions més punyeteres que n'hi ha, perquè segurament pels que no segueixen tant al món del futbol. Pot ser una desconeguda com Aràbia Saudí, però bueno, que si no, que li diguin a Uruguai o a Argentina si és punyetera o no aquesta selecció.
0: Lluc.
3: Sí, a mi la sensació que m'està fent és que no és la selecció espanyola que havíem vist a les prèvies, ja no dic a l'Eurocopa. Té jugadors, jo diria, no sé si fora de forma o cansats o segurament n'hi ha uns quants que sí que és veritat que estan sortint de lesió, però li està costant sobretot en la faceta ofensiva, ja ho vam veure en el primer partit i crec que no és una qüestió d'un partit concret, és una tònica més habitual, és un equip que jo crec que defensivament, fins que no arribin equips amb els quals es jugui realment les garrofes, no patirà, però amb equips més que es tenquen, que són més rocosos defensivament, que saben el que han de jugar contra una selecció com Espanya, acabaran depenent molt del talent individual, i tenen la mala sort que el talent individual doncs és això, no està en el millor moment de forma, digue-li Lamine, que està sortint de lesió, el mateix cas de Nico Williams, de Víctor Muñoz, no troben la tecla amb el nou, ni Ferran, ni sembla que de moment Borja Iglesias tampoc compta com una revulsiu per al seleccionador. Llavors, potser el que costa més de pair d'aquesta selecció és aquesta faceta ofensiva, aquest arribar a porteria, veurem com es desenvolupa.
4: Sí, agafo una cosa que ha dit el Lluc, i ara us deixo parlar, que crec que això també em reafirma una mica i em torna a ficar una mica en el debat sobre si seria millor el Mundial a meitat de temporada, al desembre, que no pas al final, quan els jugadors ja arrastren tota la càrrega física de tota la temporada. Crec que Espanya ho està notant, no? I, per exemple, el Mundial 2022, que va ser al desembre, en plena temporada, jo crec que els equips arribaven en el punt més alt, i jo crec que això també beneficia a l'espectacle.
3: Sí, però els clubs no estaran d'acord amb tu.
0: Això també. Igual això a nivell de club no agrada molt. Gonzalo?
2: Jo estic d'acord amb tot el que dieu, amb tot el que diu el Lluc. Jo crec que aquesta selecció espanyola està una mica sobrevalorada. Jo personalment no la veig campiona del món, t'ho dic sincerament. Així és com la que va guanyar a Sud-àfrica, sí que veies una superioritat línia per línia, que deies, bueno, és igual que ens en fiquin dos, perquè sabem que ens... Que,
1: sí, però hi ha una cosa, a Sud-àfrica van guanyar molts partits per la mínima.
2: Per 1-0, sí, la majoria. De fet, va ser un dels mundials amb menys gols. Però si a part de com dieu, l'equip no està, jo crec que no arriba en el seu millor moment de forma. A sobre tenim una direcció tècnica que no encerta, perquè el primer aquest partit que empatem és un partit guanyable posant les peces al seu lloc. És a dir, la unitat B d'Espanya, encara que sigui una unitat B, podia guanyar aquest partit sempre i quan haguessin posat peces al seu lloc. I personalment crec que Luis de la Fuente no va estar gens encertat. Ja no solament per la discussió eterna de Gavi d'extrem o no, que teòricament tenia una explicació, després no va sortir, doncs si veus que no surt ho canvies, saps que el partit els últims 20 minuts seran pilotes a l'olla, posa un Borja Iglesias, posa un Dani Olmo que es mou bé entre línies, amb espais curts, i jo crec que aquest partit va fallar moltíssim la direcció tècnica. Avui, si no es cometen aquests errors de direcció tècnica, jo crec que Espanya folgadament pot guanyar Aràbia Saudí. Ara, si es tornen a fer experiments amb Gasosa,
0: complicat. Serà a les 6 de la tarda aquest partit entre Espanya i Aràbia Saudí. Luismi, com ho veus?
1: Jo crec que hi ha alguns jugadors que estan fent la pretemporada, no? Per dir d'alguna manera. Han sortit de lesions, com Fabián, Miquel Merino, el mateix Lamín,
2: Rodri,
1: sí, sí. Nico Williams... I bueno, a mi l'altre dia em va donar la sensació d'aquella Espanya de l'any 2008, que 2018, que va empatar amb Rússia i va perdre finalment. És una selecció que sí, que mou la pilota, que té molta possessió, però zero de no tenen atac. Sí que van tenir algunes possibilitats, però clar, si no tens tres o quatre possibilitats davant cap verd, què passarà quan et toqui una selecció més...
2: No, el que passa que si tu jugues contra alguna Alemanya, Alemanya et donarà la pilota i et deixarà jugar. Cap verd. Cabo Verde, que aquí sàpiga, no van fer cap tir a porta, només aquell...
4: A l'últim minut,
2: aquell cop de cap...
4: Bueno, podem dir que en els 90 minuts reglamentaris, perquè va ser el 93, no van xutar a porteria. No,
2: clar, estaven tots tancats a darrere, que havien portat un autobús a la línia oficial Cabo Verde... Sí.
0: Que el van plantar, el van aparcallar al camp. Deixem escoltar a Luis de la Fuente, que ha fet declaracions en roda de premsa sobre la prèvia del partit d'avui.
6: Los futbolistas sí leen todo, y a ellos sí les puede afectar más o menos, pero que están acostumbrados a vivir con estas... ritmo de vida, de información, pues bueno, me parece fenomenal, lo llevan bien. Pero lo que sí os digo con total garantía de que es así, están muy picados, muy picados. Y seguro que mañana la cara va a ser totalmente diferente.
0: Muy picados, no, sí, de la Fuente.
3: Si el titular és que estan muy picados, a mi la sensació que em dona no és positiva. Vull dir, una selecció com la selecció espanyola no pot anar picada si vol optar a guanyar
2: contra,
3: un mundial.
2: I contra Aràbia Saudita.
0: Perdoneu, la sensació és que no estaven picados contra...
3: Exacte,
0: és a dir,
3: vull dir...
0: Contra Cap Verd.
2: No, sí, estaven.
3: Quin és el canvi de mentalitat? O sigui, el canvi de mentalitat és... Va, ara sí, anem en sèrio. Bueno, vas una jornada tard a posar-te en sèrio. I tenint en compte que avui en dia, amb aquest Mundial, doncs els punts van prou cars, perdre't una jornada perquè... ara sí, estem picats i ara sí, anem a guanyar els partits, doncs home, no és una bona reflexió que faci un seleccionador en aquest cas. En tot cas, si ara sí, a veure quina és la resposta del
2: camp.
3: Estic
2: completament d'acord amb tu. I a part, és que jo crec que el tema és que va haver un punt, i insisteixo, crec que va un punt, hi ha jugadors que estan fora de forma, Luis de la Fuente no l'encerta amb els canvis ni amb el plantejament, treu a Nico Williams, crec que en el minut 85, què espera que faci amb 5 minuts Nico Williams? Però, en fi, i a part d'això també va haver una mica d'anar sobrats. Bueno, acabo bé, escolta, anem relaxats, que quan apretem els hi cascarem 3. I resulta que no va passar això. Que quan van apretar no n'hi van cascar 3.
4: Llavors... I fixa't una cosa que passa, jo tampoc és per afegir pressió extra als jugadors d'Espanya, però no sé si teníeu a la mà aquesta dada, que Espanya porta des del 2010 sense guanyar un partit d'eliminatòria del Mundial. La final del Mundial va ser l'última. Després, 2014 t'elimina en fase de grups, 2018 caus contra Rússia 8-0 i 2022 caus amb Marroc. Aleshores, el partit de demà jo crec que és molt més transcendental per lo que juga Espanya que no pas pel rival que té davant, perquè jo crec que una selecció espanyola es pot permetre estar 20 anys sense guanyar una eliminatòria mundial. Vull dir, és tètric,
0: sí,
4: això.
0: De moment, Espanya... Jo tenia preparat una minissecció que era els gols d'Espanya que ha fet durant aquest Mundial, que són aquests. Doncs fins aquí els gols d'Espanya de moment al Mundial. Jo pensava que podríem apuntar-ne uns quants de moment, però
3: veurem si la setmana que ve n'hi pot haver algun.
4: Podem
3: mes,
4: allargar la secció. Però,
2: sí. Home, si avui es guanya bé, és a dir, si avui es guanya amb mostrant bon joc i amb un resultat contundent, amb tots els respectes a l'Aràbia Saudita, que probablement de totes aquestes seleccions exòtiques és la millor, amb diferència. Llavors sí que pots enfrontar-te a Uruguai d'una altra manera. Però com avui es guanyi de rebot...
0: De manera justejant.
2: Justejant i patint. Sí.
1: Caldrà veure què fa avui Uruguai davant Cap Verd.
4: Sí, perquè si després t'has d'anar a jugar les castanyes amb Uruguai a l'última jornada...
2: I Uruguai sí que s'ha de jugar al futbol, ja no són Cabo Verde.
3: I que segons com, potser Uruguai amb un empat li val per ser primera del grup, i per tant, llavors encara serà una mica més complex, perquè Uruguai també defensivament no és una selecció que sigui fàcil. S'entén que l'última jornada de la fase de grups ja comptaràs en principi amb els Lamins, amb els Nicos i companyia a ple rendiment, però clar, tampoc pots estar depenent de que un jugador, i més la selecció espanyola, no pots estar depenent de que un jugador sigui bé per guanyar a Cap Verd.
2: I aquesta és la gran diferència amb la selecció de Sud-àfrica. És a dir, aquí tots pensem, Lamin, Nico, si estan bé, es faran coses. Aquella selecció que va guanyar Sud-àfrica era molt coral. És a dir, anaves línia per línia, tots...
0: Tenies a totes les posicions, tenies jugadors que defensaven...
2: Qui va ser l'estrella d'aquella selecció? Uns diran l'Iker, altres diran el Villa, els altres diran el... Com es diu? El
4: Xavi.
2: L'Iniesta, m'entens? Era una selecció molt coral, i jo crec que aquesta és una de les grans diferències.
0: I Lamin, com el veieu? Sortirà de titular?
4: Sí, a veure, jo crec que sí, contra Cap Verd, és el que comentàvem fora de micro, jo crec que amb la unitat B d'Espanya t'hauria d'haver donat per guanyar sobradament. No ho vas fer, i aleshores avui entra una mica el debat. Fiques la mini Nico d'inici per d'alguna manera sacsejar una mica la defensa d'Aràbia Saudita. Jo personalment crec que sí que el posarà de titular, perquè jo crec que si una cosa no vol Luis de la Fuente és arribar al minut 60 amb 0-0, crec. Perquè aleshores ja començaran els nervis, comença la pressió, i jo crec que sí que jugarà de titular. Potser si vas guanyant 2-0 al minut 60 el treu, i no em semblaria malament.
0: I dosifiques
3: el traurà igualment al minut 60, perquè ja ha dit, el mateix Lamin ha dit que no està per jugar més d'una hora. L'altra cosa és que el posarà d'inici, però també és veritat que si contra Cap Verd guanyes, no surt d'inici aquesta segona jornada, i és ben bé una reacció al·lèrgica a l'empat de la primera jornada. És un necessito marcar des de l'inici, per tant poso els millors des de l'inici, però si contra Cap Verd la unitat B hagués funcionat i haguessis guanyat, segueix sortint amb els davanters de la unitat B, que per mi, jo penso que la unitat B no ha de ser Gavi d'extrem i fer invents. La unitat B hauria de poder ser Víctor Muñoz, que també ve tocat, hauria de poder ser fins i tot de Borja Iglesias, però...
2: Dani Olmo.
3: Dani Olmo, de fet...
1: O Jeremy Pino, ja que no hi és Víctor Muñoz, està lesionat.
3: Haurem de veure, però clar, és que la sensació és que aquesta unitat B, diguem-ne, no acaba de funcionar, i per això fins i tot en partits on, en teoria, hauries de poder fer servir aquests jugadors que han vingut precisament a jugar aquests partits, doncs no pot, i per tant has de treure a Lamin en un partit on... a priori, l'hauries de poder fer descansar pensant que encara te'n queden uns quants.
1: Jo crec que l'únic jugador que va estar a l'alçada és Cucurella en aquest partit, perquè va estar en la seva línia habitual.
4: Sí.
1: I bueno, no sé, a mi també m'agradaria parlar de les grans decepcions d'aquest Mundial.
0: Quines són?
1: No?
0: Quines
1: tenim Equador, que ahir va empatar a 0. A Curaçao, que tenia un equip molt apanyat, no?
4: Molt semblant a Cap Verd i per nivell.
1: I tenim la Turquia...
4: S'ha eliminat ja la primera selecció eliminada.
1: Que ja està eliminada la primera fase, no?
4: Sí.
1: I després algunes seleccions que han deixat un molt bon sabor de boca. Estats Units, per exemple, és una selecció molt fiable.
3: També,
0: també
3: és veritat que jo penso que tampoc té un grup de la mort, Estats Units. No té dificultats afegides, i veurem quan li toqui enfrontar-se a seleccions més potents, però sí que de moment les sensacions són positives. En tot cas, doncs aquests Turquia, Equador, que jo havia arribat a sentir que guanyarien aquest Mundial, la selecció equatoriana.
4: Portugal també, Equador? Decepció una mica.
3: Sí. Aquest era el nivell de segons quins llocs. Doncs jo, clar, el tema és aquest, que hi ha seleccions que rendeixen millor o pitjor. Òbviament, Equador i Turquia han rendit per sota del que havien de fer. Portugal, ara veurem com li segueix anant. Sí que és veritat que és encara d'hora quan només porten una jornada jugada. Les seleccions que només porten una jornada és molt complicat jutjar-les. Les seleccions que ja estan eliminades, com en el cas d'Equador i Turquia, doncs, home, ja és una altra cosa.
4: Està eliminada, Equador, ja?
3: Sí, per temes matemàtics diria que pràcticament no no sé si de forma 100% o el 99. Però,
1: bueno, ha de guanyar ja Alemanya, ha de guanyar Alemanya.
4: Però va perdre el primer partit.
3: Sí, sí, no, però diria que igualment per desempats tampoc li donaria per poder ser tercera i classificar-se com a millors terceres, i Alemanya en canvi encara pot ser tercera si perd precisament contra Ecuador.
0: I el Brasil com el veieu?
2: Per mi ara és una de les grans decepcions, en el sentit que esperàvem que tornaríem a veure Jogo Bonito, esperàvem molt de Vinícius, esperàvem molt fins i tot a veure si Neymar es recupera i veiem espectacle. Per mi, junt amb Portugal, ara mateix són les dues més grans decepcions.
3: Jo
2: a Portugal l'havia arribat a posar candidat al títol.
3: Jo deixa'm dir-te que sí, vull dir, Brasil no està sent el Brasil històric, no sé què, però tampoc me l'esperava tenir-lo tan amunt, eh? Em sembla un dels pitjors Brasils.
2: Sí. Sí,
3: jo
2: sí,
3: diria, no sé si dir de la història, perquè sóc prou jove com per no dir de la història, però dels últims anys sense cap mena de dubte.
1: Ja fa anys que el Jogo Bonito ja fa anys que no.
3: I a mi em fa la sensació que aquest Brasil està una o dues passetes per sota de les seleccions.
2: Ara un detall que m'agradaria comentar, que és el famós tema de la targeta vermella que li treuen un jugador paraguaià,
3: sí,
2: per tapar-se la boca.
4: El Miron, el del Newcastle.
2: Sí. Home, jo crec que ens estem carregant el futbol, sincerament, sí. T'ho dic.
4: Bueno, és el que va passar amb Prestiani, no? Vinit, sí, que també,
3: sí,
4: bueno,
3: això... sí, és una altra reacció.
2: Clar, ens estem carregant el futbol, sí. Ho sento.
0: Sí, ho veus així?
2: Sí, home, sí, i tant. Sí. Escolta, mira, si tu obres la boca i dius una bajanada, sí, pilla, tu. O sigui, que assumeixen, sí, les conseqüències. Però què és això de no, sí, poder tapar-te la boca, que serà el següent? Ja. Que no et deixin... No.
3: A veure, ens estem carregant el futbol. Jo també sóc molt partidari de que si tu vols dir una cosa, tapar-se la boca no serveix de res. Tu
4: què
3: dius
4: què escondes?
0: I assumeixes la responsabilitat.
3: Exacte, i adelante con lo tuyo.
0: I fas el renec, sí, i au.
3: Però també, per l'altra banda, és que... Sí. Això és això, és una altra reacció al·lèrgica, en aquest cas, sí, per tot el tema de Prestiani. I suposo que l'any que ve ningú se'n recordarà, sí, i els jugadors estaran la vida boca i no passarà res.
2: I que quedi molt clar amb això, que no defenso ni els insults racistes ni aquestes bajanades, que quedi molt clar. Però tota la vida en els camps de futbol, jo no he passat del futbol universitari, però tota la vida en els camps de futbol s'ha dit de tot. S'ha dit de tot.
3: Sí, sí.
2: Perquè forma part del joc. Perquè si tu li dius a una persona, perdoneu, tu li dius a una persona negro, tu no estàs ofenent. O sigui, no vols dir, no és racisme, l'estàs tocant els nassos. Sí. Jo recordo quan un jugador del València, l'Atlètic de... Sé que és un tema molt delicat, però deixeu-m'ho dir. Un jugador del València que es deia Lugo Penef, vosaltres sou una mica,
3: sí,
2: joves.
3: Sí,
2: però...
3: som joves.
2: Sí, sí, el Lugo Penef va tenir un càncer de testicles.
4: Va morir fa poc, potser, no?
2: Va morir.
4: No hem dit res.
2: No. Lugo Penef va tenir un càncer de testicle i li van extirpar un testicle. Mm. I jo recordo en aquella època que en el camp els hi cantaven "Le falta un huevo a Lugo, le falta un huevo". Tu creus de debò que la gent que cantava això se'n volien fotre de la gent, dels malalts de càncer? O sigui, potser molts dels que ho cantaven o estaven patint. No, es tracta de tocar els nassos. I si aquell jugador té complexa de narizotes, li diran narizotes.
1: I el que li deien al Piqué, amb la Shakira, també.
2: Sí, és a dir, amb això no justifico res, però jo crec que sí que s'han de contextualitzar les coses, no? Mm. Perquè, evidentment, no és el mateix una paraula maldita en un camp de futbol que quan ja ha acabat el partit fora del camp de futbol. Això és una altra cosa. Però, insisteixo, dins d'uns límits, eh? Ara, és que ens estem carregant el futbol. Escolta, el futbol és això, és pique, també.
0: Què me'n dieu de les pauses d'hidratació?
4: Mira,
0: jo pensava, per exemple, que sense tenir a saber que la meva idea del futbol és justeta, però dic, un camp de futbol climatitzat, tancat, a 20 graus, que van amb la vessadora...
2: Però tu ets una persona ingènua i...
0: Clar, això, cal una pausa d'hidratació.
3: No, purament publicitària.
2: Se'ls diu pauses publicitàries.
0: Ah, és per això.
2: Que no ho havies pensat, potser.
0: No.
2: El Macat.
0: No, jo pensava que era clar, com que estan a 19 graus, fa molta calor...
1: Que tenia molta cel.
0: És necessari fer la pausa d'hidratació. Ho deia, que ara el Mundial es juga en 4 temps.
3: Mira, això és una americanada més, és una cosa d'aquestes que s'ha importat de la NFL i de totes aquestes competicions. Jo què sé, a mi personalment, tot el que és aquesta forma de desprestigiar una mica... la continuïtat del futbol.
2: S'estan carregant el futbol.
3: Sí,
2: s'estan carregant el futbol.
3: Vaig veure un tuit, o no sé d'on ho vaig veure, però que deia, si hi hagués hagut pauses d'hidratació, Alemanya no hagués guanyat mai 7-1 a Brasil aquell 2014, perquè amb l'1-1 Brasil, a la pausa d'hidratació, refà l'equip, es refà, sí, troba la manera, es tanca...
4: És com es, per,
3: es perd les dinàmiques de, no, dels equips. No, clar, el següent serà això, poder, poder fer temps morts, demanar temps morts,
2: ja va,
3: i, també, i també poder fer canvis il·limitats com amb el bàsquet. Sí. Això serà, serà el següent.
2: I al final...
3: I anirem així, i tindrem...
2: és que com, inclús quan fa molta calor, perquè fa molta calor. Als anys 80, quan es jugava a Sevilla a 42 graus... Explica'ls sí, si passaven calor aquests jugadors. Que jo estic tot el dia movent-me amb veteranos de l'Espanyol i del Barça i t'expliquen cada historieta, ho entens? Yeah. Allò, allò Barça-Betis, en el Benito sí. Villamarín,
3: i no anaven...
2: diumenge a les... sí, sí. 12 al matí, 43 graus.
3: I no anaven amb samarretes transpirables d'aquestes d'avui en dia.
0: La tècnica, perquè potser a l'hivern han de fer la pausa per posar-se la jaqueta.
2: Sí, la rebequeta.
0: Ara és la pausa. La
3: pausa, pausa de la sopa calenta.
0: Clar, el desembre podem fer la pausa del termo.
2: La
0: és a dir, no sé, la pausa per agafar una hidratació, per aixugar-se la suor, perquè si jugant a Sòria a les 9 de la nit amb menys 3 graus o menys 10,
3: tot sigui per fotre
2: a l'estadio de la pulmonia,
3: de
2: que li deien...
1: Recordem? Això és culpa
4: del
1: sindicat.
4: És el camp del Valladolid.
2: El del Valladolid deien l'estadio de la pulmonia.
0: La pulmonia.
2: I li deien així. Que, escolta, ningú es queixava. Que, bueno, que s'ha de cuidar els jugadors. Vinga, també ho entenc. S'ha de cuidar la salut dels jugadors, és veritat. Però desenganyem-nos. És que no té res a veure la salut dels jugadors. Això són absolutament, primer, arguments comercials, i segon, i sobretot, que és una cosa que a mi em molesta molt, que són convertir el futbol en una altra cosa. Es vol convertir el futbol en una mena de, no sé, de waterpolo, que la gent només miri, no cridi si cridi cosetes políticament correctes.
3: És com si fóssim a Corea del Nort, sí, aplaudint, així,
2: aplaudint així,
3: com si fóssim micos.
4: Escolta, la policia de les aficions.
2: És exactament així, per lo que van. Van. Volen convertir, ja han convertit les carreres, jo vinc del motor, ja han convertit les carreres de cotxes en un carrusel sí. sense cap mena d'emoció. Amb de les motos van pel camí, els hi costa més, perquè la moto de per si és més dura, però, la, però van per aquí també, i volen convertir el futbol en un esport que no se mueva, que no se noti, que no traspasse, on les aficions aplaudeixin a l'equip rival amb cavallositat, i m'entens? I llavors això ja no és futbol. I llavors un gol no sigui gol per una fora de joc d'una ungla de peu, m'explico?
0: Ja. Sí, sí, sí.
2: S'estan carregant el futbol.
0: Luis Mí, s'encarreguen,
1: No tinc res a afegir. I jo crec que té tota la raó del món,
4: El futbol ja no és així.
0: Algun altre... És així o no?
4: No, ja
0: no. El futbol ja no serà així.
1: I després el futbol...
3: Malauradament, ja no és així.
0: El futbol ja no és així, no és el d'abans. I alguna altra selecció pensava, per exemple, en Marroc?
2: Que Marroc.
0: Com la veieu, perquè fa un joc atractiu, no? Podríem dir que...
1: L'Holanda, el País
0: Baix.
2: És una sorpresa.
4: Marroc és el nou, cuidao con Bèlgica.
3: I Japó. També és una altra selecció a tenir en compte. Jo crec que Holanda sí que pot
1: Anglaterra,
3: ser candidat al Mundial.
1: També.
3: Japó i Marroc, a mi em fa la sensació que estan una passeta per sota de cara a aconseguir guanyar el Mundial, però poden ser perfectament quart finalistes, semifinalistes. Tindrem decepcions, tindrem equips que contem que poden guanyar, que les primeres de canvi se n'aniran al carrer. Tindrem seleccions com poden ser això, com poden ser Marroc, Japó, Holanda, que tenen
1: els anglesos, com
3: que se'n poden anar...
4: Per mi
3: Anglaterra és una de les principals favorites. Això, juntament, potser França, Alemanya, França, Argentina, no sé com... Depèn de com la veiem també aquests propers partits, però a mi em fa la sensació que potser ja han fet els deures guanyant un Mundial a Qatar i, per tant, ara ja van una mica més tranquils.
4: Seria un tancament daurat, per Leo Messi. Seria anar-se per la porta gran, i jo crec que amb l'ambiciós que és, no descarto que el tinguem el 2030.
3: Bé, veurem, però en tot cas...
2: Li regalaran una altra pilota d'or, com la última.
0: Ui!
4: Home!
0: Has tret aquí...
4: Home, jo crec que guanyar un Mundial no és cosa de... No és moco de, sí, no és moco de pavo.
3: No, però
4: home,
3: no crec que li donin una pilota d'or.
2: Home, ja n'hi van regalar l'última.
4: Li donem a Javi Puado, la pilota.
2: No, es tracta de donar-li a Javi Puado, es tracta de donar-li qui la mereixi. I Leo Messi no mereixia aquesta última pilota d'or, ja està. No, a més, tampoc passa res, no som fons del món, estem parlant de futbol. Però jo crec que va ser un premi a tota una carrera. I la pilota d'or no és això, no és un premi a tota una carrera.
4: Però és que aleshores hauríem de retornar la majoria, no? Perquè sempre hi ha debat sobre qui li hem de donar la pilota.
3: Llavors Messi no hauria de tenir 10 o 12, perquè cada any que ha jugat, la immensa majoria d'anys que ha jugat, ha sigut el millor del món, vull dir, per talent pur. Però els premis individuals, un dia, si voleu, en podem parlar molta estona.
0: Un monogràfic extens
1: de màrqueting. Hi ha molt de màrqueting.
3: El que pot ser el tema dels premis individuals.
2: ojo, dic això, segueixo considerant que és el millor jugador segurament de la història. Jo sóc més de Maradona, que a més el vaig veure jugar, però és inqüestionablement el millor del món amb diferència. Mm-hmm. Però les coses són com... És a dir, no sóc anti-Messi en absolut, eh? Encara que sóc perico, sóc capaç de reconèixer quan algú és
0: mereix,
2: un semideu.
0: Talent,
2: un semideu. Però sí que dic que l'última pilota d'or no la mereixia. Va ser un premi, una carrera, no una pilota d'or.
0: Doncs a veure com evoluciona aquest Mundial. En tornarem a parlar diumenge vinent. Recordeu, avui a les 6 de la tarda, aquest Espanya-Aràbia Saudita, a veure si Espanya aconsegueix puntuar, evidentment, i guanyar, més que puntuar, sí. I emportar-se els 3 punts, perquè però si l'empata, tampoc la cosa anirà
3: no,
0: molt bé.
3: Amb 2 punts no faràs
0: no gran. Farà gran cosa. No. Escolteu, un plaer, com sempre, Luis Mimendizábal, gràcies. Gonzalo de Martorell,
2: adéu.
0: Gràcies.
2: Adéu.
0: Lluc Grandia, gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Àlex Matabosc, gràcies.
4: Ciao.
0: Pendents del Mundial i d'altres coses del futbol, com sempre, aquí, els diumenges, a la tertúlia habitual del Són 4 Dies. Ara, butlletí informatiu de les 10 del matí, i quan acabi, doncs, encetarem la segona hora del Són 4 Dies amb el Jordi Nutó, la Júlia Net Valiente, que ja la veig per aquí, que ja està aquí amb nosaltres al control, i moltes més coses que us tenim preparades. Fins ara!
7: A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
8: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius. Bon dia. Segon dia de dol dels tres que ha decretat l'Ajuntament de Tarragona per la mort dels tres menors a la platja de la Rabassada. L'últim aquesta matinada estava ingressat des de divendres en estat molt greu. Els tres formaven part d'un grup de 6 joves. Divendres a la tarda es banyaven en una zona de roques mentre onejava la bandera groga. Tres van poder sortir pel seu propi peu. Un de 12 anys va morir al lloc dels fets i els altres dos de 13 van ser rescatats i hospitalitzats. Un moria aquest dissabte i l'altre aquesta matinada. Rubén Vinyó és l'alcalde de Tarragona.
9: El mar és perillós. No s'ha de saltar de les roques mai. Mai. Mai. Mai. Ni un joc, ni res. No s'ha de saltar mai de les roques.
8: Aquest migdia, a les 12, acte d'homenatge a la plaça de la Font. Just aquesta setmana va començar la temporada de bany a Catalunya i ja són 4 les víctimes mortals. A més d'aquests 3 menors, un home de mitjana edat va perdre la vida aquest dissabte al matí a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Des de Protecció Civil demanen extremar les precaucions a platges, piscines i també aigües interiors, tenir cura dels infants i davant qualsevol incidència o indisposició avisar urgentment al servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar la seva ràpida actuació. I ja la tenim aquí, la primera onada de la calor de la temporada. Així s'estrena l'estiu, amb elevades temperatures poc habituals per aquesta època de l'any. Des d'aquest diumenge i com a mínim fins dimecres, dia de Sant Joan, anirà en augment. Ampliem la previsió meteorològica. Aimen Noelia García, bon dia.
10: Bon dia. Avui pugen notablement les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de l'interior, especialment a Lleida. Els termòmetres marcaran 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Des d'avui tenim aquí la primera onada de calor d'aquesta temporada, que deixarà altes temperatures i molta calor els propers dies. El dilluns, per exemple, la màxima podrà arribar als 42 graus a Lleida o a 38 graus a Girona. Avui serà un dia de sol, predominen el cel poc ennuvolat, però tèrbol, amb l'entrada de pols en suspensió. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb intensitat moderada a la depressió central i a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
8: I especial precaució també a la natura, 161 municipis de 15 comarques activen el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. El PSOE tanca files amb Begoña Gómez, la dona del president del govern, després que el jutge Peinado l'enviï a judici. Des del partit defensen la seva innocència i carreguen contra la decisió del magistrat, a qui acusen d'abandonar el sentit jurídic, diuen, i basar-se en motius polítics. És la veu crítica de Diana Morán.
11: Que és una causa absolutament política. No hay ninguna prueba. Ninguna prueba que sostenga ninguna de las acusaciones que se hace contra la señora Begoña Gómez. De hecho, los últimos informes de la UCO prácticamente lo que constatan es eso, que no hay nada con lo que sostener esta causa.
8: Com a mesures cautelars, el magistrat li retira el passaport, li prohibeix sortir d'Espanya i l'obliga a comparèixer cada 15 dies al jutjat. Gómez recorrerà l'acte del jutge que l'envia al banc dels acusats per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació. Serà un jurat popular qui decideixi el futur de la dona del president Sánchez. La decisió del jutge Peinado aixeca polseguera no només a nivell polític. El magistrat va donar a entendre que alguns agents de la policia, principalment equips de seguretat de Begoña Gómez, la podien ajudar a fugir del país. Els sindicats policials reneguen davant aquesta acusació i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. I de l'exterior, les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja es troben a Ginebra, a Suïssa, per reprendre les converses de pau després dels atacs perpetrats per Israel contra el Líban en les darreres hores, que van arribar just després de l'alto el foc entre el país hebreu i Hezbollah. Per part dels nord-americans, J.D. Vance, vicepresident, i per part de l'Iran, el ministre d'Afers Exteriors, Araghchi. Les qüestions més transcendentals, el programa nuclear iranià i també que la treva al Líban sigui respectada i real. En esports, contundent derrota del Barça de bàsquet davant el València en el segon partit pel títol de Lliga, 102-75 al Roig Arena. Els blaugrana no van tenir la capacitat en cap moment de posar-se per davant en el marcador. Escoltem el tècnic Xavi Pasqual.
12: I quan hem començat a jugar per sota el marcador, amb diferències de la segona part d'entre 10 i 15 punts, aquí ja hem perdut el nord, hem deixat de fer les coses bé, no? Ens hem vingut una miqueta avall i el partit s'ha trencat.
8: La sèrie empatada 1-1 dilluns al Palau. Al Mundial de Futbol, Espanya, Aràbia Saudita a les 6 de la tarda i a les 9 de la nit, Bèlgica, Iran. I dels partits disputats aquesta matinada, victòria del Japó 0-4 davant Tunísia i empat a 0 de l'Equador i Curaçao. I en motociclisme, Gran Premi de la República Txeca en una hora, a les 11, cursa de Moto3, a un quart d'una Moto2 i a les 2, MotoGP. A la categoria reina no hi serà Àlex Márquez, que s'ha retirat d'aquesta cita del Mundial per continuar amb la seva recuperació després del greu accident que va patir ara fa un mes a Montmeló. I en ciclisme, tercera i última etapa de la Volta a Catalunya, Paula Blasi, l'actual líder, ho té tot de cara per adjudicar-se l'edició d'enguany. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, més notícies en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
13: Ràdio 4.
14: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
15: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
16: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
17: Irrepetibles.
18: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
19: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
17: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
20: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una f***a. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
21: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
20: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
22: Podríem llevar-nos a les 8.
20: Però per què, si ens encanta?
23: Badó, no puc més.
24: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
25: Badó, em passo el programa de tardes.
26: Ei, Badó, que tinc molta tos,
20: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
27: Bon dia i bona sort.
28: Bon dia i bona sort.
27: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.
29: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: 10 i 7 minuts del matí, comencem aquesta segona hora del Són 4 dies. Ja m'acompanya a l'estudi el Jordi Mutó. Jordi, com estàs?
2: Molt bon dia. Bon dia.
1: I també la Julianet Valiente. Què tal, Julia, com estàs?
3: Molt bé. Avui no hi ha cap cursa, avui hi ha un rodatge.
1: Anava a dir, no us heu trobat, perquè jo quan entrava cap
3: quasi
1: aquí...
3: Quasi m'atropellen.
1: Veia les tanques pel mig i tot de gent amb unes armilles reflectants que no sabia si eren part del rodatge o que jo entrava dins del rodatge, a mi em deixaven passar... I dic, però un moment, dic, és que si no us importa, són quarts de set i una mica, un quart de vuit, és que hauria d'entrar. Però no m'he llevat aquesta hora per gust, sinó perquè anem a treballar alguns i algunes. Claro. Però després en parlarem, no de rodatges, de moltes altres qüestions, de tele, d'art, com sempre, però deixeu-me anar fins a Santa Cristina d'Aro. Perquè fa uns minuts ha començat la Fira del Solstici i volem saludar Tina Gorina. Ella és la regidora de Cultura d'aquest municipi de Santa Cristina d'Aro. Senyora Gorina, gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies a Ràdio 4. Molt bon dia.
4: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Quines activitats hi trobarem en aquesta Fira del Solstici que celebreu avui?
4: Ui, doncs un munt de coses. Des de moltes parades temàtiques, amb teràpies alternatives, amb teràpies esotèriques, amb pedres energètiques, amb espelmes, tot aquest tipus de, doncs, d'objectes que es poden adquirir, fins a tallers d'aigua llunar, de varetes màgiques, tot per un públic familiar, eh? Uh-huh. També taller d'ungüents, d'aquaromes, xerrades de la bruixa Neix es fa, les druideses de la Vall d'Aro... Uh-huh. O sigui, hi ha un munt d'activitats durant tot el dia, a part de... espectacles de carrer, no? D'aquests molt espectaculars, doncs, on te surt un calderot de gegant amb bruixes dintre, i ballen, i tenen espectacles, doncs, així molt, molt xulos. Ja t'ho dic, per tota la família.
1: Per tota la família, i si ha començat, crec que començava a les 10, si no em falla la memòria, l'ambient sí. A aquesta hora a Santa Cristina d'Aro deu ser espectacular, perquè es deu estar
4: doncs
1: ple de gom a gom.
4: Sí, sí. Està ja bastant ple, perquè els tallers comencen a les 10:30 i ja està arribant, doncs, la gent, doncs, que està això apuntada, perquè tenim tres tallers a l'hora i està tot exhaurit, o sigui, hem tingut un èxit de sold out a tota la programació que hem fet.
1: Uh-huh. No sé, pot ser que sigui la primera vegada que celebren aquesta fira?
4: Exacte.
1: Perquè, sí, clar, està fent recerca d'informació, dic, crec que és la primera vegada que la celebren. Com, a mi, permetin la pregunta, la curiositat, com sorgeix aquesta idea?
4: Doncs mira, això sorgeix a partir d'una xerrada de les tres regidores, de la Clàudia Creuet, que és de Turisme i Promoció Econòmica, la Sònia Rodríguez, que és d'Ensenyament i Biblioteca, que comparteix amb mi, i jo Cultura, doncs vam dir, va, per què no fem una fira diferent, no?, de les que venim fent, doncs, fins ara, amb aquestes temàtiques que sabem, doncs, que molta gent interessen, perquè uh-huh. també hi ha, doncs, botigues que faran tastets, doncs, de constel·lacions de tarot, de massatges de mans i braços, saps? Són moltes coses alternatives, diguéssim. Uh-huh. Llavors, doncs, ens vam posar en contacte amb els negocis del poble i les associacions que estan interessades en això, i tothom es va volcar, ens va dir que sí, i bueno, i aquí estem. Uh-huh. Ara jo he arribat fa una estoneta, i ja hi ha ple de gent aquí passejant, esperant els que tenen que fer els tallers, i la veritat és que ha sigut un èxit, que era un experiment, al principi, quan va sorgir la idea.
1: Un laboratori de proves, no? Potser, senyora Gorina?
4: Exacte, una prova, a veure si surt bé, a veure si tenim èxit, i, bueno, augurem que serà tot un dia de molta gent i de molta afluència. També tenim un dinar xulíssim, un dinar silvestre.
1: La gastronomia, clar, li volia preguntar per la gastronomia, perquè a les fires sí. també el pes gastronòmic per aliments, entenc, de proximitat del municipi, com ho han enfocat?
4: Doncs, a part de parades de fruits secs, que són molt, bueno, molt xules, les parades, també tenim, doncs, food trucks amb hamburgueses veganes, amb pastisseria vegana, moltes coses així, ja té com te dic, alternatives. I el dinar que hem organitzat des de l'Ajuntament és una rossada silvestre que va acompanyada d'una sortida on la gent que vulgui s'apunta a la sortida, es van a recollir les herbes silvestres que es faran servir per al dinar i després l'empresa contractada ho cuina i tothom doncs, pot gaudir de tastar aquest menjar tan original i tan alternatiu.
1: Em semblava força curiós, per això volem dedicar aquí al programa el Són 4 Dies aquests minuts a parlar d'aquesta fira, perquè és això, se celebra avui, o sigui, si els nostres oients ens estan escoltant des de Santa Cristina d'Aro o des de municipis, localitats del voltant, que s'adrecin, perquè com a mínim és curiós i pot ser una oportunitat de passar un diumenge diferent, no?, al que teníem previst a principi.
4: I tant, i podeu venir amb tota la família, que ja us he dit, hi ha espectacles per tots els públics i durarà fins a les 8 del vespre, o sigui que, bueno, l'últim espectacle comença a les 8 del vespre, o sigui que durarà una mica més enllà. I ja t'he dit, disfrutareu molt si veniu, perquè serà molt, molt divertit i diferent, sobretot.
1: Queda dit. Tina Gorina, regidora de Cultura de Santa Cristina d'Aro, gràcies per acompanyar-nos avui aquí en directe al Són 4 Dies a Ràdio 4. Molt bon dia.
4: A vosaltres, bon dia.
2: Televisión Española presenta...

0: Saber y Ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado.
1: A veure, Jordi Nuto, avui, tu normalment, clar, em tens molt ben acostumat i ens tens molt ben acostumats i acostumades a parlar en dies... Avui què toca? Avui és el dia de tal, avui parlem de tal. Avui, de què parlaràs avui?
2: Avui de la programació de verano de televisió.
1: Molt bé, molt bé.
2: Que començava avui, que d'aquí... No sé si hi ha minuts o...
1: Minuts.
2: Ens falta, perquè comencem a l'estiu.
1: 10, em sembla, 10, sí.
3: Uau, em sembla increïble que ja sigui l'estiu.
1: Ja és estiu, eh? Ja està, d'aquí 10 minuts.
2: Ara venien els petards i venia tot aquella... Tot el festival de Sant Joan, que cada any és menys Sant Joan...
3: Per què?
1: Per què?
2: Home, ahir vaig estar passejant pel barri gòtic i quan jo sóc del barri gòtic t'asseguro que el dia de la setmana abans de Sant Joan no podies passejar pel barri gòtic sense sentir traques, petards i tal. Ni un em vaig sentir.
1: Això, jo, per exemple, que tinc por amb la meva edat, els petards, jo ho agraeixo. Perquè jo anava fent saltironets com qui va saltant amunt i avall fent... Ai, ai, ai, ai, per anar a agafar el metro, que dic, no té lògica, no vull patir per agafar el metro. Per tant, tu no ho trobes a faltar?
2: Jo ho trobo a faltar.
1: Ai, va, doncs va, som-hi, vinga, va. Sant Joans a banda?
2: Sí, Sant Joans en parlarem, avui.
1: En parlarem. la teva cerca de què ha anat, Jordi?
2: Doncs comença la programació d'estiu i hi ha tot un conjunt de tòpics i coses que passen sempre a televisió. Ja sabeu que a mi m'agrada molt treballar, ja ens vaig pensar, aviam si algú ja ho ha fet, això, i vaig anar a RTV Play a mirar, i vaig veure que havien fet un programa, dic, ja està, ja m'han fet la feina, en la qual vaig pensar, meravella...
1: Fantàstic,
2: i fantàstic.
1: Estupendo.
2: Bueno, clar, l'alegria dura poc, perquè veig que el programa era del juny del 2009, es deia Los Mejores Años.
1: Los Mejores Años, espera, perquè t'he buscat la sintonia d'aquest programa, la capçalera. A mi m'encantava aquest programa, Jordi.
2: Aquest és...
1: Perquè trobo que és una sintonia, una careta llarga, com les d'abans.
2: No, com altres que no en tenim...
1: Ui, Jordi! A veure...
2: Que tenim la mateixa... De...
1: Deixem-ho a part, això.
2: No toquem temes caretes. El fet és que van dedicar a diversos espais i van dedicar una a les canciones del verano que va servir per, en el fons, parlar de la programació. Ja dic, jo estava molt content, dic, feina feta,
1: ja agafos està.
2: Aquí... 2 hores de programa. Ostres, per favor. Clar, que jo
1: estic... I què?
2: Home, si agafo un de 10 minutets, faig els talls pim-pam, no?
1: Però està bé, el Són 4 dies dura 3. Sí? No passa res.
2: Però, clar, però això vol dir... Jo sóc molt sacrificat i em vaig empassar les 2 hores de programa. I dedico, això sí, als millors moments d'aquest visionat.
4: Todos hemos cantado muchas veces esta canción y el estribillo, ¿no? Numa, numa, ye. Pero nadie sabe exactamente lo que significa. Numa, numa, ye.
5: Nobody knew that.
4: No, nobody.
5: Somebody knew that.
4: Well, yes. Yes, yes.
5: Well, that means that you don't take me with you. So that the meaning is, the meaning of the chorus is that you want to leave, but you don't want to take me with you.
4: Ah, que el significado exacto es que tú te quieres marchar, pero que no te permiten irte con él, que no te dejan ir, que no te dejan ir. No me deja ir, no me deja ir. Estupendo. Muchísimas gracias.
2: Sempre s'aprèn alguna cosa, i això no ho sabia.
1: M'agrada molt. M'agrada molt això, i m'agrada molt al final que diu, venga, chao. O sigui,
2: sí.
1: Diu, a veure, deixem saludar perquè també tenim a l'estudi, que avui la Júlia ve acompanyada amb el Gerard Zamora. Què tal, Gerard?
6: Hola,
1: molt bon dia.
6: Què tal?
1: I ja veus que això, anem xerrant, el Jordi ens porta l'arxiu, i el Jordi parla amb la Júlia, qualsevol cosa lliurement, comentem. Però m'agrada molt això. Li explica el que viu la cançó, que crec que deu parlar del Dragostea d'Intei, que és la que jo recordo, que és aquella cançó, que, i diu Numa Numa Yei.
3: Canta-la una miqueta.
1: No, no cantaré, perquè no em facis cantar, perquè cantaré el Numa Numa Yei
2: sí, és aquesta,
1: i no es diu Numa Numa Numa Yei.
2: La cançó és aquesta.
3: Però, jo crec que si la busques ara, a la IA, te la troba, eh? Numa Numa Yei.
1: Numa Numa Yei. Numa Numa Yei. Sí.
2: Si me la tararé, com deia el Eugenio.
1: I era això, al final, recordo això, al final del tall. Vinga, xau, o sigui, adéu, ja fins aquí i arreando.
2: El que hem sentit era la veu de Carlos Sobera, que era el presentador, que anava acompanyat d'Àngela Fuente i d'Anna Simón, que eren els presentadors una mica del programa. També crec que hi havia permanentment difícil de qualificar la seva funció, en Xavier Daltell, perquè és un personatge que a mi m'encanta, ho he de dir.
1: Perdona, Jordi, disculpa. Aquesta, era aquesta la cançó que hi havia referència. Crec recordar que són de Romania. Ara ho diu.
3: Això és d'Eurovisió?
1: No. Però són d'aquests discos que es deien el disco estrella. I
2: el disco de verano.
3: No, jo que sé que no hagi sortit d'Eurovisió, és que no...
2: També podria ser.
3: És que em sona de...
6: Sí, no?
1: Bueno, per què recordem aquesta cançó? Sí, va, seguim. Bueno. Gràcies, vaques, en seguim perquè entrarem en uns debats.
2: Ja dic, hi havia tres presentadors, el Xavier Daltell, que anava fent de les seves per allà al mig.
1: Com sempre.
2: Com sempre. Que jo crec que li havien posat el guió, li havien dit, pues, el que vulguis.
1: És una proposta.
2: Algú semblant al que faig jo, no? Que diuen, tu posa't el guió i després ja faràs. Pues, anem a un dels elements que tenia la programació televisiva estival per antonomàcia.
7: Si hay algo del verano más típico que los platos combinados con huevos y salchichas y estas cosas y las verbenas de pueblo, eso es sin lugar a dudas los amores de verano. Los hemos tenido en todas las décadas. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un pequeño repaso por los más sonados.
2: Bé, anaven traient història des dels anys 50, de l'Amoríos, des del Richard Burton, amb la... anaven traient, però clar...
1: Perdona, per què diu que els platos combinados són del verano? Jo un plato combinado me'l puc menjar en verano o en invierno. És a dir, aquesta, no sé si era un tema del guionista o la guionista de Thor, que potser tenia un mal dia en aquell moment. El amor los platos combinados con la... El chorizo... Moment, a veure. Plato combinado de verano. Depèn on estiguis i la calor que faci, menja el plato combinado i els fogots que t'entren...
6: Cordó de 45 graus,
1: clar,
6: no?
1: Plato combinado, clar, que si entra...
6: És veritat que...
1: O sigui, entra... Estupendo, vai, segueix amb tu, disculpa.
2: Bueno, no passa res. La productora era Jazz Music, que aprofitava, doncs... els triunfitos, perquè les actuacions i les cançons que estaven posant entremig les interpretaven els que havien participat en la darrera edició o anteriors d'aquesta producció televisiva.
1: Mm-hmm. Era un reciclatge. No?
2: Sí, llavors...
1: Ben entès, és a dir...
2: Parlem d'amores...
1: La carrera, pel que sigui, no anava bé discogràfica, no anava bé la carrera, no acabava de sortir i dèiem, vés a cantar mixos.
2: Ara anem a imaginar, doncs, que estem parlant... Amores de verano, que és el primer que et ve al cap. A mi em ve el pare, no el fill, el del Julio Iglesias, perquè aquell també tenia cada amor de verano, però Julio Iglesias també en va tenir alguns que... doncs el van portar a la nòvia, o sigui, ser nòvia d'algú era suficient perquè et convidessin a un programa. Ah. I la Trinca, ja és músic i d'això no cal que faci massa relacions matemàtiques per arribar a la quadratura del cercle, doncs van portar a la novieta de torn del Julio Iglesias. Què li preguntaríeu a la novieta de Julio Iglesias? Pues lo que li van preguntar els de la Trinca.
8: Tú que has estado en Miami, en casa de Julio Iglesias, ¿Julio Iglesias tiene un refugio como este atómico en su casa o no?
9: Yo nunca he bajado en el refugio. No, hacía otras cosas.
2: Bueno.
3: Yo nunca he bajado y lo deja ahí.
1: Hacía otras cosas, es muy genèric, ¿eh?
2: També.
6: Y en el reflujo, ¿no? Yo entes,
1: sí, una que... L'idioma és com el mateix castellà que tinc a l'anglès. O sigui, té la mateixa... No he bajado el reflujo per dir altres coses. No, no queda bé la idea. Ai.
2: Bé,
1: no queda Julio Iglesias, com a càrrec.
2: El fragment era el programa Tariro Tariro. Aquesta era la novieta del senyor que sempre ha dit que no sé quantes nòvies havia tingut. I un dels tòpics de l'inici de la temporada de l'estiu era també un fet que vosaltres ja penso que heu tingut la sort d'estalviar-vos. La foto de l'estiu començava amb...
10: En verano tenemos que meter tripa, lucir tipazo y ponernos el traje de baño. Y en la categoría de mujeres que hicieron que esta prenda fuera inolvidable, tenemos que recordar a Ana Obregón.
1: Sempre començava l'estiu. L'estiu no començava d'aquí dos minuts.
3: Claro.
1: L'estiu començava amb Ana Obregón, amb un posado veraniego a la platja, amb una contraprestació econòmica, segurament, per fer... Això no hauria fer altruistament, crec jo.
2: No ho sé. No
1: igual
2: sé,
1: sí.
2: No.
1: Igual
3: aquesta
1: sí,
3: dona
1: eh?
3: No fa
1: igual
3: res d'altruistament.
1: Sí. No, o sigui,
3: ni tenir
1: que...
3: un fill, fixa't.
1: Exacte. Pel seu currículum crec que alguna cosa li hauríem pagar per posar-se allà...
2: Hi ha gent que posa jardins més que jo, eh?
1: És igual, a vegades cal. Mira, avui estic jardinero. Jordi, mira, avui fotrem jardins.
3: Ai, perdó, podem seguir.
2: No. El programa és del 2009 i consta que jo m'he donat compte que, ostres, que moltes de les cançons d'estiu que anaven sortint en el programa han calat. I això de la canció del verano, doncs, m'ha arribat a mi i que ara actualment quasi bé ho hem substituït per un anunci de cervesa. La canción.

0: pues eso, como estas, con una sonrisa y con mucho cariño.
1: Cert és que la gent recordem les cançons
2: sí,
1: aquestes
2: molt.
1: D'estiu, eh?
2: I per què Carlos Sobera va dient, quan diu «Tiene que ser rubio, bien, ojos azules, bien!»
1: A més, sí.
2: Què té en contra de la gent que no som rubios?
3: Jo crec que perquè ell, quan era més jove, suposo que era ros.
1: No.
2: Jo crec que no era ros, Sobera, no.
1: No. I si recordeu el cantant de la Fórmula Quinta...
2: El cantant de la Fórmula...
1: Guapo, no...
2: Apa, tu dius el meu jardí, però tu, Jordi, també estàs aquí en un jardí guapo, ara.
1: Bueno... Potser no tenia res que veure tot el que ens ha explicat de la cançó de verano, sinó que ens la matxacaven a tota hora. O sigui, tu posaves la ràdio i sortia la cançó del verano. Anaves a fer un cafè, la cançó del verano. Anaves a la cançó del verano. I un altre dels fets televisius endèmics, que va ser, doncs, per tot cas, si hi ha un programa que cap cadena doncs no s'estalviarà d'emetre.
2: Sí.
1: Si no el podeu veure, busqueu a RTV Play els que tingueu mono d'això.
4: En series no hay discusión alguna, porque no hay verano que se precie sin una reposición de verano azul.
5: Como nosotros.
6: Como nosotros,
5: como nosotros
6: en la BC.
4: Desde su estreno hemos visto la serie enterita 11 veces.
2: Poques em semblen, 11 veces, diu.
1: No, però si no, el 2009. O sigui,
2: clar, el 2009. Però aquí... Verano Azul, de diferents generacions que estem en aquest estudi ara mateix, hem fet tots que sem al cap, tots i totes. O sigui, hem vist Verano Azul.
1: Sí.
3: Jo la sèrie completa no he de dir, eh? Però alguna cosa sí que he vist.
7: Jo vaig més justet, eh? Jo soy más de Aquí no hay quien viva que Verano Azul a l'estiu.
2: Verano Azul. Jo l'havia vist amb reposició a la tele.
1: Jo no tinc... Ara no tinc informació privilegiada i no sé si aquest any també la posaran.
2: A la tele normal, és a dir, en lineal, què es diu? No.
1: No ho sé, jo ja no...
2: No sé si... Anava a dir si ens escolta un directiu de programació des de Madrid i ens ho vol confirmar, però jo crec que no la posen ara mateix.
1: En tot cas, el que segur que tornen a posar, perquè he vist l'anunci, és una mica light, la famosa vaquilla.
4: Si yo os digo Ramón García y la vaquilla...
8: Ahí estamos, el Gran Prix con Ramonchu.
9: Ahí está, Botavara, nuestra primera vaquilla... De esta tarde noche, donde vamos a ver... ¡Ahí va! ¡Caiga! ¿Se atreverá a bajar? ¡Pues sí! ¡Y ahí está! ¡El primer revolcón! Bueno, vamos a ver... ¡Ahí sube!
8: Un nuevo programón, ¿eh?
4: Pues sí.
8: Con vaquilla incluida, i sempre con mala leche, la vaquilla, eh?
4: Pobre, clar.
1: La vaquilla, la veritat, que s'ho passava la mar de bé, se penso.
2: La vaquilla, sí, però no recordava que abusava molt dels efectes aquests, perquè en aquest fragment, boing, puny, puny, ai, puny, puny, puny,
1: això no sé si és...
2: Finestres.
1: Això no sé si...
2: T'imagines l'Albert Vaques, el tècnic de ping, ping, ping, ping, ping, ping, a cada paraula que diguem, poing, poing, poing, poing, poing, poing. Ara, això.
3: A veure, vés haciéndolo, todo el rato.
2: Actualment... 3 hores, pam.
1: Si algú té ara risc de prendre mal... El que pot prendre mal ja no són els concursants. Jo penso que el que pot prendre mal és el presentador, que no sigui que faci alguna relliscada amb l'edat.
2: El Gran Prix sí, no? La vaquilla, el recordem, aquest sí.
7: Sí.
1: Però clar, ja ara és light, ara ja no hi ha vaquilla. Hi ha un tio disfressat de vaquilla que llavors...
2: Més... Per un tema de llibre, però, de benestar animal,
3: això,
2: potser...
3: En això estem d'acord, en això estem d'acord.
2: No cal, no calia...
1: Home, sempre el morbo aquest de veure com enganxava la gent.
3: Home, no, Jordi.
2: Això, Jordi, és una cosa del passat. No.
1: Bueno, ja que parlem de vaques, i us he dit que la intervenció del Xavier Deltell sempre era una mica estranya. I va sortir amb un aparell sonor una mica particular.
10: Carlos, atención, porque mira lo que tengo aquí. Escucha, eh?
1: Aquest tall l'he agafat...
2: Què és això, Jordi?
1: L'he agafat a títol molt personal i ara ho he d'explicar.
2: A veure, explica.
1: Perquè és que vaig al·lucinar. Quan vaig veure amb el que feia aquest soroll, era un pot que quan tu anaves a visitar la fàbrica de RAM que hi havia a Barcelona, que encara hi havia la fàbrica a la ciutat, a les escoles ens donaven aquest, que era com un got, i quan tu el giraves feia aquest soroll, el mu de la vaca. I a més és que vaig dir... Ostres, Si ho busquen, encara el trobaria en algun lloc, perquè, bueno, per casa meva deu estar...
2: Deu estar amagat, el deu tenir...
1: Perquè era el mecanisme del moco, tu giraves i...

0: I sonava la cosa.
1: Acabarem fent el programa amb sons només avui. M'estic veient fins a les 12. Sí.
0: Bueno, però ja dic que he fet una mica de vuelo cebolleta.
1: Però, està bé, està bé. Un vintage moment, clar que sí.
0: I llavors m'ha fet pensar això, de, que sembla que estava fent publicitat de la RAM. Dic, pues, ostres, vaig als anuncis que a l'estiu també frapaven. I em van treure bastants en aquest programa. Jo n'he recollit dos i els he fragmentat pel que deia en l'anunci.
2: Ahí viene el negro negrito, el frigo con meneito, bola y chocolate y reganata para ti.
0: Xocolata i ricanata per allí. Vinga, jo aquí no vull entrar.
3: No. Jo crec que podem fer un salt.
1: Anava a dir, jo no obro la, la boca. A vegades no, el silenci així és la millor crítica.
3: Saps el meme aquest de ups, que s'ho piso una mierda? Doncs pues podem fer això.
1: Sí. Seria això. Ara altres dic... èpoques, no.
0: Ara,
1: no,
0: si, voleu, ho podeu dir Cap Verd, ja ho sé, ja ho dic per haver tret aquest tall, però... Aviam, i no faig cap al·lusió a la selecció que va empatar amb la Roja, eh? No vull dir res. Anem ara a un segon tall. Jo he de felicitar, perquè realment el publicista de la ONCE va ser genial sempre. Sí. Va fer impactes en els seus anuncis. I aquest, que fa referència a la canción del verano, tenia que ser-hi.
4: Jefe, que lo que tiene... ¿Qué es lo que tengo de todo?
5: Si tienes la ilusión de hacerte millonario, o compras el cupón de la ONCE, o haces la canción del verano.
4: Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón.
1: Continuava, tengo morcilla, tengo ensalada, que sí, sí, sí, una
6: retaila,
1: un plat combinat, tinc el plat combinat d'abans. Sí.
3: Jo aquesta cançó no l'havia escoltat
1: mai. No, Julià.
0: Oh, sí. És brutal, aquesta. Bueno, serà casualitat o no, però...
1: Julià, a veure, com que no mai?
3: No, ho sento. Però això és del 2009, o això que és més antic? Del
0: és
3: 2009.
0: Molt més antic. Molt
3: vale, sí. vale. Dic, bueno, no ho sé, ai, no l'havia escoltat. Perdoneu-me,
1: Perdoneu-me,
3: part.
1: No passa res.
0: Per això està aquesta secció.
1: Per això està el Jordi, clar. Perquè així ho escoltem. Ja està.
0: Bé, a l'estiu és temps de practicar l'esport... O si més no, mirar-lo. Mira quina casualitat.
7: El verano, una época muy propicia para grandes acontecimientos deportivos, como por ejemplo un mundial de fútbol.
0: Home, el mundial de fútbol, que ja t'omple més de programació.
3: Sí. Home, i més programació.
1: Trobo que els... Perdó, no faig una nova crítica als guionistes d'aquest programa. El verano es una época que propicia grandes eventos deportivos, como el mundial de fútbol.
0: Ja està.
1: I
0: després vam parlar de...
1: Por ejemplo, esto. Ara vull fer un guion ben fet d'eventos esportius de verano, que no deuen haver-hi 30.000 més.
0: Sí. No, també...
1: Com el Mundial de Futbol.
0: Aviam, que això és un resum, que després surten les Olimpiades i surten més coses.
6: El Giro d'Itàlia, el Tour de França, a les 4 de la tarda, que bueno.
0: Clar. Oh, genial.
1: És a dir, o sigui, hi ha moltes coses, però...
0: La programació estava condicionada per les pauses d'hidratació. El que no sabien els que jo he descobert és que qui feia les lletres d'un cantant que es deia Pepe de Rosa, he vist i trobat que era un tal M. Rajoy.
8: A ganar en el mundial es necesario estudiar bien los caprichos del contrario y observarlo con mucha psicología. Y una vez que se conoce su manía, darle fuerza al adversario.
1: I olé.
0: Té la marinera.
1: Conocer ben l'adversario. Pepe de Rosa. Aquest me n'han parlat. No l'he viscut jo, però...
0: És curiós que llavors es feia un fenomen que els que sortien per la tele normalment acabaven editant discs. I es deia que moltes de les intervencions televisives eren, si no gratuïtes, pràcticament, però en canvi els promocionava d'una manera brutal perquè després la gent comprava això, o els cassets de gasolinera, que un dia hauríem de parlar,
1: té la
0: marinera els continguts.
1: I les versions. També... Els cassets de versions i els CDs de versions.
0: També he de dir...
1: Que si el cantant, perdó, és a dir, Raül cantava Paul, per no pagar.
0: Que el casset de gasolinera, els d'Eugeni van fer furor perquè eren brutals.
1: Sí.
0: I tamanitzaven el viatge quan hi havia caravanes de veritat, no com ara. Que no.
1: Com ara no hi ha ni caravanes. El que hi ha ara no són caravanes.
0: Però el que... Ja acabo, perquè si no trepitjaré massa. El que s'associa sí o sí, malauradament ja no en podrem sentir més, perquè ja no hi és, però encara podrem gaudir dels seus enregistraments, les cançons de Jordi Dan.

0: Perdona, però tenim a Letizia Sabater, que actualment fa exactament el mateix.
1: Puc dir una cosa amb
2: quin,
1: això?
2: Quin consol he tingut ara, sí. Perquè si no, no sabia què faria.
1: Ara us ho puc confessar. Vaig anar diumenge a veure-la.
2: Què?
1: Oh. A Letizia Sabater.
3: Oh, ídola.
1: Sí, va cantar dos temazos, la salchipapa,
0: claro,
1: i la seva ¿aló? Versió de...
4: Hey, DJ, ¿tú sabes lo que es la salchipapa?
1: Això, això.
4: Es el baile del verano, brode, con la això. Leti. Tiki, la Leti, taca, sí. Tiki,
1: està molt bé la Leti ara mateix, papacito, està en forma.
0: Sí, no?
1: Sí. No, va, bueno, no, la no explicar la meva vida, perquè
2: sí, sí, sí.
1: Us hauré d'explicar per què vaig acabar allà un diumenge a la tarda i...
2: Jo he parlat de jardins, però tu us encanta un jardí. Aviam qui en treu.
1: Exacte. Jordi Dan, deixem avançar d'una pas a la Júlia i en Gerard. La barbacoa, no?
2: Sí, sí.
1: Jordi Dan, molt bé, sí. El recordem. Però jo m'he permès, Jordi, amb el teu permís, seleccionar un fragmentet de la cançó que a mi m'inquieta i em crida també l'atenció.
5: A

0: Yeah.
1: Ara.
2: Ai.
1: Venga, ala. Toma el sol en la tumbona. Perquè l'està mirant, eh? Yo le saco algo sencillo, pero quiere
0: solo mío, que le gusta mucho más. Veus?
1: A veure...
0: Exactament el que fa la Letizia Sabater.
1: La salchipap, la vecina podria ser Letizia Sabater.
0: Per exemple, sí.
1: O sigui, que és increïble. Jordi Dan, un geni.
3: Sí, sí.
1: O no, o no. Cadascú quedi i que tregui les seves conclusions.
4: Total, total.
3: Deixem un córrer, però... amb alguna festa major havia tingut problemes amb les cançons del Jordi Aranda perquè les havia xiulat i...
1: Sí, sí. Ui, explica. Va
4: horrorós.
1: Vols explicar? Sí, sí, explica, explica.
3: Sí, sí, sí. Home, jo ho trobo horrorós, vull dir, no...
1: No, són de...
3: Home, a més, teníem canciones del verano que estaven molt millor, home... Tampoc era cap meravella, eh? A més, les orquestres s'entenia que tenien que pagar per les cançons que posaven. Bueno, les festes majors seria un altre tema.
1: Un altre dia. Jordi, gràcies.
3: Ho deixem aquí.
1: Vinga, va, som amb la Júlia.
5: No saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12... El Són 4 dies. Amb David Gallac, Gesto.

0: Vibe check.
1: Vibe check amb l'Anna Pérez, que vindrà el diumenge vinent, perquè ara una salutació des d'aquí a l'Anna Pérez. Però ara és Julià Net Valiente amb el Gerard Zamora, que ho hem dit abans, que ens porta la seva habitual secció de cara a la galeria. A veure, una secció... Avui, expliquem-ho, una secció que amb la Júlia... Ara, fem-ho bé.
2: Deixem-la.
3: De cara a la galeria.
1: Júlia Net Valiente, anem a fer.
2: Ara sí, va, ara sí.
1: Que amb la seva secció de cara a la galeria, que toca aquesta hora, diumenge, 22 de juny, a les 10:39 gairebé del matí, avui amb en Gerard Zamora. Vinga, Júlia, som-hi. Comencem perquè avui... Què ens tens preparat?
2: Avui toca parlar... Avui estem... Som al mes de juny?
1: Sí.
2: I llavors, què toca parlar? A veure... Doncs
1: juny.
2: El Pride...

0: Més del Pride, de que cadascú faci amb la seva vida i amb la seva sexualitat el que vulgui, sempre i quan no faci mal a ningú, que faci tothom el que vulgui, clar que sí.
1: Eso, i com alguns d'aquí podem saber o no, el juny doncs és el mes de l'orgull, i tot i que jo no sóc massa fan d'aquestes macrofestes, ultra, no sé què, reivindicació, bla, bla, bla, sí que és veritat que celebro i venero que es puguin realitzar de manera lliure i feliç. És important reivindicar aquestes festes com a quelcom no aïllat de les manifestacions, ja que, malgrat la disbauxa, l'alegria, els colors, etc., aquesta és la part només visible. En el rerefons de tot això hi ha una lluita que s'ha de seguir fent perquè qualsevol persona, independentment del seu gènere i el seu sexe, pugui estimar a qui vulgui de manera lliure.
0: El que dèiem, tal qual, Júlia, escolta, tot i que crec que avui precisament no parlarem d'això.
1: No. No he vingut a parlar d'això, sinó de com la comunitat LGTBIQ+, o Q+, en català, ha esdevingut una de les grans aliades per l'art i la nostra cultura. No sé si us heu preguntat mai per què el món de l'art està ple de gent que forma part del col·lectiu. Jo, per exemple, quan estudiava Història de l'Art, pensava, hòstia, l'art ens transforma a tots, o com va la cosa?
0: O sigui, no està demostrat que l'art tingui aquest poder de canviar la teva sexualitat, que tingui aquest poder? Està demostrat
2: més
0: això?
2: Més o menys.
1: A veure, no te transformarà en gay, s'ha estaparau com abans amb la vareta, saps? Pam, no, però sí que hi ha quelcom en el món de l'art que genera un espai segur per totes aquestes persones que no se sentien tan segures dins l'hegemonia.
0: Suposo que no només parles de gent del col·lectiu, sinó també de persones racialitzades, per exemple, cossos i persones dissidents.
1: Exacte, i això és imprescindible entendre-ho des del primer moment, perquè el mes del Pride reivindica la llibertat i la seguretat sexual, però no exclou, o no hauria d'excloure, a ningú, i molt menys altres col·lectius que han estat minoritaris i que segueixen sent relegats als marges. Però bé, anem al tema central.
0: Vinga,
1: avui vinc a explicar com, quan i per què, una mica així ràpid, l'art ha esdevingut el refugi excel·lent per un gran nombre de persones que, com bé dic, han estat relegades als marges durant la nostra història.
0: Però avui, Júlia, abans l'hem presentat, però fem-ho bé. No fas aquesta secció, no la fas sola.
1: No, avui tinc l'honor de fer el programa amb tot un professional sobre el tema, com és el Gerard Zamora, que el tinc aquí al meu costat, que és el creador del perfil d'Instagram Artes con H, on parla, a part de ser un molt gran amic meu i jo l'admiro professional i personalment, on parla d'art contemporani en aquest perfil i tot el que té a veure una mica amb aquestes coses que es desconeixen, no, del món de l'art, vincles amb la política, conceptes varis, coses molt boges, així que per mi és tot un orgull, mai més ben dit que avui estem parlant de l'orgull, poder compartir aquest programa amb ell.
0: Escoltem, si et sembla, un segons al seu perfil d'Instagram, perquè així també els nostres oients ho sàpiguen. Vinga, va.
3: Hola, yo soy Gerard Zamora, esto es Artes con H, y hoy os cuento por qué este palé sí que se puede considerar una obra de arte. Y es que en las últimas horas este palé se ha vuelto viral gracias al vídeo que propuso la Fundación Juan Marx de Palma, en el que el director describía la pieza titulada Madera, de Guillermo Lledó.
4: Es una pieza construida a propósito para hacernos pensar que es un palet con sus marcas de uso.
0: Gerard Zamora, ¿qué tal? Molt bon dia.
5: Hola, ¿qué tal? Gràcies. Bona, Júlia, David, és un plaer estar aquí i fer-ho en català, no? Que és una cosa que també em fa bastanta il·lusió.
0: Gràcies per acompanyar-nos aquí als 104 dies. A veure, per on comencem en aquest programa ple d'orgull?
1: Doncs, aviam, podríem començar des del principi, seguirem una mica les mateixes característiques o el mateix recorregut que fem normalment, no? Per exemple, amb el que vam fer amb les habitacions femenines, que era remuntar-nos una mica en les primeres cultures i de les primeres societats, i per tant marxem ràpidament a les civilitzacions grecoromanes, sobretot les gregues, perquè què passava a Grècia i Roma, bàsicament?
0: Fem aquest salt fins a l'antiga Grècia. M'ho sembla potser a mi, no sé si ho compartiu, Júlia, Gerard, però és un esclat de bellesa, de cossos,
1: ara,
0: de mirades,
1: ara.
0: Jo des de la meva ignorància, totes fetes per un desig sexual. Està molt, molt sexualitzat, no?
1: Sí, o sigui, hem d'entendre que no podem entendre Grècia com un paradís queer, bàsicament és un altre, o sigui, és un altre argot actual i contemporani, però sí que podem entendre-ho com una societat i, per tant, un lloc on el desig entre persones del mateix gènere existia i es representava amb normalitat. Tenim infinitud de peces, sobretot les trobem en ceràmica o en alguns frescos que es conservin, on es troben aquestes representacions més eròtiques o inclús homoeròtiques quan es tractava de representacions de déus, de deïtats, com Dionís, no? Que és la màxima representació que actualment marca una mica, no? El que és l'orgull, que és la festa, el vi, l'alcohol, les orgies, el teatre, l'èxtasi, bla, bla, bla.
5: Bueno, Dionís justament és molt Pride, no?, en aquest sentit. I, bueno, i justament el que vam veure als Jocs Olímpics de París de 2024, la inauguració, que molta gent va dir que era un sant sopar, no?, pues realment el que representava eren unes bacanades, que és honor a Baco, no?, aquest déu que també era Dionís, no?, a l'antiga Grècia, per representar la diversitat. Aleshores veiem com aquest imaginari, no?, de paradís queer, a lo millor no és tan així perquè no existia en el moment, però l'hem adaptat, no?, a la nostra contemporaneitat.
1: I el mateix passa amb els poemes de Safo, o inclús amb la paraula Safo, o sigui, la poetessa Safo, que va néixer a l'illa de Lesbos.
0: Parlàvem amb l'Esteve Plantada, clar, no fa gaire, de fet, aquí, sí? Al programa.
1: Mira, sí, de... l'Esteve, que va ser professor meu, de fet.
0: Veus que bé? Estem tot lligat.
1: Bàsicament és això, en plan, coneixem Safo i d'aquí hem tret la paraula sàfic i coneixem Lesbos i d'aquí hem tret la paraula lesbiana, o sigui, està tot connectat i des de ben lluny que ens arriba.
0: És força sorprenent, podríem dir, com és possible que d'aquesta representació podem passar a tot el contrari, és a dir, una censura i la privació de qualsevol representació o gest homosexual.

0: Això, Júlia, per què? Perquè és important.
1: Bàsicament, és important això que comentaves, perquè si recuperem també un dels programes anteriors, que quan parlàvem de com l'art sagrat havia dominat el que nosaltres entenem per història de l'art, podem veure que desapareixen aquestes representacions. Hi ha una censura evident i una persecució. Hi ha investigadors, igualment, que es dediquen a trobar ressonàncies entre la bellesa canònica aquesta que xerràvem abans, que també en l'art cristià, en l'art sagrat, la podem veure representada sobretot a través de les personalitats de Crist i la Verge. I el que recerquen una mica és l'homosexualitat dels creadors d'aquests quadres. Mm-hmm. Sobretot passava en el renaixentisme, que és quan se senten aquestes bases més idíl·liques del que ha de ser una representació bella i sagrada. Passava amb Caravaggio. Tenim representacions de Caravaggio on pinta humanets, que en alguns els diu que és Dionís, precisament, o Baco, en el nom romà, i es diu això, es recerca aquesta idea de bellesa que Caravaggio tenia, que podria agafar-se una certa homosexualitat del propi Caravaggio.
2: I de sexualitat també podem parlar primer de l'èxtasi de Santa Teresa, no? Que és un gran orgasme representat, no? I també a mi em ve sempre que penso a aquesta cosa cristiana en clau queer, aquest Sant Sebastià, que Sant Sebastià és la representació, no?, homoeròtica. No sé si esteu d'acord amb això.
1: Sí, va sortir també en algun programa.
2: I a sobre menciones Caravaggio, però, òbviament, pues, per antonomàcia, no? Hem de parlar de Miquel Àngel, un d'aquests grans exemples, on era ben conegut la seva predilecció pels joves cossos masculins, i ho dic en tots els sentits, això, en tots els sentits. I és una cosa que podem veure perfectament a l'obra, no? Sobretot a com representava les dones, que realment eren aquests cossos masculins, no? Bastant mazaos, o sigui... No sé com ho veieu,
1: si comencem a escarbar aquí, hi ha molt de terme.
0: Una primera capa.
1: Vull dir, hi havia censura, sí, però avui, sota la censura.
0: De quina manera, no, es podia aquesta censura, aquesta manera de no parlar-ne, com es parlava sense parlar?
2: Total.
0: Deixem per ara, això sembla, la religió cristiana. Sí. I, Gerard, Júlia, on saltem concretament?
1: Doncs ja hauríem de saltar gairebé a la nostra contemporaneïtat, perquè sí que és veritat que és el que dèiem, amb aquesta censura ens trobem poques representacions homosexuals en el que és els segles anteriors de la nostra cultura, tot i que hi ha excepcions brillants que sí que es remunten al segle XIX, com és la del retrat de Dorian Gray, el llibre per excel·lència d'Oscar Wilde, una obra censurada pel contingut homoeròtic de les seves pàgines, que jo ara mateix me l'estic llegint perquè... l'editorial Bernat Metge va fer una reedició amb un pròleg d'Albert Serra i me'l van regalar per Sant Jordi i tot just ara me l'estic acabant i penso, hòstia, estaven sonats, tampoc és per tant, eh? Vull dir, i és la primera vegada que en català aquest llibre s'edita no en català, sinó que s'edita amb la primera versió original, la més homoeròtica, saps? I, bueno, a veure, és que s'escriu molt bé, eh? D'aquí haver-ho de censurar... Bueno, doncs imagina't com estaven les coses.
0: Com estaven aquestes coses.
1: Ja d'aquí, pues, així, contingut més homoeròtic, i parlant amb els gais sempre ha passat que potser s'expandeix una mica més el tema, amb les lesbianes encara queda, o les bisexuals encara amb les dones, està més censurat encara, però tenim l'exemple de Virginia Woolf amb Orlando, que va subvertir qualsevol narrativa.
2: Sí, sí. Bueno, justament de Virginia Woolf, d'Orlando, hi ha una versió de Paul B. Preciado que recomano, audiovisual, increïble, no? Que és una adaptació contemporània, justament sobre lo queer i tal. I crec que tots aquests exemples, també el que hem comentat sobre el Renaixement, són també exemples que entenen que l'homosexualitat o la dissidència de gènere sempre ha estat present a la nostra societat.
0: Sempre,
2: no?
0: Hi era.
2: Sempre ha estat allà, el que passa que, clar, quan et posen censura de per mig, no, és molt difícil representar-te. Bueno, censura inclús, la legalitat, no? Et castiga per ser com ets, no? Aleshores, jo crec que aquests són exemples de com tot això sempre ha existit i tot i haver de patir censura, com se les arreglaven per sobreviure.
0: Per subsistir.
1: Sí. I podem, de fet, trobar mil exemples, cada cop anem descobrint, gràcies també a les investigacions que es fan en clau de gènere, que nosaltres sempre les reivindiquem i jo en aquest programa també intento fotre-li una cullerada més, perquè no s'entengui la història de l'art com alguna cosa rígida i sobretot que és fragmentada, no. O sigui, tot va en relació, tot té vincles amb si mateix.
0: Correlacionat amb el moment social, amb l'època, amb el paper de la dona, el paper de la dona també en cada moment.
1: I, bueno, a parlar, no, d'això, de que no podem negar que durant dècades la censura segueix sent brutal, sobretot en els nostres dies. O sigui, parlem de fa 50 anys, o sigui, no 60. I, precisament, l'art havia de, per tal de, no, de seguir aquests patrons, havia de reinventar-se d'alguna manera, no? I és... gràcies a aquesta idea, doncs, en part, de la idea moderna del progrés i tal, doncs, que és tradicional, que és dominada, impartida, però és, en la seva gran majoria tot això passava sota la mirada dels homes i per una direcció institucional molt concreta.
0: A veure, Gerard, Julià, aleshores, realment, quan canvia aquest paradigma de l'art? Perquè fins on ens esteu explicant, aquest art era entès des d'una posició que podem definir com a més elitista i industrial, no?
1: Sí. Bueno, no sé si vols passar tu, Gerard, a parlar una mica d'això, que tu jo crec que en saps més.
2: Bueno, no, o sigui, és veritat que a la dècada dels 60 trobem, bueno, després de la Segona Guerra Mundial, no?, que totes aquestes utopies de l'avantguarda i tal, no?, entren una mica ja en decadència, comencem a entrar això que dices, realismo capitalista, Mark Fisher, no?, ja ens donem compte, però hi ha un punt de resistència, que sobretot a la dècada dels 60, on veiem un bombardeig, això, de noves imatges, de noves teories, i sobretot de nous espais on poder divulgar, pensar, crear... I tot allò que havia fins aleshores, no?, quedat invisibilitzat per aquesta història que diem, no?, tradicional, molt recta, etc.
0: Que
2: no?
0: Sempre havia existit. I per què passa això?
1: Sí, en comptes d'entrar, anem a fer-ho fàcil, no?, en comptes d'entrar en aquests tecnicismes i d'anàlisis més sociològic que normalment podríem recaure per tal d'explicar tot, el que realment s'ha de tenir en compte és que la direcció que estava agafant la cultura en aquell moment, abans del 60, era quasi unidireccional. Si parlem de les avantguardes artístiques, que potser tots en tenim una mica en ressona, no?, en ressona al cap, des del principi del segle XX fins gairebé el 60, la majoria de l'art que es feia i la cultura era gairebé unidireccional i amb un objectiu institucional concret.
0: Un sentit, un objectiu molt definit.
1: Ens trobem amb col·lectius que intentaven subvertir aquestes coses, però no hi entrarem. Vull més agafar-me aquesta idea de que l'interès requeia en una cultura encara amb unes narratives molt tradicionals, que resseguien els cànons establerts, i això es traduïa en el fet, doncs, que aquesta cultura seguia representant, sí o sí, sigui a través de l'art, a través de la música, el cinema, la literatura, a un grup molt reduït de gent i molt normatiu, quan la realitat de moltes societats era completament diversa.
2: Sí, no? I penso que aquesta idea també ve molt influïda d'aquesta idea d'Estats Units, no?, agafant-se aquesta capital cultural, no?, de pues, fer-se com la capital de la cultura d'aquell moment, de l'art modern, però transformant-ho en un art modern molt concret, no?, dominat pel mercat, l'expressionisme abstracte com a màxima aspiració, no? I a partir dels 60 veiem aquesta decadència de l'expressionisme abstracte amb el pop, amb altres moviments, no?, que crec que donen una visió de com estava passant la cosa, no?, en el món de l'art, com, per exemple, apareixen formes d'art com la performance, el videoart, la pintura expandida, que són formes que desafien les nocions bàsiques, no?, del propi món d'art, però a la vegada això també estava passant a la societat. O sigui, no hem d'entendre l'art i societat com coses separades.
0: Sense les revoltes, no?
1: No té res a veure. No es pot parlar d'una cosa sense parlar de l'altra.
2: Totalment. O sigui, no podem parlar de la rebel·lió en el món de l'art sense parlar de maig del 68 o les diverses manifestacions activistes com les ecològiques, les feministes, sobre la diversitat cultural, sobre el racisme, no? I crec que tot indica una mica el mateix, no? Aquest sentiment per intentar canviar l'estatu quo.
1: Exacte. I també cal recordar que l'homosexualitat era il·legal a la majoria països a Occident, fins als 70 i més enllà. I és precisament aquest silenci imposat, no?, que fa que la dècada dels 60 sigui tan i tan explosiva. És també aleshores quan els col·lectius comencen, com bé diu el Gerard, a posicionar-se, a crear el que s'anomena la contracultura, com bé dit, amb el pop, sobretot amb referències i creuaments entre disciplines. Veiem art en altres disciplines com la música, no en la música, sinó en les portades de discs, per exemple. El primer episodi d'aquest programa vam parlar del plàtan d'Andy Warhol a The Velvet Underground, en Nico. També com aquesta representació de la, del penis ens remuntava també a l'època grecorromana, amb, com hem dit, en ple de representacions. O sigui, és un imaginari que està constantment a totes les nostres societats i que s'ha de tenir en compte, no només per a l'hora de veure art als museus, sinó també d'estudiar-lo, perquè és una lectura que està implícita, diguéssim, no? I, per tant, no podem entendre ni l'art contemporani, en aquest cas, sense la política, tampoc sense la societat, perquè el discurs que s'hi amaga al darrere d'un simple objecte banal, com podria ser una portada de música, és molt més poderós que el propi art, de fet.
0: Aleshores, és com si l'art que es crea a partir dels 60 podem explicar-ho com un nou inici de la història de l'art, oi?
1: Sí, és una subversió, és a dir, és un capgirament dels fonaments precedents, és qüestionar com s'havien fet les coses fins ara per tal de millorar-les, per fer-les inclusives. De fet, els dos col·lectius que més van tenir iniciativa, a part dels homes gais, que és un, com he dit, és un altre meló que s'hauria d'obrir, va ser les dones i les persones negres, sobretot al nord global, però a Estats Units amb força pes.
2: Jo, perdona, Júlia, obriré el meló amb un petit incís. perquè, clar, o sigui, per les persones gais hem de pensar que el món de l'art va ser un dels únics camps per poder expressar realment una contranarrativa a totes aquelles notícies que, per exemple, sortien als diaris sobre la crisi del SIDA, no? Les pràctiques dels 80 i dels 90 relacionades amb aquest tema ens ensenyen justament aquells moments de cura, de patiment i de comunitat en un moment que aquella pròpia comunitat estava sent estigmatitzada per tota la societat, no? Llenço només una recomanació superràpida, que és l'acció Carring de Pepe Espaliu, que crec que és una de les més precioses i més emotives en aquest sentit, on l'artista, ja malalt de sida, és portat sobre les espatlles de diverses persones sense tocar el terra en un recorregut fins al Reina Sofia, no? Com flotant. Aquesta idea de les cures, de la comunitat, de l'unió contra l'estigma, de la resistència, no? De tot això crec que és una imatge que ens pot fer...
0: Per fer un breu resum ràpid, d'un minut, que ens queda un minut de secció, com ho fem?
1: Clar, com ho fem, això? Bàsicament quedar-nos amb la idea de que l'art que es crea i que tindrà força serà el que tingui vincles sociopolítics. És a dir, no només no només passarà que l'art agafi una altra dimensió, com també hem explicat, sinó que alhora l'aproparà encara més a gent, a més espectadors, que fins ara no havien tingut l'oportunitat d'apropar-se a l'art des d'una manera més personal. Com hem dit, venim d'una tradició més tradicional i elitista, no? I és aquesta idea, que amb aquests vincles cap a la societat, cap a la política, això de no entenc l'art, no és... Tampoc no és perquè l'entenguis, és perquè t'hi sentis també identificat, saps? És una mica això, clar, és complicat fer un minut.
2: I des de la negativitat no es pot entendre l'art tampoc. Jo reivindico molt la curiositat, crec que tothom pot entendre l'art contemporani només fent tres preguntetes, crec que, i a Martes con H ho intentem fer, que pot entendre l'art contemporani d'actual.
0: Doncs crec que és un resum excel·lent de tot el que ens heu explicat. Júlia, com sempre, gràcies.
1: Moltes gràcies,
0: Gerard,
1: a tu, David.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Jordi, gràcies.
3: Molt interessant, és que m'he quedat molt...
0: un recorregut que no ens l'havíem plantejat fins ara.
3: Deixa'm citar la Júlia quan ha dit podríem començar pel principi, ho he trobat genial.
0: Sempre els inicis i els finals són genials i és molt difícil perquè la Júlia agraïm aquesta condensació de tot en pocs minuts. Butlletí, fins ara.
4: Són les 11.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia, segon dia de dol dels tres que ha decretat l'Ajuntament de Tarragona per la mort dels tres menors a la platja de la Rabassa. De l'últim, aquesta matinada, estava ingressat des de divendres en estat molt greu. Els tres formaven part d'un grup de 6 joves. Divendres a la tarda es banyaven en una zona de roques mentre onejava la bandera groga. Tres van poder sortir pel seu propi peu. Un de 12 anys va morir al lloc dels fets i els altres dos de 13 van ser rescatats i hospitalitzats. Un moria dissabte i l'altre aquesta matinada. Aquest migdia, a les 12, en una hora, acte d'homenatge i un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament de Tarragona i assistirà el president de la Generalitat, Salvador Illa. Just aquesta setmana ha començat la temporada de bany a Catalunya i ja són 4 les víctimes mortals. A més dels tres menors, un home de mitjana edat va perdre la vida aquest dissabte al matí a la platja de Sant Miquel de Barcelona. I primera onada de calor de la temporada que arriba de la mà de l'estiu. L'estació s'estrena amb temperatures que poden fregar o superar els 40 graus a Lleida, la Catalunya Central o les Terres de l'Ebre.
5: Jo sóc resistent, però la noto, però m'aguanto.
6: Lo noto, que parece que me falta el aire.
7: Refrescarte y estar un poco en la terraza.
6: Con molta calma, molta paciència, és que no hi ha una altra.
8: Por la mañana abrimos de un lado y por la tarde del otro.
4: Màxima prudència també a la natura. 161 municipis de 15 comarques han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. I un nom propi, Begoña Gómez, la dona del president del govern, seurà al banc dels acusats. El PSOE tanca files i es manté ferm en la defensa de la seva innocència. Acusen el jutge Peinado d'abandonar el sentit jurídic, diuen, i basar-se en motius polítics. Ho verbalitza Diana Morán.
9: Las medidas que ha adoptado de manera cautelar contra Begoña Gómez son sorprendentes y desde luego no tienen ningún sentido judicial. Se entiende que es una causa política contra la mujer del presidente por ser la mujer del presidente.
4: Mesures cautelars com ara la retirada del passaport, la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació de comparèixer cada 15 dies al jutjat. Per cert, reunida la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial per analitzar les informacions del jutge Peinado, que a la seva interlocutòria assenyala l'escorta de Gómez i altres agents de la Policia Nacional com possibles còmplices per ajudar-la a fugir del país. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, alabava la queixa al Consell General del Poder Judicial. Segona volta de les eleccions presidencials a Colòmbia, 41 milions de persones trien el futur del país. O bé mantenen la línia d'esquerres del mandatari sortint Gustavo Petro o viren cap a l'extrema dreta. La línia continuista l'encapçalà el candidat Iván Cepeda. Al canvi, la bandera Abelardo de la Espriella, advocat ultradretà. Aquí les enquestes donen com a guanyador. Els comicis se celebren enmig d'un clima agitat i marcat per la violència als carrers del país. I encara de l'exterior, a la República Democràtica del Congo, prop d'un miler de casos confirmats per l'Ebola i gairebé 250 persones han mort des que va esclatar el brot ara fa 5 setmanes. Segons l'Institut Nacional de Salut Pública, els nous casos continuen augmentant setmana rere setmana, una prova que la transmissió del virus continua ben activa entre la població. Demanen implementar mesures el més aviat possible per poder aturar el creixement d'aquest brot. Recordem que en aquest cas la soca és l'anomenada bundibugio, amb una mortalitat d'entre el 30 i el 50%. No hi ha vacuna ni tampoc tractament. Exactament. I més qüestions. Avui és el Dia Mundial de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, l'ELA, una malaltia neurodegenerativa que afecta unes 600 persones a Catalunya. Un d'ells és en Severí, de 68 anys. El diagnòstic li va arribar fa una dècada. Ell i el seu entorn més proper s'han adaptat a la nova realitat. L'Anna, la seva dona, ha compartit el seu testimoni als micròfons de Ràdio 4.
10: Del coll en avall no hi ha cap extremitat que mogui res. Ell parla i menja normal, però a casa el movem tot en grua, tenim cuidador una hora a la setmana de dilluns a divendres, que el venen a llevar, el dutxen i la resta del dia estic jo. Vaig plegar de treballar.
4: En esports, motociclisme, Gran Premi de la República Txeca. Ara a les 11 arrenca la cursa de Moto3, a un quart d'una Moto2 i a les 2 serà el torn de MotoGP, una categoria reina on no hi serà Àlex Márquez, que s'ha retirat d'aquesta cita del Mundial per continuar amb la seva recuperació després del greu accident que va patir ara fa un mes a Montmeló. En bàsquet, contundent derrota del Barça davant el València en el segon partit pel títol de Lliga, 102-75 al Roig Arena. Els blaugrana no van tenir la capacitat en cap moment de posar-se per davant en el marcador. La sèrie empatada a 1 a terra dilluns al Palau. I el Mundial de Futbol a Espanya, Aràbia Saudita a les 6 de la tarda i a les 9 de la nit Bèlgica-Iran. I acabem parlant de ciclisme, tercera i última etapa de la Volta a Catalunya. Paula Blasi, l'actual líder, ho té tot de cara per adjudicar-se l'edició d'enguany. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, més notícies al punt de les 12 aquí a Ràdio 4.
11: Ràdio 4.
12: Catalunya Express amb Joan Arenyes.

0: el gran aparador de l'escena musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda. Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio 4,
1: Ràdio 4. El Més que Esport de Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
2: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: 11 i 7 minuts del matí, tercera hora del Són 4 dies, i aquesta tercera hora, com sempre, molt ben acompanyat amb l'Edu de Vicente. Com estàs, Edu?
2: Molt bon dia, David, jeje.
1: Com va el diumenge, eh?
2: Bé.
1: Ha començat bé?
2: Sí.
1: Aquestes primeres hores?
2: Com sempre, tenim rodatge.
1: Tenim rodatge, és que abans ho parlàvem.
2: Com sempre.
1: Dic, és el nostre cinema, és a dir, secció de, que parlem de cinema, de cultura, de moltes coses, evidentment, però mira, també ens fan un rodatge. Un dia baixarem a preguntar. A veure,
2: sí, a veure si fem d'extres.
1: Ens haurem de dir, fer d'extres, o si podem fer inclús la secció des de baix.
2: Sí, no?
1: Fer-la des del rodatge, a veure si ens deixen participar d'alguna manera.
2: És una tortura, això, eh?
1: Ja que no,
2: cada diumenge,
1: ja que no sabem si podrem arribar a la feina...
2: Entre les curses... I els rodatges, escolta'm, aquí no es pot venir.
1: Aquí res. I avui el primer que farem és... Et sembla bé si anem als Verdi?
2: I tant.
1: Anem als Verdi, va.
3: Búscale una buena chica.
4: ¿Qué te pasa? Si yo te digo que te cases con ella, te casas.
3: Quiero dirigir este lugar. Creo que puedo hacerlo.
5: Tú no querrás ocuparte de esa asquerosa lavandería. Venga.
3: Me han ascendido. Solo sabes lavar calzoncillos.
5: Estoy tan aburrida de esta gente.
3: Què hi ha de mi maldita lavanderia?
1: Perquè aquesta setmana, aquests dijous d'imprescindibles fantàstics dels Verdi, crec que tanqueu temporada.
2: Exacte, s'acaba per ara, continuarem ja al setembre, cap problema.
1: I com ho feu?
2: Volem afegir-nos a la celebració de l'orgull LGTBIQ+, i ho farem amb una esplèndida pel·lícula que combina el drama i la comèdia, que és Mi hermosa lavanderia, del 1985. Va ser el film que va donar a conèixer el realitzador britànic Stephen Frears, que ni més ni menys, aquesta era la seva segona pel·lícula, la primera la va rodar a Espanya, de hit, es deia, amb la Laura del Sol, que va ser una actriu que va descobrir el Saura. Doncs aquesta és la segona pel·lícula i ja va marcar una mica la tendència per la que seguiria en pel·lícules com Sammy Rossi se lo montan i d'altres, aquesta primera etapa d'un realitzador que després faria grans pel·lícules com Les amistats perilloses, Alta fidelitat o The Queen. Un altre dels seus atractius és que està protagonitzada per Daniel Day-Lewis, que llavors era... també era la seva segona pel·lícula.
1: Clar, va dir, molt recent, no?
2: Sí.
1: Primeres en pel·lícules, la segona, dius.
2: El veureu jovenet. I és un dels pocs actors que té tres Oscars. Només hi ha tres actors que tenen tres Oscars. El Walter Brennan, que era un secundari habitual del John Ford, el Jack Nicholson i el Daniel Day-Lewis, que es va guanyar per Mi pie izquierdo, Pozos de ambición i la darrera, Lincoln. I era una de les primeres pel·lis que feia.
1: Sí, sí.
2: També és important el nom del guionista. També va ser el debut com a guionista de l'escriptor d'origen pakistanès Hanif Qureshi, que justament va ser nominat a l'Oscar a aquest treball i que també ha fet altres històries pel cinema, com Sammy Rossi se lo montan, de l'Stephen Frears, o una pel·lícula que a mi m'entusiasma, que és Intimidat. L'has vista?
1: No l'he vista.
2: Val molt la pena.
1: Me la recomanes, me l'apunto, Intimidat.
2: És rotllo L'último tango en París.
1: Ah?
2: És a dir, una parella que es coneix... Bueno, que es coneix, que tenen una relació, però que no poden saber res l'un de l'altre. I només tenen una relació sexual. I és una pel·lícula que, a més, va passar a la història perquè és de les primeres que hi havia una fel·lació real a les imatges. I és una molt, molt bona pel·lícula. I bé, Mi hermosa lavanderia tracta de la relació entre un noi britànic i un pakistanès que regenten una glamurosa bugaderia i l'escàndol que suposa per a les seves famílies descobrir que són amants. La podrem veure dijous,
1: Vinga,
2: dia 25, a partir de les 8:05, a la sala C del Verdi Park. I recordeu que el preu és molt barat, 4,90 euros.
1: Això, estupendo.
2: Amb presentació, col·loqui i amb una copeta de vinsinfinits.cat.
1: I escolta, ho hem fet tota la temporada, gairebé. No fallarem a la tradició. L'últim dijous d'imprescindibles.
2: Exacte.
1: Tu creus que regalem entrades o no?
2: I tant, regalarem tres entrades dobles pels primers que ens truquin per veure Mi hermosa lavanderia, sala C del Verdi Park, dijous vinent a les 8:05.
1: Telèfon del programa 900-454-455. Recordem-lo, 900-454-455. Els que truqueu, tres entrades dobles a les primeres persones que ens truquin aquí al directe. Fantàstic aquest final de temporada del dijous d'Imprescindibles al Verdi, i no és un festival, però és un cicle de pel·lícules d'aquests imprescindibles. Anem a un festival, vinga, va.

0: Perquè parlem d'aquests festivals i ho vinculem, de fet ho vincules, Edu de Vicente, perquè Mi Hermosa Lavandería serà el tret de sortida d'aquest festival, La Gran Pantalla.
1: Ah, exacte.
0: Explica'ns.
1: Que es presentarà dijous juntament amb Mi Hermosa Lavandería. Aquest és el Festival Internacional de Cinema de Barcelona dedicat a les persones grans i celebra la seva 8a edició del 30 de juny al 4 de juliol d'enguany. La seva seu habitual, malgrat que inaugurem o fem la prepresentació al Verdi, la seu habitual és el Cinema Girona i acollirà una programació que inclou 11 llargmetratges i 17 curtmetratges. I atenció, es podrà gaudir de manera totalment gratuïta mitjançant reserva d'entrades prèvia.
0: Ah, molt bé, això.
1: La programació el que intenta és fugir de les mirades paternalistes i defensa que les persones grans també tenen memòria, veus pròpies, diferents perspectives, il·lusions i un gran sentit de l'humor. Les projeccions de la secció oficial de llargmetratges arrencaran amb la pel·lícula inaugural Calle Málaga. És una pel·lícula marroquina dirigida per Mariam Touzani i protagonitzada per Carmen Maura sobre una dona de 79 anys que viu a Tànger i ha d'enfrontar-se a la seva filla que ha decidit vendre el pis familiar. És a dir, que viu aquí al costat, perquè aquí estem a Roc Boronat, cantonada amb Tànger.
0: Sí, correcte, t'anava a dir.
1: Exacte.
0: Em sona aquest carrer.
1: Et sona.
0: De ben a prop.
1: Però no és aquest Tànger.
0: No és aquest Tànger.
1: No, és l'Àfrica, Altres films interessants són dos potents relats de dignitat i resistència civil al Brasil. El Sendero Azul, que tracta sobre la rebel·lió d'una dona que fuig cap a l'Amazònia per complir el seu somni, i Vitòria, protagonitzada per una dona gran que s'enfronta als narcotraficants. També abordarà la realitat de les residències des de dos punts de vista diferents. Així veurem la nord-americana Familiar Touch, entorn a una dona amb demència que ingressa en un centre assistencial, i una pel·lícula conegudíssima com és Palomas, que
0: Les Palomes,
1: que ha guanyat molts premis,
0: on va triomfar els darrers premis, dic els Goya, per dir-ne alguns, però...
1: Sí, però...
0: És a dir,
1: i és la història d'un homosexual que es veu obligat a amagar la seva sexualitat a l'haver d'ingressar a una residència. Igualment es recordarà, molt maco això, la figura del cantautor i actor Ovidi Montlló a On eres quan hi eres, on la cineasta Jana Montlló reconstrueix el llegat del seu pare. Finalment, a la cloenda es veurà l'espanyola Plaza Nueva a les 10, que mostra com cada setmana un grup de persones grans transforma la Plaza Nova de Granada en un espai on el ball es converteix en una expressió de vitalitat i celebració comunitària. I el Premi d'Honor es lliurarà a l'actor Joan Pera, i aquesta edició continuarà al juliol a Caixa Fòrum Barcelona i també a la seva seu online, Caixa Fòrum Plus.
0: Un Joan Pera que podem veure al teatre, precisament.
1: Tant, sí.
0: Ara amb una obra molt biogràfica.
1: Molt biogràfica de la seva
0: vida. Vinga, va, saludem el directe del festival, si et sembla, Edu de Vicente.
1: Perfecte.
0: L'Alfredo Cohen. Alfredo, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Alfredo, com va sorgir aquesta idea de crear aquest festival?
2: Bueno, el festival és creat per una entitat que jo presido, diguéssim, que és El Parlante, i és una entitat que des de fa molts anys fem projectes de comunicació i educació. Entenem que la comunicació és una eina per transformar la societat, també, per parlar de coses que ens importen, i des de fa molt temps fèiem projectes participatius a casals de gent gran. Utilitzaven les persones grans... Bueno, utilitzaven. Treballàvem amb persones grans per co-crear processos audiovisuals i curtmetratges participatius, i d'aquesta manera enteníem que era important parlar d'això, de soledat no volguda, però també de bretxa digital, de diversitat en les persones grans, bueno, de tot això que passa a les persones grans i que també ens passa a tots nosaltres, perquè tothom es fa gran, no?, amb una mica de sort. Doncs així va iniciar aquest festival, que volia mostrar que hi ha molta diversitat en les persones grans i que el cinema moltes vegades no reflecteix aquesta diversitat, no? Normalment les pel·lícules són protagonitzades per persones joves i era important fer una recerca de pel·lícules protagonitzades per persones grans i usar-les com a excusa per parlar d'això que ens importa a tots i a totes com a part de la societat.
1: Alfredo, abans que res, et volia felicitar perquè veig que el teu català està prou bé,
2: Bueno, estic fent un esforç aquí amb la chamarreta de Colòmbia, que avui hi ha eleccions
0: sí, i
2: futbol, però estic aquí fent l'esforç perquè parlar català és una frustració per mi.
1: Però fas molt bé.
0: Escolta, de frustració res, Alfredo, perquè parles un català excel·lent.
1: Cada any millor, bueno, perquè ens coneixem ja de fa un temps.
2: Visc a Catalunya fa molts anys i amo i adoro aquesta ciutat.
1: Visc a Catalunya i visc a Catalunya.
2: Exacte.
1: Escolta'm, com ha anat evolucionant la gran pantalla al llarg d'aquests anys?
2: Bueno, de mica en mica. Fer públic és una tarea que tu saps molt bé, que és un procés, no?
1: Pica pedra.
2: Sí, exacte, pica pedra. És pica pedra, però nosaltres veiem amb un avantatge, jo crec, perquè hi ha molta gent gran que ja va al cine, que li agrada anar al cinema i veure les pel·lis en pantalla gran, i això era, bueno, era un pas segur, diguéssim. La dificultat era arribar a persones joves que entendieran, diguéssim, que aquest festival era per tothom, també, que era també per ells i per elles, perquè és això, tots i totes tenim una persona gran al costat, tenim una persona gran a la família, tots i totes jo crec que estem una mica preocupats per què serà de nosaltres més endavant, què passarà amb la demografia d'aquest país, d'aquesta societat, i què fem amb les cures, no? Entonces, jo crec que el més complicat era arribar a les persones joves i també ho estem fent de mica en mica.
0: Arribar a aquestes persones joves, i m'ha agradat molt quan l'Edu ens explicava al festival el fet també de fugir d'aquest to paternalista. És a dir, que les persones grans...
1: Fugir dels tòpics.
0: Dels tòpics habituals de les persones grans. Tractar-les, és que potser és molt obvi, però és tractar com a persones, és a dir, no com a persones grans. Que això crec que és... Poseu en valor aquesta manera de fer-ho, que és molt interessant, Alfredo.
2: Sí, i no com persones petites, perquè el que passa a vegades és que tractem a les persones grans com si fossin nens i nenes, no? I jo què sé, en la sanitat, en la vida quotidiana, tómate la pastillita, aquí eres un campeón, no? Aquestes frases que en principi es diuen amb bona voluntat i amb carinyo, sí, en realitat...
0: Sí. Que no fan bé.
2: No, exacte, perquè si tu ets una persona que tota la vida has fet un munt de coses importants, diferents, divertides, jo què sé, que de repente te minimicen, te traten com un bebé, com un niño, bueno, jo crec que no mola. I és una mena de... Bueno, és edatisme, no? Com
0: sí,
2: es diuen,
0: sí, sí,
2: que és una discriminació per edat, sí. Però també és una mica quasi que una violència... bueno, estructural i normalitzada, però no deixa de ser una forma de, bueno, de violentar a les persones, no?
0: Mm-hmm. Alfredo, a banda de les projeccions, crec que també teniu activitats paral·leles. Què en destacaries?
2: Sí, per nosaltres és molt important també arribar a la indústria, en principi local, però també nacional, una indústria que a vegades també reprodueix aquests estereotips, perquè mostra a les persones grans també amb papers que sempre són el mateix, no? La persona gran que està enferma, que necessita molta cura o que és dependent, i en realitat hi ha molta, molta diversitat, com ho deia. Entonces, per nosaltres és molt important que la indústria catalana cinematogràfica també pense en aquestes coses, que poder, bueno, poder ir revisando los vídeos que se hacen, las producciones que se hacen, las películas que se hacen y los guiones que se escriben para que las personas mayores se sientan realmente representadas en ella y nuestro cine pues pueda demostrar esa diversidad que existe en la sociedad.
1: Alfredo, estimat, no has contestat.
2: Exacte,
0: clar,
2: exacte.
0: Anava a dir, les activitats paral·leles, Alfredo.
2: Exacte, justament he pensat el mateix quan he terminat. No, i entonces fem una activitat al Pati Llimona. Al Pati Llimona fem dos activitats. Una amb la Marta Figueras, que és una productora molt reconeguda, que ha fet moltíssimes pel·lícules, i un diàleg que em sembla molt interessant entre quatre dones realitzadores que han passat per el festival i que han fet quatre pel·lícules diferents, però quatre pel·lícules que parlen de les seves famílies, de les seves persones grans en les seves famílies. Una d'elles és Jana Monlló, que hablarà de la pel·li del seu pare, que va presentar aquest any en el festival, però també la Celta Uteirinho, que ha hecho una pel·li sobre su madre muy preciosa, la Marta Romero, que hizo una pel·li que ganó muchos premios sobre el Alzheimer de su abuela, y Josefín, que ha hecho una peli sobre su madre, que es una mujer que ha migrado durante muchos años y también siendo una persona mayor. Este diálogo entre cuatro mujeres, cuatro directoras afincadas en Barcelona, que de alguna manera retratan lo que pasa en sus familias y cómo las personas mayores hacen parte de la cotidianidad y de los afectos, y cómo retratarlas con cura, con cariño, con, bueno, es un diálogo que nos parece también importante para la industria.
0: Alfredo Cohen, estarem molt atents a aquest festival i t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat aquí al Són 4 dies a Ràdio 4 amb l'Edu de Vicente.
1: Una coseta, una darrera coseta. Alfredo, si jo vull anar a una de les sessions, s'ha de fer reserva prèvia. Què hem de fer?
0: Exacte. On hem de buscar-ho?
2: Sí, lagranpantallafestival.com i ja està, perquè ahir hi ha un aplicatiu molt senzill amb les pel·lis, per reservar cadascuna de les pel·lis, i quan poseu solament el nom, el cognom i el mòbil, ja està. Amb això podeu arribar al cine i entrar sin ningú problema.
0: Alfredo, el que dèiem, gràcies per acompanyar-nos aquí als 104 dies. Molt bon dia.
2: A vosaltres, moltes gràcies. Que vagi bé.
0: D'un festival a un altre.
1: Vinga, una mica de marxa, ja que avui no ve l'Anna.
0: Exacte. Poses tu la música?
1: Poso jo la música. Vinga, va. I és que diumenge vinent arrenca un gran festival musical que es perllongarà fins a finals de juliol i que portarà grans estrelles d'estils molt diferents a l'escenari. Es tracta del Bars Festival. I tu dius, on es fa això?
0: On?
1: Al Bars, no?
0: Clar, a la sala Bars?
1: No, perquè la sala Bars ja no existeix.
0: Ah,
1: ara és per l'any 62.
0: Per
1: l'any 62. I ara es podrà gaudir al poble espanyol.
0: Ah, molt bé.
1: I com comencem? Doncs diumenge 28, amb els que estem escoltant, que és el rock progressiu David, que és una formació integrada per dos membres de King Crimson, que, lògicament, recuperen els temes d'aquest grup, el guitarrista Steve Vai i el bateria de Tool, que repassaran el repertori d'aquesta mítica banda. Atenció, perquè venen coses fortes. La següent setmana un programa doble que té molt bona pinta. Pels amants de la rumba, tindrem el Gypsy King.
0: Oh.
1: Welcome to the Hotel California. Que bona, aquella versió del Gran Lebowski.
0: Fantàstica.
1: Dels Bolos. Oh, m'encanta. I, com a complement, Los Manolos.
0: Los Manolos.
1: Amigos para siempre.
0: Fantàstic.
1: I seguirà el concert de Joan Dausà. Si us agrada Joan Dausà, us foteu, perquè les entrades ja estan exaurides.
0: Per això no va dir.
1: Haver espavilat abans. Ja heu fet tard. També tindrem el rock en espanyol de M-Clan.
0: Autors
1: de Carolina. I la veu emergent de la sevillana Marta Santos.

0: El que estem escoltant és a Charlie Puth.
1: Charlie Puth.
0: Puth.
1: Puth. Bé, doncs, perquè és el que obre la setmana del 6 de juliol i aquest geni del pop multiplatí, cantant, compositor i productor, presentarà Whatever's Cleaver. Recordarem a Freddie Mercury i els seus companys amb la banda tribut God Save the Queen. Descobrirem els temes íntims d'Antoñito Molina i tindrem una cita doble amb el rock argentí amb Babasónicos i Silvestre i la Naranja. Anem a la següent setmana.
0: Aquest en conec menys, d'aquests, eh?
1: Sí, jo aquest tampoc.

0: Cuatro, programa doble amb l'indie pop de Laura Pergolizzi i el soul i funk de Laura Hill, l'Argentina, un altre cop, Maria Becerra, que ens portarà Quimera, la salsa del veteran Rubén Blades.
1: Oi.
0: El gran Rubén Blades, Pedro
1: mític.
0: Navaja.
1: Oh, això és mític, quin bon rotllo. Oh.
0: Que actua amb la big band de Roberto Delgado, el colombià Silvestre Dangold i la cluenda, que serà tota una cirereta del pastís, amb Morrissey, el mític líder dels Smith.

0: que estem escoltant és Luz Casal, grandíssima, sí. Luz Casal, perquè és estupenda, magnífica, i...
1: Escoltem-la.
0: És que és... Deixa'm escoltar, va.
2: Si tienes un hondo penar, piensa.
0: I ara marxem... Sap com breu parlar sobre de la
1: sí,
0: cançó
1: que sí. Oh. Marxem cap a Tarragona, on divendres comença el festival Camp de Mart, amb 20 espectacles per tots els gustos i edats, amb propostes musicals de gran i petit format, circ i dansa en diversos espais de la ciutat fins al 14 d'agost. L'òpera inaugurarà el certamen amb la famosa Carmen. Uh-huh. La mugueta en la sorra, quina jamé, jamé coni la lua. I també hi haurà artistes... I també hi haurà artistes a la programació musical com Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maya Makovsky o quatre espectacles de circ i la dansa de la companyia Malpelo, entre d'altres, a l'Auditori Camp de Mart com a espai principal. Però el festival també s'obre a altres
0: espais, no?
1: Sí, com l'espectacle de carrer Epitote dels francesos Compagnie de Chaussons Rouges, la banda Unió Musical i de Mari Gelabert al Teatre de Tarragona amb un concert familiar o el quartet Mèlit, que actuarà a l'Auditori de la Diputació de Tarragona. A la zona del bar del Camp de Mart trobarem Refugi Sonor, que ens portarà la màgia del petit format musical amb los Sara Fontan, Bernarda, Kiu i Nero Bambola. I per acabar, la nit jove, dins del festival Sota la Palmera, amb Compota de Manyana, la senyora Tomassa i el set DJ de Bushido.

0: sabia greu trepitjar Luz Casal, però a Sílvia Pérez Cruz...
1: La Sílvia pitjor encara.
0: També te n'ha va dir. Ens estirem escoltant-la tota l'estona.
1: I per què l'escoltem? Perquè la banda sonora d'una de les pel·lícules de les que parlarem és seva. Ah. Perquè amb el bon temps ja saps que arriben les sessions de cinema a l'aire lliure.
0: Fantàstic. Amb l'arribada de l'estiu això m'encanta.
1: Sí. Oh. I un fantàstic dels primers cicles a arribar, perquè n'hi haurà molts i en parlarem d'ells, és el Pantalla Barcelona, que comença dijous i que es podrà gaudir fins al 23 de juliol a 13 espais a l'aire lliure de la xarxa de centres cívics de la ciutat. En total, aquesta 16a edició oferirà 45 sessions de cinema gratuïtes, també, com la gran pantalla, sí, que es projectaran, diuen, a la fresca.
0: A la fresca.
1: Perquè jo avui dia, allò de la fresca...
0: T'anava a dir, el concepte de cinema a la fresca l'haurem de revisar, perquè està molt bé, li diria cinema... Cinema fora d'una sala de cinema.
1: Exacte.
0: O cinema amb la temperatura ambient...
1: A l'aire lliure.
0: Que pot ser tropical o tòrrida, és a dir...
1: Jo ara, quan vaig a un restaurant o un bar, i em diuen, vols interior?
0: Sí.
1: O terrassa?
0: Interior.
1: Teniu aire condicionat? Sí,
0: interior. Clar, ja has de fugir de la terrassa.
1: La fresca serà la senyora que passa, però no hi ha res més. Bé, doncs això es projectarà a carrers, places i parcs dels 10 districtes de Barcelona. Parlem una miqueta de la programació.
0: Exacte, quina serà?
1: Inclou títols recents, com Molt lluny, que és aquesta, la banda sonora, amb Mario Casas buscant-se la vida als Països Baixos. Països Baixos o Holanda? Jo és que ara amb això del Mundial em tenen boig. Tota la vida s'ha dit Holanda. Tota la vida s'ha dit Holanda.
0: Ara estava intentant pensar, i que vaig veure el partit, com m'ho posava el... Crec que posava Països Baixos.
1: Ara diuen Països Baixos.
0: Sí,
1: ara el d'Holanda ja no existeix.
0: Clar, Països Baixos, ja et dic, com a mínim ahir, jo a la tele, a la televisió,
1: és com, mira,
0: el partit de la Vila Espanyola em sortia Països Baixos.
1: Una altra cosa que no entenc. Abans es deia Copa Davis. Després va haver-hi un moment que es va dir Copa Davis. I ara s'ha tornat a la Copa Davis. Jo què sé, es tornaran bojos.
0: Sí.
1: Bé, seguim amb les pel·lícules. Doncs també faran Los Tortuga, que parla de la relació entre una mare i la seva filla, la reacció d'una nena i la seva família davant la fi del món a Un sol radiant, o la tendresa de Wolfgang sobre un nen autista que es veu obligat a viure amb el seu pare en una...

0: Bueno, perquè la vara passa coses. També trobarem Norberta sobre un home gran que descobreix el seu cantó femení, la Furgo, sobre un home humil que intenta recuperar la seva vida, una Quinta portuguesa, on un professor viatja a Portugal després de la desaparició de la seva dona.
1: Moltes pel·lícules, perdona, Edu, que els Goya estaven nominades,
0: sí,
1: si no les pel·lícules, sinó els
0: actors,
1: els protagonistes, els principals, o...
0: També hi ha la bonica relació entre l'àvia i el foraster, o la crisi d'una veterana infermera després de ser acomiadada a un lugar comú.
1: Doncs déu-n'hi-do, ho deies ara, Edu, que en parlarem d'aquests fins al 19 de juliol, segurament tindrem festivals
0: molts,
1: de cinema.
0: I tant, serà Montjuïc i molts més.
1: Edu de Vicente, com sempre, un plaer i moltes
0: gràcies.

0: Iker Mons, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
0: A veure, avui com superarem la ficció?
1: Doncs mira, amb un toc d'espionatge. A veure, les històries d'espies... Sempre hem cregut que eren de ficció.
0: Sí.
1: Però realment James Bond sempre ha tingut una inspiració molt, molt, molt ben real. Mm-hmm. La Guerra Freda, no? Mm-hmm. Va ser una època plena d'espionatge entre soviètics, capitalistes, per la bomba atòmica, per la cursa espacial, per entorpir qualsevol tipus d'operació, sigui energètica, d'armes, d'actius... Això sempre ha estat a l'ordre del dia. I, de fet, és que també és actualitat, perquè fins i tot avui, coincidint amb el viatge que va fer Donald Trump a la Xina un parell de setmanes,
0: sí.
1: Una alcaldessa de Califòrnia ha dimitit i ha demanat perdó per haver actuat als Estats Units com a agent il·legal d'un govern estranger sota la direcció i el control de la República Popular de la Xina.
0: Ui, ai...
1: Espionatge, vamos.
0: O sigui, espionatge, sí. No?
1: Espia.
0: Agent il·legal d'un govern estranger?
1: Efectivament.
0: Me han mirado algo.
1: Era la Aileen Wong, acusada per la Fiscalia Californiana d'espionatge. I, de fet, s'enfronta a una petició de presó de 10 anys, exacte.
0: 10 anys de presó.
1: La batllessa d'Arcàdia, que és el municipi, diguem, on ha passat tot, la senyora Wong va dimitir tot admetent que ha treballat... És que, a més, ho admet.
0: Ha dit sí.
1: Sí, no, efectivament, sí. He sigut espia. Què passa?
0: Hola, sóc espia. O sigui, és una carta de presentació, no?
1: Fixa't que, segons la Fiscalia, des del 2020 va col·laborar en la difusió de propaganda favorable a la Xina entre la comunitat xino-nord-americana. Uh-huh. Wang, que, a més, havia assumit l'alcaldia just fa poc, a principis d'any, s'ha declarat culpable i ha demanat disculpes als 54.000 habitants del municipi.
0: Aquell municipi. Ho sento molt, no tornarà a passar. No tornarem a fer...
1: Efectivament, no tornarà a fer-ho.
0: No tornarà a fer-ho.
1: Els espies sempre commocionen, sobretot quan se descobreix la veritat, no? Imagina't, la descoberta inquietant de que existeix un traïdor entre nosaltres, de que mm-hmm. algú en aquesta casa és qui diu que no és, no?
0: Aquí algú,
1: que tu o jo...
0: espies, aquí.
1: Bueno, no ho sé. Potser...
0: En aquest estudi.
1: Potser ara mateix... En aquesta sala hi ha un espia.
0: Creus que algú pot...
1: Hi ha un informant.
0: Pot ser un agent... Com és allò, un agent il·legal. Ai.
1: A lo millor algú està escoltant la nostra
0: informant
1: conversa.
0: Informant per aquí, em pregunto jo.
1: Sí, sí, sí.
0: Per altres emissores?
1: No ho sabem.
0: Informant per altres governs?
1: És curiós que pensis en altres emissores.
0: Jo al final sempre penso, és a dir, clar, penso, home, si espies la nostra feina...
1: A veure, espionatge industrial existeix.
0: Clar, t'anava a dir, potser és algú d'altres emissores que diu, vaig escoltar què fan aquests de Radio 4.
1: Bueno, definitivament algú ens està escoltant.
0: Sí?
1: L'audiència.
0: Home, això segur, però Iker, l'audiència no ens espia.
1: Bueno, sí, això, no veure, saps, això no ho saps.
0: A veure, l'audiència no ens espia, no ens espia. L'audiència ens escolta i ja està. Però espiar...
1: Bueno, com els agents del Mossad. Bueno,
0: vols
1: en tot
0: que,
1: cas...
0: Vols dir que ara mateix hi ha algú que ens està espiant, per exemple, que entra als nostres perfils de les xarxes socials, que s'està infiltrant en els nostres moviments bancaris, que està sabent què és el que estem fent en el nostre dia a dia... Però per què, em pregunto jo?
1: Hi ha un agent de la CIA o de l'FBI? No et preocupis, David.
0: Escoltant Radio 4?
1: Sap? No només escoltant Radio 4, sinó que sap que tens un amant. Oh! Bueno,
0: jo?
1: Que...
0: Pues... T'has mentit totalment, això.
1: Això de...
0: Mentida!
1: Això dels espies pot ser tu, puc ser jo, un informant rus, no?, que amagat en professions, doncs això, anodines, simples, petites, discretes, sobretot, no?, com la d'un periodista, com la d'una alcaldessa d'un municipi petit o com la d'una mainadera, com va ser el cas d'Àfrica de les Heres o també sota el nom de Maria Luisa. Uh-huh. Avui portem la història real de Maria Luisa, escrita per l'autora Laura Ramos, mi niñera de la KGB, una biografia, un escrutini del que va fer Maria Luisa. Qui va ser? Doncs l'amiga i amant, presumpte amant, de Ramon Mercader, que si no el coneixeu va ser l'assassí de Trotsky, de Lev Trotsky, el gran rival i l'hereu frustrat de Lenin. Mm-hmm. Àfrica de les Heres va ser espia soviètica des de 1937, durant la Guerra Civil amb els comunistes contra Franco. Durant la Segona Guerra Mundial es va llançar en paracaigudes sobre les tropes a la retaguardia alemanya a Ucraïna. A Mèxic va dibuixar els plànols de la caça de Frida Kahlo per l'assassinat de Trotsky. Es va casar amb l'escriptor Felisberto Hernández per obtenir la nacionalitat uruguaya i establir un centre del KGB a Montevideo, on va estar implicada en un suposat intent d'assassinat al Che Guevara i al seu últim marit, un espia italià. Allà també va ser la mainadera de l'escriptora argentina Laura Ramos quan era nena. Ara publica Mi niñera de la KGB, un relat que escruta tots els detalls documentats de la vida de l'espia.
0: Un relat que toca personalment a l'autora Laura Ramos. Què tal? Bon dia, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
0: Gracias,
2: ustedes?
0: Gracias por acompañarnos aquí en el Son Cuatro Días en Radio 4.
1: Seguramente mi niñera de la KGB es un trabajo titánico de investigación. ¿Cuánto tiempo te ha tomado el recopilar todos estos datos y por qué has tenido esta pulsión de hacerlo?
2: Bueno, me ha tomado 5 años en total. En el medio estuvo la pandemia, o sea que estuve viajando, por ejemplo, a Ceuta, al norte de África, con el barbijo, con la mascarilla. Luego fui a Cambridge, donde están escondidos, bueno, guardados los papelitos que guardaba en sus zapatos un espía de la KGB que se arrepintió, se pasó al otro bando y empezó a guardar en los zapatos para salir de la oficina de la Lubyanka de Moscú. Los nombres de los espías internacionales, entre los cuales estaba el nombre de mi niñera, de mi María Luisa. Bueno, fui a Cambridge para ver estos papeles. La mayoría de las carpetas estaban clasificadas, pero pude descubrir algunas, incluso que María Luisa, mientras nos cuidaba a nosotros, había viajado a Israel, donde reclutó a más agentes. Bueno, estuve en México, en Cuba, en Montevideo, y en Montevideo, bueno, descubrí dos crímenes bastante impresionantes que aportan nuevo material, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, es como buscar ir atrás de las huellas de un fantasma, porque imagínense que buscar la vida de un agente secreto cuya vida está consagrada a mantenerse en secreto es una tarea titánica prácticamente imposible. Pero fue a través de los lugares menos esperados, a través de los niños, de los recuerdos de los que éramos niños en aquella época, o sea, a través de la entrada de la cocina, de las entradas de servicio de las casas, donde obtuve los hallazgos más interesantes. Mm.
1: O justamente María Luisa, en su afán de mantener su tapadera, digamos, era la cuidadora, la cuidadora de los niños. ¿Quién era María Luisa cuando os cuidaba? ¿Quién era esa mujer? Porque supongo que no todo fue mentira.
2: Claro, bueno, justamente el libro se debate entre la verdad y la mentira todo el tiempo. Yo elijo poner los documentos, los certificados de defunción, los certificados de nacimiento, las cartas, las declaraciones públicas, todos los documentos que obtuve, pero también pongo en esta investigación los rumores, los chismes, las informaciones de segunda clase, digamos así, pero que aportan y corroboran muchas veces a los documentos que fui encontrando, ¿no?
0: Laura, ¿qué recuerdo es el que más le ha chocado después de desgranar toda su historia?
2: Bueno, lo que más me ha chocado fue descubrir que en la misma sala donde nos daba la merienda, en esa misma sala envenenó a su marido. Uh-huh. Fue su tercer marido, otro espía italiano, conocido en Montevideo como Valentino Marchetti. Aunque en realidad su nombre de guerra, digamos así, para la KGB era Marco. Y bueno, según una cinta que encontré, una grabación que dejó antes de morir una ayudante de María Luisa, María Luisa lo habría envenenado. En esta cinta también esta mujer cuenta que María Luisa habría asesinado al esposo de esta mujer. Ambos eran agentes secretos que María Luisa había reclutado para la KGB, con el engaño de que estaban ayudando a unos exiliados españoles. y como, bueno, en la Argentina la causa de la Guerra Civil Española había tocado muy hondo, porque, bueno, casi todos somos descendientes de españoles, entonces ellos accedieron a ayudarla en un primer momento engañados, pensando que estaban ayudando a españoles, pero después se dieron cuenta de que estaban ayudando a la Unión Soviética. De todas maneras, ellos eran comunistas, no es que fue un engaño malintencionado, pero en un momento el marido de esta mujer quiso salirse de la KGB y, según su viuda, María Luisa lo mandó matar. Pero la genialidad de María Luisa fue encajar el asesinato con la visita del Che Guevara a Montevideo. Estamos en el año 1961, el Che Guevara fue a la conferencia de la OEA de Punta del Este a romper con la OEA, y de ahí pasa por Montevideo, da una conferencia y a la salida una bala mata a este hombre, a un historiador uruguayo. Toda la prensa y la policía piensan que es una bala destinada al Che Guevara, lógicamente, que fue un intento de asesinato al Che Guevara, y sin embargo la viuda, que era esta asistente de María Luisa, dice no, esta bala estaba destinada a mi marido, que quería salirse de la KGB. Ella fue la asesina de mi marido.
3: Ostras, ¿y cómo se vinculan ambos asesinatos? ¿Cuáles son las evidencias detrás de ello? Porque claro, aquí
2: bueno,
3: está todo muy documentado.
2: Yo encontré algo muy interesante, en realidad mi hermano lo encontró porque juntos hicimos la investigación de este libro, y es que María Luisa contrata al mismo médico, que es un médico aliado del Partido Comunista, al mismo médico que le hace la autopsia al marido de la asistente, es el mismo médico que firma el certificado de defunción del esposo italiano de María Luisa, el que envenena 3 años después. Es muy curioso que sea el mismo el que hace el falso certificado de defunción del marido italiano y la autopsia de este mártir uruguayo, porque es Arbelio Ramírez, se convirtió en un mártir uruguayo, el primer muerto por causas políticas en el Uruguay, fue un gran acontecimiento trágico su muerte, ¿no? Y el Che Guevara, que se enteró, por supuesto, de que a la salida de su conferencia habían asesinado a un hombre, él también creyó que la bala iba destinada a él, entonces ofreció una beca para que estudie uno de los hijos de este mártir uruguayo, a quien yo entrevisté. Se llama el Cabeza Ramírez, el hijo del muerto. Él también acusa a María Luisa de la muerte de su padre, porque bueno, su madre, como asistente de María Luisa, contó muchas cosas en esta cinta que yo encontré. También contó que María Luisa, luego de que apareciera su esposo italiano, el agente secreto italiano, muerto en su casa, María Luisa la llamó y le dijo, vente, que necesito que me ayudes a hacer un trabajo pesado. Y esta mujer fue a la casa y la ayudó a arrastrar el cadáver de Valentino, el marido italiano, de una habitación a otra. Y luego le pidió que cavara junto con ella en una pared para quitar unos pasaportes y unos dólares que tenía escondidos. O sea, los pasaportes para un espía es como lo más valioso que puede obtener, porque es la manera de poder moverse en el mundo, ¿no?
3: Justamente África de las Heras se convierte en todo un icono para el bloque soviético, se llega a retirar a Moscú, recibe los mayores honores para un agente español, llegó a tener un sello propio y en su epitafio aparecía su nombre en clave en español, Patria. Claro, si la hubieses podido entrevistar, ¿qué le habrías preguntado? ¿Qué es lo que quedará en el olvido, ¿no? Lo que decías de que al final es una trayectoria de un espía, es prácticamente imposible descubrir su verdad. ¿Qué es lo que se quedará en el olvido si no le llegamos a preguntar a ella?
2: Bueno, le preguntaría primero, ¿cuál fue tu participación exacta en el asesinato de Trotsky? Porque evidentemente, si recibió tantos galardones, si es la persona española, no mujer, sino cualquiera, hombre o mujer española, con más galardones que ha recibido en la Unión Soviética, con el grado de coronel, si recibió más galardones que el asesino de Trotsky, que Ramón Mercader, cuál fue su participación. O sea, yo sí descubrí que ella estuvo 3 meses en el secretariado de Trotsky en México, que logró insertarse en la casa de Frida Kahlo, y en la casa de Frida estuvo 3 meses. La hermana de Frida, encontré también que Hayden Herrera, la biógrafa, una de las tantas biógrafas de Frida, logró este testimonio de Cristina Kahlo, que yo extraje para este libro, este diálogo. Cristina Kahlo dijo que Trotsky decía, ¿por qué se mete? ¿Por qué se mete María de la Sierra, que era mi María Luisa? Su nombre en clave en México era María de la Sierra. Entonces, esta confirmación de este chisme, que es simplemente un chisme, pero que opera como con la fuerza de un documento, porque la dijo sin ninguna intención política, la hermana de Frida Kahlo, Cristina Kahlo, que Trotsky, con quien ella tenía una relación de amistad muy profunda, muy cercana, Trotsky era amante de su hermana, de Frida, casi convivían todo este grupo, estas dos familias, que Cristina cuente que Trotsky dijo ¿por qué María se mete? ¿Por qué se mete? Es una confirmación de que ella estuvo metida ahí adentro. Sabemos que dibujó los planos. Pero la otra pregunta que le haría sería más íntima. Sería, ¿nos quisiste de verdad? ¿De verdad éramos tu círculo afectuoso? Porque todos los uruguayos la querían muchísimo. Y de hecho, en la investigación me encontré con una especie de red invisible de protección a la vieja amiga, de todos los amigos de mis padres. Por eso uno de los capítulos de mi libro se llama Todos ellos eran brujos, porque me pregunto, ¿cuánto sabían? ¿Y mis padres cuánto sabían? ¿Cuánto ignoraban? Todos ellos tejieron una red de amistad tan, tan aparentemente profunda que de alguna manera la siguieron protegiendo. Porque ella era una mujer muy, muy brillante, muy seductora. Y también una asesina, y también una heroína. Era todo eso, ese caleidoscopio es mi libro.
3: Bueno, es la clase de caleidoscopios que pertenecen a los espías. Laura, muchas gracias por esta entrevista, por dar a conocer esta historia tan desconocida. O secreto a voces, ¿no? Claro, ese es el gran misterio, ¿no?, del libro.
0: Nos quedaremos, ¿no?, siempre con esa dualidad. Laura Ramos, mi niñera de la KGB, lo reitero, lo dicho, muchas gracias y ha sido un placer que nos acompañes aquí en Radio 4, en Son 4 Días.
2: Bueno, y un abrazo para ustedes. Muchas gracias.
0: Iker, gracias.
3: A tú.
0: I fins aquí el Són 4 dies d'aquest diumenge 21 de juny, programa 748. Recordeu el Són 4 dies que el fem amb l'Albert Vacas, la Mònica Pavón, el Luis Mimendizábal i un servidor. Ho fem amb tot el carinyo del món. Esperem que així us arribi i que us agradin els nostres continguts i les nostres propostes que us presentem cada cap de setmana. Tornarem dissabte vinent a les 9:05 del matí. Passeu una molt bona setmana. Sigueu feliços o, com a mínim, intenteu. Que vagi bé. Bona setmana.
4: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius. Bon dia. A Tarragona, a aquesta hora, és previst que comenci l'acte d'homenatge en record als 3 menors morts per l'accident a la platja de la Rabassada. Se celebra a la plaça de la Font davant l'Ajuntament i assisteix el president de la Generalitat, Salvador Illa. Els fets van tenir lloc divendres, poc després de les 3 de la tarda, quan un grup de 6 joves s'estava banyant en una zona rocosa mentre onejava la bandera groga i van haver de ser rescatats. 3 dels menors van sortir pel seu propi peu, un va morir allà mateix i els altres 2 mentre estaven hospitalitzats, un dissabte i el tercer aquesta matinada. I l'estiu ja és aquí i ens porta la primera onada de calor de la temporada. Les temperatures poden fregar o superar els 40 graus a Lleida, la Catalunya Central o les Terres de l'Ebre. Al pantà de Siurana, fa mitja hora, el mercuri s'enfilava gairebé fins als 36 graus i tot just és migdia. A Lleida adapten els horaris de les piscines municipals que aquest diumenge han obert abans. Carles Enjuanes, tinent d'alcaldia.
5: Com a mesura excepcional, sí que hem de decidit aquest diumenge que les piscines municipals obrin a les 10 del matí, una hora abans de lo habitual, i de manera interrompuda fins a les 8 i mitja del vespre. Demanem a la ciutadania, això és important, que extremi les precaucions i segueixi els consells preventius davant aquest episodi de calor intensa.
4: Màxima prudència també a la natura. 161 municipis de 15 comarques han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. La decisió del jutge Peinado d'enviar a judici Begoña Gómez, la dona del president del govern, aixeca polseguera entre els sindicats policials i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. En la seva interlocutòria, el magistrat assenyala que l'escorta de Gómez o altres agents de la Policia Nacional podrien ser còmplices en una hipotètica fugida del país de Begoña Gómez. Doncs bé, aquest diumenge s'ha reunit la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial per analitzar la situació, però ha conclòs sense acord i es tornaran a reunir demà dilluns per decidir si expedienten a Peinado o no. És una de les primeres conseqüències després de la decisió del jutge d'obrir judici oral a Gómez. L'altra, la lleu de crítiques per part del PSOE, que l'acusen d'abandonar el sentit jurídic i basar-se, diuen, en motius polítics. Entre les mesures cautelars hi ha la retirada del passaport, la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació de comparèixer cada 15 dies al jutjat. Per Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, la instrucció de Peinado és un atac a l'entorn del president totalment inacceptable. Ho ha dit de manera textual en una entrevista a La Vanguardia. Els casos de corrupció que esquitxen el PSOE compliquen la legislatura, que diu travessa un moment complex, i envia un missatge ben clar a Ferraz. Allargar la legislatura no es pot basar només en les poques opcions de l'oposició de presentar una moció de censura. Cal ser proactiu.
6: Y por lo tanto lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
4: I de l'exterior us expliquem que el president iranià Masoud Pezeshkian assegura que Teheran no renunciarà mai a enriquir urani. Unes declaracions de fa uns minuts recollides per la televisió persa prèvies a les negociacions de pau que la delegació iraniana i la nord-americana mantenen aquest diumenge a Suïssa. Per part dels Estats Units, amb J.D. Vance, el vicepresident, i per part de l'Iran, amb el ministre d'Afers Exteriors, Abbas Araghchi. Precisament, el portaveu d'Exteriors assenyala que durant el matí es mantindran reunions amb les delegacions també dels països mediadors, Qatar i el Pakistan, i a la tarda es reprendran aquestes converses amb els Estats Units. Les exigències per part de l'Iran, que es respecti el punt 1 del preacord, que preveu el cessament d'atacs a tots els fronts de guerra, i per part dels Estats Units, que l'Iran abandoni el seu programa nuclear. En esports, Gran Premi de Motociclisme de la República Txeca, el pilot de Malàisia, Hakim Danish, s'endú la cursa de Moto3. En 10 minuts, mal comptats, arrencarà la de Moto2 i a les 2 del migdia MotoGP, amb l'absència d'Àlex Márquez, que es retira de la prova per continuar amb la seva recuperació. En aquesta cita mundial, tornava als circuits després de l'accident que va patir a Montmeló. Al Mundial de Futbol, a Espanya, Aràbia Saudita, a les 6 de la tarda, els de Luis de la Fuente van debutar amb un raquític empat a 0 davant Cap Verd. Avui, una nova oportunitat de demostrar la capacitat ofensiva de la selecció. L'entrenador confirma que hi haurà canvis.
7: En ese aspecto veremos a ver los cambios, si son necesarios. Creo que sí, algunos, pero no por, tampoco porque hay alguien que lo haya hecho mejor o peor, ¿no? Simplemente porque al partido hay veces que te demanda, o pensamos que demanda darle continuidad y otros hacer algún cambio que aporte.
4: A les 9 de la nit també es disputa el Bèlgica a Iran, i en bàsquet el València iguala la sèrie pel títol de Lliga de la CB després de superar el Barça 102-75. El tercer partit serà demà dilluns al Palau. La sèrie està empatada a 1. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, més notícies a la 1 aquí a Ràdio 4.
8: Ràdio 4. Ràdio 4.
9: Ja és l'hora del vermut a Ràdio 4. Comencem al Sota Sospita.
10: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
11: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
12: Què hi vols dir?
13: I no sé res de tu.
14: Ho descobriràs.
15: Els bons llibres us han d'incomodar.
16: A tu què et sembla, això?
17: No ho sé, no sé què pensar.
18: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
8: Sota sospita, amb Laura González.
9: El Sota Sospita és possible gràcies a la realització tècnica de l'Ester Bages. Avui anirem allò sense perdre el temps perquè tenim dues converses més que interessants. D'una banda, amb la nostra psicòloga, sexòloga Sílvia Catalán, parlem de parella. Si la setmana passada plantejàvem quins són els principals conflictes i discrepàncies que afecten la convivència, avui continuem desenvolupant el tema i entenent com funciona la teràpia. I després és que rebem la Tote, experta en perfums, en olors, en història, i ens ajuda, doncs, a millorar tot allò que té a veure amb l'olor que fem cap als altres a l'estiu. Comencem! Deixa'm que et digui primer que avui, 21 de juny, és el Dia Internacional del Sol, el dia que se celebra el solstici d'estiu, que comença oficialment, etc, etc. I avui que sàpigues que també és el Dia Internacional del Ioga, una data promulgada per la ONU per donar a conèixer els beneficis que porta aquesta disciplina mil·lenària pel cos. És, evidentment, a l'hemisferi sud, solstici d'hivern, és també a Europa el Dia de la Música, és el Dia Internacional de l'Educació No Sexista, el Dia Mundial de la Hidrografia i el Dia Mundial de la Girafa. Però per nosaltres és el dia de fer teràpia.
12: Anem a fer teràpia. La setmana passada amb la Sílvia Catalán parlàvem de teràpia de parella, de problemes de parella, ja que la nostra psicòloga i sexòloga, doncs, ocupa la seva activitat professional justament en això, en intentar resoldre els problemes més habituals entre les persones que s'estimen, que conviuen, que tenen fills o que no, etc. I, Sílvia, bon dia. Va ser molt curiós el fet de que tinguessis molt clar quin és el primer problema amb el que venen les parelles, que és la manca de comunicació, i quin és el segon, que són els problemes sexuals.
13: Sobretot, sí. Sí, sí, sí. És que, clar, fa molts anys ja que m'hi dedico això.
12: Ja, clar.
13: I entre les meves experiències i les del meu equip, no, que tinc un equip bastant gran i que també treballa en teràpia de parella, és que al final sempre... O sigui, totes les teràpies, això és important a dir, és a dir, totes les teràpies, tots els pacients són diferents i les històries són diferents, però és veritat, no, que la casuística i aquestes coses que ens porten tenen molt a veure en el món en el que vivim i com entenem el que, una mica el que deia la setmana passada, no, com entenem les relacions des de la nostra societat, també. Mm-hmm.
12: Clar, en un món ideal, coneixes algú, t'enamores... i vius feliç per sempre, no? Mm. I ja està. I un cop ja has escollit aquella persona, és com que ja no has de fer res més que simplement, doncs fer el camí junts. Però, clar, la realitat és una altra, perquè hi ha molts factors, tan interns, ara que parlàvem de la comunicació la setmana passada, com externs, que poden ser, no sé, problemes econòmics, i tants d'altres, que afecten aquesta relació, que la condicionen, l'erosionen i fins i tot l'evolució vital, no? O sigui, tu coneixes algú amb qui teniu moltes coses en comú, et pots casar o no, o anar a viure junts o no, el que sigui, però igual poden passar els anys i pot ser que simplement evolucionis diferent i que per això la parella entri en una crisi, per exemple. Això succeeix?
13: Totalment. Mira, jo sempre explico que això de la monogàmia, no, té molts anys d'història, i ser monògam quan l'esperança de vida eren 50, 60 anys, 70, és una cosa. Ara que la nostra esperança de vida està cap als 80 i de més, home, doncs la veritat és que són moltíssims anys, no? I esperar que una cosa que em funcionava i m'anava bé als 20 o als 30 anys em segueixi anant bé i em segueixi funcionant als 50, als 60 o als 70, doncs potser és molt pensar. Que no vull dir amb això, que a vegades em diu, no, que sóc una mica cínica amb les relacions, no vull dir que no puguin existir relacions a llarga durada que siguin molt bones i que siguin fabuloses. Evidentíssimament, això existeix i que bé que existeixi. El que dic és que no tots ni totes hem d'aspirar a això, perquè jo poso la comparativa, encara que sembli així com molt banal i molt superficial, amb un telèfon mòbil, val? Jo vaig a comprar-me un telèfon mòbil i avui, si me'l compro a 2026, el que faré serà mirar un telèfon mòbil i dir, ah, mira, doncs això té aquestes característiques que m'interessen, tal, no sé què, no sé quant. Fantàstic. Em compro el telèfon i va fabulós i compleix les meves expectatives. Què passa? Que igual d'aquí, tal com funciona la tecnologia, vés a saber, però igual d'aquí 4, 5 anys, 6 anys, de sobte hi ha una nova tecnologia que ens permet fer videotrucades en 3D. M'invento.
12: Mm-hmm.
13: Clar, si el meu mòbil fa 5 anys m'anava bé, igual ara no em va bé, perquè igual jo vull o necessito fer trucades en 3D. Vol dir això que és un mal mòbil? No. Vol dir que ara no acompleix les necessitats que jo tenia. Vol dir que si ara me l'hagués de comprar, no em compraria aquest mòbil, em compraria una nova versió. Val? I això, que sembla, torno, o sigui, té un punt utilitarista i evidentment sí, sí, sí. No podem comparar les persones amb mòbils, però perquè entenguem que les coses que necessitem en un moment donat poden ser molt diferents a les que necessitem d'aquí 3 anys o 5 anys.
12: Sí, sí, sí, sí, queda clar.
13: Què pot passar? Pot ser que a la nostra parella s'instal·li doncs, actualitzacions meravellosament fantàstiques i ens segueixi sent, no?, una bona parella i nosaltres instal·lem les actualitzacions que necessita la nostra parella. Però també pot ser que doncs, aquesta persona, no?, de sobte, doncs, comença a tenir uns interessos diferents. Jo què sé, de sobte... mira, ara recordo un cas d'una parella que els hi passava una mica això, que era una parella que els agradava molt, molt, molt tot el tema de la cultura, no? Els havia unit molt al anar al teatre i a cinema i tal. Eren com molt culturetes tots dos. I en un moment donat, un dels dos va començar a enganxar-se al tema de l'esport.
12: Uh-huh.
13: I va començar a anar al gimnàs tal i qual, i al principi era com que bé, em sento molt bé, però al final va acabar fent una miqueta el seu estil de vida, no? De
12: al voltant setmana, d'això.
13: Clar, era anar a competicions, anar a tal, no sé què, i l'altre en plan, és que a mi això no m'interessa, i a mi m'interessa avaluar-lo, però això no m'interessa. I l'altre deia, ja, però és que a mi el que m'interessa ara és això. Clar, llavors, què pot passar aquí? Doncs que decidim, ostres, doncs mira, ara ja la relació no és el que necessitem tots dos, i per tant, deixem la relació i ja està, o bé assumim que aquella persona doncs, ha canviat i que jo, si vull seguir, no, fent el cultureta i anant al teatre, doncs potser en lloc d'amb la meva parella doncs, ho hauré de compartir amb una amiga o amb un amic, com els fills. O
12: fins i tot arriba a una qüestió com més paritària, més a mig camí, no? Doncs, jo què sé, dels dos dies del cap de setmana fes competició quan d'allò, però el dimecres porta'm al teatre.
13: Exacte.
12: Per exemple, no? Una per tu, sí. Una per mi, a mi no m'agrada això, a tu no t'agrada allò altre, podem fer-ho per separat, o podem fer-ho amb un somriure a la cara, perquè aquesta és una altra, no? Aquella parella que no li agrada allò que fas tu, i va, però forçat, i està tota l'estona posant cara de pomes agres, i al final ni gaudeixes tu, ni gaudeixis l'altre.
13: No, això fatal.
12: Això però fatal.
13: Això la setmana passada ho parlàvem, no?, amb el tema de la negociació.
12: Sí.
13: Bàsicament és això, arribem a una negociació, és a dir, a mi la parella em segueix aportant perquè m'aporta moltíssimes coses i de més, i això és simplement doncs, un tema de logística, podem acordar això. Vale, doncs el cap de setmana tu el pots dedicar a això, però entre setmana anem dos dies al cinema. Fantàstic. Vale? I anem com negociant aquesta part. Però bàsicament és això, no?, que al final, al llarg de la nostra vida, podem descobrir moltíssims interessos i podem anar cap a bandes, no?, doncs que no vagin en paral·lel amb la parella.
12: Uh-huh.
13: I no passa res, vull dir, hem d'assumir que una parella... Mira, això és una cosa que crec que és molt important a nivell social, que entenguem que l'èxit d'una parella no necessàriament vol dir que la parella continuï junta. L'èxit d'una parella moltes vegades és haver tingut un espai de temps compartit, bonic, agradable, no?, que ens hagi omplert a tots dos i que s'hagi acabat en un moment en el que ja no ens aportàvem més,
12: uh-huh,
13: o en el que ja no anàvem alineats amb les coses. I això també és un èxit, no? El que passa que, fixa't, no?, l'èxit de parella a la nostra societat s'entén com una parella que no trenca, com una parella que aguanta, com una parella...
12: Sí, sí.
13: No? I és com, ostres, doncs igual no. Igual
12: no
13: és
12: cal,
13: més
12: aguantar.
13: Intel·ligent no aguantar, no? I poder, doncs, decidir que la parella es trenca. De fet, a consulta això passa quan acompanyem moments de trencament i de més, es veu clarament quan una parella trenca des de la tristesa, perquè al final és trist, un trencament de parella, evidentment, però si és amb aquesta calma de dir, ostres, doncs mira, és que ja no ens aportem, després són aquestes parelles que poden continuar un vincle sa i un vincle, sí, relaxat, per exemple, si comparteixen canalla. I això, encara que ens sembli a vegades una mena d'unicorn, existeixen les parelles, exparelles, que poden fer coses conjuntes. Ostres, doncs mira, és que és l'aniversari del petit i ens hem ajuntat tots per celebrar-ho junts.
12: Ja, i això és habitual?
13: No, per desgràcia no és molt habitual, perquè normalment quan arribem al moment de la ruptura arribem molt carregats. Arribem amb molta rancúnia, amb molt malestar, i llavors fem males ruptures, evidentment.
12: Perquè no ens hem comunicat bé, com explicàvem la setmana passada. Si t'interessa, pots anar a recuperar el podcast que dedicàvem a aquesta sessió, a entendre quins són els principals problemes de parella que porten a les parelles a consulta i com són aquestes teràpies, ens explicava la Sílvia des de l'experiència, per intentar resoldre els conflictes o plantejar els problemes que poden existir. Comunicació, vam parlar de la sexualitat com a símptoma moltes vegades de que hi ha alguna cosa més. En quina posició del rànquing estaria els temes econòmics, les desavinences per motius econòmics, financeres?
13: Mira, això ens costa molt de parlar-ho.
12: Sí.
13: Per tant, no sol aparèixer com a causa inicial. És a dir, jo no recordo cap parella que hagi vingut a consulta perquè no sabem gestionar-nos a nivell econòmic o perquè tenim problemes a nivell econòmic, però quan rasques una mica, moltes vegades hi és. No t'ho sabria posar en el rànquing, però potser estaria com en el sisè lloc. Sí. Clar, al final el tema econòmic és un tema molt complex.
12: I tant.
13: Venim de... I aquí, a més, no hi ha receptes màgiques, val? Perquè l'altre dia parlàvem amb una col·lega que és també terapeuta de parella i parlàvem de com gestionàvem nosaltres amb les nostres parelles el tema econòmic i, clar, ho fèiem completament diferent. I ella em deia, és que no entenc com ho podeu fer així. Jo li deia, és que jo no entenc com tu ho pots fer així.
12: Yeah.
13: Vull dir, que al final no hi ha una recepta màgica, sinó que és, tornem-hi, fixa't, comunicació de nou. És a dir, ens hem de sentir còmodes amb el tema econòmic. Què passa? Els problemes venen a nivell econòmic quan un dels dos de la parella guanya molt més que l'altre.
12: Clar, aquest desequilibri d'ingressos pot fer que una se senti més dependent o que l'altre se senti com superior o inferior i hi hagi cert ressentiment a l'hora de gestionar aquest tema.
13: Clar, perquè a més, no, si per exemple estem parlant de diferències molt bèsties, potser la persona que més guanya diu, ostres, però és que a mi em ve de gust portar un ritme de vida una miqueta més alt. I la persona que menys guanya diu, és que jo no em puc permetre això.
12: Ja, compte comú o comptes separats, llavors?
13: Aquí és on anem, no? Clar, jo sempre soc partidària de que hi hagi un compte comú, però no necessàriament que tot el que guanyem vagi en aquest compte.
12: Sí.
13: Jo el que acostumo a recomanar, però torno, això és una cosa meva, que jo crec que és com el més sensat, que és que posem un tant per cent dels ingressos. De manera que si tu poses un 10% dels teus... Bueno, un 10 no, un 50% dels teus ingressos, tu ingresses 10.000 euros al mes perquè tens una feina meravellosament fantàstica...
12: Quina sort!
13: Sí, eh?
12: Em vull casar amb aquesta persona.
13: Sí. Clar, posaràs 5.000, però jo si ingresso 1.200 euros al mes perquè tinc una feina doncs, més normal o més precària, doncs ingressaré 600. I llavors amb aquests 5.600 podem fer els gastos de la casa. Què passarà? Que evidentment la persona que més guanyi sempre tindrà més capacitat d'estalvi. I llavors davant d'imprevistos aquesta persona haurà d'assumir que hi haurà una càrrega que haurà d'assumir ell. No? O ell o ella, és igual. Però, per exemple, en tema imprevistos, no? Imaginem-nos que fem això del compte comú i que després de sobte doncs, aquestes coses que passen, que es fa malbé la nevera, el microones, la tele i tots els electrodomèstics de casa i els hem de canviar tots. Potser no hi ha diners en el compte comú perquè vivim al dia tal no sé què, però llavors la persona que més té torna a portar més. Clar, aquí hem d'entendre que si fem una convivència conjunta i fem un equip, realment, hi ha d'haver una assumir que jo guanyo més i tu guanyes menys, o que jo guanyo menys i tu guanyes més. Per tant, hauré d'assumir, si guanyo menys, que l'altra persona posarà més diners i que ho estarà fent sense rancúnia, i això és important, i tornem a la comunicació, perquè si en algun moment jo sento que és injusta la situació, ho hauré de posar sobre la taula i evidentment l'altra persona haurà d'entendre doncs, que doncs, la seva parella no pot permetre unes vacances al Carib cada setmana.
12: Clar. Clar, jo crec que en tema financer hi ha diferents causes, perquè ara estàvem parlant d'aquest desequilibri d'ingressos, no?, que pot resultar bastant evident i que una solució que tingui a veure amb les despeses proporcionals doncs sembla bastant sensata, però pot haver-hi simplement diferents estils financers a l'hora d'encarar els problemes, que un sigui estalviador, que l'altre sigui doncs molt despilfarrar, etc. Pot haver-hi també el conflicte de la falta de transparència, és a dir, que un no sàpiga absolutament res del que fa l'altre i d'on se gasta les coses, etc. Vull dir, això hi ha cadascú i com els pactes que tingui de parella, falta de planificació o simplement que no entrin prou ingressos en general entre els dos per tal d'assumir el cost de la vida, que això li passa a moltíssima gent i això genera altres conflictes perquè fa estar insatisfet perquè et costa pagar la llum, perquè et costa portar no sé, qualsevol despesa extra i perquè en aquest sentit vius preocupat. Però com em deies que això és la sisena més o menys, cinquena, sisena causa dels conflictes de parella en el rànquing, anem a la infidelitat, que jo crec que deu estar una mica més amunt, no?
13: Aquesta sí. Aquesta jo et diria que en tercer lloc segurament estaria en temes d'infidelitat. No tan freqüents, que en són molt, de freqüents, vull dir, no són tan freqüents de consulta, perquè moltes vegades quan hi ha una infidelitat directament la parella es trenca i s'ha acabat. Vale? Però sí que és veritat que quan arriben parelles a consulta amb temes d'infidelitat per solucionar-les, són casos complexos. És bon senyal que vinguin i que vulguin arreglar-ho, per tant això ja és una cosa a tenir en compte, però sí que és veritat que solucionar la infidelitat va molt més enllà del simple fet de la infidelitat, sinó que al darrere no hi ha tot el tema de la traïció i el tema de l'engany i el tema de la confiança. I aquí és
12: sí, moltes coses complexa a reparar, diguéssim. Exacte. Però una cosa, això que diuen que es diu popularment que si algú enganya l'altre per alguna cosa serà, vol dir que hi ha una mancança a la parella? Això és veritat?
13: No necessàriament. Si algú enganya l'altre per alguna cosa serà, sí, serà perquè ha decidit enganyar. Això és important i això és una de les primeres coses que jo treballo a consulta quan venen amb temes d'infidelitat. És a dir, ser infidel a la teva parella és una decisió que tu prens. I això és importantíssim que ho tinguem tothom al cap. És una decisió que tu prens, que la prens en un moment de borratxera, que la prens en un moment de... No sé, és igual, més igual com la prenguis, però tu estàs prenent la decisió.
12: Sí.
13: És a dir, no és una cosa que tu no puguis evitar, no és una cosa que tu t'hi hagin obligat, és una cosa que tu has decidit.
12: Yeah.
13: Per tant, tu has d'assumir que has pres aquesta decisió. I això és molt complicat, perquè normalment quan s'atrapa, no?, a la persona que ha sigut infidel, el primer que comença a fer és posar excuses. No, és que anava borratxo, no, és que tal, és que clar...
12: O és que fa temps
13: no
12: que no tal, sí.
13: Exacte.
12: Que ens va malament.
13: No, és que clar, exacte, com que no tenim relacions sexuals, tinc necessitats i de més, d'acord, però jo sempre poso el mateix paral·lelisme. Si jo tinc molta gana i vaig passejant per la Rambla amb totes les taules de gent menjant espaguetis i de pizzas i no sé què, no em llançaré a sobre d'una pizza d'una persona que estigui menjant allà. Seré capaç de controlar-me per molta gana que tingui. No? Llavors, hem d'entendre que amb el sexe és el mateix. O sigui, no és una qüestió de que no pugui evitar llançar-me en braços de l'altre. És que tu prens una decisió i a vegades aquesta decisió té a veure amb un equilibri, no?, de cost-benefici. És a dir, jo sé que la probabilitat de que em pillin és petita, la probabilitat de passar-m'ho bé és gran, per tant, cost-benefici em surt de guanyar. Per tant, tiro endavant. I moltes vegades aquesta reflexió no és una reflexió conscient, això és veritat. I per això tenim la sensació que ho hem fet sense decidir-ho, sense pensar-ho de forma impulsiva. Però és una decisió conscient. Perquè la decisió, no, és si jo estic en una relació on hi ha un pacte de fidelitat, evidentment no hi entra que jo sigui infidel o que me'n vagi amb una altra.
12: Com se sent la persona? O sigui, si tu et ve una parella a consulta que un li ha confessat una infidelitat a l'altre, posem pel cas que és una infidelitat esporàdica, d'acord? Que no és que ha tingut doble vida ni ha estat enrotllant-se dos mesos amb algun company de feina o companya, sinó que és quelcom esporàdic i que ha decidit, doncs, l'endemà de fer-ho o al cap d'uns dies, és igual,

0: el que faig de seguida que et torno a veure és, mira, ha passat això. Jo crec que aquesta és la millor de les situacions.
1: Jo considero que això és una cagada, Sílvia, què vols que et digui?
0: Què vols dir? El confessar-ho?
1: Home, menja tu, tu, sí, sí, sí.
0: Ah,
1: sí.
0: No, això aquí podríem estar d'acord. També vull dir que al final és una cosa que...
1: Sents culpa, t'aguantes, m'entens?
0: Exacte, tu pots gestionar, al final has sigut tu qui ho ha fet, però si tu decideixes que necessites explicar-ho, també has d'assumir la conseqüència. Pot ser que l'altra persona et digui, vés-te'n a pastafant i marxa de casa, i llavors has d'assumir aquesta conseqüència. I l'altra persona tindrà tot el dret del món a fer-ho, evidentment. Però si tu ho expliques, no? L'altra persona, evidentment, se sentirà traïda, se sentirà... li farà mal, perquè evidentment ens
1: home,
0: fa
1: que
0: mal, no?
1: Si tu li expliques, per començar fas, mira, té, el problema ara és teu, jo tenia culpa, penediment i tal qual, sí. Té, ara te'l passo a tu i ho gestiones tu. És una mica moltes un traspàs de responsabilitats,
0: sí. Això des de la psicologia moltes vegades diem que és com la manera que té la persona infidel d'anar a buscar com el càstig, no? És a dir, no és tant et passo la culpa, sinó és posa'm un càstig,
1: yeah.
0: Renya'm, no? Perquè sé que no ho he fet bé i necessito que algú em renyi.
1: Yeah.
0: I llavors és com aquesta gestió. També és veritat, jo per exemple he tingut a consulta, bueno, jo i les meves companyes, persones que han sigut infidels i que carreguen amb aquesta culpa i necessiten treballar aquesta culpa perquè ha sigut una cosa puntual i no ho volen dir a la parella perquè saben que posen en risc la parella, però realment la culpa els té com molt, molt alterats.
1: Doncs mira,
0: i evidentment això és una cosa...
1: Aquest és el càstig.
0: Clar, exacte, sí, tal qual, eh? Però dic que si venen una parella en aquesta situació, no?, de sigut una cosa puntual, de seguida m'ho ha confessat i de més, és, entre cometes, relativament fàcil de treballar. Les infidelitats que tenen llarg recorregut, i sobretot aquelles en les que la persona enganyada fa temps que sospita i li està dient, està passant algú, tens alguna altra cosa, passa algú, et sento raro o rara,
1: estàs
0: estrany, i l'altre, no, són coses teves, tu estàs imaginant tot i no sé què, aquestes infidelitats sí que costen moltíssim.
1: No, és que això jo crec que, vull dir, aquí el perdó, mira què vols que et digui, eh? Jo recomanaria com a no terapeuta ni experta, ara sí, envia la pasta fang.
0: Bueno, és que, o sigui, aquest tipus d'infidelitats sí que es poden treballar, però és veritat que és molt difícil. És molt difícil perquè hi ha molta rancúnia i, evidentment, perquè no és només que te n'hagis anat al llit amb una persona, sinó que ho has fet de forma reiterada i, a més, m'has enganyat a la cara.
1: Però llavors, com treballeu això? És a dir, no? Una de les dues persones, o venen els dos, és igual, i et diuen, no, és que m'ha confessat la infidelitat, ara jo tinc aquest marron, em sento que m'han traït, em sento que no ho acabo de creure, em fa mal l'ànima, o sigui, com tinc ràbia, no sé si la nostra relació ha estat una mentida, no? Posa pel cas que la persona sigui molt dramàtica. O sigui, com treballeu això?
0: Mira, es treballa des de la comunicació emocional, va? És a dir, explicar com et sents, explicar com tal, totes dues parts, i des de la part de la reparació. És a dir, jo els dic que, vale, si esteu aquí, no, és perquè d'alguna manera considereu que la relació val la pena com intentar solucionar-la, però, evidentment, hi ha hagut un terratrèmol a nivell de relació... i reparar, no? Els hi poso la metàfora de l'edifici. Al final la relació no deixa de ser un edifici que construïm amb molt d'esforç de forma conjunta, i aquesta infidelitat el que ha fet ha sigut, doncs, això, un terratrèmol que ens ha tirat gairebé tot l'edifici a terra.
1: Bueno, i els ciments, per tant, una mica, no?, de la confiança.
0: Clar, per tant, hem de reconstruir, i això portarà un temps, portarà un esforç, portarà moments de tensió i de més. Llavors, primer hi ha d'haver un compromís de dir, vale, volem fer. I després hi ha d'haver la part de reparació, és a dir, la persona enganyada se li ha de donar espai perquè pugui demanar una reparació. I demanar una reparació, que evidentment no compensa, però demanar una reparació pot ser el, doncs, jo què sé, necessito que a partir d'ara, doncs, cada tarda estiguem junts i em demostris com m'estimes escrivint-me cartes d'amor, m'invento, vale? Això podria ser una reparació que la persona li faria sentir estimada i de més. L'altra persona pot acceptar-ho o no, evidentment, mal, perquè aquí partim de la base de la llibertat de cadascú, però si l'altra persona no ho accepta, ha d'acceptar que no hi ha una reparació. Ara, també s'ha de treballar amb que aquesta reparació no pot ser per sempre més. És a dir, si tu acceptes...

0: continuar amb una persona que tu saps que hi ha hagut aquest engany, que hi ha hagut aquesta infidelitat, has d'assumir que això ha passat i en algun moment això ha de deixar de sortir a cada moment. És a dir, no puc... un cop això està reparat, no puc fer-ho servir d'aquí a 15 anys per dir, és que tu aquell dia em vas fer no sé què.
1: Sí, la, bueno, sí.
0: No? Llavors, aquests però retrets. Per això et dic, hi ha una part, i quan es treballa amb això, per això et dic que és molt difícil treballar-ho, perquè hi ha d'haver com una maduresa emocional per part de totes dues persones i una fortalesa de parella per part de l'equip, que és molt complicada. És molt complicada.
1: Entenc.
0: Llavors, moltes vegades... això s'intenta, moltes vegades això es prova de fer, però arriba un punt que moltes vegades la persona enganyada és com, no puc sostenir, o sigui, no puc tornar a confiar en aquesta persona, em sento insegura sempre, no hi ha manera, i llavors el que s'ha de valorar és, val, llavors què t'aporta estar en aquesta relació realment?
1: Clar,
0: és molt dolorós, crec, sí. Són processos molt complicats de consulta.
1: Em fa l'efecte que sí, perquè en el moment que la confiança torrontolla, si tu ara has dit, no, de no retreure-li molt de temps després, clar, però si t'han traït d'aquesta manera o tu te sents traït o traïda d'aquesta manera, després quan digui, no, vaig al gimnàs, no, vaig avui amb els amics a sopar i no sé què, tu cada vegada estàs pensant i si m'ho torna a fer...
0: Clar, però hi ha d'haver aquest acte, no, aquest acte de fe, al final, de confiança. No, de dir, vale, assumeixo que aquesta persona s'ha compromès... Clar, per part de la persona que ha enganyat, hi ha d'haver un compromís.
1: Sí,
0: un compromís,
1: sí.
0: Evidentment, de no repetició. I això, evidentment, quan passa, ja és tocat i enfonsat. I això ho he vist més d'un cop i més de dos a consulta.
1: Mira, dues preguntes ràpides per acabar, perquè m'agradaria continuar parlant d'aquests altres problemes de parella habituals i de com es fan a les teràpies. Un, per consol d'aquelles persones que puguin sospitar o que els hi hagi passat alguna vegada, pot ser que et siguin infidel i encara i així t'estimin? Ui, que significatiu, sí. Aquest riure...
0: És una pregunta molt complexa, perquè aquí dependrà del tipus d'infidelitat, torno, eh? O sigui, si és un dia de bogeria, tal, no sé què, i m'he liat amb algú de forma puntual i de més, sí que pot ser que estimis aquella persona. Evidentment, quan hi ha un engany reiterat, quan hi ha un amagar, quan a l'altra persona, no, li estàs fent aquesta llum de gas de no, això t'ho estàs imaginant tu i en realitat això no està passant més que al teu cap, aquí em costa més pensar que hi ha realment un amor sa. Uh-huh. Vale? És a dir, la persona pot dir no, és que jo estimo molt a la meva parella i això jo m'hi he trobat a consulta. És com, ja, te l'estimes però no te l'estàs estimant bé. És a dir, quan tu estimes a algú no li vols fer mal. Llavors, si tu amb aquestes accions li estàs fent mal, doncs les estàs estimant malament, realment. Llavors, per això reia, no? Perquè és una miqueta complexa la resposta.
1: I la segona pregunta, i en continuarem parlant el proper dia, hi ha estadístiques de qui confessa més, si homes o dones? També riu.
0: No, és que no sé dir una estadística, perquè, o sigui, la idea que tenim és que els homes són més infidels que les dones, i és una idea no
1: errònia,
0: tot certa,
1: sí.
0: Perquè hi ha moltes dones que són infidels. El que passa que les dones... si volen amagar-ho, tenen més habilitats per amagar.
1: Jo havia sentit això, que les dones enganyen millor.
0: En general, O sigui, evidentment, després ja...
1: Ara fent una mica de broma, però sí.
0: No, però és veritat que els homes moltes vegades, no?, pues, a vegades per despreocupació, perquè pensen, no sé, perquè es pensen impunes, no?, en aquesta societat masclista en la que vivim moltes vegades, és com, no em passarà res, o ja em perdonarà, o això són coses que passen, no? Moltes vegades els homes tenen més aquesta idea de que ja em perdonarà, i en canvi la dona sap que si hi ha una infidelitat a l'home li costarà molt més.
1: D'acord.
0: I llavors per això és complicat saber un número de confessions, però jo et diria que potser per percentatge segurament confessen més els homes que les dones.
1: Mira, va, una, te'n llenço una última pregunta amb un sí o un no, si us plau, o amb un número, com consideris. Hi ha moltes possibilitats de reincidència un cop algú ha estat infidel?
0: Sí.
1: Vale. Sílvia Catalán, gràcies.
0: Ja ho matisarem.
1: Ja, això, però en parlem, sí. Adéu.
2: En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito. Desayuno con Irene y Roger.
3: Buenos días, querido. Pásame el zumo de naranja, por favor.
4: El estreno de anoche fue algo fuera de serie, ¿no te parece?
3: Sí, fue divino. Lo más granado de la sociedad. Rogers y Hawk, Colport.
4: Sí, mi amor.
1: Sota suspita.
2: Mi programa favorito se llamaba El Vengador Enmascarado. Le imaginaba como una combinación de Superman y Cary Grant. Eso es lo que yo creía.
1: Am Laura González.

0: feia temps que teníem ganes que tornés la Tote aquí als estudis del Sota Sospita, experta en perfums, en olors, en històries, història relacionada amb tot plegat i moltes coses més, Tote, perquè ets una dona multidisciplinària, podríem dir. Benvinguda.
1: Moltes gràcies, encantadíssima d'estar aquí una altra vegada. Diguem que amb molta curiositat i sempre aprenent, que sempre s'ha d'anar aprenent, però amb curiositat.
0: A més, vull dir, aquests maquillatges que m'has portat, perquè és que ella en sap, és que ella sap de tot.
1: Ai, ojalà la
0: Ella sap de tot i, a més, és una persona molt empàtica. M'explicaves, perquè, a més, col·labores amb una associació i fas una tasca col·laborativa molt interessant, que m'agradaria que, si vols, compartissis.
1: Sí, és una tasca que faig a banda d'una organització molt coneguda, però és ajudar les persones quan estan passant a l'altra... com si diguéssim, bueno, el traspàs a l'amor.
0: El traspàs, molt bé.
1: Que de vegades...
0: quan estan terminals.
1: Terminals, que de vegades és una mica complicat, bueno, de vegades no sempre, però és l'acceptació i saber que, bueno, ja depèn del que creguis o no, no fa falta saber que és com a l'H2O, no?, que passem del sòlid al líquid, sí, que no tot s'acaba aquí, ni molt menys, i és una mica això, acceptació i fe.
0: Molt bé. Que reconfortant ha de ser per les persones a les que ajudes.
1: Sobretot per les persones que estan al voltant.
0: D'acord.
1: Perquè de vegades no deixem marxar, que és normal.
0: Sí, de vegades ho accepta més, no?, la persona, sí, que sap que ha de morir, que no,
1: sí,
0: pas el seu,
1: sí,
0: entorn.
1: Sí, que el seu entorn. I és, de vegades és complicat perquè, bueno, l'ésser humà diu no marxis, o la voluntat és no marxis, i hi ha un moment que a la vida sempre hem de deixar marxar coses, sí, situacions, persones, i en un moment així tan important, doncs, i, és a dir, hi ha un moment que dius, ja està, s'ha acabat aquí, però continua...
0: Encomiable, sí, sens dubte. I avui ens has vingut amb els teus gadgets habituals, sí, per parlar d'olors. Clar, estem en una època molt complicada, suors, calor extrema, etc. I tot això fa que l'olor corporal potser es noti més del compte. Quanta gent no es queixa que van anar al metro, no? I dius, sí, és que m'he d'endur, sí, les olors de les persones que igual o no s'han dutxat o han suat massa, el que,
1: exacte,
0: sigui, no?
1: Exacte.
0: I parlarem una mica de tot plegat, tenint en compte també la història,
1: exacte,
0: perquè ens ha canviat conceptualment
1: molt
0: la idea del que és una bona olor i una mala olor.
1: Molt, moltíssim, moltíssim. De fet, l'olor, nosaltres quan pensem en suor, la suor té una connotació negativa, però la suor, el líquid de la suor en si, no té olor. La suor, quan surt a la pell, es descomposa segons la nostra microbiota. Llavors, amb la descomposició de la nostra pell, d'aquest pH, és quan comença aquesta olor. La suor en si no té olor.
0: D'acord.
1: O sigui que sempre porta la suor la connotació negativa, que no la té.
0: Clar.
1: I clar, a nivell història, és el que deies tu, Laura, abans teníem molt integrada la suor, aquesta, l'ador, la pudor, que ara diem pudor, abans no ho era. Però l'evolució de les ciutats va portar, jo de dir, la comparativa de lo que és aquesta olor amb malaltia, amb classes socials baixes,
0: sí,
1: amb pobresa, amb tristor. Llavors es van posar, van trigar molts anys, però es van posar eines per deixar-la de banda, perquè aquesta pudor quedés obsoleta i que quedés oblidada.
0: D'acord. Clar, ara si ens transportem a qualsevol ciutat europea de fa uns segles,
1: sí,
0: segurament la ferum que sentiríem,
1: exacte,
0: és molt diferent a la d'avui dia.
1: Exacte. Hi ha dues ciutats que són, o sigui, són les més conegudes per la pudor,
0: sí,
1: que serien, bueno, Barcelona té també la seva història, estem a Barcelona, però seria París i Londres. Paral·lelament tenien unes històries de pudor que eren interessants. És a dir, si ens traslladem a Londres de fa 300 anys, segurament a les persones que estem avui dia no ho aguantaríem. I hi ha un fil conductor, que és el riu Tàmesis, que el riu Tàmesis fa 500-600 anys, doncs es pescava, es banyava la gent, rentava la roba, però va arribar un moment que allò era...
0: ja, bueno, pues, la insalubritat,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, desfets... però podria començar a dir detalls que, clar, al dia a dia, doncs, si pensem en presons, en hospitals, en gent que mor al carrer, doncs tot anava al Tàmesis, no? I la pudor era horrible. Llavors, què passa? Quan la ciutat evoluciona, doncs va haver-hi una manera de dir ja no podem més, perquè inclús, clar, això està bé, les classes socials baixes, doncs, bueno, es queixen però ningú els hi fa gaire cas. Però quan arriba ja als estaments més alts, doncs allò és que és insuportable. Llavors, què passa? Hem de fer un sistema de clavegram que almenys no estigui a prop nostre i que, clar, doncs això no sigui... És que la gent anava pel carrer, hi havia com una mena de salts amb olors, que de fet també la portava la policia perquè la gent es desmaiava. T'imagina't allà, anava pel carrer. Sí, clar, perquè dius, clar, però evidentment si estàs acostumat no t'afecta, no t'afecta fins a cert punt, perquè dius...
0: Clar, però la diguéssim, el sentit de l'olfacte també se'ns ha distorsionat moltíssim.
1: Moltíssim, moltíssim. El que abans era una cosa normalitzada va passar a ser com oblidar, netejar, no podies olorar, i ara, avui dia, la nostra olor és la nostra personalitat, el nostre, és una mica la nostra carta de presentació. De fet, quan tu preguntes a algú quina fragància portes, hi ha gent que li sap greu dir-t'ho, quan en realitat, si tu i jo ens posem la mateixa fragància, mai farem la mateixa olor, perquè parlem del nostre pH. Cada pH és diferent.
0: Però és veritat que cada vegada maquillem més la nostra olor corporal natural, sí, diguéssim, no?
1: Sí.
0: Cremes, perfum...
1: Exacte.
0: Doncs això,
1: exacte,
0: fragàncies, etc.
1: Exacte.
0: Vull dir que al final hem distorsionat aquest sentit de l'olfacte que ens permetia, quan érem, no sé, anava a dir més primitius, però
1: sí,
0: no és aquesta,
1: sí,
0: la idea,
1: sí,
0: però anys enrere...
1: Les feromones, sí, sí.
0: Sí, exacte. Llavors les estem disfressant absolutament, les que no deixa de ser un sentit essencial.
1: Exacte. Sobretot pels animals... Pels animals, les feromones són aquelles molècules que fan, o sigui, atrauen sexualment, fan complex de manada, perquè les feromones o t'acosten o t'allunyen. Llavors, clar, doncs, amb l'ésser humà ens pensem que hi ha fragàncies plenes de feromones i que sortirem i lligarem.
0: Sí, això no és veritat,
1: però,
0: no?
1: No, no és veritat.
0: O sigui, per molt perfum que et posis...
1: No. O sigui, de fet, sí que les feromones fan una miqueta de... O sigui, aquesta... El que fan amb els animals ho fan amb l'ésser humà, però d'una manera molt difusa, molt difuminada. I llavors, clar, nosaltres ens pensem, mira, ara... No és veritat. El que sí que és veritat, que el tema de les olors, que el que deies tu, que les volem amagar, ara hi ha una tendència a que... Perquè una cosa és el que deies tu, pujar a l'autobús o al metro, hi ha gent que no s'ha dutxat en molt de temps, o gent que sua, però aquesta suor del moment, en teoria, no l'hauríem de rebutjar,
0: no,
1: perquè és la nostra carta de presentació.
0: D'acord.
1: I, de fet, nosaltres sempre diem una cosa, que quan estàs amb algú, a nivell íntim, la gent, o sigui, s'ha fet... A pel·lícules es veu, me voy a dutxar, o prens una dutxa. En teoria, per fer una relació més íntima, no hauries de sortir corrents.
0: Ja. Clar, jo vull dir, sí que demano que la altra persona estigui neta,
1: sí,
0: si plau.
1: Sí, a la trobada. Sí,
0: clar,
1: sí.
0: Però és veritat que si sues en un moment donat, perquè estàs fent aquell exercici,
1: sí,
0: diguéssim,
1: sí, clar.
0: Aquella olor no, aquella suor no fa olor.
1: No.
0: Una cosa és que passi per aquella samarreta sintètica.
1: Exacte.
0: I que s'acumuli durant unes
1: Exacte.
0: Hores. Llavors aixeques el braç i dius, ostres, quina aquesta aixella,
1: sí, sí,
0: per
1: sí.
0: favor.
1: Que això ja és, o sigui, de dies i d'olor a malament.
0: Però això és culpa de la roba sintètica, per exemple, no? De la composició
1: Exactament.
0: Del teixit.
1: Sí, abans hi havia molta més fibra natural i això no succeïa.
0: Uh-huh.
1: Però sí que és veritat que ara hi ha una tendència que és fragàncies... que afecta vacances, afecta acabo de sortir de la dutxa, i són olors i fragàncies que són molt més naturals i que trobem al nostre voltant.
0: Molt bé, o sigui que la fragància ja no serà la de roses, així
1: Exacte.
0: A seques, o aquella que té...
1: Aquells uts o aquelles fustes tan intenses.
0: Molt bé, sinó que seran fragàncies que et recordin un moment o
1: exacte,
0: una sensació.
1: Exacte, una sensació, un moment, exacte, Laura.
0: Has portat dos exemples
1: sí,
0: que
1: sí,
0: m'agradaria
1: sí.
0: que comentessis, uh-huh. perquè m'ha cridat molt l'atenció quan m'explicaves, fora de micro, quines olors eren aquestes que ens acostes avui.
1: Que, de fet, parlàvem més que d'olors,
0: sí,
1: era la sensació i el moment,
0: i
1: és el que dèiem. Aquesta primera es diu Patio, és una fragància... inspirada en un pati andalús.
0: Però jo avui no estic per ensumar gaire, amb aquest nas tapat, però... Oh!
1: Alguna coseta, sí.
0: Sí que hi ha aquí com diverses flors,
1: diverses
0: no?
1: Diverses flors.
0: També.
1: Flor blanca.
0: Flor blanca.
1: El jasamí. Aquelles flors que creixen als patis andalusos.
0: Gerani, pot ser, també?
1: Gerani, també, sí, sí. Ui, això del nas que ho tenies tapat no m'ho crec gaire,
0: Sí, home,
1: no, perquè et sento
0: ja es
1: la
0: nota,
1: veu,
0: sí. Vull dir...
1: Perquè et sento la veu,
0: Es diu patio, i llavors és l'olor...
1: D'un pati andalús, però tot el que comporta un pati andalús amb la seva... O sigui, tu et transportes amb aquell pati andalús, com estem aquí acabant la primavera, amb aquesta calor que fa avui sembla estiu a ple mes d'agost, però és aquell pati andalús de la primavera, que entra la llum més forta, que els dies són més llargs, que tens més flor blanca, que clar, o sigui, estàs tot el dia ensumant. És aquest moment de la primavera, i estem allà asseguts, les flors s'obren...
0: Molt bé.
1: És un moment i són unes flors que ens estan parlant.
0: Sí, estic completament visualitzant l'escenari a partir d'olorar aquesta fragància.
1: Sí.
0: I realment, sí. O sigui, m'estic imaginant fins i tot el color de les parets canela i blanc,
1: sí,
0: per exemple.
1: Sí, dels
0: estic
1: testos.
0: Veient les flors i els testos, sí, dels balcons.
1: Sí, del fino.
0: Sí, estic veient tot això,
1: sí,
0: a través d'aquesta...
1: Sí, et transporta. És que el perfumista el que vol és que tu, mitjançant l'olor d'aquesta fragància, transportis en aquella situació, no només amb una flor, o sigui, està bé que potser hi ha flors que l'atenció, o sigui, la tinguis aquí pel teu bulb olfactiu, però és el moment, és el que estàs vivint i és la situació on estàs.
0: I, per exemple, ara que estem en l'època que estem, si dius, mira, he sortit de matí i jo sóc una persona que surt... És que jo ho veig, que la gent ho fa, això, no? Vull dir, jo tinc companys que porten el deo, el tenen al calaix o en el bolso, i llavors a mig matí es posen deo, desodorant, i a lo millor es fan un raig de fragància, no? Això està bé? O el desodorant que té aquestes olors de vegades una mica fortes, juntament barrejat amb la suor perquè no t'has pogut dutxar, no seria el més recomanable? Tu com ho veus, això?
1: El més recomanable en aquesta època de l'any és el body mist. O sigui, la idea que fan ells és bé per refrescar-se,
0: sí,
1: però hi ha unes de les fragàncies que coneixem, la majoria, aquesta època de l'any, treuen el que és el body mist, que és molt, molt, molt... O sigui, és la mateixa fragància, però no amb la mateixa intensitat. Llavors són com aigües molt fresques que et pots posar al cap, al cos, a la roba... Llavors és això que dius tu durant el dia, o sues una mica, o necessites una mica d'aquest frescor, doncs és el body mist.
0: O sigui, quelcom que sigui com menys durader,
1: menys
0: no?
1: Menys durader, exacte. La idea és fer-ho moltes vegades, com fan ells amb el desodorant,
0: sí,
1: però potser amb un producte que sigui més específic.
0: Els desodorants no m'agraden com oloren.
1: A mi tampoc. Jo és que els desodorants m'agraden aquests que són com una pedra, que les mulles...
0: Sí.
1: És que si no...
0: Aquest és el natural.
1: El natural.
0: I a mi també m'agraden alguns d'aquests biològics i ecològics,
1: sí,
0: que són en crema.
1: Amb crema.
0: Però que passa... que no tenen olor, vaja.
1: Sí, el que passa que amb les cremes va sortir una marca que era bastant comedogènic i llavors era oclusiu. Què passava amb oclusió? Que llavors tota aquesta suor que havia de sortir...
0: No surt
1: i hi havia una mica de...
0: A mi sí que surt,
1: Però hi havia polèmica que es feien, doncs, voltets i coses d'aquestes.
0: Jo sí que havia escoltat, per exemple... Que quan
1: hi ha una marca molt coneguda.
0: Jo el que sí que havia sentit és que les famoses, i això quan van a gales i tal qual... es posaven un que tenia, no sé si botox o alguna cosa, sí, així, que inhibia,
1: sí, sí,
0: la suor, pròpiament.
1: Sobretot per això. Perquè,
0: per l'aixella, perquè no es quedés la marca.
1: La marca aquesta, quan portes un vestit que es nota... Queda,
0: jo li dic camachos. Vull dir, això és una paraula molt antiga, que té a veure amb un,
1: sí,
0: exentrenador de
1: sí,
0: futbol que,
1: sí,
0: sempre,
1: sí,
0: anava allà amb,
1: sí,
0: amb
1: el camacho. Però és veritat. És que, clar, és molt incòmodo. Llavors és això. I ens hem traslladat al moment del pati,
0: al pati andalús. M'ha encantat aquesta idea de que la fragància transporti a un lloc i et generi una sensació,
1: sí,
0: i un moment. Ho trobo maquíssim. És l'evolució, diguéssim, no? de la perfumeria. I l'altre que m'has portat, quin és?
1: L'altre és un moment que a l'estiu ens agrada molt, que és el moment de la migdiada.
0: Oh!
1: Però no és una migdiada a qualsevol lloc, és una migdiada sota d'una figuera. Com ho veus?
0: M'encanta la idea.
1: Sota d'una figuera, amb aquestes fulles verdes...
0: Sí, a l'ombra, no?
1: A l'ombra...
0: A veure, deixa'm ensumar això.
1: A veure què veus.
0: Ostres, no sé definir-ho, ni molt menys, però...
1: Veus la figa per aquí una miqueta?
0: Sí.
1: I també oloraràs una mica verd, perquè porta...
0: Absolutament.
1: La fulla de la figa verda, perquè de vegades de les fragàncies de figa és només figa, però amb aquesta fragància, com la migdiada la fem sota de la figuera...
0: Sí que ensumes les fulles gairebé.
1: el perfumista ha volgut deixar aquí les fulles, i també una flor que és molt tendència és l'iris, perquè ara hi ha flors i fruits a l'estiu que són tendència, com per exemple el préssec, aquest préssec de vellut. Tu poses una fragància de préssec i notes aquest vellut a la teva pell. Les flors molt, molt fresques, l'iris, les vainilles, però no molt gourmand, vainilles com molt es diuen làctiques, que porten com notes de llet i no són aquestes vainilles. Hi ha gent que les vainilles els encanta i d'altres que no.
0: És veritat.
1: Però són unes vainilles que són molt, molt suaus, perquè és el que hem dit abans, que ja no volem fer fragàncies que siguin molt intenses, sinó fragàncies que siguin una mica més el nostre dia a dia.
0: Molt bé, més lleugeres, no? I aquesta idea que tu puges a un ascensor i no tens per què endur-te el perfum de la persona que acaba de pujar fa dos minuts.
1: És que hi ha gent que li encanta. Ai, verdad que se nota que... Sí, sí, però no hauria de ser això. Hauria de ser que si jo m'acosto a tu...
0: Clar, i ens fem dos petons, llavors sí, però si no, no.
1: Una mica la teva zona, perquè és allò de... Si no, és que vas, és una mica invasió, i si vas a un restaurant i olores més a la persona que tens al costat, el perfum que porta, més que al menjar, estàs una mica... És una mica intrusiu.
0: Absolutament. Això que m'ho explicava la Meritxell Falgueres, sí, quan fa un tast, clar, no has de dur perfums.
1: No.
0: Perquè llavors poden interferir teva percepció d'aquell vi.
1: És que té raó. Amb la Meritxell moltes vegades, alguna vegada que hem fet un mano a mano, clar, jo ho faig perquè porto les campanetes, però és que no s'ha d'ensumar res, perquè si no ja t'està... O sigui, les notes olfactives del vi, quan les tens a la copa, si no ja t'estic olorant a tu, tu m'olores a mi, dius, ara no sé si ets tu o jo, o són les notes olfactives que comencen a obrir-se aquest vi.
0: Llavors, la tendència, més enllà, perquè fixa't que en aquest món de la perfumeria sempre diuen, ah, no, jo sóc de Chanel, ah, no, jo sóc de Carolina Herrera, ah, no, a mi el que m'agrada és el no sé què. O sigui, ja no es porta això de sóc d'aquesta marca o sóc d'aquesta colònia clàssica o aquest perfum clàssic, sinó buscar quelcom, que jo no sé si cada vegada també estan més personalitzats.
1: Les famílies olfactives, és el que dius tu. Sí, sí, més que
0: sí,
1: la...
0: No?
1: És que... A la marca li interessa que tu sigui, t'identifiquis amb ella, i que les marques comercials, sobretot veuràs a les grans superfícies, sí, o a la televisió, veuràs que Sant Valentín o l'estiu,
0: sí, sí, sí.
1: I llavors, clar, realment tu ja estàs esperant de la teva marca quina fragància traurà, i per ells és còmode perquè no et mouràs d'allà, però realment hauríem de ser, o sigui, ara hi ha molta fragància nicho o d'autor. Nicho no m'agrada, nicho m'agrada més d'autor. La fragància d'autor és que ells no tenen cap tipus de moda, pues igual fan tres novetats al novembre o al febrer, i dius, això no té cap sentit, però és que les fan com ells volen. Llavors molta gent es sent identificada amb la fragància d'autor perquè no té modes, no és mass market.
0: És veritat que cada vegada es porta més això,
1: porta,
0: no? Escollir
1: més
0: aquella que va amb tu, diguéssim, més
1: clar,
0: enllà de la marca coneguda.
1: Clar.
0: Després hi ha una tendència amb aquests perfums àrabs. Què passa amb això?
1: S'han posat molt de moda perquè hi ha un component que és l'oud, que l'oud és una resina, abans era natural, ara és impossible perquè no donarien a l'abast. Hi ha un insecte que pica a l'arbre, llavors l'arbre es defensa deixant anar aquesta resina. Antigament feien servir aquesta resina que es diu oud per la perfumeria, però és impossible fer-ho amb l'oud.
0: És una fabricació química, diguéssim.
1: Química, perquè l'oud, o sigui, aquesta resina triga 40 anys en sortir i deixar-se veure i que la puguis recollir. O sigui, a totes les persones que ens agrada la perfumeria d'autor, seria impossible.
0: Val.
1: I es va posar molt, molt, molt de moda, i ara no està tant en tendència, perquè és bastant... O sigui, és una olor molt acertada i es fan servir en diferents... Oud amb vainilla, oud amb rosa, i s'ha portat a l'extrem.
0: D'acord, o sigui que ara quan et compres un perfum àrab comprant aquell producte d'essència que es va popularitzar, diguéssim.
1: Juguen més amb les fustes, amb... Els àrabs ells són molt fans de fer servir els atars. Els atars és l'oli essencial molt, molt, molt concentrat. O sigui, porten ampolletes així i de fet posen el dit o una mica el perfumador així i es posen una gota. No són tant amb esprai, perquè l'atar és molt concentrat, és caríssim,
0: sí,
1: i llavors ho fan, és més del món àrab. Ara ha vingut aquí la tendència, però és difícil que tingui tanta sortida perquè és molt costós també.
0: Tu me'n vas portar una ampolleta petita que encara conservo i encara em poso, a més, sí, em vas dir com fer-la servir, etc. Però jo fa molts anys, quan havia anat a Egipte, també em vaig comprar un d'aquests que era supercondensat,
1: sí,
0: supercondensat i clar, pràcticament havies de mullar el dit, no li donaves la volta, mullaves el dit i res, posaves una mica per la pell i au.
1: Ara, és que ara que parles d'Egipte, la Cleopatra,
0: sí,
1: amb el seu vaixell, la Cleopatra, per lo que hem vist després, no era ni la persona més guapa, ni la més... Però amb això m'agrada molt, perquè era una dona molt intel·ligent. I era una dona que sempre portava estratègies, portava tots els homes bojos. Sí. I la Cleopatra, al seu vaixell, quan anava d'un lloc a l'altre, ja portava uns conos d'incens i fragàncies, perquè ja la veien, quan, abans d'arribar ja l'estaven ensumant. Sí. És una dona que deixava estela i abans d'arribar ja...
0: Fixa't.
1: Ja es feia, o sigui, ella tenia la seva estratègia d'olor. Abans d'arribar ja sabien que estava...
0: Que interessant.
1: Que viene Cleopatra.
0: Ah, sí, llavors, sí. Com ho fem per olorar bé aquest estiu?
1: Per olorar bé aquest estiu és molt important fer servir body mist, no fragàncies molt concentrades, perquè en aquests dies de calor... si ens posem fragàncies molt concentrades serà una mica massa intens. El body mist, que és o barregem la fragància amb una mica... És, també és molt interessant a l'estiu els hidrolats. Perdona, Laura, que...
0: A veure, explica'm.
1: Els hidrolats, quan, això ho faig molt als tallers, quan estem destilant, ara és època de la lavanda, vindrà la lavanda ara, amb l'alambí destilem la lavanda o rosa, el que sigui. Llavors, per un costat surten les gotes d'oli essencial i per l'altre cau aigua. Però és l'aigua que deixa caure aquesta planta. Llavors, això es comercialitza. I això t'ho poses a la cara, al cabell, deixa una miqueta d'olor i refresca moltíssim. I per la pell és genial. Jo ara per l'estiu sempre dic hidrolats. El que passa que no són massa coneguts.
0: Bueno, però, doncs jo m'ho apunto.
1: Es troben,
0: mira,
1: es troben.
0: Et vaig a demanar un favor.
1: Clar
0: que
1: i sí.
0: És que fem... Et torno comida i ens expliques com podem fer aquestes coses a casa, perquè segur que tens moltes
1: sí,
0: tècniques perquè podem fer alguns remeis o fragàncies o perfums casolans que ens serveixin per portar el flis-flis al bolso i anar refrescant-nos
1: sí.
0: I a més a més
1: natural, millorant. Li podem afegir una goteta d'oli essencial. Sí, sí.
0: Meravella, tot té moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, gràcies Laura.
0: Cat Power, I found a reason per arribar a la una. Moment pel butlletí, tornem de seguida amb el Carles Novelles. Fins ara.

0: es la una.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, minut de silenci a Tarragona en memòria dels tres menors morts en les darreres hores després de l'accident que van patir a la platja de la Rabassada aquest divendres mentre es banyaven en una zona de roques quan onejava la bandera groga. L'Ajuntament ha decretat tres dies de dol fins demà dilluns. Familiars, veïns, també el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, entre d'altres, hi han assistit. Amb aquest aplaudiment s'ha trencat el minut de silenci. Els fets van tenir lloc divendres, poc després de les 3 de la tarda, quan un grup de 6 joves s'estava banyant en una zona rocosa mentre onejava aquesta bandera groga i van haver de ser rescatats. Tres dels menors van sortir pel seu propi peu, un va morir allà mateix i els altres dos mentre estaven hospitalitzats, un dissabte i el tercer aquesta matinada. Les víctimes tenien 12 i 13 anys. I a Tàrrega, a l'Urgell, s'assoleixen ja els 37 graus o els 36 a Cervera, a la Segarra. Temperatures elevades per a aquesta època de l'any, que arriben amb la primera onada de calor de la temporada i que anirà en augment des d'avui i fins dimecres, dia de Sant Joan, com a mínim. Ampliem la previsió de cara a les properes hores. Aiment, Noelia García, endavant.
2: Des d'avui tenim aquí la primera onada de calor d'aquesta temporada que deixarà altes temperatures i molta calor els propers dies. El dilluns, per exemple, la màxima podrà arribar als 42 graus a Lleida o a 38 graus a Girona. Avui serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat però tèrbol amb l'entrada de pols en suspensió. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb intensitat moderada a la depressió central i a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: Des que va començar aquest període de calor intensa el 19 de juny, el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha atès 55 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Màxima prudència també a la natura. 161 municipis de 15 comarques han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. La decisió del jutge Peinado d'enviar a judici Begoña Gómez, dona del president del govern, aixeca polseguera entre els sindicats policials i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. En la seva interlocutòria, el magistrat assenyala que l'escorta de Gómez o altres agents de la Policia Nacional podrien ser còmplices d'una hipotètica fugida del país de Begoña Gómez. Doncs bé, aquest diumenge s'ha reunit la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial per analitzar la situació, però ha conclòs sense acord i es tornaran a reunir demà dilluns per decidir si expedienten a Peinado o no. L'advocat de Begoña Gómez també ha enviat una queixa al Consell General del Poder Judicial contra el jutge per vulnerar, diu, el dret de defensa. És una de les primeres conseqüències, després de la decisió de Peinado, d'obrir judici oral a Gómez. L'altra, l'allau de crítiques per part del PSOE, que l'acusen d'abandonar el sentit jurídic i basar-se, diuen, en motius polítics. Entre les mesures cautelars imposades contra Gómez, la retirada del passaport, la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació de comparèixer cada 15 dies al jutjat. I de l'exterior, us expliquem que Colòmbia celebra la segona volta de les eleccions presidencials. 41 milions de persones trien el futur del país si mantenen la línia d'esquerres del mandatari sortint, Gustavo Petro, o viren cap a l'extrema dreta. La línia continuista l'encapçala el candidat Iván Cepeda. Al canvi, la bandera Abelardo de la Espriella, advocat ultradretà, a qui les enquestes donen com a guanyador. Els comicis se celebren en mig d'un clima agitat i marcat per la violència als carrers del país. I també us expliquem que avui és el Dia Mundial de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, l'ELA, una malaltia neurodegenerativa que afecta unes 600 persones a Catalunya. Un d'ells és en Severí, de 68 anys. El diagnòstic li va arribar fa una dècada. Ell, però també el seu entorn més proper, s'han adaptat a la nova realitat. L'Anna, la seva dona, comparteix el seu testimoni als micròfons de Ràdio 4.
3: Del coll. En avall no hi ha cap extremitat que me'l digui res. Ell parla i menja normal, però a casa el movem tot en grua. Tenim cuidador una hora a la setmana, de dilluns a divendres, que el venen a llevar, el dutxen, i la resta del dia estic jo. Vaig plegar de treballar.
0: En esports, Gran Premi de Motociclisme de la República Txeca, el valencià David Hurtolà s'imposa a la cursa de Moto2. És la primera victòria a la categoria. El pilot de Malàisia, Hakim Danish, ha estat el més ràpid a Moto3 i a les dues del migdia serà el torn de MotoGP amb l'absència d'Àlex Márquez, que s'ha retirat aquesta prova per continuar amb la seva recuperació. De fet, tornava als circuits en aquesta cita mundial després de l'accident que va patir a Montmeló ara fa un mes. I el Mundial de Futbol a Espanya, Aràbia Saudita, a les 6 de la tarda. La selecció va debutar amb empat a 0 davant Cap Verd. Avui, una nova oportunitat per demostrar la capacitat ofensiva de la selecció. Luis de la Fuente parla així d'en Lamin.
4: Lamin Yamal, pues está bien, es la mejor noticia. Veremos el tiempo que consideramos oportuno. Ya sé que diréis desde el comienzo, en el segundo tiempo.
0: A les 9 de la nit també es disputa el Bèlgica-Iran. I nosaltres ho deixem aquí, ara ja ho saben, a partir de 2:15 l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
5: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
6: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
7: Sóc aquí per complir els teus somnis.
8: Sota sospita.
9: Això és surrealista.
8: Amb Laura González.

0: Vinga, va, tornem a fer aquesta segona part del Sota Sospita en aquest diumenge. Carles Novelles, com estàs? Perdona, que estava mirant el telèfon.
1: Típic.
0: Que coses de... No, coses de coordinació.
1: Bueno, ets una teenager. De... Les teenagers fan
0: no,
1: això.
0: No, perdona, no ho faig mai, però... Però havia de parlar amb la meva mare perquè està amb la meva filla... I, clar, vull dir, aquestes coses de conciliar, és que moltes vegades...
1: És que no tenim més remei.
0: Vull dir...
1: No tenim més remei. Jo a vegades diria, mira, ara les properes dues hores no miro el mòbil. I algun cop no. Ho he fet, després
0: jo he tingut un problema. Jo ho faig, eh? Jo ho faig de no mirar el mòbil. Però sí que és veritat que si dius, mira, tinc l'any, no ho compliré, heu de recollir a tal hora, ja, però és que arribem de no sé què, no sé si arribem. Clar. Dic, home, heu d'arribar perquè jo no hi vaig.
1: Total, total. Sí,
0: si no, he d'avisar la mare en qüestió de que s'ha de quedar més estona amb la meva filla. Llavors, ara ja m'han dit, ja l'hem recollida.
1: Perfecte.
0: I llavors ara ja puc descansar i concentrar-me directament en el programa.
1: Fantàstic.
0: Sí o no?
1: Sí.
0: Però abans del tema, i ja que estem parlant d'això i ja que he començat amb això, va. Tu quines tècniques fas servir per deixar anar el mòbil en algunes estones? Perquè aquesta conversa la tenia fa poc amb un amic que està tota l'estona enganxat. Uh-huh. D'acord? Uh-huh. I que no hi ha diferència entre l'espai laboral i l'espai personal. Uh-huh. I llavors, doncs, com la, gairebé tothom que tenim el telèfon allà sobre la taula. I jo, d'un temps aquí, faig molt d'esforç, primer, de no tenir el telèfon a la taula.
1: Vale.
0: Bueno, aquí a la feina sí, a la ràdio sí, perquè és necessari. Però de tenir-lo al bolso quan quedo amb algú, i no tenir-lo a sobre, perquè si no és inevitable mirar-lo.
1: Exacte.
0: Quan estic a casa, deixar-lo a algun lloc i potser vaig de tant en tant a mirar-lo, però el tinc en silenci, i quan estic amb la meva filla, estic amb la meva filla. Uh-huh. I bueno, i llavors com un detox voluntari del telèfon, tot això va començar en realitat perquè me'n vaig adonar que si mirava la pantalla uns minuts seguits, després mirava cap al davant i veia borrós.
1: Ah, sí, eh?
0: Vaig començar per això.
1: O sigui,
0: i llavors
1: t'afecta
0: visualment. M'afecta visualment.
1: Clar, clar.
0: Sí, sí, sí. I llavors vaig començar per això, però llavors poc a poc m'he anat desenganxant. Mm. I ara, com el tinc sempre en silenci, doncs si estic llegint, perquè si no és un horror, llegeixes, sents un missatge i has d'anar. Sí o sí, és inevitable. El teu cervell activa alguna cosa, ja, però sí, és important. Ja, però sí. No, no és mai important. O gairebé mai. Llavors, doncs, bueno, faig servir aquests recursos que em separen una mica d'estar pendent de la pantalla. Tu què fas?
1: Jo tinc
0: Carles Novelles.
1: Dos, tres tècniques, vale?
0: D'acord.
1: La meva tècnica preferida és anar al cine.
0: Ah, clar.
1: Aquesta és la meva prefe.
0: Oh, no suporto la gent que mira el telèfon al cine.
1: No pots fer-ho. Jo no ho faig.
0: Oh!
1: Jo no ho faig.
0: Doncs jo vaig anar amb algú que, amb qui ja no hi vaig.
1: Ja vas anar amb algú amb qui no tornaràs a anar al cine.
0: Amb qui no tornaré a anar al cine.
1: Tu ho feia, eh?
0: Ai, per favor! Però és que no només va mirar el telèfon als 5 minuts de la peli i a la mitja hora de la pel·lícula, sinó que es va aixecar, va sortir, va trucar i va tornar a entrar. I li vaig dir, és que no torno... És que no
1: torno amb tu
0: al cine. No torno amb tu, ni al cine ni a la cantonada. Què vols que et digui?
1: Molt malament. L'altra tècnica que tinc és nedar. Digue'm.
0: Nedar?
1: Sí.
0: Ja, però no pots estar 24 hores al dia nedant,
1: no,
0: vull dir...
1: No, hem dit tècniques puntuals.
0: Ah, bueno.
1: Clar, són tècniques... Són moments en els quals no miro el mòbil.
0: Sí, clar.
1: Llavors vaig a nedar, vaig al cine... No, i ara, ja amb menys broma, el que faig és tenir-lo una mica com fas tu, deixar-lo en una habitació separada de on estic jo.
0: Sí.
1: Llavors jo tinc el WhatsApp en el Mac... Jo, en realitat, miro molt més el Mac que el mòbil.
0: Vale. Jo em nego a posar-me el WhatsApp aquí a l'ordinador.
1: El que passa és que el WhatsApp a l'ordinador, llavors, quan estic a casa amb l'ordinador, intento tancar el WhatsApp de l'ordinador.
0: Ja.
1: I si he de treballar, he d'escoltar música, he de fer el que sigui, o no sé, a vegades fins i tot mirar una pel·li a l'ordinador, doncs no tinc el WhatsApp encès i, per tant, no se'm dispara. I sempre, sempre, això sí, el mòbil en silenci.
0: Clar. Jo, per exemple, ja, o sigui, tinc el costum. Si com si agafo un llibre per llegir, el mòbil lluny. O sigui,
1: sí.
0: No el vull tenir a prop.
1: Sí, sí.
0: No vull perquè em distreu. Quan miro una peli o una sèrie a casa, també el mòbil lluny. No el vull tenir allà al sofà.
1: Sí, sí.
0: És que no em dóna la gana. I llavors cada vegada faig més coses sense el telèfon.
1: Molt bé.
0: És doncs com recuperar...
1: És anar fent, no?
0: La vida en directe.
1: La vida antiga.
0: La vida de sempre. La vida de debò.
1: La vida d'antes. Sí, sí. No, no, s'han de fer coses, estic d'acord. Sí,
0: ja està. Sí, sí. Dit això, a veure què em portes.
1: Doncs comencem parlant d'un personatge polèmic que a tu i a mi ens agradava molt, o ens agrada molt una dimensió d'ell,
0: mm-hmm.
1: però que últimament està ficant la pota un cop darrere l'altre. He portat una, a més, he portat una musiqueta per parlar-ne. Mm-hmm.

0: A mi també.
1: També m'encanta.
0: També pel títol de la cançó, clar.
1: Sí, sí, sí. Ja, clar, la teva filla. Ja li poses aquesta cançó?
0: Sí, la vam tenir a la llista aquesta que tenim feta amb una plataforma d'escolta de música.
1: Ja,
0: que
1: sí.
0: No fa falta que diguem quina és.
1: No, clar.
0: Té allà com, no sé si té 170 cançons o alguna cosa així.
1: Molt bé.
0: A vegades en traiem algunes, de tant en quan entrem i escoltem, mira, el que em deia, anem a fer una mica de neteja. Va, aquesta sí o no? I em diu, aquesta no la vull escoltar ara, però la deixem. Aquesta ja la pots treure, perquè era de nens petits, que ara ja no m'interessa.
1: Uh-huh.
0: I anem renovant, és un work in progress, aquesta llista.
1: Molt bé.
0: I aquesta ha estat allà durant un temps.
1: D'acord.
0: Però ara ja no, ara l'han tret.
1: Vale.
0: I per què l'he posat? No l'he posat perquè es digui Candela la cançó. Que també, una mica, un petit homenatge a la meva filla, sinó perquè és de Buena Vista Social Club, que és una de les pel·lícules d'aquest personatge del que estàvem parlant, que és Wim Wenders. Sí, s'hauria de dir així, oi?
1: Sí, clar.
0: Wim Wenders. Doncs el nostre amic Wenders, o el nostre antic amic Wenders, ha tornat a ficar la pota un altre cop, després del que ja va dir, o del mal paper que va fer el febrer amb el Festival de Berlín.
1: Uh-huh.
0: Recordem que el Festival de Berlín, ell va sortir a dir que no, que el festival no s'havia de ficar en política i que els cineastes millor calladets, perquè, sobretot perquè estaven a Alemanya, ell és alemany, i perquè el tema de Palestina allà no es pot parlar, és molt complex, i per tant va decidir, com a portaveu del jurat, que, del president del jurat, que era, va dir això, i se li va entrar a sobre, i en fi.
1: Uh-huh.
0: I ara ha tornat a estar, bueno, motiu de polèmica, perquè la Natasha Kinski, que és una actriu amb el que ha treballat diverses vegades, per exemple, a París, Texas, tothom recorda París, Texas, el jersei vermell d'angora de la Natasha Kinski,
1: uh-huh.
0: Porta ja molt de temps denunciant a Wenders, o demanant-li, que retiri una pel·lícula que van fer junts l'any 75, pràcticament 10 anys abans de París, Texas. La pel·lícula es diu Último Movimiento, i en aquesta pel·lícula ella sortia en una escena pràcticament nua, uns quants minuts, i només tenia 13 anys. I és una cosa que a ella se li ha quedat a dintre des de fa temps. Clar, en el seu moment ella era molt petita, no se n'adonava exactament el que estava passant, però sí que ella diu que recorda que allò no estava bé i que després...
1: Bueno, que es va sentir malament i llavors passen els anys i entens.
0: Exacte.
1: Per què et vas sentir així?
0: Sí, en els últims anys, quan han començat a sortir aquest tipus de coses, més denúncies, no és el primer cas d'una actriu que li demana al seu director o que exigeix una mica explicacions de què van fer amb les noies quan eren menors d'edat, no? El cas de la Maria Schneider a Último Tango en París, que el vam comentar aquí l'any passat, recordo, és el més clar.
1: Correcte.
0: Però aquí ella ja fa temps que ho està denunciant a través d'entrevistes, a través de comunicats, i Wenders va rebre fa unes setmanes un premi de l'Acadèmia del Cine Alemany i va contestar a Kinski a l'hora de rebre el premi, perquè era aquell moment en el qual la polèmica havia saltat, i en lloc d'admetre el seu error o de dir que retiraria la pel·lícula, va deixar anar una sèrie de preguntes i va intentar obrir un debat. Les preguntes eren, potser s'hauria de tallar una seqüència si en aquest cas li fa mal a una de les meves actrius, a qui he admirat molt i continuo admirant? Es pot fer això? Es pot escurçar una pel·lícula a posteriori? Això és el que va dir ell davant de tot l'auditori. I la gent que immediatament se li van tirar a sobre, el van criticar no només des de estaments feministes, sinó des de tot arreu, dient que callis la boca, bàsicament, i que retiris la pel·lícula.
1: Ja, és que vull dir, a veure, no, som éssers humans, no? Els éssers humans evolucionem. Llavors, tots els errors que s'han comès en el passat, un es pot revisar i dir, mira...
0: Clar, si els pots subsanar, subsanes.
1: Llavors no es tenien en compte segons quines coses...
0: Correcte, sí.
1: Ara ho veig d'una altra manera i, efectivament, no ho tornaria a fer.
0: Doncs això és el que ha de fer.
1: Ja
0: al final
1: està.
0: S'ha de dir en favor seu que ha rectificat.
1: Ah, d'acord, home.
0: Després de l'avalanxa de crítiques de la...
1: Ja, però després d'aquest crític,
0: pixes
1: fora de test
0: primer,
1: i tires pilotes fora.
0: Primer obres un debat, o vols obrir com un debat, no?
1: Ja.
0: Que em sembla que amb això ja n'hi haurà prou, i no n'hi ha prou. I uns dies després va rectificar un comunicat dient que, d'acord, admet que es va equivocar, li sap greu el mal que hagi pogut causar en aquestes circumstàncies, i ha retirat la pel·lícula de totes les plataformes on estava, on es podia veure.
1: Vull dir, abans no es tenia en compte la manera com es feia servir la dona com a objecte, com a cos de desig, com a moltes coses més. En el cinema és una de les disciplines on això passava, i això han denunciat moltíssimes actrius Això passava a casa nostra, passava a Hollywood, passava en molts cercles diferents. Era una indústria absolutament masculina en el que les dones es despullaven amb una facilitat tremenda. I en el que, jo què sé, avui dia, per exemple, existeix la coordinadora d'intimitat,
0: sí,
1: perquè cada vegada que s'ha de rodar una escena complexa en aquest sentit, es faci de la millor manera possible sense que els actors i actrius que participen se sentin malament i puguin posar els seus propis límits. És quelcom que no es tenia en compte fa 25 anys.
0: No només no es tenia en compte, sinó que segurament si algú se li hagués ocorregut la idea, se n'haguessin enricut.
1: Ja, és més, hi havia directors que deien, doncs mira, jo aprofito, agafo l'actriu guapa del moment i me la poso un pilotes aquí davant per filmar-la i mira que bé, que gaudeixo. Clar, tot això ara està molt mal vist.
0: Hi ha pel·lícules que, si veus, quan veus cine clàssic, antic, sí, dels 60, dels 70, ja no dic fins i tot anterior, sí, hi ha molt, clar, veus moltíssimes coses que han canviat.
1: Sí.
0: És veritat que en aquest sentit el cine també és com una mena... No, reflecteix molt bé l'època en la que es van rodar les pel·lícules, no? I hi ha coses que fan una mica... que criden molt atenció, mm-hmm, ara, no?
1: Quan, sí,
0: quan les revises i al final sembla que ha rectificat. Aquest director que, per altra banda, i això també tornem a estar una mica amb el de sempre, eh? Amb si pot separar l'obra de l'autor, no?
1: Al final s'ha de separar perquè si no podríem veure res.
0: Clar, clar, i en aquest cas... A veure, ha sigut una mica... He buscat la paraula torpe perquè no sabia com es deia en català. Ha sigut una mica maldestre.
1: Sí.
0: Ha sigut una mica estúpid, fins i tot amb les seves declaracions últimes, i per tant ens ha posat la figura de Wenders a un lloc on no el teníem, no?
1: Correcte.
0: Però jo he de dir que almenys quatre de les seves pel·lícules em semblen obres mestres, pràcticament. I almenys
1: és veritat.
0: Almenys dos seguríssimes, que són Paris, Texas i El amigo americano, que són dos de les, sí, meves pel·lis preferides. La última, el japonès, em agrada moltíssim. És una pel·lícula que jo tinc al cap i la tinc a dintre, i és, de fet, és com una espècie de guia moral per mi, la de Perfect Days, i també m'agrada molt la Alicia en las Ciudades, que és d'aquesta època també, que també hi havia una noia jove a la pel·lícula, però no la va utilitzar o no va utilitzar el seu cos com va utilitzar el de la Natasha Kinski.
1: La Natasha Kinski, que per cert, doncs, va viu ben allunyada del
0: de
1: cinema,
0: Hollywood,
1: etcètera.
0: Sí, sí, en general, sí, sí, sí. Seguim parlant de cinema i també seguim parlant d'actrius, però des d'una perspectiva absolutament diferent i molt més contemporània.
2: Buenos días.
3: Buenos Hola. Días, cielo.
2: ¿Qué tal?
3: Bien.
2: Fátima, tienes las manos sucias.
4: No estoy
2: sucias. Ni siquiera nos estás ayudando.
4: ¿Qué harás cuando tengas marido?
2: ¿Qué marido? Sola. ¿Quién se va a casar con
3: oye,
2: ella?
3: Oye, no le digas nada eso femenina. A tu hermana.

0: Pel·lícula totalment recomanable, La hija pequeña, de Hafsia Hirsi, amb Nadia Melitti, que està increïble, l'actriu principal, i també Park Ji-min, que és una actriu coreana que jo no coneixia. Està basada en una novel·la autobiogràfica de la Fàtima Das, que a mi m'havien recomanat ja molt, una novel·la que no he llegit, La filla petita, La hija pequeña, que ara m'agradaria llegir després d'haver vist la pel·lícula. Va guanyar dos premis a Cannes l'any passat, millor actriu per la Nadia Melitti, i també el Queer Palm, que reconeix la millor pel·li de festival de temàtica LGTBQ+. Em sembla que ho he dit bé. Perquè,
1: LGTBI.
0: LGTBIQ+. Sí, perdó. M'havia deixat la I, perdó.
1: I la A, la Sílvia Catalán sempre ens diu A, també. QA+. Bueno, en fi,
0: ja ens hem entès.
1: Del col·lectiu, sí, i d'aliades.
0: Sí, exactament.
1: Sí.
0: I per què? Perquè la història segueix a la Fàtima, que és una noia de 17 anys, que és la petita de tres germanes en una família franco-algeriana, que viu als suburbis de París, i entra a la universitat i comença a descobrir el món adult, les noves amistats, relacions, i també comença a descobrir-se a si mateixa, la seva identitat, mentre intenta equilibrar una mica la seva vida familiar amb els desitjos personals i els conflictes interns que se li desperten al descobrir que és lesbiana. Ella està sempre amb nois, hi ha un moment al principi de la pel·lícula que un dels nois rep una bufetada per part d'un dels seus amics, i aquest, el que ha rebut, diu: i vosaltres què creu amb aquesta lesbiana? Què esteu fent? I ella diu: com? Perdona? I llavors és ella la que es rebota. Ella no accepta bé la seva sexualitat, la seva condició o les seves preferències sexuals, però a poc a poc, no, clar, vull dir, evidentment la realitat es manifesta,
1: s'imposa.
0: I veus com el personatge va evolucionant i com es va movent, és una tia molt dura de caràcter, molt introvertida, i com li costa fer aquest pas d'anar-se obrint i anar experimentant, però a poc a poc ho va fent, coneix aquesta noia coreana, té una relació molt especial, i la pel·lícula funciona molt bé, està molt ben explicada. És una pel·lícula molt senzilla, en realitat. Recorda molt a la vida d'Adele en molts moments. Hi ha una escena que estan elles dues en una manifestació de l'orgull gay, i recorda molt aquell moment que també estaven l'Adele i la Lea Seydoux, les dues juntes enmig de la massa, cantant, ballant i cantant proclames a favor del col·lectiu. Però és una pel·lícula diferent, no té, diguéssim, una dimensió tan gran com la vida d'Adele, és més petita, però molt, molt recomanable.
1: I molt bé.
0: Crec que és una pel·li que ens ajuda a explicar, o ens ajuda a entendre molt bé com viu una noia lesbiana que no acaba d'entendre o que no acaba d'acceptar-se a si mateixa.
1: Bueno, encara no ha descobert la seva identitat, i és aquest procés, no?
0: A vegades sí que és que aquí sí que l'ha descobert, però no vol deixar-lo anar.
1: Ok.
0: Perquè l'entorn familiar, l'entorn d'amics, li costa molt trencar la barrera.
1: Clar, que és que sí, són moltes barreres, no?
0: Sí, sobretot les que tens al voltant, no? L'exterior.
1: Sí. La hija pequeña, molt bé, pequeña, apunto.
0: Peli molt interessant. Sí. Vull parlar-te ara d'un llibre. Passem del cine a la literatura. Podríem dir a la literatura amazònica, depèn de com, perquè bona part del llibre del que et vull parlar ara passa a la selva de Perú i a Brasil. Brasil i Perú són els dos escenaris. És la nova novel·la de l'escriptor peruà, que tot i ser peruà porta 1000 anys vivint als Estats Units. Es diu Gustavo Faverón Patriau. N'hem parlat aquí altres vegades perquè és l'autor de Vivir Abajo, que és una de les meves novel·les preferides del món, una de les novel·les que més he gaudit de totes les que he llegit a la meva vida. I ara acaba de publicar Madame Vargas Llosa, un títol ja molt suggerent. Està publicada per Fulgencio Pimentel amb una tapa dura. No m'han recordat de portar-te'l, m'hauria agradat que el toquessis, perquè és un llibre molt maco també de disseny i de tacte. I és una obra, diguéssim, una narrativa totalment contemporània, una mica experimental, que juga una mica entre els límits de la realitat i la ficció. Aquest personatge de Madame Vargas Llosa, que és una transexual de Brasil, que es fa passar per l'escriptor Mario Vargas Llosa, perquè és una fan de Mario Vargas Llosa, i que intenta escriure novel·les que s'avancin a les properes que escriurà l'autor.
1: Ostres!
0: Sí, el punt de partida és molt, molt imaginatiu. És una novel·la amb un toc una mica fantàstic, o això, com una mica surrealista.
1: Sí.
0: Molt d'humor, amb aquesta escriptura de Faverón, que és d'aquestes escriptura molt, molt pròpia, jo crec, dels escriptors sud-americans, no? Torrencial, no? Que comences a llegir, no pots parar.
1: És tan exuberant com la natura a la que pertany, diguéssim, no? Com els seus paisatges, té molt, potser.
0: Sí, hi ha una connexió aquí amb això.
1: Que sí?
0: Sí, sí, sí. I com aquesta literatura que una frase et porta a l'altra i l'altra a l'altra i no les pots deixar, no? No hi ha manera de frenar, no? La lectura. Molt, molt interessant. Hi ha molts personatges, està dividit en quatre parts. Els llibres de Faverón són molt llargs habitualment, aquest és més curt, i les quatre parts estan explicades des de quatre punts diferents de vista. Cap d'ells és del de Mario Vargas Llosa, tot i que Vargas Llosa apareix en la història. També apareix Gabriel García Márquez en algun moment.
1: D'acord.
0: I altres autors, és un llibre molt, molt referencial. També es parla molt de
1: literatura,
0: Es parla molt de Herzog, hi ha un moment en què pugen en el vaixell de Fitzcarraldo i no saben si és el vaixell antic, autèntic, o el que va fer servir Herzog per rodar la pel·lícula, perquè estan en el riu, en els afluents de l'Amazones, al Perú. És un llibre superinteressant, són 200 pàgines, es pot llegir relativament ràpid o molt ràpid. És una, a veure, és una mica dens, tampoc no és que es llegeixi molt ràpid, tampoc no és que sigui literatura fàcil d'estiu, de platja,
1: sí.
0: Però és superrecomanable, i aprofito ja per recomanar també Vivir Abajo i Mini Mosca, que són les seves dues obres anteriors, molt més àmplies, molt més poderoses i que requereixen molt més temps, però si entreu en el món de Faverón, és un món del qual ja no en sortireu mai.
1: Molt bé. Sí, sí. Escolta'm, estem arribant al final i avui m'has dit, jo et poso la música.
0: Sí, sí, avui te la poso jo.
1: Llavors tens 2 minuts per presentar la cançó.
0: Ràpidament. Vaig veure el concert de The Cure al Primavera Sound fa uns dies.
1: Ah, d'acord.
0: I va ser...
1: Ah, vas anar al Primavera, Jo faig molt de temps que no vaig al Primavera.
0: I vaig anar, sempre dic que no hi aniré.

0: Molt rovellats,
1: quan vaig veure
0: no?
1: New Order, ja fa anys d'això, eh? Però va ser a nivell sonor, sí. A nivell d'espectacle, va ser un bluff.
0: Molt fluix, sí.
1: Tremendo.
0: Sí. En aquest cas no.
1: I és quelcom que tenies moltes ganes de veure,
0: en aquest cas no, i també, entre altres raons, a més del que, fet que no han parat mai, és perquè Robert Smith canta increïblement
1: bé. Ah, que guai.
0: O sigui, segueix cantant d'una manera yeah. on se't posa la pell de gallina. És com, sí. com pot ser que canti tan bé encara? Té yeah. 67 anys.
1: Ja, yeah.
0: I el vaig veure bastant en forma. Altres vegades que l'havia vist m'havia semblat que estava com més gras, més deixat, més com una mica més pesat, no només de pes o d'aspecte, sinó de moviments, no? I aquest cop el vaig veure molt en forma, estava, se'l veia fins i tot feliç. Robert Smith feliç, que és la, yeah. que és la imatge clàssica de l'home, no? Trist sí, i sinistre, sí. no?
1: Un joker entranyable.
0: Sí, van ser 2 hores i mitja, 29 cançons, van tocar
1: bé,
0: tots
1: bé.
0: Els hits, i va ser una explosió col·lectiva d'eufòria.
1: Molt bé.
0: I van acabar amb aquesta cançó que hem triat, que és el seu hit més, potser més famós de tots.
1: Doncs amb The Cure tanquem.
0: I amb Boys Don't Cry.
1: I amb Boys Don't Cry. Gràcies, Carles.
0: Fins la setmana que ve.
1: Bona tarda, adéu-siau.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. A Tarragona plora la mort dels tres menors ofegats divendres a la platja. Aquesta matinada ha mort el tercer noi, que va haver de ser rescatat quan es banyava amb un grup d'amics. Tres no van poder sortir de l'aigua. Tenien entre 12 i 13 anys. Aquest migdia s'ha fet un acte de record i un minut de silenci i ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el consistori de Tarragona, encapçalat per l'alcalde Rubén Viñuales. L'Ajuntament ha decretat tres dies de dol oficial. Els fets van passar divendres a primera hora de la tarda, quan un grup d'adolescents es banyava en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i el Miracle, fora de la vista dels socorristes. Llunejava la bandera groga per un atxa. Ha arribat ja l'onada de calor anunciada que tindrem, si més no, fins al dia de Sant Joan, amb els termòmetres enfilats als 40 graus i més. També nits molt caloroses. Aquesta nit passada s'han superat els 25 graus al Raval, a Barcelona. Situació i previsió, emet Noelia García.
2: Avui diumenge és el primer dia de la primera onada de calor d'aquesta temporada. Ens deixarà altes temperatures i una calor important. Avui ja superaran els 40 graus a zones de la depressió central, també els 38 graus a l'Empordà i a moltes zones de l'interior 36 graus o més. Demà els termòmetres pujaran una mica més. 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 34 a Barcelona i 31 graus a Tarragona. Les temperatures mínimes marcaran 24 graus a Barcelona i 20 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: I fem un repàs a la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha dos accidents greus a la C32. Un a Argentona, en sentit Girona, amb un carril obert només, i un altre a Mataró, just al túnel, en sentit Barcelona, un carril

0: Tallat i 2 quilòmetres més de l'antitud. En el cas de la B20, a Santa Coloma, un altre accident, en sentit Trinitat, un carril tallat, també aturades, i en aquests moments la C31 tallada al Prat per un acte esportiu, per tant, desviaments senyalitzats. Com sempre, demanar-vos cautela. Molt bona tarda.
1: Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, el Javier Martínez a control central, comencem.
2: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
1: De record, els 3 nois de Tarragona ofegats a la platja. Aquesta matinada n'ha mort el tercer. Els fets, recordem, van passar divendres quan un grup d'adolescents es banyava a la platja en una zona de roques i estaven fora de la vista dels socorristes. En aquells moments s'hi onejava la bandera groga per un atxa. Joaquín Calvente.
3: Sí, consternació a Tarragona per la mort dels 3 infants, el Michael, l'Elias i l'Andín. La ciutat viu avui el segon dia de dol oficial i aquest migdia davant de l'Ajuntament s'ha dut a terme un minut de silenci marcat per l'emoció i el dolor i trencat per un llarg aplaudiment. A la concentració en senyal de dol pel traspàs dels joves han estat presents alguns dels familiars, entre llàgrimes, abraçades i gestos de consol entre ells. També han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde, Rubén Viñuales, entre d'altres membres del govern i del consistori, a més de veïns i amics que han retut homenatge als menors. A la plaça de la Font, un equip de psicòlegs i sanitaris del SEM hi han atès alguns assistents afectats. Desolació també al Club Esportiu La Floresta per l'absència del Michael, el primer dels nois morts, capità de l'equip infantil, a qui van retre homenatge ahir unes 150 persones.
1: Crida a extremar la precaució al medi natural, també davant el risc elevat d'incendis forestals en aquesta onada de calor, tot just avui que comença l'estiu i a les portes de la Revella de Sant Joan. Tot plegat un còctel perillós, per això es demana la col·laboració de tothom per evitar incidents greus. Anem a Lleida, que és la pitjor parada d'aquesta onada de calor. Pepa Sant Genís.
4: Lleida s'endú la pitjor part d'aquesta onada de calor a Catalunya amb temperatures que avui poden arribar a 40 graus a la plana de Ponent. A la plana es troben en plena campanya de la sega de cereals i el risc d'incendi és molt alt. Protecció Civil ha activat el pla Alfa 3, que no prohibeix però sí que recomana parar l'activitat de la sega a les hores de més calor, entre altres mesures. Vicenç Pasqual, responsable de cereals de Jarc.
5: Estem a Alfa 3, s'ha de notificar a Onet, als agents rurals, i es recomana que no sega a les hores de migdia, però no és una obligació. La gent no pare, perquè la millor mesura contra el foc és tindre els camps segats.
4: Els camps de fruita comencen a collir abans, a les 6 del matí, acaben abans de dinar, per evitar les hores amb les temperatures més altes. A la ciutat de Lleida, on també hi ha activada l'alerta per calor, avui les piscines municipals han obert abans. Carles en Juan és tinent d'alcalde.
6: Com a mesura excepcional, sí que hem decidit aquest diumenge que les piscines municipals obrin a les 10 del matí, una hora abans de lo habitual, i de manera interrompuda fins a les 8:30 del vespre.
4: A les 10 del matí els termòmetres a Lleida ja marcaven 30 graus i els usuaris han agraït poder gaudir abans de les piscines.
7: Ellos lo que quería venir a la piscina. Si hoy se abrieron muy pronto. Dorme con la piscina en la cabeza.
8: Por la mañana esto se da gusto esta. Muy bien. Yo estoy muy contenta.
9: Estamos aquí hasta casi la 1. Però, en fi, se passa bé. Boníssima, està molt bona, sí.
4: A banda de les piscines, la ciutat de Lleida disposa de més de 500 de refugis climàtics.
1: Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya. Benvingut.
10: Hola, molt bon dia.
1: Calor extrema des d'avui, sobretot a les comarques de Ponent, és ja un clàssic, però no es queda només aquí. On hem de parar atenció? On es dispararan més els termòmetres?
10: Bé, doncs estem davant d'un episodi de calor que ja l'hem qualificat d'una ala de calor precisament perquè la definició d'aquest terme és que es puguin produir la superació d'aquests llindars de calor elevats 3 dies consecutius o més, i això es complirà començant avui diumenge i com a mínim fins dimarts de la setmana vinent. Com bé deies, esperem temperatures ja avui diumenge que estiguin per sobre dels 40 graus a les comarques de Ponent. De fet, avui creiem que se superarà per primera vegada aquest any 2026 aquest llindar de 40 graus, però demà dilluns serà el dia àlgid. Si consulteu els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, els avisos de situació meteorològica de perill, veureu que demà doncs, hi ha gairebé la totalitat de Catalunya en avís, fins i tot amb grau de perill 4, no només l'interior, sinó també molts sectors del litoral i prelitoral. De cara a dimarts, sembla que aquesta calor podria afluixar una mica, tot i que encara es podrien superar aquests llindars de calor a l'interior de Catalunya, i a partir de dimecres, segurament dia de Sant Joan, tot i que la calor ens acompanyarà encara durant 8 o 10 dies més, sembla que remetrà una miqueta.
1: Primera onada de calor, però segurament que no serà l'última. Com preveieu que serà aquest estiu? Molt calorós, molt sec, com ens hem de preparar?
10: Doncs aquí, quan mirem els models estacionals, que precisament són aquests models meteorològics que ens indiquen la predicció de cara als pròxims mesos, ens fan veure que de cara al mes de juliol, a l'agost i al setembre, l'anomalia prevista de temperatura estaria per sobre de la mitjana climàtica. Això què vol dir? Doncs que ens espera un estiu per sobre del que correspondria per l'època de l'any, pel que fa a temperatura. Això no és estrany. De fet, ja portem 4 estius des de l'any 22, 23, 24 i 25 que estem constatant que aquestes temperatures són estiu rere estiu, cada cop més altes, es van batent rècords i sembla que això no tingui aturador.
1: Senyor Segalà, estem veient com aquests episodis de calor són cada cop més habituals, tant de dia com de nit, no? Perquè tenim nits tropicals, tòrrides, roents, hi ha diferents adjectius en funció de dels graus. Aquesta nit passada, per exemple, ha estat molt càlida. Li haig de dir que jo, a prop de les 10 de la nit, quan sortia de la feina i anava a casa, el cotxe marcava 28 graus i havia estat tot el dia a la fresca.
10: Sí, sí, s'ha de parar atenció no només amb les temperatures de dia. De fet, els valors són molt escandalosos, no? Aquests valors de 38, 40, 40... 42 graus són molt escandalosos, però hem de parar atenció també a les temperatures de nit. Com bé dius, baixen cada cop menys i, de fet, els valors nocturns aquesta matinada s'han registrat una mínima per sobre dels 26 graus a l'estació meteorològica que tenim al Raval, al centre de Barcelona. Recordo també que nosaltres avui hem emès els primers avisos per calor nocturna que afecten la nit de diumenge cap a dilluns i la de dilluns cap a dimarts. Per tant, dos nits en què haurem de conviure amb temperatures per sobre dels 20 graus en molts sectors de Catalunya, és a dir, nits tropicals i també nits tòrrides, sobretot a punts del litoral. Valors que no baixaran dels 25 graus en molts sectors de la zona metropolitana de Barcelona, però també d'altres indrets del país. Ens comenten des del Departament de Salut que un dels problemes principals no és només les temperatures diurnes, no aquests valors tan elevats de temperatura màxima, sinó també les nits en què costa dormir, que el cos no es recupera i que, malauradament, amb aquestes temperatures la salut també són recent.
1: Temperatures més altes del que toca, tant de dia com de nit. També la temperatura del mar és més alta. Episodis de pluges torrencials i tempestes. Tot això és conseqüència del canvi climàtic?
10: Doncs la pujada de temperatura, segur. És una conseqüència que, com comentava, es constata en totes les estacions, en totes les dades que nosaltres anem recollint. De fet, convido a l'audiència que consulti a través del nostre web, www.meteo.cat, o a través de les nostres xarxes socials, el butlletí anual d'indicadors climàtics que hem tret fa pocs dies, de l'any 2025, on es veu que, per exemple, una de les dades concloents és que aquest any 2025 continuem per quart any consecutiu amb una anomalia de temperatura per sobre dels 2 graus del que correspondria com a mitjana climàtica, quan el planeta s'està escalfant a raó de 1,4-1,5 graus. Catalunya ja portem 4 anys per sobre dels 2 graus, amb la qual cosa és una constatació precisament de que això és conseqüència del canvi climàtic. Un altre factor és el que comentaves, no? Els fenòmens extrems, veiem els últims anys com hi ha fenòmens com el temporal Glòria l'any 2020, la Dana de València a l'any 2024, són fenòmens que excedeixen, diguéssim, de la normalitat, però que cada cop observem que són més freqüents, i un dels factors que afavoreix, no és l'únic, però és un dels ingredients que sí o sí necessitem, és que la temperatura de l'aigua del mar sigui càlida com a aliment precisament d'aquestes tempestes, i això, malauradament, ja ho tenim ara. De fet, amb les dades que ens donaven dels últims dies en alguns sectors de la costa catalana, ja estem un grau i escaig per sobre del que correspondria per l'època de l'any.
1: Avisa a navegants, sobretot als negacionistes. Tot això us ha obligat a canviar els vostres mètodes a l'hora d'emetre els avisos meteorològics, les alertes, oi?
10: Sí, de fet, els avisos meteorològics, com no pot ser d'una altra manera, s'han d'adaptar precisament a la realitat, no?, i al que necessita la ciutadania. Recentment vam fer un canvi significatiu amb els llindars de pluja, precisament en aquest sentit, no?, vam inaugurar un nou llindar que era el de 60 i 90 mil·límetres en 3 hores, un llindar que no teníem perquè aquest tipus de precipitacions, aquests patacs d'aigua, es produïen de manera poc freqüent, però cada cop veiem que són més normals i, per tant, hem hagut d'adaptar aquests avisos i hem inaugurat aquest nou llindar. En el cas actual, que parlem de la calor, també ha passat. Aquest any hem actualitzat els llindars de calor, que fins l'any passat es calculaven amb els darrers 10 anys de dades, una dada estadística dels darrers anys de dades, i aquest any el que hem fet ha sigut ampliar aquesta estadística dels darrers 15 anys. Això ha fet precisament que aquest valor s'aturi, perquè a causa de que els últims estius, doncs, com hem comentat abans, cada cop són més calorosos, aquest valor anava pujant i semblava que això no tingués aturador. El que hem fet ha sigut adaptar aquest llindar als darrers 15 anys de dades i així tenim un valor més sòlid, més adient a la realitat i que, a més, reflecteix més bé la relació que ha de tenir aquests avisos amb la salut, no? Precisament que siguin valors dels quals avisem nosaltres que tinguin un enllaç directe precisament amb la salut i també no oblidem amb el perill d'incendis.
1: Doncs ara en parlarem dels efectes de la calor en la salut. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, des d'on surten els avisos que després s'adreça a Protecció Civil en moments excepcionals com aquesta onada de calor amb la que hem començat l'estiu. Moltíssimes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
1: I com deia, molta atenció als efectes de la calorada sobre la salut. Des de divendres, els serveis d'emergències mèdiques han atès 55 persones per aquesta causa. Especial atenció a les persones vulnerables, com ara gent gran, nadons i malalts crònics, perquè les altes temperatures afecten perillosament la seva salut. Maria Gómez.
11: Gorra, ulleres de sol i aigua són els acompanyants ideals per mitigar les conseqüències d'aquesta onada de calor. Però cal anar més enllà. Si ens fixem en la gent gran, cal revisar els seus tractaments. Jordi Mestres, metge de família i vocal de la Canfic, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
12: Fàrmacs que afavoreixen que, per exemple, doncs, perdem més líquid. A mi és necessari que es prengui per algunes patologies determinades, però justament a l'estiu estem forçant més el ronyó i, per tant, són qüestions que van sumant aquest efecte acumulatiu, no? I, per tant, la calor doncs, pot influir.
11: Important tenir cura dels nadons i els infants perquè no s'acostumen a queixar. Una bona hidratació és bàsica i no només evitar el sol directe, també la calor.
12: Però de vegades els deixem a l'ombra, però allà també estan passant calor. A millor no corre l'aire, a millor estan amb uns cotxets que no estan ventilant. A mi estan amb roba que és molt sintètica i que, per tant, no ajuda a transpirar.
11: Un altre col·lectiu que preocupa les persones que treballen a l'aire lliure. Camil Ros, secretari general de l'UGT Catalunya, ras i curt.
13: A partir de certa hora i de certa temperatura, en cas de dubte, no hi ha dubte. Aquella persona ha de deixar de treballar i ha d'estar en un lloc on la seva salut no estigui en risc.
11: Consciència també amb les persones que viuen i dormen al carrer i que no disposen de mecanismes o eines per poder-se refugiar de les altes temperatures. Les entitats vetllen pel seu benestar, però cal també la implicació de les administracions públiques.
1: Avui és el Dia Mundial de la ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia neurodegenerativa que afecta 4.000 persones a tot l'estat, 600 a Catalunya. Hem volgut conèixer de prop el cas de l'Anna i en Severí i també què diu la ciència. Laura Zurriaga.
14: En Severí, de 68 anys, va ser diagnosticat d'ELA ara en fa 10. Ell i el seu entorn van haver d'adaptar-se a la nova realitat, com explica la seva dona, l'Anna.
15: Del coll en avall no hi ha cap extremitat que mogui res. Ell parla i menja normal, però a casa el movem tot en grua, tenim cuidador una hora a la setmana de dilluns a divendres, que el venen a llevar, el dutxen i la resta del dia estic jo. Vaig plegar de treballar.
14: L'ELA és una malaltia minoritària, encara sense cura, però s'ha demostrat que un abordatge integral dels símptomes millora la qualitat de vida del pacient. Laura González és directora assistencial de la Fundació Catalana de l'ELA i de l'EAPS, de la Fundació La Caixa.
16: L'únic tractament al dia d'avui a FICAS, no? Que allarga l'esperança de vida, és l'atenció integral i multidisciplinar. El malalt va a la unitat i es visita amb tots els especialistes, no només amb el neuròleg, no el neuròleg, dietista, el metge rehabilitador.
14: Els avenços en els biomarcadors i les tecnologies digitals permetran predir millor l'evolució de la malaltia per desenvolupar tractaments personalitzats en un futur, ja que l'ELA no afecta dues persones per igual. Davant la incertesa, l'acompanyament al pacient que fan des de la Fundació Miquel Valls, explica la Laura, és fonamental.
16: És acompanyar-los en tot el procés, que mai estiguin sols, que puguin, no, si tenen alguna angoixa, que nosaltres li puguem donar els recursos necessaris, no?
14: La primera llei d'ELA de l'Estat, aprovada per unanimitat l'any 2024, ha millorat els recursos financers i assistencials, però professionals sanitaris i afectats assenyalen que encara cal adaptar-los a la casuística de cada pacient.
16: Ja tenim el problema del complement de gran invalidesa. Tota la gent, les persones que cobren una gran invalidesa, se'ls descompta aquest complement i això fa que pues, no els hi ha, amb els diners que dona la llei no els hi doni per cobrir l'atenció de cuidadors i han d'acabar assumint ells, no, el cost. Després tenim el gran problema que no hi ha cuidadors especialitzats.
14: Amb tot, els avenços cap a una medicina de precisió dibuixen un horitzó esperançador.
15: Nosaltres potser no hi arribarem, però que en un futur, almenys la gent que hi hagi, no passin per el que passem nosaltres.
14: Amb motiu del Dia Mundial de l'ELA, les façanes d'edificis històrics d'una desena de ciutats catalanes s'il·luminaran de verd. També s'ha fet una campanya de sensibilització a les xarxes socials.
1: La realitat de la ELA. No marxis, Laura, perquè volem que ens parlis d'un altre tema. Les persones que treballen amb mascotes a l'oficina diuen que millora la convivència i genera un ambient de feina més relaxat. Avui és el Dia Mundial de portar el gos a l'oficina i hem volgut parlar amb l'empresa pionera en aquesta iniciativa al nostre país.
14: Reducció de l'estrès laboral, una millor conciliació i que el gos no passi tantes hores sol són alguns dels beneficis que assenyalen els treballadors a les oficines on els companys peluts són benvinguts.
17: Es un encanto de perrito, les da buenas vibes cuando sales de reunión o estás un poco estresada o lo que sea que pase.
18: Bueno, el hecho de poder traerlo conmigo hace que pueda conciliar mucho mejor y yo creo que también al final es bueno para él porque sale de la rutina, conoce a gente, interactúa con otros perros.
19: Para mí fue algo muy importante a considerar cuando me uní a la empresa.
14: Mariela Kratochvil, cap d'operacions Dogbilly, empresa pionera al país des de fa una dècada, assenyala que el respecte és la clau de l'èxit.
20: Genera un ambiente de trabajo más relajado. Los perros además suelen convertirse en un punto de conexión entre compañeros y no, pues ayudan a interactuar y a romper pues ciertas barreras. Es verdad que es una iniciativa que se tiene que plantear siempre desde la responsabilidad y desde el sentido común.
14: Els beneficis empresarials inclouen la millora de la productivitat o la captació de talent, sobretot talent jove. Gerard Bagaria, director de Mars Ibèria.
21: Hem tret la conclusió de que pràcticament el 50% de les persones consideraria canviar de feina per anar a un lloc, a una oficina, on acceptin mascotes.
14: Segons una enquesta de Mars, a més, 7 de cada 10 persones en edat de treballar s'animaria a adoptar un animal si sabés que el pot acompanyar a la feina.
1: 150.000 persones han passat per la 33a edició del Sonar al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet. Les actuacions de The Prodigy, que sentim, Namasenda i Hu Mei Hu, han posat punt final aquest dissabte al festival, que ha comptat amb més d'un centenar d'actuacions. I més propostes musicals, el musical Cop de Rock, que de Coll de Gom va estrenar fa 15 anys, torna a Barcelona i es veurà al Teatre Coliseum al setembre. La companyia La Barca signa la nova producció d'aquest homenatge al rock català. Marta Orquín.
22: Però recordeu que ja podeu comprar la maqueta de Cop de Rock.
23: Un homenatge a aquell espectacle que tanta gent va veure, que tanta gent recorda amb molta il·lusió.
24: Cop de Rock és el gran musical del rock català, una història d'amor i amistat amb una banda sonora de tota una generació, amb temes dels anys 90 i 2000, de Sau, Sopa de Cabra, L'Exambusto, Els Pets o Gossos. De Goll de Gom va estrenar-lo el 2011 i, coincidint amb el 15è aniversari, la jove companyia La Barca portarà al setembre al Teatre Coliseum de Barcelona una nova producció amb direcció i repartiment diferents, però amb la mateixa essència de l'original, del que manté part de l'escenografia. Jofre Verdolet, cap de producció de La Barca, és el director musical i un dels protagonistes del nou muntatge.
23: Des d'una mirada que és 15 anys després, una generació no van viure aquella època, no van viure el rock català, som nascuts després, no? Ens el fem nostre, estimem aquestes cançons, també les volem traslladar a la nostra generació, que això també és una cosa molt, molt bonica, i ho fem doncs, intentant, efectivament, mantenir l'essència de l'espectacle.
25: Hores que passen com sempre.
24: La nova producció de Cop de Rock, ja estrenada a Vic, farà 5 funcions al Teatre Coliseum, del 3 al 6 de setembre. La intenció és poder girar després per Catalunya.

0: l'homenatge al rock català i ara l'esport català, i avui l'atenció se centra en el Mundial, molt lluny d'aquí de Catalunya. Avui, segon partit de la selecció espanyola. Àlex Carazo, bona tarda.
1: Bona tarda. A les 6 de la tarda, de nou a Atlanta, on Espanya va empatar davant Cap Verd a la primera jornada. La selecció s'enfronta a l'Aràbia Saudita a la segona jornada de la fase de grups. Per la situació actual a la classificació, podríem dir que no és imperatiu guanyar, però perquè els quatre membres del grup estan empatats a punts, però després del debut que mencionàvem d'Espanya davant de Cap Verd i tractant-se de nou d'un rival previsiblement inferior, és partit perquè la selecció espanyola no només guanyi, sinó que també convenci. El seleccionador Luis de la Fuente assegura que hi haurà canvis.
2: Veremos a ver los cambios, si son necesarios, creo que sí, algunos, pero no por... Tampoco porque hay alguien que lo haya hecho mejor o peor, ¿no? Simplemente porque al partido hay veces que te demanda, o pensamos que demanda, darle continuidad y otros hacer algún cambio que aporte cosas diferentes, nada más, que características y virtudes diferentes a una idea.
1: Dins d'aquests possibles canvis, evidentment, el focus està sobre la figura de Lamine Yamal. Jugarà de titular de la Fuente.
2: Está bien, es la mejor noticia. Veremos el tiempo que consideramos oportuno. Ya sé que diréis desde el comienzo, en el segundo tiempo... Lo más importante es que está de vuelta, al igual que otros compañeros, y que está con unas ganas tremendas de hacer algo importante en este campeonato. Esa es la mejor de las noticias.
1: I també escoltem ara paraules d'Emeric Laporte sobre si l'equip segueix sent optimista.
3: Estando empatados todos a nivel de puntos y teniendo dos partidos por delante, que depende de nosotros mismos. Entonces, sabiendo eso, creo que podemos serlo.
1: Doncs recordem l'horari d'aquest Espanya-Aràbia Saudita, 6 de la tarda en directe a la 1 de Televisió Espanyola. Pel que fa a la resta del Mundial, avui també es disputa el Bèlgica-Iran a les 9 de la nit, Uruguai-Cap Verd a les 12, l'altre partit del grup d'Espanya, i Nova Zelanda-Egipte a les 3 de la matinada. D'ahir, Països Baixos 5, Suècia 1, Alemanya 2, Costa de Marfil 1, Equador 0, Curaçao 0 i Tunísia 0, Japó 4. Parlàvem ahir de la lesió de Rafinha, la selecció brasilera ha confirmat aquestes molèsties a la part posterior de la cuixa recaiguda de la darrera lesió del brasiler. Per ella i molt el Mundial pel jugador blaugrana, però Brasil de moment ha decidit que segueixi a la convocatòria per veure com evoluciona. I a Sabadell segur que encara continua la festa de celebració de l'ascens a segona divisió des de divendres. Ahir, recepció oficial a l'Ajuntament, els jugadors van sortir al balcó a parlar amb els aficionats i l'entrenador Ferran Costa va atendre a tablet deportivo de Radio Nacional.
4: Darle valor a ese trabajo tan bueno que han hecho durante tantos meses. Es dificilísimo de este fútbol semiprofesional a ese fútbol profesional. El filtro es muy, muy grande y para poder tener opciones de acceder y de hacer muchísimas cosas bien y para poder dar ese paso definitivo, pues que implica prácticamente la excelencia.
1: Un rival que finalment no tindrà el Sabadell la propera temporada de segona divisió serà el Màlaga, que va guanyar 1-2 a l'Almeria a la tornada de la final d'ascens i torna a primera divisió junt amb, recordem, el Racing de Santander i el Deportivo de la Coruña.
0: I parlem de bàsquet, partit molt diferent el segon de la final de la CB per al Barça.
1: Derrota dura pel conjunt blaugrana, no tant pel general de l'eliminatòria, perquè ara la final està empatada a 1, sinó per com va arribar 27 punts de diferència, 102 a 75 va guanyar el València en un segon partit de la sèrie on el Barça pràcticament no va tenir opcions. Entrenador Xavi Pasqual.
5: I quan hem començat a jugar per sota el marcador amb diferències de la segona part entre 10 i 15 punts, aquí ja hem perdut el nord, hem deixat de fer les coses bé, no? Ens hem vingut una miqueta avall i el partit s'ha trencat.
1: Ho deixava molt clar Xavi Pasqual, havien perdut el nord. Convençut, això sí, que els dos següents partits al Palau seran crucials.
5: Com deia abans, s'ha de mirar en positiu la situació. Tenim un play, com si fos un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, i els dos són consecutius, millor impossible. I el Palau ha de ser aquell Palau de les grans ocasions, ple, que ens ajudi molt, i a trobar aquella energia especial en moments complicats. I estem convençuts de que així serà.
1: Va tornar a jugar Thomas Satoranski, però ara el Barça està pendents de l'estat físic de Juan i Marcos, que va patir un esquinç al turmell, i és dubte pel partit de demà perquè la final de l'ACB no s'atura pràcticament sense descans. El tercer partit de l'eliminatòria es disputa demà al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. Un apunt de fitxatges, l'Uni Girona incorpora la pivot sevillana Marta García, procedent del Mallorca-Palma, i es converteix en la cinquena novetat de l'equip gironí per la propera temporada. Per Parlem ara d'una altra final, en aquest cas la de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. De nou, l'Igualada està obligat a guanyar per evitar el títol del Liceu i mantenir-se viu a la final. A dos quarts de nou, al pavelló de les Comes d'Igualada, Igualada i Liceu s'enfronten al quart partit de l'eliminatòria amb la sèrie 2-1 favorable al conjunt gallec. Escoltem l'entrenador del conjunt anoyenc, Marc Muntaner.
6: Físicament som uns toros, així que hem d'estar bé. I després ja veurem si tenim aquest encert, aquesta sort, o si no la tenim, però... Però físicament estarem bé. Amb ells som molt més forts, l'últim esforç, el diumenge serà l'últim partit a casa, passi el que passi, serà l'últim. I tant de bo els hi podem regalar una victòria i guanyar aquest quart partit, que és el que...
1: L'Igualada, recordem, buscar el seu sisè títol de l'Hockey Lliga, el primer des de 1997. MotoGP, Gran Premi de la República Txeca, al circuit de Brno. Manquen escassos 4 minuts perquè comenci la cursa. Marc Márquez surt quart, Viñales dotzè i Àlex Rins dissetè. Recordem que Àlex Márquez es va retirar del cap de setmana ahir per recuperar-se millor de les lesions patides a Montmeló. I qui tampoc hi serà avui és el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha sigut desqualificat del Gran Premi per agredir a un comissari de pista. L'italià va caure a la cursa a l'esprint i quan van a recuperar la seva moto va empènyer i donar una bufetada a un dels comissaris que anava a ajudar-lo. Una cursa a l'esprint en la qual Marc Márquez va pujar al podi, tercer, continua retallant la distància amb el cap de la classificació, ajudat també per les accions de Bezzecchi. El pilot cerverí està a 65 punts del líder, Bagnaia ja va guanyar aquesta cursa a l'esprint i Ayo Ogura va ser segon en Moto3. La victòria ha estat pel malaisi Danish i en Moto2 ha guanyat el valencià Ivan Hurtulà. Està en marxa ara mateix el desenllaç de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. De fet, estem als darrers quilòmetres, tercera i darrera etapa d'aquesta edició, amb sortida a Mataró i arribada pels carrers de Barcelona, on l'espluguenca Paula Blasi espera sentenciar la seva primera participació en victòria a la General. De fet, si no passa res estrany als darrers quilòmetres, ho farà, guanyarà la seva primera volta a Catalunya, Paula Blasi, tot després de la seva exhibició a l'etapa Regna, coronant l'estació d'esquí de la Molina. En solitari, Blasi va marxar els darrers 14 quilòmetres. L'escoltem.
7: És una carrera molt especial per mi, la porto marcada des de l'any passat que no vaig poder córrer i bueno, de fet, fa dos anys, quan vaig caure, no vaig poder disputar el que m'hagués agradat. Estava bastant nerviosa perquè sabia que no era el guió que esperava, però sabia que podia passar alguna cosa així. Al final és un port bastant rodador i amb bastant vent, era bastant obert. Però bueno, també anava no amb les millors cames, així que he hagut de tirar molt mentalment i a dir, porto molt temps preparant aquesta carrera i ho he donat tot.
1: Com diem, estem al tram final de la cursa. El grup gran està a uns escassos 5 quilòmetres d'arribar a la meta a Barcelona. I acabem parlant de tennis. Paula Badosa ha decidit no participar al torneig de Bad Homburg, a Alemanya, torneig d'herba, després de caure eliminada divendres al 8-500 de Berlín. La bagurenca alega una lesió a la cama. Estem només a 8 dies de l'inici del segon gran slam de l'any, Wimbledon. Estarem pendents de l'estat físic de Paula Badosa, que ja no jugarà més partits abans que arrenqui el torneig londinenc.
0: Gràcies, Àlex.
1: Bona tarda.
0: Acomiadem aquí l'audiència de Ràdio Nacional i Ràdio 5. Nosaltres continuem a Ràdio 4 amb el resum de l'edició cap de setmana.

0: Són les dues. Hem començat l'edició cap de setmana amb l'homenatge als tres menors morts a Tarragona, l'últim aquesta matinada. Els nois es banyaven divendres en una zona de roques al costat de la platja de la Rabassada quan van ser arrossegats pels corrents. Maria Gómez.
1: Acte en memòria dels tres menors de 12 i 13 anys. S'ha guardat un escrupolós minut de silenci només trencat per aquests aplaudiments. Familiars, veïns, també el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, hi han assistit. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol fins demà dilluns.
0: Crida a extremar la precaució al medi natural, també davant el risc elevat d'incendis forestals en aquesta onada de calor tot just avui que comença l'estiu i a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Tot plegat, un còctel perillós, per això es demana la col·laboració de tothom per evitar incidents greus.
1: A l'edició cap de setmana hem parlat amb el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, que ens ha dit que aquest episodi de calor durarà com a mínim fins dimecres, amb temperatures anormalment altes tant de dia com de nit.
2: De fet, avui creiem que se superarà per primera vegada aquest any 2026 aquest llindar de 40 graus, però demà dilluns serà el dia àlgid. Doncs ja gairebé la totalitat de Catalunya han avís fins i tot amb grau de perill 4, no només l'interior, sinó també molts sectors del litoral i prelitoral. De cara a dimarts, sembla que aquesta calor podria afluixar una mica, tot i que encara es podrien superar aquests llindars de calor a l'interior de Catalunya, i a partir de dimecres, segurament dia de Sant Joan, tot i que la calor ens acompanyarà encara durant 8 o 10 dies més, sembla que rematrà una miqueta.
1: Segons les prediccions del Meteocat, juliol, agost i setembre seran mesos amb temperatures per sobre de la mitjana. De moment, aquest diumenge, les temperatures més altes ja les trobem al Montmell, al Baix Penedès, on s'han superat els 39 graus, i també a Tàrrega, a l'Urgell.
0: Molta atenció als efectes de la calorada sobre la salut. Des de divendres, els serveis d'emergències mèdiques s'han atès 55 persones per aquesta causa.
1: Especial atenció a les persones vulnerables, com gent gran, nadons i malalts crònics, perquè les altes temperatures afecten perillosament la seva salut. Cal revisar tractaments i fàrmacs, sobretot aquells que poden suposar una pèrdua de líquids. Jordi Mestres, metge de família i vocal de la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
3: Fàrmacs que afavoreixen que, per exemple, doncs, perdem més líquid, a mi és necessari que es prengui per algunes patologies determinades, però justament a l'estiu estem forçant més el ronyó i, per tant, són qüestions que van sumant aquest efecte acumulatiu, no? I, per tant, la calor doncs, pot influir.
1: Pel que fa als nadons, no només protegir-los del sol directe, també de la calor, roba fresca, cotxets que permetin la ventilació i assegurar una bona hidratació.
0: Doncs situació i previsió del temps, a EMET, Noelia García.
4: Bona tarda. Avui diumenge és el primer dia de la primera onada de calor d'aquesta temporada. Ens deixarà altes temperatures i una calor important. Avui ja superaran els 40 graus a zones de la depressió central, també els 38 graus a l'Empordà i a moltes zones de l'interior 36 graus o més. Els termòmetres marcaran avui 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i 31 graus a Tarragona. Demà els termòmetres pujaran una mica més, 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 34 a Barcelona i 31 graus a Tarragona. Avui predomina el cel poc ennuvolat, amb sol i pols en suspensió. Demà també serà un dia de sol amb cel clar, però a la tarda es formaran núvols d'evolució a la meitat nord amb possibles ruixats i tempestes. Les temperatures mínimes marcaran 24 graus a Barcelona i 20 a Girona. És una informació d'EMET.
0: I avui és el Dia Mundial de la ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia neurodegenerativa que afecta unes 600 persones a Catalunya.
1: Un d'ells és en Severí, de 68 anys. El diagnòstic li va arribar fa una dècada. Ell i el seu entorn més proper s'han adaptat a la nova realitat. L'Anna, la seva dona, comparteix el testimoni als micròfons de Ràdio 4.
5: Del coll en avall no hi ha cap extremitat que mogui res. Ell parla i menja normal, però a casa el movem tot en grua. Tenim cuidador una hora a la setmana, de dilluns a divendres, que el venen a llevar, el dutxen, i la resta del dia estic jo. Vaig plegar de treballar.
1: L'ELA, una malaltia encara sense cura. Els avenços en els biomarcadors i la tecnologia digital apunten a un futur amb teràpies personalitzades. Una perspectiva integral ha demostrat allargar l'esperança de vida.
0: Així acabem. Tornem amb més notícies a les 3. Bona tarda.
6: Edició cap de setmana. Ràdio 4. Tota Europa.
7: Bona tarda, europeus i europees. Us parlen Vicenç San Clemente i Marina Fernández. El 12 de juny va entrar en vigor el pacte de migració i asil de la Unió Europea. Han estat 10 anys de negociacions que han acabat amb l'enterrament de la política d'acollida impulsada per Angela Merkel el 2015. Un acord que endureix dràsticament les polítiques migratòries. Ara els immigrants ho tindran més difícil per obtenir el dret d'asil i, en canvi, serà molt més fàcil expulsar els que visquin a la Unió de manera irregular, tot acompanyat d'una gran polèmica, la creació dels camps de deportació en tercers països. Per analitzar-ho, hem parlat amb els europarlamentaris Javier Zarzalejos, del Partit Popular, i amb Jaume Asens, dels Comuns.
8: Estem amb l'eurodiputat Javier Zarzalejos, del Grup Popular, que en va ser un dels redactors. Bona tarda, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Bona tarda.
8: Vostè ha dit que el pacte es basa en els principis de legalitat, cooperació i solidaritat. ¿Ens ho podria explicar?
9: Yo creo que es relativamente fácil de explicar. Legalidad, porque de lo que se trata es de hacer un sistema de gestión de inmigración y asilo en el que haya un efectivo cumplimiento de la ley y, por tanto, contemple aquellas situaciones, tanto de los que entran de manera regular como aquellos otros que entran de manera irregular y no tienen derecho a permanecer legalmente en el territorio de la Unión. Cooperación, porque es un fenómeno que trasciende las capacidades nacionales y, por tanto, exige una cooperación reforzada entre todos los Estados miembros, y solidaridad porque la inmigración representa también un elemento tanto de esfuerzo de integración como esfuerzo de reasentamiento en algunos casos, y por tanto ahí tiene también que mostrarse la solidaridad para hacer frente a un reto común.
7: Y señor Zarzalejos, ¿cómo propone mejorar el control a las fronteras?
9: Bueno, hay varios elementos. En primer lugar, con la incorporación muy amplia de tecnología de información, de modo que podamos identificar de una manera fiable y con todas las garantías quién entra en nuestras fronteras.
8: Uh-huh. ¿Y no s'hauria de passar per contractacions en origen? S'ha parlat de que potser s'obren oficines a Marroc, a Egipte...
9: Por supuesto, por supuesto. Una de las de los elementos del pacto es precisamente desarrollar y fortalecer y ampliar, de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo, aquellas vías de migración legal que cumplen con una necesidad que tenemos. La inmigración va a seguir existiendo. En España tengo que recordar que el 20% ya de la población residente en España no es de origen español. Eso significa que somos una sociedad muy abierta a la inmigración, que se ha incorporado en nuestro tejido social, que por supuesto está incorporada en nuestro tejido económico, y efectivamente tenemos que mejorar las vías legales de inmigración que cumplan con una función de cobertura de aquellas áreas en los distintos sectores productivos donde no hay mano de obra nacional que la pueda cubrir.
7: I vostè parla d'evitar el poder de les màfies. Per exemple, la Unió Europea no creu que hauria de fer un esforç en formar i en ajudar en el desenvolupament en els països com a l'Àfrica?
9: Completamente de acuerdo. Y de hecho se está haciendo. Mire, la Unión Europea, y esto es bueno que todos lo sepamos, es la primera fuente de cooperación internacional globalmente. Somos la primera instancia por cuantía, por recursos que entregamos en el ámbito de la cooperación. Y esos recursos efectivamente van fundamentalmente a aquellos países que tienen sistemas institucionales menos desarrollados, que tienen más problemas a la hora de confrontar esos riesgos. Se está haciendo de manera que estos países puedan desarrollar sus capacidades para que estas mafias realmente no se enseñoren de la población y no sean ellas las que dicten quienes entran en nuestro territorio, efectivamente.
8: Aquesta setmana s'ha aprovat una normativa de retorns i es podran externalitzar centres de retencions a tercers països, seguint el model, diuen, de Meloni i Albània. Vostè creu que això és necessari?
9: El tema de los centros de retorno en terceros países, a lo que usted se refiere, es un artículo de un reglamento que tiene más de 50. Por tanto, es un instrumento más. Yo tendría que decir que no el que se contempla de manera principal. Ese artículo lo que hace es habilitar a los países países individualmente, grupos de países o la propia Unión Europea, a concluir acuerdos con terceros países para transferir aquellas personas que tienen que ser retornadas. Eso no significa por sí mismo una merma de derechos. Mire, el abogado general de la Unión acaba de establecer que es compatible de estos centros en terceros países con el derecho de la Unión y que tienen que estar acompañados de todo el marco de derechos fundamentales y de garantías que el derecho de la Unión asiste. Tengo que decir que esta llamada, esta externalización, se refiere a aquellas personas que tienen que ser retornadas, pero que de hecho, en fin, hay casos en los que nos hemos visto frente a situaciones de crisis migratoria como la que se derivó del conflicto en Siria, en el cual la Unión Europea pues tuvo que hacer acuerdos que han funcionado bien, por cierto, ¿no? Con Turquía, para poder gestionar un flujo de refugiados o de desplazados o de peticionarios de asilo que hubiera generado unos problemas muy serios en cuanto a nuestras capacidades de gestión. De modo que este es un instrumento más. En el corto plazo y en el medio plazo no va a ser en absoluto el más importante, y eso, como digo, forma parte de una estrategia más amplia en la que queremos tener todos los instrumentos para poder gestionar legalmente la inmigración.
7: I vostè creu que s'ha produït un tracte de favor entre els immigrants ucraïnesos respecte a tota la resta?
9: Bueno, los ucranianos desplazados con razón del conflicto no son como tal inmigrantes. Se encuentran amparados por un régimen específico, que es el régimen de protección temporal, previsto precisamente para estas circunstancias. Ya se han establecido aquellas zonas bajo conflicto que pueden dar lugar a que estas personas se sigan beneficiando de la protección temporal, no afecta o no cubre a adultos en edad militar, y en todo caso, cuando este conflicto esté acabado, esas personas dejarán de estar sometidas o amparadas por el régimen de protección temporal, y lo que hay que prever es que vuelvan a Ucrania, entre otras cosas porque pues, se necesitarán recursos humanos para reconstruir el país después de una guerra como la que están sufriendo.
8: Sí, com valora el macroprocés de regularització que s'està produint en aquests moments a l'estat espanyol? ¿Cómo valora el proceso de regularización que se está produciendo en estos momentos aquí en el Estado español?
9: Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Una es el qué, que consiste en promover la legalidad, y eso como principio todos estamos de acuerdo. Otra cosa es el cómo, y aquí es donde realmente no podemos participar de lo que se está haciendo. Primero, no ha habido una evaluación realista ni de lejos de cuántas personas podrían beneficiarse de este proceso. En segundo lugar, las condiciones establecidas nos parecen que son excesivamente amplias, que no hay garantías suficientes en cuanto a la documentación, en cuanto a las condiciones que se requieren, que después no se puede adoptar una medida de esta naturaleza sin tener al menos informado a nuestros socios europeos, porque es una medida que evidentemente tiene impacto, y que por otra parte lo que no es posible es que al mismo tiempo que se hace una regularización masiva, el gobierno de España es el único gobierno de la Unión Europea que se ha desmarcado votando en contra del reglamento de retorno. Con lo cual, lo que da la impresión es que el gobierno de España lo que está interesado es el mantener una bolsa de inmigrantes ilegales en nuestro país, que periódicamente pues alguien dirá que tienen que ser regularizados. Es una medida y son medidas extraordinarias y, por tanto, no se pueden convertir en rutina como está haciendo este gobierno. Lo que sí quiero decir es que aquellos gobiernos que después de la entrada en vigor del Pacto de Inmigración y Asilo no cumplan con sus responsabilidades van a quedar muy expuestos. Va a ser muy visible la situación de aquellos estados que son incapaces o no quieren cumplir con los compromisos a los que me he referido antes de solidaridad, de cooperación i de legalitat establecidos en el pacte.
7: Hi ha organitzacions empresarials que defensen que perquè l'economia espanyola subsisteixi necessitem dels immigrants. Vostè què en pensa?
9: Pues si lo que se quiere decir es que vamos a necesitar el aporte de inmigrantes en nuestro mercado de trabajo, yo estoy plenamente de acuerdo. Si lo que se quiere decir con esto es que abrir las puertas a la inmigración significa renunciar a la gestión de la inmigración de manera legal, renunciar a una exigencia elemental de integración de los inmigrantes, renunciar a nuestras propias responsabilidades en relación con nuestros socios europeos, pues ahí evidentemente no puedo estar de acuerdo que con el argumento de que vamos a necesitar inmigrantes abramos las puertas de esa manera. Y creo que tampoco los empresarios están hablando en esos términos.
8: Els arguments sobre migració han de quedar en mans de l'extrema dreta o haurien de ser discutits obertament per tothom?
9: Pues yo creo que no. Y me parece que se ha cometido un gravísimo error por aquellos que dejan en manos de la extrema derecha recoger preocupaciones que yo creo que son legítimas y evitar un debate prudente, sosegado, coherente y eficaz sobre este fenómeno. Fíjese, es muy interesante resaltar cómo en la votación que hemos tenido hace dos días en el Parlamento Europeo sobre el reglamento de retornos, la mayoría del Grupo Liberal ha apoyado el reglamento de retornos, como ha habido votos del Partido Socialista, tanto a favor como posiciones de abstención de los socialistas europeos, y cómo efectivamente esa votación ha mostrado que estamos en una preocupación cada vez más transversal y que así tiene que ser. Que así tiene que ser, porque esto es un problema común. E insisto, creo que es un gravísimo error renunciar a hablar de este tema, aportar soluciones, recoger las preocupaciones legítimas de los ciudadanos, dejándolo en manos de los discursos más radicales y más ineficaces. Por ejemplo.
10: On the agenda, the report by Mrs. Brigmont on the EU-Pakistan Agreement modification on concessions on tariff rate quotes. Vote on consent by roll call votes. The vote is open.
8: Amb aquests crits, mentre la dreta cridava Send them back, envieu-los de tornada, i l'esquerra contestava amb shame of you, vergonya, el Parlament Europeu ha aprovat aquesta setmana el reglament de retorns, permetent la creació de centres de deportació a països de fora de la Unió Europea i l'enduriment de les expulsions. Estem amb l'eurodiputat Jaume Asens perquè ens valori què suposa per ell el que acabem de sentir, que s'ha aprovat aquesta setmana.
11: Doncs jo crec que Europa ha decidit assemblar-se als Estats Units i importar les polítiques de Trump, crear un ICE europeu que representa a la pràctica controls racials, l'empresonament massiu de persones simplement pel fet de fugir de la fam o de la guerra, persones que no han comès cap delicte, ara poden ser empresonades de forma indefinida i fins i tot això vol dir que nens i nenes, famílies, poden ser també privades de llibertat. I a més, això pot succeir en centres de detenció que es crearan a tercers països aliens de la Unió Europea, a països que no respecten els drets humans. És a dir, centres d'atenció a l'estil de Guantánamo. Nosaltres el que fem és externalitzar la gestió d'aquestes persones en aquests països perquè tenen uns estàndards de drets humans molt, molt inferiors als nostres.
8: Llavors, seria com el model que impulsa Itàlia amb Albània, no?
11: De fet, és el model de Meloni que els propis tribunals italians ja van qüestionar. I aquest és un dels motius també que jo utilitzo per dirigir-me al govern espanyol amb una carta que he fet pública en el que demano que un cop s'acabi la batalla política i un cop la normativa sigui aprovada en el butlletí oficial de la Unió Europea, doncs el govern espanyol sigui coherent amb la seva posició i recorri aquesta normativa per ser incompatible no només amb els valors, sinó amb la normativa, amb els convenis que els diferents països de la Unió Europea han aprovat. Aquestes conquestes civilitzatòries que precisament provenen de l'experiència de la Segona Guerra Mundial i de l'Holocaust, perquè els drets humans no desapareixen pel fet de creuar una frontera. En certa mesura és un fracàs d'Europa que espero que els jutges europeus puguin corregir. I, mm-hmm. i inspirant-se també en el que van dir els jutges italians en el cas del model Meloni, que és el que ha inspirat aquesta normativa que ha aprovat la dreta amb l'extrema dreta i una part també de la socialdemocràcia.
8: Mm-hmm. Espanya és l'únic país que ha expressat el seu rebuig. Quin recorregut tindria això?
11: Jo crec que en aquest sentit ens hem de sentir orgullosos perquè l'estat espanyol està en solitari liderant l'oposició de forma formal en el si del Consell d'Europa i crec que ara ha de liderar aquesta batalla en el següent terreny, que és el judicial. Si fins ara el govern espanyol ha expressat els seus dubtes sobre la compatibilitat d'aquesta normativa que s'ha aprovat, que es va aprovar ahir, els convenis internacionals que hem subscrit, doncs lo lògic és que aquesta posició la mantingui també davant dels tribunals europeus, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I el govern espanyol, perquè són els governs els que poden recórrer aquesta normativa, crec que li toca assumir aquesta tasca històrica de lideratge moral.
8: Es contemplen períodes de detenció de fins 24 mesos i prorrogables 6 mesos més en casos específics. Per què? Per què aquest període tan llarg?
11: Sí, són períodes absurds que es justifiquen per qüestions de seguretat. És un concepte tan ambigu que pot servir per, a la pràctica, donar entrada a l'arbitrarietat i deixar persones indefinidament privades de llibertat. Persones que és que hem de recordar-ho sempre. Persones que no han comès cap delicte. Que simplement estan fugint de l'horror de la guerra o de la fam. I els estem tractant no com a criminals, sinó com a terroristes, per fugir de la fam i de la guerra. Quan en veritat el nostre dret ens obliga a acollir-los. El dret d'asil és una de les grans conquestes civilitzatòries. Que, per tant, jo crec que en el fons estem recuperant, en certa mesura, el passat colonial d'Europa. Europa sempre ha tractat el sud global, a Àsia, a Àfrica, amb una mirada de superioritat ètnica i sempre ha intentat explotar els seus recursos, sempre ha intentat dominar-los i sempre ha invocat el seu dret a poder anar als seus països per quedar-se amb els seus recursos i crear una política extractiva que ha generat unes condicions de dificultat de vida en molts d'aquests països que ha fet que aquestes persones després sentin la necessitat de marxar d'aquests països, però quan marxen, llavors aixequem murs i diem no.
8: En teoria, l'acord diu que només podrà signar-se amb tercers països que respectin els drets humans i el dret internacional. Vostè creu que això es complirà?
11: Jo estic convençut de que no es complirà, perquè els estàndards que consideren els estàndards que consideren de respecte al dret internacional a la pràctica no només no són baixos, sinó que a més no hi ha organismes de fiscalització d'aquests estàndards. Això ho hem vist en el passat. S'han firmat acords amb Turquia, amb Líbia, Europa, amb països sobre precisament aquesta qüestió i després no hi havia cap tipus de fiscalització, d'avaluació sobre quines eren les condicions sota les quals aquests països tractaven aquestes persones.
8: I més, li preocupa, amb aquest tema en concret de la migració, que s'hagin ajuntat el grup popular i l'extrema dreta?
11: Sí, cada cop veiem més aquesta deriva de la dreta que està mimetitzant-se amb l'extrema dreta i ara cada cop queden més lluny les paraules de la presidenta de la comissió, la senyora von der Leyen, quan en el seu dia defensava un cordó sanitari amb l'extrema dreta. Merkel, la presidenta alemana, era una de les abanderades de defensar precisament aquest cordó sanitari fa uns anys. O sigui, és una gran victòria del Partit Popular espanyol que ha aconseguit que el Partit Popular alemany li compri les seves tesis i ara veiem pues, això, que els alemans i la resta de partits del Partit Popular Europeu, que bàsicament és Alemanya, Polònia i Espanya, que són els tres grans partits que hi ha allà, doncs estan relacionant-se amb les tres extremes dretes, no només amb l'extrema dreta de la Meloni, sinó també estan votant amb les altres dues extremes dretes, també amb la neonazi. I això és un canvi històric, perquè això no havia passat mai al Parlament Europeu. Estem veient un Parlament Europeu on, per primer cop en la història, la dreta està arribant a acords i està votant amb aquells que volen destruir Europa. I per tant, hi ha motius de preocupació, evidentment.
8: I li preocupa també que aquest Sendenbach s'estengui als carrers de l'estat espanyol?
11: Sí, em preocupa. Aquí crec que el govern espanyol té un marge de maniobra, perquè hi haurà un període en què aquesta normativa s'haurà d'aplicar a cada estat. Haurem de veure quin és aquest marge de maniobra. Les directives s'han d'aplicar, però els governs tenen sempre un cert marge de maniobra, no? Per exemple, el govern espanyol ja ha dit que ell no crearà centres d'atenció fora de l'estat espanyol, no enviarà els emigrants a centres d'atenció al Marroc o al Líban. És una possibilitat que aquesta normativa dona als estats, però això no obliga a que els estats ho facin. En aquest sentit, mentre tinguem un govern de coalició com el que tenim ara d'esquerres, doncs tenim la garantia que això no passarà. Però, evidentment, a ningú se li escapa que estem a les portes d'unes de les noves eleccions que poden arribar més aviat o més tard, però d'aquí un any i pico segur que ja hi haurà un nou govern, i per tant sí que ens podem trobar amb que l'estat espanyol tingui centres d'atenció a altres països, perquè evidentment aquest és el full de ruta de Vox, però també ara del Partit Popular.

queda minimitzat, és gairebé irrellevant. Dit d'una altra manera, Europa queda com un gran espai de progrés i estabilitat sotmès al dictat amb K d'Estats Units i Xina. La foto del G7 és una imatge deformada de la realitat, perquè els que es retraten al costat de Donald Trump tenen una limitadíssima capacitat de correcció de les barrabassades del president. I perquè vet aquí, Xina no hi és a la foto. Xina tira pel dret, fixa objectius i va per feina. Xina té un manual d'instruccions propi, inquietant a l'hora de competir amb avantatge amb la cultura democràtica, un detall que no preocupa Trump. Tenen raó els europeistes en cara i ulls quan els alarma el futur. Tenen raó els que reclamen una capacitat de resposta davant Rússia, basada en la unitat d'acció, atès que el projecte euroimperial de Rússia incomoda poc de moment la Casa Blanca i la Ciutat Prohibida. L'escriptor Farid Zakaria es pregunta al seu darrer llibre, La era de las revoluciones, si la ideologia populista omplirà el buit en el cor creat per la modernitat. Una pregunta que desferma un altre interrogant. El populisme nacionalista de l'extrema dreta ascendent es vendirà a l'europeisme? De moment, el pensament ultra guanya còlits tots els dies.

0: Ràdio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Hola, què tal, com esteu? Molt bona tarda a aquesta hora i amb aquesta sintonia no hi ha pèrdua. Això és el Més que Esport, cada cap de setmana aquí a la sintonia de Ràdio 4. Avui amb el Martín Noia al control de so fins a les 3 en punt de la tarda. I avui parlem de l'esport com a eina de salut i de superació a través d'un projecte impulsat per la Societat Catalana de Reumatologia i la Lliga Reumatològica Catalana, que es diu Reuma 3000 i que vol demostrar que conviure amb una malaltia reumàtica no significa renunciar a reptes vitals. I com a mostra, el passat 31 de maig, un grup de 16 pacients amb malalties reumàtiques de tota Catalunya, acompanyats de personal mèdic i comandats per la primera dona que va fer el cim de l'Everest, fa just 30 anys, la catalana Araceli Segarra van coronar un cim de més de 3.000 metres. És la culminació del projecte Reuma 3000.
2: Els participants d'entre 27 i 72 anys van assolir l'ascens a un dels cims més emblemàtics de Catalunya, el Punta Alta de Coma Les Vienes, de 3.014 metres a la Vall de Boí. Ho van aconseguir malgrat conviure amb patologies com l'artritis, el lupus, la fibromiàlgia o l'osteoporosi. Els pacients, acompanyats de reumatòlegs i professionals d'infermeria reumatològica, que també van fer el cim amb ells, van completar el repte el passat 31 de maig, després de 7 mesos de preparació, al costat de l'alpinista i comunicadora Araceli, directora tècnica del projecte i primera dona espanyola en fer el cim més alt del planeta, l'Everest, el 23 de maig de 1996, ara fa justament 30 anys. El repte esportiu pretén també donar visibilitat a les malalties reumàtiques i desmentir que sigui una patologia només de gent d'edat avançada. De fet, una de cada quatre persones adultes a Espanya conviu amb una malaltia reumàtica, segons l'estudi Epicer. Una realitat que contrasta amb el mite que aquestes patologies afecten només la gent gran, ja que més de 200 malalties reumàtiques poden aparèixer des de l'infantesa fins a la vellesa. La reumatologia és actualment una de les especialitats que més ha avançat en diagnòstic i tractament

0: però continua afrontant el mite de la malaltia invisible. En realitat, aquestes patologies són la primera causa d'incapacitat al nostre país i la segona de consulta a l'atenció primària.
1: Més que esports. Amb Marta Lluc.
2: Doncs parlem d'aquest repte aconseguit. Us recordem, potser els que seguiu cada setmana el programa, recordeu que ja van estar amb nosaltres, va ser el passat mes de gener, per explicar-nos que farien aquest repte i ara venen contents i contentes perquè ho han aconseguit. Ens acompanyen d'entrada en la distància la gran directora tècnica, l'alpinista Araceli Segarra. Com estàs, Araceli? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, però no em diguis gran, per favor.
2: Home, no, però no gran. A veure si m'entens. No?
3: Però a veure, que no som tots tan diferents ni que sembla que sigui jo la que hagi portat el cotarro i s'ho han fet tot ells, eh?
2: No, si això segur,
3: eh? Hem de tenir-ho ben clar.
2: Segur que qui ha vençut les dificultats i cadascú han estat ells mateixos. El que passa és que es pot aprendre molt, i ens ho diran ells i elles, d'una persona que té l'experiència que tu tens a la muntanya. Que fa 30 anys que vas fer l'Everest, Araceli.
3: Bueno, però a vegades jo crec que a vegades mitifiquem massa les coses, sí? És a dir, aterrem-les una mica més, normalitzem-ho tot una mica, perquè després comencem a crear herois i no hi ha... Si puc desmitificar-ho, això aprofito l'oportunitat.
2: Perfecte, doncs em sembla perfecte. Normalitzem que l'Araceli va pujar a l'Everest en el seu dia, noi? Com qui puja les escales de casa el dia que s'espatlla l'ascensor.
3: Vinga.
2: Doctora Meritxell Sallés, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
2: Responsable mèdica del projecte. Qualsevol dia d'aquests, tu te'n vas a l'Everest, no?
4: Ho veig difícil.
2: Una mica complicat. Però bé, contenta?
4: Molt contenta, molt, molt, molt. Un projecte que ha superat en escreix tot el que esperàvem.
2: Doncs, escolta, tenim moltes ganes que ens ho expliqueu, no només l'Araceli, no només la doctora Meritxell Sallés, també la Sílvia García, infermera especialitzada en reumatologia. Hola, Sílvia, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
2: Què tal? Tu també, les expectatives han estat superades?
5: Molt més. Encara estem amb l'adrenalina a tope. Fixa't que fa més de dues setmanes i encara estem... Allà als núvols,
2: perquè mai millor dit, no? Heu tocat el cel.
5: El cel,
2: sí. Heu tocat el cel. I això també li preguntem al Marco Seneca, participant de Reuma 3000, per tant, un dels pacients, perquè ell té també una malaltia reumatològica i que a més és vocal de Reumes Lliga Reumatològica Catalana, que està a l'organització del projecte. Marcos, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Molt content de ser aquí amb tu.
2: Sí? Doncs molt contents nosaltres, molt contenta jo personalment que hi torneu. Tu ets el més jove d'aquests pacients que va fer el cim?
6: Sí.
2: Sí, no?
6: Sí, ara vaig començar el projecte amb 26 anys, ara tinc 27.
2: 27, una criatura.
6: Exacte. Bueno.
2: Clar, sí, perquè dèiem de 27 a 72 anys, i per tant tenim el més jove, Araceli, el més jove, el Marcos, el més gran, no sé, o la més gran, no sé qui era, però...
3: El 70... Paco.
2: El Paco. Paco. Què tal el Paco?
3: Sí.
2: Què tal el Paco?
3: Home, el Paco no calla.
2: Que no calla?
3: És que va bé. Si pots parlar mentre camines, és que no tens cap problema. Per tant, el Paco no té problema.
2: Ah,
3: no,
2: això té molt mèrit, eh? Perquè, escolta, que jo he fet marxa nòrdica aquí a Collserola. I, escolta, segons quan anàvem pujant, allò d'anar parlant, és una mica complicat, no, Araceli?
5: No pel Paco.
3: Bueno, de fet, jo per mi és un dels meus baremos. És a dir,
2: sí?
3: Si jo caminant... No puc parlar, el que he de fer és baixar el ritme.
2: Clar.
3: El que no tinc que fer és callar.
2: Clar.
3: I deixar de parlar.
2: O sigui, deixar de parlar mai.
3: Clar, perquè a més és un distractor i mentre estàs amb alguna conversa, amb alguna temàtica, doncs deixes de pensar en el mal que et fa o el cansat que està. Sobretot, no?, aquesta manera de atormentar-nos que tenim de quan falta, no? Doncs vas xerrant i se t'oblida de dir, ai, mira, ja he arribat.
2: Veus? Com el que no vol la cosa, no?
4: Els que xerraven més era el Paco i l'Araceli, eh?
2: Sí. El Paco i l'Araceli. Sí, l'Araceli ja li agrada, sí, això, eh?
3: Que traïdora.
2: Xivata, no? Sí. No, però és que l'Araceli, a part d'alpinista, és comunicadora. I com comunica?
3: Entreno.
2: Entrenes.
3: Clar,
2: entrenes físicament i entrenes la parla i la comunicació, que és l'altre fort teu, no?
3: Bueno, sí, al final ha acabat sent una eina. Mira, aprofites una mica les teves habilitats innates. A mi em castigaven a l'escola per xerrar.
2: Ja, xerraïda.
5: A mi també, Araceli, això no ho hem parlat.
3: A tu també, no?
2: A mi també es castigaven a l'escola per xerrar.
5: Xerra molt, Sílvia. Sempre em posaven xerra molt.
2: Sí, hi ha alguns
5: i algunes... No tinc ni veu, imagina't, me l'ha deixat al Reuma 3000.
2: Clar, és que ha estat... Ara ens ho expliqueu. Marcos, i tu què? Com ho portaves?
6: Jo, bueno, vaig arribar dels últims al cim,
2: sí?
6: Poquet a poquet, el Paco em va guanyar.
2: Et va guanyar el pal de 72.
6: Però al final no és una cursa, al final l'important és que vam arribar a tothom. Clar. I és el bonic que fins i tot arribat més ràpid, arribat més lent, tothom acaba assolint
2: sí,
6: aquest objectiu.
2: El ritme sí. Cadascú el porta com el porta. És curiós perquè 27-72,
6: sí,
2: no?
6: Sí, és un
2: curiós.
6: Bon joc, sí.
2: Cap i cua. Ja. Està molt bé, o sigui que en algun moment potser ell era el de 27 i tu el de 70.
6: Bueno, en algun moment, per alguna afectació meva als genolls, en algun moment potser jo estava una mica més fotut que ell.
2: Potser bueno. Sí. Ara recordarem que és el que tu tens i com és aquesta lluita per donar visibilitat a Araceli, que això la doctora doncs serà qui ens ho expliqui millor. Però és que l'Araceli té certa pressa, per tant, anem a fer el cim ràpid, si us sembla. Perquè m'expliquis, Araceli, vau estar entrenant, ja ens ho explicàveu quan va venir el gener, entrenant amb aquestes persones durant mesos i al final el resultat tu com el qualificaries?
3: Home, mira, com ha dit el Marcos, que només el fet de que hagi dit les paraules que ha pronunciat vol dir que hem aconseguit a l'èxit total. No pel cim, sinó per com hem après a canviar la mirada. No es tracta d'aconseguir sempre l'objectiu, a vegades no s'aconsegueix. Es tracta de trencar la barrera que ens impedeix fer les coses i sortir de casa, no? Que és la de la por, que és la de l'automissatge que ens diem de que ui, això ja no ho podré fer. El Marcos ara ja sap gaudir del camí, independentment de que es faci el cim o no. Per tant, això és, per mi, la millor conquesta que hem pogut tenir, no? No la del cos, no la de l'objectiu, sinó la conquesta de les nostres ments.
2: Important. Marcos, explica una mica a l'audiència què és el que tu tens, quina és la malaltia, perquè estem parlant d'una persona molt jove, 27 anys, però ja dèiem a l'inici que aquest tipus de malaltia, que potser hi ha el mite que és de la gent gran, no té per què, i tu ets l'exemple, no?
6: Ja, jo des de 16 anys tinc símptomes, va ser diagnosticat als 21, i el que em passa a mi és que tinc espondiloartritis, que és una malaltia reumàtica que afecta sobretot la part baixa de la columna, però en el meu cas també afecta els genolls i els turmells, cosa que m'ha dificultat una mica això d'anar a la muntanya i moure'm. Ara, gràcies a la Sílvia, que justament és la meva infermera, estic molt ben controlat i estic molt bé, però tot i així hi ha alguna coseta que costa, sobretot quan estàs caminant un munt de passes, un munt de quilòmetres per pujar.
2: I a sobre cap amunt,
6: al final el cos es cansa i t'acaba recordant que sí que tens alguna coseta. Però bueno, al final també és molt mental, com diu la Araceli.
2: És molt mental també, no?
6: Una mica sí.
2: Sílvia, com ho fas? Perquè jo me'n recordo que em deies al gener, aquí els apretem.
6: Sí, molt apretats estem.
5: Sí, jo me'n recordo, no? També que al principi del projecte doncs, no paraven d'enviar vídeos, mobilitat, sisplau, força, intenteu sobretot fer ioga també, tranquil·litzeu-vos, prepareu-vos mentalment, però sobretot exercici físic i, clar, les sortides que hem fet han ajudat molt, no? Jo a la consulta, bueno, el Marcos ho sap, no? Jo soc molt promotora de l'exercici físic com a eina terapèutica que va en conjunt amb el tractament farmacològic, és a dir, necessitem que aquestes malalties reumàtiques, com ha dit abans la doctora la doctora Sallés, doncs al final aquí de lo que es tracta sobretot és de que anem de la mà, anem conjuntament i bueno, això que hem de creure que aquesta eina terapèutica que tenim com a exercici físic, com molt bé diu l'Araceli també, que estigui feta a l'aire lliure, que estigui feta a la natura, que estigui feta en conjunt amb gent, en comunitat, no? Aquesta força d'equip, aquesta força mental és el que realment ha pogut i ens ha mogut per poder arribar allà dalt. No?
2: A dalt de tot.
5: Sí.
2: Araceli, abans de marxar, què vols dir que no has dit encara d'això que estem parlant ara?
3: Doncs per mi el més important d'aquest projecte no és que es redueixi amb un grup de pacients, no? I mira, són els escollits i ja està aquí tota l'energia, tota la força que hem ficat, doncs va amb aquest crepúscul, no? Com si fos la Gàlia, no? Unes quantes personetes, sinó que no. Aquí lo important és la feina que esteu fent també els mitjans de comunicació en intentar compartir i que arribi aquest missatge a molts llocs perquè hi hagin persones que se sentin identificades que les persones amb les que hem treballat, no, aquests 100 pacients, puguin contagiar-ho, puguin transmetre-ho i que creixi. És a dir, que aquesta iniciativa s'expandeixi i que millori la vida de més persones. I jo insisteixo, gaudir del dia a dia, gaudir del moment, aprofitar aquella petita millora que has fet avui, no pensar només en el cim de l'Everest, pensar en arribar al camp 1, o arribar al camp 2, o arribar al camp 3, i que hi hagi doncs, aquesta trencament de les pors. Fiqueu les pors en una butxaca, compartiu-les si fa falta, no? Perquè d'aquesta manera es fan més lleus, no? Quan estàs en un grup la por es reparteix, ja no te la menges tot a tu, és a dir, acció. No les coses de paraules, sí, jo ja sé que tinc que fer això, no, acció. No, però és que no puc. Bueno, què pots? 5 minuts? Doncs 5 minuts.
2: Clar, clar,
3: però...
2: clar.
3: La mínima acció porta a grans moviments.
2: Això em sembla un gran consell pels que estem aquí i per la gent que ens escolta en general. Araceli, continua amb ells. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una estona. Que vagi molt
3: bé. Un petó als meus bonics.
5: Gràcies.
2: Adéu, Araceli. Adéu.

0: Això és que no s'acabi l'estiu, eh? Però aquí tenim una altra lletra. A veure, a veure. Que no s'acabi el Reuma 3000.
1: El Reuma 3000.
2: Any Connection. A veure. Un dia caminant, moltes roletes, quina força hem compartit.
0: Aquesta és la lletra, que no s'acabi l'estiu. Però això va sortir d'infermeria. Sílvia.
1: La nostra companya, Pili Mili, hem sigut al final, vam començar el projecte la Imma i jo i vam acabar tres infermeres, que també està la Sílvia, la Sílvia Vilalta.
0: Una altra Sílvia.
1: Una altra Sílvia. I l'altra, la Imma, l'altra infermera que va començar el projecte amb mi, pues, va tenir aquesta idea de fer una cançó,
0: una lletra, no?
1: Es va inspirar fent exercici a la seva mola, exercici físic, corrent a l'aire lliure, es va inspirar en aquesta cançó i ens va fer arribar aquesta lletra, no? Tan maca.
0: Una lletra que diu, no la farem sencera perquè si no parleu, però diu: vam conèixer-nos un dia caminant, moltes rotetes, quina força hem compartit, ha bufat la ventada de riures compartits i la teva mirada s'ha quedat marcada. Després de molts quilòmetres, al maig ens hem plantat i és que és una putada que s'acabi tan aviat. I si ens quedem molta força i si hem guanyat la glòria, no em diguis que això s'ha acabat. Està molt bé, no?
1: Sí, que no s'acabi el Roma 3000.
0: L'hauríeu d'haver gravat, aquesta cançó, no? Xell?
3: L'hauríem d'haver gravat, ja. Bueno, tot encara
0: clar,
3: és possible.
0: Clar, tot és possible, no? Fer una versió i la próxima vegada que vingueu ens la porteu ja amb les veus de la cançó, perquè diu, per exemple, ens hem fet col·legues del mal temps i no ens para res, envoltats de muntanyes que ens van canviant, escapem de la por, agafats de la mà.
1: I ens diem, anem a fer cim.
0: Clar, tot això, quin sentiment teniu ara mateix, Txell, doctora?
3: Bueno, ha sigut un projecte que jo crec que ens ha transformat a tots,
0: sí,
3: no?
0: Com a persones, ja,
3: com a persones,
0: sobretot,
3: no? És un projecte que jo no em paro de dir que quan va començar això era un projecte pels pacients, perquè ells es trobessin millor, però que, a diferència d'altres projectes, és un projecte que no anaven sols, anaven acompanyats per les infermeres, per nosaltres.
0: Per tu mateixa, no?
3: Exacte, per mi mateixa. I això ens ha transformat a tots, a pacients, a infermeria, i ha sigut un viatge increïble. O sigui, hem tornat tots diferents.
0: Sí, i millor.
3: Molt, molt millor.
0: Clar. Com, suposo, com a doctora, sobre normalment estàs en una consulta, en un hospital, no? Un hàbitat natural de les consultes mèdiques. Com es veu que ha avançat, doncs, el pacient i tal a la muntanya, doctora? En un lloc diferent, que no té res a veure, no?
3: Clar, allà tu et trobes en un ambient diferent, no? I ells també, de fet, els dos ens trobem en un ambient diferent i compartir, no? El fet d'aprendre, de caminar, de preparar-nos, perquè aquesta sortida era una pujada un 3.000.
0: És que és molt, eh?
3: Aquest any ha nevat molt. Nosaltres ja sabíem que trobaríem molta neu.
0: Neu i gel, no?
3: Neu i gel, i ha sigut una sortida més, entre cometes, més èpica del que
0: esperàvem.
3: Amb la qual cosa, de seguida vam trobar neu, es van haver de posar els grampons, hem hagut d'utilitzar el piulet, ens hem hagut d'encordar.
0: Que professional, no?
3: Molt. Portàvem 6 guies fantàstics, que els hi hem d'agrair, no?, que ens acompanyessin, perquè ells, evidentment, ells ho deien, eh? És que els que pugeu sou vosaltres, no som nosaltres, però el fet d'estar allà, de donar-nos seguretat, d'acompanyar-nos, de fer que nosaltres ens sentíssim segurs, sense ells no hagués sigut impossible pujar i molt menys baixar.
0: Clar, perquè, escolta, estem parlant de persones sense experiència a la muntanya. Tu havies pujat alguna vegada més enllà de...
3: Sí? Jo sí.
0: Tu sí.
3: Sí, però la majoria de pacients i professionals no.
0: El Marcos ja em va dir que no.
2: No, jo no havia sortit. Sí, jo a Collserola.
0: Collserola,
2: i ja
0: com
2: està.
0: Jo.
2: A
0: Penyalidavo. Tibidavo.
2: I sí, però ja està, ja està.
0: Ja no, està, ja està. I la Sílvia?
1: Jo igual. Jo havia fet un 3.000 fa molts anys,
0: però... Ah, mira, però ja tenies un 3.000.
1: Sí, però fa molts anys i res a veure això, 15 anys menys, que es noten també, eh? Aprecio l'edat del Marcos, perquè
0: sí, clar,
1: és veritat
0: clar.
1: Que l'edat és un plus.
0: I tant.
1: Però no amb aquesta dificultat tècnica, com diu la Txell, o sigui, això va ser una cosa que ens va agafar una mica...
0: A contrapeu,
1: sorpresa,
0: no?
1: Perquè quan vam veure aquella paret tan vertical, amb tanta neu, amb tanta pedra, no? Jo crec que això, que no... no
0: més no va dir qui en mana està aquí, en aquest moment.
1: Va superar les nostres expectatives, jo crec, però aquí estem.
0: Però vosaltres també, a vosaltres mateixes us vau superar,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Jo dic, això ho diem tota l'estona, no? Nosaltres hem sigut una part més del projecte i totalment jo m'he sentit en alguns moments passats pacient, perquè jo he tingut dolor, he patit, he tingut els genolls inflamats, he baixat amb una altra de les pacients que baixaven de les últimes perquè teníem dolor, perquè ens feien mal les articulacions, i és el que diem, o sigui, nosaltres ens hem sentit part del projecte. En cap moment hi ha hagut una diferència entre jo soc infermera, ell és metge i ell és pacient, hem sigut participants i per tots, d'una forma o d'una altra, ha sigut un repte, perquè realment ha sigut un repte, no? Caminar més de quasi bé 16 hores, no? I arribar a moments en els que sortia a les 4 del matí, que vam anar en frontals, que això no ho havíem fet, no? Això sí que era una experiència...
0: No estava entrenat, això.
1: No, va per tothom, no? Anar en frontals de nit, sortir de nit, no? Fer tota una estona de la pujada de nit, no? Això va ser molt al·lucinant, però al mateix temps era una experiència nova. Estàvem amb molta por, neguit, com deia l'Araceli, no? Les posa a la butxaca, però això no ens treia ningú, no? El fet de que poguessin tenir interiorment aquesta por, que potser arribava un moment que ni la compartíem per no espantar l'altre, no? Vam agafar el toro por los cuernos i vam dir, pues pa'lante, no? Aquí estem en grup i anem tots junts. Això ha sigut el més important, caminar junts.
0: Marcos, una persona jove com tu, però amb aquesta malaltia que m'explica, que a la teva vida diària t'afecta? Com?
2: M'ha afectat en el passat molt, perquè des dels 16 anys fins al diagnòstic vaig estar al batxillerat, a la universitat, anant una mica coix i una mica en dolor i visquent així. Ara que ja et dic que estic bastant ben controlat, visc una mica com una jove normal, és que en algun moment sí que hi ha un petit brot o hi ha rigidesa, tal, que pot, és una dificultat afegida que és... que ara és molt invisible, clar, perquè jo abans del diagnòstic tenia els genolls visiblement inflamats, però ara és ara una cosa que més petita, que és molt més invisible, que també pot limitar una mica, però no. Però ahir feia una reflexió, quan vam reunir per explicar-nos el projecte i retrobar-nos, que era que a vegades quan veus això, la primera cosa que et diuen, la família, els amics, tal, no, has de fer repòs, clar, és que si et veu que estàs malament, has de parar,
0: clar,
2: no sé què...
0: Clar.
2: Però clar, com vols fer repòs en una malaltia que és una malaltia crònica? Clar. I has de viure
0: la
2: vida.
0: La vida.
2: Exacte, no pots estar fent repòs tota la vida. Llavors,
0: clar.
2: Encara que faci una mica de mal, encara que tal, amb una mica de serenor i amb una mica de cap,
0: però
2: has de continuar fent coses.
0: Això està fantàstic.
2: I has de sortir cap endavant, perquè no pot, això no pot fer repòs tota la vida.
0: Clar, si saps que és una cosa crònica...
2: No és que trenques un peu, fas un esguin...
0: Clar, que és un temps.
2: Exacte.
0: És un temps.
2: Per això és que és...
0: Escolta, quan et trobes aquesta paret que m'està parlant la Sílvia, que ja me la veig, i amb la neu i amb el gel... Tu que venies d'una època ben jove, però amb dificultats fins i tot a peu pla, diguéssim, com ho superes, això?
2: Clar, el dia
0: ja
2: de la pujada...
0: Ja que estàs millor ara, no? Ja ho sabem.
2: Però el dia de la pujada va ser un moment que, com no sabíem exactament la durada, l'han fet pam, i com jo veia que ja no veia més a dalt, dic, no, allà està. I jo es pujava allà dalt i veies que hi havia encara més i cada cop era més vertical. I els últims 100 metres de pujada, l'últim desnivell, era vertical, que jo era pujant a quatre capes com qui està en una... No ho sé, però era molt...
0: Sí, a quatre grapes.
2: Sí, gairebé sí, gairebé sí.
0: Com gatejant,
2: molt...
0: però a la paret.
1: Hi havia molta pedra.
2: I amb la neu, que tenies també por de relliscar la neu. I també era bastant
1: estret.
2: Però llavors així, seguíem la traça que havíem fet tota la gent que havia al davant, amb els guies i tal, llavors una mica anaves...
0: Clar, ells anaven una mica obrint el camí.
2: Sí, i anava una mica molt fent pinya de... Ara avança un, llavors l'altre posa la mà on estava el peu de l'altre, llavors anava pujant així.
0: Tot això ho he fet com valor, com valor. Seré más bravo que un río bravo, tendré la fuerza de un gran tifón. Això és de la pel·lícula Mulan, però m'han xivat que hi havia algú, no sé qui, que pensava en aquesta cançó. Quan pujava, no ho sé, però va bé, no, Sílvia?
1: Sí. Va perfecte. O sigui, ja et dic,
0: com valor.
1: Nosaltres, jo me'n recordo que va haver-hi una amiga que ens va enviar un missatge a tots els Reumatres 3000 que el vaig compartir, no? I ella, és una mica vulgar, però ella deia, quan no pugueu més, apretar el culo i per arriba, no?
0: Això,
1: apreteu les galtes i cap amunt, i ja ho cridaven, ja feien força entre nosaltres quan vam arribar a aquest punt que diu el Marcos, que ja no podíem més, que veiem la punta alta, però deien, vinga, però no podem més, però venga, apreta les galtes i cap amunt, no? I, bueno, pues sí, aquesta força de Mulan, no?, com dius tu.
0: Clar, per quan va Vau trigar? O sigui, com va anar això exactament?
3: Això exactament, mira, vam sortir el divendres a mig matí i vam fer el primer tros, vam fer de l'aparcament que hi ha de la presa de Cavallers fins al refugi del Ventosa Calvell. Uh-huh. I allà, bueno, vam dinar pel camí i allà vam passar...
0: Agafant forces.
3: Sí, vam passar la tarda.
1: Van trigar unes 4 hores, més o menys, fins
3: sí,
1: a arribar.
3: Sí, sí. Uh-huh. Hi ha uns... no arriba a 600 metres de desnivell. Vam dormir, i això que explicava la Sílvia...
0: Vau dormir al refugi.
3: Vam dormir al refugi i ens vam llevar a les 4 per sortir 4 a les 5. Per sortir a les 5, ja tots preparats, i res, vam sortir això a les 5, que era fosc, amb els frontals, vam fer... I res, vam anar pujant. Jo crec que a 5 vam fer cap a les 12.
0: I cap a les 12 al migdia.
3: I després vam baixar...
0: Teníeu bon temps, com a mínim?
3: Molt bon temps.
0: Encara que fes, hi hagués gel i neu.
3: Que no estàvem gens acostumats, perquè nosaltres hem fet totes les sortides d'entrenament amb pluja. Totes.
0: Totes amb pluja?
1: Calamar-se i neu,
3: eh? Calamar-se,
0: neu...
3: Totes ens hem mullat. I aquí ens va fer un sol fantàstic.
0: Ah, que bé, doncs millor, no?
3: I la veritat és que, clar, la baixada és molt llarga, perquè ens baixes fins al refugi i després baixes fins a la presa. Amb la qual vam estar en total... Vam arribar com a 7:45 del vespre, vam estar com 15 hores caminant.
0: Com 15 hores caminant.
1: No, més,
0: va ser, més de 15 hores caminant.
1: Vam arribar els últims.
0: Bueno, 15 i 16 hores.
1: Clar,
0: ella
1: primers,
0: va arribar abans.
1: Va arribar els 15 hores, però anaven els de darrere, que igual un 45 minuts, una hora de diferència entre els primers i els últims.
0: 16 hores.
1: Que va estar bé,
0: 17,
1: eh?
3: No, però tot i així, jo crec que el més important, que també explicava una miqueta el Marcos, és que els guies que ens duien, en cap moment van voler que el grup es partís.
0: O sigui, que sempre aneu junts.
3: Amb la qual va ser... Ens anàvem esperant, no? I perquè quan parteixes un grup, els que van darrere, si tu veus que els altres cada cop estan més lluny...
0: Clar, comences a desanimar i comences a... No arribo jo allà,
3: i
0: no?
3: I això, la veritat és que s'ha d'agrair que els guies ho van tenir molt en compte, amb la qual vam anar a poc a poc, però clar, la gràcia va ser que el grup es anava reagrupant i al final vam arribar tots junts, que és que això va ser pell de gallina, una emoció increïble.
0: Devia ser maquíssim. Suposo que teniu fotos, imatges de tot i que ho podreu rememorar tota la vida. Nosaltres ens agradaria parlar 15 hores, però tenim molt pocs minuts perquè s'arribi al final i jo volia que la doctora ens fes una mica una conclusió de què és el que heu après a nivell científic d'això. Què heu fet?
3: Científicament encara no...
0: Ah, clar.
3: N'hi haurà, no. Perquè hem fet... Les infermeres estan fent un estudi que han recollit enquestes de salut i de la part psicològica, que això més endavant tindrem els resultats. Jo com a metge, el que m'agrada més he sigut, pues, això, compartir amb ells, no? El que diem que a vegades accions per la comunitat, no? Que realment són superimportants i que si es poden fer... Jo recomano, no?, als metges, als especialistes, que això no només és una cosa d'atenció primària, sinó que des de l'hospital també podem fer comunitat.
0: Això és fantàstic. I, Marcos, ho tornaries a fer o entraràs en algun altre projecte com aquest?
2: No ho sé. Sincerament, la veritat és aquest projecte, el fet de no saber el... T'imagines que és un repte, però no saber exactament com de repte és, com difícil és, ajuda també a enfrontar-t'hi una mica.
0: Clar.
2: Si sapigués de tornar a fer aquesta muntanya una altra vegada, no, crec que ho pensaria.
0: Tu pensaries, eh? O sigui, ha estat dur. Ha estat molt dur.
2: No, segurament sí.
0: Però d'entrada
2: seria...
0: La Sílvia està d'acord, eh?
1: Sí, jo l'entenc com... M'empatitzo com a pacient, però m'empatitzo personalment també perquè jo ho he patit també, no? El que diu ell, no? Que ara sabent a lo que anem i on està el repte, no? Dius, ostres, no sé si hem sigut una mica inconscients, no ho sé. Potser sí, perquè... Això, hem tingut molta sort, no ha passat res, hem arribat tots.
0: Tothom bé, cap problema.
1: Llavors, això és importantíssim, no? Però que torno a dir, no? Que la dificultat tècnica del repte ha estat important, no?
0: Molt.
1: I la gent, els meus veïns es creien que jo m'anava a fer passeig a la muntanya quan els deia, me'n vaig amb els pacients a caminar, no? I quan van veure el vídeo i van veure el dron i van veure on hem pujat, van dir, ostres, quina passada.
0: En tot cas, per acabar, doctora, potser no cal fer això, és una demostració de que es pot, però sí que cal posar-li activitat física a la vida i no quedar-se al sofà malgrat tinguis dolors. No?
3: Això sempre.
0: Aquesta és la conclusió. Us dediquem a això.

0: perquè sou els i les campiones que heu fet aquest repte tan complicat i que ens ho heu vingut a explicar amb un somriure, que és el més important de tot. Moltíssimes gràcies a la doctora Sallent, al Marcos, pacient, el més jove d'aquesta iniciativa, i a la Sílvia, infermera. I bé, que vagi molt bé i que tothom faci una mica d'esport, que sempre és important. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu.
2: Adéu, gràcies.
0: Nosaltres tornem dissabte vinent, per tant, que passeu molt bona setmana. Adéu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Arriba l'estiu i també la primera onada de calor de la temporada. A punt ja d'arribar als 40 graus a Tàrrega, a l'Urgell o a Valldomar, a la Noguera. És tot just l'inici d'aquest episodi extrem. Va començar el 19 de juny, aquest divendres, amb aquest inici de calor intensa. Des de llavors, el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha atès 55 persones amb afectacions relacionades amb la calor. A l'edició cap de setmana, el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, alerta que es pot allarga com a mínim fins dimecres.
2: Demà dilluns serà el dia àlgid. Doncs hi ha gairebé la totalitat de Catalunya en avís, fins i tot amb grau de perill 4, no només l'interior, sinó també molts sectors del litoral i prelitoral. De cara a dimarts sembla que aquesta calor podria afluixar una mica, tot i que encara es podrien superar aquests llindars de calor a l'interior de Catalunya, i a partir de dimecres, segurament dia de Sant Joan, tot i que la calor ens acompanyarà encara durant 8 o 10 dies més, sembla que remetrà una miqueta.
0: Una onada de calor que no serà puntual perquè, segons les prediccions del Meteocat, juliol, agost i setembre seran mesos amb temperatures per sobre de la mitjana. Màxima prudència també a la natura. 161 municipis de 15 comarques han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. I també us expliquem que Tarragona ha celebrat un minut de silenci en memòria dels 3 menors morts en les darreres hores a l'accident que van patir a la platja de la Rabassada aquest divendres mentre es banyaven en una zona de roques quan onejava la bandera groga. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol fins demà dilluns. Familiars, veïns, companys de l'escola també, dels equips de futbol o el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, entre d'altres, han assistit a aquest minut de silenci. Guillermo García de Castro és regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament de Tarragona.
3: Les zones de roques de Tarragona estan prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no?
0: La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial es reuneix demà dilluns per decidir si obre expedient o no el jutge Peinado després que afirmés en la seva interlocutòria que l'escorta de Begoña Gómez o altres agents de la Policia Nacional podrien ser còmplices d'una hipotètica fugida del país de la dona del president del govern. L'advocat de Begoña Gómez també denuncia el magistrat i fa arribar una queixa al Consell General del Poder Judicial per vulnerar, diu, el dret de defensa. Des del Partit Popular, missatge de suport als cossos de seguretat. És Cuca Gamarra.
4: Y es nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
0: Per la seva banda, el socialisme tanca files amb Begoña Gómez. Diana Morán continua sent la veu que més ressona aquest cap de setmana.
5: Es inaudito que se pongan medidas cautelares justificando que la propia Policía Nacional pudiera ser quien hiciera que la señora Begoña Gómez o cualquier persona en nuestro país pudiera escaparse de la justicia.
0: El magistrat Peinado va decidir aquest dissabte enviar Begoña Gómez al banc dels acusats, judici oral amb jurat popular. També li imposa mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir d'Espanya o l'obligació de comparèixer cada 15 dies al jutjat. I de l'exterior, a Suïssa, reunió bilateral entre els Estats Units i l'Iran amb la participació de Qatar i el Pakistan com a països mediadors, segons ha confirmat el portaveu qatarí en el marc d'assolir un acord de pau i resoldre el conflicte que va començar fa gairebé 4 mesos. Una reunió en la que s'ha d'abordar el preacord de pau que es va signar aquesta setmana, violat posteriorment pels atacs israelians al Líban, amb el tancament de l'estret d'Hormuz per autoritats iranianes com a resposta. Per part dels Estats Units hi assisteix J.D. Vance, vicepresident, i per part de l'Iran, el ministre d'Afers Exteriors, Abbas Araghchi. Les exigències de Teheran, que respecti el cessament dels atacs a tots els fronts de la guerra, i per part dels Estats Units demanen que l'Iran abandoni el seu programa nuclear. Abans de l'inici de la cimera, però, el president persa ha assegurat que el seu país mai renunciarà a enriquir urani. En esports, Marc Márquez s'endú el Gran Premi de la República Txeca. És la segona victòria consecutiva. El segon ha estat el japonès Ayugura i tercer l'italià Pecco Bagnaia. A Moto2, recordem, el guanyador ha estat el valencià Hurtula i a Moto3 el pilot de Malàisia Danish. I en ciclisme, Paula Blasi s'adjudica l'edició d'enguany de la Volta a Catalunya. I en futbol, Espanya-Aràbia Saudita, 6 de la tarda, els de Luis de la Fuente disputen el segon partit de la fase de grups del Mundial, amb la necessitat no tant de guanyar, sinó de demostrar la seva capacitat ofensiva després de l'empat a 0 davant Cap Verd. A les 9 de la nit serà el torn de Bèlgica contra l'Iran. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, més notícies en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
6: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
7: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
8: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
9: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
10: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
11: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
12: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
13: La música és una creació humana única.
12: No? Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
13: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
12: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
14: Un dispositiu d'alliberació sònica.
1: Ràdio 4.

0: fortuna dels amants del teatre musical i de la cançó escènica, Paty Lupone està fent altres parades també per Espanya. Ha estat també a Madrid i la tindrem properament en altres ciutats que tot seguit anunciarem. Amb el seu espectacle Songs from a Hat, perquè va traient ella les cançons del barret i cada concert, doncs, canvia l'ordre, poden haver-hi cançons que sonin en un i en un altre no. És bastant interessant el tema. El seu calendari d'actuacions, doncs, com dèiem, ha passat per Màlaga, ha passat per Barcelona, va passar per Madrid i també ha passat per Tenerife. Queden les Palmes de Gran Canària el dia 21 de juny i a Bilbao, que tancarà la gira, aquesta gira que ha fet per aquí, per el territori espanyol, el 24 de juny d'aquest any. La trajectòria de Paty Lupone és d'aquelles que semblen escrites amb llapis de celles de camerino i de tinta, no? O sigui, nascuda als Estats Units i formada a la primera promoció de la divisió de drama de la Juilliard School de Nova York, Lupone va començar a construir la seva carrera amb una base sòlida al teatre seriós abans de convertir-se en una icona absoluta del musical. Això no vol dir que el musical no sigui seriós, però ja se m'entén, eh? Va ser també membre fundadora de The Acting Company, un detall que ja ens diu molt, perquè abans de convertir-se en un mite, va ser actriu de raça, d'ofici i de gira, de fer carretera. No venia de l'estracanada de la fama instantània, sinó d'aquell lloc menys lluent, però molt més important. El gran esclat internacional li va arribar amb Bevita, el musical d'Andrew Lloyd Webber i Tim Rice, on va interpretar el seu paper protagonista a Broadway i va guanyar el seu primer Tony. Aquella interpretació la va consolidar com una primera figura dels musicals internacionals i la seva carrera va arrencar, va haver-hi un abans i un després, diguéssim, a partir de tot això. Allà va demostrar una veu poderosa, una manera de frasejar molt teatral i una capacitat espectacular per convertir cada cançó en una escena amb nervi dramàtic. Després arribarien molts altres papers memorables, eh? Però Evita va ser el moment de l'abans i el després de la trajectòria d'un artista com Paty Lupone. La seva carrera tampoc no s'ha limitat només al teatre, com dèiem. Paty Lupone ha treballat en una vintena de pel·lícules de cinema i en incontables sèries de televisió, ha participat en moltíssims títols com Agatha All Along, Palm Royale, and Just Like That, recentment, a Hollywood, Pose, Crazy Ex-Girlfriend, Penny Dreadful, Girls, American Horror Story, Fraser, o sigui, un munt de títols. Aquesta amplitud de registres confirma que la seva personalitat artística no depèn únicament del gran escenari musical, tot i que és allà on el seu nom adquireix, diguem-ne, dimensions, doncs això, gairebé mitològiques. També és l'autora del llibre Paty Lupone, Memòries, que reforça aquesta idea de trajectòria llarga, que és les que nosaltres defensem des d'aquesta secció, des del Fent Diana, on una trajectòria llarga sempre ens ha agradat. És interessant també veure com aquests concerts que està fent ara arriben en un moment en què la seva figura viu una nova circulació pròpia gràcies a la televisió i a l'streaming, no? Molta gent coneix els seus papers teatrals a través d'aquests mitjans. Però per una altra generació, que també hi ha una altra generació que l'ha descoberta per les seves aparicions en la pantalla. Això fa que el públic dels seus concerts sigui bastant peculiar. Jo t'he de dir que jo veia l'altre dia al Tívoli, doncs, ja, veteranos, no? Gent que l'ha estimat i que l'ha seguit de tota la vida, molta gent de fan dels musicals que allà estaven per veure què oferia en viu aquesta dona aquí en una ciutat com Barcelona, on a més va estar absolutament carinyosa, agraïda, o sigui, va ser una, gairebé una conversa amb el públic el que va fer. I també hi havia gent jove, doncs, que l'haurà descobert des d'un altre punt de vista, no? Perquè, bé, les carreres llargues tenen això, que vas fent públic, però també d'alguna manera els joves els has de repescar des d'un altre lloc. En un panorama cultural sovint obsessionat amb la novetat efímera, ella és la prova que l'experiència pot ser explosiva, actual i profunda viva. Els seus concerts a Espanya són, per tant, molt més que una visita internacional prestigiosa. Són l'oportunitat de veure en acció un artista que forma part de la història del gran teatre musical i que alhora manté intacta la capacitat de connectar amb el present. No cada dia es pot dir que una llegenda passa a prop de casa teva i encara menys que ho faci amb un títol tan suggeridor com Songs from a Hat, que gairebé promet una vetllada de cançons, memòria, estil i alguna sacsejada emocional ben servida. De debò, si podeu passar per Gran Canàries o per Bilbao, no us la perdeu. Ens veiem la setmana que ve. Una abraçada gran.
1: És diumenge al migdia, això és el Va de Cine de Ràdio 4. Com sempre, us expliquem l'actualitat cinematogràfica i no podem ni volem passar per alt de l'estrena més assenyalada de la setmana, Viva, d'Aina Clotet, que arriba a la cartellera premiada a Cannes. Aina, bona tarda. Podries saludar i convidar els oients del Va de Cine de Ràdio 4

0: anar a veure la teva pel·lícula aquesta mateixa tarda.
1: Hola, bona tarda, Conxita. Doncs serà un plaer i animo moltíssim els oients a que vagin a veure la pel·lícula que acabem d'estrenar, que és una història d'una dona que acaba de superar una malaltia i que la petjada que li deixa la llença a viure amb molt de desig tots els aspectes de la seva vida i a fer una història d'alliberació, explicar un camí d'alliberació on ha d'enfrontar les seves pròpies pors per trobar la seva força interior, no? I crec que és una pel·lícula que té molt sentit de l'humor i que, malgrat que hi ha situacions més dramàtiques, crec que es mira amb lleugeresa i es viu amb lleugeresa i que espero que els espectadors puguin gaudir i em faria molt feliç que s'hi puguin acostar el més aviat possible, que sabem que el cinema necessita que els espectadors hi vagin aviat perquè les sales ens mantinguin la pel·lícula.
0: Molts motius per anar a veure Viva aquest mateix cap de setmana. Aina Clotet, moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Moltes gràcies, Conxita, moltes gràcies, una abraçada.
0: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4 i jo estic desitjant escoltar Borja Nández en la seva secció Cinema a la xarxa. Bona tarda, Borja.
2: Bona tarda, Conxita.
0: Avui parlem del Dia de la Revelació. Feia temps que no vèiem una pel·lícula que dividís d'aquesta forma, no?
2: Exacte.
0: Quants odiadors té la pel·lícula, també, no? Té adoradors i odiadors.
2: Hi ha una reacció bastant consensuada, en general, que és la interpretació d'Emily Blunt, que molts aplaudeixen com una de les millors de la seva carrera. Com, per exemple, el tuiter Brian Rowe, que deia el següent: Emily Blunt és fàcilment el millor aspecte del Dia de la Revelació. La seva actuació, plena d'humor, emoció i sorpreses. Quan és a la pantalla, la pel·lícula cobra vida i ofereix el potencial de la grandesa. Blunt ha estat durant molt de temps una actriu poderosa, demostrant la seva brillantor una vegada més.
0: Jo estic amb ell, eh?
2: Sí, ja m'ho vas comentar, que a tu et va encantar, sí. Emily Blunt.
0: A mi m'agrada molt, sí, cada vegada més.
2: I en aquesta línia també anava l'usuari Lubilder, que deia el següent: hem d'estimar-la. Que bé que està sempre Emily Blunt i el Dia de la Revelació està espectacular.
0: Que sí, que sí, que és veritat.
2: Fins i tot alguns parlaven de nominació a l'Òscar a millor actriu, com l'usuari El Cinefilo 7, que deia això: jo em mato si els Òscar ignoren Emily Blunt aquest any. Quina gran actuació s'ha marcat el Dia de la Revelació. Després, la pel·lícula en general, com ben has dit, ha provocat tot un corrent d'opinions contraposades. Hi ha molta passió i molt odi. Entre les reaccions positives, moltes destacaven el missatge profundament humanista de la pel·lícula, com Miguel Araiza, que deia el següent a X: no he pogut deixar de pensar en el Dia de la Revelació des que la vaig veure. Sobre dir que compta amb la direcció magistral de Steven Spielberg, que per alguna cosa és un mestre en el mitjà. I aquí el demostra de nou. El que realment em va impressionar va ser la forma en la qual explora la possible existència d'alienígenes com un punt de contacte perquè la humanitat s'entengui i es comuniqui millor entre si. Quin missatge és més necessari que aquest avui dia? Totalment d'acord.
0: Té molta raó, sí.
2: Correcte, amb els temps que corren. I el tuiter José Portero apuntava el següent: el Dia de la Revelació és fascinant perquè fascina veure a un octogenari lliurat a la causa, rendit al poder de les imatges i dels somnis per explicar una història que realment l'apassiona, els extraterrestres i la possibilitat de la vida alienígena. És fascinant perquè en realitat no va d'ovnis, sinó que és la culminació dels 50 anys de cinema de Spielberg. També hi ha hagut moltes reaccions negatives i viscerals, com l'usuària Anna Pau Villa, que diu això a X: és una pel·lícula en la qual el director recicla una gran part de les seves millors idees d'una forma pitjor, intentant portar el concepte de l'arribada dels aliens que t'han explorat en altres projectes al món modern, sense comprometre's al 100% el que això significa.
0: Em volen enterrar a Spielberg, sí. Ja ho veig. Sí.
2: I en aquesta línia de decepció també es situa el cineasta i escriptor Javier Giner, que manifesta el següent al seu compte d'X: sento en l'ànima dir que, al meu entendre, el Encuentros en la tercera fase i ET estan a anys llum del Dia de la Revelació. Que Spielberg és un mestre amb una posada en escena i un pols com pocs és innegable, però la pel·lícula m'ha deixat molt fred. I alguns usuaris també han comparat la pel·lícula amb La llegada, de Denis Villeneuve, un altre clàssic recent, no?, de la ciència-ficció.
0: Sí, on Amy Adams també utilitzava un llenguatge.
2: Exacte.
0: Per parlar amb els alienígenes. Això
2: sí.
0: Ho recordes, està clar.
2: I en aquest sentit, el tuiter Miguel Araiza, que el tornem a mencionar, va dir això: Spielberg i Villeneuve veuen la possible existència d'alienígenes com un mitjà perquè la humanitat es comuniqui i entengui millor. I crec que totes dues pel·lícules ho exploren d'una forma bellíssima.
0: Un aplaudiment pels traductors.
2: Correcte.
0: En tot cas, també, que no manquin els traductors per si arriba algú per aquí
2: sí.
0: que no parla el nostre idioma, que no parla català.
2: Exacte. Mai se sap, amb aquest món de bojos, potser se'ns planta un alien aquí.
0: Vés a saber,
2: sí,
0: tu ets
2: sí,
0: humà,
2: sí.
0: no, Borja?
2: Això crec...
0: Bona tarda, moltes gràcies i fins la setmana que
2: fins
0: ve.
2: Fins la setmana vinent.
0: Parlarem de... obsessió.
2: Home, jo estic obsessionat ja amb aquest tema.
0: Ja. Ja, I que la bola negra l'han premiat a Sydney, que
2: veritat,
0: no se'ns escapi.
2: El premi del públic ha guanyat a Sydney. Ah. Està fent un recorregut al·lucinant a festivals. S'està formant una bombolla de hype que veurem si explota o continua creixent, no?
0: Primer, els petards de Sant Joan.
2: Poc a poc.
0: Esclatarà. Gràcies, Borja. Fins la setmana que ve.
2: Gràcies a tu.
0: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4. L'altre dia em preguntava què se n'haurà fet del We Are Water, aquell magnífic festival, i la resposta a la pregunta la té Carlos Garrido. Bona tarda, Carles.
3: Hola, què tal, Conxita?
0: Com estàs?
3: Molt bé, moltíssimes
0: Esteu
3: gràcies
0: de tornada,
3: per
0: convidar-nos. No?
3: Estem de tornada. Sí, de la cinquena a la sisena edició hem deixat passar una miqueta més de temps, però amb la pandèmia diguem que tot se'n va una mica així desconjunturar, no? Però ara ja tornem a estar aquí amb la sisena edició del We Are Water Film Festival, del qual tu vas formar part com a jurat.
0: I
3: farà
0: aquí
3: tres edicions, em sembla, un període d'edicions.
0: Una mica més,
3: una mica més.
0: Sembla, diria que alguna més,
3: Sí, sí.
0: És que passa molt de pressa el temps,
3: Passa molt de pressa.
0: I la veritat és que el record el tenim molt present, d'aquest festival que aquest any, parlant de jurats, ha agafat a Carles Francino. Hola, bona tarda, Carles.
4: Què tal? Bona tarda, Conxita.
0: Has fet un forat a la teva agenda, atapeïda, sempre,
4: sí.
0: dels actors.
4: Bueno, atapeïda i no atapeïda. Ja saps que això va com va, però sí, jo, gràcies
0: sí.
4: a Déu, encara m'hi dedico, això.
0: Sí. Ho has agafat com un repte estimulant?
4: Totalment, totalment, perquè... Bueno, en fi, jo també m'he embarcat una miqueta a muntar un festival de cinema,
0: ja,
4: diguéssim
0: sí,
4: que...
0: Ja, sí, tens el teu propi festival.
4: Sí,
0: clar,
4: sí, tenim el...
0: Podem publicitar-lo,
4: Podem
0: també,
4: publicitar-lo una mica,
0: tant.
4: Sí. No és la segona edició de l'Altafulla International Film Festival, on, diguéssim que la nostra secció diferenciadora és la secció hidra, la secció aigua, i a mig camí, evidentment, doncs ens vam conèixer amb aquest senyor, amb qui... En fi, estamos tejiendo puentes i, sobretot, jo escoltant molt, perquè ells ja van a una sisena edició i en fi, coneixen molt bé tot el que és el territori de l'aigua i com obrir espais comuns a través del cinema, i que és una font inspirativa. I, bueno, i allà estem. I hi ha moltes ganes de formar part del jurat. Aquest any m'han pogut donar l'oportunitat. I com tu bé em preguntam, si jo no només... com una cosa de festival, sinó a títol personal. A vegades un busca com els seus espais inspiratius, però per també voler-se involucrar a nivell social, a nivell humà, i aquesta via de l'aigua, jo no sé si perquè des d'allà Altafulla tota la vida veient el mar, doncs m'ha agradat molt el que fan ells. Nosaltres poquet a poquet anem construint relat amb això i bueno, doncs amb ganes de participar i de seguir coneixent.
0: Compromís, no? Seria
4: compromís,
0: una mica
4: compromís,
0: la
4: exacte,
0: paraula
4: compromís.
0: Que és el que d'alguna manera també demana el festival, no, Carlos?
3: És el que vaig trobar quan una persona que ens coneixia els dos... Allò que... Va ser quasi una fita ciegues.
4: Exacte.
3: A mi m'ha dit... Escolta,
0: first date.
3: Has de conèixer una persona amb la que segur que congènies. I el Carles hi van dir més o menys el mateix, Carles, i ens van presentar i ja vam veure que teníem, sobretot el món de l'aigua, que teníem moltes coses en comú. La seva segona edició del festival, en quan me'l va explicar una mica, ja vam veure que hi havia moltíssimes sinergies. Quan nosaltres vam començar a explicar-li més enllà del festival què és el que fèiem, com ho fèiem, de quina forma ho fèiem, que fem projectes
4: sí,
3: i a més.
4: No,
3: el que deies, compromís. El primer que vaig veure, a més de la sintonia, és que és una persona compromesa i que tenia ganes de donar un pas més enllà, no?
0: Estaria molt bé fer una mica d'història, no? Recordar com va néixer aquest festival,
3: sí.
0: La iniciativa d'aquí...
3: Mira, va néixer per necessitat, bàsicament. La Fundació We Are Water és una iniciativa de Roca Group que Troca Group crea la fundació l'any 2010 i tenim molt clar des del principi que volem que el cinema sigui una de les nostres principals eines de comunicació, de sensibilització i de que el tema de l'aigua transpiri més enllà de les pròpies dades.
0: I flueixi,
3: que se senti,
0: no?
3: Que flueixi, exactament. Llavors comencem amb la Isabel Coixet i de la mà d'ella fem el documental Ara el mal perdido, que el presentem al Festival de Sant Sebastià. La Isabel també és supercompromesa, fa un documental meravellós amb Ben Kingsley, amb el Tim Robbins, espectacular. Arrel d'allà, el presentem, com deia, al Festival de Sant Sebastià, veiem que a través dels ulls d'una realitzadora, en aquest cas, podíem explicar temes d'aigua, però a la següent visió vam pensar, escolta, i per què no li donem una miqueta la volta i en lloc de només donar-li l'oportunitat a un realitzador o una realitzadora, per què no convidem a tota aquella gent, joves realitzadors, que tenen la inquietud d'explicar coses que veuen o que estudien o que s'informen, que ens puguin explicar alguna cosa en 3 minuts. Llavors, primer comencem amb el cinema, amb el documental de la Isabel Coixet, i 2 anys més tard fem la primera edició del Film Festival. El documental de la Isabel és el 2010, la primera edició del Film Festival és el 2012. Però de la necessitat, perquè el que volíem sobretot era això, no? Donar visibilitat a tants i tants creadors arreu del món que ens poguessin explicar el seu punt de vista. La nostra idea, realment, quan donem un premi econòmic, és amb,
4: ajudar,
3: la,
4: és ajudar,
3: amb la idea
4: i tant, clar,
3: que els joves creadors tinguin un petit recurs per al següent curtmetratge que volim fer. No són aquests 3.000 euros per cada categoria, ficció, documental i animació, i 1.000 euros per a la categoria del públic.
4: I el que em sembla molt interessant, Conxita, també és la, ara, en fi, doncs, veient curtmetratges, muntant un festival, la durada,
3: sí,
4: dels 3 minuts. Clar, jo moltes vegades quan miro coses, no, que a vegades ara, bueno, això del curt s'ha de veure quina és la durada, perquè t'arriben coses de 20 i pico minuts, que, bueno, però em sembla molt interessant que no, que tinguis 3 minuts per explicar el que vols explicar.
0: A mi
4: no?
0: També m'agrada això.
4: Sí, a mi m'agrada
0: molt. Un curt
4: així,
0: ha de ser curt,
4: un
0: escolta.
4: Curt ha de ser curt, exacte.
0: No?
4: I en fi, és part de la gràcia, també, no?
3: Sí, lo bonic, a més, com deia abans, que de fa un parell o tres d'edicions que cada vegada rebem més pel·lícules de gent que viu en el seu dia a dia la manca d'accés a aigua i sanejament, és que tu, des del teu telèfon, des del teu ordinador, en 30 minuts veus 10 pel·lícules de qualsevol lloc del món. Pensa que la darrera edició vam tenir més de 3.000 inscripcions de 130 països, més o menys.
0: Increïble,
3: o sigui,
0: no?
3: Ja no és només la diversitat.
0: Però com arribeu a tan lluny?
3: Posant molts esforços i molts recursos i moltes ganes perquè la gent, sobretot a través de xarxes, ens conegui.
4: Clar.
3: Intentem ser molt actius perquè tota la gent que està pendent d'on hi ha curs, on puc enviar les meves pel·lícules, de quina forma puc donar a conèixer les meves inquietuds, la meva forma d'explicar, doncs es conegui. I com hi ha tants festivals, l'Altafulla Filmfest, per exemple, doncs que dintre d'aquest panorama pensi que el nostre és un lloc adient per conèixer les seves pel·lícules.
0: Qui són els teus companys de jurat aquest any, Carles?
4: Ajuda'm.
3: Sí,
4: mira,
3: tenim Cayetana Cabezas.
0: No te'ls han presentat encara.
3: Sí. No, encara no. És que ell ha sigut aquest estar.
4: Serà presentació virtual i jo sóc fitxatge.
3: El Carles ha sigut fitxatge. Sí, el
0: estrella.
3: Mira, espero no deixar-me ningú, però tenim a la Cayetana Cabezas, Fernando Méndez Leite, Xavi Torres, director de comunicació de Roca, Carlos Cuevas, Sesgai, Maria Molins,
4: Carlos també, sí,
3: Natàlia Sánchez, Jordi Sánchez, Menere Gras, que és qui porta tota la part de cultura de Casa Àsia, Marta Noel, que era la directora de ONU Mujeres per tota Latinoamèrica, ara explicaré també, Anita Soina, que és Climate Champion, és una noia de Kènia, la noia més jove a presentar-se a unes eleccions a Kènia, i una activista de canvi climàtic d'aigua i sanejament, superjove i una autèntica crac. I ara tenim a Anna Sorinyac, la directora editorial de la revista 5W, i fitxatge d'última hora, fitxatge d'invierno, Carles Franchino.
0: Carles, has hagut de fer malabarismes amb algun projecte?
4: No,
0: com
4: no,
0: està el cine? Com tenim el cine ara?
4: Ai, doncs ara quina gran pregunta. La veritat és que jo des de fa, doncs això, un parell, tres d'anyets, des de l'àvia i el foraster i aquestes coses, doncs intentant posar un peu al cinema. Si és veritat que bueno, m'estic englobant més en un cinema més indi, un cinema d'aquests que moltes vegades es queda a les portes, no? Pues dels Gaudí, dels Goya...
0: Està molt bé arriscar.
4: Sí, sí,
0: també,
4: totalment. Jo, que vinc de la tele i del teatre, em venia de gust això, em ve de gust tornar a obrir mercat aquí a Catalunya, que és el que estic fent, perquè aquí es fan coses collonudes i jo parlo català. I, bueno, pues poquet a poquet, ara me'n torno a anar a Madrid a fer una sèrie.
0: Això, quina pena.
4: No, escolta, cap problema. No, però per exemple...
0: Tenim l'AVE, ara va bé, no? Tornen a ser
4: ara torna
0: puntuals.
4: A sí, bueno, sempre sí. Hi ha uns 20 minutets ja. De marge que t'has de marcar, sí. però tot va bastant bé. Rodar a Madrid a l'estiu és una miqueta rotllo. A mi m'agrada més la suor i la humitat d'aquí, però...
0: Que la calor seca de Madrid,
4: la calor seca de Madrid,
0: no?
4: Que és terrible.
0: La que ha patit el papa, no, pobre?
4: Exacte,
0: sí, sí,
4: exacte.
0: Sí.
4: Però, bueno, amb això, per exemple, ja vull dir, podem fer bastant bé, perquè abans li preguntava, no, quan hauré de veure això? Tranquil, ja sí, temps, sí. Ara fem això, ara fem l'altre, sí. Que,
0: tot té els seus timings,
3: sí,
0: no?
3: Sí, tenim temps, perquè ara totes les persones que volien inscriure's tenen de temps fins al 9 de juliol. Entre... El 9 de juliol i principis de setembre farem la preselecció per
0: publicar... Sí, encara teniu obert,
3: Encara teniu obert fins al 9 de juliol. O sigui, encara queda un mes. Perquè la gent no només pugui presentar les seves pel·lícules, sinó inclús pel·lícules de 3 minuts, evidentment, que s'hagin rodat des del 22, també permetem que es presentin. Val? Llavors, entre el juliol i agost, pràcticament, escollirem quins són els finalistes, que són qui els hi donem ja també...
0: Ja li feu el filtre,
3: el jurat,
0: no? Perquè no tinguin tanta feina.
3: Ah, exactament. I el mes de novembre direm qui són els guanyadors.
0: Uh-huh.
3: O sigui, aquest és una mica el
0: calendari.
3: O sigui, una pel·lícula en 3 minuts, tothom que ens estigui sentint ara mateix, tingui un telèfon, tingui una càmera, tingui una inquietud per explicar alguna cosa que tingui a veure amb l'aigua, amb el sanejament, amb el canvi climàtic, que investigui, que tingui creativitat. Una cosa també superinteressant, quan vam llançar la primera edició, ens imaginàvem, des de la innocència o desconeixement, que totes les pel·lícules realment serien una tragèdia, perquè et vaig enganyar. Lo curiós és que rebem molta comèdia, molta pel·lícula més costumista, o sigui, al final, tots els diferents llenguatges del cinema els veiem concretats en 3 minuts i amb una temàtica d'aigua, sanejament i canvi climàtic.
0: El petit format.
3: Petit format, o sigui...
0: Molt encant. Ha,
4: visca.
3: I rius, i plores, i t'emociones, i t'inspires, i entens, i coneixes. I llavors, aquesta gent que en 3 minuts és capaç d'explicar-te una història con presentació, nudo i desenlace, i que quan acabis sentis algo que no havies sentit, coneguis una realitat ajena per complir a la teva, al teu dia a dia. Només que aconseguim que alguna de les persones que veu aquestes pel·lícules faci un moviment, s'impliqui d'alguna forma, tingui algun canvi de comportament, encara que sigui poquet, ja crec que l'objectiu del festival està més que aconseguit.
0: Estava cantat, no?, que festivals com el vostre tindrien una presència cada vegada més important, no? Els festivals relacionats amb el medi ambient d'alguna manera havien de trobar, no?, aquest espai.
3: Sí, les noves generacions jo crec que són molt més conscients del que ens envolta, del que estem fent, del que hem fet, del que hauríem de fer. Llavors, si estan conscienciats, evidentment les pel·lícules que parlin de temes que ells els involucren, parlen d'ells també, parlen del món en què vivim, del món que viurem, jo crec que se senten molt reflectits i amb moltes ganes tant d'explicar com de veure aquest tipus de propostes, no?
0: Conscienciació, seria la paraula clau, no? Val la pena desgastar-la, no? Aquesta
4: exacte.
0: Paraula,
4: sí,
0: no?
4: Exacte.
0: Carlos Garrido, Carles
3: Garriga.
0: Francino.
3: Garriga.
0: Carles Francino, moltíssimes gràcies per venir. I m'alegro que We Are Water continuï rutllant.
3: Continuem desenvolupant projectes, que és la pota fonamental de la Fundació en Àfrica, Àsia i Latinoamèrica. És el que ens dona després la potència per després poder fer diferents iniciatives com el Film Festival, no? Però sí, la Fundació continua ja pel seu 16 any i el Film Festival, doncs ara ja amb la 6a edició i ja pensant amb la 7a com tu amb el Festival de Barcelona. O sigui que estem aquí a tope. Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies,
0: endavant,
4: Conxita,
0: doncs.
4: Gràcies. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks

0: Carles Martínez Agenjo, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Dóna i... bon rotllo, Toy Story.
1: Molt bon rotllo.
0: Sempre. Cinc, ja. Cinc, ja. Cinc, eh?
1: Sí, que sembla que no s'acaba mai. Però...
0: I aquests nens que no juguen amb joguines tradicionals, ja,
1: exactament,
0: que les han arraconades... perquè només volen pantalles. Aquest és el tema, no, de la pel·lícula.
1: Jo tinc un amic que, després de veure Toy Story 3, la 3, eh, que tenia un final molt dramàtic, semblava que s'anessin a morir les joguines. I quan va arribar a casa, tenia com un osset de peluix que li havia regalat la seva àvia i el va abraçar.
0: Jo, és la...
1: Són pel·lícules...
0: Amb, la tan tornada.
1: Ben, exacte, tan ben escrites, les de Toy Story, la 1, la 2, la 3, la 4, i aquestes 5... evidentment no està a l'alçada de les altres, però s'estrena aquest cap de setmana, és més petita, però està bé, i sempre està bé veure aquestes pel·lícules perquè la creativitat que tenen a nivell formal, pel·lícules que recordem, la primera Toy Story, 100% generada per ordinador. Això va marcar un abans i un després en l'animació, no només americana, sinó a nivell mundial. I aquest cap de setmana, doncs, podeu tornar a descobrir les noves aventures del Buzz Lightyear, del Woody, que en aquest cas, què és el que fa por? Qui seria, entre cometes, l'enemic? Doncs la intel·ligència artificial, joguines que són pantalles.
0: No deixem mai de somiar.
1: Exactament.
0: I parlant de somnis, arriba Michel Franco amb una pel·lícula titulada Dreams.
1: Sí.
0: Somnis trencats, també podria ser, no?, el subtítol.
1: Exactament, aquests somnis... trencats, no? I jo crec que és interessant parlar de somnis, però parlar també de cinema mexicà en el sentit dels últims 20 anys, per exemple, perquè aquesta pel·lícula Dreams, de Michel Franco, ara mateix pot cridar més o menys l'atenció a la cartellera, però és important destacar què ha passat en els últims, en les últimes dècades amb aquest cinema mexicà que s'ha anat fent fort, que ha anat agafant múscul, que és una pel·lícula que estaria més en sintonia amb un cinema mexicà de nous directors que fan un retrat crític sobre la realitat del seu país, eh? I en aquest cas, doncs, ens parla de la relació desigual que hi ha entre Estats Units i Mèxic, no? És a dir, tota aquesta doble moral migratòria entre Estats Units i Mèxic, en la que, bé, un país com Amèrica del Nord necessita mà d'obra estrangera, però després no hi ha cap tipus de vincle, de diàleg, d'ajuda, i el que és pitjor, a vegades hi ha, doncs, acusacions racistes, no?, per part de la dreta, de Donald Trump. Llavors, Dreams, de Michel Franco, amb Jessica Chastain al repartiment, és un drama fosc, sòrdid, que d'alguna manera fa aquesta crítica. I estaria en sintonia amb altres directors de Mèxic, que penso que també tenen molt a dir amb pel·lícules molt afilades, com Amat Escalante, Carlos Reigadas, per exemple, no? Això d'una banda.
0: És a dir... és la història d'un ballarí, eh?
1: És la història d'un ballarí,
0: un ballarí que vol passar...
1: Exactament.
0: I s'enamora d'una dona americana.
1: Una dona americana.
0: Molt ben situada.
1: Molt ben situada.
0: Bon posicionament.
1: Que interpreta Jessica Chastain. I hi ha aquí aquesta relació de desigualtat de la qual es pot extreure, doncs, una reflexió política, social i més global, no? Michel Franco, director mexicà, molt compromès amb la realitat del seu país.
0: Saltem a França, perquè la teva mirada sobre l'art del cinema passa aquesta setmana per estrenes molt diferents franceses,
1: sí,
0: no? Pel·lícules franceses que van d'un extrem a l'altre.
1: Exactament, perquè tenim els thriller policia Caso 137, El placer es mío, comèdia, doncs, de la recerca de la sexualitat en la parella heterosexual, i 15 proves d'amor, que en aquest cas, doncs, treballa tot el tema de la maternitat en una parella de lesbianes. I crec que és molt interessant que de sobte tinguem aquestes pel·lícules on hi ha un pes, diguéssim, d'indústria, no?, al cinema, perquè el cinema francès i el director de Cannes, per exemple, el mateix Thierry Fermont, ho ha recordat moltes vegades. I és que per tenir bones pel·lícules s'han de fer més pel·lícules.
0: Són pel·lícules molt diferents, no? Caso 137 la vam veure a Cannes amb Lea Drucker, una actriu fantàstica.
1: Exactament.
0: I parla de corrupció policial. Però és que El placer es mío,
1: sí,
0: és una pel·lícula sobre una dona que no ha tingut mai un orgasme.
1: Exactament.
0: I el culpable és François Cluzet, eh?
1: Exactament. I ella és Alexandra Demy.
0: És una comèdia divertida.
1: Exactament. Una comèdia divertida molt interessant per passar una estona molt divertida I jo penso que està bé aquest diàleg, no?, que hi ha ara mateix a cartellera entre aquestes produccions, Caso 137, El placer es mío, 15 proves d'amor, al costat de, doncs, aquest cinema mexicà compromès, aquests Dreams de Michel Franco.
0: Carles Martínez Agenjo, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
1: Un plaer.
0: Fins aquí aquest Va de Cine de Ràdio 4, que aspirem a que sigui el teu paradís cinematogràfic. Irene Moreno ha estat a la realització tècnica i control de so, Joel Sevilla controlant la producció. Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor que dona l'últim vistiplau. I Conxita Casanovas, qui et parla i et saluda, que ja sap que a aquestes hores Va de Cine aquí a Ràdio 4. Bon diumenge, remulleu bé les revitlles de Sant Joan amb bon cava i sortint al cinema, això sempre.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: El Consell General del Poder Judicial, l'òrgan de govern dels jutges i els magistrats, estudia expedientar el jutge Juan Carlos Peinado per afirmar en l'escrit d'obertura de judici oral a Begoña Gómez que els agents que escorten el seu marit, el president Pedro Sánchez, podrien ajudar-la a fugir. La Direcció General de la Policia Nacional, de la seva banda, ha retret aquest supòsit que fa el jutge, que estén una ombra de sospita sobre els agents del cos, i recorda que actuen amb neutralitat política, absoluta imparcialitat i estricte sotmetiment a la llei. Des de l'ala socialista del govern continuen carregant contra el jutge, Diana Morán, ministra de Ciència.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: I des del Partit Popular acusen els socialistes d'atacar la justícia. Insisteixen a demanar un avançament electoral. Cuca Gamarra.
3: Porque no existe impunidad. Nadie está por encima de la ley. Seas Pedro Sánchez, seas la familia de Pedro Sánchez, seas el partido de Pedro Sánchez o seas el gobierno de Pedro Sánchez. Si has vulnerado la ley, evidentemente actúan los distintos poderes. Y esto es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, esto se ha acabado y ya no da más de sí. Es el momento de dar la palabra a los españoles.
0: I a casa nostra, el debat sobre la inseguretat als carrers de Barcelona es situa en primera plana política. L'alcalde, Jaume Collboni, assegura que estan actuant per combatre la multireincidència amb una reducció de furts, segons les dades oficials. En una entrevista a La Vanguardia també s'ha referit a les morts a trets, 6 aquest any, que s'atribueixen al crim organitzat.
4: No són tants quantitativament, però qualitativament són molt preocupants. I a mi em preocupa com a alcalde. I això té a veure amb el tràfic de drogues i té a veure amb unes lleis penals que no penalitzen prou la tinença d'armes i que jo torno a demanar formalment que s'han d'incrementar les penes per tinença d'armes.
0: Diu l'alcalde que tornarà a portar al ple de l'Ajuntament la proposició per equipar la Guàrdia Urbana amb pistoles Taser, aquelles que emeten una descàrrega elèctrica, una mesura que també ha reclamat el Partit Popular. Des d'Esquerra Republicana consideren que la seguretat als barris ha de ser també una prioritat per a les forces d'esquerres i demanen al PSC fer servir totes les eines per combatre la delinqüència, en comptes d'infiltrar, diuen, els Mossos a les assemblees educatives o fer fora els cantaires. De l'exterior, des de fa una hora, els col·legis electorals estan oberts a Colòmbia. 41 milions de colombians estan cridats a les urnes en la segona volta de les presidencials en uns comicis marcats per la violència al país. Els colombians decideixen si mantenen la línia d'esquerres del mandatari sortint, Gustavo Petro, o viren cap a l'extrema dreta. Laura Zurriaga, bona.
5: Bona tarda. Sí, ja ha votat el candidat d'ultradreta a Barranquilla, Alberto Espriella, advocat, a qui les enquestes donen com a guanyador. L'escoltem.
6: Tenemos que derrotar a la tiranía, al régimen. No se trata del señor Cepeda y de mí. Se trata del absolutismo versus la democracia. Se trata del atraso versus el futuro. Se trata de una constituyente para atornillarse al poder versus el respeto por la Constitución.
5: Espriella proposa retallar l'estructura d'estat i promet madura contra la delinqüència amb la creació de 10 macropresons en la línia de Nayib Bukele. La línia continuista l'encapçala el candidat Iván Cepeda, que ha instat a la ciutadania a votar per la pau i per acabar amb les injustícies socials. L'encara president l'esquerrà Gustavo Petro ha reivindicat precisament la pau com a base de la democràcia en el discurs institucional.
7: No solo salir a votar, la base indispensable de la democràcia es la paz, y la paz significa entendernos. La historia pasada ya nos trae sus lecciones. No nos entendimos muchísimas veces, desde que Santander intentó asesinar a Bolívar y quizás más atrás.
5: Aquí a Espanya, 300.000 colombians poden exercir el seu dret a votar a les 24 meses habilitades al país des de dilluns.
0: I en esports, Marc Márquez s'ha endut el Gran Premi de MotoGP de la República Txeca, segon estat del japonès Oguri, tercer l'italià Bagnaia. En ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya, i en futbol, Espanya-Aràbia Saudita. A les 6 de la tarda, els de Luis de la Fuente disputen el segon partit de la fase de grups del Mundial després de l'empat a 0 davant Cap Verd. I fa unes hores que hem entrat a l'estiu astronòmic, tot i que ja portem uns dies que notem les altes temperatures, és moment ara de mirar cap al cel. Noelia García, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui diumenge és el primer dia de la primera onada de calor d'aquesta temporada. Ens deixarà altes temperatures i una calor important. Avui ja superaran els 40 graus a zones de la depressió central, també els 38 graus a l'Empordà i a moltes zones de l'interior 36 graus o més. Els termòmetres marcaran avui 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i 31 graus a Tarragona. Demà els termòmetres pujaran una mica més, 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 34 a Barcelona i 31 graus a Tarragona. Avui predomina el cel poc ennuvolat amb sol i pols en suspensió. Demà també serà un dia de sol amb cel clar, però a la tarda es formaran núvols d'evolució a la meitat nord amb possibles ruixats i tempestes. Les temperatures mínimes marcaran 24 graus a Barcelona i 20 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: La informació torna al punt de les 5 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda.
1: Ràdio 4.
2: Xavier, de quan és aquesta fotografia a Tanzània?
3: Doncs aquesta fotografia té uns 10 anys, però en podria tenir molts més, perquè a l'Àfrica hi vaig sovint i sóc un apassionat dels baobabs i quan veig un baobab m'hi faig una foto.
2: Aquest és espectacular, eh?
3: Sí, sí, és espectacular. És un dels més grans que he vist, és a Tanzània, en territori nòmada dels Hadza, i quan el vam veure anar amb dos amics...
2: Quants metres són de diàmetre? Molts.
3: Moltíssims, sí. Pots comptar que
2: 30... Sou tres persones i no arribeu a l'amplada.
3: Però sí, anàvem al Fernando Sánchez Heredero, que és un amic valencià amb qui sovint fem viatges, i l'altre el Javier Villa i Andre, que també estava apuntat en aquest viatge, i vam veure el baobab i tots tres ens en vam enamorar. Però sí, jo tinc una llarga cursa darrere dels baobabs, perquè amb l'amic Andoni Canela també vam anar a Botswana a fer una ruta buscant els baobabs més espectaculars d'Àfrica.
2: I per què t'interessen tant els baobabs?
3: Perquè és un arbre totalment diferent dels arbres europeus. Va a la seva bola. N'hi ha que sembla que es facin a base d'ajuntar-se uns quants. N'hi ha de molt prims i llargaruts, n'hi ha de molts amples.
2: És veritat.
3: I, a més a més, sí, tenen aquesta particularitat de que la gent dels poblats se'ls estima molt perquè proporcionen aigua, proporcionen branques, fruit del baobab és molt bo pels nens. Tot plegat és un arbre molt africà.
2: Et torno la fotografia.
3: Gràcies.
2: Moltes gràcies. Avui el nostre irrepetible és el periodista i escriptor de viatges Xavier Moret.

0: Xavier Moret, benvingut a Irrepetibles.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies per començar, moltes gràcies, sobretot perquè vens de Centenys.
1: Sí.
0: A prop de Banyoles.
1: Sí, però podria venir de l'Àfrica i encara seria pitjor. Sí.
0: Però vius a Centenys.
1: Sí, visc a Centenys des de fa 25 anys. És un poble petit, de 15 cases i 50 habitants. No hi ha cap bar, cap botiga.
0: Déu-n'hi-do.
1: I viu una gent encantadora, domina la gent d'allà, el rural, sí, i hi ha uns quants que venim de ciutat que ens hi hem instal·lat, perquè sí, està molt bé. Sí, exacte. O els de Can Fanga. Però és molt a prop de Banyoles i, per tant, estàs aïllat en la natura, però tens a prop tota mena de serveis.
0: Si viu bé?
1: Si viu molt bé. I m'encanta viatjar per poder-hi tornar.
0: Periodista, escriptor de viatges, però també de novel·la negra. Has voltat per tot el món, has trepitjat els 5 continents, Xavier, i tot això ha quedat reflectit als teus llibres, que recorren Japó, Tanzània, Bhutan, l'Antàrtida, Islàndia, Nord-Amèrica, en fi, un llarg etcètera. Avui farem parada en alguns d'aquests indrets del món i acabes de publicar Noruega sota l'aurora boreal, amb l'editorial Pòrtic. La primera vegada que hi vas anar, tenies només 20 anys, la primera.
1: La primera vegada
0: i vas anar amb una motxilla.
1: A l'esquena, sí senyor.
0: Era l'any 1972.
1: Sí.
0: Amb aquesta experiència arribant al Cap Nord comences aquest llibre. Exacte. Per què ho has fet d'aquesta manera?
1: Perquè va ser com una iniciació màgica. Jo havia estat treballant a Suècia, tenia 20 anys, i havia estat envasant cogombres i rentant plats en restaurants d'allà, d'Estocolm, i algú em va parlar que hi havia una fàbrica Findus prop del Cap Nord, a Hammerfest, on buscaven gent. I vaig dir, home, n'hi vaig. I no els vaig escriure, sinó vaig agafar la motxilla
0: i t'hi vas presentar.
1: I vaig anar fent autostop fins al Cap Nord. Però abans d'arribar a la Findus, al Cap Nord, bueno, pel camí em vaig trobar hippies que m'agafaven i em feien fer bogeries, però arribar al Cap Nord, que no és com és ara, que hi ha un gran centre comercial, però una va arribar poc després un autocar d'universitàries noruegues, una de les quals, la més guapa, sens dubte, em va demanar fer-me un petó a les 12 en punt, quan baixa el sol de mitjanit i torna a pujar. Jo vaig pensar, mira, deu ser una cerimònia de benvinguda a Noruega, i vaig dir, endavant, fem-ho. I jo no em pensava que ho faria tan apassionadament, però arribar...
0: Ah, molt apassionadament.
1: Sí, sí, arribar a mitjanit, se'm va penjar del coll, em va fer un petó, i a tothom...
0: Et va demanar permís,
1: sí, no? Sí, sí. La resta de les estudiants fent-nos fotos com si fos una cerimònia de benvinguda àrtica. I em va agradar aquesta manera d'entrar a Noruega, i per
0: amb
1: això...
0: Amb un petó apassionat.
1: Sí, en comptes de començar amb una descripció objectiva del país i dels... quilòmetres de costa que té, dels fiords, vaig preferir començar amb això.
0: Per cert, si anem ara, ens trobarem amb aquest sol de mitjanit, no?
1: Ara? Encara no.
0: Encara
1: perquè,
0: no?
1: No, perquè el sol de mitjanit és més al voltant del solstici d'estiu. Està a prop, sí.
0: Estem a prop.
1: La nit és molt curta, però encara no és completa.
0: M'agradaria que ens parlessis de les aurores boreals.
1: Ai, les aurores boreals.
0: Que tenen alguna cosa mística, també.
1: Sí, sí, totalment, Xavier. I espiritual.
0: I espiritual.
1: Jo anava de bòlit volent veure aurores boreals fa uns anys. Ara, per sort, ja n'he vist moltes. Però el que té de bo l'aurora boreal és que és un fenomen que es produeix en el cel només quan hi ha la foscor absoluta, o sigui, quan hi ha el sol de mitjanit no hi ha aurores, perquè hi ha massa llum al cel. I llavors també ha de venir una tempesta del sol que envia partícules elèctriques cap a la Terra, es desvien cap al nord magnètic i llavors produeixen uns colors que ballen en el cel i que, si t'hi fixes bé, diuen, fan com un so místic i misteriós. I diuen el poble Sami, que és el que viu per allà dalt, que reflecteixen l'esperit dels avantpassats. O sigui, tot va voltat d'un misteri que fa que quan les vegis et tornis boig.
0: De vegades més espectaculars que d'altres, no?
1: Sí, n'hi ha...
0: No sempre són tan espectaculars.
1: No, no? Sí, n'hi ha que són una petita taca verda amb un racó, i n'hi ha que poden ser verdes, vermelles, grogues, i que omplen tot el cel. I quan toca una d'aquestes, normalment fa molt fred, perquè és a l'hivern...
0: Clar.
1: Doncs t'oblides que fa fred i pots sortir amb màniga curta fora i disposat a adorar les aurores.
0: En el mateix capítol de les aurores boreals parles també de les curses de rens,
1: sí,
0: que són molt curioses. Competicions, dius tu, com el Mundial de Motociclisme o de Fórmula 1, però més modestes, no?
1: Sí, el premi
0: una mica
1: no
0: més modestes.
1: No, això ja anava viatjant per allà amb un amic, l'Andoni Canela, anàvem sí, perseguint aurores boreals i ens van dir, demà hi ha la cursa de rens més important del poble Same. I vam dir, doncs, ens hi quedem. I és realment una meravella, perquè són rens entrenats per córrer i a darrere va un genet amb esquís, amb unes regnes, i va procurant guanyar la cursa, no?
0: Clar.
1: I ho fan sobre un llac glaçat, que és una superfície plana, i clar, és molt espectacular. Després el premi pot ser molt poca cosa, però ells, el maco és l'ambient que hi ha, que reuneix tot el poble sami, que són nòmades, i aquí per ells és el dia més important de l'any.
0: Ja que som a la ràdio, vas visitar-ne una, que és la ràdio de la fi del món.
1: Sí, això va ser les Illes Svalbard.
0: Com la vas trobar?
1: Bé, m'ho van proposar uns que vivien a la capital, a Longyearbyen,
0: sí,
1: de les Svalbard, que està a 1.000 quilòmetres al nord del Cap Nord, i em va fer gràcia anar a aquestes illes perquè mana la natura més extrema, o sigui, hi ha més ossos polars comes i dones, esclar.
0: Sí, sí,
1: i
0: sí,
1: em vaig trobar, últimament, dir només homes pot sonar malament.
0: No, home, no.
1: La qüestió és que algú va parlar que havia la ràdio d'entrada del fiord, s'havia obert per dirigir els vaixells que hi entraven,
0: sí,
1: quan hi havia molta boira, cosa que passa sovint, i llavors hi vaig voler anar i vaig passar una nit allà i em va agradar molt perquè és situació extrema, hi ha ossos polars al voltant, has d'anar en compte. Sí, però és una meravella tot
0: sí,
1: plegat,
0: sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: et veus enfrontat amb les teves pors i amb una natura molt espectacular.
0: Escoltem, si et sembla, en directe a aquesta ràdio, a veure què hi fan. Seriam.

0: make sure to catch Blues Prime right here on Arctic Outpost Radio, AM 1270.
1: It's criminal. Fan música, ara. Sí, fan música. Escolta, i allà vas menjar carn de balena fumada i sí. Llengua de ren.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sona molt estrany, però és clar, allà és el que tenen a mà. De rens hi ha els que vulguin.
1: Home, a mà ho tenen, sí.
2: I balenes també, i si no és menjant llaunat, o sigui que tu mateix tria. I la... sí, bé, ho menges, però jo soc... per... hi ha molta gent que davant de menjars estranys fa fàstics.
1: Yeah.
2: I en el meu cas, jo me'n vaig a un país
1: tu,
2: on
1: mengen tot.
2: Diferent, sí. Ja. Menjo tot i endavant.
1: Escolta, per què t'interessen tant els països nòrdics?
2: Suposo que com a contrast amb el Mediterrani, que és un mar tranquil, amb un sol gairebé sempre, amb pins, sí. Alzines, oliveres, vinyes, allà no hi ha res d'això. És un mar metàl·lic, dur, amb una costa amb pocs arbres i amb molt fred, cosa que és diferent del nostre Mediterrani, no? I, per tant, vaig anar-hi per primera vegada als 20 anys i em va agradar tant que hi he anat tornant moltes vegades.
1: Clar.
2: Allà algú em va parlar d'Islàndia i uns anys després anava a Islàndia,
1: anar, sí.
2: Que és la meva capital nòrdica preferida, però també he anat tornant a Noruega, uh-huh. A les Feroe, a les illes aquestes dels ossos polars, i tot plegat és un lloc que m'hi trobo molt a gust.
1: Des de quan prefereixes redescobrir que descobrir per primera vegada?
2: Això suposo que arriba amb l'edat.
1: Perquè això t'ha passat, no?
2: Sí, sí, em passa,
1: sí.
2: Clarament.
1: Sí.
2: Abans tenies l'obsessió d'anar tatxant països
1: no? La llista més llarga, no?
2: I et deien, anem aquí. No, que ja hi he estat. Volies anar a països on no hi hagués sí. estat mai. I ara és el contrari. Prefereixo anar a països que m'han agradat molt i tornar-hi. En canvi, els que no conec, la majoria no tinc interès en anar-hi. Va com va.
1: Tu dius que viatjar és la millor manera de fer-li trampes al temps, al pas del temps.
2: Bé, suposo que és una manera de fer-me trampes a mi mateix, també, per justificar el viatger. El viatjar, sí, és veritat que mentre viatges el temps passa d'una altra manera.
1: És veritat.
2: I durant un temps jo tenia l'estranya teoria, per desgràcia no confirmada, de que si complia els meus aniversaris fora de casa, no comptaven. Perquè estaves fora i, per tant, el rellotge es despistava. I durant molts anys he complert els anys fora.
1: Ah, sí?
2: Fora, sí, els llocs més...
1: Que curiós.
2: Exòtics que et puguis imaginar. I si podia ser un...
1: Home, s'aturi o no s'aturi el temps, és maco.
2: Exacte.
1: Celebrar-ho fora.
2: Exacte. I per tant, suposo que he restat més de 20 o 30 anys, però els ossos em fan mal.
1: Viatgem en el temps, Xavier.

0: pell.
1: T'agrada Jaume Sisa i la catedral?
2: M'agrada molt, sí, sí. I m'agraden moltes cançons d'ell,
1: sí.
2: Però a l'hora de triar-ne una, aquesta m'agrada molt perquè partir d'un fet molt quotidià, com és la visió de la catedral, construeix un món amb influències oníriques que et fan anar a un altre lloc. I això a mi m'agrada molt viatjar, però també està al lloc on vaig néixer, que és Barcelona, i viatjar sense moure'm. I el Sis això ho sap fer molt bé. És un cantautor galàctic.
1: Doncs viatgem també a Gràcia, a Barcelona. Xavier Moret i Ros, vas néixer el 17 de febrer de 1952. Recorda'm nosaltres com va ser la teva infantesa. Com la recordes, el barri de Gràcia?
2: Doncs sí, el barri de Gràcia jo recordo sobretot Sant Medí, que era la festa grossa, quan els cavalls
1: els carmels, no?
2: Passaven pel carrer i tiraven carmels. A mi em semblava allò màgia pura, no? I també recordo la vida de barri que hi havia, que era molt activa. La plaça Lesseps, com ha anat canviant fins a fer-se irreconeixible,
1: sí.
2: Però els meus avis, curiosament, vivien a carrer Gran de Gràcia, dalt d'una pastisseria que es diu Ideal, que just aquests dies ha tancat després de 100 anys d'història. I això em fa pensar...
1: Quina pena.
2: Sí, la pena de com es van transformant els barris,
1: sí.
2: Com el que tu recordaves ja no existeix. També recordo les lleteries on hi havia vaques encara.
1: Sí, sí.
2: Ara està prohibidíssim per raons d'higiene. I sí, vas veient tu des de la plataforma del temps com Gràcia, que era un barri allò molt popular, s'ha anat transformant en un territori d'expats que costa reconèixer.
1: A què es dedicaven els teus pares?
2: Meu pare era químic,
1: uh-huh.
2: I la meva mare era el que se'n deia Sus Labores.
1: Sus Labores, sí. Mestressa de casa.
2: Exacte.
1: I quatre germans, no?
2: Quatre germans, sí.
1: Uh-huh.
2: Bé, curiosament, dos químics, com el meu pare...
1: Sí.
2: Jo vaig començar...
1: Tu quasi, eh?
2: Vaig començar a estudiar química, però ho vaig deixar segon i vaig passar... Vaig veure que m'ho passaria millor fent periodisme,
1: clar.
2: I filologia anglesa, cosa que és veritat, m'ho vaig passar molt millor.
1: Clar, perquè tu des de petit llegies molt.
2: Això sí que ho he tingut, sempre he llegit molt. La meva mare es posava nerviosa i em citava aquella frase del Quixot de tanto leer se le seco el cerebro. Però no, em va obrir portes i em va fer anar pel món.
1: Sí. Molt Tintín, no?
2: Molt Tintín.
1: Molt Tintín.
2: Sí. Recordo la primera comunió i em van regalar un Tintín i vaig dir, vaja, això és una incitació al viatge i una manera de narrar històries que m'ha marcat molt.
1: Per cert, crec que fa uns 10 anys vas comprar-te a la Xina la col·lecció completa de Tintín en xinès.
2: Estàs ben informat.
1: I a més, què n'has fet d'això? Perquè no pots llegir, no?
2: No, però la puc mirar i me'l sé de memòria. O sigui,
1: això sí,
2: que...
1: és veritat.
2: Però passa que quan ets tintinaire, i jo reconec que ho soc,
1: sí.
2: Doncs veus alguna cosa de Tintín. M'he comprat Tintins fets a Madagascar, amb llauna, que no s'hi sembla gens, però m'agrada tenir-los. I a la Xina vaig trobar aquesta edició pirata, amb un format com de telèfon mòbil, mínim, i també venia l'edició oficial, però a mi m'agradava la petita, 64 volums, que
1: clar.
2: Els tinc ben posats a casa.
1: Meravellós. Vull que m'expliquis què vas sentir de petit quan vas anar al teu primer paradís, que és Satuna, a la Costa Brava.
2: Doncs sí, sí.
1: Podem dir que és el teu primer gran viatge.
2: Sí, sí, que ho és, sí. És el descobriment
1: el
2: del
1: descobriment,
2: món. Va
1: sí.
2: Ser una cosa que jo em vaig quedar parat allà a la Costa Brava a descobrir una cala com Satuna,
1: sí.
2: Que encara ara hi vaig i m'emociona. L'últim aniversari, no me n'he anat lluny, però he volgut anar a Satuna a recordar els vells temps que jo era un nen de 4 o 5 anys. I m'agrada molt la proximitat del mar, els colors, el vent, com va canviant la llum de la costa, com el mar s'encrespa de cop. Tot plegat em descobria un món que no tenia res a veure amb el del barri de Gràcia.
1: Clar, clar. Hem de dir també que el teu pare agafava el cotxe i la família i també marxàveu de viatge.
2: Sí, sí, sí. El meu pare era un enamorat del
1: món. I no aquí al costat, eh?
2: No, li agradava molt la muntanya i se'n volia anar als Alps a buscar pedres i floretes i darrere seu anava amb els quatre fills i la dona. I bé, era, recordo uns viatges amb molt d'equipatge, perquè quatre fills generen moltes maletes, però que ell...
1: En un temps en què no tothom viatjava, Xavier.
2: No, exacte. I el viatge era llarg i feixuc, però ho fèiem i ens hi va acostumar i ens va agradar.
1: Què tal l'adolescència?
2: L'adolescència és un període que no és gens fàcil, perquè, ostres...
1: Que estaves molt perdut.
2: Sí, o et surt tot bé a la primera, cosa estranya, o et trobes en un món dels adults que és complicat i tu hi has d'encaixar d'alguna manera i no saps ben bé com. I bé, no el recordo massa bé, l'adolescència, però recordo que a partir dels 19-20 anys es va arreglar i vaig trobar la meva manera d'estar al món, que en bona manera es basa en els viatges.
1: Clar, clar. Perquè potser per això de voler encaixar amb els adults vas començar a estudiar enginyeria.
2: Sí. No per encaixar amb els adults, perquè...
1: Perquè em
2: deixava portar, és que no, ni m'ho plantejava, sorties del batxillerat... I deien, bueno, ara t'apuntem al químic. Sí, mira. I un cop allà vaig dir, però m'estic ficant. Si aprovo això, tota la vida hauré d'estar entre laboratoris, indústries, i no em va agradar gens. I em vaig passar...
1: A periodisme.
2: A periodisme i a filologia anglesa, on vaig descobrir els grans autors anglesos i m'ho vaig passar molt millor.
1: I amb 20 anys te'n vas a Suècia, que és l'inici del viatge, com hem dit, i crec que la intenció d'aquest viatge, la primera intenció era trobar-te tu mateix.
2: Caram, si que saps coses. Sí, i la sort és que em vaig trobar.
1: Et vas trobar?
2: Sí, sí. Perquè aquí jo em sortia de l'Espanya gris del franquisme i no em podia creure que tot el món fos com allà, tan dur i tan avorrit. I en canvi a Suècia hi vaig anar, vaig treballar 2 mesos el primer estiu, 2 mesos el segon... Vaig descobrir altres gent, altres cultures, i que la vida podia ser meravellosa, només havies de circular uns quilòmetres més enllà.
1: Ja escrivies?
2: No escrivia.
1: No?
2: Segurament sí.
1: He llegit que ja escrivies de forma desordenada, però escrivies.
2: Hosti, sí que has llegit coses, passa amb això. Sí que escrivia, és veritat.
1: Veus?
2: I he trobat alguna vella llibreta, però no m'hi reconec en absolut.
1: Home, tots millorem amb el temps, no?
2: Sí, no sé si millorem, però era molt diferent. I dic, això ho escriu, tio, sembla que ho hagi escrit un impostor. Però em passaven moltes coses i em veia obligat a apuntar-les.

0: gonna be scrounging your next meal.
1: M'has dit que sempre t'ha acompanyat aquesta cançó de Bob Dylan.
2: Sí,
1: like a Rolling Stone.
2: Like a Rolling Stone, per mi és de les millors del Bob Dylan. I abans et deia que viatjar em va fer descobrir una part de mi mateix, però afegiria que la música i els llibres també s'hi van afegir per trobar el camí que m'interessava al món. I un de, entre els músics, Bob Dylan va ser potser el que més.
1: M'has d'explicar com és això d'haver traduït Superman i Batman.
2: Mira, casualitats de la vida.
1: Casualitats de la vida.
2: O sí, no casualitats, conseqüències inesperades de la vida. Perquè quan comences a treballar, agafes el que pugui. I a mi, gràcies al Bob Dylan i als viatges, vaig aprendre anglès. Cosa que en aquell temps no era tan normal. Ara tothom parla anglès
1: veritat,
2: i tothom té un Erasmus. Però llavors, com que sabia anglès, em van proposar traduir el Superman, Batman i la Mujer Maravilla, i ho vaig fer. I al cap d'un temps em van dir, necessitem un director d'aquesta línia bruguera i vols entrar-hi? Vaig dir, mira, això de dirigir el Superman i el Batman sona... Si algun dia tinc un fill, estarà ben orgullós de mi.
1: I tant.
2: I vaig acceptar, i vaig estar durant un temps traduint el Superman i Batman.
1: I t'hi podies haver quedat?
2: No ho crec.
1: No?
2: Primer perquè a mi m'agrada molt canviar de feina, ja. He estat a 7 o 8 diaris...
1: Vull dir, t'agradava la traducció,
2: m'agradava la
1: feina...
2: M'agradava la traducció, però les històries de Superman hi ha un moment que són molt repetitives. Diguem que
1: això és veritat, sí.
2: Els guionistes no els movia la inquietud cultural i acabes sent molt repetitiu. Però m'ho vaig passar bé durant un temps, que és el que importa.
1: I què tal el Catalunya Express i el Correo Català?
2: Catalunya Express, aquí és el meu primer diari, fa molts anys que no existeix, tu no sé si el vas...
1: No el vaig conèixer, no.
2: Però aquelles casualitats que dèiem de la vida, jo vaig acabar periodisme i un amic ve a fer el vermut a casa i em diu, què, vas a la prova del... de Catalunya Express, dic, ah, hi ha una prova. No,
1: quina prova?
2: Ni ho sabia, és que jo no anava mai a classe de periodisme.
1: Vaja.
2: I em va dir, és ara, d'aquí mitja hora. Dic, hòstia, no hi arribo. Diu, jo tinc la moto, te la deixo. Però torna-me-la aviat perquè haig d'anar no sé on. Dic, molt bé, agafo la moto, me'n vaig, entro a l'examen, el faig en 20 minuts, el vaig fer, entrego i me'n vaig. I em diuen, ja estàs. Dic, sí, havia de tornar una moto, ja la tenia. I l'endemà em truquen de Catalunya Express, diu... Has quedat el primer i no ho vam dir, però et comptava també el temps que dedicaves a l'examen i tu has quedat primer de llarg. Devíem pensar, aquest tio és un monstre. I llavors em van posar allà al Catalunya Express, vaig aprendre el que era periodisme de redacció i bé, vaig veure que m'ho podia passar bé fent de periodisme. De periodista, però m'interessava més la secció internacional, on sempre anava a parar perquè sabia anglès, o la secció cultural, que m'interessava per les lectures, els discos i tot això.
1: De fet, vas estar 15 anys al diari El País.
2: 15 anys.
1: A la secció de cultura.
2: Sí. M'ho vaig passar molt bé, perquè m'ocupava...
1: Vas conèixer tothom,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Grans escriptors.
2: Sí, però no és tan fàcil la vida vista des d'ara, des
1: ja sé,
2: de les
1: ja.
2: Altures de l'edat. Sembla que, mira, et fiquen al País i disfruta. No.
1: Ja.
2: Jo vaig anar-hi com a editor. Havia de supervisar els textos dels altres. I llavors va haver un moment que va haver-hi una plaça de cultura i el cap de cultura em va demanar a mi. I el director va dir no, perquè el Moret fa bé d'editor i, per tant, no em vull treure, no vull passar cultura perquè perdríem un bon editor. I va dir, hosti, si em quedo aquí, no sortiré mai d'aquest forat. I me'n vaig anar al periòdic, me'n vaig anar a TV3, me'n vaig anar a La Vanguardia, i llavors em van trucar i vaig tornar al País.
1: Ja fent el que volies,
2: sí,
1: no?
2: Sí, i llavors m'ho vaig passar molt bé, perquè m'ocupava de llibres, llegia molt, anava a fer entrevistes a l'estranger, al Paul Auster, al Julian Barnes, tots aquests que ara surten a punt de morir-se.
1: Que vivia aquí,
2: Tom
1: no?
2: Sharp. Vivia a Llafranc una part de l'any,
1: sí.
2: Però jo, com que ho feia tot complicat, el vaig anar a veure a Cambridge, també. I aquí va ser divertit, el Tom Sharp, perquè el vaig anar a veure a fer un reportatge com vivia aquí, i em va dir, et convido a dinar.

0: Diu, però en bona condició, has de menjar el més car de la carta, perquè a mi no em deixen menjar perquè estic malalt. Vinga, demano llagosta. I el llagosta em va fer un dinar i ell no menjava res. I jo menjant llagosta allà i va ben
1: ell disfrutava veient a tu.
0: Sí, que bé que m'ho passo. I, doncs, si sapiguessis jo també. Però sí, el periodisme cultural, que és el que jo vaig fer al final, sí, et dona oportunitats de conèixer gent interessant. Clar. Cosa que no estic segur que em passi amb totes, amb tots els apartats periodístics. O sigui, jo, almenys en política, no crec que pogués aprendre res, perquè no m'interessa a fons. En economia, tampoc. En esports t'ho passes bé, però gent interessant tampoc crec que n'hi hagi molta. I total, que sí, vaig aprendre molt, 15 anys al País.
1: Tot el que ho vas acabar deixant. Per què?
0: Sí, ho vaig acabar deixant per culpa d'una editora.
1: Ah.
0: Va passar, mira, que aquí a Espanya es deia que els llibres de viatges ningú els llegia. I llavors el Javier Reverte, un bon autor de viatges, que sí, ja és mort i que era amic meu, va publicar El Sueño d'Àfrica, millor dit, va escriure El Sueño d'Àfrica i 12 editorials li van rebutjar. Van dir, això no ho llegeix ningú. Però va haver-hi un bon editor, el Mario Muchnik, que el va publicar i el va vendre molt. Llavors, de manera mimètica, moltes editorials van crear una col·lecció de viatge. Llavors es van adonar, hosti, si no tenim autors de viatges, què farem amb aquesta col·lecció? Primer ho traduïen tot, però un bon dia una editora de RBA em va telefonar, l'Anic Lapuente es deia, que era quebequesa, i va dir, el teu estil va bé per fer llibres de viatges. Es veu que era evident, ella. I diu, vés-te'n de viatge i escriu un llibre i ja te'l publico. Dic, jo em vaig? Jo, despistat de mi? Diu, vés-te'n a l'Àfrica, passa-ho malament, que això sempre ven. Dic, ostres, no, però aquest estiu tinc fills adolescents, ja havia pensat en anar-me als Estats Units i fer Califòrnia, el Far West. Diu, també m'interessa, va, fes-ho. Vaig fer el viatge, va anar bé, el vaig publicar el 98, em sembla, sí, i es va vendre bé. I llavors això ja em va obrir portes. La següent proposta va ser l'any 2000 i als Jocs de Sydney. Ves el 99, recorre Austràlia durant 2 mesos i ho expliques. I vaja, mira, no està mal com a feina. Això d'anar als llocs i explicar-ho m'agradava. Al cap i a la fi, quan jo no publicava llibres, també viatjava. És una cosa que sempre m'ha tret. I llavors el llibre d'Austràlia va anar bé, es va dir Boomerang, i em vaig pensar, mira, se t'ha obert un camp inesperat. I llavors el tercer ja no va ser cap encàrrec, sinó que vaig ser un amic islandès que jo tenia, que m'havia conegut anant per Europa. Em va dir, tinc una casa a Reykjavik gratis durant 2 mesos, t'hi pots quedar i escriu el que vulguis. Dic, ah, mira, i em vaig anar a Reykjavik, que no sabia res d'Islàndia. Però, i no pensava fer un llibre de viatges, però un cop allà descobreixes que part dels paisatges espectaculars, Islàndia, el factor humà és molt important, la gent que hi viu, com hi viu, la cultura que fan. I vaig començar a prendre notes i al final vaig enviar un bon premi que es deia Grandes Viajeros.
1: Sí,
0: eh? El vaig guanyar contra tot pronòstic i llavors em van donar 30.000 euros en diners, cosa que anava molt bé, i 12.000 en bitllets d'avió per anar a Bolívia.
1: 12.000 en bitllets d'avió?
0: Sí. El primer que vaig fer va ser anar al diari i dir, plego, perquè si tinc 12.000 euros en bitllet d'avió, vull anar pel món. I clar, vaig començar a agafar destinacions llunyanes, i això em va obrir portes a revistes de viatge, dominicals, i per tant em va anar molt bé.
2: Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3.
1: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb el periodista Xavier Moret. Un viatge incansable. T'agrada Janis Joplin?
0: M'agrada molt. I a més és com un símbol, això, que moris jove per culpa de les drogues. I a més m'agrada perquè sabia cantar molt bé, tenia una veu trencada que encaixava molt, però a més sabia posar humor a les seves cançons, com aquesta que diu: Déu meu, em compres un Mercedes-Benz? No sigui res de demanar que vull anar al cel, vull portar-me bé. I això m'agrada, perquè me l'escoltava sovint, aquesta. M'estic adonant que la majoria de cançons són dels anys 70. Deu ser que m'he quedat en aquella època.
1: No passa res, tampoc, eh? No passa res.
0: No, perquè era la millor època possible, almenys per mi.
1: De fet, la vas introduir al títol de la teva novel·la, L'home que adorava Janis Joplin, que vas publicar el 2004, eh? Però arribarem després, el detectiu.
0: No sé
1: Max,
0: si tindrem
1: Max
0: temps, eh?
1: Jo crec que sí, ho intentarem. Però abans tu, que havies fet periodisme internacional, també vas escriure el teu primer llibre, primer llibre, que era una novel·la, L'americà que estimava Moby Dick. Per què una ficció?
0: Perquè ja t'he dit abans que en aquell temps no es portava la literatura de viatge, ni t'ho plantejaves fer literatura de viatge, ningú t'ho volia publicar. Això et deien és cosa d'anglesos, americans o francesos, i per tant no se'n passava. Feia dietaris de viatge, jo, però els deixava en un racó a casa i ja està. I llavors una ficció, perquè jo treballava internacional en aquell temps al Correu Català, i a mesura que anava agafant notícies...
1: Els teletips
0: que ja no existeixen...
1: Són històries, sí.
0: Doncs la imaginació se'm desbocava i deia: hosti, què passaria un titular de detingut a una espia a Líbia? I sí, imagina com era aquest escriptor, com ho feia per passar. I d'aquí va néixer l'americà que estimava, vull dir, que a partir d'una notícia d'agència, imaginar com era la vida d'aquest home i què podia anar passant. El vaig enviar amb un premi que no va guanyar, però dos del jurat els hi va agradar i me'l van publicar i va ser un èxit, cosa que jo encantat de la vida.
1: Clar que sí. Abans una miqueta més en el temps, el 2015 vas publicar La memòria d'Ararat, que coincidia amb el centenari del genocidi d'Armènia. Això és so del Telediario de Televisió Espanyola.
3: Dentro de un imperio otomano en descomposición, la masacre armenia se llevó a cabo en la Primera Guerra Mundial, bajo el gobierno de los jóvenes turcos. Recelosos de que esta comunidad cristiana se uniera al enemigo ruso, el 24 de abril de 1915 ordenan arrestar y ejecutar a miembros representativos de los armenios. Después, su deportación en masa a través de los desiertos de Siria. Cientos de miles mueren por las epidemias, el hambre y la sed. Un siglo después, Turquía, heredera de aquel imperio, rechaza que fuera un genocidio. Considera que fueron víctimas de una guerra civil. Los expertos hablan de un plan preparado con 1,5 millones de muertos.
4: Había que aniquilar una raza para conseguir una raza homogénea turca. También se empleó por primera vez la palabra Lebensraum, o espacio vital, en el sentido de que prácticamente la preparación del nazismo estuvo en el genocidio de Armenia.
3: Apenas una veintena de países lo reconoce como genocidio. Los armenios actuales y su diáspora aún por el mundo evitan los tintes políticos y piden que sea reconocido para que no se repita.
1: En aquesta peça escoltàvem el també escriptor Gonzalo Hernández Guarc. El genocidi d'Armènia, que va acabar amb la vida de 1,5 milions de persones. 1,5 milions de persones. Per què vas anar a Armènia?
0: Mira, jo diria que aquest llibre, La memòria de l'Ararat, que aviat sortirà en català.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí. Tuixit el públic d'aquí un mes.
1: Sí.
0: Però la qüestió, aquest llibre és el que més he vist abans de fer el viatge. N'hi ha molts que surten... A veure què passarà. Però aquí el 2013 faltaven 2 anys per el centenari del genocidi armeni. I jo el coneixia, 1,5 milions de morts, i veia que s'havia fet poc cas. I dic, vull anar a Armènia i veure com és, i explicar de passada el rerefons del genocidi. I vaig conèixer armenis aquí a Barcelona, que em van donar adreces d'amics, de coneguts. Vaig anar allà, vaig parlar amb la gent, vaig conèixer inclús a 2 supervivents del genocidi de 103 anys.
1: I van, 103 anys.
0: Tenien 103 anys. És que per ser supervivents era fascinant. Llavors el llibre es va publicar el 2015, que era el centenari, i li van fer molt cas, perquè era un llibre periodístic, diguem.
1: Tot i que la intenció era escriure un llibre de viatges.
0: No, però era de viatges incorporant-hi el genocidi. O sigui, jo explico com és Armènia, parlo amb la gent i vaig als llocs, però sempre acaba sortint el genocidi perquè és un poble marcat pel genocidi armeni, que va ser molt bèstia.
1: Encara viu a la memòria dels armenis, el genocidi.
0: Tots tenen un parent que va morir el genocidi, per tant, encara hi viu. I a més tenen aquest... per això es va titular La memòria de l'Ararat, perquè l'Ararat està en territori turc actualment, però ells el tenen a l'escut del seu país perquè és el
1: màxim, és un símbol, no?
0: Màxim símbol d'Armènia. I llavors per això vaig voler posar el títol i em vaig adonar que tots això de l'Ararat ho tenen molt present.

0: Hem parlat de Suècia, de Noruega, d'Islàndia, d'Armènia. Ens quedem ara una mica més a prop, perquè aquesta cançó, Noia de Porcellana, de Pau Riba, recorda els teus estius a Formentera. Com eren aquells estius?
1: No sé. Eren uns estius que recordes poques coses, però que en passaven moltes. Jo recordo, abans d'anar-me'n a Suècia, els meus primers paradisos van ser les illes, descobrir Mallorca.
0: Les Balears.
1: No només Formentera, Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera. De cop i volta era un món diferent. Formentera va arribar al màxim pels hippies, per la platja de migjorn. Sí. I m'hi vaig estar un temps i recordo que el Pau Riba era un ídol allà, que ja corria per allà i tothom era el hippie català per excel·lència. Jo el vaig conèixer, em caia molt bé i per desgràcia s'ha mort fa poc temps, sí, o sigui que, sí, que tenim una data en què es va morint la gent i és una pena.
0: Parlant de Formentera, vas escriure Formentera Blues amb l'editorial Empúries el 2019, que és una novel·la protagonitzada pel detectiu Max Riera i el seu amic periodista Roc Duran. Cinquena novel·la del detectiu, que ja havíem llegit Aquí paga mana, Sant Iber pot esperar, L'home que adorava Janis Joplin, que dèiem abans, Tramuntana, novel·la negra, però també molta crítica social. El Max Riera és el teu alter ego, Xavier?
1: No ben bé. Diria que el meu alter ego és una barreja del Roc Duran i el Max Riera.
0: Dels dos.
1: Sí, perquè el Roc és el que ve del periodisme.
0: Sí.
1: En canvi, l'altre és més, té una mirada més distanciada, ve més del món del còmic, que és una cosa que es portava molt als anys 70. Però sí, alguna cosa tenen, i sobretot la mirada generacional que hi ha en aquests llibres. Que m'ho passo bé escrivint-los. Quan fas llibre de viatges, el reportatge...
0: Que és realitat absoluta, no?
1: Exacte, mana el país que vols descriure.
0: Sí, sí, sí.
1: I quan fas novel·la ets Déu, pots fer el que vulguis, crear uns personatges, anar uns llocs, crear una intriga... És més complicat, et compliques la vida, però t'ho passes millor.
0: Més, 2014 vas publicar Grècia, Viatge de tardor, amb Brau Edicions, i deies això des d'allà mateix.
2: La Grècia actual està molt marcada per la crisi, que ha estat molt forta, però també tenen aquest sentiment tràgic de la vida que els hi fa sortir de tant en tant, una indignació, una força que fa que siguin rebels davant totes les impostures, i això és el que fa interessant la Grècia d'ara mateix.
0: Grècia, Viatge de tardor, homes, déus i temples al bressol d'Europa.
1: Mira, jo a Grècia hi he anat... més de 30 vegades, i vaig cada estiu i procuro anar a illes diferents, sí, i m'agrada, sí, molt el país. Sí. Però...
0: És el teu preferit?
1: Europa sí.
0: És molt complicat, això de dir...
1: Sí, Europa país, sí, però... i hauríem de precisar, l'Europa mediterrània sí. Però Àsia m'agrada molt, Japó també, i a Polinèsia m'agrada molt, Nova Zelanda. En fi, hi ha molts països preferits, però... Aquest estàvem amb el tema Grècia. Jo hi havia anat molt i em creia que el coneixia, però va haver-hi un moment en què la Merkel va dir el que passa amb Grècia és que no se sap adaptar a Europa. I em vaig empipar. I com que no se sap adaptar si Europa neix de la cultura grega? Llavors ja vaig fer el llibre, dic surti com surti, jo vull fer un llibre reivindicatiu de Grècia, de la bellesa, de la història, de la mitologia, i va sortir Viatge de tardor, que es va reeditant cada any, o sigui que deu ser que alguna cosa bona té.
0: Xavier, suposo que amb el pas dels anys, des dels teus primers viatges, ara fa més de 50, has vist les conseqüències de la globalització? També a Grècia, per exemple? És a dir, moltes ciutats són exactament totes iguals aquí, a Grècia, a Itàlia...
1: Sí, sí.
0: A on sigui?
1: Sí, ho he vist i és una pena, em sembla que ho hem vist tots. I la massificació del turisme també, si un lloc és maco no val anar-hi tu amb uns amics, sinó un autocar o un creuer que desembarca 2.000 persones de cop. Però l'avantatge de Grècia és que té 170 illes habitades. poden destrossar Mykonos, Santorini, Rodes...
0: Que ja estan destrossades,
1: ja ho,
0: sí.
1: Ja ho han fet. Sí, sí. Creta, però n'hi queden moltes altres. Jo ara, per exemple, al març he anat a 8 illes gregues, de les quals no diré el nom, i me les he trobat on es manté encara aquella puresa del primer viatge que hi vaig fer. La taverna vora el mar, un peix bé de preu, una ermita blanca dalt d'un turó ocre, les oliveres i unes ruïnes que ens remeten a la Grècia antiga. I amb això a mi ja em dóna prou força.
0: M'ho diràs fora de micròfon?
1: Sí, però t'enganyaré probablement.
0: Escolta, hem volgut saber també com es viatja amb tu. Com ets com a company de viatge, i ens hem posat en contacte amb el fotògraf Andoni Canela.
1: Hòstia,
0: i ens ho ha explicat.
3: Para mí viajar con Xavi es como casi como viajar solo, pero más divertido. Aparte de su sentido del humor, pues una de las cosas que me gustan más es su capacidad de improvisación y de adaptarse a lo que ocurra, dejarse llevar por el viaje, que para mí eso es lo más importante. Estas improvisaciones o donde te llevan los caminos. A veces un camino te puede llevar, como nos pasó en el Delta Lokabango, en Botswana. Iba buscando ahí una cueva, yo iba detrás y le digo, Chávez, da otra vuelta. Y le pasó un leopardo, pues a escasos 5 metros, que no lo llegó a ver, pero ahí estaba el leopardo. Otras veces pues nos ha ocurrido tener que dormir dentro del coche, porque teníamos leones cerca. Y bueno, otras anécdotas también que recuerdo es pues una vez que nevó muchísimo y nos quedamos atascados en la nieve en el norte de Canadá y estábamos buscando osos polares. Y de hecho teníamos osos polares alrededor y tuvimos que salir, quitar la nieve para poder avanzar. Bueno, pues cosas como estas y luego ya encuentros pues con personas y demás. Esa capacidad que decía antes de dejarse llevar, para mí es la clave del viaje y es una de las cualidades y de las mejores cosas que tiene Xavi a la hora de viajar.
0: ¿Qué te sembla?
1: Em sembla molt bé. Jo diria el mateix d'ell. L'Andon és un excel·lent company de viatge. Hem fet molts viatges junts.
0: Sí.
1: I ell diu que li agrada la capacitat d'improvisació, però la meva capacitat d'improvisació comparada amb la seva és mínima, perquè ell es passa el dia improvisant, però em fa sortir de, com es diria ara, de la meva zona de confort. Es posa a buscar ossos polars en un cotxe de segona mà que no tira, i mira, acabes trobant-los. També hem vist lleons a l'Àfrica i ens fiquem a fondo. Qualsevol cosa que ens pugui complicar la vida, la seguim, i normalment surt bé i ens ho passem molt bé junts.
0: De fet, ha explicat un parell de situacions complicades, perilloses.
1: Sí.
0: Alguna vegada ha estat en perill la teva vida?
1: Alguna vegada sí, però estic aquí. Sí.
0: Ja.
1: Però, per exemple, el Kirguistan era a la frontera amb el Tajikistan.
0: Sí.
1: Allà vaig agafar un virus lleig que em va provocar una deshidratació que no semblava que no me'n sortia perquè no podia menjar res. Però al final vaig anar amb un metge a Oz, era el Kirguistan, ja, i el metge em va arreglar en 5 minuts. Em va donar 2 litres d'aigua salada i si no me la bevia em fotia un hòstia. O sigui que tenia uns mètodes, un amic, doctor Mustafa es deia, i era una mica bèstia, però va aconseguir curar-me i l'endemà estava com nou. Però sí que de vegada vaig pensar, hòstia, aquí m'hi quedo.
0: O a Mozambic, que et van confondre amb una espia.
1: Sí, hòstia, tio, podries fer la meva biografia, ho saps tot. Sí, això va ser dur, perquè era dur i tragicòmic a la vegada, cosa que passa sovint a l'Àfrica. O sigui, fas una foto d'un baobab i darrere casualment hi ha una caserna de l'exèrcit, on només hi ha un caporal borratxo i drogat que surt amb una pistola a la mà i et té allà apuntant-te i surt un del poble, et defensa, guanya el del poble, però l'altre agafa la pistola i tu passes malament, però i al final ve el moment tragicòmic quan ell diu, jo anava amb un amic, us espereu aquí i vaig a buscar bales, que no en tinc, perquè si no, no us podré matar. M'encanto, he estat més d'una hora patint.
0: I no té bales.
1: I dic, sí, vés a buscar bales.
0: Vés a buscar, vés a buscar.
1: Anar, i ens en vam anar i vam salvar la vida, suposo.
0: Xavier, has viscut a Islàndia, has viscut a Hong Kong, a Nova York. Potser les Illes Marqueses serien una altra bona opció per anar a viure?
1: Sí, sens dubte. El que passa que em fa por que el paradís, un cop es converteix en quotidianitat, ja no és el mateix. Clar, llavors el paradís potser és anar-te'n a Santa Coloma de Gramenet com a contrast, no? I sí, m'agraden molt les Marqueses i és un dels llocs on he trobat gent més maca i paisatges més espectaculars. M'agradaria tornar-hi i potser ho faci aviat, però... Sí, no, ja m'ha quedat com un referent d'un dels llocs més bonics del món. I juntament amb Nova Zelanda, amb el Japó, n'hi ha tants que val la pena. Per això dic que no val la pena buscar països nous. Amb els que has conegut ja, ja en tens prou.
0: Sí. Quin és el proper viatge?
1: El proper viatge
0: que, no, que suposo que no serà ara l'estiu, no?
1: No, no.
0: És quan viatgem tots.
1: No, no, l'estiu no m'agrada. Bueno, i si de cas... Toca anar a l'hemisferi sud.
0: Yeah, yeah.
1: Aniré a Tasmània.
0: Tasmània.
1: Al sud d'Austràlia. Hi ha una illa... Quan vaig recórrer Austràlia em va agradar molt, però no vaig tenir temps d'anar a Tasmània i aniré aviat.
0: Tens dos fills.
1: Sí.
0: Són viatgers com tu?
1: Som vi... No com jo, perquè no viuen d'això, però som... els agrada molt viatjar, sí. La meva filla se'n va a Grècia aquest estiu... El meu fill tira més lluny, se'n va anar a la Patagònia amb la nòvia... En fi, els agrada viatjar i veuen que està bé.
0: Xavier Moret, viatger incansable, mil gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles i fer-nos viatjar almenys amb la imaginació. I recomano als oients el darrer llibre, Noruega, sota l'aurora boreal, publicat per Pòrtic. Moltes gràcies. I marxem amb Leonard Cohen, que també t'agrada.
1: M'agrada molt.
0: Moltes gràcies, Xavier.
1: I gràcies
0: nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. Fins la propera.

of your life. And when she came back, she was nobody's wife.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El president dels Estats Units, Donald Trump, exigeix a l'Iran que posi fre als seus agents al Líban, presumiblement en referència a Hezbollah, o amenaça amb represàlies. Ho ha fet a la seva xarxa social mentre Suïssa es manté una reunió bilateral per assolir un acord de pau entre Washington i Teheran per resoldre el conflicte que ja dura 4 mesos gairebé. Una reunió que ha començat ara fa unes hores i en la que s'ha fet grans avenços, segons indica el president estatunidenc J.D. Vance. Està previst abordar el preacord signat aquesta setmana, violat posteriorment pels atacs israelians al Líban. Els principals esculls són que s'aturin aquests atacs, precisament, reclama l'Iran, i que Teheran abandoni el seu programa nuclear, un fet que, segons el president persa Masoud Pezeshkian, no passarà. De la política, el Consell General del Poder Judicial, l'òrgan de govern dels jutges i magistrats, estudia expedientar al jutge Juan Carlos Peinado per afirmar en l'escrit d'obertura de judici oral a Begoña Gómez que els agents que escorten el seu marit, el president Pedro Sánchez, podrien ajudar-la a fugir. La Direcció General de la Policia Nacional, de la seva banda, ha retret aquest supòsit que fa el jutge, que entén una ombra de sospita sobre els agents del cos i recorda que actuen amb neutralitat. Des de l'ala socialista carreguen contra Peinado, Diana Morán, ministra de Ciència.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: I des del Partit Popular acusen els socialistes d'atacar la justícia i insisteixen a demanar un avançament electoral Cuca Gamarra.
3: Porque no existe impunidad. Nadie está por encima de la ley. Seas Pedro Sánchez, seas la familia de Pedro Sánchez, seas el partido de Pedro Sánchez o seas el gobierno de Pedro Sánchez. Si has vulnerado la ley, evidentemente actúan los distintos poderes. Y esto es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, esto se ha acabado y ya no da más de sí. Es el momento de dar la palabra a los españoles.
0: Pel que fa a l'episodi extrem de calor, canviant de qüestió, el mercuri s'ha enfilat fins als 41 graus a Lleida. Segueixen Mollerussa, Alfarràs, Valdomar, amb temperatures superiors als 40. El sistema d'emergències mèdiques alerta. L'episodi ja ha causat afectacions de salut a 55 persones des de que va començar el passat 19 de juny. A l'edició de cap de setmana, el cap de predicció del Meteocat, Santi Segala, avisa que les altes temperatures es podrien allargar fins dimecres.
4: Demà dilluns serà el dia àlgid, doncs hi ha gairebé la totalitat de Catalunya en avís, fins i tot amb grau de perill 4, no només l'interior, sinó també molts sectors del litoral i prelitoral. De cara a dimarts sembla que aquesta calor podria afluixar una mica, tot i que encara es podrien superar aquests llindars de calor a l'interior de Catalunya, i a partir de dimecres, segurament dia de Sant Joan, tot i que la calor ens acompanyarà encara durant 8 o 10 dies més, sembla que remetrà una miqueta.
0: I a les portes de la revetlla de Sant Joan, 161 municipis de 15 comarques catalanes activen el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendis. Especial atenció, doncs, als petards, perquè Maria Gómez podrien causar incendis forestals.
5: Sí, des de l'Associació de Comerciants de Focs Artificials d'Espanya recorden que la pirotècnia s'ha de manipular sempre amb respecte, seguint les instruccions i pensant en l'entorn perquè la revetlla sigui una nit màgica i sense incidents. El producte estrella continuaran sent les bombetes i també els assortiments. Jordi Brown és el president.
6: Això ens marca clarament que és una festa familiar i infantil. I després són els assortits, no? Els assortits de productes per diferents nivells, enfocats a diferents edats o així. O sigui, el que busquen és un assortiment realment per viure en família.
5: Un sector que manté viva la tradició mentre avança per adaptar-se als reptes actuals, com minimitzar la contaminació acústica.
6: Doncs entendre que la sonoritat és un producte intensa que la pirotècnia ja ha de tindre sonoritat, però no tots els productes, i s'ha de buscar la convivència, i per tant el tema de contaminació acústica és un punt important.
5: Segons l'associació, la facturació d'enguany serà d'uns 17 milions d'euros, un 5% més que l'any passat.
0: I als esports, en una hora comença el segon partit de la fase de grups del Mundial entre Espanya i l'Aràbia Saudita. Lamine Yamal serà titular, deixant a Ferran Torres a la banqueta. És un dels 4 canvis que introdueix Luis de la Fuente. Dani Olmo, Àlex Baena i Pedro Porro també surten d'inici en lloc de Fabián Ruiz, Gavi i Pedro. És tot per ara, ja ho saben. Tornem amb més informació al punt de les 5 en aquesta sintonia. A Ràdio 4, bona tarda.
1: Ràdio 4. Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
7: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
1: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.
8: Catalunya Express amb Joan Arenyes.

Com va? Salutacions des de la sintonia de Ràdio 4 en el moment de començar aquesta nova edició del Catalunya Express que t'acompanya com cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM. Potser estàs escoltant la remissió o potser estàs escoltant el podcast, que pots fer-ho a través de la pàgina web de Ràdio 4 o bé l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè t'expliquem tot allò que és actualitat en el món de la música en català i ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui a la segona ara tindrem amb nosaltres a Hippia, un autèntic torbellino de persona que és ballarina, que és cantant i que és una persona molt espiritual i influenciadora a les xarxes. Té moltes facetes obertes i avui ve a acompanyar-nos per presentar-nos les cançons d'un EP, del seu nou EP que acaba de publicar fa ben poc. Hippia estarà amb nosaltres a la segona del Catalunya Express. Però a la primera tindrem ocasió de parlar amb Amulet, un artista mallorquí que acaba de publicar el seu nou àlbum i que ve a compartir-lo amb nosaltres en aquesta primera hora. Una hora que, després d'escoltar aquesta novetat de Danny Six i Iskid, també vol que compartir amb tu una altra cançó, en aquest cas, de Lluc, amb la cançó Sang. Som-hi, va!

no hi res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I som millor contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

farol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És el millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Sant.
1: Catalunya Express amb Joan Arenas

És la nova cançó d'Al·lèrgiques al Pol·len. Du per títol Un amor i dona pas a una altra novetat, la de Laura Gibert i la cançó Amulet. Justament Amulet és l'artista que ens acompanyarà just després d'aquesta cançó. Però vaja, res a veure una cosa amb l'altra, eh? Laura Gibert i Amulet.

0: Això és Desastre, la cançó que obre i dona el títol del disc que avui ve a presentar-nos, Amulet. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Amulet és el teu nom artístic, entenc.
1: Sí, Amulet és el meu nom artístic, que és supercomplicat perquè ve d'Antoni Mulet, que és el meu nom, o sigui que més o menys...
0: Antoni Mulet, que ets el teu nom, i Amulet. Te'l van posar al col·le, això, o te l'has posat tu amb un exercici de...
1: Era el meu primer correu electrònic, va ser amulet@... alguna cosa així, i després, com quan vaig haver de posar-me nom artístic, ja ho tenia per tot posat així, i va ser fàcil, sí.
0: Està bé. La teva carrera comença el 2021 amb un disc que es deia Un desert de colors, després arriba Petit Viking el 2023, i tant un com amb l'altre vas tenir força èxit i repercussió. Premis, fins i tot.
1: Sí, sobretot amb aquests premis típics que sempre t'apugen una mica, t'has amorat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, aquests de l'Enterroc els agrada repartir premis als puestos, eh?
1: Sí, sí.
0: Però bueno, no és per desmereixer.
1: No, però és una pujada de Déu, sempre te'n vas com una mica més content en tu mateix, no?
0: Però clar, si t'han donat un premi amb el disc anterior, quan fas el nou dius, hosti, aquí tenim un llistó alt.
1: Sí. Bueno, amb aquest disc ha estat una mica ressetejar expectatives, no?
0: Sí?
1: Sí, perquè amb els dos anteriors, clar, venia just sortir de sa carrera, amb el deliri aquest de joventut, de voler-te menjar el món, no? I te penses que el que facis tu no ho ha fet ningú mai abans, i després quan comences a donar-te en compte que hi ha molta gent fent coses molt guais, no? I que som més petits del com es pensàvem de vegades.
0: Clar, a més, veig que per dates això és ple època de confinament, de Covid,
1: sí.
0: Que va donar peu a que molta gent comencés a posar en marxa projectes que potser tenien allà esperant el moment adequat, i ara ja no estem en aquesta tessitura, diguéssim. No?
1: Sí, exactament, i a més, clar, a mi m'ha agafat just sortint de sa carrera i tenia una mica aquest moment d'incertesa, de no saber molt bé què fer en sa meva vida, i clar, era com un moment meravellós per arrencar un projecte així, perquè clar, no hi havia obligacions, no tenia feina, no tenia estudis, no tenia res, i clar, després, a mesura que vas sortint al món i te vas trobant sa realitat, pues veus una miqueta que s'han de fer altres coses també, no?
0: Clar. Dius que amb això fas un reset, però clar, teníem en els teus inicis vinculat al folk britànic, d'alguna manera. Però en aquest desastre canvies, diguéssim, d'orientació, vas cap a altres interessos?
1: Sí, ha estat una mica reimaginar sonoritats i sobretot maneres d'escriure. Jo feia una mica el pecat que feim tots els cantautors de basar-nos molt en guitarra i bou, que està bé també, però sentia que després de dos discos d'utilitzar una fórmula i d'anar-la refinant i tal, que aquella fórmula m'havia quedat una miqueta estancada, no? Que no me deixava potser explicar coses i desenvolupar les cançons i construir de la manera que potser volia fer-ho, i ha estat una miqueta el procés de pues, començar cançons cadascuna des d'un lloc diferent, no? Potser des d'una melodia, des d'una línia sintetitzador, des d'un beat amb un loop d'una caixa de ritmes, alguna cosa així, i la veritat és que m'ha agradat, perquè fa que cada cançó pues, puguis trobar-li la seva personalitat. Això m'ha agradat, sí.
0: O sigui, pel que em dius, dos discos i has vist que anaves de dret cap un mur, diguéssim.
1: Sí.
0: I has hagut de fer una maniobra.
1: Sí. Crec que mos passa molt d'artistes, eh?
0: Sí?
1: Que el tercer disc...
0: Jo què sé, quan portes uns quants discos, això ja s'ha esgotat, n'hem volat una cosa, però amb dos potser...
1: Amb dos, sí, bueno, també és que, clar, he mantingut sempre molt el meu equip de treball, no? Els tres discos estan produïts amb el mateix productor, que és en Jaume Gelabert, de Tramuntana Studios, que és un estudi meravellós de Mallorca, per qui no el conegui. I clar, feia falta una mica de reimaginar el que estàvem fent, perquè sentíem una miqueta estancat, no?, tot plegat.
0: Trobes que, a banda del reconeixement que t'ha arribat a través de premis, el públic també està reconeixent la teva feina? Et sents una mica... això, que tens el retorn de
1: ets a, dels oients? Et sa pregunta del milió. Sent que és lo del públic, en el final és el crític més important de tots, per jo, perquè és que en el final decideix si fins a quin punt te dediques més temps en això o has de complementar-ho amb altres coses, i sent que sempre he sentit un suport molt important del públic, tot i que és una mica això, no?, que és una cosa que sempre està fora del nostre control, i xerrant de les expectatives que xerrava abans, ha estat una miqueta una de les coses que he hagut de fer una mica un reset, de pensar, bueno, el públic també té altres coses a fer en la seva vida, no pensen constantment, ui, què està fent la Muleta, que està publicant, no puc pretendre que tothom estigui tan pendent de jo com estic jo de jo mateix, i ha estat una miqueta que reset i entendre que, bueno, pues el públic al final t'escolta si li dones alguna cosa que meresqui ser escoltada, no?, per ells.
0: Parlem del títol de l'àlbum, es diu És desastre, que té un punt d'extrema sinceritat, i per altra banda d'això, de no amagar les cartes, diguéssim. Per què has triat aquest títol?
1: Perquè, bueno, l'àlbum xerra molt des d'una perspectiva d'una ruptura, no?, des d'un desastre romàntic, diguéssim, i volia que fos com una espècie de radiografia, no?, d'aquest moment de passades, que una cosa hagi sortit malament, fins i tot des de la perspectiva de que hagi estat traumàtica, no?, i que hagi significat una cosa negativa en el moment, com seguim aquest procés des d'aquest moment a convertir-ho en una oportunitat de creixement i de aprenentatge, no? I crec que és una cosa que és molt universal, perquè tenim com a humans la capacitat d'adaptar-nos a diferents situacions, i per això el desastre romàntic era com una oportunitat per explicar una cosa que crec que és universal, no? I que tots mostrem

0: Festival Sororitat, i clar, fa molt d'anys que estem treballant junts, fent música junts, i clar, quan va arribar aquest tema en concret, me demanaven a Xisca i mira, va ser fàcil.
1: Aquí us que poseu el reggaeton, eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, són estils que són molt divertits de treballar, perquè els tenim també associats a unes lletres i a uns... hi ha uns missatges molt determinats, i subvertir-los per convertir-los en un missatge polític o en un missatge social me sembla una tasca interessant.
1: Està bé. Perquè va d'això, no? In Paradise?
0: Sí. Sí, sí. Bueno, és turisme que mos rebenta tots, no? Aquí a Barcelona també mos ho trobam, a moltes zones de Catalunya també, i a Mallorca ja està sent una cosa intreballable. Jo no sé aquest estiu com ho farem, perquè entre la calor i els turistes arriba un moment que ja no saps on t'has de ficar.
1: És que no s'hi cap.
0: Sí, sí, sí.
1: Llocs, és horrorós. Va, escolta'm aquesta cançó que es diu In Paradise, que comparteix a Molet amb Xisca.

0: In Paradise, un dels temes de Es Desastre, el disc que avui comparteix amb nosaltres Amulet, des de Mallorca. Diu la presentació de l'àlbum que aquest treball defuig completament de la gran diluqüència, busca el bon rotllo per digerir les penes. Segons tu, és més fàcil parlar de coses doloroses? O no, al contrari, quan estàs content i alegre és quan surten més fàcil.
1: Uah, jo és que som molt cantautor amb això, eh? Jo les penes...
0: O sigui, és d'aquest de les penes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, molt de penes. Tot i així sempre he pensat que les penes amb una dosi d'optimisme sempre entren millor, no? És com el postre després d'un dinar feixuc, no? O un cafè després d'un dinar pesat. És com aquest punt de bueno, donar-li un toc d'humor, un toc d'optimisme, de que els finals feliços sempre ajuden a que una cosa, una pel·lícula dura sempre sigui més passable, no? més fàcil d'entendre.
0: Aquest desastre que descrius en el títol i que m'hi expliques que és un trencament amorós, l'has superat al final o no?
1: Sí.
0: I el disc t'ha servit per superar-ho?
1: Bueno, el disc són experiències lligades

0: a diferents, a diferents processos, alguns romàntics i alguns que no, no? Perquè crec que el disc necessitava també que reflectís algunes situacions i algunes realitats que mos trobam molt la gent de la meva generació, no? Que és una generació que probablement en el moment que s'ha hagut de... Bueno, el que m'ha passat a mi, no? Que en el moment d'introduir-se en el món laboral i de començar a ser persones adultes, mos van trobar una pandèmia que ho va retrasar tot i va semblar que era un joc fins que de sobte ha deixat de ser-ho, no? I crec que hi ha una sèrie de situacions que ens han trobat la gent de la meva edat, més o menys, que crec que se reflecteixen en aquest disc, no? El tema del nihilisme, el tema de no trobar sentit a les coses que tenim, que són coses que se reflecteixen de manera romàntica, amb una ruptura, però que també les mos trobam en el nostre dia a dia, no? I en el final crec que el meu procés de sanació que he passat amb aquest disc ha anat més lligat en aquesta metàfora, no? que faig amb el llenguatge romàntic.
1: De fet, els trencaments amorosos és una bona... Font d'inspiració per molts discos i per molts artistes. Sí. Aquí hi ha una cosa molt interessant que expliques i que m'agradaria que acabessis de desenvolupar una mica. Dius que el desastre no és el trencament, sinó la incapacitat de deixar anar el temps.
0: Sí, és que quan una cosa esclata, no? Hi ha un moment en què sempre som capaços de potser dir, mira, pues ja està, esclatat i és suficient. I de vegades quan intentem estirar, no?, aquestes situacions perquè ens resulta dolorós deixar-les anar, no? I quan les intentem estirar, més doloroses se converteixen, no? I crec que això, més enllà de que ens pugui passar amb una parella, crec que és un aprenentatge que bueno, a través d'aquest disc i a través d'aquestes cançons hi ha hagut coses de les quals he agafat consciència, no?, de processos que m'han passat a la meva vida, que en el final, com abans, ets capaç de posar un límit, no?, i de dir fins aquí hem arribat, abans surts d'aquesta situació, no? Abans pots començar a pujar cap a dalt i mentre no fas això, estàs anant cap a baix, no? I crec que és una cosa que moltes vegades no som capaços de fer-la per aquesta por i que està bé agafar-ne consciència.
1: Musicalment descrius el teu disc com a pop d'autor de sonoritat low-fi mediterrània, que penso jo, ostres, anar a un bon estudi de gravació a fer low-fi, deu ser una mica tirar-se pedres a la teulada.
0: És que des low-fi...
1: Vull dir, el productor diria, ostres, no facis fer això, cabrón.
0: Sí. Hi ha una filosofia que m'encanta de slow-fi, més enllà de que sigui slow fidelity, com ha traduït literalment. Hi ha com aquesta filosofia, que per això és on comença slow-fi, que és aquesta idea de curar molt bé... On pensam quina sensació volem transmetre a través de la sonoritat d'una cosa, no? Per això slow-fi comença amb aquestes coses de, bueno, escoltant Wonderwall, però l'estàs escoltant dins el bany amb la dutxa en marxa, mentre ton pare s'estan discutint a l'habitació de vora perquè s'estan a punt de divorciar, no? I aquesta sonoritat d'agafar una cosa que tenim familiaritzada i passar-la per un filtre i tal i que realment te trobis amb aquesta situació, crec que és una mica la sonoritat low-fi que m'ha agafat, no? De tenir molt en compte a través de quins filtres i a través de quines maneres passam cada so i cada cosa perquè transmetri la sensació que volem donar, no? I per això crec que me representa una miqueta aquesta etiqueta de low-fi.
1: Està bé. També lo-fi, no ho sé si és el teu cas, però d'alguna manera també representa pocs mitjans, diguéssim, no? Fer les coses amb els mitjans justos, sense grans parafernàlies, és el cas?
0: Per algunes coses sí, per algunes coses no. És a dir, jo considero que amb el disc no puc dir que hagi tingut pocs recursos perquè en el final l'hem pogut desenvolupar tot dins un estudi amb unes condicions fantàstiques, tot i que no hagi estat, pot ser l'estudi més enorme del planeta, és un estudi xulíssim, en Jaume el té superben equipat i superben treballat, però sí que pues, per exemple, és quasi que pràcticament tot el disc som jo com a músic i alguna cosa d'en Jaume que pot ser gravat ell de percussions, però no hi ha més músics, no? Mm-hmm. I sí que pot ser el minimalisme no ha estat tant a nivell d'equipament ni de material i això, però sí que hi ha hagut un minimalisme a nivell de personal, no? A nivell de quantes persones han col·laborat en aquest disc, més enllà de les col·laboracions que hi ha, que evidentment pues, han de ser allà.
1: Es pot dir que és un disc conceptual? Vull dir, és un disc que està tot basat en aquesta història personal que tu has pogut abocar aquí i que s'ha d'escoltar una mica en seqüència o no cal?
0: Però jo sí, però jo sí, jo sóc molt partidari d'escoltar els discos com a de principi i final, perquè crec que tenen una finalitat narrativa que una cançó tota sola no la té, no? I tot i que aquest disc no ha estat gravat per ser un disc conceptual, crec que en el final no sé fins a quin punt ho hem aconseguit, però ha estat intenció, no? A l'hora d'ordenar les cançons i a l'hora de, pues, en el final teníem totes les cançons, afegir-ne alguna altra per acabar de lligar, i crec que sí que hem intentat que tingués aquesta utilitat.
1: És ben curiós que en un disc que parla d'això, de trencaments, hi hagis comptat amb la col·laboració de Josep i Maria Ribot, que és una formació que s'ha fet un far de remar i d'apostar pel seu projecte, i al final han tirat la tovallola.
0: Sí. No ho sabia quan vam fer aquesta cançó. No ho sabia, va ser una coincidència curiosa i trista, perquè era un projecte que a mi m'agradava molt.
1: A mi em tenen enamorat, eh?
0: A mi m'agrada molt.
1: I ells ho saben, que els dic cada vegada.
0: Sí, sí, sí. I teníem molta sintonia a l'hora d'entendre's per què feien les coses, no? I havíem tingut alguna conversa amb ells d'aquestes il·luminadores, no? Que treus com a la filosofia de fer música. I va ser una llàstima, i estic molt content d'haver-ho pogut fer just abans de... Perquè crec que va ser un dels darrers llançaments que varen fer, que varen col·laborar abans d'anunciar-ho, i bueno, és un privilegi, sí.
1: Esperem que torni algun dia i que recuperi una mica aquest projecte, que és interessantíssim.
0: Sí.
1: Escoltem la cançó que comparteixem amb tu en el teu disc, que es diu Hasta la vista.

0: Hasta la vista, baby. Aquí citen a Terminator, una mica. Amb aquesta cançó que comparteixen Jaget i Maria Ribot amb Amulet, aquest artista mallorquí. Jo vaig conèixer a través d'una col·laboració amb els Amics de les Arts. Va dir, qui és aquest paio? Qui és aquest tio que col·labora aquesta gent? D'on t'ha sortit? Com va anar això?
1: Buah, pues, és que clar, amb els Amics ha estat un procés d'anys, eh?
0: Perquè sí?
1: Va ser un programa de TV3 que va sortir durant la pandèmia, que se deia Cover.
0: Ah, sí.
1: No sé si
0: bueno,
1: te sona.
0: Sí.
1: La primera edició d'aquest programa hi havia els Amics de les Arts com un dels grups participants i nosaltres teníem una versió amb en Pau Franc d'Oerro, un grup de Mallorca que també fa molts anys que estan en marxa, i vàrem dir, pues, la presentàvem, ja la teníem feta i la vàrem presentar, i mira, mos vàrem seleccionar, d'aquí un dia vàrem venir a l'Auditorium de Palma, mos vàrem convidar a cantar-la amb ells, i una cosa va dur l'altra, i va ser aquest estiu passat que vàrem coincidir un concert seu a Porreres, a Mallorca, i quan va acabar el concert estàvem parlant i vàrem dir, bueno, farem això, tal, si vols participar, i evidentment va ser un sí absolut, però és que a més, no només això, sinó que a més mos vàrem dir, pues, fes una cosa, grava-la tu, i nosaltres ja participarem una vegada estigui com a tot el procés de producció acabat, pues, tal. I la confiança aquesta d'un grup amb una trajectòria de 20 anys que t'agafin a tu i te diguin no, mira, és que m'agrada el que fas, confiarem en tu per fer la producció d'aquest tema, és una cosa que els estic molt agraït i estic molt content del producte final i de la resposta que varen tenir.
0: Home, i compartir això a disc amb una colla d'artistes col·laboradors en aquest disc de 20 anys dels Amics, que hi és tothom allà.
1: Sí, va ser com un premi particular, no? És com xerràvem abans dels premis en The Rock i tal, i és un mes, no? És un premi que me'ls van donar els Amics de les Arts.
0: Per tant, entenc que també fas productor, o t'agrada produir?
1: M'agrada. Jo sóc animal d'estudi. Per jo hi ha dos tipus de músics, hi ha músics més de directe i músics més d'estudi. Jo sóc un friqui de l'estudi, sóc un científic loco d'aquests que a veure quin Frankenstein podem fer avui, i és el que més m'agrada, és un procés des que sent que m'enriqueix molt com a persona, més enllà de com a músic, perquè conèixer algú dins l'estudi, algun altre artista dins l'estudi, és un procés molt, molt agraït, i de moment no he tingut oportunitat de fer moltíssimes produccions directament amb un artista que confia jo directament per fer una producció, però seria un procés també que m'agradaria molt, sí.
0: Hem triat cançons on hi ha col·laboracions, gent que han volgut participar en el teu disc, però que ningú es pensi que és un disc de col·laboracions. Hi ha un parell de tres puntuals, però és un disc molt personal, al final, no?
1: Sí. Per jo, les col·laboracions aporten molt, però també, si vols que el disc te representi com a artista, també hi ha una mica un límit de quantes pots arribar a incloure un disc abans de que se converteixi en un disc col·laboratiu, no? Que també està bé, però me feia ganes mantenir una mica aquesta narrativa i per jo hi havia algunes cançons que s'havien de mantenir soles, a part de que també la col·laboració per jo és una eina, de vegades, quan tens un bloqueig amb alguna cançó concreta.
0: Va bé.
1: Sí, és una manera, de vegades, de dir...
0: Et posa les piles.
1: Sí, de dir, mira, vine i anem a resoldre-ho junts. És una bona eina.
0: Està bé. El disc acaba de publicar fa molt pocs dies i ara no sé quin és el teu planning, diguéssim, si tens intenció de presentar-lo en directe aquest estiu, esperaràs la tardor, com t'ho planteges a partir d'ara?
1: Sí, aquest estiu ho farem a Mallorca. Això és una cosa que he preferit fer-ho una darrere l'altra, no? Primer treure el disc i després posar-me en el procés de pensar com ho fèiem, no? per presentar-lo. Farem dos concerts a Mallorca, 25 de juliol Movo Fest, que festival per jo de referència a Mallorca, que aquest any a més tanca portes, o sigui que serà una festa molt especial, i la setmana anterior, 17 de juliol, estaré en el meu poble, Santa Maria del Camí, fent festa major i retornant una mica en els escenaris, que mos fa il·lusió, i després, pues, a veure quan podem venir aquí a Catalunya, quan podem anar a País Valencià, és una mica la corolla que tenim, a veure si hi ha programadors interessats i a veure si podem muntar alguna cosa nosaltres.
0: Vale, per tant, veig que de moment no hi ha res així a la recambra, però intenció n'hi ha, no?
1: Sí. Serà la feina ara a partir d'aquest estiu, sí.
0: És complicat, no?, suposo, per un músic mallorquí sortir de l'illa. Hi ha gent que és molt acomodada, també s'ha de dir, que li costa. Però el que fa el pas de dir, no, jo vull sortir d'aquí i anar per tots els països catalans, no sé fins a quin punt és dificultós per un artista nou.
1: És difícil, Jan, evidentment hi ha una insularitat i això complica moltes vegades les coses, però de vegades també el més difícil és fer entendre a programadors d'aquí que no és tan difícil. no? I que en el final es agafar un vaixell i ficar-nos tots allà dins, i que igual en lloc de dues hores de viatge n'han de fer 12, no? Però vull dir que crec que som molts els artistes de Balears que tenim la predisposició de venir aquí i de mirar-nos de fer un espai dins l'escena i dins la indústria d'aquí, i de vegades ens trobam com a portes ja tancades perquè sembla que ha de ser molt complicat, no? I al final nosaltres també estem molt acostumats a que moltes vegades hem de venir aquí per fer una cosa o una altra, i al final un concert és una feina més, no? I no estem bastant predisposats, i en el meu cas sempre que he pogut venir aquí a Catalunya sempre és una alegria. Tenim el nostre públic aquí també, d'una manera o d'una altra, i sempre és una alegria.
0: Quin és el teu format de directe? Tens banda?
1: Sí, farem un quartet clàssic enguany. És una cosa que l'hem hagut de plantejar, perquè jo amb els discos anteriors no duia bateria, perquè anava tipo ombra orquesta amb un bombo en el peu esquerre i una pandereta en el peu dret. Sí.
0: Maco de veure, també.
1: Sí, era molt divertit, fins que arribava un concert que se t'enganxava un bessó allà que no sabies com treure-lo i sorties de l'escenari una miqueta coix. Però clar, en aquest disc hem ficat molt d'elements de percussió i de bateria, i ho volíem tenir tocat en directe, perquè si no trobàvem que perdia sentit. Per tant, farem format de bateria, baix i guitarra banjo, a més la meva guitarra i bou, i bueno, a veure què tal. L'estrenarem aquest juliol, a veure.
0: Doncs estarem pendents. Abans de tancar l'entrevista, explica'm els llençols.
1: Els llençols era una mica la cançó que tenies dubte de si fos la primera o la darrera. Sí, perquè per jo la primera i l'última cançó són en certa manera intercanviables, perquè m'han de funcionar perquè si tu l'acabes d'escoltar i l'has de tornar a començar, vull que funcioni com a cicle, no? I per jo és una cançó que me va servir a mi personalment m'ha servit com a un recordatori de per què faig això de fer música, no? Perquè és una mica... Té la frase de qui farà cançons que es tirin els llençols si jo no les faig, no? Qui farà cançons per jo si jo no les faig? I va ser per jo és una cançó especial, perquè me recorda perquè faig això de fer música, que de vegades és difícil d'entendre perquè no és fàcil. Per tant, és una cançó que segurament me la quedaré com a recordatori per jo.
0: Sí. Doncs ja ho sabeu, és el seu projecte Amulet, és en Toni Amulet, des de Mallorca, acaba de publicar el seu tercer disc titulat Es Desastre, i avui ha vingut aquí a compartir-lo amb nosaltres, i tanquem l'entrevista amb aquesta cançó, Es Llençols. En Toni, un plaer conèixer, tenir-te aquí, i fins al pròxim disc.
1: Un plaer, fins a la propera.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.

Dues veus antagòniques i femenines, les dues, per arribar al punt horari. Primer, acabes d'escoltar Diana Moore i el seu nou single, Moviment Tabú, i ens anem a la Plana de Vic per escoltar a Bruna Enfruns, el seu estil country, amb aquesta cançó que es diu Texas és casa.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda. El mercuri s'enfila fins als 40 graus a Lleida i al Poal. Xifres de rècord de la primera onada de calor el primer dia de l'estiu. Superen els 40 graus 5 municipis catalans: Mollerussa, Alfarràs, Valdomar, Vallfogona de Balaguer i Vilanova de Segrià, i els freguen altres 3. Un episodi de calor extrem que té conseqüències per a la salut. Segons el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, 55 persones han estat ateses des de que va començar el 19 de juny. A l'edició de cap de setmana, el cap de predicció de Meteocat, Santi Segalà, avisa que les altes temperatures s'estendran fins dimecres i alerta que avui i demà patirem nits tòrrides.
3: Avui hem emès els primers avisos per calor nocturna que afecten la nit de diumenge cap a dilluns i la de dilluns cap a dimarts. Per tant, dos nits en què haurem de conviure amb temperatures per sobre dels 20 graus en molts sectors de Catalunya, és a dir, nits tropicals i també nits tòrrides, sobretot a punts del litoral. Valors que no baixaran dels 25 graus en molts sectors de la zona metropolitana de Barcelona, però també a d'altres indrets del país.
2: Especial atenció a les persones vulnerables, com ara la gent gran, els nadons i els malalts crònics, perquè les temperatures afecten perillosament la seva salut. Cal revisar tractaments i fàrmacs, sobretot aquells que poden suposar una pèrdua de líquids. Jordi Mestres, metge de família i vocal de la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
4: Fàrmacs que afavoreixen que, per exemple, doncs, perdem més líquid, a mi és necessari que els prengui per algunes patologies determinades, però justament a l'estiu estem forçant més el ronyó i, per tant, són qüestions que van sumant aquest efecte acumulatiu, no? I, per tant, la calor, doncs, pot influir.
2: Ve de gust refrescar-se i a Tortosa, convocatòria multitudinària en la 25a edició de la Piraguada, un acte reivindicatiu en defensa de l'Ebre que posa l'accent en el manteniment d'aquest espai natural per part de la ciutadania. 250 participants han recorregut el tram de Xerta a Tortosa amb piragües i caiacs, des d'on han pogut observar el color del riu. Matilde Font, portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre.
5: Quan estàs dins del riu comproves que l'aigua és transparent i no marronosa com hauria de ser, el que vol dir que les espècies invasores cada vegada proliferen més perquè les condicions d'aquest riu han canviat en aquests últims 60 anys moltíssim.
2: L'organització apunta a la importància del moviment social en el moment clau en què es debat el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre i l'inici de la tramitació de la Llei de Transició Hídrica a Catalunya. Des de l'entitat reclamen que aquest nou pla asseguri els cabals necessaris per garantir la vida del riu i del delta. I de l'exterior, el vicepresident dels Estats Units valora positivament la reunió bilateral que es manté a Suïssa a aquesta hora per assolir un acord de pau entre Washington i Teheran. J.D. Vance considera que s'ha fet grans avenços també al Líban.
6: Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. These things are always a little
2: bit. Hem vist grans avenços assegurant l'alto al foc al Líban es manté. Aquestes coses solen ser caòtiques, però si recules i et fixes com estaven fa uns mesos, veuràs que s'ha avançat moltíssim, ha asseverat Vance. Però els atacs israelians d'aquesta setmana sobre Beirut han provocat que l'Iran torni a tancar l'estret d'Hormuz. I aquest és el principal escull per a l'Iran, per als Estats Units, que Teheran abandoni el seu programa nuclear. Un fet que el president persa, Masoud Pezeshkian, ha descartat abans de la reunió. I continuem a l'exterior, perquè precisament el mandatari estatunidenc Donald Trump ha assegurat que el primer ministre britànic Keir Starmer dimitirà demà dilluns. El gabinet del cap laborista confirma, però, que Starmer reflexiona sobre el futur del seu país. Peter Kill.
7: These are decisions for Keir to make, and that's why I said that he is taking the time as well as but I know that he's a prime minister who always puts country first.
2: Assenyala que Starmer és un primer ministre que sempre posa el país per davant i que prendrà la decisió que més convingui tant al país com al partit. La popularitat del laborista, que va aconseguir els millors resultats electorals de la història dels vermells, s'ha desplomat darrerament per la vinculació d'un exmembre amb el padrastre Jeffrey Epstein o la crisi heretada del seu predecessor Sunak. I els esports? En marxa el segon partit de la fase de grups del Mundial entre Espanya i l'Aràbia Saudita, amb Lamine Yamal com a titular, Dani Olmo o Àlex Baena. Aquesta hora el marcador és d'empat a 0, però ja saben, els actualitzarem la informació al punt de les 7 en aquesta sintonia a Ràdio 4, volíem dir. Bona tarda.
0: Ràdio 4.
1: A Ràdio 4 cada setmana descobrim com la ciència i la tecnologia formen part de la nostra vida.
8: Vols entendre millor el món que ens envolta?
1: Digue-li Ciència és el programa que apropa la ciència als ciutadans.
8: Donem visibilitat a científics, universitats i centres de recerca, a les investigadores i les tecnòlogues que estan canviant el futur.
1: Perquè ho tenim clar, sense ciència no hi ha futur.
8: Escolta Digue-li Ciència, Ràdio 4, cada dissabte a les 7 del matí
1: i diumenge a les 8 del vespre.
8: I si no arribes, descarrega'l quan vulguis a la plataforma RN Audio.
1: O al web de Ràdio 4.
8: Ciència per entendre,
1: tecnologia per avançar
8: i coneixement per a tothom.
0: Digue-li Ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll. Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express, amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

Una cançó preciosa i que fa molt per Sant Joan i aquest cap de setmana d'inici d'estiu és la versió i homenatge que fa a Antònia Font, l'Anna Andreu, amb aquest clàssic de la banda mallorquina, Focs Artificials. Amb ells hem obert aquesta segona hora que avui compartim amb Hippia. Abans, però, més novetats, la que ens porta Biel Martí acompanyat de Maria Cielos i la cançó Dins la batalla.

0: Gaia és la cançó que obre un EP que avui ve a compartir amb nosaltres un artista que no té cap problema en barrejar Afro House, pop, intel·ligència artificial i dansa amb un EP que és una autèntica bomba. Estem parlant de Hippia. No sé si ho dic bé mai.
1: Està perfecte.
0: Ah, bé. Com estàs?
1: Molt bé, molt emocionada d'estar aquí.
0: Fas música dance amb accent lleidatà, que això,
1: sí.
0: Això em té el cor robat.
1: Sí, sí, sóc de Lleida, bueno, concretament del Picat. Així que el que faig és fusionar el català, que és la meva llengua d'arrel, perquè sóc catalana, amb l'anglès, que és la llengua que em permet expandir el meu missatge, internacionalitzar el català. Uh-huh. Que també vull expandir el català per a tot el món.
0: Carai, això és una creuada, eh? Això és un...
1: Sí.
0: Que espero que no siguis tu sola.
1: Bueno, és un llenguatge propi. I a mi m'agrada innovar, crear coses noves. Doncs per què no, no? Doncs també amb el tema I Dream in Catalan,
0: sí.
1: Que és interessant, perquè està tot en anglès, però estàs dient I Dream in Catalan. I és per a tota aquesta joventut que viu fora, a l'estranger, però que encara no ha perdut les seves arrels perquè continuen somiant en català.
0: Està molt bé. Però ara que treus el tema,
1: sí.
0: Tenim un problema, això, al català.
1: Ah, sí, quin?
0: Quin? Doncs que la gent l'està deixat de fer servir, la gent
1: clar.
0: Jove.
1: Ja,
0: pues... I està molt bé que hi hagi gent com tu amb consciència de que això no es pot perdre i de que s'ha de donar suport a la llengua.
1: Mira, jo com a artista tinc una missió claríssima. Tinc dues missions, en realitat. Una, que el nostre futur, sigui en català. És a dir, que no desaparegui de les xarxes socials, que no desaparegui d'entre els joves i que aquest

0: traslladar el passat al present. Llavors, una IA molt realista, que sembla real, que a vegades jo em sorprenc.
1: És increïble.
0: Llavors, per exemple, el timbaler del Bruc, la història, no? La llegenda.
1: Tu vas allà, a veure, timbaler, què ha passat aquí?
0: Què ha passat? Llavors, és com si... Sí. No els entrevisto, sinó que em submergeixo dins de la història. O sigui, estic gravant amb un mòbil el timbaler, què és el que va passar i com reaccionaven els que estàvem amb ell i tot.
1: És increïble. A veure, això de la IA és una eina increïble. Sí. L'estem fent servir tothom a la mesura de cada un les seves coses. Però a vegades ho preguntes a algun artista, tu fas servir la IA o com la fas servir, i hi ha gent que diu, que gairebé que s'ofèn. Diu, perdona, jo, la IA, què és això?
0: No. Jo totalment el contrari.
1: Hi ha les dues passades. Hi ha gent que diu que sí, que la fa servir pel que sigui, i gent que ni la vol sentir parlar de la IA.
0: Bueno, és com quan va començar internet.
1: Exacte.
0: No? El primer mòbil, també. Doncs qualsevol tecnologia que va començar, inclús, fica-li la roda. Va ser la tecnologia del moment, no?
1: Que em vas molt enrere.
0: Ja, he marxat molt enrere. Però és això, no? Doncs, per què no? Tenim que donar-li la mà a la tecnologia, però sempre saber utilitzar-la i utilitzar-la bé. Que no ens domini ella. Nosaltres, com a humans, tenim que dominar a la IA.
1: Exacte. Bé, doncs, aquesta força de la natura, que és la hippie, la sentiu, va començar, a banda d'això, d'entrevistar gent històrica, que no existeix, de fet, va començar com a ballarina, com a coreògrafa i directora artística. I has donat el pas cap a creadora de continguts i cantant. Com ha estat aquesta transformació?
0: Pues és una transformació realment natural, que ha vingut tot el que ha tingut que vindre en el moment adequat, artísticament, amb l'experiència adequada, i ha sigut una transició natural que realment ha sigut, vinc de la dansa, no?, on el cos parla abans que les paraules, i una evolució perfecta. Doncs ara és el moment d'aquesta culminació com a artista de tindre les meves pròpies cançons, també.
1: El ball, que entenc que és un llenguatge universal, eh? Sense paraules,
0: sí.
1: Pots comunicar moltes coses.
0: Sí. Per això vaig començar també... Bueno, jo ballo des dels 4 anys, no? Llavors, bueno, això també ho portes, eh? Jo des de que era petita jo ja sabia que era artista.
1: Sí?
0: Sí, o sigui, ho tens claríssim.
1: Aquesta teva ja ho sabien.
0: O sigui,
1: la nena ens ha sortit artista.
0: Totalment.
1: En sèrio?
0: Sí. O sigui, als 3 anys jo ja ballava, i la meva besàvia li va dir a ma mare, aquesta nena, la tens que apuntar a dansa. Llavors va apuntar, i l'escola de dansa li va dir, no, que és massa petita amb 3 anys. No té la coordinació perfecta, no? Doncs vinga, ens esperem un any. Doncs als 4 ja ballant, i mai he parat de ballar.
1: Ostres, això se'n diu descobrir la vocació, ja de molt petit, no?
0: Encara i tot sí que m'ha donat temps d'estudiar medicina, 2 anys.
1: Bueno.
0: Però bueno, la cultura necessària per aprendre del teu cos, i sí, després ja doncs com a professora i ballarina per la Royal Academy of Dance of London, de dansa clàssica, després de teatre musical, també, com a experiència he fet molts musicals, un d'en ells, Cop de Rock, amb Dauel Dagom.
1: Ah, és veritat. Bueno, jo l'he vist, aquest...
0: Sí.
1: No el tenia fixada, però...
0: Clar, allà estava jo, hola. Ah. I, bueno, també vaig estar al programa Top Dance, d'Antena 3, que ens van escollir com... els millors ballarins a nivell nacional, que també va ser una experiència, i així anar fent i anar marcant objectius poc a poc.
1: Vols dir, però, que el tens abandonat al món del ball, o
0: no
1: l'estàs combinant amb la música?
0: Sí, totalment, sí, no, mai.
1: Perdona.
0: Mai. De fet, I Dream in Catalan, o Gaia, que és un tema afro house.
1: Sí.
0: Jo me fico com a DJ, ¿vale?, perquè és un tema electrònic, però tinc que ballar.
1: Clar,
0: llavors deixo els cascos i me fico a ballar la meva performance contemporani, una fusió de tot, i després me fico els cascos una altra vegada i a punxar i a cantar, o sigui que tot està combinat.
1: Escolta, escoltant Gaia m'ha vingut al cap que no sé si ha passat això, però això ha de passar. T'has de trobar amb el Kelly Isaiah.
0: Com, perdó?
1: T'has de trobar amb el
0: Kelly. Amb el Kelly, sí.
1: També està fent afro, com tu.
0: Sí, és veritat. No ens hem conegut.
1: Però sou de Lleida dels dos.
0: Faig una crida, eh?
1: Tinc el telèfon, eh?
0: Ah, doncs m'encantaria també col·laborar amb ella.
1: Sí, home, clar, és que jo crec que esteu fets l'un per l'altre.
0: No, jo el conec per tema xarxes, no sé si em conec, bueno, si em coneix a mi, però aquí tenim...
1: Com en diuen?
0: Sí.
1: La senyora que us farà el maig.
0: Sí, exacte. Pues sí.
1: El caueta en castellà.
0: Exacte, sí. Doncs sí, m'encantaria fer una col·laboració amb el Kelly, perquè els dos estem punxant Afro House amb català i som lleidatans.
1: Escolta,
0: més coses en comú.
1: Això ha de passar.
0: Ha de passar.
1: I passarà.
0: Vinga.
1: Li farem saber. Per tant, és curiós que no es coneixeu, que no hagués coincidit encara.
0: No. Que pot ser que a través de les xarxes socials, sí, eh? Que és, uh-huh, el que passa habitualment amb aquest món modern amb el que vivim, no? Que tots ens coneixem virtualment.
1: Sí, és veritat.
0: Però sí que és veritat que tenim que

0: fer doncs, més cites, encara que siguin professionals, doncs, per a poder treballar junts.
1: Què representa per tu aquest Welcome to Hippia?
0: És la porta a un univers propi.
1: Wow.
0: A una tribu. O sigui, tota la meva comunitat, per a mi, realment, no són fans. És part de la meva tribu. I així ho visc, perquè tots estem units i comunicats entre nosaltres i amb la natura. Llavors, doncs, no hi ha diferències. Tots formem un. Mm-hmm. Tu ets jo, jo soc tu. És així. És així.
1: Aquesta consciència ecològica que estàs expressant a l'entrevista i que crec que també està molt vinculada a la música que fas, fins a quin punt és important per tu?
0: Doncs tenim que cuidar el nostre planeta, és el nostre futur, així que jo intento a les meves cançons que totes tinguin un missatge. O sigui, no faig cançons per fer cançons i per omplir l'àlbum, no. Cada cançó serveix per a una cosa o per l'altra. Per exemple, Un veranito, és un merengue. Uh-huh. Aquí sí que m'he anat una miqueta del tema Afro House, perquè volia fer una coseta més estiuenca.
1: De veranito?
0: Un veranito. Ah. Doncs com a mar, com a teló de fons, tenim una cançó per a despreocupar-te de totes les coses. Després tenim el Gaia, que és el cant a la natura, no? Tenim Tu ets molt animal, també, que en realitat és un elogi. És un elogi, Tu ets molt animal, perquè és aquesta sensació que et produeix quan coneixes algú d'ànima lliure, no? Mm-hmm. Saber estimar com els animals, per exemple. Doncs tota la cançó té a veure relacionada amb la natura i també que et serveixi per alguna cosa, que quan escoltis la cançó et remogui per dins, que et generi una sensació.
1: Va, anem a comprovar-ho. Això és Un veranito, és un merengue que ens proposa la nostra convidada d'avui, que és la Hippia, des del seu nou EP, aquest disc amb el que vol que la descobrim. Welcome to Hippia.

0: Un berenito del disc d'aquest EP que avui comparteix amb nosaltres la Hippia des de Lleida. Hi ha una descobrint, hem anat obrint portes aquí, que si coreògrafa, sí, que si cantant, que si productora de música i DJ, i sobretot això, creadora de continguts de les xarxes. Mm-hmm. Tens milers de seguidors a les xarxes.
1: Sí, 50.000. O sigui, dintre de poc, ara 49.000 per ser exactes, però ja dintre de poc, perquè cada dia vaig guanyant centenars de seguidors. O sigui, en una setmana ja tindré 50.000. 50.000.
0: Escolta, ho dius així com qui no vol la cosa i com s'aconsegueix això?
1: Doncs treballant molt.
0: Per això, perquè no és fàcil aconseguir seguidors.
1: No és fàcil, i saps què? Aconsegueixo seguidors, bueno, tribu, no? La tribu...
0: Però tu ets tribu, eh?
1: És tribu. Però de totes les edats. És a dir, que m'està sorprenent molt que em segueix un jove, em segueix com si hagués el seu pare, l'edat del seu pare, i l'edat del seu avi, tota la família.
0: Sempre publiques en català o també fas servir altres llengües?
1: Vaig començar en castellà, de fet, d'aquest EP, Welcome to Hippia. Només hi ha una cançó en castellà, que va ser la primera.
0: Què vol dir quan fas contingut a les xarxes?
1: Sí, el contingut sempre en català.
0: Doncs té molt mèrit.
1: Que bé.
0: Que tinguis tants seguidors, només
1: sí,
0: en català. I tant,
1: sí,
0: ja t'ho dic jo.
1: Bueno, a Catalunya hi ha... crec que 8 milions de seguidors ara mateix... Ai, perdó.
0: Ja.
1: 8 milions de...
0: De persones,
1: de ciutadans.
0: Sí.
1: Pues bueno, poden seguir molts, no? Si et segueixen un milió, mira, fixa't, de 8, o sigui, ja,
0: no,
1: ja tens
0: no
1: uns
0: és fàcil.
1: Quants.
0: Clar, hi ha aquesta queixa, no? Aquesta queixa, o gent que diu, no, jo ho faig en castellà perquè s'arriba molta altra gent, que té el seu sentit. Però... apostar per fer un català, per fer un nínxol, té les seves avantatges, d'alguna manera, eh?
1: Per què ho faig en català? Perquè és la terra que jo estimo. Llavors, com la meva missió és que el nostre futur sigui en català i que continua les xarxes, jo no puc deixar de banda el català. I s'ha de fer tot així. I els joves tenim que tindre, doncs, aquesta immersió del català. I també parlar-ho. A part de les xarxes, doncs, quan et trobis al carrer, parla també el català. Uh-huh. De fet, fa poc vaig ser la imatge...
0: protagonista d'una campanya de la Generalitat i de l'Ajuntament de Lleida.
1: Exacte. Sí, sí.
0: Justament per això.
1: Parla català i peta-ho.
0: Ah, sí?
1: Era així el lema.
0: Home, és que, home, jo trobo molt bé que t'hagin triat perquè és que més t'ho creus i crec que ho defenses molt.
1: Va sortir, a més, el Dia Internacional de la C Trencada.
0: Ah.
1: Sí, que també és molt maco, perquè la C Trencada només ho tenim aquí amb el nostre català. Així que sí, s'ha de fomentar l'ús del català entre els joves.
0: Està molt bé. Tu, en el teu dia a dia, a Lleida... Mm-hmm. Ets optimista en aquest sentit o veus també, com veiem aquí, que cada vegada la gent jove fa servir menys?
1: Soc optimista quan miro les xarxes, perquè és veritat que fa poc vaig estar als Premis Crits de creadors de contingut en català i em vaig sorprendre de la quantitat de gent que cada vegada va sorgint més. I això també em fica contenta. Així que animo a que es parli més. I per això també, doncs, és això. Si els joves veuen que a les xarxes es parla, doncs també s'animen. Uh-huh. I em fica molt contenta el que te dic, no? Doncs que em segueixin gent de totes les edats i que em donin les gràcies pels vídeos que faig.
0: Ahà.
1: Em diuen gràcies pel que fas. Ostres, és molt bonic, eh?
0: Home, és que té molt de mena, la veritat. I realment d'això, jo crec que s'ha de valorar aquest esforç. Quin és l'objectiu amb aquest TP? O sigui, on t'ha d'arribar això, el teu projecte musical? Perquè toques molts pals, tu, eh?
1: Sí.
0: S'ha de dir? Vull dir, tens així...
1: Ja.
0: Saps allò dels plats xinos, aquells que els posen a rodar i estàs clac, clac, clac, clac, clac... Una mica va per aquí, la cosa.
1: Sí. O sigui, això realment ve d'un abans i un després de la meva vida. Fa 5 anys.
0: Què va passar fa 5 anys?
1: Vaig tenir una lesió molt, molt, molt greu al nervi mitjà, que me'l vaig trencar. I vaig estar un any...
0: Sense ballar?
1: Sí, sense ballar i sense sortir al carrer.
0: Ostres.
1: Sí. A l'habitació. L'habitació, amb el meu dolor, però un dolor insuportable. O sigui, un dolor que no es podia viure.
0: Que bèstia.
1: Llavors, ja em vaig plantejar la vida d'una altra forma. ¿Vale? D'aquesta connexió, que ja era espiritual, però ja va haver un canvi important. D'aquí va sorgir també Hippia. Llavors, em vaig plantejar, estem connectats, la meva missió és, amb el meu art, doncs, tindre més consciència de la natura d'aquest planeta sostenible, i com no, en català, no? I és així, és així. I el meu objectiu és aquest.
0: Quina és la teva xarxa, aquesta que acumula tants seguidors? Instagram?
1: Hippia. A Instagram, a TikTok i a YouTube.
0: Ah, i a TikTok, clar.
1: I a TikTok també. Però, sí, Hippia, tal qual, H, I llatina, P, dos P's, dos I's, llatines també, i dos A's.
0: Jo, al final ho he après, eh? Dius, poses dos a cada i ja està.
1: Sí, també, mira, t'ho faig més fàcil. Si tu fic, perquè ja això jo ja sabia que passaria, que costaria, ja sabia. Però si tu fiques la catalana indígena a Instagram...
0: La catalana indígena, sí. No indigent.
1: No. La catalana indígena. Tu fiques a Instagram i ja tinc un compte que es diu la catalana indígena. Punxes aquest compte i ja... ja està enllaçat al meu compte oficial de Hippia. Uh-huh. O sigui que una cosa et porta a l'altra fàcil. La catalana indígena és més fàcil, si voleu.
0: Ah, buscarem. Escolta, i el pròxim personatge històric que entrevistaràs, qui serà?
1: Ai,
0: si pots saber, no?
1: És que estic... Ah. Si tens alguna idea, m'ho pots dir.
0: Bueno, no ho sé. Ara mateix no em ve ningú, però no ho sé, pensem alguna.
1: Mira, fa poc va ser el Serrallonga,
0: sí.
1: que va ser, bueno...
0: Ah, jo tinc un vincle molt fort amb Serrallonga.
1: Ah, sí?
0: Sí, però soc d'aquella zona, jo.
1: Ah, mira, sí. Que bé. Però sí que m'agradaria...
0: Sí, jo de petit em reencarnava amb Serrallonga.
1: Què dius?
0: T'ho juro.
1: Ah, tens que veure el vídeo.
0: Però no, gràcies.
1: Està fet. Busca'l. Però sí que tinc que fer una mica més de menjar.
0: Què vols dir? No.
1: Sí, vídeo sobre el menjar. O sigui, fa poc vaig fer sobre la primera escudella, o el mató amb mel, d'on ve, i fer una miqueta més de menjar català.
0: Està bé. Però és que, a més de tot això que fa,
1: sí.
0: Participes a programes de televisió,
1: sí.
0: de datings...
1: Sí.
0: La gran cita.
1: La gran cita. Vaig participar. Per què vaig participar? Doncs em va cridar l'atenció perquè jo sempre intento connectar, no? Fer una mena de connexió amb les persones. Era una forma de connexió diferent i uh-huh. tenia que experimentar també això, no? Què em vaig trobar? Doncs amb una tribu també de persones molt interessant i això també és fer comunitat i fer xarxa. Així que treballar amb la Dulceida va ser
0: sí.
1: un luxe, perquè és una noia que ho fa tot molt amè, que és molt natural i té una energia molt bonica. I a més, doncs, el director de la gran cita, amb el tono, bueno, increïble, i tots els... bueno, l'equip de producció, l'Anna, també, bueno, increïble. Però no es queda aquí, perquè... fa poc he gravat un altre programa de 3CAT que sortirà dintre de poc.
0: Que no és la gran cita.
1: No és la gran cita, és un programa cultural.
0: Cultural.
1: I aquí ja no puc dir més.
0: No pots dir més. I tu ets la prota o ets una participant?
1: No, sóc una participant.
0: Carai.
1: I va ser molt, molt xula.
0: Bueno, m'ho trobes i fora d'antena, suposo.
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Perquè si no em quedaré així, pensant que... Però no volem, no volem.
1: A 3CAT, a la plataforma de 3CAT,
0: sí, sí, sí.
1: Però ara s'està... Jo no puc dir res ara. Però, bueno, dintre de poc, doncs ja... Sí, es farà real i ho podreu veure a aquesta plataforma increïble.
0: Doncs ara faré dues coses. Aniré a buscar les xarxes, la catalana indígena.
1: Val.
0: I aniré al 3CAT a veure si trobo a la gran cita. Jo no ho tenia fitxat, això.
1: Sí, sí.
0: Marxem amb Dreaming Catalan, si et sembla.
1: Perfecte. I Dreaming Catalan.
0: I res, que un plaer tenir-te aquí, com sempre.
1: Que bé.
0: Ets un torbellino de persona,
1: ai.
0: Però m'encanta que vinguis quan toca.
1: Que bé. Moltes gràcies.
0: Fins una altra.
1: Vinga, fins aviat.

Un bitllet per a tu, Dan Peralbo i el Comboi, és el preludi del nostre podi de la llista d'èxits que s'obre amb Svetlana i Sexeni.

Va, estem repassant les tres cançons que ocupen el podi de la nostra llista d'èxits. En el 3 hi ha Josep Maria, de Sexènima Svetlana. El 2 és per Marcos i Festuc. I el número 1 és per Sutherland, el seu Tutu Turu. A més, marxem. Adéu-siau.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Avui ha començat l'estiu astronòmic, tot i que ja portem dies notant la calorada. Laura Zurriaga, bona tarda.
2: Bona tarda. El mercuri s'enfila fins als 41 graus a Lleida, la famosa Yalpoal. Xifres de rècord que ens deixa la primera onada de calor del primer dia d'estiu. 6 municipis de les Terres de Ponent han superat els 40 graus aquesta tarda. A l'edició de cap de setmana, el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, alerta que avui demà patirem nits tòrrides.
3: Avui hem emès els primers avisos per calor nocturna que afecten la nit del diumenge cap a dilluns i la de dilluns cap a dimarts. Per tant, dos nits en què haurem de conviure amb temperatures per sobre dels 20 graus en molts sectors de Catalunya, és a dir, nits tropicals i també nits tòrrides, sobretot a punts del litoral. Valors que no baixaran dels 25 graus en molts sectors de la zona metropolitana de Barcelona, però també a d'altres indrets del país.
2: Un episodi que té conseqüències per a la salut. Segons el SEM, 55 persones han estat ateses des que va començar el 19 de juny. Especial atenció, doncs, a les persones vulnerables, com ara la gent gran, els nadons i els malalts crònics. Jordi Mestres, metge de família i vocal de la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
4: Fàrmacs que afavoreixen que, per exemple, doncs, perdem més líquid. Millor és necessari que els prengui per algunes patologies determinades, però justament a l'estiu estem forçant més el ronyó i, per tant, són qüestions que van sumant aquest efecte acumulatiu, no? I, per tant, la calor doncs, pot influir.
2: Aquest episodi de calor extrem s'allargarà com a mínim fins dimecres.
0: I avui, segon dia de dol oficial a Tarragona, una ciutat consternada per la mort dels tres infants, el Michael, l'Elias i l'Andine, morts arran l'accident quan es banyaven a una zona de roques a la platja de la Rabassada. Aquest migdia, davant de l'Ajuntament, s'ha dut a terme un minut de silenci marcat per l'emoció i el dolor i trencat per un llarg aplaudiment. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, ha insistit en la importància de respectar les indicacions pel que fa al bany a les platges.
5: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no?
0: El regidor també ha demanat corresponsabilitat a la ciutadania. De l'exterior, avança la jornada electoral a Colòmbia, on 41 milions de persones estan cridades a les urnes per decidir qui serà el proper president del país. Han de triar entre l'ultradretà Abelardo de la Espriella i l'esquerra Iván Cepeda. Tots dos representen dos models suposats de país. Les enquestes donen per favorit el candidat de la ultradreta que planteja una política de mà de ferro i megapresons a l'estil de Nayib Bukele, el mandatari del Salvador, i a qui donen suport l'estatunidenc Donald Trump i l'argentí Javier Milei.
6: Se trata de libertad, de democracia, de institucionalidad contra el caos. Y vamos a derrotar al régimen por el fervor del pueblo colombiano y la ayuda de Dios. Hoy Colombia gana, firme por la patria.
0: A l'altra banda, el candidat de l'esquerra, hereu del president sortint Gustavo Petro, planteja continuar amb les polítiques progressistes socials i combatre la violència posant fre a la desigualtat i la pobresa.
7: Hemos hecho una campaña limpia, transparente, honesta, en la que hemos presentado a los ciudadanos y a la ciudadanía en general, las ciudadanas, nuestras ideas, nuestro programa, nuestros principios, nuestro camino y destino para Colombia en los próximos años.
0: Avui estem que hi pugui haver incidents per la polarització del país. Hi ha gairebé mig milió d'agents vigilant i, com és habitual a Colòmbia durant les jornades electorals, s'ha decretat la llei seca. I de tornada a casa nostra, és diumenge, 21 de juny, a aquesta hora connectem amb el Servei Català de Trànsit per saber com se circula a les carreteres catalanes. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
8: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Compte, perquè en aquests moments tenim problemes a la P7, especialment al tram sud, on hi ha hagut un accident a Avinyonet del Penedès, en concret han topat 4 vehicles. Hi ha 2 carrils tallats i encara que hi ha part dels vehicles a l'oral, la situació és complicada. En sentit Girona, com dèiem, 2 carrils tallats i 12 quilòmetres de retencions. On sí s'han pogut retirar els vehicles, però res a la retenció és a la Roca, en sentit Barcelona, on hi ha 7 quilòmetres i a Parets n'apareixen 3 en sentit Barcelona. Pel que fa a altres vies, comentar, per exemple, que la C31 a Santa Cristina d'Aro cap a Llagostera hi ha 5 quilòmetres de l'altitud i que a l'Ella, on encara hi ha un carril tallat per un accident, hi ha 5 quilòmetres cap a Barcelona, i a Mataró també aturades en aquest mateix sentit, també aturades per accedir de Montcada cap a Trinitat. Això és tot. Bona tarda.
0: I en esports, en el descans ara mateix, el partit de la fase de grups del Mundial entre Espanya i l'Aràbia Saudita. De moment, victòria provisional per a Espanya per 3-0 amb 2 gols d'Oyarzabal i un altre de Lamine Yamal. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 8 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
9: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
10: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
9: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
11: Podríem llevar-nos a les 8.
9: Però per què, si ens encanta?
12: Badó, no puc més.
13: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
14: Badó, em passo el programa de tardes.
15: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
9: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
16: Bon dia i bona sort.
17: Bon dia i bona sort.
16: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.

Què tal? Molt bona tarda. Acabem de sortir del sonar i com qui no vol la cosa, ja ens preparem gairebé per el que vindrà d'aquí uns dies, entre d'altres, i parlant de grans esdeveniments musicals, festivals com ara el Vida i el Cruïlla. Però abans hem de celebrar la Revetlla de Sant Joan i llegir, i anar al cinema, i anar a veure teatre i espectacles de dansa, i tot allò que tingui a veure amb la cultura, millor si és compartida, millor si és comunitària, millor si és cultura de base, que és el que ens ocupem amb aquest el nostre programa. I mireu, parlant de cultura de base, avui us farem 5 cèntims d'una mostra cultural que estimem de manera molt especial i que va néixer, créixer i esperem reproduir-se mercès precisament a l'actitud col·laborativa, comunitària, autogestionada de la gent de Moià. Estem parlant de l'Exabrupto. En parlarem avui al nostre programa, però també us farem 5 cèntims d'algunes notícies que tenen a veure amb el món de la cultura i especialment de la música. I és que, per exemple, aquesta mateixa setmana s'ha presentat el que serà el Mercat de Música Viva de Vic, que ja sabeu que és aquesta cita que arriba després de les vacances d'estiu. I en aquest Mercat de Música Viva de Vic, evidentment, hi haurà moltes propostes musicals, algunes d'elles tan especials com l'espectacle que ha organitzat el senyor Nacho Vegas.

Serà un dels grans moments, sense cap mena de dubte, d'aquesta edició del Mercat de Música Viva de Vic, del 16 al 20 de setembre. Allà hi serem, com sempre, la gent de Ràdio 4 i concretament aquest programa El Territori Clandestí, veient, entre d'altres actuacions, doncs aquesta, que és una coproducció entre el Mercat de Música Viva de Vic, el Vime i també Monkey Week, i que vol celebrar els 25 anys de trajectòria del senyor Nacho Vegas. I és que a Vic, en el decurs de tantíssimes aquestes edicions, hem fet moltes i grans descobertes. Encara recordem quan bona part dels professionals que ens trobem aquells dies en aquest mercat musical van marxar a la plaça dels Màrtirs a veure una dona que havia de presentar els seus primers temes a sobre de l'escenari. Ella era Lia Kali.

Portàvem ja molt de temps seguint a Lia Kali, però aquella actuació de la plaça dels Màrtirs dins doncs, l'edició, ara no recordo, farà 2-3 anys del Mercat de Música Viva de Vic, va suposar doncs, el seu esclat. I així, d'aquesta manera, doncs, ara Lia Kali la podem veure als grans escenaris. I torna a Vic, però ho farà en aquesta actuació, en aquesta ocasió, perdoneu, actuant a la plaça Major, a l'escenari gran d'aquest mercat, on també serà present aquest senyor, Mommy Maiga.

Doncs és la música de Mommy My Guy i també s'ha present en aquest mercat de música viva de Vic, ja al setembre, de tornada de les vacances, del 16 al 20. Però abans de les vacances, bé, o potser us agafa de vacances, el 2, 3 i 4 de juliol tenim una cita a Mollà amb l'Exabrupto.

0: És Lux Lisbon i serà un dels artistes participants en aquesta edició del Festival Exabrupto, un festival, una mostra artística que ens agrada de manera molt especial perquè és diferent, perquè té molta personalitat. Ja sabeu, se celebra a Moià i els dies 2, 3 i 4 de juliol, i els hi hem demanat a l'Eudald Pla i també a la Nerea Campos que ens expliquin una miqueta, primer, què és l'esperit d'aquesta mostra, per tots aquells que encara no la coneixeu, una mica també, doncs, per què han triat la caiguda com a temàtica d'aquesta edició, quins nous espais s'incorporen i es queden, això és important, al territori de Moià i també a l'Exabrupto, i evidentment, doncs, els artistes i la informació pràctica necessària per gaudir d'allò més de l'Exabrupto.
1: L'esperit del Festival Exabrupto bàsicament és rebel i comunitari. És un festival de creacions contemporànies experimentals que s'organitza a Moià. En aquest festival podreu veure, per un cantó, exposicions i instal·lacions artístiques i també concerts de música experimental i electrònica, activitats pels més petits, l'Exabrupto Canalla, un mercat d'autoedició i moltes activitats més. La principal són les arts visuals. Llavors tenim els veïns de l'antic Raval de Moià, que és el carrer Sant Sebastià, que ens cedeixen les seves cases, i a dins de les cases exposem obres d'artistes d'arreu. També utilitzem altres espais peculiars o patrimonials del poble, com podrien ser esglésies, fàbriques, altres vivendes, un pàrquing d'una ferreteria, i una mica la intenció de tot això és trencar els elitismes, no, de les arts visuals i l'art contemporani, i apropar-ho a la base popular d'una forma còmoda i, com deia, comunitària. Comunitària bàsicament perquè tenim diverses entitats i veïns que ens ajuden a tirar endavant tot aquest projecte.
2: Per aquesta 11a edició hem escollit la temàtica La caiguda perquè ens sembla que exemplifica molt bé un estat d'ànim contemporani. Anem sentint en el nostre dia a dia que tot va molt malament, que estem assistint a un col·lapse climàtic, a un col·lapse d'un sistema econòmic, però també a una caiguda de valors dels imaginaris que ens sostenien, tant a nivell ideològic com de fe, doncs una caiguda perquè no tenim un lloc on agafar-nos, no? D'altra banda, però, i agafant una mica la meravellosa frase del film El odio, fins ara tot va bé, no? Em sembla que aquesta caiguda, gràcies al sistema en el que vivim, és una caiguda sostinguda, no? Que, diguem-ne, d'alguna manera el capitalisme administra aquesta caiguda perquè sigui suficientment lenta o suficientment sostinguda perquè no ens estavellem contra terra, i mentre no ens estavellem contra terra no despertem, i per tant diguem-ne que la caiguda no és encara l'impacte, no? I què passa quan estem caient però no hem arribat a tocar terra i per tant no ens fa mal el cos? Una mica era aquesta també la reflexió, no? Aquesta gestió, aquesta administració de la caiguda. Enguany, en el text curatorial, que cada any fem un petit text que s'apropa més aviat a l'assaig, no? Enguany hem volgut fer un text poètic, hem volgut fer una sèrie de poemes perquè pensàvem que ens donava una altra mirada més lliure i més oberta cap a la temàtica. I en alguns dels poemes doncs es troba, per exemple, un poema visual en què veiem aquesta Europa en caiguda, no? Una Europa que assisteix amb complicitat a un genocidi perpetrat per Israel i sostingut per Estats Units, però en el qual Europa és espectador i col·laborador, no? Em semblava que això també era una mostra d'aquesta desfeta d'Europa.

Una de les peces clau del festival, com comentàvem, és els espais on exposem o on fem concerts, no? Llavors, cada any intentem descobrir com nous espais i també per posar-los en valor. I aquest any hi ha tres espais molt peculiars que estrenarem. Un serà el Comadran, que és una antiga fàbrica

Mira, aquest espai en un estat que ens encanta, que és catastròfic i en runes, i aquí podrem veure una peça immersiva d'Iceberg. I per últim, el tercer espai que estrenem aquest any és un espai privat que es dirà La Mànega, que és la futura casa de les arts visuals contemporànies de Mollà. És una casa que es situa al carrer Sant Pere i que pretén ser un espai expositiu d'art contemporani. I pel festival, un dia abans, diguéssim, s'inaugurarà aquesta peça amb una exposició que es diu Caure al cavall.

0: Doncs es fa difícil destacar només alguns artistes o algunes activitats, però enguany tenim referent de l'art conceptual a Santiago Sierra, Premi Nacional de Cultura Mònica Ríquic, artistes amb una trajectòria tan consolidada com Maria Alcaide, Paula Artés o Maria Rosa Arànega. També tenim referents de la cultura digital a Catalunya com Iceberg. Alhora, artistes moianesos com Eudald Font o la col·laboració d'Elvira Permanyer. Mantenim les col·laboracions amb l'Escola d'Art de Vic, amb l'Escola Universitària Bau de Barcelona. Tenim un comissariat audiovisual amb films experimentals de la curadora Chloe Massota, en la que hi haurà obres de Samira Badran, Jody Mack o Valentina Alvarado Matos, això pel que fa a les arts visuals. Pel que fa a les arts sonores, doncs tindrem una nit programada per l'artista Clara Cortés amb noms de l'escena actual com Fernanda Alemán, Kendra, Lux Lisbon, Gata Santa i Imox. També enguany, com a novetat, al mercat d'autoedició, que tenim una trentena de propostes, diguem-ne, que treballen al marge, no?, amb projectes d'autoedició, estarà acompanyada, aquest mercat estarà acompanyat per les propostes sonores emergents en l'escenari Surgència, que acollirà aquestes propostes, diguem-ne, fresques i emergents de Gala, Gerd, Nicolás de Ángel i Marc Alençul. I la tarda, que és la tarda de dissabte, que és a l'església de l'Escola Pia, que és l'espai experimental, tindrem Míriam Martín, Corprès, Arco Glanz i Isabel Arcs. A més de tot això, tenim també la programació per infants i famílies, que és l'Exabrupto Canalla, i molt més, i una infinitat de coses, així que us hi esperem.
1: Informació pràctica del Festival Exabrupto. El festival s'organitza el cap de setmana 3 i 4 de juliol. El 2 de juliol, però, farem una petita inauguració de l'espai d'art contemporani La Mànega amb l'exposició Caure del Cavall, i a partir del 3 comencen totes les activitats. El divendres, bàsicament, hi haurà l'obertura de totes les exposicions i instal·lacions amb un acte inaugural a les faixes 2 d'una peça d'Iceberg. I a partir del dissabte, aquí és on es concentren totes les activitats i podrem gaudir de l'Exabrupto Canalla, del mercat d'autoedició, de tots els concerts, de les expos, instal·lacions, i qui vulgui jarana doncs es pot quedar fins a les 3 de la nit, que al Parc Municipal de Mollà hi haurà una varietat de programació d'electrònica molt potent. Saber que per arribar a Mollà des de Barcelona, Vic o Manresa podeu venir amb autobús si no teniu transport privat. Per dormir, realment hi ha poques places al Moianès, per tant, si voleu venir al festival i quedar-vos la cap de setmana aquí, us recomano que busqueu ja allotjament. I res, que també dir-vos que hi ha molt bon halo per aquí dalt, que hi ha restaurants boníssims amb producte del Moianès que és molt bo, i nosaltres també al Parc Municipal, al festival, tindrem un espai gastronòmic amb food trucks. Que disfruteu molt del festival. Salut!

És, era Fernanda Alemán i és Fernanda Alemán i serà una de les presències d'aquest festival Exabrupto. La veritat és que estem fent moltes descobertes aquests dies dintre de la programació de sales, de locals, de festivals, d'iniciatives que es duen a terme arreu del nostre territori, però ahir érem al Sonar Més D realitzant el nostre programa i vam tenir també una miqueta de temps a passejar-nos pels diferents escenaris d'aquest festival que ha començat una nova etapa, com ja sabeu vosaltres, aquest 2026. I una de les descobertes que ja ens anunciaven la gent del Sonar i que també havien arribat, de fet, a les nostres oïdes, era la d'aquest personal, Annie in the Hall.

Canyon the Holders al Festival Sonar. Seguirem recuperant algunes de les moltes músiques que s'han anat passant pels diferents escenaris, com ara, per exemple, aquesta proposta que barreja ritmes que tenen a veure amb el trap, amb l'afrobeat, amb el reggaeton, i que ens arriba més de la mà d'un col·lectiu que no pas una banda. Ells són la gent de Cute Move.

0: Skill Move. Des del Sonar no ens cansarem de fer descobertes, per això ens agrada anar doncs, a fires, com ara, per exemple, la FIM de Vilaseca. Allà va estar presentant els seus nous temes, que li salla, però millor que sigui ell qui ens els mostri.
1: Hola, hola, aquí Kelly Azaya. Us presento el meu primer projecte en solitari, Odaro, que neix d'una paraula a Lago Daro, que significa avançar. És el nom del carrer on vaig néixer, a Benin City, Nigèria, i és tot el que representa d'on vinc. Aquest projecte és un pont entre aquell nen que vaig ser i la persona que avui sóc, entre la meva herència africana i el meu present aquí, a Catalunya. És una manera d'entendre que passi el que passi, l'amor, la pèrdua, la confusió, hi ha una idea que no canvia, sempre cap endavant. Musicalment, Odaro és afrobeats i balada en català, però també barrejo castellà, anglès i pidgin, un idioma de Nigèria també. És un so molt connectat amb les meves arrels, però explicant històries molt personals, viscudes en molts llocs. El disc és un viatge emocional. Comença tornant a l'origen, passa per l'enamorament, la celebració, però també per la pèrdua, la desorientació, sobretot. Fins a arribar a un lloc més madur, més conscient. No és només un disc sobre l'amor. És un disc sobre continuar, sobre equivocar-se, caure i seguir caminant. Al final, Odaro és això. Identitat, moviment i una promesa que em faig a mi mateix. Que passi el que passi, sempre, sempre cap endavant. Moltes gràcies, espero que us agradi molt. Una abraçada.

0: thoughts.
1: És que li saia des del seu Ondaro, el seu darrer treball discogràfic, el mostrava a la FIM de Vilaseca i és present en moltíssims escenaris. També ho és el Paco Pecado, sense anar més lluny, formarà part de la programació del Vida, però del Vida ja us parlarem el cap de setmana vinent aquí al nostre programa. Ara deixem que sigui precisament Paco Pecado qui posi a punt i final avui al nostre territori clandestí. Mònica Ridruejo, Consol Sáenz, Oriol Rossell, Dani Granados, que tingueu una bona setmana. Fins dissabte vinent.
2: Hola, bon dia. Soc el Paco Pecado. Soc un artista que ve una mica d'enlloc i de tot arreu i intento fer pues, una barreja entre trobadoria clàssica i buscar vides moderno, amb més contradiccions que certeses, però amb molta veritat. I el meu projecte neix d'una necessitat de convertir una mica pues, el meu caos quotidià en cançons i parlo pues, de l'amor, del desig, de la festa, dels dubtes, de les petites misèries i dels moments pues, de lucidez, no? que a vegades arriben massa tard. I m'agrada jugar amb sons molt nostres, la rumba, la copla, la cançó melòdica i amb una visió una mica contemporània. Ara tot just començo a presentar de nou les meves cançons del meu primer disc, que es diu Entre bodegas i ferias, i estaré girant per Catalunya i per Espanya. M'agrada, pues, no sé, com a les meves cançons, expressar una mica pues, mons exagerats, esperpèntics, però alhora que siguin sincers. I res, ens veiem als escenaris. Un petonet.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Els resultats provisionals de les eleccions primàries de Junts situen a Jordi Martí com a proper candidat a l'alcaldia de Barcelona en les municipals. Martí ha aconseguit el 40% dels vots. Són 235 dels 628 militants que han participat. Per darrere, Pilar Calvo i Jaume Alonso Cuevilla, amb 180 i 118 vots, respectivament. El secretari general Jordi Turull ha expressat el seu suport al candidat.
2: A partir d'ara, tots serem al teu costat. A partir d'ara, tots empenyarem i ajudarem per tornar a guanyar les eleccions a la ciutat de Barcelona, a la capital de Catalunya, ajudant-te a guanyar-les i, si cal, amb més rotunditat que les van guanyar la darrera vegada, perquè no es pugui tornar a perpetrar el pacte aquell entre el PSC, el PP i els comuns.
0: L'inici ha assenyalat Jordi Martí del canvi que necessita la ciutat de Barcelona.
3: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
0: Un candidat que estès la mà als seus rivals en aquestes primàries perquè assenyala que tots formen part del mateix equip. I canviem de qüestió perquè avui ha començat l'estiu astronòmic, tot i que ja portem dies notant la calorada. El mercuri s'enfilà fins als 41 graus a Lleida, la Famosa i al Poal, xifres de rècord que ens ha deixat la primera onada de calor de l'estiu. 6 municipis de les Terres de Ponent han registrat temperatures de 40 graus aquesta tarda. A l'edició de cap de setmana, el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha alertat que avui i demà, a més, patirem nits tòrrides. Dilluns serà el dia més crític, amb el nivell 4 de risc gairebé a tot el territori, incloent litoral i prelitoral. A partir de dimarts, segons Segalà, la situació començarà a fluixar lleugerament i per Sant Joan es preveu una tendència a la baixa, tot i que aquest estiu es registraran temperatures elevades.
4: De cara al mes de juliol, a l'agost i al setembre, l'anomalia prevista de temperatura estaria per sobre de la mitjana climàtica. Això què vol dir? Doncs que ens espera un estiu per sobre del que correspondria per l'època de l'any, doncs pel que fa a temperatura. Això no és estrany. De fet, ja portem 4 estius des de l'any 22, 23, 24 i 25 que estem constatant que aquestes temperatures són estiu rere estiu, cada cop més altes, es van batent rècords i sembla que això no tingui aturador.
0: I els bombers de la Generalitat donen per controlats els incendis a Canyelles, a una urbanització i a Rabós, a un matollar de massa forestal. Ambdós s'havien declarat aquesta tarda i han mobilitzat en total una vintena de dotacions. I una altra actuació del cos d'avui a la tarda a Arenys de Mar s'ha hagut de desallotjar una vintena d'habitatges per precaució després de l'esfondrament d'una casa al carrer de l'Església. Segons informa el cos, però, no s'ha hagut de lamentar danys personals. I de l'exterior, una notícia de darrera hora. Segons assenyalen mitjans perses, la delegació negociadora de l'Iran ha abandonat la taula on avui s'asseia amb representants dels Estats Units per discutir els 14 punts de l'acord de pau. Ho ha fet després de les amenaces de Donald Trump i després que Israel hagi minimitzat els seus atacs sobre el Líban. Afegeix l'Iran que està preparat per mantenir l'estret d'Hormuz tancat. I aquest, els atacs del Líban, són el principal escull que registra Teheran. Per als Estats Units, Teheran hauria d'abandonar el seu programa nuclear, un fet que el president persa, Masoud Pezeshkian, havia descartat abans de la reunió a Suïssa. I un apunt dels serveis, una incidència a la infraestructura ferroviària està causant demores de més de 25 minuts en la circulació de l'R1 de Rodalies. Ens interessem aquesta hora també per saber com se circula a les carreteres catalanes. Sílvia Del Amo, Servei Català del Trànsit, bona tarda.
5: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, encara retencions arran d'una topada entre 4 vehicles. Estan retirats, però encara hi ha 7 quilòmetres entre la Roca i Llinars en sentit sud. A Parets hi ha 7 quilòmetres, en aquest cas, en sentit Barcelona, i arran d'un accident també entre diversos vehicles que ja estan al voral, encara hi ha 14 quilòmetres entre Avinyonet, el Penedès i Castellet i la Gornal en sentit Girona. Pel que fa a altres incidències, destaca ara mateix un accident a la C31, a Castellplatja d'Aro, en sentit Llagostera, un carril tallat, 3,5 km de lentitud i retencions, per exemple, a la C32 i concret a Lleida i Mataró, amb dues en sentit Barcelona després d'uns accidents d'aquesta tarda. Això és tot. Bona tarda.
0: I als esports, finalitza el partit de la selecció espanyola contra l'Aràbia Saudita amb un marcador de 4-0 a favor dels espanyols. Els gols han estat a càrrec de Lamine Yamal, d'Oyarzábal i també de Ferran Torres. Doncs és tot per ara. Tornem amb més informació al punt de les 9 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
6: Viatgem 2.000 milions d'anys enrere per descobrir un secret amagat a l'interior de cada una de les nostres cèl·lules. Fins ara, la biologia ens deia que l'origen de les cèl·lules complexes, les eucariotes, que formen animals, plantes i fongs, va ser fruit d'una única gran trobada evolutiva. Però un estudi revolucionari, publicat a la revista Nature i liderat pel doctor Toni Gabaldón de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, el IRB, amb la col·laboració del Barcelona Supercomputing Center, acaba de capgirar aquesta visió. Utilitzant la potència de càlcul del superordinador Mare Nostrum, els investigadors han fet una mena d'arqueologia molecular. Han descobert que el nostre origen no va ser un fet aïllat, sinó un procés gradual i coral d'aliances microbianes que va durar milions d'anys. En aquesta història no només hi intervé l'avantpassat del mitocondri, sinó també altres grups de bacteris i fins i tot virus gegants que van actuar com a vehicles de gens. El descobriment d'aquestes antigues col·laboracions ens apropa a respostes per una pregunta fonamental. Què som i d'on venim?
1: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
7: Hola, Pere.
8: Hola, Núria.
7: Els cotxes formen part del nostre dia a dia i són una de les grans fites de l'enginyeria moderna. Tanmateix, darrere de cada vehicle hi ha dècades d'innovació tecnològica. Motors, sistemes de seguretat, elements de confort i solucions que han transformat la manera com ens desplacem. Sovint, però, quan pensem en la història de l'automòbil, ens venen al cap noms masculins i de grans marques industrials.
6: Però les aportacions femenines existeixen i en són especialment rellevants. Un exemple és el de Mary Anderson, que va patentar el primer eixugaparabrises. Això va ser l'any 1903, després d'observar que les dificultats dels conductors per mantenir la visibilitat sota la pluja eren molt elevades. Malgrat la utilitat evident del seu invent, la seva aportació va passar gairebé desapercebuda durant dècades, mentre que la història de l'automòbil continuava destacant principalment en figures masculines rellevants.
7: Avui volem parlar dels invents fets per dones en el món de l'automòbil i del paper sovint poc visible que han tingut en la història de l'enginyeria del cotxe. Ho farem de la mà d'Elisabet Agea i Sílvia Díez, enginyeres a Seat Cupra. A la segona part entrevistarem a Luis Serrano, del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona i recent guardonat amb el Premi Nacional de Recerca 2025.
6: Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
9: Elisabet Agea és enginyera industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i té un màster en finances per ESADE. Actualment desenvolupa la seva carrera professional a Seat Cupra i des de fa uns anys compagina aquesta activitat amb la docència com a professora d'Economia Ambiental a l'UPC. Compromesa amb la divulgació científica i tecnològica, participa en iniciatives STEAM per promoure referents femenins que inspirin les noves generacions. Apassionada per l'escriptura des de sempre, ha escrit junt amb Sílvia Díez el llibre Històries inspiradores de les pioneres dels cotxes i, més recentment, Històries inspiradores de les pioneres del mar. Sílvia Díez va néixer a Saragossa, on va estudiar la carrera d'enginyeria industrial que va finalitzar a Múnich. Va viure diversos anys a Alemanya, on va treballar en algunes de les empreses d'automòbil més reconegudes, com ara BMW, Volkswagen i Audi. Va complementar la formació tècnica amb una especialització en màrqueting i direcció d'empreses. La seva faceta més artística li ve de petita. Va completar els estudis de música al conservatori. La seva passió pels llibres i dibuixar l'han acompanyada sempre. Actualment treballa a Seat Cupra i participa en iniciatives d'Steam per inspirar els més joves.
7: Benvingudes.
8: Benvingudes.
7: Gràcies.
9: Gràcies.
7: Després parlarem del llibre, però primer us volem conèixer una mica. Potser primer l'Elisabet, enginyera. Què t'agrada, no?, de l'enginyeria d'automòbil? Com vas decidir que t'hi volies dedicar?
10: Com vaig decidir que em volia dedicar? Mira, jo a casa són economistes, els meus pares. Jo sempre havia tingut molt clar que jo volia ser economista. I quan va arribar el moment de decidir, allò que faig, què faig, tenia dos tiets enginyers i, bueno, en aquell moment em van fer la reflexió a casa de, mira, un enginyer sempre pot mig acabar fent d'economista, en canvi un economista és difícil que acabi fent d'enginyer, no? Realment, en aquella època, enginyeria tenia, bueno, com ara, no?, però encara més, tenia moltíssimes possibilitats, no?, i hi havia molta feina i em vaig decidir per enginyeria industrial.
8: Perquè, perdona, per ser enginyera d'automoció es té que haver jugat amb petits cotxes o amb escalèctric?
10: Bueno, Legos, escalèctrics, també, no?
8: Sí?
10: Sí, sí, sí, totes aquestes coses sempre m'han agradat molt, però la veritat és que tampoc és que sigui molt, molt friqui dels Legos, no?, ni de... Sempre dic que al final l'enginyeria és enginyar, no?, és trobar solucions. Llavors, moltes vegades ho associem molt als robots, ja, no? I a vegades, doncs, bueno, sempre hi ha molta part, no? Enginyeria, a més industrial, toques moltes branques, no? Química, física, informàtica, matemàtiques, no?
8: Llavors, la Sílvia que... també jugava amb cotxes.
11: Pues a mí me gustaba más las pociones, yo iba para químicas, a mí me gustaba mucho y a mí fue una profesora la que me habló de ingeniería, que yo no sabía lo que era ingeniería, y me dice, hombre, dice, si se te da bien la química, o sea, la física y matemáticas, dice, una ingeniería. Y me puse a mirar la carrera y dije, ostras, digo, también hay dibujo, que también me gusta, digo, vamos a probar, digo, y la verdad que me encantó, me gustó muchísimo la carrera, y de ahí, pues bueno, ingeniera.
7: Yo he de dir que también jugaba a coches, pero no me he fet enginyera. Per què creieu que durant molt de temps s'ha percebut el món del motor com un sector mínimament masculí, no? Hi ha més gent, no?, potser que s'hi dedica. Per què?
10: Jo crec que normalment els nens tenen més tendència, potser perquè també els pares, no?, és el que diem, no?, a nivell societat, no?, els cotxes són pels nens i les pilotes, no?, i les nines són per nenes, no? Jo crec que això ha influït molt. Tenim tots aquests, no?, totes aquestes idees preconcebudes. I fins i tot encara que a casa tu intentis, no?, jo amb els meus fills he intentat des del principi potser canviar aquests paradigmes, però la que entren a la societat és molt difícil, perquè seguim tots pensant això, no? Ara jo crec que últimament s'estan fent molts passos, no?, el futbol de noies, per exemple, o en el cas dels cotxes també cada cop més, no? Igualment seguim veient uns percentatges molt baixos de dones a l'automoció, seguim parlant, si som un 20%, que som dels més alts que hi ha dintre del sector, però a les carreres d'automoció ens trobem que potser una classe de 30 hi ha una o dues noies encara, no? Se segueix percebent, bueno, com que els cotxes no són de dones, no? O no és un tema que pugui interessar les dones.
8: Bueno, potser no es veu, no? Les sèries televisives, n'hi ha de metgesses, n'hi ha d'advocades, però difícilment veiem arquitectes o enginyeres o aquest tipus de professions on la dona...
10: Això ens ho deia
8: la, no?
10: Sí, la Laura Carnicero, que és l'enginyera industrial, que és la nostra vicepresidenta de Recursos Humans, que, bueno, ella ho deia, diu, el dia que hi hagi una sèrie d'enginyeres, probablement més noies s'animaran, no? La veritat, el que passa que et poses a pensar, no?, algo interessant dintre d'una sèrie d'enginyeres és una mica complicat, no?, perquè diguéssim que, bueno, clar, al final totes aquestes sèries, al final sempre tenen aquest component més humà, no?, que hi ha com moltes històries al darrere. Clar, aquí moltes vegades és més això que dèiem, no?, de trobar solucions, no?, i del dia a dia més...
8: I tenint en compte que el vostre entorn és... hi ha molts més homes que dones, us ha costat en algun moment, heu tingut en algun moment alguna dificultat per desenvolupar la vostra feina com a enginyeres en aquest món d'enginyers?
11: A ver, no nos hemos, yo por lo menos, o sea, no nos hemos encontrado así cosas duras o cosas, sí que la verdad que en reuniones estás tú sola, ¿no? O sea, estás ahí veces, pues hay 10 y estás tu representante y dices, bueno, aquí si hubiera tres más, ¿no? Pues
12: estarías más acompañada, ¿no?
11: Sí, sí. Entonces, bueno, y que también yo creo que el tener en la parte de vista de la mujer pues también complementa y hace soluciones como más robustas y tener más puntos de vista. Yo creo que esto, bueno, hay que incrementarlo, ¿no? O sea, para tener esa igualdad.
8: I per deixar aquest tema i anar a altres qüestions que us volem preguntar, i acabeu de parlar una miqueta, no?, de parlar de la infància o de l'època escolar, no?, quan potser es desperten aquests interessos, què li diríeu a nenes que ara us puguin estar escoltant, bueno, i que no sàpiguen cap on dirigir el seu futur acadèmic o professional, què els diríeu per animar-les a que fossin enginyeres?
10: Nosaltres fem moltes xerrades a les escoles. De fet, un dels objectius dels llibres és aquest, no? Donar aquesta difusió, perquè, o sigui, al final aquestes nenes el que els diríem és, si tu tens molt clar el que vols fer, que vols ser metge, que vols ser xef, tira endavant. Però si no tens clar què vols fer, una enginyeria, sembla... L'altre dia estàvem a la Universitat de Terrassa i deien que fa por. És una paraula que fa por, enginyeria, no? Moltes... Gent li fa por, però clar, fa por a nois i a noies. Vull dir que... Llavors, d'alguna manera, una enginyeria t'obre moltíssimes portes, perquè pots treballar a pràcticament tots els sectors industrials que hi ha, és a dir, pots fer tot tipus de productes i pots treballar a molts departaments diferents, és a dir, és el que dèiem, no? Hi ha gent que està al departament de compres, hi ha gent que està comercial, hi ha gent que està al departament tècnic, no? Qualitat. Llavors, pots entrar, t'obre un ventall d'oportunitats molt grans i després que acabes prenent decisions o fent productes molt xulos moltes vegades. Llavors, sempre explico que tinc una amiga que va fer la bota aquesta de la Carolina Herrera, no? Va dissenyar la bota, no? de la colònia. Doncs, ostres, trobo que és una feina molt xula, és una noia que és enginyera, no? Doncs, a vegades ens pensem que només són robots, no? I dius, ui, quina mandra, no? A mi els robots no m'agraden. Bueno, però t'agraden altres coses que toques cada dia, no? I al final tot el que ens envolta, no? És enginyeria, d'alguna manera.
12: Creieu que hi ha un problema de com es venen les enginyeries als nens i nenes, perquè la gent estudia enginyeries, o jo, no? I sobretot amb dones, no? Potser sí. A vegades busquen més aquesta aplicació que potser no
11: Yo creo que faltan referentes reales, pues eso, que se identifiquen, ¿no? Y que digan, ah, mira, pues ha salido alguien en la tele, ¿no? Y dices que es ingeniero y, claro, si salen más veces, pues tú dirás, esto es algo normal, ¿no? Ahora con la astronauta, ¿no? Pues ahora hay un montón de niñas que quieren ser astronautas, pues porque lo han visto, ¿no? Entonces nosotros lo que decía él, íbamos a los colegios y explicamos lo que hacemos nosotras como ingenieras. Y mira, en una de las clases que dimos, nos vino al final una niña y nos dijo, dice, ostras, dice, yo quería ser de mayor espía, dice, pero ahora con lo que he escuchado hoy, igual ingeniería. Y dices, bueno, pues oye.
12: I com és el dia a dia d'una enginyera?
8: Parlem d'això. Què els expliqueu que feu, en aquest cas, a SEAT Cupra?
10: El que fem és intentar explicar això, no? Treure una mica del món més tècnic, no? Que a vegades potser és el que fa més por, no?
8: No, què feu vosaltres a la vostra tasca?
10: Sí, els expliquem una mica això.
8: No, la vostra tasca com a treballadora.
10: Com a treballadora, sí, el que fem és una feina, per exemple, les dues fem feina molt més de gestió, les dues són bastant gestores. Llavors, clar, per exemple, jo faig el SEAT Ibiza i l'Arona, no? Doncs els explico que triem els colors dels cotxes, decidim si un groc és amb els nostres dissenyadors, no? Si un groc és millor que un vermell, o llavors d'alguna manera, no? Si es necessita una llum a dintre o no, o queixes dels clients, o si un disseny del cotxe és més xulo que un altre, o si fins i tot nosaltres acabem decidint, doncs, si posem o no sistemes per ajudar el conductor que eviten accidents, no? Llavors, el nostre dia a dia, al final, és posar el tema de gestió, no? Però que posant d'acord a molta gent i trobant solucions, sobretot, doncs, perquè això, que aquests cotxes siguin atraients pels clients, siguin segurs i, a la vegada, també ens agradin, no? És a dir, no només els homes o les dones, vull dir, al final ens han d'agradar a tots, no? I si el seient és més o menys còmode, doncs ho agraeixen tant ells com elles, no? Llavors, d'alguna manera, la nostra feina és anar veient de quina manera, doncs, aquests cotxes poden ser més confortables i més atraients per tothom.
12: I quins són els reptes, principals reptes, podríem dir, tecnològics que avui en dia hi ha en el desenvolupament d'un cotxe? Què busquem? Com ho solucioneu?
10: Com ho solucionem? Bueno, els reptes que tenim avui en dia, bueno, com sabeu, hi ha tot el tema de l'electrificació, no? Al final, jo crec que estem ja tots molt enfocats al cotxe elèctric i bé, doncs, l'anar aconseguint que aquest cotxe elèctric cada cop pugui ser, no?, bueno, això que dèiem, més confortable ja ho és, però tota la part sobretot, no?, de bateries que cada cop aguantin més, el tema de la càrrega, jo crec que aquesta és el gran repte que tenim avui, no?, és doncs que al final el cotxe elèctric doncs acabi sent tan fàcil de carregar com un cotxe de combustió, no?, o que aguanti els mateixos quilòmetres.
13: Noies Steam. Històries inspiradores de les pioneres dels cotxes és un llibre divulgatiu infantil que ens apropa a diverses dones que van contribuir al desenvolupament de l'automòbil amb invents i idees innovadores, tot i que sovint han quedat invisibilitzades per la història. A través de relats breus i il·lustrats, les autores Elisabet Agea i Sílvia Díez presenten figures pioneres i importants en la indústria de l'automoció.
12: Què hi podem trobar en aquest llibre?
11: Pues en este libro vais a encontrar seis historias, o sea, seis cuentos de mujeres reales, unas mujeres pioneras, luchadoras para la época que llevaron a cabo pues unos inventos pues muy sorprendentes.
12: Va, digueu-ne, o fem un spoiler d'un o només. En modo resumen.
10: En modo resumen, bueno, podem fer l'spoiler, no? En tenim, la que va començar la història és la de l'Aixugaparabrises. Va ser el primer llibre que vam fer, no? El primer conte, i la veritat és que li tenim un carinyo especial, no? A la Mary Anderson, que és la inventora de l'Aixugaparabrises. Llavors, ella, com explicava abans el Pere, doncs... Va quedar amb el seu invent sense patentat, però sense veure el muntat als cotxes, i ara, no? No, sempre diem no hi ha cap cotxe, no?, que no tingui un aixugaparabrises, amb la qual d'alguna manera la reflexió que sempre fem és dir, ostres, en el seu moment no se li va donar les gràcies, no?, doncs fer-li aquest homenatge, no?, perquè realment és un invent que, bueno, que deies tu, no?, hi hauria molts més accidents, no?, i tot ve d'una història d'un tramvia. Ella va pujar un tramvia a Nova York i va veure com el conductor havia de baixar i anar aixugant el vidre perquè nevava. I arran d'aquí, el que dèiem, no?, enginyar, no?, és pensar solucions. Doncs ella va estar donant-li voltes i va idear un artefacte que des de dintre del cotxe podies, no?, doncs moure'l i no feia falta del cotxe o del tramvia, no feia falta baixar. Que, bueno, això ha anat evolucionant i ara ja no li has donat una manivela, sinó que ja és...
12: No, ara se t'obren sols i tot. Exacte. Vull dir que ara ja no cal ni apretar el botó.
10: Però, bueno, la idea original
8: ja detecten si plou o no plou, sí, sense que faci res. Molt bé. I retrovisors.
11: Los retrovisores de Dorothy Levitt, tengo que agradecer a esta señora que los inventara. La verdad que bueno, lo mismo, todos los coches, mira que ha pasado años, ¿no?, y no se ha inventado nada que lo supere. Bueno, ahora están con las cámaras y todo esto, ¿no?, pero de momento todos llevan los retrovisores.
8: O sea, y eso que debía pasar un día, en un mirall, debía pensar que, no
11: sí,
8: sé,
11: sí, un día...
8: Vista,
11: sí,
12: esta explicar. Era desnucar, ¿no?, pues mirar si ve un coche.
11: No, era una mujer que la verdad que... Bueno, le interesaban mucho los coches, que en aquella época, claro, iban a caballo, ¿no? O sea, era una cosa muy rara. Entonces, una vez le llevó su padre a...
8: ¿De quina època estem parlant?
11: Del 1900, o sea, de principio del siglo. Entonces, nada, le llevó un día su padre a las carreras y dijo, yo quiero ser piloto, ¿no? Entonces, nada, la contrataron al final en un taller, ¿no?, de coches, y ella por las tardes iba a preguntar ahí a todos los mecánicos y de todo, y aprendió muchísimo de coches. Entonces, un día el jefe le preguntó y le dijo, oye, dice, ¿alguien quiere ir a entrenar a París, que tenemos una carrera? Y ella, pues, le dijo, voy yo, claro, todos alucinando, diciendo, ¿y está? Y dice, sí, sí, y al final fue ella. Y ella no ganaba ninguna, pero por la tarde ella enseñaba a conducir a las mujeres, ¿vale? Porque en aquella época no podían conducir. Y una vez le dijeron, oye, está la reina que quiere que le vayas a dar clases. Entonces ella, pues nada, esto lo contamos en el libro, pero bueno, se quitó el casco y de todo y se miró en el espejo y ahí le vino la inspiración de decir, ostras, en la siguiente carrera cogió el espejo, ¿no?, donde se miraba y empezó pues ya a ir a todas las carreras con el espejito y a mirar pues eso, los que venían detrás, aceleraba para que no le adelantasen y de todo, y empezó a ganar pues un montón de premios y de todo, y al final pues le pedían autógrafos, escribí un manual donde recomendaba el uso de este espejito, y a partir de ahí, pues bueno, pues ya lo vemos.
8: A mi m'han explicat que un dels edificis de Cupra Martorell té una façana...
10: 50 metres quadrats.
8: 50 metres quadrats, exactament. Amb un dibuix que recorda això, no?, precisament.
10: Això ha sigut una part molt xula d'aquests llibres, no?, allò que dius a la vida, no?, et van arribant coses, i arran dels llibres ens van trucar de la Universitat de València, de l'UPV, i ens van dir que volien fer un mural, tenen una iniciativa que es diu Dones de Ciència, i volien fer un mural de les nostres dones, que jo sempre dèiem nostres, tampoc és que siguin, però bueno. I llavors vam estar parlant, i ells ho fan a la Universitat per València, no? Contracten una noia muralista, sempre és una noia, i fa un dibuix d'una científica que ells considerin, no? Llavors vam dir, ostres, per què no ho fem a SEAT? I res, bueno, hem estat 6 mesos, bueno, sabem ja de tot. Hem parlat amb el de manteniment, amb el president, amb tothom, i al final vam aconseguir que sí que dintre de tots els muros de SEAT, que són blancs, no, hi ha un mural. A més, és molt xulo perquè el van posar just al costat d'on es munten els retrovisors. Llavors, a més, és un lloc que, quan vam fer la visita amb el catedràtic de València, anàvem buscant llocs, i aquest ens deia, ui, no ho sé, i tal, i de cop i volta sona l'alarma, no?, de que plega la gent i comença a sortir una riuada de gent, que, bueno, clar, 3.000 persones passant per sota d'aquest espai. Vam veure claríssim que s'havia de pintar allà.
12: I com neix la idea de fer aquests llibres?
11: Pues esto es a raíz de las charlas que damos en los coles, pues eso, para que supieran lo que hacíamos y tal, pues llevábamos al principio hasta las piezas físicas, pues por el metro un retrovisor, un limpiaparabrisas, ¿no?, para que lo vieran y lo tocaran. Entonces, pues dijimos, ostras, ¿y por qué no hacemos esto un libro para que llegue más lejos, no? Entonces, nada, hicimos el cuento de Mary y nos lo llevamos a SEAT y les pareció muy chulo, pero dijeron, claro, para que tenga más alcance tiene que ser una editorial que lo pueda colocar pues en las librerías y tal. Y nos dieron un contacto, la editorial Alba, y ahí fuimos y les gustó, pero nos dijeron, claro, uno igual, ¿no? Dice, ¿tenéis más inventoras? Y claro que tenemos más inventoras. Entonces ahí, nada, y nos pusimos y con el resto de las inventoras.
8: I teniu localitzades inventores també espanyoles o catalanes?
10: En tenim algunes. Barcelonines. El tema normalment el que ens passa o el que intentem és que aquest tipus de... Intentem que siguin invents, sobretot per nens petits, i que siguin invents fàcilment reconeixibles. Llavors sí que hi ha moltes científiques o que han guanyat premis Nobel, etc. Però clar, al final, per un nen petit, no, el concepte premi Nobel és complicat, i la idea d'aquests llibres està pensat sobretot per primària, que és quan comencen una mica, no? Es pot per més edats, però diguéssim que és, ja poden llegir-ho amb aquestes edats. Llavors, per això intentem que siguin invents, no, tipus el retrovisor, no, que tothom pot... Llavors sí que en tenim de localitzades, intentem fer-ho per temàtiques, hem fet el dels cotxes i el del mar, i anirem veient, però sí que n'hi ha tant de catalans.
8: Parlem del mar, potser, és l'altre llibre. Has dit els cotxes i el mar, no?
12: Parlem-hi.
8: Ens porta un altre llibre, a veure.
12: ¿De qué va el del mar? Va, expliqueu.
11: Pues en el del mar vimos un poco que les pasaba lo mismo que en nuestro sector, que hay muy poca presencia femenina, incluso menos, diría, que en el mundo del automóvil. Y vimos también que había pues como muchos secretos en el mar, inventoras también que merecían visibilizarlas, ¿no? Entonces hay mujeres, bueno, que se tuvieron que disfrazar de hombres para poder sacar adelante su invento. O sea, bueno, veréis que hay cosas que dices, en el otro veíamos que patentaban a nombre de su marido porque incluso no podían patentar ellas. O sea, que dices, ostras, lo que han tenido que luchar para que salgan adelante sus inventos.
12: Déu-n'hi-do, sort que això ho hem superat, eh? Heu parlat del retrovisor, l'eixuga parabrises, molts invents, no, dels cotxes. Quins creieu que altres, que siguin potser no tan visibles, però més importants, no? Que la gent potser no pensa i dius, ostres, no? Jo quan heu explicat-ho al retrovisor, es diu, ostres, clar, algú havia de pensar... No, per no mirar enrere, no sé què. Algun altre invent, ja sigui fet per dones o homes, eh?
11: A mí el que me gusta del libro mucho, que dices, mira, no te lo hubieras pensado, la línea divisoria de los carriles. Que dices, vaya, pero es una señora que, bueno, tuvo un accidente y se puso ella a pintar todos los carriles de su condado.
8: Madre mía.
11: Y a partir de ahí, pues fíjate, la de accidentes que ha evitado, ¿no? Esta simple línea.
10: A més, no li van fer cas. O sigui, una tònica habitual entre totes és que ella va a l'Ajuntament i diu, mira, he tingut un accident, crec que s'haurien de pintar línies, no? I tots li diuen, d'on vas? Això no funcionarà, igual que amb l'aixugaparabrises, on vas? Això l'embrutarà i tal. I és ella que la pinta i després dius, home... I llavors sempre el gran dubte és si hagués estat un home, probablement, no?
12: L'haguessin fet cas abans, potser, no?
10: Ho haguessin fet a la primera i ja està. No? Que realment el que ens trobem és això, que eren dones molt especials perquè en aquella època... Doncs aconseguir tirar endavant amb tots aquests invents, la veritat és que no els hi posaven gens fàcil.
8: I què ens portarà al futur? Has parlat de l'electrificació, que anem cap al vehicle elèctric, no? Gairebé irremissiblement. Però tampoc no és tan ràpid, no? Falten llocs per fer la càrrega. Bueno, hi ha algunes dificultats pel reciclatge de les bateries, etc. No? I tot això cap on ens portarà? Com ho veieu? Com us imagineu a una dècada vista com serà el món de l'automòbil?
10: Jo crec que moltes vegades també a la universitat fem alguna xerrada i parlem de moments disruptius, no? I parlem del moment en què es va passar del cotxe de cavalls a la benzina, no? I clar, en aquell moment tampoc hi havia benzineres, no? I en 10 anys, no? Em sembla que és, veus una foto de la Quinta Avenida de Nova York plena de cotxes de cavalls o plena de cotxes de combustió, no? Llavors, jo crec que al final és un tema de demanda. En el moment en què cada cop que hi hagi més cotxes elèctrics anirem veient que el problema es va resolent per si sol, perquè la humanitat, jo crec que tenim aquesta capacitat d'anar-nos adaptant, no? El tema és aquest, és en quin moment, no, acaba entrant l'elèctric com toca. I després, probablement, doncs, no sé si en el futur hi haurà altres tecnologies, probablement millors que l'elèctrica i millors que la, no? Al final, la humanitat té això, no? Que anem avançant i cada cop anem més ràpid, també. Vull dir, probablement l'elèctrica està trigant molt, però jo crec que quan es faci el canvi de xip anirem veient molts canvis.
8: I cada cop potser conduirem menys, no?
10: Exacte.
8: El cotxe anirà més sol.
10: És la gràcia, també.
14: Autònomos, sí.
12: Aquí hem parlat amb investigadors que treballen amb automoció autònoma i és el futur, no? I ja n'hi ha, no? Vull dir que...
10: És que, de fet, jo crec que fa ja més de 10 o 15 anys que el problema està resolt. El gran problema és si passa res, de qui és culpa.
12: Les asseguradores tenen la batalla.
10: Bàsicament és aquest. Al final, dintre del cotxe hi ha moltes peces, llavors que al final que no hi hagi un responsable final, no?, de si allò passa alguna cosa, bueno... O si és culpa del cotxe, o és culpa de la carretera, o és culpa, saps? Jo crec que és més aviat un tema ja legal, no?, i d'infraestructures, que no pas del cotxe en si ja està preparat ja fa anys, jo crec, per anar sol.
12: Hi haurà tercer llibre?
14: Esperemos que sí.
12: Tenim més inventores al cap?
10: Tenim una llista,
12: sí?
10: Molt llarga.
12: Doncs hi haurà llibres,
10: és, sí,
12: hi haurà llibres per anys. Doncs.
10: Si ens deix, o si ens, al final depèn molt de l'editorial, no? Però per nosaltres i tant tenim... Sí, llista de dones en tenim un munt i de dones superinteressants.
8: Doncs moltíssimes gràcies, Sílvia Díez, Isabel Ajea, enginyeres industrials, professionals de Seat Cupra, per haver-nos explicat de què va aquest llibre que acabeu d'escriure, no?, d'històries inspiradores de les pioneres dels cotxes i altres llibres.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. L'Iran ha aturat les converses de pau amb els Estats Units que s'havien iniciat avui a Suïssa. Segons assenyala l'agència de notícies del govern persa, la decisió s'ha pres després de les amenaces de Donald Trump, que ha assegurat que si Teheran no atura la seva aliança amb Hezbollah, reprendria els atacs amb força. De la seva banda, Hezbollah es nega a mantenir converses directament amb el govern israelià arran dels atacs que s'han produït els darrers dies, malgrat la treva assolida entre les parts i que eleven la xifra d'assassinats a 4.100. Recordem que aquests atacs també han fet trontollar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. El cessament és condició sine qua non per l'Iran, que reclama que les hostilitats acabin a tots els fronts de guerra. De la seva banda, els Estats Units exigeixen que s'aturi el programa nuclear persa, un fet al que s'ha negat el president Massoud Pezeshkian. I en clau nacional, el Consell General del Poder Judicial, l'òrgan de govern dels jutges i magistrats, estudia expedientar el jutge Juan Carlos Peinado per afirmar en l'escrit d'obertura de judici oral a Begoña Gómez que els agents que escorten el seu marit, el president Sánchez, podrien ajudar-la a fugir. Decidiran sobre aquesta qüestió demà dilluns. Des de l'ala socialista carreguen contra el jutge Peinado, Diana Morán, ministra de Ciència.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: I des del Partit Popular acusen els socialistes d'atacar la justícia, instant a demanar un avançament electoral. Cuca Gamarra.
3: Porque no existe impunidad. Nadie está por encima de la ley. Seas Pedro Sánchez, seas la familia de Pedro Sánchez, seas el partido de Pedro Sánchez o seas el gobierno de Pedro Sánchez. Si has vulnerado la ley, evidentemente actúan los distintos poderes. Y esto es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, esto se ha acabado y ya no da más de sí. Es el momento de dar la palabra a los españoles.
0: En clau municipal, Jordi Martí serà el candidat de Junts per l'alcaldia de Barcelona en guanyar les primàries amb un 40% dels vots. Hi han participat 628 persones d'un cens Joaquín Calvente de 934.
4: El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, serà l'alcaldable del partit. Martí ha estès la mà als seus rivals a les primàries per remar tots en la mateixa direcció.
5: Tanquem aquest parèntesi i comencem a treballar tots junts per la victòria. Per Barcelona i per Catalunya.
4: L'objectiu, ha dit, és tornar a guanyar les eleccions municipals tal com va fer Xavier Trias fa 3 anys. Els juntaires esperen, això sí, aconseguir la vara d'alcalde. Jordi Turull n'és el secretari general.
6: Ajudant-te a guanyar-les i, si cal, amb més rotunditat que les van guanyar la darrera vegada, perquè no es pugui tornar a perpetrar el pacte aquell entre el PSC, el PP i els comuns.
4: Tant Turull com Martí han lloat la celebració de primàries en contraposició a altres partits, en referència velada a Aliança Catalana, que aquest divendres va nomenar el seu alcaldable.
0: I gràcies, Joaquín. Preparin-se perquè aquesta nit s'esperen temperatures molt elevades. Ens les deixa la primera onada de calor del primer dia de l'estiu, com assenyala l'edició de cap de setmana al cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
7: Avui hem emès els primers avisos per calor nocturna que afecten la nit del diumenge cap a dilluns i la de dilluns cap a dimarts. Per tant, 2 nits en què haurem de conviure amb temperatures per sobre dels 20 graus en molts sectors de Catalunya, és a dir, nits tropicals i també nits tòrrides, sobretot a punts del litoral. Valors que no baixaran dels 25 graus en molts sectors de la zona metropolitana de Barcelona, però també a d'altres indrets del país.
0: Dilluns serà el dia més crític amb el nivell 4 de risc a gairebé tot el territori, incloent litoral i prelitoral. La situació començarà a afluixar de cara a Sant Joan. I un apunt dels serveis perquè una incidència a la infraestructura ferroviària de l'R1 està causant demores de més de 25 minuts. Abans de marxar, coneguem la previsió del temps per a demà. Emet Noelia García, bona nit.
8: Demà dilluns a Catalunya continuarà la calor estufocant i les altes temperatures. Es podran arribar als 42 graus a la depressió central de Lleida, es superaran els 37 a l'Empordà i els 36 graus a gran part dels interiors. Els termòmetres marcaran màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 34 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Serà un dia de sol amb cel clar, però atenció a la zona nord durant la tarda. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarregaran descarten ruixats i tempestes. Temperatures mínimes de 24 graus a Barcelona i 20 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: Doncs és tot per part nostra. Poden mantenir-se informats, ja ho saben, a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Plurals i singulars. Amb Quim Esteban.

0: El dia de l'orgull LGTBI i el proper divendres, 26 de juny, farà 49 anys de la primera manifestació LGTBI a Espanya. Quan falta un any perquè s'arribi al primer mig segle, Radioactius ha preparat una obra de teatre que recull l'esperit d'aquesta manifestació. S'anomena No a l'Olvido i en parlem avui aquí al Plurals i Singulars. Comencem. Doncs vinga, va, parlem d'aquesta obra de teatre de No a l'Olvido. Saludem al Fèlix Navarro, ell és el director de l'obra. Fèlix, molt bona nit.
1: Molt bona nit, Quim.
0: A la Lucía Monteoliva, que és actriu. Lucía, molt bona nit.
2: Bona nit, Quim.
0: I també al Mario Carrillo, també actor. Mario, molt bona nit.
3: Molt bona nit, Quim.
0: Primer de tot, expliqueu-nos una mica què va passar aquell 26 de juny de l'any 1977, perquè jo crec que hi ha molta gent que 49 anys després encara no ho sap, o s'han oblidat, o generacions noves que no saben què va passar. Fèlix.
1: Doncs sí, fa 49 anys, de fet, el dia que fem l'estrena oficial de l'obra, el divendres 26 de juny...
0: Divendres de la setmana que ve.
1: Divendres de la setmana que ve estrenem al Centre Cultural Albareda amb entrades exaurides, després de pocs dies de treure les entrades. Però hi ha més oportunitats, ara en parlem. Però sí, aquell dia es compleixen 49 anys de la primera manifestació, va ser la primera amb tot l'estat espanyol. I bueno, va ser una manifestació que es va organitzar des del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, i que se la van apropiar en aquell dia a les dones transsexuals. De fet, la foto que tots coneixem de la Colita és una foto on totes les que apareixen al davant, al front, són dones transsexuals, però és que elles, i això molt poca gent ho coneix, l'any anterior havien fet una manifestació únicament les dones transsexuals, aprofitant les jornades catalanes de la dona, que ara compleixen 50 anys, i algunes de les dones trans d'aquella època, que en queden dos o tres vives, una d'elles la tenim al nostre elenc, i és la Estefania Vidal, i ens ha explicat moltes vegades que l'any anterior va ser un any en què es van posar d'acord per poder fer-ho, però clar, eren només elles. La diferència entre el 96... Ai, el 96... Ja no em surt.
0: 79.
1: El 79. No, el 79, no.
3: 76,
2: el 76,
3: no?
0: El 76, perdó. El 77, això.
1: La diferència entre el 76 i el 77 és que el 76 només eren dones trans, i el 77 va ser des del Front d'Alliberament Gai de Catalunya que van crear tota aquesta part d'impulsora. Conjuntament també va sorgir el col·lectiu de lesbianes de Catalunya, i també va propinar això que molt part del col·lectiu heterosexual també hi sigués. També és a dir que, clar, el 76 feia només un any que havia mort Franco, i el 77 ja feia dos. I les dones transsexuals, clar, és que elles ja vivien al carrer, no podien tenir l'oportunitat de guardar-se cap armari com si ho tenien, per exemple, les persones homosexuals.
0: Clar, el que hem de tenir en compte és intentar posar-nos en la nostra ment en aquella època. Ho dic perquè a vegades, clar, ho posem ara a la nostra vida, al nostre dia a dia. Hi ha països com Hongria, on fa una manifestació l'any passat, pràcticament va ser impossible, però és que fa 40 anys o 50 anys a Espanya ser homosexual estava molt mal vist. Era com estar malalt, i reconèixer-ho i sortir allà al davant, doncs suposo que no seria gens fàcil, no s'havia fet mai, i avui hem descobert, ens has explicat que un any abans sí que ho vam fer les persones trans, però això suposo que l'obra també ho reflectiu, no? La dificultat de poder sortir i dir, anar a manifestació en el fons era de dir, soc homosexual, estic malalt, és a dir, per la mandriat de l'època, eh?
1: Una de les coses que més ens ha... O sigui, l'elenc de l'obra som 11 artistes, jo 12, i tenia l'Estefania Vidal, ha sigut tenir la història viva d'aquella època, i és una cosa que tots els actors han aprofitat per preguntar-li com era, perquè ella en aquell moment tenia 16 anys, i ella estava a la segona fila de la manifestació, de fet...
0: Amb 16 anys?
1: Amb 16 anys.
0: Són una noia trans, ja.
1: Una noia trans.
0: Del 170.
1: Sí, és veritat que encara no havia començat a fer la transició. Sí que tenia clar que ella no era un noi, això sí que ho tenia clar, i de fet ja no vivia a casa seva. Vivia, els seus pares l'havien fet fora de casa. Aleshores, de fet, el llibre de la Colita ella surt a la contraportada perquè és una de les persones que mai ha estat al davant de tal, però des de fa uns anys ha decidit, perquè pues, totes les que hi surten a la imatge ja no hi són, excepte la Tania Navarro, la resta ja no hi són, aleshores ella ha decidit sortir cap endavant. I formant part d'aquest projecte ens ha explicat doncs, que, clar, elles no podien estar cap armari. Les dones trans no podien, no tenien la possibilitat que sí que tenien els homes.
0: Perquè visiblement eren dones trans.
1: Clar,
0: no?
1: Clar. A més d'això, l'única solució que tenien per poder sobreviure era la prostitució. No hi havia altra opció. O sigui,
0: ja, actualment ja els hi costa trobar feina, imagina fa 50 anys.
1: Clar, aquestes són unes coses que tractem a l'obra. De fet, el personatge que interpreta el Mario, el Manuel, és un noi que gràcies al que li explica el personatge que interpreta la Fanny, que és la Mari, que és un personatge que va existir a la vida real, perquè he de dir que tots els testimonis de l'obra està basat en fets reals. Aquesta obra neix d'una col·laboració amb la Fundació Enllaç, des de Radioactius, la ràdio comunitària del Poble Sec, en la que vam anar a escoltar que ens explicaven els usuaris de la Fundació Enllaç. I explicant-nos la seva vida, el president de Radioactius, Juan Carlos Rodríguez Terrón, va fer el guió d'una història. I aquesta història després jo la vaig adaptar al teatre. Clar, quan hi ha certes coses que expliquem, per exemple, el personatge que interpreta l'Estefania, que és la Mari, és una dona que en Juan Carlos va conèixer, que és una dona que tenia una perruqueria al carrer Conde de Salto, que és el carrer 9 de la Rambla, que és on hi havia una de les pitjors comissaries de tota Barcelona. De fet, és una de les comissaries on es practicaven tortures als homes gais homosexuals. De fet, Leopold, que surt al documental de Petjades Invisibles, ho explica, que era una de les pitjors comissaries. Doncs la Mari és un personatge que existeix a la vida real, que era una dona trans, que tenia una perruqueria i que feia una vida normal de dona. I ja està. I sí que és veritat que la Fanny li posa tot aquest coratge que ella té com a experiència. La Fanny és una dona que actualment té 71 anys, que amb 17 es va intentar suïcidar per primera vegada perquè ni el règim, ni la seva família, ni el país on vivia l'acceptava, i després es va veure obligada a exercir la prostitució. A més d'això, va estar dues vegades a la presó de la Model, i quan ja definitivament va fer el canvi, ella era artista i es va haver d'exiliar fora d'Espanya perquè tots els contractes que tenia a nivell discogràfic se li van tancar. Tot això ho expliquem a l'obra. El personatge, per mi, jo li deia l'altre dia a la Fanny que per mi tenir-la ella a l'elenc és un regal, perquè és tenir part de la història que estem explicant. I amb el personatge del Mario, amb el Manuel, hi ha un moment de l'obra que el Manuel està molt perdut, que sap que és diferent, però no sap exactament, perquè a més en aquell moment no hi havia la informació que hi ha ara. És una de les coses que expliquem molt bé a l'obra. A l'obra no posem etiquetes, perquè en aquell moment no existien. Sabíem que érem mariquetes, sabíem que érem violetes, sabíem que érem lesbianes, però no era una cosa molt evident. Aleshores, el Mario arriba a la perruqueria de la Mari en un moment en el que no sap molt bé què és ni què vol ser. I clar, que la Mari li expliqui tot el que ella ha patit li fa trobar clarividència amb els seus pensaments. I és una escena molt bonica.
0: Estem parlant d'aquesta obra que s'anomena No a l'Olvido, es va estrenar el passat 9 de juny a la sala Dau al Sec, i diguéssim que agafa l'esperit, no?, d'aquesta manifestació, però com l'agafa?
1: Doncs ens situem una setmana, dues setmanes abans del 77. Ens situem amb dues famílies. Una és la família del Manuel, que és un noi que el seu pare és un gris de la Policia Nacional, i la seva mare és una dona que aparentment és molt devota i de més. I per l'altre costat tenim la família de la Lluïsa, que l'interpreta la Lucía, que és una dona, una noia jove, que està descobrint el seu món, la seva sexualitat i de més. I conviu amb sa mare, perquè son pare va morir molts anys, i amb la seva tieta, que té de parella una dona. Clar, la mare de la Lluïsa és una dona que creu únicament en lo empíric, en lo científic. I aquí és quan arriben pues, els electroxocs...
0: Li fan teràpies de conversió.
1: Es deien teràpies d'aversió, i de fet hi ha una escena on elles van a un doctor i els hi expliquen, de fet s'ha de dir que les teràpies...
0: Sí, que l'objectiu de l'obra, més enllà de parlar de la manifestació, és parlar de com es vivia en aquella època, com una persona LGTBI
1: Exacte.
0: Vivia ell... ella o la seva família també, no?
1: Exacte.
0: I el seu entorn.
1: És una de les coses que més destaca l'obra, que no ens centrem en la G, que és una cosa que acostuma a passar quan parlem del col·lectiu LGTBI. Només expliquem històries de gais i només expliquem la història del gai, no del seu entorn. I en aquesta obra, d'una forma molt senzilla, el que hem volgut és posar focus en tot el que passava. O sigui, per què un pare no pot entendre que el seu fill sigui o vulgui ser homosexual? Per què una mare no pot entendre que la seva filla li agradin les dones? Perquè una societat o una clienta d'una perruqueria no pot entendre que la perruquera i cap d'un negoci sigui una dona trans. És tot això, poder explicar-ho, i després acaba tot amb la manifestació del 77. I cadascú dels protagonistes...
0: Ja ens l'ha explicat al final de l'obra.
1: però cadascú dels protagonistes arriba a la manifestació d'una forma molt diferent. O sigui, de com comença l'obra, és una obra d'una hora, no és massa llarga, i de fet és molt àgil... Arriben d'una forma diferent, arriben des de molts punts diferents, i aquí arriba per rancor, i aquí arriba per ràbia, i aquí arriba per protesta, i aquí arriba per conciliació, i aquí arriba perquè no li queda una altra, perquè ha de ser-hi allà. Aleshores, és molt bonic com dibuixem la història arrel dels personatges, i sobretot això, que no fem únicament la història d'un gay, fem la història de les persones que hi vivien a la Barcelona del 77. I parlem de dones, parlem de persones migrants, parlem de persones de dones feministes, parlem del cos de policia nacional que hi havia en aquelles hores, perquè potser no els agradava la seva feina, però era el que havien de fer. Però parlem de tot l'entorn que succeïa el 77, i no només de les persones que van anar a la manifestació, sinó de tot el que passava a la Barcelona.
0: Estem parlant amb el Félix Navarro, el director d'aquesta obra. També tenim amb nosaltres el Mario i la Lucía. Són dos actors que fan dos personatges. Explica'ns una mica quin és el vostre personatge. La Lucía ja ens ho explicava una mica, no? El Félix, però com és el teu personatge?
2: Doncs mira, jo interpreto la Lluïsa, que és una noia d'uns 19 anys que, bueno, viu a Barcelona, com ha explicat el Félix, amb la seva mare i les seves tietes. I és una noia, doncs, que està... que veu que no acaba d'encaixar amb el model de dona, de feminitat, que se li vol imposar, i potser no acaba de tenir clar què és el que és, per així dir-ho, no acaba de tenir les paraules o no s'acaba d'atrevir a definir-se, però sí que té clar que no vol ser el que no és. I aleshores, doncs, té aquest moment d'obrir-se amb la seva mare, d'explicar-li, doncs que potser... li agraden les noies, i llavors a partir d'aquí
0: que doncs, no devia ser fàcil per una dona del 70, no?
2: No, absolutament. El que passa que, bueno, just quan vam fer la presentació del radioteatre al Centre LGBT de Barcelona, LGBTI, hi havia testimonis de la Fundació Enllaç que explicaven la seva experiència. Entre elles hi havia una dona que és una mica... bueno, que explicava la seva experiència similar a la que té el meu personatge, que era una noia molt jove en aquell moment, lesbiana, i que ella explicava això, no? que el seu entorn, bueno, ella es relacionava amb gent del col·lectiu, que potser en aquell moment no eren un col·lectiu conformat com a tal, però era gent dissident, era gent que, bueno, això, sexualment dissident, i aleshores...
0: que en el seu cercle s'anava movent encara que no estava organitzat, no?
2: Exacte, aleshores tu reconeixes en persones que també són... que potser a tu et fan veure que també ets diferent al que es proposa, per molt que no tinguis les paraules, per molt que faci por, perquè evidentment devia fer moltíssima por, sobretot quan hi havia... clar, era il·legal, o sigui, t'enfrontaves a... depèn de si eres un home, si eres una dona, però t'enfrontaves a presó, t'enfrontaves a psiquiatre, t'enfrontaves a moltes coses que, bueno, que et podien deixar molt tocada. Aleshores, evidentment devia ser molt, molt aterridor, però també jo crec que el tenir referents en les teves amigues, en els teus amics, en la gent del barri, que era com tu, en el cas del personatge de la Lluïsa, també la seva família, la seva tieta i la seva parella, doncs jo crec que això també devia fer... bueno, és el que impulsava segurament, com sempre, com ara, bueno, com sempre, el que impulsava a ser valenta i a dir, bueno, mira, jo també formo part d'això.
0: I el paper del Mario, diguéssim, el personatge...
3: Jo faig això, faig de Manuel, i és veritat que és un personatge que a l'obra es va descobrint, no? Que crec que això que també està molt relacionat potser a dia d'avui, no? Que a vegades els joves estan perduts, però clar, tornem a parlar d'això, de l'època, de l'any 77, pare policia, que dius, bueno... Llavors és com té un procés de que també gràcies a molts personatges, que crec que això també és molt important, al final com personatges secundaris fan créixer el principal, i en aquest cas és qui fa, van... com descobrint el que li passa al Manuel, no? En aquest cas. I, I això és aquest entendre, descobrir què li passa, i crec que això és molt guai en aquest aspecte d'escoltar altres veus perquè el personatge digui, ostres, és això, no? Mm-hmm. Això, el que parlava el Fèlix de l'escena amb la Fanny, amb la Mari, en aquest cas, a mi m'agrada molt, sobretot, perquè ella ho explica des del punt tan natural i són coses tan fortes, d'una barbaritat. Jo ho relaciono molt amb les cançons que a vegades cantem, super, que bé, Valerie, o com s'és d'Amy Winehouse, mm-hmm. no? que dius, ai, que divertida, i després escoltes la lletra i dius, ostres, és molt fort el que estan dient, no?
0: Perquè no et pares a escoltar, no? El que
3: clar,
0: estàs...
3: i crec que...
0: Sí.
3: Sí, no, no, tal qual, o sigui, mm-hmm. és com lletres molt fortes.
0: La sents,
3: la
0: però
3: igual.
0: No escoltes.
3: Sí, sí, sí, mm-hmm. i amb la Fanny és igual, no? Diuen coses que dius, ostres, crec que és molt important que es torni a escoltar i... perquè això, per reflexionar, no? Per dir, és que això passava i no fa tant, vull dir, és que 40 anys no és tant. Vull
0: ha evolucionat molt la societat.
3: Afortunadament, però és veritat que hem de tornar una mica a recordar aquesta cosa de dir...
0: No s'ha d'oblidar, no? Sí, sí. Per saber com es vivia llavors. Fèlix, com va sorgir la idea?
1: Bueno, pues la idea va sorgir de, com t'explicava abans, d'en Juan Carlos, el president de Radioactius, que volia explicar la història del uh-huh. col·lectiu. Portem la ràdio ara complirà 10 anys, és una ràdio petita del barri del Poble Sec, però que cada vegada és més gran, i que aquest serà el seu, és el sisè radioteatre que fem. Els radioteatres sempre parteixen de la voluntat de conèixer històries de persones, i a partir d'aquí el Juan Carlos pues, es troba amb les persones, en aquest cas la Núria i jo de Radioactius vam anar a acompanyar-lo, ens van explicar, i el Juan Carlos pues, va tenir 2-3 mesos per, del que la gent ens havia explicat, fer una història de ficció. Vam crear el grup de persones que posaria veu a aquesta història, algunes membres de la Fundació Enllaç i altres membres de Radioactius. De fet, Juan Carlos sempre vol que siguin les persones que han viscut la seva història qui li posin veu. I jo recordo aquella primera lectura de guió amb 15 persones i vaig dir, uau, que també estava la Fanny com a part de l'elenc, i dic, això no es pot quedar aquí. O sigui, no es pot quedar amb una cosa que la gent escolti a casa seva o escolti al metro, o escolti
0: ha
1: tal.
0: Ha passat de ser radioteatre a ser una obra.
1: Clar,
0: no?
1: I aquí va ser quan jo li vaig dir al Juan Carlos, em dones permís per fer una obra de teatre, i em va dir endavant. Clar, jo aquesta és la tercera obra que dirigeixo. Mm-hmm. Vaig començar el 2018 dirigint, però porto sent actor des de fa molts anys. I clar, aquest era un projecte molt especial. Jo com a membre del col·lectiu doncs, també em sento amb aquesta responsabilitat de que la gent no oblidi. I crec que el títol de l'obra, que no és títol meu, és del Juan Carlos, és tal qual. Mm-hmm. És, no podem oblidar, no ens mereixem oblidar, i les persones que ho han viscut no es mereixen que ens oblidem d'elles. Aleshores, bueno, pues va sorgir literalment que jo vaig fer un dossier de venda de teatre i me vaig anar per diferents sales del Poble Sec. No tenia ni càsting, no tenia gent de l'elenco, i vaig tenir la sort que 4 espais de Barcelona em van oferir la mà. A l'Estranger, que és on representem el dissabte 27 de juny, el Centre Cultural Vareda, que ens va oferir l'oportunitat de fer una residència artística de 3 mesos, que és on hem pogut assajar, el Dau al Sec, que és un teatre del barri del Poble Sec, i el Casal Jove Girapells. Aleshores, una vegada ja tenia els llocs, encara no s'havia gravat el radioteatre, i vaig començar a fer càstings, i vaig tenir la gran sort que es van presentar unes 30 persones per un mm-hmm. projecte no remunerat, però que sí que tenia l'objectiu d'arribar molt a la gent. Han estat 2 mesos frenètics, perquè hem assajat en 2 mesos. Vam fer la primera lectura de guió el 28 de març i vam estrenar el 9 de juny, o sigui, 2 mesos. Hem assajat unes 5 hores, 6 hores setmanals, amb 2 grups separats, que això també té la seva dificultat, i els dissabtes hem fet algun assaig extra, però sí que és veritat que jo estic molt content del resultat del dia 9, perquè, ostres, 2 mesos, 2 mesos és molt poc, és una obra d'una hora, són 11 personatges, algun dels actors fan 2 personatges, hi ha molts canvis de vestuari, hi ha maquillatge i perruqueria, i s'ha hagut d'engranjar molt bé tot perquè pugui sortir. I de veritat, del que va passar el 9, jo encara no m'ho crec. O sigui, avui fa una setmana, va fer una setmana de que vam estrenar, i jo encara no m'ho crec perquè, ostres, una cosa que a mi se'm va ocórrer i que el Juan Carlos em va dir sí, sí, fes el que vulguis. O sigui, hem estrenat una obra davant de 50 persones, entrades exaurides, el dia que no era gens fàcil per Barcelona, perquè era un dia en el que rebíem la visita del Papa, hi havia una vaga d'educació, hi havia hagut incidents a Barcelona, o sigui, era un, no era un dia fàcil per la mobilitat i perquè la gent decidís un dimarts a les 7 de la tarda en el teatre. I vam omplir. I no només això, sinó que quan va acabar l'obra, tot el públic estava en peus, podria dir que més de la meitat del públic va plorar, i de fet recordo sortir de... perquè després de les obres sempre fem un col·loqui, perquè és molt important conèixer una mica d'on ve aquesta obra, i recordo sortir a fora a fer un petit descans abans del col·loqui i veure el públic amb els ulls cristal·lins. I un de les persones que jo coneixia, que és el vicepresident de la coordinadora LGTBI d'Esquerra Republicana, li dic, Coque, què te passa? I em diu, no me hables perquè estoy roto. I és com, ostres, doncs sembla que tot l'esforç d'aquests dos mesos té sentit. I després, els dies posteriors, hem rebut molts elogis per part d'entitats i de persones que jo considero importants, per exemple el GAC LGTBI, que és un fill del FAC, ens ha elogiat i ens ha dit que és un dels millors projectes que s'ha fet per recuperar la memòria, consellers i regidors de Barcelona en Comú i d'Esquerra Republicana han parlat de l'obra meravelles, de fet una de les conselleres de Barcelona en Comú ha dit que és una obra imprescindible per agafar els fills de la mà i portar-los a conèixer la nostra història. I no sé què passarà. Ara el que sé és que el 26 de juny...
0: Ara ja... parlarem dels plans del futur, però abans, si us sembla, expliqueu, perquè jo avui he après, per exemple, que abans del 77 va haver una manifestació de dones trans al 76. I he après alguna cosa. D'aquesta obra de teatre, què heu après vosaltres? Què heu après? Qui comença?
2: Bueno, jo, sobretot, és això. Jo crec que el que més m'he endut... no sabria dir si és positiu o negatiu, per així dir-ho, perquè és una cosa molt sensorial, com la sensació de el que tu deies una mica abans, com ja vaig entrar amb aquesta certesa quan el càsting i el projecte, però de que la meva experiència com a persona del col·lectiu és molt diferent de la que tenien les persones en aquell moment. I crec que això és una cosa que encara no he acabat d'integrar a dia d'avui, després de tots els assajos i de tot, però que, i escoltant a la Fanny, perquè clar, també ens encanta que ens encanta, vull dir, realment molt...
0: T'aprèn molt escoltant, sí, testimonis de gent,
2: clar,
0: no, que ha viscut
2: en
0: primera persona.
2: Clar, 71 anys són, bueno, és molta experiència de vida, com per, i quina experiència. Llavors, com tot i així, encara no he acabat d'integrar com aquesta tan abismal diferència, no, que a nivell de la consciència que puc tenir jo, per exemple, de fer-me un petó amb la meva parella pel carrer i no preocupar-me en aquest sentit, és una cosa tan diferent del que es vivia en aquell moment que això em fa prendre molta consciència que ja la tenia, però de que realment no podem tornar gens, o sigui, ni una mica enrere, perquè realment, bueno, és que no... Clar.
0: Mario, tu què has après?
3: Moltes coses, realment. O sigui, crec que una de les coses més importants que he après és el fet de... Això, no? Una mica que és el que diu l'obra de no oblidar d'on venim. Perquè això, crec que estem molt acostumats ara a això, a escoltar un que vola Franco i són barbaritats que dius... Ostres, anem en compte, no? I crec que això ho vaig parlar amb la Fanny i amb el Fèlix algun cop també, de no oblidar el tema d'estar junts, d'unir-nos.
0: De col·lectiu, perquè, no? D'estar sí, organitzat.
3: Sí, sí. Sí, perquè és veritat que això amb la Fanny ens ho diu molt, no? De dir, és que abans era això, ens reuníem, fèiem una manifestació i anàvem tots a una. I ara potser és veritat que estem una mica més individualitzats, una mica més de, bueno, jo estic bé, i això, dius, sí, tu estàs bé, però qui ve darrere i què ha passat, no? I crec que recordar i aprendre de tot això, perquè al final també crec que creiem que sabem molt del passat i no tenim ni idea, però ni idea, això. Jo escolto la Fanny i dic, però com pot ser, no? I crec que m'emporto molt tot això, eh? Tot
0: perquè vosaltres coneixíeu que existia aquesta manifestació... Sincerament,
2: jo
0: potser,
2: Jo no coneixia potser la data, no sabia que la primera manifestació...
0: Perquè sou molt joves vosaltres, no?
2: ...d'Espanya havia estat aquí... Sí, bueno, sí. Sí, no? Bueno, jo tinc 24 anys i tu en tens...
3: Jo 86, pràcticament.
2: Però, no, jo potser tenia més la imatge de Stonewall i de les manifestacions de Nova York i tot això del 69, això sí. Però d'aquí d'Espanya no tenia aquesta... I em sembla realment fort que fos només 2 anys després de morir Franco, no? Però no coneixia. Però sí que volia, perdó, o sigui, com subscriure això que dius tu, Mario, molt de tornar-nos a... O sigui, de confiar molt en la col·lectivitat, perquè realment crec que ara estem molt... O sigui, com socialment, realment considero que estem molt apalancades, molt. O sigui, crec que ens van poc a poc com... bueno, o sigui, que no ens mobilitzem i és perillós. A mi em sembla molt perillós no mobilitzar-se.
0: Fèlix, tu què has après?
1: Uau, pues jo...
0: Tu sí que coneixies la manifestació.
1: Sí, jo sí que coneixia la manifestació del 77. Mira, jo he tingut la gran sort que a nivell personal mai he tingut que sortir de cap armari. I això és un privilegi. Jo mai he tingut que dir a casa, mama, soc gai. Aleshores... sí que és veritat que quan vaig començar a ser una mica més gran, sí que vaig sentir pors. Recordo tenir una de les meves primeres parelles i anar per Avinguda Maria Cristina amb ell de la mà i tenir mirades. I ahir és quan començar a dir, vale, jo vull saber d'on venim, què està passant. I clar, recordo ja una mica més gran, 18, 19, voler conèixer més de la política, qui ha fet què, per què s'ha fet què... I des que vaig entrar a Radioactius, perquè només fa un any, encara em sembla molt lluny, però és només fa un any, vaig poder conèixer molt més, he pogut conèixer les coordinadores de les polítiques de LGTBI de tota Barcelona, he conegut molt més el centre LGTBI, l'observatori i de més, i amb aquesta obra i amb aquest projecte he après que és imprescindible escoltar. Per mi és imprescindible escoltar i deixar, i això és molt utòpic, però deixar el nostre ego personal a un costat. Perquè si sempre tenim el... És que jo, això és un problema. I, clar, òbviament, les persones del col·lectiu actual no tenen ni tindran mai les preocupacions que van tenir. Però em queda amb una cosa que va dir el col·loqui del nou, la Fanny, i és que és molt diferent lluitar per tenir drets que lluitar perquè no ens el treguin. És molt diferent.

0: Aquesta obra, no l'olvido.
1: Doncs el 26 de juny, el dia que es compleixen 49 anys, estarem al Centre Cultural Albareda, però les entrades estan exaurides.
0: Vaja, aquí no podem apuntar. Ho podeu apuntar, eh?
1: Sí, hi ha llista d'espera, eh? Però hi ha llista d'espera perquè, clar, al ser un dia on és gratuït, molta gent pues, agafa dos i després només va un, potser hi ha llista d'espera i es lliuren entrades. El 27... I, bueno, per mi és molt significatiu que estrenem el 27 al Centre Cultural, a l'Espai Cultural Estranger, al carrer Olivera, molt a prop de Plaça Espanya. Estrenem dues hores després de la manifestació de la crida LGTBI. El 27 a les 5, 6 crec que és la manifestació i a les 7 és la nostra obra. A les 6 i mitja. A les 6 i mitja. Aleshores, a tothom que vagi a la mani, doncs que millor que reivindicar drets després anant a veure una obra. I el 3 de juliol sortim del Poble Sec i anem cap a Guinardó. Anem al Camp de l'Arpa, al Casal Jove Girapells, el 3 de juliol, divendres, a les 7 de la tarda. Però he de dir que aquest és un projecte que vol anar molt més enllà. Crec que és un projecte que s'ha de conèixer. Crec que és un projecte que ha d'arribar sobretot més enllà de Barcelona, que jo estic molt content de l'acollida que ha tingut a Barcelona. Crec que és un projecte que ha d'arribar als pobles, perquè de fet un dels meus actors, dels actors de l'elenc, és de Vilanova de la Geltrú i em deia, això ho hem de fer a Vilanova, perquè clar, no és el mateix una ciutat com Barcelona, i sempre ho tenim molt present, els orgulls rurals, això de viatjar, i sí que és veritat que és una obra que és en català i castellà, és mitja-mitja, però que jo crec que tots els països catalans es poden moure i que estem oberts i que quan acabem el 3 de juliol l'última representació jo començaré tota una feina de producció, d'intentar fer que arribi a tots llocs. És una obra que, ho he dit abans, els actors que han estat 2 mesos assajant no han cobrat un euro, i per mi això és molt significatiu perquè significa que han regalat i han invertit el seu temps en això. I, clar, el dissabte 26, per exemple, sí que són 130 butaques i a taquilla inversa, però, òbviament, no cobrirà un sou, ni molt menys. I, aleshores, de cara al futur, sí que creiem que s'ha de dignificar la feina del projecte, la feina de l'obra. I, res, que estem acabant, però deixa'm dir que jo estic molt content del resultat, estic molt content de l'equip que hem aconseguit fer, perquè no ha sigut pas fàcil. Són uns artistes, cadascú, molt diferent, i la meva tasca de direcció no ha sigut fàcil, però m'ho han posat molt fàcil, i la veritat és que jo el nou em vaig emocionar, i ara veig vídeos d'aquell dia, tothom en peus, omplir una sala amb 50 persones un dia com el nou, no va ser fàcil, tothom en peus, tothom plorant, i jo estic molt content, i convido que tothom que ens escolti que s'apropi, i si no, a l'Instagram de l'obra de teatre, no a l'Olvido77, allà podeu trobar més notícies, i segurament esperem que a properes funcions.
0: Doncs Fèlix Navarro, director d'aquesta obra, de No l'Olvido, moltíssimes gràcies per venir
1: a Plurals
0: i Singulars. La Lucía Montioliva, actriu, moltíssimes gràcies també.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I el Mario Carrillo, també moltíssimes gràcies. Esteu escoltant el Plurals i Singulars a Ràdio 4. En el Plurals i Singulars avui volem parlar d'un musical que s'anomena Shampoo, que hem pogut veure aquesta passada setmana al Teatre Condal de Barcelona i que segurament el podrem tornar a veure en altres ocasions, perquè narra també la història una mica dels orígens de la comunitat LGTBI al nostre país, i és un musical que ha fet el Barcelona Gay Men's Chorus. Saludem a Toni Ponce. Toni, molt bona nit.
3: Molt bona nit.
0: Què és això de Shampoo?
3: Doncs Shampoo és un musical que és la nostra primera aventura dintre d'aquest gènere teatral, que els Barcelona Gay Men's Chorus, com a coral que som, doncs estem explorant i estem molt contents del resultat.
0: I de què va Shampoo?
3: Shampoo...
0: Perquè parlava que és dels orígens una mica del col·lectiu, no?, de les mobilitzacions.
3: Sí, a través de la història d'una família expliquem com el col·lectiu LGTBI ha passat per moments de la història que no han estat gaire plaents i que han estat complicats, i que potser les noves generacions no es pensen que han estat així i creuen que tot és tan fàcil, ni que ara mateix fos un moment fàcil, i no pensen en tots els reptes que hem passat.
0: La veritat és que manquen referents també amb el col·lectiu LGTBI. És una manera

0: també de marcar i de conscienciar a la gent més jove, també d'assenyalar tot el que s'ha viscut i que potser s'ha oblidat?
1: Sí, perquè estem a les portes del 50è aniversari de la primera manifestació LGTBI que va tenir lloc aquí a Barcelona, o com a mínim de l'era més actual, i creiem que els valors inicials s'estan perdent. Ens agradaria que a partir d'ara, sempre que en tinguin oportunitat, doncs, escolars o joves, un públic que no ha estat gens en contacte en aquestes èpoques que han estat més fosques per nosaltres, tingui l'oportunitat de veure el musical, perquè aprendrà moltes coses interseccionals, també relacionades amb el tema del patriarcat, del masclisme i d'altres violències de gènere.
0: I tot això són musicals dels Barcelona Gay Men's Chorus. Què és aquest coro? Per aquells que no es coneguin.
1: Doncs per aquests que no ens coneguin, podrem explicar que ja tenim gairebé 12 anys de recorregut, que per nosaltres és molt important.
0: No sé per què no ens coneixen, perquè 12 anys...
1: Doncs mira, per qui encara no ens hagi agafat a la pista, doncs ens podran trobar a les xarxes socials i podran veure que sempre tenim alguna oportunitat per veure'ns al teatre o en concerts, a festes de tot tipus, perquè nosaltres ens animem i sempre portem la nostra música coral als escenaris, allà on ens poden cridar.
0: Sou un corus de nois, no?
1: Sí que és veritat que aquesta nomenclatura de nois s'està quedant una miqueta antiga.
0: Amb aquests 12 anys també ha evolucionat. Sou un cor LGTBQ+.
1: Exacte, però sempre ho hem estat. El que passa és que l'etiqueta aquesta de Gay Men's Chorus sempre ens marca molt. Ens vam mirar com a referents als cors de Regne Unit i dels Estats Units que tenien aquesta nomenclatura i vam pensar, és el més fàcil, no és una franquícia pagada, però hem pensat, és una manera de fer màrqueting ja, perquè sí que hem tingut l'oportunitat de conèixer cors de molta antiguitat que tenien aquesta nomenclatura i ens fixem a la manera en què fan ells. Després l'hem adaptat i també el tema de l'orientació o del gènere dels nostres cantants i del nostre director, per exemple, que és un home cisgènere heterosexual, doncs no té res a veure. Nosaltres mai preguntem per l'orientació ni el gènere i tenim de tot el nostre cor.
0: Aquest és el vostre primer musical?
1: És el nostre primer musical, tot i que abans havíem fet algun tipus d'incursió una miqueta doncs més light, amb una primera part que havíem fet més tipus musical, el nostre primer espectacle, o algun número que sí que havíem fet servir elements molt típics del teatre musical a nivell d'interpretació, de posada en escena, moviments, tota la parafernàlia que tenen els musicals, que són doncs molt suculents per l'espectador, i l'hem intentat portar aquest cop durant tot un espectacle.
0: Hem dit que l'hem pogut veure aquesta setmana al Teatre Condal, però també el podrem veure més endavant, no? La idea
1: Exacte.
0: És que ja que està fet el musical, el pugueu anar representant.
1: Doncs sí, volem fer gira, perquè actualment no tenim l'oportunitat de tornar a repetir potser 5 dies com hem tingut ara al Condal, i volem portar el nostre art a diferents localitats de Catalunya, que tot no sigui barcelonacentrisme, perquè el Pride i l'orgull i la visibilitat ha de recórrer tota Catalunya. Ens veurem segurament a Viladecans, ens veurem en altres localitats que tenim mitja paraulades, però que coneixereu a les nostres xarxes socials.
0: Doncs la seguirem, Toni Ponce, del Barcelona Gay Men's Chorus. Moltíssimes gràcies per venir un cop més al Plurals i Singulars.
1: Com sempre, un plaer.
0: I avui volem acabar el programa parlant amb la Brigitta Lamour. Ella ha decidit anar als casals d'avis a Barcelona per explicar a la gent gran què signifiquen les sigles LGTBI. Brigitta, molt bona nit.
2: Ai, molt bona nit, estimats, bona nit.
0: Ja pràcticament em quedo sense veu per parlar amb tu, imagina't, eh?
2: Bueno, sense veu i sense sigles. T'has deixat la Q i la...
0: la LGTBIQ i el plus, també.
2: I l'A, sí, sí.
0: I l'A, LGTBIQ+.
2: No, vas... LGTBIQA+.
0: LGTBIQ...
2: Bueno, plus, però jo dic més.
0: A més, perfecte. Doncs, Brigitta, tu has decidit anar pels casals de gent gran de Barcelona a explicar el significat de cada lletra. Què els expliques als avis?
2: Doncs mira, la primera matització, si és així, però fa 2 anys i mig que vaig crear aquest taller formatiu i divulgatiu on explico el significat de les sigles LGTBIQ+, sí. I llavors l'Ajuntament de Barcelona, com van ser intel·ligents, me'l van comprar per fer-ho als 53 casals de gent gran. Però estic anant per tot arreu de tota Catalunya i oberta a anar a tot arreu on em truquin a fer-ho de parla catalana, evidentment. O sigui que és un taller que vaig per tot arreu de Catalunya. I llavors se'm va crear la idea perquè molta gent em preguntava, sobretot gent gran, que cada vegada havia més sigles i que ja es perdien i no sabien el que era. I d'aquí va sorgir aquesta idea.
0: Una idea que tu vas pels casals i els hi dius a la gent gran. Dedueixo, eh? La L significa tal, això és tal, no?
2: Sí, el primer que faig, primera que us convido a tothom, perquè això no és un tema d'edat, eh? El vaig crear per la gent gran o per a la gran gent, que a més quan ja estic en el taller els dic que són la primera joventut, perquè van arribar abans, i la gent jove són la tercera joventut. Per cert, una servidora té 120 anys, llavors sempre els dic...
0: Tots a la sisena joventut, eh?
2: Ara, doncs resulta que sí, els hi faig participar, però primer que els explico és la diferència que hi ha entre el sexe i el gènere. I després, després sí que els
0: costa,
2: hi faig...
0: Costa que captar aquest missatge, aquesta idea?
2: Doncs mira, us sorprendreu, però en positiu. La gent, la gran gent, està superoberta, surten encantades... Normalment són dones, eh? Perquè homes venen pocs, que com jo sempre tot ho giro en positiu, sempre explico que no venen homes perquè ja s'ho saben. Llavors, per això no venen. Llavors, s'ho prenen en positiu i molt receptives, i sempre quan acaba el taller sempre em diuen que com és que no ho faig per adolescents o pels menors. Llavors, és així, ho saben, jo els explico, aprenen molt, però no és un taller a l'ús, és una cosa que és totalment participativa. No és allò que van, fan una xerrada i se'n van. No, no. Les faig participar.
0: És participatiu. Suposo que hi ha dubtes, que pregunten coses, no?
2: Sí, evidentment. Evidentment. Jo també, quan em va sorgir la idea, també em vaig posar molt al dia, vaig estar molt ben informada i molt ben assessorada. Vaig agafar els millors, que malauradament un d'ells ja no hi és, com va ser l'estimat Armand de Fluvià, però també vaig assessorar-me amb el Jordi Samsó, president del Casal Landa, amb el meu amic i estimat Jordi Petit. O sigui, em vaig informar molt amb l'Eugeni Rodríguez de l'Observatori, el Quim Roqueta de Gais Positius. Em vaig informar i assessorar perquè jo també volia la informació donar baratge. Llavors, hi ha molts dubtes i cada taller és diferent perquè surten coses i surten reflexions. Crea un espai segur. Tinc anècdotes molt maques.
0: Com quines? Explica'ns anècdotes, Brigitte.
2: Mira, la més maca que porto en el cor, una de les més maques que porto en el cor, com us he dit al principi, aquest taller és obert a tothom, perquè precisament m'ho estan demanant també per empreses, m'ho estan demanant, vaig fer-ho col·legi d'infermeres, i un d'ells vaig anar a una residència de la tercera edat, que jo dic primera joventut, ja ho sabeu, però vaig anar a Valls i resulta que cognitivament aquella gent no estava bé. Llavors això és un problema perquè jo els hi demano, és un taller formatiu, no és una animació ni és un espectacle. Però havia una usuària que portava 4 anys allà, a aquesta residència a Valls, i ni la directora, ni les companyes, ni les treballadores em van dir que aquesta dona mai participava. Feia 4 anys que estava allà i mai participava de les activitats conjuntes. Era una dona que li agrada molt llegir, devora llibres, però mai participava. Va veure el cartell anunciant que una servidora anava a fer aquest taller de sigles, es va apuntar. Ja us he dit que cognitivament la majoria no estaven bé. Però en un moment del taller, com jo els hi pregunto coses, va agafar i va aprofitar el micro, el sentia en un espai segur, i va dir que ella era lesbiana. Llavors a mi això em va arribar al cor. Em va agradar molt, però també em va posar molt trista. Em va agradar molt perquè ella es va veure segura i forta. La directora, les usuàries i les treballadores no tenien ni idea de la seva orientació i vaig pensar que maco que s'ha obert aquí, ha trobat aquest espai segur. Però vaig pensar, si jo no arribo a anar, aquesta dona hagués marxat d'aquest món, avança d'amagar la seva orientació, que és una pena que els últims anys de la teva vida, amb tot el que va lluitar aquesta generació, tingui que amagar la seva orientació.
0: Perquè molt sovint, i en el plural s'ho hem explicat, moltes persones tornen a l'armari quan van a una residència perquè no se senten segurs, no? I, de fet, és part de l'argument de la pel·lícula Mas Palomas, que també aquest any s'ha donat a conèixer. I tu el que vas aconseguir és que aquesta persona que segurament havia tornat a l'armari pogués sortir, se sentís forta i explicar i poder viure, doncs, la seva vida en plenitud també a la residència.
2: Sí, així és, Quim, ja t'hauré de renyar, perquè com ets molt jovenet...
0: Ai, madre, què he dit, ja? Tu
2: m'ho t'en bronca, eh? Sí, sí, però sempre amb carinyo, respecte sí, i en positiu.
0: Digue'm, digue'm.
2: Resulta que aviam si aconseguim, dintre del col·lectiu i fora, treure la frase sortir o entrar de l'armari. Si m'has escoltat, jo dic sempre amagar o mostrar la nostra orientació, perquè els armaris són per les eines, pel menjar o per la roba. Les persones no hem d'estar en armaris, perquè a més l'origen tampoc. Llavors intentaré, i jo ho estic intentant, aviam si, per favor, podem deixar de dir aquesta frase.
0: Pues
2: però
0: vinga,
2: està bé, perquè sí que és veritat que fins ara pues, tothom ho entén. Però dintre del col·lectiu, aviam si, mica en mica, ens anem mentalitzant de que no hem de dir aquesta cosa, és amagar o mostrar l'orientació. En aquest cas, com tu bé has dit, aquell dia ella va sentir-se a gust i va expressar. Però, malauradament, hi ha molta feina a fer perquè han de tornar a amagar la seva orientació. I com bé dius tu, és aquesta pel·lícula premiada del Festival de Sant Sebastià, Mas Palomas, és el clar reflexe. I això, que vaig molt a moltes residències, doncs ho trobo. Però és que no només a les residències, als entorns de treball, als instituts, a les feines i a les famílies encara. Sempre els hi recordo a la gent quan faig el taller que aquí a Barcelona hi ha un exemple clar d'una associació que és internacional, però aquí es diu Aura Donde, i que és francesa, que es diu Le Refuge, es dedica a acollir a persones que, per la seva orientació, les famílies es fan fora de casa. Això passa avui, el 2026, encara, malauradament.
0: Brigitte, com dèiem...
2: Brigitte,
0: perdó.
2: Nen, avui t'arrenyarem.
0: Avui, vamos, arribaré a casa meva i estaré trist,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, t'arribarà amb molta alegria.
0: Això, no? Hauré pres coses, alegria. Això sí.
2: Ara.
0: Hauré pres coses.
2: És el que sempre m'agrada. Perquè jo el que m'agrada és això, Quim, fer de transmissora del col·lectiu, fora del col·lectiu. Aquesta és la meva feina i el meu modus vivendi.
0: Brigitte, com dèiem, tu ensenyes cada lletra de LGTBIQA+. Quan parlem de la L, de la G, de la T, de la B, jo crec que molta, la majoria de gent sap què signifiquen, però la majoria de gent també, quan comencem amb la I, amb la Q, amb la A i amb el més, potser és quan surten més dubtes, o no?
2: Molt bé. Doncs sí, és així.
0: Ah, però almenys això ho ha encertat, mira.
2: Ara, no, nen, però si ets molt intel·ligent. Primera, que m'has trucat, perquè ja...
0: Imagina't si sóc intel·ligent.
2: Per cert, nen, aviam si m'emplaces, que no hi anàs mai al teu estudi. Jo tinc moltes coses que explicar, nen, i m'agradaria anar...
0: No has vingut mai aquí al Plasi Singulars, no pot ser.
2: No, no pot
0: ser.
2: I no he vingut mai.
0: Pues et vaig entrevistar en un altre programa, però que vas venir aquí a Ràdio 4, segur.
2: Però a Plurals i Singulars no anem. Vols fer el favor? Que pues... tothom me diu, encara no has anat amb el Quim? Dic, a Plurals i Singulars, no. Doncs
0: pues no pot ser. Pues ja et
2: doncs
0: dic, la temporada que ve, comencem amb tu.
2: Ara, de debò, ja ho veus,
0: sí, sí, sí,
2: però...
0: sí, ja t'ho dic.
2: Doncs el que sí que et deia, que faig una parada molt important quan explico la sigla trans, perquè els explico molt bé, perquè és un tema molt delicat, toco el tema dels menors, la llei trans, ho explico de manera molt didàctica, i després sí que és veritat que, sobretot, a partir de la I, la gent no sap el que significa, perquè té un vocabulari antic, però la Q ja els dic que obrin la ment molt, i la A els hi faig totalment a l'invers, que, sobretot, tinguin respecte per aquesta comunitat, que vol dir les persones asexuals. Això és una realitat que poques vegades ho veureu en els papers o en les televisions, la sigla A. És molt important,
0: sí,
2: perquè és una
0: realitat... Molt invisibilitzada.
2: Totalment. I a més, són persones que elles no senten tant atracció cap a altres persones o la manca d'interès pel sexe. I això és una realitat. Llavors, estan molt atentes, surten d'allà, ja puc dir, que surten d'allà dient que són queers.
0: Ah, mira.
2: Ho dic perquè vegis tu el to del taller formatiu, perquè és molt didàctic, és molt formatiu, però sempre és en positiu. Al final els explico que això no és un tema només del col·lectiu. Jo, la meva feina és seguir treballant per aconseguir una societat lliure, diversa i inclusiva.
0: Brigitta, com dèiem, fas aquest taller que expliques doncs, aquestes sigles. Abans ens has explicat una anècdota que et va passar, una persona que va explicar a tothom que era lesbiana, una dona. A part d'aquesta anècdota personal d'aquesta persona, t'han fet alguna pregunta, t'han fet alguna reflexió, més enllà de la, diguéssim, d'aquest fet personal que t'hagi sorprès? Que hagis dit, ostres, sí, estan més avançades que les persones que jo, fins i tot. Bueno, tu perquè tens 130 anys, o 120 i pico.
2: 120. No me posis, que ja veuràs que a partir dels 100 anys passen els dies ràpid, eh?
0: Ja 120,
2: ara el 15 d'octubre, 121, cap i cua.
0: Bueno, està molt bé.
2: Doncs sí, sempre em sorprenen perquè en positiu, algunes no, però ja ho reverteixo, en positiu perquè, sobretot, penseu que aquesta generació, aquesta de 70, 80 anys, van ser les xiques i els xicos gegé, eh? Aquestes dones portaven unes minifaldilles arran de gespa i uns pantalons ells acampanats marcant-ho tot, o sigui, supermoderns, i van lluitar molt per aconseguir la democràcia que avui tenim, eh? Doncs resulta que em sorprenen perquè tenen ganes d'aprendre, però els seus casos personals. N'hi ha un, per exemple, una senyora em va dir que això de les sigles, això abans no existia. Clar, quan em diuen això, jo ho giro, dic, senyora, això m'ho he inventat perquè sóc autònoma i haig de crear un taller per seguir cotitzant. Dic, no, no és que no existís, és que malauradament estava amagat.
0: Clar.
2: Llavors això és una cosa que, per exemple, m'han donat a reflexionar, perquè pensar, quina pena que per elles no existia. O quan explico una paraula molt maca, que és la paraula pansexual, la gent es queda tan sorprès que diuen tant de bo tota la societat fossin pansexuals, no? Llavors, aquestes reflexions el que fan és que a mi m'ajuden també, a mi també em nodreixen, a mi m'enriqueixen, perquè dic, elles em donen les gràcies per donar-los aquesta informació i jo penso que bé, que com a mínim estan aprenent aquest vocabulari o quan l'escoltin, que també facin de transmissores, perquè la ignorància és molt atrevida. I la gent que no ens estima, ja m'entens, que està molt cap a la dreta, molt, doncs aquesta gent fa molt bona feina a les xarxes socials generant odi. Llavors, com a mínim, que aquesta gent, quan escoltin aquests discursos d'odi, com a mínim, almenys amb el que fa les sigles, sàpiguin que darrere, que sempre els explico, darrere de cada sigla hi han persones, hi han identitats, hi han orientacions, i ho entenen.
0: Brigitta, anem a agafar l'agenda, perquè crec que el proper dijous estàs pel barri d'Horta, de Barcelona.
2: Sí, sí,
0: no?
2: Sí.
0: Explica'ns una mica quins són els propers tallers per si hi ha algú que vulgui venir a escoltar-te i a veure't també.
2: Doncs sí, doncs moltes gràcies. Que, primera, per donar-me l'oportunitat d'expressar-me i de donar-me veu, perquè estic molt contenta que això és servei públic. Aquesta és la ràdio que a mi m'agrada, el servei públic.
0: Ràdio 4.
2: Sí, Ràdio 4, i m'encanta perquè sempre doneu veu a la gent i això m'encanta. I llavors, mira, els propers, com bé tu dius, el dia 3 de juny, bueno, el dia 25, primer de juny,
0: sí,
2: a 11:45, al casal de gent gran d'Horta.
0: Vale.
2: Després tinc el dia 3 de juliol, a 11:45, al casal Trueta, que aquest està a Ciutat Vella. El 9 de juliol, doblet, afortunadament. El mateix dia tinc a les 10 del matí el casal de gent gran Pau Casals i a les 5 de la tarda el casal de gent gran de la Trinitat Nova. O sigui que teniu per triar, remenar i afortunadament continuo després setembre, octubre, perquè jo aquí a l'Ajuntament de Barcelona tinc un contracte per fer-lo a 53 casals i em queden, doncs, no en quedaran gaires, però afortunadament hi ha molts casals que em tornen a demanar i torno a repetir, no?
0: Que guai.
2: Però també, si hi ha gent que ens escolta fora de Barcelona, perquè amb això tan moderno d'ara de les xarxes, nen, ens escolten des de tot arreu, també a qualsevol, mira, precisament demà vaig a Mollerussa, i estat a Ulldecona, al Pont de Suert, aniré la setmana que ve, per exemple, a Lleida. O sigui, estic anant per tota Catalunya. Vaig estar a Santa Cristina d'Aro, Sant Antoni de Calonja, oberta a
0: Has conegut Catalunya gràcies a aquest taller, en el fons, també.
2: Sí, bueno, jo sóc com el Jordi Pujol. Sí. Crec que em falta algun municipi.
0: No sé si Jordi Pujol hagués fet un taller com el que fas tu, eh? Però bueno, mai se sap.
2: Mira, doncs jo menciono una a la seva senyora que ja no està entre nosaltres, però això ho guardo per qui vingui al taller.
0: Perfecte.
2: Perquè la menciono a la senyora, sí.
0: Doncs, Brigitta Lamuch, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Plurals i Singulars. T'espero la temporada que ve aquí a l'estudi, eh?
2: Doncs em farà molta il·lusió, ja sabeu que jo sempre tinc moltes coses que explicar i gràcies per la bona feina que feu a Plurals i Singulars. Ho he dit bé, nen?
0: Sí, perfecte. No, sí, exacte. T'anava a fotre bronca i dir, no és al revés, que molta gent diu singulars i plurals. No, és plurals i singulars.
2: Perquè vegis que jo sóc oyenta des de l'ombra, que no us ho dic mai.
0: Doncs ben fet. Moltíssimes gràcies, Brigitta, i que vagi molt bé. Molt bon estiu.
2: Que tinguem molta salut, que és el primordial.
0: Gràcies, Brigitta. Bona nit.
2: Una abraçada. Adéu, adéu.
0: Acabem, tornem diumenge vinent a les 9 del vespre, el diumenge aquí a Ràdio 4. Hem estat Víctor Domínguez, Gorka Delgado, i us ha parlat Quim Esteban. Adéu.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat. A un periodisme de la veritat, un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, el ningú sobre, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. Som el programa de les moltes veus. I sempre recordem, l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic on qui mana és el valor del contingut. Avui, per què les dones continuen sent invisibles? Per la ciència, per la medicina, ara en parlem. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Doncs bon dia de dissabte. Sempre dic bon dia de dissabte perquè també és bon nit de diumenge, perquè hi ha la remissió del programa a les 22 hores. I benvingut tothom a qualsevol hora dins del web de Ràdio 4. Per tant, Carme Valls, com estàs, Carme?
2: Estic bé, moltes gràcies.
0: Doctora Valls, gràcies per ser amb nosaltres. Gairebé ho és tot, amb tantes coses. És metgessa, és doctora en medicina especialitzada en endocrino, en perspectiva de gènere, membre del Consell Consultiu de la Xarxa per Innovació en la Recerca per la Salut de les Dones, dins de l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau. Si no estic equivocat, fins al 2025, directora del programa Dona i Salut i Qualitat de Vida en el Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris. Per tant, doctora Valls, gràcies per compartir aquest temps de ràdio.
2: Gràcies per convidar-me.
0: I molts llibres, eh? I molts llibres. La dona invisible, no?
2: L'últim és Dones invisibles de la medicina.
0: Correcte. D'aquí una estona farem una connexió fora de l'estudi amb la diputada Sara Gaurrieta, que ara està en una acció, diríem, en el Parlament, i també tindrà la seva opinió sobre aquest tema. Montserrat Barceló, metgessa, assessora per Europa de Veristat. Senyora Barceló, doctora Barceló, Montserrat, hola.
3: Hola, molt emocionada avui, Manel, que hagis portat a la doctora Valls a l'estudi.
0: Sí, és que nosaltres intentem que el diàleg, el contingut, el talent, la paraula, el coneixement, el posem sobre la taula amb tota la humilitat, però també amb tota la força del talent i l'investigació. Senyor Becerra, Manel Becerra, historiador, que no sé mai si és historiador o president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT, que és primer una cosa o l'altra, ell sempre s'escapa, però en qualsevol cas m'encanta tenir la ment d'un historiador aquí a la taula. Manel, què tal?
4: Bon dia. És que resisteixo a posar-me etiquetes.
0: Sí?
4: Sí.
0: I aleshores?
4: Soc una mica de tot.
0: Una mica de tot, molt bé.
4: Abans ho era i ara a vegades no ho soc.
0: D'acord. És matí, és dissabte, és un dia també de diàleg, aquesta hora tan temprana del dia, no? Antonio Martínez de Loyo, el coneixen, no? És advocat i és el president de la Comissió Sènior del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Antonio Martínez, senyor Martínez de Loyo. Antonio, què tal?
5: Molt bé, bona tarda, Manel.
0: Bona tarda, bona nit. Tot plegat.
5: Hola a tots.
0: Hola a tots. Ramon Miralles, ell és metge, geriatra, és director de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona. És professor de geriatria de la UAP, ha estat cap del Servei de Geriatria de l'Hospital Universitari Trias i Pujol, conegut com Can Ruti. Doctor Miralles, Ramon, benvingut, què tal?
6: Benvingut, moltes gràcies.
0: També molt bé?
6: Sí, sí, molt bé.
0: D'acord. I Lourdes Charles és la presidenta de l'associació Som Sèniors, una dona lluitadora, sempre en favor de les dones i contra tota mena d'edatisme, no? Contra totes les variables de l'edatisme. Lourdes, què tal?
7: Activista 100%.
0: Més, molt activista?
7: Més, cada vegada més, eh?
0: Cada vegada més activista?
7: Sí, això va creixent.
0: I això què significa, això? Que un dia vindràs aquí cridant o alguna cosa, amb pancartes o alguna cosa?
7: Això vol dir que algun dia haurem canviat el món.
0: Com ho has dit? Perdó.
7: Algun dia les dones grans haurem canviat el món.
0: Aquesta frase és maca, per això. Bé, aleshores cap a una reflexió de tot plegat, amb aquest dissabte. La gran paradoxa, diríem, de la longevitat femenina. Un tema que ha estat molt amagat, però ara en parlem d'aquí una estona, des de que el govern acaba de posar sobre la taula alguns milions i milions perquè això no sigui així. Però mira, no sé, segurament escoltar que fèiem el programa s'ha avançat, però en qualsevol cas, vés a saber. Per tant, vivim més anys que mai, i les dones són les principals protagonistes d'aquesta revolució demogràfica a Catalunya. Això ho sabem, no? L'esperança de vida femenina supera més de 5 anys a la masculina, si els homes 80,72 i les dones 86,09 anys de diferència, no? 5,4 anys més viuen les senyores que no passen els homes, no? Per tant, les dones viuen més, però acumulen, què passa? Acumulen més malalties. Més malalties cròniques, més discapacitat i més anys amb limitacions funcionals. Aquesta realitat qüestiona una visió simplista basada exclusivament en el nombre d'anys viscuts. La qüestió ja no és només quan viurem, sinó en quines condicions arribarem a les darreres etapes de la vida, sobretot parlant de les dones, no? L'envelliment saludable s'ha convertit, doncs, en un dels grans reptes del segle XXI. Comprendre per què les dones guanyen anys de vida, però no sempre guanyen anys de salut, és una qüestió que afecta a la recerca biomèdica, a la ciència, les polítiques públiques i les organitzacions del sistema de cures. La longevitat, què? No és només, o només és una, què diríem, una autèntica victòria, és una victòria de la vida, de la ciència, però quan va acompanyada d'autonomia, de qualitat, de dignitat, de reconeixement. Doctora Barceló, Montserrat, tens opinió? Ja sé que la tens, eh? Però la pregunta és, per forçar-la una mica més, digues.
3: Les dones vivim més, però estic segura que viuríem encara més i envelliríem molt més saludablement si s'investigués més sobre la nostra salut, la salut femenina. Dues dades, Manel. El 70% dels treballadors en salut són dones. El 25% dels líders sèniors en el sector salut són dones. Un percentatge molt baix. Sí, aquí comencem amb el gran problema. Si la gran majoria dels que manen són homes, com voleu que estiguin sensibilitzats amb una salut que no pateixen i que, a més, no escolten? Però, bueno, avui també tinc bones notícies. I la doctora Valls va estar també, doncs, en el dia que es va inaugurar aquí a Barcelona una associació que va néixer als Estats Units, aprovada el 2015 a la OMS, una associació que està fent moltíssim per la salut de la dona, que es diu Women in Global Health. Està ja en 60 països, amb més de 100.000 membres, i el 2021 va aterrar a Espanya, aquí a Barcelona, gràcies a Is Global. Aquesta associació, i moltes d'altres, per sort, i llibres, i moltes dades, i moltes publicacions, estan fent, bueno, una sèrie d'informes i donant una sèrie de dades que són un clam al cel. Sentíem, com tu deies, Manel, aquesta setmana, el president del govern espanyol, dient que una de cada 7 dones triga 10 anys en ser diagnosticades. Ja n'hi ha prou.
0: Per tant, de tot aquest tema que estem posant sobre la taula, i sembla que és un tema que jo, quan parlava en el primer llibre del 2023, semblava que era com molt estrany. Jo recordo que no m'ho creia. Aleshores pensava que no era pas veritat. I tant que ho és, i tant. Les dones invisibles, dos punts, diríem, el gran dèficit de la medicina moderna, per dir-ho d'alguna manera. Durant dècades, la medicina va considerar que el cos masculí representava el model universal de la salut humana. Cuidado, que el cos masculí representava el model universal de la salut humana. Aquesta visió, aparentment neutra, doncs jo diria que va generar un important buit de coneixement sobre la salut de les dones. Bueno, el va generar de ben segur. Moltes dones van quedar infrarepresentades en assajos clínics, estudis de tota mena, investigacions d'epidèmies, etc. Les conseqüències han estat evidents. Diagnòstics tardants, tractaments, diríem, menys ajustats i una menor comprensió de les diferents i moltes malalties. Per tant, què està succeint? Quan una dona arribava, per exemple, a una consulta amb dolor, diríem, no sé si qualsevol, però amb dolor, cansament o malestar persistent, massa sovint els seus símptomes eren atribuïts a l'ansietat o a problemes emocionals abans d'investigar-ne les causes realment orgàniques. No? Fer visible les dones en la medicina no és només una qüestió d'equitat. No, no. És una urgència, és una exigència de rigor científic, d'ètica, de moralitat. Una ciència existia i existeix, ja veurem com, una ciència que ignorava les dones. Carme Valls, com dèiem fa una estona, ella és metgessa, és doctora en medicina especialitzada en temes d'endocrinologia, però ha escrit molts llibres sobre aquest tema i molts articles. I, per tant, té una opinió, jo crec que molt contundent. Per això està avui amb nosaltres, perquè necessitem acostar-nos a la veritat de les coses. Aquest programa Sentit de Viure no únicament fa un periodisme el més real possible, sinó també veure quines són les evidències, com la ciència, la universitat. Vivim d'evidències, vivim de contrastar quina és la realitat. Doctora Valls, Carme.
2: Sí.
0: Té prou amb una hora per explicar alguna cosa o diversos programes?
2: No, et puc explicar moltes coses de les que estàs dient. El que passa que veig que t'has llegit molt tota la informació necessària per poder pensar aquest tema. A mi també em va sorprendre fa 40 anys, quan vam començar a veure ja a l'any 1990, vam fer un primer congrés aquí a Barcelona en què vam parlar de dona i qualitat de vida. I allà, en el mateix moment, als Estats Units, hi havia una altra doctora molt maca, la Bernardine Healy, que era cardiòloga, directora del Centre Nacional de Recerca, que va començar a donar-se en compte que les dones no havien estat ni investigades però ni incloses a cap assaig clínic de tots els que es van fer sobre cor de l'any 1980 al 90. No hi eren, ni per mirar l'aspirina, ni per posar estents, ni per fer res, no hi havia cap dona. Eren treballs fets amb 22.000 homes, 50.000 homes, vull dir que eren uns treballs epidemiològics molt potents. Què passava, per tant? Que la ciència que hi havia l'any 91, 92, 93, pensava que la dona no podria tenir mai infarts. Què sabem 40 anys després? Que la dona, la primera causa de mort a tot el món, és la cardiovascular i la primera, infarts de miocardi, i seguit d'accident vascular cerebral. Per tant, érem invisibles i s'ha tingut que fer un esforç que encara no està assolit del tot, perquè encara les causes dels problemes aquests no estan ben investigats, perquè ens ha faltat molta ciència. Els treballs de recerca actualment, encara només amb un 50% de treball, s'inclouen dones en aquest moment. En l'any 1990 no n'hi havia cap. Ara n'hi ha un 50%, però encara hi ha un 50% de treballs que no inclouen. Per tant, per això vaig titular el llibre Dones invisibles. Però, bueno, a més, invisibles per als diagnòstics d'altres patologies que sofreixen un infradiagnòstic i un retard, com has dit, en el moment. O sigui, es calcula en aquest moment, fet un treball fet el 19 per gent de Dinamarca, que hi ha 700 malalties que es retrasen en diagnosticar quan són dones, les persones que les pateixen. A la diabetes, que és de predomini entre dones, la diabetes tipus 2, sí, d'adults, es retarda 4 anys i mig. I el diagnòstic de càncer entre dones, 2 anys i mig. No dit aquí a Espanya, sinó a nivell europeu. Per tant, tot això està fent un problema que tu deies molt bé, inequitat, no solament una injustícia i un maltractament, mèdic. Correcte. O sigui, sí, anem de maltractes, sí, doncs maltractament. Això és el que vam dir dilluns, el dia quan vam fer aquest acte al Ministeri de Ciència, organitzat per la ministra, per parlar de quina és aquesta realitat i com havia de canviar. Això va escoltar el president Pedro Sánchez.
0: Ara en parlem d'aquest tema, que em sembla que és molt important saber què es respirava en aquell moment. Per tant, jo diria a tota la taula i als nostres oïdors que la salut té sexe, no? No sé si és una forma de dir-ho. La revolució de la morbiditat. A veure què pensa el Ramon Miralles, com ho veu ell, no? Les aportacions de l'autora Carme Valls han contribuït al llarg del temps a demostrar que dones i homes no malalteixen igualment, no? Cuidado. Atenció, punt. El concepte de morbiditat diferencial ha permès entendre que les malalties poden manifestar-se i evolucionar i respondre als tractaments de manera diferent segons el sexe, si ets d'home o ets dona. I això fins ara semblava que no estàvem contemplat o gens posat sobre la taula. Avui sabem que existeixen diferències importants a les malalties cardiovasculars, autoimmunitàries, metabòliques i neurodegeneratives. També sabem que els factors hormonals i immunològics influeixen doncs, en aquestes diferències. Què diríem? Diríem que la biologia continua tenint un paper determinant en la salut femenina. Les diferències hormonals, especialment durant la menopausa, el condicionament, la salut cardiovascular, òssia i funcional de les dones. És a dir, a veure, La medicina del futur haurà de ser capaç de contemplar tot aquest procés, d'incorporar aquestes evidències per avançar com? Cap a una atenció més precisa, personalitzada i efectiva. No puc pas dir-ho, no sé si puc cridar més en el micròfon, però sorprèn moltíssim que això durant temps ha estat amagat, no ha sigut pas una veritat. Aquí la posem a sobre i la volem debatre o almenys dialogar. Ramon Miralles, doctor Miralles, com deia, és metge geriàtric, director de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB, professor de geriatria també a la UAB, i ha estat durant anys o temps cap del servei de geriatria de l'Hospital Universitari Trias i Pujol, Can Ruti. Doctor Miralles, Ramon, moltes coses a dir, quin és el teu pensament?
6: No, has dit moltes coses, Manel, que és veritat. És evident que hi ha diferències biològiques, també psicològiques i segurament d'hàbits i d'estils de vida entre els ambes gèneres, no? I, per tant, això condiciona molts aspectes de la salut i de determinades malalties. És veritat que clàssicament s'ha dit que les malalties cardiovasculars que tenien un predomini masculí, potser ara no és tan clar, com això, que tenien un impacte sobre la mortalitat una miqueta més evident i, per tant, semblava que els homes vivien menys. Hi ha altres malalties osteomusculars, esquelètiques, que no tenen tant impacte sobre la mortalitat, però en sí sobre el dolor i la discapacitat, que són més prevalents en dones. És a dir, podríem dir els homes viuen menys, però les dones viuen més, però el preu que paguen és tenir més dolor i més patiment. No? Tot això són coses que obren el debat i que tenim moltes aspectes a comentar i discutir,
0: Duny-do, no sé si amb els 59 minuts, 59 segons d'aquest programa en farem per explicar només la primera pinzellada. Però jo crec que en el Parlament de Catalunya també tenim una veu. Anem a veure si la diputada Sara Jaurrieta, que ja és diputada del Parlament de Catalunya, portaveu de Salut del Grup Parlamentari Socialista i Units per Avançar. Faig una reflexió. Ara li dono entrada al Sara. Ni invisibles ni petites. El doble esbiaix de les dones grans. L'envelliment femení, estem dient, continua condicionat per una doble discriminació. El sexisme i l'edatisme. Això que li agrada tant i a mi també, a la Lourdes Charles. Moltes dones grans relaten experiències de discurs infantil, no? I el que manca d'escolta i pèrdua de protagonisme en les decisions que afecten la seva pròpia vida. El fenomen conegut com el Heller Speak, no? Allò que l'ús de diminutius i un llenguatge paternalista per adreçar-se amb elles. És només una de les seves, de les moltes manifestacions en contra. No es tracta simplement d'una qüestió de formes. És una qüestió de reconeixement i de dignitat. Què diríem? Quan una persona és definida exclusivament per la seva edat, corre el risc de deixar de ser percebuda com un subjecte actiu amb drets. Experiència i capacitat de decisió. Les dones grans no són pas invisibles. No han sigut mai, i aquest programa tampoc, només faltaria. Continuen sent protagonistes de la seva vida i una part essencial de la societat, no pot ser d'altra manera. Diputada Sara Jaurrieta, com estem?
8: Hola, què tal?
0: Què tal?
8: Molt bé.
0: De tot això que he dit, quina és la seva primera impressió, senyora diputada?
8: Doncs estic d'acord en que la veu de les dones ha de ser un referent també de les dones grans. I jo vull destacar que el govern de Catalunya, que amb el president Salvador Illa, hi ha en el seu govern membres que són dones i que són persones més grans, no? Per exemple, la consellera de Salut, la consellera Olga Pané, és un referent amb una llarga trajectòria dins del món sanitari. És una dona que ha hagut de batallar molt al llarg del seu temps i a més és una persona, doncs, és una persona gran i per tant, doncs, també incorpora aquesta mirada sabent que tenim una població, no, més enllà, més envellida. I a nivell polític, jo vull destacar que des de l'any 2024 hi ha una llei que obliga aquesta representació paritària. Veníem d'una llei al 2007 on la representació de la llei electoral havia de ser 40-60, però aquesta de fa dos anys ja obliga a les llistes 50% i, per tant, aquestes llistes cremallera que molts partits d'esquerra ja feien, ara això ja és una realitat. I això és important, perquè la representació equilibrada entre homes i dones, tant en les llistes electorals com en els òrgans constitucionals, els governs, els sectors públics estatals o societats cotitzades, en fi, òrgans empresarials, sindicats o inclús col·legis professionals, és important, perquè tenir referents dones i de totes les edats crec que és molt rellevant, la veritat.
0: Tot aquest tema l'estem efectivament, el que està dient, l'estem envoltant, amb el sentit de com la salut i com la ciència i com la medicina s'ha oblidat de les dones, no pas dels homes, perquè tot els, això que està dient vostè i tot el que estem dient a la taula, la longevitat femenina com a indicador de la qualitat democràtica, és un titular que acabo de treure i que ara li diré al senyor Martínez de l'Ollo què en pensa. Per exemple, la manera com una societat tracta les seves dones grans revela don Antonio, com diríem en Madrid, no? Don Antonio.
9: Sí, senyor, sí.
0: A Catalunya no diem això.
9: A Mallorca, però... don Toni.
0: Don Toni, això mateix. Les dones grans revela el seu grau de desenvolupament humà i democràtic. La societat longeves necessiten què? Una nova cultura de l'envelliment basada en la participació, l'autonomia i el reconeixement. Això implica repensar les polítiques públiques, la recerca biomèdica, el sistema de cures i de serveis socials, quantes coses, quants conceptes, quants processos, no? Per fer visible que les dones en la salut significa també fer visibles les seves necessitats, les seves aportacions i els seus drets. La longevitat no pot ser considerada exclusivament una qüestió sanitària. És un projecte social, econòmic i democràtic que afecta el conjunt de la ciutadania. El segle XXI, ho sabem tots, els que vivim ara en aquest segle, és el segle de la longevitat, no? Arreu del planeta. I aquesta longevitat tindrà, de forma majoritària, rostre de dona. Segle XXI, segle de la longevitat amb rostre de dona. La qualitat de les nostres societats dependrà de la capacitat de garantir que aquests anys addicionals siguin anys de salut per a les dones. Autonomia, participació, dignitat i reconeixement. Antonio Martínez de l'Ollo, com deia, president de la Comissió Sènior del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, el seu pensament.
9: Comencem pel principi i diem que hi ha una connexió evident entre salut i democràcia. Les societats democràticament avançades tendeixen a millorar les condicions de vida de les persones i això es reflexa en una de les condicions que és la major longevitat. Per tant, una societat que sigui ben democràtica, veurem que la gent viu més anys. Posar el focus, com estem fent, en les dones és un bon punt de vista, donat que es donen situacions de desigualtat estructural. La major longevitat, per tant, des del punt de vista del que seria la política, podem dir que funciona com un indicador indirecte que no mesura directament el nivell de democràcia d'un país. Com deies, el segle XXI serà el segle de la longevitat i aquesta longevitat tindrà majoritàriament rostre de dona. Es donaran unes xifres que són molt evidents. Una trencarà, podem més clara, de la gent a Espanya que té més de 80 anys, la meitat són dones. Tot això representa, com hem dit, reptes sanitaris, però no exclusivament, tu ho deies en el teu editorial, no es tracta només d'un repte sanitari, hi ha més, perquè tenim un tema a assolir, que és la superar la feminització de la bellesa. Les dones, que són majories en l'edat avançada, arriben a la bellesa amb menors pensions, amb trajectòries laborals intermitents, conseqüència de ser mares, tenen major risc de pobresa. Tenim el tema de les cures, que es recauen principalment en dones. És un altre tema a resoldre. Tenim l'edatisme, el que s'ha fet reflexió, i l'exclusió social. Hi ha una invisibilitat de les dones majors en polítiques públiques. Aquest repte necessita d'un munt de possibles solucions. Apuntaré només unes quantes. S'ha de crear una societat de la cura. S'ha de repartir la cura entre homes i dones. S'han de fer polítiques amb perspectiva de gènere. S'han d'ajustar les polítiques a la realitat de les dones majors. Igualtat en pensions, accés a recursos econòmics, atenció sanitària, s'ha dit, adaptada a la condició de dona. Una conclusió clau i definitiva. La longevitat és un dels majors assoliments de la humanitat, però cal canviar o evolucionar en les regles del joc. Més anys de vida, més desigualtats acumulades, noves necessitats socials, sanitàries i econòmiques.
0: En tot, ens fa difícil des del pensament posar ordre, amb totes les possibilitats, amb totes les dinàmiques i amb aquest, a tot aquest ecosistema, no? Les dones continuen... A veure, fem un resum, ho intentem, no? Les dones continuen acumulant més malalties cròniques, fragilitat i discapacitat que els homes. Això estem dient. És l'eix central del programa d'avui, eh? Què passa amb les dones, què passa amb la salut i per què han estat oblidades. Aquesta realitat s'explica tant per factors, diríem, insisteixo, biològics, com per desigualtats socials acumulades, com també estava dient l'Antoni, al llarg de la vida, sovint invisibilitzades, és un tema ja recurrent, ho estem dient i ho repetim, per una medicina històricament centrada en el model masculí. Una medicina, una ciència, centrada en l'home i no pas en la dona. El concepte de morbiditat diferencial ha posat de manifest que dones i homes emmalalteixen, ho sabem, no? Són diagnosticats i responen als tractaments de manera diferent? Ara ho acabarem de preguntar. A veure, de quina és aquesta forma diferent? Aquesta situació s'afegeix al sexisme i l'edatisme, que continuen afectant, doncs, que especialment les dones grans, insistim, fer visible la seva salut, els seus drets, les seves necessitats, és una exigència científica, social i democràtica per construir una longevitat saludable i digna que no miri cap a un cantó només dels homes, sinó també de les dones, el qual és estrany que això ha succeït al llarg del temps, dels darrers temps. Manel Becerra, tens una opinió ràpida, correcta, precisa, objectiva, sí?
6: Per la menys ràpida.
0: A veure.
6: Del que has comentat, destacaria l'exigència social i demogràfica, no? Pensant en les organitzacions socials, polítiques, sindicals, entitats, que reivindiquem i defensem una sanitat pública que estigui ben finançada, que tingui professionals, que sigui ben equipada, de mitjans tècnics, etc. Han d'incorporar la perspectiva de gènere i la visió no androcentrista, que moltes vegades fan reivindicacions amb una manera molt general i no incorporen aquesta visió de perspectiva de gènere, no? I han de ser específiques i, sobretot, pensant en el cas que parlem avui, en el tema de les persones grans.
0: Per tant, a veure, Lourdes Charles, presidenta de la Fundació Som Sèniors, a tu no et faré un... Et faré ara un diàleg sobre el pensament, sinó dues frases, per exemple. No? La revolució pendent, estem davant d'una revolució pendent de les dones, sembla? Per tant, fer visible la salut de les dones per entendre la longevitat del segle XXI és fonamental. Lluitar contra l'edatisme. Aquí ho deixo.
7: A veure, de moment a l'editorial s'ha parlat d'aquestes dones grans que acumulen malalties, no? S'ha parlat que les dones grans tenen més dolor i més patiment. A mi m'agradaria que penséssim, una dona que ara té 90 anys va néixer el 1936, quan començava la Guerra Civil. El paper de la dona estava molt clar amb els anys posteriors, amb el franquisme. La dona passava de dependre del pare a dependre del marit. No podia prendre cap decisió. No podia treballar, no podia tindre una compte corrent, no podia tindre una propietat al seu nom. Tenia uns rols establerts. I encara ens preguntem, per què pateix la dona gran? Quan ha pogut ser ella? Mai. Aquesta dona arrastra unes discriminacions que ha acumulat amb tant, i per això es trasllada en aquest patiment. És un edatisme i és un sexisme, aquesta doble discriminació, que la fan resistir i viure més anys, però que la fan viure amb aquest dolor i amb aquesta acumulació de patiments.
0: La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. Amb sentit de viure a Ràdio 4, volem posar veu a aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte, a Ràdio 4 i a tota hora, al web i a la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, un no aturar-se de coneixement, de diàleg, de pensament i de propostes, de tendències i reflexions. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuda a projectar junts un nou sentit de viure, un futur on ningú s'obre, un compromís al servei de la Ràdio Pública Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
1: Sentit de viure. No sobra ningú.
0: Carme Valls, quantes reflexions, quants sentiments, quantes opinions, com ho podríem dir allò que... com podrien avançar, no? Que la gran pregunta, allò que dèiem abans, del segle XXI no és només perquè les dones viuen més, sinó com podem garantir que aquesta longevitat es tradueix en salut, en més salut, en més autonomia, en més equilibri, en més reconeixement i més qualitat per a les dones. Com ho diem, això?
2: Bueno, ho diem escoltant-les. Per exemple, explicaves, Lourdes, el tema de les dones de 90 anys. Són molt sàvies, perquè han arribat a 90 anys amb totes les dificultats. I elles saben menjar molt millor, que saben seguir les dietes mediterrànies, ja les feien quan podien i quan tenien alguna cosa per menjar. I després tenen una prudència, que recordo la meva àvia que la tenia, que era, intentem, si ens hem de medicar, intentem pensar ben bé què m'he de prendre, perquè aquest és una altra invisibilitat. La recerca sobre els fàrmacs s'ha fet amb rates mascle, teixits masculins, cèl·lules masculines i homes. I, per tant, els efectes secundaris dels medicaments són 10 vegades més grans en dones que en homes. I, per tant, això és una... o sigui, les dones grans poc medicades són les que han arribat als 90. Vull dir, les altres no sabem on estan. Llavors, aquí, per tant, tenim una necessitat d'escoltar-les per tot el que elles han patit i per tot el que els hi ha passat a la vida. Si han arribat a grans, jo les admiro i les... Bueno, ja m'hi conto, en tinc 81 en aquest moment, per tant, entro en la fase de dona gran clarament, i l'edatisme també ens ha fet molt mal, perquè en aquest camp s'ha investigat malament les dosis a les dones i als homes. I totes les dosis de psicofàrmacs ja estan hipertrofiades, però com que es destinen al sexe femení, i amb un estudi del Departament del Ministeri de Sanitat de l'any 2024, que us convido a mirar, el que hem vist és que ja sabíem que s'estaven donant més psicofàrmacs a les dones que als homes. Ansiolítics, antidepressius i hipnòtics. Però s'ha fet el detall de tot Espanya. Qui pren més medicaments? Dones més grans de 65 anys, zones rurals petites, municipis petits i de renta baixa. Per tant, cap raó biomèdica, perquè us estic dient raons socials. I a aquestes dones els hi estem donant els psicofàrmacs perquè callin o perquè, per ajudar-les, diuen a viure. Però estem veient que som el país que recepta més, sobretot ansiolítics i sobretot a les dones, de tot el món. Per tant, amb aquestes dades, sí. Amb aquestes dades, a Espanya som el país que recepta més, sí. I a les dones grans, per... Clar que hi ha el moment en què el metge i la metgessa i el pacient es troben i el pacient li diu que es troba molt malament, que no està bé, que no pot dormir, etc. Però no pot dormir millor perquè no sap com arribarà l'endemà i que la renta que té, la cara de la dona és la cara de pobresa. Per tant, aquí tenim unes deficiències que hem de corregir. Per tant, l'edatisme el manifestem en el moment, he dit abans, del diagnòstic, en el moment de la medicació i en el moment en què diagnostiquem. Estem diagnosticant malament, inclús els anàlisis clínics que estem fent, a la valoració d'aquests anàlisis clínics són sempre a favor de l'home. La dona sempre se la considera que per centímetre cúbic ha de tenir menys que l'home. Per exemple, ferro. Bueno, doncs, és freqüent que tingui poc ferro, però no és normal que tingui poc ferro. I estem normalitzant la inferioritat de les dones, no? I quan el doctor Miralles deia això de... Quan has dit, ui, el tema cardiovascular, clar, els homes també, tampoc els estem estudiant bé, eh? Els homes grans tenen uns problemes diferents, però la primera causa de mortalitat dels homes no és la cardiovascular, és el càncer. Eh? Un de cada tres homes farà un càncer. Una cada tres dones farà un infart. Pues, medicina ha de canviar la perspectiva. La prevenció que hem de fer, hem de fer-la diferent.
0: Aleshores, de tot plegat, perquè el tema és tan apassionant que cal posar-la...

0: descuidar de preguntar per la menstruació. I va resultar que la vacuna, quan la van introduir al mercat, va alterar la menstruació de moltes dones. Primer les espanyoles, i tothom va dir bueno, que les espanyoles estaven histèriques. Després, com que van ser les alemanes, les franceses, les sueques i tal, ja van dir, què ha passat? Bueno, ara sabem, després d'un estudi que s'ha sigut publicat al Lancet, que és, això ja ho sabíem també, però en fi, que qualsevol estrès que rebi el cos d'una dona, i una vacuna va ser estressant, pot alterar el cicle menstrual. Per tant, lliçó presa, millor vacunar en segona fase del cicle si has de vacunar noies joves. Per tant, d'investigar bé, també en podem treure... No hem de dir no hem de vacunar, sinó hem de dir quan hem de vacunar. Per tant, quantes coses estem investigant que no tenen en compte el cicle menstrual, tots els tractaments, el colesterol, tot el que vulguis, no s'ha investigat en funció del cicle.
1: Justament, ara dono la paraula a tothom i també, per descomptat, Sara Carulleta, si vol entrar, pot entrar en qualsevol moment, eh? Però ahir, justament, amb les meves tasques d'investigador, clar, que és una de les meves tasques fora del micròfon, parlant amb andròlegs de l'Hospital de Can Ruti, dones andròlegs, m'estaven dient, us explico un capítol d'anècdota, eh? Em deia Manel, sí, el dolor que té que provoca el període, que provoca la regla, el tinguessin els homes, les dones ja no patiríem dolor, no? Deia, això ja estaria solventat, però com que no, els homes no tenen dolor del període, doncs nosaltres les dones continuem tenint dolor. Això era realment, ho dèiem, no ho deia de forma de amb procés d'anècdota, però estava posant una evidència, no? Montserrat, estàs escoltant en la Carme i tens moltes coses que dir. Per on vols anar ara?
2: Sobretot la Carme...
3: Jo també voldria després.
1: Sí, ara mateix.
2: Doncs Sara, endavant, que tu estàs Parlament, sisplau.
1: Sara, endavant, digues.
3: No, jo simplement, és que ara, escoltant a la Carme i escoltant el que dèieu sobre això de que les dones tenen més malalties cròniques, més morbiditat, no? Jo vull fer un apunt d'una cosa que vam aprovar aquí en el Parlament, no? Que realment cal reformar el sistema d'atenció social i sanitària, perquè moltes dones que ja hem sentit que tenen pitjor salut, però a més carreguen amb més les cures, no? Tot això, aquest biaix que s'ha estat comentant de gènere, d'edat, de salut, i hi ha països com Japó, Dinamarca, Gran Bretanya, que ja fan aquesta mirada conjunta entre la salut i l'ús social, no? I aquí vam aprovar fa uns mesos una llei pionera a Espanya que es diu l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, que el que vol, encara no ha entrat en funcionament perquè s'ha de constituir els estatuts, però la idea és que a finals d'aquest any pugui entrar en funcionament, i la idea és que la persona que necessita de serveis socials i de serveis sanitaris, que està calculat que més o menys a l'any, la gent contacta amb 20 serveis diferents, vull dir que ha d'anar d'un lloc a l'altre, acabi només tenint un sol referent. Un referent i que sigui el sistema social i sanitari que es parlin ells per poder atendre a les necessitats d'aquestes persones. I més o menys es calcula que 1 milió de persones a Catalunya tindrien doncs, accés a això. O un sol pla en comptes de tenir múltiples plans en els quals a vegades doncs, uns entren en contradiccions en l'altre. No? Un sol pla d'actuació amb la mirada de tots els professionals. O compartir la informació, que es pugui compartir de forma segura i confidencial la informació dels serveis socials i serveis sanitaris perquè en comptes de reaccionar de forma reactiva es pugui fer proactiva, no? I per tant des de la comunitat que hi hagin doncs, com avisos de que requereix una atenció, arribat a aquest punt, les persones, no? Bueno, jo crec que el sistema a poc ha d'anar transformant i anar integrant, sabent que tenim una població envellida, saber que hi ha aquest biaix de gènere, doncs agències, com en aquest cas aquesta, i altres eines que ens permetin doncs, aquesta mirada més transversal i al final integrada, que al final és la millor atenció cap a la persona. No? Volia fer aquest apunt perquè crec que és important posar-ho sobre la taula, ja que molts partits ens hem posat d'acord amb això i ha sortit amb molt recolzament, doncs que i en breu veurà la llum, bueno, són passos d'aquests que hem d'anar fent, no?
1: a veure què...
2: Sara, no puc estar...
1: La paraula, digues.
2: Sí, no puc estar, soc Montse Barceló, no puc estar més d'acord amb tu de que si ja hi ha alguns països que han implementat algunes mesures, no cal que inventem, no cal que comencem de zero, no? Us vull explicar l'exemple també de que vam ser bastant pioners aquí a Europa amb l'Agència Europea del Medicament quan es va demostrar que molts nens...

0: que no estaven inclosos en assajos clínics i en recerca, sí que utilitzaven fàrmacs, i amb la qual cosa adaptaven les dosis, no?, en aquells nens perquè no havien entrat en investigació. Europa va ser molt pionera amb els PIPs, amb els Pediatric Investigational Plans, amb la qual cosa, quan es feien medicaments, s'havia de fer un PIP, perquè si aquell medicament finalment l'utilitzava un nen, què havia de fer aquella companyia per poder investigar? Ostres, és que ja tenim la metodologia en allà. Amb totes les dades que la doctora Valls, que tots aquests informes ens estan donant, ja tenim moltes dades que demostren que és que a nivell d'agències i de temes de recerca s'han de posar unes mesures, i ja s'han fet en àmbit pediàtric, doncs ara fem-ho en l'àmbit de dones. O sigui, som-hi, que jo, això ja hi és.
1: Però fixa't que allò que estava dient ara fa una estona la doctora Valls, no aconseguim, jo intento, allò que dic, per què si els homes i no les dones? Digues.
0: Bueno, hi ha uns temes econòmics també, Manel. A veure, clar, si tu tens una mostra quan investigues que és molt homogènia, tens menys risc que surtin coses, amb la qual cosa, evidentment, la teva recerca segurament tindrà més èxit més aviat. Aquí també, siguem clars.
1: No, però ella ha dit una cosa, que la Carme Valls ha dit una cosa, no sé si l'he entès malament, però deia com si, a veure, com ho diria jo, com si la societat, com si la ciència, com si la medicina, en aquest cas, normalitzés que l'home és el paradigma de tot.
2: És la base del patriarcat, creure que l'home és la base de tot. Aleshores, vull dir, inclús hi ha gent que ha discutit que Déu frigui home. També hi ha gent que hi ha teòlegues que diuen que pot ser que sigui dona. O sigui que, per tant, imagina't si hi ha coses que poden ser diferents. Sí, va ser un prejudici, i també també va haver-hi un moment que va haver-hi el problema de la talidomida, i això va limitar que s'investiguessin a dones, perquè si podien estar embarassades, pues, tenien por de que un medicament, això va ser un límit, però sabem més maneres d'investigar, i com ha dit la doctora Barceló, si podem adaptar les dosis a nens, també la podem adaptar a la gent gran. O sigui, aquí estudiar s'ha estudiat home joves de l'exèrcit d'Estats Units, però el reste d'homes tampoc heu sigut ben estudiats. O sigui, a partir dels homes grans, a les facultats de medicina se'ns acabaven els llibres als 65 anys, i deien, bueno, naixem, ens reproduïm, acabem de treballar i ens morim. Però no és veritat. Ara vivim, i la longevitat són 30 anys de més de mitjana, i serà cada vegada millor, perquè cada vegada tenim més ciència i podrem fer més prevenció. Per tant, estem en un món en què la longevitat és un valor que tenim que estimular, i estimular-lo de forma saludable, tenint en compte tots els problemes biològics, socials, tal, i mediambientals, que no n'hem parlat
1: correcte,
2: el medi ambient sí que és un factor de risc, un factor de risc pel càncer, un factor de risc pel càncer d'homes i de dones. En els homes està augmentant el càncer de testicle per tema dels disruptors endocrins, el càncer de pàncreas també té relació amb el disruptor dos endocrins, per tant, no és una casualitat que cada vegada tinguem, i perdoneu que digui tantes dades, però és que en aquest moment històric hem de dir-les per poder impactar.
1: Correcte.
2: I aquesta frase que tu has sentit dir en aquestes doctores andròlogues, em va agradar molt que el dilluns la digués el president del govern. Va dir, ¿os imagináis que una enfermedad como, por ejemplo, era la endometriosis en un hombre, que tardáramos 8 años en diagnosticarlas? ¿Creéis que esto seria possible si passara? Pues bueno, la ministra va assumir que ella havia tingut endometriosis i la van haver d'operar. Per tant, ella assumeix això públicament, però sabem que tardem 8-10 anys en diagnosticar coses que això ja no és de...
1: Ara li pregunto, doctora Valls, ara li pregunto sobre aquest tema d'aquesta setmana, que em sembla, perquè és una notícia, i és una notícia que cal posar sobre la taula també com a reflexió. Lourdes, què deies?
3: Sí, volia dir que en relació a el que estàvem comentant, el que hem de tindre en compte és el marc mental, com analitzem la societat, no? Hi ha hagut uns moments amb el qual l'home ha tingut és el valor de referència, era el que establia, era el cap de família, era el que portava els ingressos, o sigui, era el que dirigia, el que liderava. Per tant, clar, evidentment, havia de ser l'home el qui s'investigués, era l'important, no? Les dones estaven en un nivell secundari. Ara, en aquests moments, ens trobem que sí, que les dones ja han guanyat posicions, però el que està en un lloc secundari són les persones grans. Les persones grans ja no importem. no? Les persones grans ja no estem fent res aquí, o sigui, ja una mica quasi que fem nos a tantíssima gent que es jubilarà ara.
1: Però no creus que estem capgirant això?
3: Jo crec que això ara encara no ho estem capgirant. Ara encara no,
1: però al moment gran... zero sí que estem, eh?
3: Estem
1: a la zona zero avançant.
3: O zero coma...
1: D'acord.
3: I amb el sentit per què estem una mica avançant? Perquè ara, quan ens jubilarem, vindrem la gent, val? O sigui, empenyem més la gent que a vegades les lleis o les administracions
1: públiques. Però això és habitual, eh?
3: Per això, vull dir habitual, que la gent que ens jubilarem...
1: La societat va per davant de les lleis moltes vegades.
3: Exactament.
1: No ens faltaria, eh?
4: Sempre.
1: Perdó, Antonio, perdó.
4: Les lleis van sempre després dels fets socials. No es fa una llei sobre una realitat que no existeixi. O sigui, això és... No
1: que sí, sabe fer, sabe fer això.
4: No que sí, sempre.
3: Funciona
4: sí,
3: així.
1: Sí, Manel.
5: Sí, funciona d'aquestes preguntes que han sortit aquí, que per què continua investigant o utilitzant... No s'utilitza la perspectiva de gènere, la investigació, els laboratoris... No sé, jo m'atreveixo a dir alguna cosa sense cap base científica ni professional que no som metge. Però jo suposo que també hi ha una posició teològica i cultural, no? Que és l'antropomorfisme, de centrisme que ha dit vostè, i també una variable de cost-benefici. Vull dir, sembla que les covalles mascles són tenen més costo i són més fàcils per a l'hora d'investigar perquè no tenen variables hormonals o canvis hormonals, i fa més complexa la investigació si són més només mascles. No ho sé, això sembla que ho hagi
1: dit. No, si estàs
2: entrant en un jardí. Ara t'ho explico, però queden pocs minuts. Acaba.
5: Jo de rapidíssima. Al final, i fins ara, suposo que cada vegada menys, però encara sí, qui pren les decisions acadèmiques, científiques o financeres en els grans centres d'investigació?
2: Homes.
5: Ja està.
2: Però, mira, el de les rates és molt important, perquè tenen que repetir més de 1.000 treballs de recerca per aquest tema, perquè s'havia dit que les rates femella tenien variabilitat perquè tenien una mena de cicle menstrual, però quan s'han analitzat a fons els resultats, ha resultat que tenien més variabilitat els treballs fets amb rates mascle, perquè les rates mascle, quan les poses juntes amb una gàbia, generen una relació de dominància entre el macho alfa i les altres rates. I el macho alfa té 10 vegades més testosterona que les altres rates.
1: Molt humà.
2: Amb la qual cosa, molt humà, sí, però molt ratil, també. O sigui que aquí tenim una situació en què aquests treballs de recerca s'havien fet amb aquestes rates, s'han de repetir perquè havien donat uns resultats i amb això s'han fet tota la recerca dels ansiolítics, dels antidepressius i dels tractaments per les malalties de cor. I llavors tot això obligarà a canviar aquest paradigma. És fals. I, de fet, la comunitat europea, ja, quan dona diners per investigar, ja s'ha de justificar per què no has utilitzat un teixit de dona o home o femella o mascle, i s'ha de justificar. Si no, has de tornar els diners que t'han donat per la recerca.
1: Aleshores, doctora Valls, perdó, volies dir... Volies dir
6: no, que hi queda moltes convocatòries de recerca demanant la perspectiva de gènere.
2: Clar que sí.
6: I demanant igual.
2: Ara
6: I és
2: sí.
6: Veritat, moltes de les dades que ha comentat la doctora Valls, realment, bueno, sí que eren conegudes, però és que posades així en net tenen un impacte brutal.
2: Quan les dius totes juntes,
6: sí.
2: És horrorós.
6: Sí, sí.
1: Jo no sé si estem davant d'un fet insòlit o únic o desitjat, no? Però a Madrid, va ser a Madrid aquesta setmana, la doctora Valls hi era, ara ens ho explica. Vull saber què estava... Vull saber, a veure... Ens agradaria que... El sentiment, el perfil, la situació, el comentari, el desig on Pedro Sánchez, president del govern, i el seu govern, l'autoritat, ha triplicat la inversió en I+D per dades específiques de salut sobre les dones, d'investigació,
2: sí,
1: no?
2: Per la investigació.
1: Per la investigació, 18 milions 18, per any.
2: 18 milions.
1: Aleshores, em treixeixo si jo no estic equivocat, perquè estic revisant els meus documents, i això sempre és un laberint, d'idees i de situacions. Destinar, o sigui, crear una missió i un projecte d'I+D de salut a les dones, perquè això que està succeint i que estem explicant aquest programa tingui un punt i final, crec jo. Dos, potenciar la investigació en xarxa, que sembla molt interessant a les universitats i a la ciència. Tres, allò dels contractes predoctorals, no? Sí. Les que estan en tesis o en pretesis o el que sigui, no?
2: Per gent jove.
1: Per gent jove, no?
2: Clar, perquè hem d'incorporar gent jove a la recerca.
1: Bueno, aquests són els tres eixos d'aquest canvi. Doctora Valls, Expliqui'ns, estem davant d'un canvi real de tot el que estem parlant en aquest programa avui?
2: Bueno, jo em vaig emocionar.
1: Em vaig emocionar.
2: És com el començament que dèieu, que començar a entendre que la gent gran té drets, però és que esteu aquí en aquest programa i que els defenseu, jo em vaig sentir pues, que durant 40 anys he anat dient que havíem d'investigar més. Mira, hi havia la ministra de Ciència, que organitzava l'acte, la ministra de Sanitat i la ministra d'Igualtat. I un acte amb tres ministres i el president no s'havia fet mai dedicat a la salut de les dones. Per tant, vaig sortir reconfortada de l'acte i de que entenguessin. Inclús el president va tornar a repetir això que ha dit la doctora de lo normal, no és lo frecuente, no és lo normal, ho va entendre. I ja li vaig dir, bueno, menys mal que entenem que no hem de continuar repetint els mateixos tòpics. Tenim molta informació i hem de canviar la manera de fer la recerca. I això és el que devem a la societat, que el diner públic serveixi per investigar millor totes les diferències i desigualtats. És que si no s'estudia bé, estem generant desigualtats i unes relacions de poder que no han de continuar així.
1: Sara Jaurrieta, diputada, Parlament de Catalunya, del que està escoltant, què sent vostè? Emoció, també? Quina percepció té?
7: I a més penso que estan canviant les coses, penso que programes com aquest que posa el focus en aquesta divergència, no? En aquest biaix que hi ha hagut de gènere i d'edat, i professionals implicats, com els que avui estem sentint, on sempre s'aprenen coses noves, penso que tot això contribueix a que el salt que estem donant en aquest àmbit doncs sigui molt més efectiu que fa 50 anys, no? O que fa 10 anys. O sigui, crec que a poc a poc la societat està acompanyant en aquestes diferències que s'han anat acumulant amb el temps, i penso que tot això són bones notícies, no? Quan vas pels territoris veus les dones implicades en les associacions de veïns, l'altre dia Roquetes, a Turó de la Peira, els de la Marea Blanca, bueno, les dones estan reivindicant, no? I dones, persones grans, i per tant, bueno, jo sóc optimista amb el punt en el qual ens trobem i en el futur que ens espera.
1: Aleshores, estem gairebé no exhaurint el programa, però encara ens queda uns minuts, però voldria memoritzar algunes coses al principi perquè ens quedin clar. Jo ho dèiem tots plegats, que la morbiditat diferencial i per què és tan important. Què vol dir això? A veure, les dones i els homes, dèiem, que és l'eix del programa d'avui, no només s'emmalalteixen de manera diferent. Vull quedar clar aquest tema per tots els nostres oïdors de Girona, Tarragona, Barcelona, on siguin, no? Lleida. Sinó que presenten símptomes, o sigui, les dones i els homes no només s'emmalalteixen de manera diferent, sinó que, a més, presenten símptomes, evolució i resposta de tractaments diferents. A veure, hem d'acabar amb això, doctora Valls? Com ho simplifiquem o com li donem el valor científic seu amb aquest tema?
2: Bueno, hem d'acabar amb la ciència. Sempre dic que la ciència ens ajudarà. I com més bé la fem, més tindrem dades per poder tractar millor, diagnosticar millor. És un problema de que hi hagi una bona recerca i amb aquesta recerca fer una bona docència i d'aquesta docència una bona assistència. I així acabarem amb la discriminació que fins ara hi ha hagut per manca d'investigació de la diferència i de la desigualtat. És el futur, el té la ciència ben feta, i amb diner públic s'ha de pagar la ciència ben feta, que no té conflicte d'interessos, que hi ha altres persones que investiguen, o altres entitats, o altres empreses, que tenen més conflictes d'interessos, perquè potser ens volen vendre una pastilla que no és l'adequada per al moment.
1: Ara anava aquí els interessos econòmics privats, sí. I les necessitats públiques, a vegades no és el mateix, no?
2: A vegades no. A vegades sí, O sigui, que jo no vull dir que no es pugui fer, que no es pugui fer una bona recerca, però sempre hem de veure evidència científica bona, la bona qualitat de la recerca que es fa, que es tinguin en compte tots els factors, que es tinguin en compte les condicions de vida i treball. No és el mateix la pobresa d'unes determinades situacions que altres, i no és el mateix vides que s'han portat molt difícils. Vull dir, mira, el que tu deies, Lourdes, de l'època de la guerra, no? Les que havien viscut aquella època també van passar molta gana, i va haver-hi molt raquitisme, que això es perpetua en els ossos, en els nostres ossos tenen unes radiografies en què es veu la nostra pròpia història. Però, bueno, Jo visc amb esperança aquest moment històric. Aquest dilluns vaig sortir tan contenta de l'acte que vaig pensar, si això ha passat i encara ho he pogut veure en aquesta vida, doncs pues estic contenta.
1: Ja veurem,
2: és un moment històric que el vaig viure, sí, en primera fila.
1: En primera fila.
2: Foto.
0: Un president del govern parli d'endometriosi i parli de salut de la dona, sí, és un moment històric, és,
2: no,
0: amb tres ministres dones.
2: No havia passat mai amb tres ministres dones allà.
1: Doctor Meralles, és per vostè què és?
6: Si no, impossible dir-ho millor que ho ha dit la doctora Valls, que ho ha dit perfecte, i com us exemple que jo he estudiat medicina i he exercit medicina creient que hi havia malalties pròpies de les dones i pròpies dels homes, i a vegades no et qüestiones el per què. Llavors, quan busques arrels de tots aquests aspectes socioeconòmics que estem parlant i d'altres molts aspectes, per tant, impossible dir-ho millor, i jo sí que crec que estem davant d'un moment importantíssim. De fet, l'auge de la geriatria els últims 20 anys ha vingut impulsat per l'envelliment de la població i per l'empoderament de la gent gran, doncs ara hem de fer aquest empoderament que tingui el seu giro de perspectiva de gènere.
1: A mi sempre em dóna molta confiança la investigació pública, no? De les universitats públiques. Jo he estat tota la meva vida a l'universitat privada, però això no vol dir res. També hem fet la feina que hem fet i l'hem fet. Però sembla que ja els interessos són més socials, no? Ara no m'estic ficant contra ningú, Però per què ho dic, això? Per dir, doctor Meralles, des de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, d'això que estem parlant, vostè ja ho té sobre la taula, tot aquest procés d'actitud, de veure?
6: Ho tenim sobre la taula i ho tenim present, eh? És veritat que potser no tant per iniciativa espontània pròpia, sinó perquè és veritat que les darreres convocatòries de projectes de recerca europeus i de molts àmbits, inclús també nacionals, doncs et demanen la perspectiva de gènere, que es justifiqui, i tot això obliga a que científicament has de pensar com trobar aquestes respostes, no? I bueno, que és una iniciativa pública, europea i nacional, que també obliga els investigadors i els recercaires pues, a entrar en aquest camp.
1: Jo, si fos una emissora privada, ara posaria publicitat perquè pensessin, els que estan a la taula, tinguessin un titular final per accedir al programa, per acabar un titular o una percepció o una opinió, tant se val, eh? La tendència al titular és perquè els periodistes... Però m'agradaria acabar aquest programa avui amb una percepció final, perquè... i comprometre'm, si vostès volen, a fer-ne més en el futur, perquè és evident que el sentit de viure el que fem és moltes vegades aquest crit de canvi social, de transformació social, de posar sobre la taula fets que a vegades no sabem, però que com avui, a més de no saber, s'ha fet un fet històric, però notícia que també Carme Valls ha estat emocionada, i nosaltres estem emocionats amb tots els que estem en aquesta taula. Per tant, què diria? No sé si començar per l'Antonio Martínez de Loyo, que el tinc aquí bastant a prop. Ell és advocat i, per tant, no és metge, però té un coneixement i un talent molt ampli de totes les variables de la societat. Antoni, quina és la teva percepció final?
4: Doncs me'n quedo amb paraules teves. El segle XXI serà el segle de la longevitat, i aquesta longevitat tindrà majoritàriament rostre de dona. Siguin així, això significa una sèrie d'implicacions que estan encara per desenvolupar. Jo m'encanta també formar part, on que sigui petita, d'aquest procés, que significaran canvis socials, econòmics i sanitaris.
1: 2 minuts per al final. Montserrat.
0: Amb les dades que hem escoltat, triplicar no és suficient. Anem a per més, sisplau.
1: Doctora Valls, vostè podria tenir, no sé, tot el temps, però tenim 2 minuts. Ara ja li queda un i mig només.
2: No. Crec que hem de posar davant de tot la recerca de la diferència i de les desigualtats i construir aquesta ciència que falta fer.
1: A veure, Sara Jaurrieta, 30 segons, 20 segons per exaurir el teu pensament. El teu pensament no exaurim, sí, sinó la teva opinió.
7: Jo no, dic que reconèixer aquests biaixos de gènere és imprescindible per poder avançar com a societat. I penso que la integració social i sanitària és un pas imprescindible, també.
5: La sanitat pública adaptada a les necessitats de les persones grans i molt específicament de les dones grans.
1: Torno a repetir això.
5: La sanitat pública adaptada a les necessitats de les persones grans i molt especialment de les dones grans.
3: Per mi és que hem de passar de la feminització de la bellesa a la feminització del lideratge sènior. Si les dones liderarem la societat.
1: Tens un segon o dos per dir alguna cosa?
6: Ens diem salut, envelliment i dona.
1: Gràcies a tots, gràcies Carme Valls per ser-hi aquí, gràcies Sara Jaurrieta des del Parlament, Montserrat Barceló, Manel Becerra, Antoni Martínez de Loyo, Ramon Miralles, Lourdes de Charles. Ha estat una joia, un ple, una emoció. I una notícia, també.
8: Per tant, nosaltres marxem. Com sempre, dediquem el programa a les dones i homes sèniors, els quals l'edatisme els marca amb la petjada de la indiferència. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Que parlarem, científics de la Fundació Pasqual Maragall, a la taula de sentit de viure. Comprendre la malaltia, l'Alzheimer, conèixer l'estat de la recerca i avançar cap al futur. Salutacions de José Gil a la realització, de Roger Vergés a la taula de so. Recordem, Sentit de Viure també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Els ha parlat amb entranyable agraïment Manel Domínguez.

0: La barrera del so. Amb Irene Desumvila. A Ràdio 4.
1: Què tal? Com esteu? Sigueu molt benvingudes a una nova edició de La Barrera del So. Avui en una edició molt especial, perquè us saludem ara mateix des de la Llotja de Mar de la ciutat de Barcelona, en el que és el nou emplaçament del Sonar Més D. Enguany, la vessant més innovadora, més tecnològica, més experimental de Sonar, el meravellós i fascinant Sonar Més D, se separa físicament parcialment de Sonar, que també inaugura seu fixa, allà a Gran Via, on abans era el Sonar de nit, per evitar definitivament aquest espai d'arquitectura gòtica i neoclàssica, un entorn fantàstic per aquesta edició de Sonar Més D, que enguany reivindica doncs, explorar noves maneres de relacionar-nos amb la tecnologia, noves maneres que ens facin més lliures i que ens retornin potser a quelcom una mica més humà, una mica més físic. Estem ja en un escenari post-IA i els nous creadors proposen, també a través de la tecnologia, crear futurs alternatius a l'actual internet dominat, com ja sabem, doncs, per grans corporacions i també per interessos comercials. De tot això parlarem avui. És dijous, tu ens estàs escoltant en diumenge, però aquí és dijous, el primer dia d'aquest festival, i és que nosaltres hem volgut sumar-nos també doncs, a aquesta iniciativa. Ens hem instal·lat també aquí a la Llotja de Mar, hem vingut amb els nostres micròfons, amb les nostres taules de so, els plotters, el nostre tècnic meravellós, el Joan Melero, per copsar doncs, què està passant al llarg d'aquestes conferències, workshops, performance, exhibicions, instal·lacions interactives doncs, que celebren aquest Sonar Més D. Ja ho sabeu, l'objectiu d'aquest programa és doncs, explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so, i és per això doncs, que hem de ser aquí, per descobrir i celebrar juntes la creativitat, la innovació, l'intercanvi i el pensament crític. Benvingudes a aquest programa especial, La Barrera del So, a Sonar Més D. I estem escoltant ara mateix el que semblen uns ocells. És l'anunci de Sonar Més D d'enguany i és que és una edició en la que trobem, i de fet sempre ho hem fet, perquè l'any passat, per exemple, vam gaudir moltíssim de la sonificació de les plantes, però també una edició on trobem alguns elements orgànics, no? Alguns elements naturals. Antònia Folguera, comissària de Sonar Més D, col·laboradora habitual del programa. Què tal? Com estàs?
2: Pues bé, aquí, mira, començant les primeres hores del festival, el dijous, així des de fa molts anys, durant molts anys com a públic, durant uns quants anys com a col·laboradora i ara mateix pues, com a comissària també des d'en fa una pila.
1: I aquest any, clar, amb una novetat que t'haig de dir, no? La primera sensació que he tingut quan he entrat, increïble com dialoga aquesta arquitectura gòtica neoclàssica amb totes aquestes propostes tecnològiques i futuristes, no? Bé, és increïble això.
2: Total, jo de vegades penso que és com col·lapsar a l'espai-temps, no? Així com posant-nos en plan ciència-ficció, que tens aquí unes pedres i una arquitectura i uns elements que tenen pues, centenars d'anys i tens l'actualitat tecnològica intersectada pues, amb la creativitat, amb l'art, la música, però també l'art visual i altres maneres d'art que es comencen a desenvolupar i que apunten a futur, no? Apunten maneres. I llavors, tot com que col·lapsa en aquest moment com si fos una cosa quàntica d'aquestes que ens agraden tant.
1: Ens encanten. I a més que penso que té tot el sentit també en una edició que ho dèiem ara, no? I escoltàvem aquests ocells, però que realment vol retornar una mica a quelcom una mica més humà, més físic, més orgànic, més natural. La tecnologia va cap aquí, també.
2: La tecnologia va cap aquí. Jo crec que durant unes quantes dècades ens hem deixat portar per la idea aquesta de que la tecnologia és transparent, que són les pantalles, que són aquest moment Minority Report, saps? Unes pantalles hologràfiques i allà que com que tot és gairebé, és ingràvid i és intangible. Ens hem deixat emportar per aquesta idea romàntica, crec. Però crec que ens n'hem adonat que no, que tot plegat és pesat, que tot plegat té molts cables, que està fet amb xips, amb terres rares, i que nosaltres, encara que ens... que tinguem com aquesta vida paral·lela que sempre està amb 50 converses obertes a través de totes les plataformes que tens per comunicar-te amb el món, que tenim la presència física, tenim els ossos, tenim la carn, la pell, els músculs, els ulls, tot això, i que precisament aquest moment tecnològic, el de la intel·ligència artificial, que bàsicament és una tecnologia que d'entrada li diuen, a veure, tu has de fer coses que fan els humans, com ho fem? Hi ha una cosa que encara no poden fer aquestes tecnologies, que és replicar la presència física. El fet d'estar en el lloc, amb el cos, d'estar junts, també, juntes. Això encara no pot fer-ho. I crec que s'ha de celebrar. I també, des de, al final, nosaltres el que fem és recollir els que els creadors i els artistes ens proposen. I ells proposen això. Llavors, si ho proposen és per alguna cosa. I nosaltres, la nostra feina sempre és d'escoltar.
1: I per això estem aquí, físicament, avui, doncs per recollir tot això en un Sonar Més D que té molt clarament tres eixos, no? Què ens pots dir de quins són aquests tres eixos i una mica exemples del que podem veure en aquests tres eixos?
2: El primer eix, intel·ligència artificial i música, és aquest projecte que està auspiciat per STARTS, que vol dir Science, Technology and the Arts, i està finançat per la Comissió Europea, en el que portem doncs, uns quants anys investigant què hi ha en aquesta intersecció. Jo recomanaria veure la masterclass del François Pacher, que serà d'aquí una hora aproximadament. Ell és un pioner amb això de juntar aquestes dues àrees, IA i música. De fet, ell va fer un dels primers discos de pop inspirats en pop de tota la vida, a IA, farà uns 10 anys, i ningú es va escandalitzar. O sigui, ningú va dir, ai, calla, que això igual ho canvia tot. Això no va passar. I ara doncs, ens ho hem anat trobant. També recomanaria molt demà veure els dadabots. Els hem tingut molts cops, el primer cop que els tenim tocant, moltes ganes. Un altre tema que tenim, jardins digitals, boscos, foscos, dark forests, que és una bona part de l'internet que hem explorat els últims anys, que és l'internet de les plataformes, és el 2.0. Mentre esperem a veure què és la famosa Web 3, que si és això o si és allò, el que ens trobem és en un moment en què tot està tan plataformitzat, és tot tan formulaic, tan aplanat culturalment a unes coses determinades que són les que es consideren, no sé si populars, acceptables, boniques, no en tinc ni idea, que busquem llocs per on escapar. Busquem llocs on no ser aplastats per la uniformitat.
1: I això és el que demostra aquest eix, no? Aquest Digital Gardens and Dark Forest, aquests futurs alternatius a l'internet de corporacions, a interessos comercials. Ho comentàvem la setmana passada, realment és un Sonar Més D, trobo, bastant combatiu, i en el qual també podem veure, per exemple, doncs, moltes iniciatives que proposen creacions digitals, però creacions digitals que integren també allò molt humà, allò molt físic, i com tu estaves explicant ara, i de fet, si no m'equivoco, parlarem amb l'Ignasi Terraza d'aquí molt pocs minuts, doncs com els creadors ja han integrat completament aquesta eina, i aquí estem parlant, en aquest Sonar Més D, d'un escenari post-IA. Jo ara et proposaria, molt ràpidament, jo et dic algunes de les propostes també d'aquest Sonar Més D i em fas un super resum de titular. Val. Mira, per exemple, els robots de la Mònica Rikic.
2: Els robots de la Mònica Rikic són uns robots simpàtics, coloristes, bonics, una mica estranys, i ella els presentarà en viu a dalt de l'escenari, acoplats al seu cos.
1: Uau, increïble. Sonificació de l'ADN, variacions genòmiques.
2: Uau, superprojecte de la Magda Polo, també col·laboradora del programa, juntament amb el Miquel Àngel Pujana de l'Idivell, en el que transformen, a través d'investigació seriosa, tant artística, musical, com genètica, com científica, la sonificació dels nostres gens.
1: Increïble, eh? Per també doncs, analitzar dades que a vegades ens són com molt alienes, molt estranyes, no? i que ens poden arribar a través del so i de la música d'una altra manera, amb altres llenguatges. Molt ràpidament, una dona de 86 anys, estrella del K-pop, noves feminitats.
2: Aquesta és una de les propostes superboges que ens arriben de les nostres amigues d'Arts Korea Lab, que és una institució, un laboratori d'art digital a Corea, que sempre ens porten com un grup de propostes diferents, i aquesta, doncs sí, imagina una heroïna del K-pop, però que és pues, una iaia.
1: I dues per acabar molt ràpidament, Fighting with a God We Cannot Name, és
2: yes.
1: a dir, què ens diu això, no? Quin és aquest déu?
2: Aquest déu és l'algoritme de les xarxes socials. És el que hi ha al darrere del doomscrolling, és el que hi ha al darrere de l'addicció, dels xuts de dopamina que tenim cada vegada que fem anar el dit polze i mas. Eugene Healy és un crític cultural brutal, estratega de marca, però sense voler, ell el que fa és disseccionar-te què és el que està passant a la societat ara mateix amb les xarxes socials.
1: I concep les xarxes socials com una entitat divina, eh? Imagina't. I per acabar, el Mario Santamaría, que proposa també una cosa també molt física, no?
2: Proposa els seus rabbit holes, i ell està obsessionat amb les infraestructures d'internet, amb els cables, amb el cable submarí, amb els routers, amb les antenes, etc. Porta, jo crec que 10 anys, tranquil·lament, explorant aquesta banda, i doncs ens l'explicarà en una conferència.
1: Gent que feu el Camino de Santiago, i el Mario Santamaría el que fa és recórrer físicament aquestes infraestructures obsoletes d'internet, algunes subterrànies, algunes visibles, i fa físicament doncs, el viatge d'un lloc a l'altre. Doncs,
2: i calla que no hagi fet el Camino de Santiago però seguint les infraestructures, eh?
1: Jo
2: d'ell m'ho puc creure absolutament tot.
1: Antònia, per acabar molt breument, un Sonar Més D que enguany està íntegrament gestionat per Fundació Sonar.
2: Yes. Fundació Sonar es va crear pel 30è aniversari per acollir una sèrie d'activitats que formaven part d'això, i ara mateix pues, tenia sentit que Sonar Més D estés gestionat per una entitat així, perquè en el fons Sonar Més D està fet amb ajuts públics i Sonar Més D té una voluntat de servei públic també, i la manera de fer-ho era fer-ho així, perquè també podem fer una cosa que és fantàstica, que és oferir les entrades molt barates perquè pugui venir quanta més gent millor, que sembla que el que fem aquí sigui molt estrany, però no ho és tant. O sigui, no ha d'intimidar, has de venir aquí amb la ment oberta, amb molta curiositat, perquè tornaràs sabent moltes coses que no sabies.
1: Així és, i d'aquesta manera es democratitza i també doncs, es fa més fàcil l'accés a totes aquestes propostes que ens parlen de quina relació tenim amb la tecnologia avui dia, amb una tecnologia que està per quedar-se i en la qual hem de tenir una relació una mica conscient.
2: Total.
1: Això és el que explica també aquesta edició de Sonar Més D. Antònia, et deixem treballar. Moltíssimes
2: Molt
1: gràcies.
2: Bé, gràcies a vosaltres.
1: Fins ara.
2: Fins ara.
1: I estem escoltant ara aquesta espècie d'espai indefinit, com de lluita, de sons que volen definir-se però no ho fan, com una espècie de somni insomne, com un revulsiu, una mica etern fins i tot, no? Això és The Tuning a Tuning, que vol dir alguna cosa així com desafinar una afinació, i és una de les obres de la productora, artista sonora i investigadora Anna Xambó. Què tal, com estàs?
3: Molt bé, Irene, molt bé. Gràcies per aquesta introducció.
1: És un dels molts exemples en els que tu trobes llocs nous, sonors, explorant espais liminals, per exemple, aquí és l'afinació, no? Però la teva feina ha estat habitualment doncs, enfocada cap aquí, cap anar a buscar nous espais sonors.
3: Efectivament, una mica la motivació de treballar amb tecnologia musical i crear les teves pròpies eines és realment buscar la cerca de nous sons, sons que no has escoltat abans, que inventar-te noves sonoritats. Una mica és aquesta, sí, la intenció.
1: Tu has entrat, part de la teva feina, en el desenvolupament de sistemes de computació sonora, amb especial interès en les pràctiques col·laboratives i participatives del live coding. Per a algú que no tingui ni idea de música ni de tecnologia musical, què vol dir exactament això?
3: Val, doncs podem parlar dels diferents components. El primer és live coding o coding en viu, que ja és una pràctica força establerta, diguéssim, on el codi és el teu mitjà de comunicació, en aquest cas per crear espais sonors, també visuals, o espais artístics, si vols, i una mica la participació, col·laboració en el codi viu. És comú, doncs, ensenyar la pantalla del que estàs escrivint, perquè és com, no?, el material amb el qual treballes.
1: Llavors, el teu instrument.
3: El teu instrument. Llavors hi ha una complicitat amb l'audiència, que pot veure el que fas i doncs, entendre què passa. La participació ve en aquest aspecte, no?, de la, diguéssim, el cicle que tanques quan ensenyes el codi a l'audiència, però també amb les noves tecnologies pots crear plataformes on l'audiència pot participar-hi també. En el meu cas estic interessada en la participació, també la col·laboració, crear eines col·laboratives on més d'un músic o artista pugui interactuar, i això t'obre les portes, per una banda, que la gent pugui, doncs, explorar en col·lectiu, però també, diguéssim, doncs, tenir sorpreses, no?, que no tinguis el control absolut del que passarà. I això s'extendria en els agents IA, no?, també.
1: Ara parlarem de la importància o per què, diguéssim, sí, col·laborar i compartir aquesta creació, aquesta cocreació. Però hem assistit a la teva xerrada, on has exposat diversos exemples de la teva feina, i hi ha hagut un moment en el que, per exemple, veiem a la pantalla el que sí que semblava un codi, i de sobte ha sonat el so d'una campana o d'una pluja. Què ha passat allà? Per què?
3: Bé, per una banda, l'elecció d'aquest tipus de sons, el so de la campana, d'una pluja, és una tradició que ve de la música electroacústica, de Pierre Schaeffer, la música concreta, portada, diguéssim, al dia d'avui, al codi en viu, però és una mica connectar, no?, amb aquests sons quotidians i explorar-ho d'una manera, doncs, paisatge, com un paisatge sonor, si volguessis, però també com una composició musical. I això, la tradició és música basada en sons o música electroacústica. Doncs el perquè, doncs, bueno, l'interès d'aquests sons, de reconnectar amb l'entorn, de reconnectar, doncs, amb els sons del cada dia. I això em permet una mica també, depenent del lloc on és si hi ha una sessió de codi en viu, doncs inspirar-te en l'espai on faràs l'actuació, no? Llavors poder dir, val, la localització, el territori és important també, doncs anem a buscar sons que s'associen amb aquesta localització, però també pots explorar espais abstractes, vull dir, nou futurs espais potser, no?, on hi haurà moltes màquines, com sonaria, dona molt de joc.
1: Clar, nosaltres a l'escoltar-te ens hem plantejat, i això, per exemple, perquè sabem que tu treballes molt amb Freesound, sí, és aquesta plataforma, doncs, que ja fa 20 anys, sí, en la qual moltíssima gent d'arreu del món, sí, hi penja sons de tot tipus, des de campanes, ocells, pluges, a sons que, no sé, siguin fins i tot no identificables, sí, no? No relacionables. Quina és la importància de treballar, per exemple, amb plataformes com aquesta? Tu ets gran defensora de la filosofia open source, no? De quina manera... quin impacte té en la tecnologia això? I en nosaltres, usuaris, doncs, de carrer de la tecnologia, no?
3: Doncs bé, tal com dius, Freesound porta 20 anys i ho han celebrat per tot lo gran, d'alguna manera, perquè segueix creixent, la gent segueix compartint sons, llavors dona peu, doncs, a, per una banda, descobrir sons d'arreu del món, des de casa, però per l'altra banda també dona peu a tu compartir sons quan viatges o escoltes, diguéssim, algun so interessant, pots compartir-lo, però per l'altra banda també la Freesound API, no?, tenen una frisa o un API que et permet cridar aquests sons i crear aplicacions creatives entorn a aquests sons, i això és l'aspecte que també és molt interessant, no? Com portar aquests sons, aquesta manera d'escoltar els sons de cada dia en aplicacions creatives, que pot ser codi en viu, però poden ser també aplicacions de telèfon o mòbils, però la idea és aquesta, despertar l'interès a l'escolta.
1: És una manera també de democratitzar una mica i fer més transparent l'accés a tot això, no?
3: Sí, absolutament. Això també, sí, ho he comentat en la xerrada, que una mica el sampling, no? des dels anys 80 o 70, 80, d'allà, diguéssim, d'ençà ara, ha obert la porta a molta gent que pot fer música d'una altra manera, sense necessitat de tenir coneixement allò clàssic o... Aleshores, sí, doncs des del sampler, però també ara amb totes les tecnologies a l'abast de tothom, pots explorar el so, la música, de la manera que et vingui de gust. Sí.
1: És una manera de relacionar-nos amb la tecnologia i amb internet diferent. Avui estem explicant aquí, doncs, que estem en un escenari ja post-IA, en el qual la relació que tenim nosaltres amb la tecnologia l'hem de reconquistar. És a dir, ara internet, doncs, ja ho sabem, està dominat per grans corporacions i també per finalitats comercials. És important, doncs, que nosaltres prenguem un paper actiu en això. La IA és aquí, no marxarà, i de fet és una bona aliada, doncs, per exemple, doncs, per fer creacions artístiques. Tu dius que és important tenir un coneixement real de la IA sense esquivar, doncs, preguntes incòmodes, no? Sobre dades, sobre transparència, sobre creativitat. Quines són aquestes preguntes incòmodes?
3: Sí, diguéssim, exactament, les preguntes és... En comptes de veure un sistema com una caixa negra que li diuen que no saps com funciona per dins, doncs adoptar més aquesta actitud d'investigació, de dir, val, com funciona? Anem a obrir la caixa, com, vull dir, quines dades s'estan utilitzant, com s'han entrenat aquestes dades? Hi ha hagut extracció de dades? S'està reconeixent qui gràcies a aquest sistema funcionant? Però també quins algoritmes hi ha darrere? Doncs és una manera, doncs, d'obrir aquesta caixa i investigar, qüestionar com està fet, i una mica sabent com funciona, doncs també et permet després dir, doncs mira, jo faria aquest canvi, o podria, vull dir, crec que es podria millorar d'aquesta o de l'altra manera. Incòmodes en el sentit de, doncs, ser crític, que incomoditat pot ser pensament crític, d'intentar millorar les eines que tenim a l'abast. I això et permet, doncs, diguéssim, crear nous conceptes també. Quan qüestiones i proposes noves idees, això és contribuir en un diàleg i mostrar, doncs, que hi ha altres maneres. Per tant, és molt important fer aquestes qüestions.
1: Perquè, per exemple, qui es relaciona, doncs, amb una IA generativa molt popular com ChatGPT o com Gemini o el que sigui, clar, nosaltres fins a quin punt estem qüestionant si aquest programari és un programari tancat i té propietat corporativa de la qual jo no tinc control i no puc auditar, no puc saber què fan amb tot allò que, amb totes aquelles dades que jo estic introduint allà, no?
3: Sí, per això hi ha moviments com ara el IA Commons.
1: Sí, ho has esmentat.
3: I una mica aquesta idea de, bueno, defensar els drets com a humans que tenim i com a creadors envers aquests sistemes i els components que utilitzen, i doncs això, el dret a dir, bueno, pots fer servir les meves dades i si ho fas com ho vull, el dret a dir vull saber com ho he entrenat, i la transparència, o sigui, és una mica el demanar que hi hagi una transparència envers els creadors.
1: De fet, tu a la xerrada has destacat una màxima que em sembla molt interessant, que és: les tecnologies musicals són maneres de traduir el món, de mediar amb el món, no? De mediar el món.
3: Efectivament. La idea, tal com dèiem al principi, d'explorar nous sons gràcies a les noves tecnologies, cada nova tecnologia que apareix et permet també, doncs, és com una, diguéssim, una nova mirada. Pots investigar el món d'una nova manera. Aleshores, és utilitzar aquest filtre per descobrir, diguéssim, i estar obert, no? Aquesta nova realitat que et pot donar aquesta nova lent. Aleshores, la idea és promocionar l'esperit crític i també curiós.
1: I això és el que fem i practiquem, doncs, aquí, en el sonar més de... cada any. Anna Xambó, productora, música, artista, directora també del Laboratori d'Arts Sonores Computacionals del Centre de Música Digital de la Universitat Queen Mary de Londres. Gràcies per estar aquí. Breument, quin creus que és l'escenari, ara en diem escenari post-IA, l'any que ve, què direm l'any que ve?
3: Esperem veure, doncs, més, diguéssim, esperem veure més novetats, no? I noves preguntes, diguéssim. Sí, sí, més sorpreses. El show va molt ràpid i doncs, estic segura que en un any veurem noves perspectives, sí.
1: Moltes gràcies, Anna.
3: De res, a tu per aquesta entrevista tan bonica. Gràcies, Anna.
4: Human Learning es un proyecto de investigación corporal y sonoro que aborda las limitaciones de las capacidades cognitivas humanas. Para llevar a cabo este proyecto de investigación y creación audiovisual, se ha desarrollado una herramienta interactiva que crea y modifica el sonido y la luz a tiempo real a partir de los movimientos corporales. El dispositivo está formado por unos sensores de tipo giroscopio-acelerómetro que son los que llevan nuestros smartphones para detectar con máxima precisión la posición en el espacio del teléfono y unas pantallas LED. Estos sensores, situados en las extremidades del cuerpo, proporcionan la posición y la velocidad durante la interacción. Los datos se traducen instantáneamente en sonido y luz, convirtiendo esta herramienta en un dispositivo audiovisual físico de expresión emocional. Se ha facilitado la herramienta tanto a personas que utilizan el cuerpo como medio de expresión, como a personas con discapacidad auditiva, para que experimenten diferentes composiciones audiovisuales o pautas coreográficas. Al construirse a través de la reapropiación de dispositivos tecnológicos como medio artístico, este proyecto plantea preguntas sobre cómo interactuamos con el entorno digital que nos rodea de manera activa a través de la interacción a tiempo real.
1: Ja hem analitzat una mica, doncs, aquest escenari, aquest espai post-IA, no? Estàvem conversant amb l'Anna Xambó com de quina manera aquestes eines ens permeten anar a trobar llocs nous. Volem parlar també ara d'un altre eix d'aquest sonar, que li han dit aquest beyond the screen, que és, doncs, fer de les creacions digitals quelcom més humà i més físic, no? Recuperar la fisicalitat de les coses. És escoltàvem, el Human Learning, un dels projectes de l'artista, tecnòloga i educadora, la Eneritz Tejada, i és un dels exemples de la relació del cos humà amb la tecnologia. Eneritz, què tal? Com estàs?
5: Molt bé, una mica nerviosa per aquesta tarda, espero que surti tot bé, porto molta tecnologia, i bé, mai saps si pot fallar, no?
1: Clar, m'imagino que aquests dispositius, que són dispositius wearables, no? Què són exactament? Com funcionen? Què faràs aquesta tarda? Què veurà el públic? Què és?
5: Els dispositius wearables són uns dispositius tecnològics que he dissenyat i he programat jo, i els he cosit jo, i ho he ensamblat tot jo electrònicament, i el que fan és que detecten el moviment de l'intèrpret, d'una ballarina, que estarà en directe, s'estarà movent per l'escenari. El que fa és recollir les dades a temps real, tant del moviment en l'eix que estan, que són tres eixos, bueno, no em vull posar molt tècnica perquè és una mica fricada això, i també detecta la velocitat a la que es mou a cada eix rotatori del cos. Llavors jo li he posat dos a les mans, li he posat un parell més als peus i porta un altre... Això s'escoltarà ja després.
1: Això s'escoltarà després?
5: Perfecte, ho revelo, doncs.
1: Exacte, llavors, ja pots fer spoiler,
5: i llavors,
1: tranquil·lament.
5: Per primera vegada he posat un al cul, al coxis, aquí darrere, perquè aquesta ballarina fa twerk. No vol dir que tot l'espectacle sigui twerking, obviously que no, perquè a mi no m'agrada, però sí que té un moviment així rotatori del que és la cadera.
1: De fet, em fa pensar, quan hem pogut també, doncs, anar a investigar una miqueta per internet, hem vist alguns vídeos teus d'aquests dispositius. Clar, els moviments són moviments, doncs, sensibles, orgànics, no? Lleugers, no són coses estàtiques, ràpides, no? Com el dispositiu pot captar, o fins i tot amb el twerk, no? És un moviment ràpid, però també molt, molt sensual, molt ondulant, si vols, no? Com capta la tecnologia aquesta cosa més, potser, orgànica, no?
5: Bueno, potser si una tecnologia és millor que nosaltres en alguna cosa, és en detectar moviments, en fer qualsevol... en fer quelcom que sigui numèric. I clar, en aquest cas el que s'està enviant és una posició en l'espai. Per exemple, si deixéssim el sensor aquí sobre, ara mateix només amb la vibració de la nostra veu, uh-huh, s'estaria movent. Uh-huh. Llavors, clar, això ho fa perfecte. Després jo recullo aquestes dades, les passo per un software que he dissenyat i tot, i el passo per un altre, que el que faig és música amb això. Llavors, clar, són moviments, detecten micromoviments, o sigui, és perfecte en aquest cas per
1: fer
5: això.
1: Per tant, hem d'imaginar, per exemple, mans, braços, cames, culs que es mouen, sí, i això es transforma en so.
5: En so, sí. El que he fet és atribuir a cada sensor, bueno, cada wearable que he dissenyat, té, bueno, hi ha diferents escenes, i el que faig és dir, vale, doncs tu, aquest sensor és un instrument, per exemple, un piano, i el que faig és que si rota cap a la dreta, doncs està, són números que van en una mateixa escala de piano, no? I fa pom, pom, pom, pom, i si torno fa pom, pom, pom, pom, pom, pom, uh-huh, per exemple.
1: Què ens diu això de la reapropiació d'aquests dispositius, d'aquesta tecnologia?
5: Bueno, al final és una tecnologia que està inventada i que estarà dins dels nostres telèfons mòbils, per exemple, no? El sensor que estic utilitzant és un giroscopi. És una tecnologia que està en molts dispositius electrònics que utilitzem. El que he fet és extreure'l d'aquí, bueno, comprar-lo a part, investigar com puc programar-lo, que al final online avui en dia trobem moltes coses, i fer la meva pròpia tecnologia, no? Ara, potser, clar, entre la IA i tecnologies molt avançades, sembla que es pot fer tot, no?, d'alguna manera, però a mi el que m'agrada és disseccionar-ho, no? Agafo les parts i faig la tecnologia que jo vull fer, perquè, clar, això també pots comprar. Avui en dia ja existeix, ho pots comprar. Però, clar, no saps ben bé com funciona internament i no pots fer tot el que tu vulguis. No li pots atribuir els sons que tu vols. És una eina que compres i et venen quatre sons i vinga, pa'lante, no? I a mi doncs, m'agrada això, catxarreo i crear els meus dispositius.
1: Ve de catxarreo, com sí, diu la Neritz. Però sí que és veritat que em fa pensar com amb la tecnologia canvia una mica la perspectiva. I la veig com quelcom, com potser un sistema més sensible, doncs està al final reaccionant a les més moviments que són, doncs, això, com deia, no?, com suaus, com sensibles. D'aquesta manera em fa canviar una mica la perspectiva de la tecnologia, que la veig potser com algo estàtic, llunyà, fins a cert punt una mica agressiu, no? Ara està absolutament integrada al meu cos.
5: Clar, és que d'alguna manera no és el mateix. Avui en dia que tenim la tecnologia a tot arreu i són tecnologies que han desenvolupat grans empreses, clar, si tu agafes la tecnologia i tu et crees la teva pròpia, que no és per fer el mal, òbviament, és per fer el bé, no és per, ni per tenir-te enganxada a una pantalla, ni perquè compris, ni perquè, no ho sé, dispari, no?, coses així més de guerra, que al final totes les tecnologies s'han desenvolupat en aquests contextos, no?, on hi ha diners i per fer el mal, perquè és on bueno, doncs on està l'economia, no? I si al final els éssers humans aprenem a programar i agafem la tecnologia i fem el que nosaltres volem, doncs clar, això ja és una altra història. Per això és com tan maco, o tan, no sé com dir-ho, tan orgànic i tan humà, no?
1: La tecnologia ens permet redissenyar-nos, ja estem, doncs, veient això, no? Pròtesis, comencem a veure potser fins i tot pròtesis connectades a la IA, no? O la sintetització del codi genètic, en aquest Sonar Més D també tindrem una sonificació de l'ADN, no?, que és una manera, doncs, d'interpretar el codi genètic d'una altra manera, no? Però què ens diu la teva tecnologia que has creat tu de com ens relacionem nosaltres amb la tecnologia? La tecnologia pot millorar els nostres cossos? És ètic que ho faci? Quantes preguntes llença això, no?
5: Clar, és que a veure, això és, aquí obrim el cajón de Pandora, no? O sigui, no, com se li diu cajón de Pandora, no, com se li diu el...
1: La caja de Pandora?
5: La caja de Pandora, clar, aquí estem obrint la caja de Pandora total, no? Perquè, clar, és un debat molt obert, pues lo mateix amb el tema de... És una mica jugar a ser Déu, no? Quan dius, ai, doncs vull tenir un fill amb els ulls blaus, no? Clar, bueno, la tecnologia, pues, existeix, ho podem fer, ulls blaus, o que no tinguin enfermetats, o qualsevol cosa. Llavors, on està la línia ètica que separa realment fins a quin punt volem o no

0: que aquesta cadira, ser aquí ara mateix, de què serveix que jo tingui? Doncs això, que de xarxes socials, milers d'amics online, si no sé amb qui anar a fer un cafè, no? Pues, bueno, és una mica tornar a la fisicalitat d'una banda, i d'una altra banda també volia mesurar un moviment, que és una cosa que no sabem, saps? Normalment els ballarins ballen a partir d'una música, no? Escolten una música i ballen. Jo volia que el ballarí fos la música, creés la música. Mm-hmm. Llavors això, clar, s'obre aquí una història bastant heavy per al ballarí, sobretot per la gent que ho utilitza, no?
1: Bueno, és un camí també d'interdisciplinarietat de les arts, doncs molt conscient, i també la teva proposta és, a banda doncs, de fer, d'apropiar-nos una mica de la tecnologia, de dir, nosaltres també podem ser creadors d'enginys tecnològics, no? També és una manera doncs, d'intentar fer-la més humana, no? Si en algun lloc estem ara, que ho estem explicant, estem en aquest escenari post-IA, però si en algun camí estem és a intentar que no se'ns escapi gaire de les mans, a fer-la una mica més humana, a fer-la on nosaltres continuem tenint la sobirania, no? Del control de l'eina.
0: Clar, és que estem en un moment molt complex, jo trobo, ara mateix, amb això de la tecnologia, perquè hi ha una no sé, té com molt mala imatge la tecnologia, però clar, això és perquè estem utilitzant eines que estan desenvolupant grans empreses, i clar, són per lo que són, llavors hem de ser molt conscients de què estem consumint, saps? També trobo que ens saturarem, que ens estem saturant ja, de les xarxes socials, de les pantalles, i ara toca una altra cosa, i al final la tecnologia és una cosa que hem desenvolupat els humans. Llavors no és una cosa externa a nosaltres, ni una cosa que ens vingui a fer-nos el mal. Ens farà el mal si el que ho ha dissenyat ho ha pensat per fer el mal, no? I al final és una cosa superhumana, la tecnologia, perquè l'hem fet nosaltres, però no hem de perdre aquest control.
1: Doncs per això estem aquí, també, doncs, per imaginar, i de fet Sonar Més Déu proposa, una posició i una postura positiva davant d'això, perquè hi ha molts creadors doncs, que estan també fent els seus propis enginys, imaginant un altre món. Eneris Tejada, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I ens veiem ballant.
0: D'aquí una estoneta.
1: Fins ara.
0: Salut, fins ara.
2: Internet no sempre va ser un motor econòmic, un lloc on les classes financeres habitaven. Sí. Internet, tota aquesta cultura de monetitzar extremadament qualsevol mil·límetre d'activitat d'un usuari, va aparèixer a partir, potser a principis dels 2000, finals dels 90, no? Quan Wall Street, gent que treballava a Wall Street, va anar a Silicon Valley i va aplicar el model de negoci de Silicon Valley, no? Que és bàsicament intercanvi d'atenció, que és en el que es basa Internet. Bàsicament Internet el que monetitza és l'atenció. Sí? L'atenció per extreure dades. Doncs això va passar a principis dels 2000, finals dels 90, però fins llavors era un lloc que realment obria moltes possibilitats, no? I aquest model de negoci és potser un altre. El principal motor financer d'aquestes companyies és la publicitat online, no? Que a mi també és una cosa que em sorprèn, perquè es venen com companyies molt innovadores, no? Molt trencadores, fins i tot en temes d'intel·ligència artificial, però bàsicament el que són uns brokers de publicitat.
1: Extractivisme de dades, materialitat d'internet, infraestructures d'internet, una proposta artística però també política, també científica, també ecològica, la traducció de dades complexes en obres artístiques que tenen un gran impacte emocional i que ens fan reflexionar sobre les conseqüències de les nostres interaccions amb la tecnologia i que també parlen doncs, de quin model econòmic i ideològic regeix internet. Joana Moll, què tal? Com estàs?
3: Hola, bona tarda. Bé.
1: Escolta, sentíem que ho deies en aquest tall d'una xerrada teva, no? Bàsicament, les companyies amb les quals interactuem cada dia a través del nostre smartphone són brokers de publicitat, dius tu.
3: Sí, són brokers de publicitat, la majoria. Molts estan... A veure, la publicitat és un mitjà per extreure moltíssimes dades. Bueno, de fet, internet, i ara és una actualització d'aquesta xerrada, que és una cosa que encara no havia investigat a fons, internet, segons un alt oficial del govern americà, s'ha convertit en la font oberta d'intel·ligència més gran del món, no? I és el fet de quan tu reps un anunci hi ha moltíssimes dades que s'estan extraient. I de fet, és més fàcil comprar dades comercials que punxar un telèfon per extreure informació.

0: ficció a hores d'ara, no? Llavors aquest link entre va una mica més enllà, i aquest link entre tot l'aparell comercial de publicitat online amb tot l'ecosistema militar global, que és bastant, és molt pervers i és molt perillós.
1: Bueno, tu has investigat moltíssim sobre aquest tema, la intersecció també del poder d'aquest vessant més militar de tot aquest control d'internet. Avui estàs aquí a Sonar també per presentar The User and the Beast, que és un projecte pel qual acabes de rebre el Premi Ciutat de Barcelona en la categoria de Cultura Digital. Ara passa aquesta cosa tan guai, quàntica, no? Que això és molt Sonar BSD també, que mentre estem gravant aquesta entrevista tu encara no has fet el show, però quan s'emeti l'entrevista ja l'hauràs fet. Clar, què podem explicar d'aquest The User and the Beast sense fer molts spoilers, però també tenint en compte que potser també el nom dona pistes, l'usuari i la bèstia.
0: La bèstia. Sí, és una lectura performàtica, és més performàtic que lectura, això és molt anglosaxó, és una xerrada performàtica, que explica justament el que he dit, no? Com pot ser que internet, és tota la indústria de la publicitat online, que és el motor financer d'internet, s'hagi convertit en la font d'intel·ligència oberta més gran del món. Com ha pogut passar això? No? I l'usuari i la bèstia explica de manera cronològica, des de l'aparició de la primera forma de comunicació electrònica, que va ser el telègraf, el 1800 i alguna cosa, fins al 2024, perquè vaig acabar aquesta peça el 2024, com diferents esdeveniments s'entreteixeixen, no? Esdeveniments polítics, innovació tecnològica, sobretot temes culturals que sempre es deixa molt fora d'aquests anàlisis quan es tracta de veure la influència que han tingut. Doncs com pot ser que tot aquest conjunt, no, simbiòtic de moltes coses diferents, com han pogut desencadenar o com han pogut formar l'internet que tenim ara, no? Que és una gran màquina de videovigilància i una gran màquina econòmica i militar.
1: Què hem de fer davant d'això?
0: Primer, jo penso que és molt important educar la societat civil. Segon, política. És política. Jo crec que és consciència, informació i política, perquè és, això és, no m'he cansat de repetir-ho, no? És molt difícil generar qualsevol tipus de resistència quan no coneixes ben bé i en detall els sistemes amb els quals vols incidir, perquè és molt, molt difícil. No? I aquests sistemes són molt complexos, però les dinàmiques són dinàmiques de poder que no són noves. No? Ens podríem remetre a l'Imperi Romà, de fet.
1: Per tenir accés a aquest coneixement, diguéssim, ara ho estàs explicant tu, però què hem de fer? Política? Hem de fer educació? O sigui, com podem arribar a, ara ho estem explicant, hem conegut diferents artistes que ells mateixos desenvolupen els seus propis enginys tecnològics i per tant tenen la sobirania sobre allò. No estem interactuant amb una interfície o amb una empresa opaca de la qual nosaltres arreglem totes les dades, sinó que som nosaltres qui gestionem això. Però com accedir per la globalitat de la societat que fem cada dia servir, jo què sé, el Gemini, el GPT, el que sigui, com poder arribar a tenir aquest control?
0: Gabinet de crisi tecnològica a la Generalitat, per exemple, a l'Ajuntament. Jo crec que hi fer polítiques públiques, però molt encarades amb això. No incloure-ho com a subgrups dintre de cultura, dintre d'economia, dintre de ciència, sinó tenir un grup realment de crisi tecnològica, o vulgui dir-li com vulguis.
1: I a nivell també social, perquè, per exemple, la retòrica de les empreses, tu això també n'has parlat, paraules que creen, com per exemple núvol. Núvol, una paraula que sembla com molt poètica, fins i tot és, saps, em suggereix a nivell tàctil com dolç, com proper, no? I núvol és,
0: a veure,
1: no és ben bé això.
0: Núvol és una metàfora meravellosa en temes de màrqueting, perquè bàsicament provoca en l'imaginari públic algú que el capitalisme vol, que és bàsicament llimar totes les complexitats d'un sistema perquè tu t'hi llencis a totes, no? I el núvol bàsicament ens parla d'un internet que és celestial, que està dalt, que és blanc, que no contamina, que és absolutament immaterial, no? I clar, quan tu t'enfrentes com a usuari, no? Per això dic l'usuari i la bèstia, amb aquesta imatge és molt difícil veure tota la infraestructura, no només material i tecnològica, però també el motor ideològic que hi ha darrere, no? I, bueno, és el tema de simplificar i guanyaràs. De fet, Bill Gates ja ho va dir, el poder en l'era digital és fer les coses fàcils.
1: Clar, la Joana Moll du molts anys investigant tots aquests temes. Per exemple, té projectes meravellosos com Carbolítics, en el qual, doncs, per exemple, en col·laboració amb el Barcelona Computing Center, va analitzar 1 milió de webs per calcular la despesa energètica de les cookies publicitàries, que resulta que aquesta despesa acaba la nostra factura de la llum.
0: Sí, part. Sí. Això és el que criticava, no? Que dius, bueno, sí, molt bé, però no, aquestes grans companyies... Perdona, t'he tallat.
1: No, no, sisplau. Sisplau.
0: Aquestes grans companyies, al final, vull dir, necessiten cossos per obtenir dades. Aquests cossos els, diguem, els quantifiquen i els comercialitzen o els economitzen a través de dispositius, sí? Però els dispositius connectats a cossos, sí? Els telèfons els carreguem a casa nostra.
1: Una pregunta que sempre m'he fet, i fa molts anys que em faig, i ara que et tinc aquí davant, Joana, per fi te la puc fer.
0: Vinga.
1: Tu quin mòbil tens? O com és el teu ordinador?
0: Jo tinc un iPhone tens... de fa 6 anys.
1: Però i tens WhatsApp? Tens...
0: Sí, bueno, perquè és el... No puc no tenir WhatsApp, o sigui, hi ha moltes coses que em perdré, i és aquesta paradoxa. Jo sempre ho dic, que jo necessito que la casta tecnològica sigui molt dolenta, perquè si no jo no em guanyaria la vida. No, però són, a veure, hem d'acceptar certes contradiccions i el tema és acceptar-les i començar aquí, perquè a veure, som humans i només per el fet d'existir hi ha certa agressivitat, no?, que no pots obviar, però és veure-ho això i no cancel·lar gent, no? Perquè jo tinc la sensació que hi ha tota aquesta retòrica de has de fer absolutament lo correcte si no t'has de cancel·lar. I és així, que no anem enlloc.
1: Forma part dels discursos polaritzats, doncs, que també sí. Actuen en altres àmbits. Hi ha aquesta paradoxa i asimetria, que és que nosaltres ens estem... Sembla que han tingut algun problema sonor. Nosaltres ens estem expandint la nostra presència en el món virtual, mentre aquest ens està comprimint una mica la nostra presència física, intel·lectual, i al final per monetitzar-la, no? Hi ha molts projectes de la Joana Moll que són molt interessants, però, per exemple, n'hi ha un també que em va semblar... que em va impactar molt, perquè ella treballa molt també l'impacte emocional, no perquè vulgui, sinó perquè la situació és la que és, que és aquell projecte també on explicaves que la massa endògena ha superat el pes de la biomassa. O sigui, la massa endògena vol dir la massa creada per l'home.
0: Sí, artefactes, tot l'artificial, no? Es divideix, i jo això no ho dic, és un estudi que es va fer a Israel, publicat el 2020, on deia que això, la massa endògena, no?, que és tot el que hem produït des de... està quantificat des de 1900, no?, coincideix amb la primera revolució industrial, però és com asfalt, ciment, plàstics, vidre, sorra per construcció, etc, etc. Tot el pes col·lectiu de tot això que s'ha fabricat va superar el pes de la biomassa per sobre la Terra, no?, l'exterior de la Terra, el 2020. I això és una metàfora molt dramàtica de la incapacitat del món per absorbir tot el que estem produint, no? Vull dir que en el món l'estem petrificant.
1: I és que aquest futur que estem imaginant, doncs que anirà de la mà segur de la tecnologia també, ha d'anar també de la mà del nostre espai, que és el planeta, i doncs que té un límit i que doncs hem de acollir i també integrar en aquests nous futurs que imaginem tot aquest espai més relacionat amb l'ecologia. Per anar acabant, Joana, a nivell legislatiu també anem superatreçats amb tot això.
0: Clar, però és molt difícil, és el que dic, que a nivell de crisis tecnològiques necessiten mecanismes molt més ràpid per accedir a aquesta informació i traslladar-la als poders polítics, els quals puguin executar coses.
1: Els artistes van abans que els polítics.
0: Absolutament. Jo fa molt temps que ho dic. Haurien de contractar, hauria de ser... No, ministre, no. Però no, però hi hauria d'haver un esforç més gran per... Bueno, ho deixo aquí, perquè això ja és una altra conversa.
1: Com et mantens positiva, tu, també?
0: Uf, ja costa, ja. Bueno, no ho sé. La veritat és que no ho sé. I ara són temps foscos, i sobretot tota la retòrica d'esquerres és la que em treu més esperança. Veig que la gent no té una ruta clara, i bueno, això és preocupant.
1: Bé, jo crec que hem de tenir fe també en els nous creadors, i com també tot el que estem veient aquí a Sonar Més D ens interpel·la en aquest sentit. Són propostes artístiques, doncs, que integren la tecnologia per retornar-la, això, a fer-la més humana i també a ser més conscients d'això, de recuperar nosaltres el control i mantenir el control sobre... Si és que, bé, fa cara de que ja l'hem perdut, però...
0: No, bé, jo tinc... Bueno, no sé, el tema ens hem de recordar què significa ser humà en l'era en què estem, no? I, bueno, ens hi hem de fer bastant perquè s'està perdent.
1: Joana, moltes gràcies. Vindràs un altre dia al programa per parlar-nos de més coses?
0: Perfecte, i tant. Encantades.
1: Merci. Estem escoltant un fragment d'Improvia, que és l'espectacle que ha inaugurat aquest Sonar Més D de la mà d'Ignasi Terraza, gran pianista de jazz de casa nostra, un concert en el que l'instrumentista improvisa i dialoga amb un sistema d'intel·ligència artificial, en aquest cas dissenyat per l'enginyer, el Philippe Salembier, un sistema en què màquina i músic s'escolten, es parlen, es contesten i al final... es dilueix qui toca què o què toca què, perquè, clar, m'estic referint a una màquina. Què tal, Ignasi? Què tal, com estàs?
2: Bé, content d'estar aquí avui.
1: Sí. I també saludo el Philippe. Què tal?
3: Muy bien, gracias.
1: Escolta, parlàvem ara amb la Joana Moll de la necessitat de recordar-nos què és ser humà. Una proposta com Improvia ens està situant en un escenari en el que dialoguem amb la tecnologia... també per intentar recuperar-la una mica, per fer-la una mica més humana?
2: Sí, totalment. A Improvia, l'instrument és el piano, el piano acústic, no hi ha res electrònic, i és, diguem, un micro, o sigui, capturen el so i ho porten, i llavors l'ordinador interpreta el que estic tocant i proposa coses, respon, interactua amb mi, jo escolto el que proposa i el que fa ell, i tots dos anem conduint cap a algun lloc. Llavors, és absolutament imprescindible la presència humana i és absolutament imprescindible la presència de l'instrument. L'instrument acústic és una barreja d'instrument acústic i síntesi. Per tant, és com una extensió de l'instrument del piano.
1: Mm-hmm. De fet, alguna vegada t'hem sentit dir que el piano és una extensió pròpia del teu propi cos. Ara ho és la màquina, també, eh?
2: Bé, doncs sí, el piano és una continuació de les idees que tens en aquell moment per poder improvisar i reflectir el que tens, el que estàs imaginant. Necessites que el piano sigui com una continuació del que estàs imaginant en aquell moment, puguis realitzar-lo directament. I la IA el que fa és introduir sons, introduir notes, introduir coses a partir del que estàs fent, i això fa que agafi tota una altra dimensió sonora.
1: En definitiva, el jazz també és una mica això, és l'exploració d'infinites possibilitats, ara doncs també a través de la màquina. El prompt és el mateix cos de l'Ignasi, no? Com l'Ignasi toca, és el prompt d'aquesta IA, però Philippe, hem assistit al concert, ens ha fascinat, i per exemple, hi ha hagut moments en què hem vist la màquina com amb una sèrie de notes una mica repetitives, tu. En aquell moment, qui començava? O sigui, com és aquest diàleg? El pot començar també la màquina?
3: Sí, por supuesto, lo puede empezar la máquina, no hay ningún problema. De hecho, la interacción, ¿no? Es decir, cuando estábamos hablando un poco antes de hombre-máquina y etcétera, yo tengo un punto de vista quizás un poco diferente, ¿no? En el sentido de que lo que miramos en este proyecto también es una tecnología, y en el fondo detrás de cualquier instrumento de música hay mucha tecnología. Hoy el piano acústico lo miramos como un instrumento no tecnológico, pero en su momento fue una invención tecnológica y hay una suma de tecnología increíble, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos hacer es, en este proyecto también, pues explorar estas tecnologías de IA, pero que no funciona como prompt, no sé si tenemos tiempo de entrar hablando, pero no funciona nada con eso, y qué nos permite hacer para extender el instrumento, pero sigue siendo un instrumento, ¿no? En el fondo.
1: Uh-huh. Y los sons que hemos escuchado eran... hem escoltat alguns sons sintètics. Els sons de la màquina de la IA són sons que heu, diguéssim, sonificat, heu traduït amb sons així una mica sintètics perquè s'interpretés que era la màquina, o també a vegades són sons de piano acústic i aleshores ja no sabem què toca què?
3: Podemos hacer lo que queramos. Es cierto que en el concierto aquí no hemos puesto piano, pero hemos puesto algunos instrumentos que recuerdan un poco algunos instrumentos acústicos, y después hay muchos instrumentos electrónicos, ¿no? Esto es claro, y también sample de sonidos un poco raros, ¿no? De sonidos atonales, de ruidos. Entonces hay un abanico de opciones aquí muy grande.
1: Ignasi, deixa'm preguntar-te, i també per anar acabant, que a més estem aquí enmig del pati més bé, enmig també de les xerrades, tot això doncs està en plena ebullició. Digue'm també una mica com ha estat aquesta escolta teva de la màquina. És a dir, tu has viatjat molt pel món, has publicat més de 50 discos, has tocat amb molts tipus de músics, no? Amb músics d'arreu del món. Tocar amb la màquina, diverses preguntes. Un, t'ha descobert alguna cosa? Quina és la diferència de la presència de la màquina i d'un músic? I si has sentit que era un mirall que t'entenia o realment era un mirall com reactiu i ja està?
2: Per una banda, jo sóc un considero músic de jazz, he fet sempre tota aquesta carrera que dius, és com a músic de jazz, i quan m'he començat a interactuar amb la IA, ja vaig veure que el llenguatge del jazz directament no acaba de funcionar amb ella, per un tema rítmic i per un tema de llenguatge, del tipus de respostes. Llavors, el que he anat explorant és altres llenguatges, els que sí que l'he improvisat, i el tipus de resposta que donava la IA permetia doncs crear un discurs musical. I llavors, per una banda, això m'ha agradat perquè també ha sigut sortir de la meva zona de confort, sortir del meu llenguatge habitual i improvisar de forma lliure utilitzant llenguatges que normalment no utilitzo. I l'altra pregunta que era, la segona...
1: Bé, si notaves que realment era un mirall que et responia sí, una cosa reactiva.
2: I llavors, doncs el...
1: Molt breument.
2: Sí, si és reactiu, és com tocar a vegades, és com tocar amb un nen petit, però... Altres vegades és com un músic que escolta molt i que t'està endivinant les notes molt ràpid. Però...
1: Està bé. I per acabar, superbreu, una persona com tu, tan dedicada al jazz, sempre curiosa, però que també has tingut molta cura de la tradició, per què? Per què usar la IA?
2: Doncs per què? Doncs m'interessava pel meu passat tecnològic.
1: Sí.
2: I per interès de com estava en aquest, com s'estava desenvolupant, i tenia interès a veure com estava en la música en aquest moment, i així va ser com treballant en un grup d'ahir vaig conèixer el Filip, va explicar el seu projecte, vam veure que tenia ganes de veure què es podia fer amb això, i hem seguit treballant i desenvolupant aquest projecte doncs junts.
1: Perquè l'Ignasi també és enginyer informàtic, i doncs d'aquesta manera també ha pogut traslladar totes aquestes sensibilitats a través del piano. Moltíssimes gràcies, Ignasi, Filip.
2: Gràcies a tu.
1: I nosaltres ho deixarem aquí. Avui hem fet aquest programa especial des de Sonar Més D, doncs per intentar explicar quin és aquest escenari que estem dient que ja és un escenari post-IA, i de quina manera doncs podem reapropiar-nos, recuperar el control de la tecnologia i també, fins i tot, fer-la més humana i també més física. Ha estat tot des d'aquí, des d'aquest emplaçament increïble, des d'aquesta arquitectura neoclàssica i gòtica que dialoga, i de quina manera, molt bé, amb totes aquestes propostes tecnològiques i futuristes. Això ha estat tot aquí, a la Barrera del So. Moltíssimes gràcies al Joan Melero, el tècnic, per fer-ho possible. Nosaltres ens retrobem la setmana vinent a les 11 de la nit, el dissabte, a Ràdio 4.

0: Radio 4.
1: Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes. Això és l'Hora Clàssica, com sabeu. I avui us volem parlar, doncs, d'això, el Festival de Peralada, que començarà el pròxim 17 de juliol i, com cada estiu, convertirà el castell i l'església del Carme en un punt de trobada per la lírica, la dansa, els grans intèrprets i la creació contemporània. Peralada és un festival amb una llarga tradició operística, però també un lloc on sovint neixen projectes nous, pensats expressament per uns artistes i per un espai molt concret. Avui parlarem d'una d'aquestes estrenes. Es diu Diario de una Madre i és un cicle de 14 cançons i dos interludis per a veu i piano amb música d'Alberto García de Mestres i textos de Cristina Pavarotti. L'obra s'estrenarà el 26 de juliol a l'Església del Carme, interpretada per la soprano Sabina Puertolas i el pianista Rubén Fernández Aguirre. De seguida saludem l'Alberto García de Mestres i la Cristina Pavarotti. Ens explicaran com s'ha construït aquest dietari musical i com una experiència tan íntima acaba prenent forma damunt d'un escenari. També ens acompanya el fotògraf Mai Circus. Tot això els propers minuts, amb bona música també que escoltareu, tot plegat, perquè a l'altra banda del vidre avui tenim el Martí Noia. I molt ben acompanyat, el Pep Gorgori. Hola, Pep, com estàs?
2: Molt ben acompanyat, sí, del García de Mestres i qui porta... Sempre que ve al programa, ell ens porta gent.
1: Ell sol no sap venir. Ell sol no sap venir sol.
2: És fantàstic perquè s'envolta de bona gent i, a més, la porta, la llueix. En l'anterior programa, si ens esteu escoltant i teniu curiositat, amb l'Eulàlia Pou Sabé, va ser una meravella aquell programa, aquella convidada que ens va deixar esbatanats. Avui es porta a la Cristina Pavarotti,
1: que us sona, no?
2: Que pel seu cognom us pot sonar, però és que és l'autora de les lletres d'això que estrenaran a Peralada, i el Mai Circus, que és un fotògraf grandiós, que està fent fotos de músics tot el dia, que és aquest fotògraf que només t'assabentes que ha estat en un concert quan després reps les fotos i veus que posa Mai Circus, perquè és d'aquests que, no sé, s'amaguen, no trepitgen, no fan sorolls,
1: passa desapercebut,
2: un fantasma,
1: no?
2: Però llavors fan unes fotos absolutament espectaculars. Llavors, a mi m'alegra molt que hagi fet fotos per aquest projecte, perquè és l'excusa per tindre-la aquí, que l'ha portat el García de Mestre, i també li farem unes quantes preguntes, encara que sigui mitja contracor.
1: Escolta'm una cosa, t'acaba de fer una foto, segur que és fantàstica.
2: N'acaba de fer 300, segur, no sé, li estic d'una mig l'esquena, no vull ni saber-ho, ja ens ho trobarem
1: ens
2: després.
1: Ens acaba de fer moltes fotos. Comencem, et sembla, sí, no?
2: Sí, vinga, el programa d'avui, formalitats, guions i tal, el tenim escrit,
1: Però quan tenim guions, tu i jo?
2: Sí, però avui ens el saltarem, jo crec, encara més del que ja és habitual.
1: Bé, dic això que si no comencem.
2: Anem-hi, sí?
1: Ara i aquí comença l'Hora Clàssica.
0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Doncs bé, el primer, saludem els convidats, que han estat aquí molt calladets, malgrat el que deies.
2: Bé, encara es reien.
1: I de seguida ens expliques més cosa. Però és un plaer saludar a la Cristina Pavarotti. Què tal, Cristina?
3: Bien.
1: Bona tarda. Bona sera, no?
3: Bona sera. Sí. Bon pomeriggio.
1: Pomeriggio, molt bé. Italiana, però entens bastant el català i parles castellà.
3: Sí. Muy mal, pero
1: no,
3: lo hablo.
1: No,
3: lo entiendo muy bien.
1: Doncs un plaer que ens acompanyis. Ja sabeu, com ens explicava el Pep, autora, directora d'escena, dramaturga, nascuda a Mòdena i filla del tenor Luciano Pavarotti. Quin gran pare, no? Vas tenir.
3: Sí.
1: Clar que has de dir.
3: No sé què dir, sí.
1: Fantàstic. Doncs al seu costat l'Alberto García de Mestres, que com ens explicava el Pep, sempre ve ben acompanyat.
4: Molt bé, sempre, sí. Tinc molts amics i molta gent estimada.
1: I quins amics, no?
4: Molta gent estimada. Amb la Cristina hem fet un munt de coses plegats. Per mi és com una germana. I el Mai també és com un germà, i em fa unes fotos impressionants. Des de fa molt de temps tinc centenars de fotos estupendes que jo les posaria totes a Barcelona, s'ompliria Barcelona.
1: Dit això, l'haurem de saludar perquè pugui parlar. Il·lusions. Mai, com estàs? Ara no parla. No, sí, com estàs?
5: Hola, bona tarda.
1: Hola.
5: Tot això és veritat.
1: Tot, absolutament tot.
5: Sí, coincideixo.
2: Bé, esteu aquí per parlar-nos d'un projecte que s'estrena a Peralada el dia 26 de juliol. Sí. Els assajos bé, ho portem bé, això? Està la cosa feina
4: tot
2: feta?
4: Tot molt bé.
3: Sí.
2: Amb la Sabina Puerto les cantant, Robert Fernández Aguirre tocant el piano.
4: Sí, espectacular.
1: Què pot fallar,
4: ells.
1: No?
2: No pot sortir res malament.
4: Bueno, tot pot sortir malament, però, però amb aquests intèrprets lo normal és que agradi com canten i com toquen.
1: Home, i com l'has escrit. Home. I com ha escrit,
4: bueno,
1: les lletres.
4: Però
1: la,
4: jo no voldria dir que l'obra és meravellosa i tot això, i
1: ja ho dirà el públic.
4: Ja ho diran quan us escoltin, que jo espero que realment, jo, clar, què espero? Pues que s'emocionin i tot això, però això serà cadascú farà el que creu, no? O sentirà el que vulgui sentir.
2: Jo ara t'anava a dir que aquesta s'afegeix a una llarga llista d'òperes que has fet. Clar, no és una òpera, és
4: no,
2: un
4: però,
2: recull de cançons.
4: Però té una dramatúrgia.
2: Explica'ns com
1: té un argument.
2: Això.
4: Té, clar, una relació d'una mare des del moment de gestació d'una filla i fins que la mare ja està a punt de morir.
1: De morir, o sigui, tot un cicle, no?
4: Sí,
1: vital.
4: I són 14... En realitat hi ha un subtítol, és Diario de una madre, canzone...
3: Pagine shelter,
4: o sigui... Mm-hmm. Pàgines escollides, perquè, clar, un diari d'una mare, 14 només, és una mica poc.
1: Clar.
4: Però són moments, bueno, d'aquesta vida, d'aquesta relació, amb moments... jo crec que és millor si ho explica ella, perquè el text és un text molt profund.
1: La I Cristina, és de la Cristina.
4: I és de la Cristina.
2: És l'autora dels textos.
4: Sí.
2: No, jo li volia preguntar, també és mare.
4: No, no i
2: sé
4: filla.
2: No sé si ha portat un diari ella en si, o
3: no.
2: S'ho ha hagut d'inventar tot.
3: No, es todo es inventado. Claramente, a partir de una experiencia... que pero no es totalmente biográfico, claro que he imaginado una madre y momentos de una madre que puede ser universal como en momentos, ¿no? Momentos que muchas madres van pasando, claro, cada uno con sus colores, con su experiencia personal. Y pero también aquí está mi experiencia de hija, no solamente de madre, ¿no? Yo tengo una hija de 24 años, plus, ¿no?
2: Además,
3: una hija de mi marido, que no es mi hija, pero como que lo sea.
1: Como si lo fuera.
3: Sí, como si lo fuera. Uh-huh. Y claro que la experiencia, quiero decir, es una escritura que... parte al principio del cuerpo, ¿no? Es muy que intenta de ser muy concreta. Uh-huh. Y muy casi plana, ¿no? Casi cotidiana, pero buscando momentos que son momentos que ya va revelando otra, una lectura más
4: profunda.
3: Más profunda, ¿no?
4: Bueno,
3: pero
4: más...
3: sí, que habla de otro, ¿no? Del sentido de la vida. Uh-huh. Y esto, esperamos que esto...
2: ¿Y esto cómo fue? ¿Tú tenías ahí los poemas y se los enseñaste a Alberto?
4: No.
2: ¿Trabajasteis juntos?
1: ¿Qué es antes?
4: No.
1: Primer
4: ¿qué es abans? Soc jo
1: la música.
4: Que... No. Primer soc jo que dic, vull fer un parell, tres... Era una època on feia molts tríptics. Uh-huh. I la idea era fer un tríptic sobre un tema mare-filla. Uh-huh. I vam començar amb tres i se'ns va anar una mica a la mà.
1: De les mans. No?
3: Sí.
4: Vam fer, al final vam fer 17.
2: Ah, molt bé.
4: I tres finalment les hem tret, perquè si no era massa llarg. Jo crec, per mi era massa llarg. I així la dramaturgia és perfecta, bueno, perfecta, funciona bé. I hem tret aquestes tres, que potser un dia les posarem...
2: Pots treure-les com a tríptic, després.
4: Exacte, exacte, en aquesta mania dels tríptics podríem fer-ho així. De totes maneres, pues, jo li vaig dir, vull fer amb italià i vull fer això sobre la dona, la vaig trucar. Per mi, quan faig coses amb italià, normalment ho fem a quatre mans.
1: Sí.
4: Perquè ens coneixem molt i...
1: De fa molts anys,
4: i tenim molt clar que les discussions no són discussions, sinó que és treball. I, i aleshores, pues, pues va dir, vale, perfecte, i així va començar la cosa. De...
1: Sí, la Cristina s'hi va afegir.
3: Sí, però luego a mí me tocó mucho esto argumento.
1: Claro, personalmente,
3: empecé, ¿no?, a escribir sola. He dicho, no tengo que hacer sola porque es muy íntimo. Y así seguimos.
1: Escolta, com és en italià exactament? Digueu tu el títol de...
3: Diario de una madre.
1: De una madre, o sigui, madre és igual que en
3: sí,
1: castellà.
3: Sí, madre és igual.
4: Una mica més cantat.
1: Una mica sí, com has dit tu, no? Com
4: Diario d'una madre.
1: D'una madre.
2: Com a compositor t'agrada fer coses en italià, no?
4: A mi m'agrada molt l'italià, m'agrada molt el xinès i m'agrada molt tot. Però l'italià, he viscut 10 anys allà i em tira l'italià. M'agrada molt, també vaig fer... en català, però va tenir tan poca sortida. Repercussió i sortida, i això que era els cinc dits de la mà, super educatiu, super maca, etc, i no va bé, i dic, pues no escric més en català una òpera. I així ha sigut. Les he fet amb altres idiomes, quan he fet òperes que hi ha 24 o 30 idiomes, com he fet, aleshores català sí que n'hi ha. Però una òpera en català em va decepcionar tant que una cosa així no tirés endavant, que vaig pensar, mira, saps què? Si no us agrada, adéu, molt bones, hi ha altres llengües, jo les parlo.
1: De quantes parles?
4: Unes quantes, però tampoc tan bé, però...
3: No, l'italiano lo habla muy bien, sí. Però muy bien, casi como un italiano.
1: Tu hablas muy bien el castellano, eh?
3: No.
1: Que sí, que te lo digo yo.
3: Ahora,
1: a ver, porque el mai vol dir coses.
2: Sí,
1: si no
2: deixem... Iba a decir algo, sí.
3: Venga. Sí, mai, por favor.
1: Ah, és l'únic que penses dir en tota l'entrevista.
4: No.
2: Bueno, en algun moment, perquè en els crèdits surt també Mai Circus, en algun moment aquesta col·laboració entre música, poema, es va afegir la imatge també.
4: Exacte.
2: I aquí entra el mai.
4: Jo, clar... Jo li vaig demanar a veure si podia fer aquestes
6: fotos. Entonces, llavors parlaré en català.
1: Fantàstic. No, m'ha agradat molt. Aquest raonament m'ha agradat molt.
3: Sí. La coherència.
6: Va encarregar si podia fer les fotos per l'espectacle i jo vaig pensar amb el meu primer soci de fotogràfic, que és Álvaro Rodríguez Galán, que és un fotògraf poeta sevillà, i per fer una cosa conjunt.
1: Sí.
6: Perquè té una visió molt poètica de les coses i a mi em semblava que pagava la pena, que es diu així, eh?
1: Sí.
6: Pagava la pena.
1: Perfecte.
2: Però què pagava? Si fossis de Girona de tota la vida.
1: Aquest debat el podem tenir un altre dia.
6: Que pagava la pena... a fer-ho amb ell, per la visió poètica i tot això. Llavors ell té una tècnica molt, molt bonica, que és la transparència. Juntem, parlem de la idea, juntem fotografies i fem transparències.
1: Com una cosa sobre l'altra.
6: Sí, sí. Uh-huh. I surt
1: la imatge que ens ha ensenyat de la...
6: Mira, us l'ensenyo ara mateix.
1: Sí, ens l'ensenyes.
6: Ràdio Gens.
4: Sí,
1: vosaltres mireu. Poseu imaginació. Mireu. La ràdio és imaginació.
2: Llàstima,
1: eh?
2: I és una sort perquè no podem fer spoiler tampoc, perquè això la gent que vagi a Peralada veurà imatges en allà.
6: Però nosaltres
2: hem vist una de les 14 que deuen ser.
1: És el cartell, no?
6: Has vist el cartell.
1: El cartell. És la més important.
6: Però després us ensenyaré més.
1: Sí.
6: Després.
1: Després, quan acabem?
6: No, perquè ara no té sentit.
1: No té sentit perquè no ens veuen.
6: Ah, què és això?
1: Això és ràdio.
6: I ja està, i volen fer.
1: Però la que hem vist és realment molt maca.
6: Em sembla que...
1: simbolisme molt interessant.
6: Va tot per...
1: pel mateix camp.
6: Alegòric, tot poètic, tot...
1: Felicitats.
4: I al final som tres parelles.
1: Tres parelles.
4: Els creadors de música i text.
1: És una parella.
4: La cantant... i el pianista.
1: Una altra parella.
4: I els dos fotògrafs.
1: Ja, perfecte, tres parelles.
2: Mira, i aquí hi ha els presentadors.
1: I els presentadors.
3: Sí,
1: quatre parelles. Que se'ns queda una mica el Martín una mica allat.
2: No,
1: queda,
2: sí, no sé, porta't algun, Martín.
1: Porta't algun, Martín.
2: Aquí el control tècnic, home. Doncs, déu-n'hi-do, jo, clar, estic acostumat a veure fotos teves mai de concerts, d'intèrprets, de vegades al damunt de l'escenari, de vegades entre bambalines que els agafes allà i els retrates. Aquest vessant més de fotografia poètica o evocadora de temes, jo no te'l tenia conegut.
6: Potser és que no, jo no publico res, ni... Això ho faig per...
1: És un hobby.
6: Per mi. Sí, és que la fotografia és un hobby.
1: La fotografia és un hobby. Sí, t'agrada la fotografia des de sempre.
6: Sí, sí. Lo de l'auditori i tot això és un treball.
2: Es confirma que et paguen, per fer-ho.
6: Sí, sí, em paguen molt bé. I...
1: Què? No, està molt bé. Està molt bé ser agraït.
4: Sí, jo no he dit nada.
6: En sèrio?
1: Normalment la gent es queixa del que cobra, però tu...
6: Jo no em queixo.
1: Perfecte.
6: Mai em queixo.
1: Molt bé.
4: Mai.
1: Això et dius mai.
6: I això és un treball i després faig la meva fotografia, i que és una altra cosa que mai... Solament ensenyar és mostrar.
1: Sí,
6: mostrar,
1: sí,
6: no?
1: Però ensenyar també.
6: Ensenyar també es pot dir.
1: També es pot
6: però dir. Ensenyar és més de didàctic. No?
1: Aquest debat el tindrem un altre dia.
4: Sí. Hem de parlar encara una mica de les obres.
1: Escolta'm una cosa, a veure, Cristina.
2: Posa
1: aquesta... ordre. Sí, posa ordre. Aquesta col·laboració del Mai, aquestes fotografies, què t'han semblat?
3: Fantàstiques. No, de veritat.
4: No em puc dir.
1: Encara que estigui al davant, pots dir el...
3: Sí. No.
6: Insisteixo, és Álvaro, el poeta de tot això és l'Álvaro.
1: Doncs de l'Álvaro
6: no,
1: i del...
6: No, és que ho has de dir, perquè...
1: Sí, de l'Álvaro i del Mai, dels dos.
3: De Mai
1: i
3: de l'Álvaro.
1: Dos.
3: Hemos trabajado juntos, todos juntos, sí. Hablando y explicando ellos, y me parece que han... ¿Cómo se dice? Han ocolto...
4: han encontrado el
3: punto poético de si hay un punto poético espero de cada canción. Sí, de verdad
1: al final satisfet de tot el resultat global.
4: Jo, mira, estic molt satisfet perquè jo he passat uns anys molt complicats i molt difícils de salut.
1: Sí, vaja.
4: O darrerament, encara els últims mesos han sigut molt, molt, molt complicats. Vaig trencar el fèmur, em van posar una cadera...
1: Em van deixar, haver d'operar...
4: Em van destrossar l'asiàtica. De fet, ha sigut pitjor que el trasplantament de cor i ronyó.
1: Que també et van fer.
4: Sí, però allò va ser com una broma.
1: Ja,
4: i en canvi això ha sigut terrible. I jo estava últimament molt deprimit. Deprimit.
1: Clar.
4: I va ser arribar a Madrid, escoltar els primers compassos cantats i tocats, perquè jo tenia el cap... Primer vaig tenir el cap, la música al cap.
1: Clar.
4: Després vaig escoltar un MP3 escarós i se'm va quedar l'MP3 i estava molt fotut.
1: Yeah.
4: I en les primeres notes ja de l'assaig jo vaig revifar.
1: Mm-hmm. O sigui que allò et va remoure per dins en positiu.
4: Em va remoure, em va treure la depressió en un moment.
1: Millor que anar al psicòleg.
4: Sí. A mi m'estava dient... A Madrid tinc un amic molt, molt, molt amic de fa 47 anys que és un gran psiquiatre i la seva dona una gran psicòloga. I em va dir, Albert, has d'anar a l'hospital clínic on t'estan tractant del cor i de tot, tenen un equip molt bo, o sigui que estaria bé que hi anessis. I ara, després del primer assaig, el psiquiatre i el psicòleg anirà a uns altres.
1: Ja no els necessites,
4: però jo ja no els necessito.
1: Que millor teràpia que la música.
4: Sí.
1: Música que l'art, no? Que l'art. Que l'art.
4: És que ha sigut així, eh? No, estic molt content com han treballat. I estic molt content de que jo he fet alguna cosa, m'ha passat alguna cosa que que ara tinc ganes de compondre, cosa que ja no tenia.
1: Ah, o sigui que t'han posat gasolina, t'han posat energia.
4: Però atòmica.
1: Que bé, que bé. Escolta, sí. Cristina, què has de dir d'això? Tu tens una part també. Tu també t'ha semblat això, doncs, també,
3: sí,
1: com diu.
3: Sí, a mi me emociona mucho sentir finalmente una voz tan bonita, uh-huh, como la de Sabina.
1: Sabina.
3: Es un ánimo tan sensible, uh-huh, y también de Rubén, que aquí tiene una parte terrificante, muy difícil, de piano, muy, sí, sí, que es como una segunda voz, uh-huh, voz, ¿no? Que tal vez es como la voz de la Jica, el piano, uh-huh, hace como un diálogo muy, muy importante,
1: qué,
3: ¿no?
1: Qué bonita, ¿no?
3: Y sentir esta, las palabras tan bien puestas.
1: También dichas.
3: Sí,
1: también,
3: no, cantadas. Una emoción increíble y también el empeño, como se dice. Están metidos,
1: sí,
3: en ellos,
1: sí,
3: totalmente.
1: Que le han puesto toda su alma.
3: Sí,
4: sí,
3: sí, toda su alma.
4: Un trabajo.
3: No sé
4: brutal.
3: Cómo salirá, pero.
1: No,
3: raramente,
1: no,
3: he trabajado en teatro muchas veces, pero raramente he visto
4: una disposición, sí, a aprendérselo y a expresar.
6: Sí. Compromiso.
4: Compromiso.
1: Ah,
4: sí.
1: Aquesta és la paraula.
3: Sí, sí, un compromiso con una cosa nueva. Es muy difícil verlo.
4: Que eso es lo que hay entre los seis. Uh-huh.
1: Las tres parejas, ¿no?
4: Las tres parejas. Hay un gran compromiso. I ha sido muy, muy hermoso, ha sigut molt maco, uh-huh, això de veure com dos intèrprets, que per mi són uns grans intèrprets, treballaven d'aquella manera.
1: Uh-huh. Uh-huh. Amb una cosa que has escrit tu, que ha escrit la Cristina.
4: Exacte.
1: I que ha fotografiat el Mai i l'Álvaro.
2: Doncs,
1: digues.
2: Per al·lusions, ja que no tenim aquí a la Sabina Puertolas i el Robert Fernández Aguirre, podem tenir els seus enregistraments.
1: Clar que sí.
2: Hi ha un disc que es titula Los Cisnes en Palacio, que, uh-huh, porta una obra de l'Alberto García de Mestres. El sentirem al final del programa, és una obra extensa, la deixarem acompanyant els oients, però té obres d'Emilio Arrieta, fantàstiques, i us proposo escoltar La niña sola, d'Arrieta, en aquest disc, interpretat per la grandíssima Sabina Puertolas, l'enorme Rubén Fernández Aguirre, que també el vam tenir al programa i vam, uh-huh, gaudir moltíssim.
1: Sí, tant.
2: No és que siguin uns grans intèrprets per tu, Albert, jo crec que són uns grans intèrprets per tothom que tingui una oïda a cada banda del crani.
4: Jo ho tinc clar.
2: Són enormes. Anem a escoltar-los,
1: va, els
2: convidem a acompanyar-nos.
1: Vinga.

0: doncs així hem començat musicalment, perquè ja fa estona que parlem, l'hora clàssica amb els nostres convidats i ara escoltant Sabina Puertolas amb el pianista Rubén Fernández Aguirre, que són els protagonistes intèrprets d'aquesta obra de la que avui us parlem, que és una estrena que es farà per a l'Ada Diario di una Madre. No ho dic tan bé com aquest això italià.
1: Diario di una Madre.
0: Perfecte, millor que la italiana, que
2: Margaret.
0: Tenim Cristina Pavarotti.
2: Margaret.
0: Cristina Pavarotti. Margherita, no?
2: Margaret.
0: En italià, el meu
3: Margherita.
0: Nom? Margherita.
2: Per Margarete.
0: Margarete.
2: No.
0: Però això no és italiano. No.
2: De Los Bastardos.
0: No.
2: Margarete.
0: No. Margarete. Bé, en tot cas, Sabina Puertolas, que és la vostra tria per aquesta obra, sí. Que vol escoltar-la en qualsevol moment, no, Alberto?
1: Sí, sí, no, i a més, és que és una dona que s'hi posa i intenta treure tot el que ella li explica del text. Uh-huh. Clar, jo ho he tret musicalment, no?, i crec que he encertat, que la música i el text van plegats, uh-huh. Expliquen coses, potser en algun moment que seria més dur jo l'endolceixo, i la Sabina, després de les explicacions que li va donar a cada cançó, perquè vam estar treballant tot el cicle...
0: La Cristina, sí.
1: La Cristina, uh-huh. amb la Sabina i el Rubén, doncs va explicar que cada cançó les petites coses que hi ha en el text, uh-huh. I la Sabina de seguida...
0: Ho ha captat.
1: La Sabina, sí. I el Rubén, tots dos, de seguida...
0: Han captat aquesta essència.
1: Entenen aquesta essència i la fan seva. Uh-huh. I això és una cosa que jo crec que la Sabina té, almenys amb les coses per la que jo la conec, per les coses que li agraden, ella va també al fons i ja. Buscant, i el Rubén igual.
0: Uh-huh. I què és, Cristina, igual que Alberto, sí. No? Que ella amb la música, però tu amb la lletra, què se sent quan s'escolta el resultat final, no? Del que allò que tu has escrit a casa, potser sola, doncs fet ja art amb la veu dels intèrprets i amb el piano? ¿Qué se siente? Pues, ¿Qué se siente lo que has escrito?
3: Una emoción increíble. Sí. Porque
0: o te ya... suena como a ti te hubiera gustado que sonase.
3: Sí. Sí, increíblemente, ¿no? Porque no siempre estás preparados que no será así, totalmente así, ¿no?
0: Y en este caso,
3: en este caso sí, sí, es que ya la música está, él ha hecho un trabajo de ascolto, de escuchar, las palabras, increíble, para mí increíble porque de propio está muy cerca, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y también ellos están... Sí.
1: I jo he fet un treball... jo no sóc dona, de moment.
0: No, de moment no. Tot podria ser.
2: Ho ha sigut.
1: Bueno, m'he posat Alberta García de Mestres en alguna entrevista, si és veritat, però no va funcionar.
0: Ja. I filla tampoc, però fill sí.
1: Filla no, fill no. Sí.
3: Però fill sí.
1: Fill sí, d'una mare meravellosa.
0: Clar, o sigui que ja ho tens tot.
1: Que, sí, però he intentat agafar la part femenina que tinc, que en tinc suficient... i posar-me molt a prop del que no és així, segurament, però molt a prop del que pot sentir una dona. Mm-hmm. Jo m'he fet dona tot aquest temps.
0: Has transformat durant aquesta...
1: Sí, sí, sí, sí. I, de fet, m'he comprat un anell de dona...
0: I te l'has posat.
1: Que es diu Diario d'una Madre, i que me'l posaré el dia de l'estrena.
0: Sí. El dia de l'estrena, que és el dia...
1: 26 de juliol.
0: 26 de juliol, que... a l'Església del Carme, sí. A Peralada.
1: Que serà el meu segon aniversari de cor i ronyó.
0: O sigui, dos anys que et van trasplantar...
1: Dos anys exactes.
0: El cor i el ronyó.
1: Sí.
0: Que Déu-n'hi-do.
1: I em fa il·lusió, és una data important.
0: Com que tu la celebres.
1: Jo l'any passat vaig fer una festa molt gran.
0: Ben fet,
1: clar. De 100 i pico persones.
0: Perquè que aquest trasplantament et dona una vida nova, d'alguna forma.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè segons el cardiòleg tenia més possibilitats de morir que el de viure.
0: Imagina't, i ara vius, i no només vius, sinó que crees com el que estàs creant, no?
1: Part de les cançons estan fetes a l'hospital,
0: Ah, sí?
1: Jo treballava a la UCI. A la UCI,
0: a la UCI treballant.
1: Jo, sí, sí, composant i... Component.
0: Sí, senyor.
1: I els metges arribaven i deien, com estàs? Muy bien, molt bé. I deien, no pot estar bé.
0: La inspiració et venia en un lloc tan...
1: A mi em ve la inspiració a qualsevol lloc. I amb gent, sense gent, a la platja, cridant nens, a mi m'és igual.
0: Uh-huh. En qualsevol moment. O sigui, no necessites un silenci...
1: No, jo em fico dintre i un silenci brutal que només surt la música, i aquesta ha sigut sempre la meva manera de compondre.
0: Uh-huh.
1: No, jo no necessito especialment
0: un lloc, escenari d'alguna forma.
1: Un lloc, no sé què, que hi hagi una cosa blanca aquí. O... No, jo...
0: I la Cristina, per escriure les lletres, necessites algun sitio especial? Estàs des de dies jo sola.
3: Sí. Sí, sí. Muy silencioso. Yo
0: muy
3: sí,
0: silencioso.
3: Sí.
0: Uh-huh.
3: Más,
0: es tu forma de trabajar.
3: Sí, uh-huh. En mi casa o también. Pero trabajando juntos, no. Trabajamos muchos... con Skype o así,
0: sí.
3: ¿No?
0: O sea, en la distancia, desde lejos, sí, desde lejos, sí. Por online.
3: Online. Sí, porque... Uh-huh. Y, pero sí, normalmente necesito silencio.
0: Uh-huh.
3: Y no lo consigo con mucha facilidad, ¿no? Porque tengo una familia un poco complicada.
0: Claro, ruidosa.
3: Sí.
0: Un poco ruidosa, ¿no?
1: Y yo que lo conseguiría, porque vivo en una casa estupenda, muy tranquila y muy silenciosa, a mí me da la
0: A mí es igual, él no necesita.
3: No, en su casa trabajamos muy bien.
0: Uh-huh.
3: Sí, pero está con un poco de jardín y
0: pajeritos.
3: Qué bonito, qué bonito.
4: Siempre consolar que l'Alberto García de Mestres no li hagi agafat el gust a treballar a la UCI.
1: No,
0: millor no tornar a treballar a la UCI.
4: Que pugui fer-ho, però que també pugui no fer-ho.
3: Sí, sí. També juntos a la UCI.
0: Ah, sí? Quan ell estava a la UCI, també junts.
1: Sí, perquè s'ha de parar.
0: Clar, no, i això potser et donava, no?, distreia del que t'estava passant, o no?
1: No. Tenia ganes de compondre i perquè no ho haig de fer, estigui on t'estiguis. Uh-huh. Com ho he fet a llocs tan estranys, doncs la UCI també.
0: És un lloc més, no?
1: És un lloc més, no és res... És veritat que hi havia moltes màquines i tot això, però més exactament... M'era exactament igual, jo no... I, de fet, estic content de les coses que vaig fer a l'UCI.
0: Uh-huh.
2: Unitat de composició.
1: Exacte.
0: UCI, tens raó. Unitat de composició intel·ligent.
2: O intensiva.
0: O intensiva,
1: sí.
0: Sí, sí.
1: Integral.
0: Inoblidable. Inoblidable.
2: I després d'això...
0: També, intencional.
4: Cristina, yo te quería preguntar también acerca de las letras, porque tengo la sensación de que hablas mucho de la maternidad,

0: En aquest episodi de Sense Memòria ens saltarem els límits de la història per esbrinar com era el territori de Catalunya ara fa 3 milions d'anys. Per posar-nos en situació, visitarem un dels jaciments més rellevants de la península en plena campanya d'excavació, el Camp dels Ninots a Caldes de Malavella.
1: De fet, el Camp dels Ninots és un volcà, el volcà del Camp dels Ninots, en el qual en el seu cràter s'hi va formar un llac d'aigües termals, i que aquest llac, durant el Pliocè, fa uns 4 milions d'anys, va servir de focus d'atracció de tota una sèrie de faunes que hi havia en el nostre territori, en aquest territori on estem ara, i que tenien aquell lloc com un lloc on podien trobar les condicions ideals per poder viure, sobreviure, reproduir-se, etc. No? El Camp dels Ninots, amb el temps, es va anar colmatant de sediments i totes aquelles restes d'animals i plantes que s'anaven acumulant al fons d'aquest antic llac es van anar colmatant i es van anar protegint, no?, i conservant amb el temps, fins que avui dia, doncs, el que fem nosaltres és excavar aquell llot, aquests fangs d'aquest antic llac. Avui dia sabem que el Camp dels Ninots és una finestra única, que una de les poques finestres que trobem a Europa per conèixer un període molt important però poc conegut, que és al finals del Pliocè, i que ens explica, doncs, amb molt de detall, doncs, com quines eren les condicions climàtiques, ambientals i paisatgístiques que hi havia en aquella època. Jo em dic Gerard Campeny, sóc investigador de l'IPES i sóc codirector del projecte de recerca del Camp dels Ninots.
0: El Camp dels Ninots es considera un jaciment excepcional per la qualitat de restes animals i vegetals trobades, però també pel seu bon estat de conservació.
2: Sí, de fet, el Camp dels Ninots és un jaciment que es considera un Konservatlagestätten, que és un terme alemany que defineix jaciments amb un estat de preservació excepcional. No hi ha molta diversitat a nivell faunística i de flora, però sí que tot el que es conserva, el seu estat és boníssim. Per això es defineix un Konservatlagestätten. A dia d'avui, doncs, pel que fa als macrovertebrats del Camp dels Ninots, tenim 3 espècies, són poquetes però són molt i molt interessants. Tenim els tapirs de l'espècie Tapirus arvernensis, tenim els bovis de l'espècie Parabostignidesi i tenim els rinocerons, que avui en dia els estem adscrivint encara a l'espècie Stephanorhinus jambireti, encara en estudi. Per tant, de macrovertebrats no hi ha molta diversitat, però sí que els que trobem són excepcionals pel seu estat de preservació i per la seva abundància. De fet, de tapirs, amb el que hem aparegut, doncs, enguany, ja són 7 exemplars sencers i en connexió anatòmica. És el conjunt fòssil de tapirs d'aquesta espècie Tapirus arvernensis més complet que hi ha al continent europeu, i el mateix passa amb els bòvids, amb aquests Parabostignidesi, que d'avui ja en tenim 15 exemplars, gairebé tots ells sencers i en connexió anatòmica. Bon dia, jo sóc Bruno Gómez, sóc investigador de l'IPCERCA, escrit a la unitat de geoarqueologia i codirector de l'excavació del Camp dels Ninots.
0: Fetes les presentacions, en aquest programa ens calçarem les botes per trepitjar el terreny, però també entrarem al laboratori de campanya. Allà ens trobarem amb arqueòlegs i altres científics, com ara geòlogues o restauradors. Però, sens dubte, un dels protagonistes principals d'aquest Sense Memòria serà el fòssil d'una cria de tapir conservat sota els camps de conreu de Caldes de Malavella des de fa més de 3 milions d'anys. Una troballa excepcional que ha aparegut en la campanya d'enguany dirigida per l'IPES, l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Primer de tot ens ubicarem. Caldes de Malavella és coneguda per les seves aigües carbòniques naturals, aigües que brollen en bombolles. Ara sabem que això és degut al fet que Caldes de Malavella està situada sobre el cràter d'un antic volcà que va esdevenir llac en un moment de la història de la Terra en què aquest territori era gairebé com una selva subtropical. I això ho va descobrir ara fa prop de 3 dècades una jove geòloga de Caldes.
3: Hola, bon dia, jo em dic Montse Veí, sóc geòloga i actualment treballo pel Departament d'Educació com a professora d'ensenyament secundari en el camp d'aprenentatge d'Empúries.
4: Montse, moltes gràcies per acollir-nos avui a casa teva, perquè d'alguna manera Caldes de Malavella és casa teva. Som al Camp dels Ninots, un jaciment que ens porta en un moment que va molt més enllà de la història, perquè ens estem situant en fa 3-4 milions d'anys. clar, tu no ets historiadora, tu no ets arqueòloga, tu no ets paleoantropòloga, ets geòloga, però tu tens un paper molt important en què existeixi el camp dels ninots, perquè en part la teva feina és la que va fer que es descobrís aquest espai.
3: Sí, bé, el jaciment està en el cràter d'un volcà i jo en els meus moments quan estava fent la meva tesis doctoral, que com dius tu, jo soc científica, soc geòloga, doncs vaig caracteritzar per primera vegada aquest volcà. A la gent li agrada dir que vaig descobrir el volcà, però bàsicament no vaig identificar, el volcà ja hi era. No va ser un gran descobriment, sinó un reconeixement.
4: Ens pots explicar realment què és el que hi ha aquí? O sigui, aquí sabem, que és el que vas descobrir tu en el seu moment, de l'existència d'un volcà que milions d'anys després es converteix en un llac. Aquest llac i aquest espai es converteix en una selva subtropical amb tota la seva fauna i vegetació. D'això ja en parlarem al llarg d'aquest programa, però tu ens pots descriure què és el que hi ha aquí, què és aquest espai?
3: Sí, mira, el volcà és un volcà que entraria en la categoria de freatomagmàtic, que serien uns volcans molt explosius. Són uns volcans en els que hi ha una interacció amb l'aigua, i no sé tu si t'ha passat mai quan tires una croqueta directament a la paella que fa aquelles esquitxades, perquè quan tu connectes una cosa molt calenta com és el magma amb aigua, hi ha una explosió. El símil d'aquest xxxt que et faria quan tu tires aigua en una paella seria el mateix. Llavors aquesta gran explosivitat el que fa és que genera un forat, per tant el cràter que tots ens imaginem d'un volcà és un cràter més profund, i a més és això, una explosió molt gran, els piroclastos van molt lluny. Això succeeix, encara estem amb datacions, encara, però més o menys per arrodonir els 4-5 milions d'anys. Els geòlegs un milió d'anys amunt, un milió d'anys abans, ens sembla poc, però en tot cas passaria en aquest període de temps. I llavors el volcà significa que queda dorment. Els volcans es classifiquen com actius, inactius o dorments. Aquest període dorment en aquest cràter seria un paisatge realment, si te'l pots imaginar, molt bonic, perquè seria un volcà que al mig té un llac que a més a vegades treu aigua calenta, vull dir que clar, això seria una situació idíl·lica, però aquesta situació idíl·lica fa que periòdicament hi hagin emanacions de gasos, uns gasos que tenen certa toxicitat, que seria una de les hipòtesis d'aquesta mortandat que després es produirà aquí, no? Aquest volcà es va refredant i per tant, més que el volcà està inactiu, el llac es aniria refredant aquella aigua, i en aquest refredament doncs, es van colmetant de sediments i es va generant aquí unes condicions suficients com perquè creixi una vegetació que, donat que estem parlant d'un clima subtropical, doncs et generarà una flora i fauna subtropical que vindrà a abeurar-se aquest llac, que és un llac d'aigües calentes que ja s'han refredat, però que per tant segueix sent molt mineral, està molt mineralitzat, i aquests minerals seran els que aniran precipitant en això que dona nom a aquest volcà es diu Volcà del Cant dels Ninots, perquè aquesta part del cràter, tota la vida, de sempre, no sé des de quan, la gent del poble l'anomenava el Camp dels Ninots, i l'anomenaven així perquè la gent del poble diu que quan llaures surten ninots. Aquests ninots no són res més que els geòlegs anomenem manilits d'òpal. No? Llavors això va colmetant fins que hi ha un moment en què el llac s'asseca i es va reblint de sediments, segurament on en algun moment s'han mort aquests individus que ara trobem fossilitzats.
4: Sí, quan entres aquí a Caldes de Malavella, en una de les rotondes, hi ha un d'aquests ninots. És fàcil pensar en aquesta figura humana o humanoide d'aquestes dues pedres més arrodonides, una més petita, una més gran i l'altra a sobre més petita. Aquests són els ninots, no?
3: Sí, de fet, la gent del poble juga amb els ninots, o jugava, jo quan era petit jugava, ara jo crec que ja no ho fan. Aquell joc que segurament has jugat, que és agafar i mirar els núvols i dir, mira, aquest núvol sembla un conill, aquest núvol sembla un ànec, no? Jo què sé. Pues aquí jugava això, anaves allà, agafaves els ninots i deies, mira, pues aquest sembla un conill, aquest sembla d'allò, no? I bueno, un joc d'aquests quan no teníem jocs i jugàvem amb qualsevol cosa, no? Bàsicament.
4: Doncs, resumint, aquí tenim un volcà, la seva explosió, en el cràter es forma un llac, fa com a mínim uns 4 milions d'anys.
3: El llac segurament 3 i mig.
4: Tot això genera un espai habitable per espècies animals i de flora, arbres grans, petits i diferents mamífers, que per les pròpies condicions del llac, segurament perquè emana gasos i per les diferències de temperatures, doncs van morint, que són les restes que aquí es van trobant en un estat de conservació fantàstic, sí, que no es troba...
3: Aquí encara hi ha molta hipòtesi a l'aire, eh? Vull dir, tota aquesta gent que estan actualment treballant, precisament la idea és descobrir exactament de què moren. Però sí que és evident, sempre que hi ha un volcà d'aquest tipus, no s'apaguen de cop. Pensa en Yellowstone, no?, amb aquells geysers. No s'apaga de cop, això, i per tant sí que està clar que en algun moment potser semblava fred i no era tan fred. Però sí que el paisatge que descrius és molt correcte, molt idíl·lic, molt selva, un paisatge subtropical.
4: Sabem quan desapareix o quan canvia aquest paisatge i com ho fa?
3: Bé, si haguéssim de parlar de condicions climàtiques, parlaríem de 2 milions d'anys. El que passa que si hem de parlar de quan canvia el paisatge a nivell assecar-se, en aquí el que està molt clar, Caldes també des de sempre ha tingut certa sismicitat, i el que revelen quan s'obren les cates és que hi ha determinades falles que segurament s'han mogut per terratrèmols. Un d'aquests va provocar una esllavissada d'un dels flancs del volcà, i en aquesta esllavissada queda drenat tot aquest llac. El moment exacte en què es produeix això està per determinar. Per tant, si parlem de condicions climàtiques, sí que el clima canvia fa 3, 2.5 milions d'anys, però sí que l'assecament del llac potser més aviat o més tard, en funció de quan seria el moment d'aquesta esllavissada.
4: I tot aquest paisatge tropical, selvàtic, que trobem de fa 3 milions d'anys, quina relació o com connecta amb la Caldes de Malavella que coneixem ara, per exemple, amb les seves aigües termals, que d'alguna manera doncs, és el que dona nom al poble?
3: Sí, mira, en realitat, geològicament, el culpable és el mateix, que és la tectònica. El que t'acabo d'explicar, precisament, m'ho ha lligat als terratrèmols, no? Els terratrèmols, els volcans, les urgències termals van relacionades amb fractures que siguin a molta profunditat. Llavors, el fet de que Caldes tingui aigües termals és perquè està situada a la depressió de la selva, i la depressió de la selva te l'has d'imaginar com un sistema de fractures. Visualment, te pots imaginar una caixa d'ous, i que els turons i la vall, no? Pues la vall seria Caldes, i que en una caixa d'ous tu tens unes fractures que poden anar molt avall, no? Aquestes fractures permeten que una aigua de pluja, quan plou, que és aigua meteòrica freda, es vagi infiltrant, i quan es va infiltrant ha d'anar a obrir-se camí entre les esquerdes de les roques, no? En aquest obrir-se camí desfà aquestes roques. Quan les desfà, els minerals d'aquestes roques queden incorporades en aquesta aigua. Aquesta aigua va adquirint profunditat. En aquesta profunditat té més minerals, però a la vegada també s'està escalfant. Quan nosaltres anem a profunditat, hi ha un fenomen que es coneix com a gradient geotèrmic, que és que a més profunditat tenim més temperatura. Llavors aquesta aigua es va escalfant. Però a la vegada, com que s'està escalfant, ja té menys fractures i estem a prop d'aquesta falla, també li estan arribant gasos provinent del magma, aquell magma que després pot fer el volcà. Llavors aquests gasos s'incorporen. Per això aquesta aigua de Caldes és carbònica, són aigua en gas. Llavors aquesta aigua està a molta profunditat, molt calenta, carregada de minerals. Jo sempre dic que està estressada perquè té cada cop menys espai per anar cap a baix, però hi ha una cosa que se'n diu gravetat que l'està enviant cap a baix. Llavors hi ha un moment determinat que troba una d'aquestes fractures que serà la culpable dels altres volcans que hi ha per aquí, i en aquesta fractura aquesta aigua sortirà més a de pressa de lo que ha estat infiltrant-se. Té un procés d'infiltració que dura anys, pot estar 100 anys, 150 anys aquesta aigua circulant, però llavors surt molt de pressa. Aquest molt de pressa fa que l'aigua no es refredi del tot, no perdi tots els minerals i no perdi tot el gas. Llavors, aquest procés, si t'hi fixes, està utilitzant, en termes col·loquials, canals similars. Hi ha unes fractures per les quals puja un magma que interactua amb una aigua, potser termal, potser no, i que em donarà aquest volcà. Hi ha unes altres fractures que permeten infiltrar aquesta aigua, escalfar-se, circular. Tot estaria molt relacionat amb aquesta estructura tectònica, que se'n diu en geologia, que també és la que fa que tinguem sismicitat, que tinguem terratrèmols, que encara actualment n'hi ha. De fet, fa jo crec que eren, ara ho dic de memòria, 14 o 15 anys, va haver-hi uns terratrèmols de magnitud 4.3 i 4.2 aquí a Caldes, que van deixar les aigües termals un mes o dos sense rajar. Hi havia dos fonts que no rajaven. Per tant, fixa't quina és la connexió tan important que hi ha entre aquests tres fenòmens, el volcanisme, la sismicitat i la presència d'aigües termals.
5: Abans d'acabar, Montse, mirant les coses, els fets o les coses que han passat en perspectiva, com sents o com valores el fet de que per un cúmul de casualitats, buscant una altra investigació segurament, doncs el que va al final trobéssiu aquest jaciment del Cap dels Ninots?
3: Bé, mira, ara en parlava amb en Pablo, amb una de les persones que estan aquí. Hi ha una part emocional molt bonica. Els científics sempre busquem entendre el que passa, no? Però jo soc de Caldes de tota la vida, la meva mare era de Caldes, el meu avi era de Caldes. Llavors, quan comences la teva tesi doctoral i tens la sort de poder-la fer en el teu poble, pues, clar, caracteritzes un volcà, en aquell moment se'n caracteritzava molt, creus que això ja està, bé, hauràs fet una contribució a la ciència i ja això sol... Ja t'enorgulleix, vaig haver-lo de batejar un volcà, és xulo, no? Hi ha aquesta part emocional que és evident. Però que això porti la cua que porta, que permet interpretar, i sobretot, jo de petita a l'escola aquí a Caldes m'explicaven que la història de Caldes començava quan van arribar els romans i van fundar un poble que es deia Aqua Calidae i que els romans eren el nostre origen, no? I poder dir, no, perdoneu, el nostre origen va més enllà. O sigui, la història del nostre poble no comença fa 2.000 anys com van arribar els romans. Comença fa 5 o fa més milions d'anys, perquè les roques més antigues d'aquí Caldes tenen 500 milions d'anys, no 5. Per tant, que la gent comenci a entendre, jo m'emociona molt veure que la gent del poble entén que la geologia d'aquest poble és molt interessant i que entén que la història no és només quan les persones que tot plegat fa 2 milions d'anys que existeixen els homínids per aquí, que la història del nostre planeta és molt més enllà i pots obrir molt, molt més els ulls. Això sí que és molt emocionant, per part, sobretot jo que em dedico a la docència i per tant que m'importa molt transmetre aquests coneixements a les noves generacions i a la gent en general.
5: Montse Veí, moltíssimes gràcies per atendre avui aquestes preguntes.
3: A vosaltres, encantada.
0: Amb el mapa geològic traçat, ens tornem a trobar amb els directors del projecte arqueològic, en Gerard Campeny i en Bruno Gómez.
5: Des de quan es cabeu al Camp dels Ninots?
1: El projecte va començar l'any 2003, i que és quan vam començar a fer la primera intervenció. Desconeixíem completament en què ens enfrontàvem. Teníem doncs, les evidències que havia recuperat la geòloga, la Montserrat Veí, no? Però a partir de llavors ens vam atrevir a fer un forat de casualitat, una mica a l'atzar, no? I intentant buscar aviam què ens trobaríem a sota terra, ja que és un espai on no hi ha possibilitat de poder veure cap tall ni cap pista que t'adongui una mica de pista del que ens trobarem a sota terra. L'any, doncs, el 2003 van començar a fer una primera intervenció que no va donar negatiu, no van trobar... Simplement ens van fer un primer contacte amb els sediments, amb aquests reompliments d'aquest antic llac, però va ser el 2004 que sí que van començar a trobar les primeres restes, el primer esquelet que van trobar de macrovertebrat, un bòvit, com comenta el Bruno, i va ser llavors que sí que van començar des de llavors doncs, a comentar aquesta història tan interessant, no?, al Camp dels Ninots.
5: Clar, parlaven de vertebrats, i hi ha una cosa molt curiosa, que a mi m'ha semblat curiosa quan, a més, quan estava llegint, documentant-me mínimament per poder venir aquí, i és que tot el que heu trobat són herbívors. És que no hi havia carnívors fa 4 milions d'anys aquí? O és que es fa difícil de trobar-los?
2: No, sí que n'hi havia de carnívors. El que passa és que generalment n'hi ha molts menys. La cadena tròfica, doncs, es parla una mica que per cada 100 herbívors apareix un carnívor, per tant, doncs, encara no estem amb aquests registres. I després també perquè en el fons el que estem excavant és la vora d'un llac, que el que estem trobant són els animals que van caure dins d'aquest llac o que en aquell moment, abans de morir, estaven a la vora del llac. Per tant, és de suposar que si el carnívor estava allà beguent aigua, aquests herbívors no hi serien. Això no vol dir que el carnívor no hi fos, sinó probablement estaria en una segona línia, més cap a l'interior, al bosc més dens, i si va morir, doncs, òbviament, nosaltres només hem recuperat aquells animals que varen morir dins del llac o que varen caure dins del llac. Per tant, tots aquests animals que no varen caure dins del llac són els que no hem conservat. No obstant això, vull dir, encara queda molta recerca i nosaltres doncs, encara estem esperançats que en un futur doncs, acabarà apareixent aquest carnívor.
4: Perquè els oients es puguin fer una idea, nosaltres avui som aquí a Caldes de Malavella, en un espai que està envoltat doncs, de camp agrícola, de cereal. Vosaltres esteu ocupant només una petita cala en aquests moments. Es fa difícil d'imaginar a dia d'avui aquest espai de conreu agrícola, de conreu de cereal, com una selva subtropical fa 3-4 milions d'anys.
1: Clar, el visitant que avui ve quan no hi som, clar, quan nosaltres hi som intentem explicar-ho, no? I intentem que la gent pugui tenir una idea de què ens trobem aquí, no? Però sí que és veritat que quan un visitant arriba al Camp dels Ninots, avui dia veu una sèrie de camps de conreu, amb una sèrie de construccions petites que són pous d'extracció d'aigua, no? I és una zona de forma totalment rural i que és molt difícil d'imaginar-te que sigui un volcà, perquè l'imaginari també col·lectiu, els volcans ens els imaginem com els de la Garrotxa, no? Que serien uns cons volcànics enlairats, no? Amb una estructura, amb un cràter i si em permets, amb una ermita, no? En el cràter, no? Doncs això seria la forma estàtica, no? D'un volcà, i aquí evidentment que fins que la Montserrat Veí doncs, no va descriure això com un volcà, doncs impossible d'imaginar-nos-ho, no? I encara menys que fos un llac i per tant doncs, que encara menys que hi hagués unes restes paleontològiques, no? Per tant, ens costa molt d'imaginar-nos-ho. Però sí que és veritat que aquí estem en propietat privada, són molts propietaris de tots els terrenys, en diferents parcel·les de propietat privada, i que són les que nosaltres demanem permís per poder intervenir. Vull dir que això són propietats privades que ens permeten als propietaris accedir-hi, intervenir-hi, i la condició és tornar a deixar els terrenys tal com els havíem trobat, no? Per tant, una mica des del punt de vista logístic de treballs, doncs ens dificulta o l'impediment que podem trobar és que abans de començar l'excavació necessitem un parell de dies de preparació de la superfície de treball, de la cala de treball, treballem durant les 4 setmanes, 5 setmanes que fem la intervenció i després tornem a tapar-ho i per tant doncs torna a quedar aquest entorn torna a quedar amb la calma, no?
4: Però potser el que més difícil es fa de veure precisament és que això fos un clima o un espai subtropical, tot i que aquest espai en l'actualitat es digui la comarca de la selva, que potser no tenim memòria de fa 4 milions d'anys, però sí que d'alguna manera ens porta a aquest espai que vosaltres esteu excavant. Perquè ens puguem fer una idea, com era el clima, com era aquest espai de Caldes de Malavella, aquest cràter que després es va convertir en llac sobre el que avui estem asseguts?
2: Doncs el clima seria bastant diferent al que tenim avui en dia. Avui en dia tenim un clima de tipus mediterrani i el que sabem és que en aquestes cronologies, en el Pliocè, el clima que hi havia en aquest entorn era un clima de tipus subtropical. Això què vol dir? Doncs que no hi hauria estacionalitat, hi havia molta més pluviometria que la que tenim avui en dia, les temperatures fluctuarien molt menys al llarg de tot l'any, inclús a la nit i al dia, i el tipus de vegetació, per tant, seria bastant, bastant diversa. Serien doncs, boscos principalment formats per llorers, molt densament poblats, al voltant d'aquest llac hi hauria tot un bosc de ribera, i també trobarien les plantes amfíbies i aquàtiques típiques d'aquests llacs. No? Per tant, el clima i el paisatge seria bastant diferent, i això és molt interessant perquè en aquests períodes que ens movem ara, en inicis del Pliocè, és un període que s'anomena l'òptim climàtic del Pliocè, que vindria a ser com una mena de finestra de lo que ens podem trobar en un futur molt proper aquí en les nostres contrades amb aquest canvi climàtic i de més, no? Per tant, poder fer aquestes inferències i aquestes analogies amb aquest període que nosaltres estem excavant ara, doncs és molt interessant per poder esbrinar una mica què és, cap on anem, encara que teòricament hauríem d'anar cap a un clima de tipus glacial, no? Perquè estem en un interglacial, però òbviament el canvi climàtic ho està canviant tot això i probablement doncs, les temperatures aniran cap a aquelles que teníem aquí ara fa per això 4 milions d'anys.
4: Bueno, de totes maneres, no serà d'aquí a demà, sinó que és un camí que estem fent, espero que segurament més ràpid del que voldrien o de forma més accelerada del que es podria esperar, però que s'està fent. Suposo que és aquí on explica, o és cap aquí, cap on camina, quan expliqueu que aquest jaciment permet estudiar detalls dels canvis climàtics i, de fet, de l'evolució climàtica de tota aquesta zona. Vull dir, té aquests indicadors.
1: Clar, és que el jaciment del Camp dels Ninots és únic per diverses raons, no? Una, principalment, doncs, és perquè ens proporciona informació d'un període molt poc conegut i que hi ha molt poc registre, no només en el nostre territori, sinó a escala europea, per conèixer què passava a Europa, què passava en el continent europeu, què passava en el nord de la Mediterrània fa uns 4 milions d'anys. Hi ha molt pocs jaciments continentals amb excavacions que te proporcionin dades molt, molt detallades de què passava en aquest període, que justament és un període, que és el que diu el Bruno, que és un període molt important per conèixer aquest canvi climàtic que es va produir tan important i que va tenir unes conseqüències molt importants per la diversitat faunística que hi havia i vegetal, no? la biodiversitat que hi havia a Europa en aquell moment. No? Va haver-hi un canvi molt brusc entre el que seria finals del Pliocè i el començament del Pleistocè. No? És a dir, les conseqüències que va produir aquest canvi climàtic al voltant dels 2,6-3 milions d'anys per les faunes que hi havia a Europa va ser molt, molt, molt contundent. Per exemple, en el camp dels ninots que tenim aquests tapirs són els últims tapirs que van habitar de forma, evidentment, salvatge a Europa durant el Pliocè. Per què? Perquè després tot aquest canvi que va produir, doncs, canvi de diversitat arbòria, de paisatges, etc., on aquests animals estaven hiperespecialitzats en un tipus de paisatge, aquest paisatge al canviar, aquests animals, doncs, no els hi tocava més remei que o adaptar-se o extingir-se, no? I és el que va passar finalment, no? Evidentment, doncs, tots aquests tapirs, doncs, van desaparèixer del continent definitivament fruit d'aquest canvi climàtic que es va produir en aquesta època, sí.
5: Què li va passar a la fauna amb aquest canvi? Es va fer, per exemple, en el cas dels tapirs, estàs explicant que es van extingir, però el rinoceron o els bòvids que aquí trobeu no, però suposo que van patir algun tipus de canvis de tamany, es van adaptar a una nova dieta, no sé. Com van canviar?
2: Bueno, de fet, bàsicament es van adaptar a unes temperatures molt més fredes, no? Quan entrem en el quaternari, entrem en aquestes dinàmiques glacials, interglacials, per tant, els animals s'han d'adaptar a temperatura més severa a nivell de fred i inclús de calors, no? Per tant, en aquest cas, els tapirs no, sabem que s'extingeixen a Europa, però els rinocerons i els bovis, doncs, van evolucionant, no? Els rinocerons, doncs, tenim el rinoceron llanut, l'etruscus i tota una sèrie de rinocerons, i pel que fa als bovis, doncs, van evolucionant fins als antílops, vaques, bisons i búfals actuals, no?
5: La feina que esteu fent aquí al camp dels ninots, quin recorregut està tenint, ha tingut, fins on arriba?
1: El projecte és un projecte immens, és un projecte a molt llarg termini, és un projecte que ens ha vist, de fet portem mitja vida amb el Bruno en aquí, perquè de fet fa 23 anys que hi estem treballant, i per l'edat que tenim, doncs, que pràcticament és literal, no? I de fet és un projecte molt gran en el sentit que són 270.000 metres quadrats, hem treballat pràcticament un 10-15% de la superfície total del jaciment. Per tant, aquí els tresors que encara queden per descobrir són moltíssims. La informació que encara pot proporcionar el jaciment és moltíssim. Per tant, doncs, és un projecte probablement ja de diverses generacions d'investigadors i investigadores que hauran de continuar aquesta recerca, no? I vull dir que és un projecte a molt llarg termini, és un projecte que ens ha costat molt de consolidar un equip molt potent d'investigadors i investigadores de molts centres de recerca i universitats diferents, tant nacionals com internacionals, però hem teixit tot un equip que és capaç d'abordar pràcticament tota la diversitat del jaciment i més enllà, no? Des de professor Homs de l'Autònoma de Barcelona, doncs, que gestiona tota la part de geològica, després gent que estudia tota la coordina, tota la vessant dels macrovertebrats, els microvertebrats, la gent que coordina tot el tema de reconstrucció paleoambiental, vull dir que és una immensitat de projecte que encara donarà molts fruits, sí.
5: Sí, perquè quant tipus de científics o de branques de la ciència i treballen aquí?
2: Bueno, unes quantes. De fet, jo crec que l'èxit d'aquest projecte és la multidisciplinarietat que ha adquirit i que hem sigut en Gerard i jo, doncs, amb tots els companys de conformar aquest equip, no? De fet, com deia, doncs, hi ha restauradors i restauradores, que és un pilar fonamental de la nostra recerca, perquè nosaltres estraiem aquests fòssils, però a vegades les seves condicions no són les més idònies per conservar i per poder estudiar. Tenim els geòlegs que estudien des de l'estratigrafia, és a dir, com s'han anat dipositant aquests sediments i s'han anat reblint en aquest llac, a com s'ha format aquest volcà. Tenim especialistes en vulcanologia del Geo3 Barcelona, que col·laboren i han reconstruït tot el model tridimensional d'aquest volcà. També hi ha gent que es dedica a la geoquímica, una mica, doncs, entendre aquestes mineralitzacions que van formar aquests ninots, que donen nom al camp dels ninots, però que posteriorment sabem que fruit de que aquestes aigües estaven carregades d'aquesta sílice, doncs, han fet fet que es preservin tota aquestes restes. Tenim els paleontòlegs, però els paleontòlegs hi ha moltíssimes branques, des de que estudien els macrovertebrats, però dins dels macrovertebrats els que estudien els herbívors, els que estudien els carnívors, i els microvertebrats, doncs és tot un món. Tenim la gent especialista en amfibis, en rèptils, en peixos, que és tota una línia ja per ella sola, amb les aus, que també doncs, darrerament hem tingut moltes sorpreses i molt bons resultats amb les aus, perquè encara que tenim molt poques restes, la diversitat probablement és la major diversitat que tenim a nivell faunístic en el conjunt del Camp de Sinós, perquè sembla que podem tenir 4, 5 o 6 espècies d'aus diferents, i tot això doncs, conforma l'equip del Camp de Sinós, i gràcies a tota aquesta gent doncs, podem anar fent aquestes publicacions i difonent doncs, tot aquest coneixement que anem adquirint al llarg d'aquests anys.
5: I ara preguntaré una cosa que és una bestiesa, segurament us sona. En aquesta època, en aquest moment, clar, és que no és prehistòric, és fins i tot anterior a prehistòric, en aquest moment de fa 3-4 bilions d'anys, en aquest espai no podem trobar cap antecessor d'alguna cosa semblant a un homínid, i en Bruno va movent el cap mentre jo vaig plantejant la pregunta perquè ja sap per on vaig.
2: No, sí que hi havia macacs en aquestes cronologies que podria ser el més semblant a nosaltres, però el que és el gènere Homo no apareix a Àfrica, entorn dels els primers són els australopitecins, i el primer Homo, que és l'Homo habilis, apareix al voltant dels 2,5-2,8 milions d'anys a Àfrica. Per tant, en aquestes cronologies que estem aquí a Caldes, doncs hominins, doncs és impossible.
5: No sé, jo estava pensant en algun antecessor, vull dir, algun parent pròxim a un australopitecus, vull dir que... però no.
1: No, podríem trobar algun primat, però és un perill, un cosí molt llunyà, un cosí molt llunyà. Sí que és veritat que nosaltres, de fet, l'origen del projecte del Camp dels Ninots ha sigut una mica un cúmul de circumstàncies que ens han portat aquí, no? Casualment, no? Vull dir, de casualitats i de vegades d'errors, fins i tot, no? Nosaltres vam començar aquí amb el Bruno, i una colla de companys, que molts d'ells doncs, encara... som amics, no? I que molts d'ells encara es dediquen a l'arqueologia i d'altres han agafat altres branques, no? Però érem 5 o 6 persones, no?, que vam començar i que estàvem estudiant a la Universitat de Girona, estàvem estudiant la carrera d'Història perquè ens volíem dedicar a l'arqueologia i anàvem intervenint en diferents... participant en diferents campanyes de Serinyà, les coves del Reclau, no?, a Serinyà, a d'altres llocs, i després volíem continuar una mica aquell llegat arqueològic que havia desenvolupat l'Associació Arqueològica de Girona, encapçalada pel senyor Canal o l'Eudald Carbonell, no?, que havien desenvolupat aquí unes prospeccions arqueològiques molt importants als anys 70, on aquí la depressió de la selva van documentar moltíssims jaciments en superfície prehistòrics. No? Nosaltres, estudiant a l'UDG, doncs vam intentar continuar, no? Volíem tirar a la piscina, no?, de continuar una mica amb aquest llegat d'aquest col·lectiu, no? I vam intervenir en diferents llocs, no? A la Maçanet de la Selva, en diversos municipis vam estar fent excavacions. Clar, el trobar a la Montse una sèrie d'ossos a Caldes de Malavella doncs va ser doncs, el que més ens va sorprendre, perquè trobàvem jaciments, però que majoritàriament eren eines de pedra, i que aquestes eines de pedra no tenien restes de fauna. I per tant, aquestes restes de fauna que va trobar la Montse doncs, sí que ens va portar cap aquí. Però vull dir que va ser una mica circumstancial. És a dir, que nosaltres veníem aquí a buscar restes arqueològiques, vestigis humans, no? I amb l'esperança de que tinguéssim la diversitat de materials, cosa que després ens hem vist que no. Però clar, ens hem trobat en un espai tan excepcional que ens ha valgut més la pena reinventar-nos a nosaltres mateixos que donar les claus a un altre, no? I és un període que també, des del punt de vista que comentaves dels homínids, doncs era tan interessant perquè al final els fluxes de la... és a dir, els nostres avantpassats més primerencs, aquests homo habilis, doncs coincidien en el temps amb el Camp dels Ninots, no? El que estava passant a Àfrica en el seu moment, quan l'aventura humana començava tot just a Àfrica en el seu moment, era quan els tapirs aquí a Caldes doncs, estaven ja comptant els seus últims dies, no? Per tant, doncs, quina diferència, no? Hi ha tan bèstia entre el nord i el sud de la Mediterrània, on en el sud començàvem la nostra pròpia evolució i en el nord, doncs, aquests animals que havien sigut els que havien colonitzat aquests espais tant durant milions d'anys estaven en les seves últimes etapes.
5: Sí, potser haurem de pensar això ara, quan a la gent li expliquem això, no? Doncs, com vosaltres
4: expliqueu la importància del darrer tapir que heu trobat. Per exemple, crec que aquest any ha estat una cria, un tapir petit, però que s'ha trobat sencer, que és el que és una de les característiques que permet a més la investigació i que sigui tan fascinant també al camp dels ninots. Però vull dir, amb aquesta explicació ens podrem fer la idea de la importància de la relació, no?, entre aquest tapir i els antecedents dels homínids a Àfrica. Aquesta contemporaneïtat.
1: Clar, és que tot al final ens interessa. Dipòsits com el Camp dels Ninots són molt importants perquè proporcionen molta informació, molt diversa, molt detallada, molt al detall, pots preguntar moltes coses, et donar moltes respostes, i al final és interrelacionar, és interrelacionar la informació que et proporciona un jaciment amb la informació que et proporciona un altre, i al final acabes tenint una visió global. I nosaltres al Camp dels Ninots pretén ser un projecte internacional, i per tant proporciona una informació que a nivell global és molt important i que també ens ajuda a nosaltres també a donar resposta també a preguntes, no? Què passava, com és que els nostres

0: Al llarg del programa hem anat parlant d'un petit tapir que es va trobar o que es va extreure ahir del dia en què estem enregistrant aquest programa, perquè estem enregistrant aquest programa un 10 de juny al matí a Caldes de Malavella. Vosaltres l'escoltareu una miqueta més endavant, però diguem que ahir, 9 de juny, es va extreure un petit tapir del Camp dels Ninots en la campanya d'excavació d'enguany. Hem parlat d'ell. I ara, fa una estona, ens hem vingut al laboratori que hi ha al centre QAE a Caldes de Malavella, i abans de marxar d'aquest municipi, abans de marxar d'aquest laboratori, doncs anem a que ens presentin precisament aquest tapir. Així que Gerard, que ens ha acompanyat des del jaciment fins al poble, som davant de la segona excavació que li esteu fent al tapir, perquè si no t'ho expliquen no és fàcilment visible, però vosaltres sí que ho teniu molt clar. El que tenim al davant doncs és una massa, diem, de terra, de fang endurit, però es comencen a veure les vèrtebres, el cap. Què tenim davant?
1: Uau, jo sí que ho veig, jo sí, malgrat que és veritat, Isabel, perquè probablement, clar, no, és difícil de veure, però jo sí que l'estic visualitzant, que ara hem agafat el del jaciment, hem extret aquest esquelet, hem reduït una mica, per no els traiem en bloc, traiem tot l'esquelet sencer en bloc, i el portem aquí a l'espai Aquai en bloc, val? Però per no ser un pes tan gran, el que hem fet és reduir les peces, i hem anat traient doncs, els dits de les mans, dels peus, hem reduït una mica aquest bloc tan gran, i ara el que tinguen aquí és tota la part que no veiem, és a dir, l'hem girat, no? Com si fos una truita, i la part visible ara està a sota, i el que hem fet és extreure tots els sediments que teníem, que hem extret juntament amb tot el bloc, i ara fem una segona excavació. Sí, és així. Vull dir, ara jo estic visualitzant el crani, estic visualitzant tota la columna vertebral, tota la part de les extremitats posteriors, anteriors, però perquè m'he estat 3 setmanes amb ell i l'hem compartit molt de temps, i realment l'estic visualitzant, malgrat que entenc que tot just estem començant a veure algun osset i tal. Per tant, doncs ara comença l'excavació fina, que ens portarà una setmana per tornar a posar llum en aquest esquelet tan extraordinari.
0: Bé, de fet, ara que vosaltres m'ho heu començat a explicar, jo començo a ser capaç de veure també una mica aquest rastre ossi que ens marca la figura del petit tapir. Jo hi ha una cosa que no sé si l'hem explicat abans, però és que una de les coses més destacables del jaciment del Camp dels Ninots és que els esquelets de vertebrats, de grans vertebrats que s'estan trobant pràcticament sencers. I això és superexcepcional.
1: Clar, el que fa excepcional el jaciment és això, trobar esquelets sencers, complets, pràcticament complets, en connexió anatòmica, és a dir, tots els ossos estan on li corresponen, no? A la seva... Per tant, doncs, clar, en aquest cas també, doncs, aquest esquelet juvenil doncs, és un esquelet complet, amb el seu crani i tot, no? Totes les peces, de les grans a les petites. Clar, normalment això, en els jaciments paleontològics d'arreu d'Europa o del món, doncs el més normal és trobar-te peces aïllades, no? Ossos aïllats, no? I en aquí el fet de tenir tot l'esquelet complet, doncs això ens permetrà estudiar més profunditat, doncs, tots aquests animals, tant siguin els tapirs, els bòvids, els rinocerons, etc. No? Però també des del punt de vista logístic ens ha dificultat una mica, o ens hem tingut que adaptar una mica al jaciment, no? El mètode d'excavació s'adapta a les característiques del jaciment i no és el mateix excavar un os individual que un esquelet complet, no? I per tant, doncs això fa que els traiem sencers, el fet de que siguin sencers ens proporcionen molta informació que no la volem perdre, el fet de desarticular-lo, per tant el volem conservar articular, i per tant doncs, logísticament és una mica complexa, però per altra banda tenim la responsabilitat de tenim un tresor davant nostre, i la nostra responsabilitat és conservar, aprofitar la màxima informació d'aquests animals i treure el màxim suc possible d'aquest jaciment.
0: Quin serà el futur, per exemple, d'aquest esquelet que heu estret i amb el que esteu treballant?
1: Clar, ara el que farem aquí a Caldes és aquesta setmana que ens queda d'excavació, doncs el que farem és acabar-lo de posar al descobert, passarà a la sala de restauració, el considerarem, el restaurarem, enganxarem les peces que s'hagin pogut de desenganxar, el que sigui, i després el portarem a Tarragona, a l'IPES, que és on continuarà realment l'estudi en profunditat d'aquest esquelet, i que l'ajuntarem amb els restes d'esquelets que ja tenim i intentarem, doncs, això, posar llum en aquesta població de tapirs extingits d'Europa de fa 4 milions d'anys.
0: I durant l'hivern anant preparant articles científics. Clar. I hi ha una altra campanya per d'aquí un any.
1: Se'ns ajuntarà una cosa amb l'altra. I segurament que l'any que ve tornarem a tenir sorpreses i ens anem enganxant una amb l'altra, però bueno, és una joia que tenim en el nostre país, una joia en el nostre territori, és una joia paleontològica que cal compartir-lo, per tant, després d'estudiar-lo hem de buscar la manera de poder compartir, de fer-ho públic, de que la gent pugui conèixer aquest patrimoni i compartir-lo amb tothom, grans i petits, doncs perquè això realment és una cosa excepcional. Que no...
0: Gerard Campeny, codirector del projecte d'investigació del Camp dels Ninots. Ja sé que sona molt gran quan es posen paraules aquestes com a codirector, però és la realitat i no la podem obviar. Ens ha agradat molt la visita avui a la feina que esteu fent aquí, en el cor de la comarca de la Selva. De fet, hem vingut a visitar una selva de fa 4 milions d'anys, i això també és interessant, imaginar aquest espai subtropical que hi havia aquí fa tant de temps. Hem gaudit i hem après molt. Només ens queda donar-vos les gràcies.
1: Al contrari, moltes gràcies a vosaltres per venir de part de tot l'equip. Moltes gràcies, benvinguts i casa vostra.
2: Aquest és un programa que hem fet al cor de la comarca de la Selva, amb la edició i producció d'en Pedro Blázquez. Tornem en un proper Sense Memòria.
3: Sense Memòria. Ens agrada la història. Ai,

0: l'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
1: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
2: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
3: Irrepetibles.
4: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
5: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
3: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
6: Ràdio 4.

0: Va de Cine, amb Conxita Casanovas.
1: Hola, amics del cine, molt bona tarda, com esteu? Com porteu aquesta primavera cinematogràfica que en unes hores donarà pas a un estiu cinematogràfic on, afortunadament, el contingut veiem que no baixa. Benvinguts al programa on el cinema no té límits. Anem per feina. Acció. Pues en este Va de Cine tenemos la mirada siempre puesta en la actualidad, en los estrenos, y vamos a hablar de Bajo el mismo sol.